0: L'esdeveniment, que se celebra aquest cap de setmana, tindrà una gran projecció mundial amb la cobertura de més d'un centenar de mitjans de comunicació d'una vintena de països.
1: Esports. A la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola ha golejat Croàcia per 4-1 amb dos gols de Lamine, un de Pubill i un altre de Nico Williams. Joan Laporta ha mostrat en el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio la seva preocupació per la possible lesió de Rafinha. Laporta també ha comentat que les relacions amb el Madrid estan trencades per les acusacions del Club Blanc pel cas Negreira. I derrota del Barça de bàsquet a la pista del Dubai de Xavi Pascual per 94-87 en partit de la segona jornada de l'Eurolliga.
0: I pel que fa al temps, aquest dimecres serà més estable. El dia es despertarà amb molta boira a les planes interiors i amb núvols baixos al litoral. A la tarda, el cel quedarà variable i amb rossets a l'Alta Ribagorça, al Pallars i també al Massís dels Ports. Les temperatures pujaran arreu del país.
2: 3Cat Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. El govern es compromet a comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades per evitar casos com el de la Mari Carmen. I, a més, posarà en marxa una mesura inèdita a l'Estat. La Generalitat comprarà pisos a mitges amb persones de més de 40 anys. Són les propostes que ha anunciat el president Salvador Illa en la primera intervenció al debat de política general, Albert Prat.
3: El president s'ha compromès a intervenir en situacions límit per evitar que es repeteixi a Catalunya un cas com el de Madrid.
4: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
3: D'entrada, el govern es guarda 25 milions d'euros per comprar-los, però ell ha llegit més que faran curt. I l'altra gran mesura és inèdita a tot l'Estat. Està pensada per persones de més de 40 anys que tenen uns ingressos estables però que no poden pagar l'entrada d'un pis.
4: La Generalitat els ofereix a les persones que vulguin adquirir un habitatge i que no puguin fer front a la integritat del cos, comprar-lo conjuntament.
3: En funció de l'edat, la Generalitat pagarà la meitat de l'habitatge o més i el particular en serà el propietari com a mínim durant 40 anys. Després podrà decidir ell o els seus fills si compra l'altra part a l'administració o la Generalitat es queda tot el pis. En qualsevol dels casos, sempre serà un habitatge protegit. Durant el debat, Illa també ha anunciat més préstecs pels joves que es volen comprar un habitatge per primera vegada.
0: Pels partits de l'oposició, els anuncis que ha fet el president en matèria d'habitatge no serviran per resoldre la crisi actual i coincideixen a qualificar el discurs d'Illa d'autocomplaent, triomfalista i allunyat de la realitat. Parlament, Txell Vallespí.
5: Junts per Catalunya i Esquerra Republicana retreuen a Salvador Illa falta d'ambició nacional per resoldre la crisi de l'habitatge, l'educació i rodalies i afrontar els reptes de país. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la republicana Esther Capella.
6: Tenim la trista notícia que aquest govern pensa seguir fent el mateix. El president Illa seguirà amb la mala gestió i el president Illa seguirà amb la submissió al govern de Madrid.
7: Ens hem trobat amb un discurs avorrit en la forma, però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país en el fons.
5: En canvi, la portaveu del PP, Lorena Roldán, creu que Illa fa continuïtat del separatisme en un discurs que titlla de decebedor.
8: Conservar las políticas de separatismo, añadir más intervencionismo socialista y envolverlo todo en propaganda. Cataluña necesita un cambio de rumbo, pero Illa ha decidido perseverar en los errores que nos han traído hasta aquí.
5: Com la resta de grups, des dels comuns, Jessica Albiach veu triomfalisme en el discurs del president de la Generalitat i sosté que les mesures anunciades en habitatges queden a mitges.
9: Tot suma, però tenen un impacte molt petit, un impacte molt limitat. És com voler aturar un tsunami a Gallegues, perquè el problema de base és l'especulació.
5: El debat de política general es reprendrà aquest dimecres a les 9 del matí amb la intervenció dels grups.
0: Mentrestant, el Congrés votarà aquest mateix divendres els dos decrets d'habitatge del govern espanyol que busquen frenar els desnonaments i prorrogar els contractes de lloguer. El Consell de Ministres els ha validat sense tenir encara els suports garantits del bloc de la investidura de Pedro Sánchez. El president espanyol ha tirat pel dret i ha dividit les mesures en dos textos per mirar de contentar els partits amb qui ha negociat, a qui insisteix a demanar responsabilitat a la cambra baixa.
10: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
0: Malgrat que encara no ha transcendit la lletra petita de la majoria d'accions, el primer decret, que en conté el gruix principal, és el que té més números de prosperar. El segon, amb la pròrroga indefinida dels lloguers que reivindica Sumar com a única proposta, neix pràcticament mort. Fem un repàs del contingut de les normes amb la Txell Garriga i l'Àlex Giralt Robert.
11: Prohibició dels desnonaments fins al desembre de 2030.
12: Per regla general s'impedirà als fons voltor que puguin desallotjar llogaters, però encara s'ha de definir què és un fons voltor. Quan l'arrendador sigui un petit propietari o una petita empresa, el veto serà només en casos excepcionals.
11: Lloguers congelats fins al desembre de 2028.
12: Els contractes que acaben abans del 2029 podran prorrogar-se fins a 2 anys amb una pujada màxima del preu del 2% anual, sempre que, això sí, el llogater estigui al corrent de pagament.
11: IVA del 10% per tots els habitatges de lloguer turístic.
12: També els que fins ara no tributaven aquest impost. Inicialment s'havia parlat de pujar-lo al 21%, però no ha estat així.
11: Bonificacions fiscals per a propietaris i llogaters.
12: Els arrendadors es podran desgravar l'IRPF del pis en lloguer si el preu que fan pagar queda per sota de l'índex de referència, i els arrendataris que cobren fins a 33.000 euros es podran desgravar de mitjana l'equivalent a una mensualitat del lloguer.
11: A més,
12: es prohibirà temporalment la compra especulativa de pisos per part de fons voltor, es regularan els lloguers de temporada i per habitacions i es facilitaran ajudes per a la compra d'un primer pis, tot i que encara no s'ha especificat qui les podrà demanar.
11: El segon decret, renovació automàtica i indefinida dels lloguers.
12: Sempre que el llogater ho vulgui i el propietari no disposi d'una causa justificada per evitar-ho, similar al règim dels anys 80. És una mesura que només té el suport dels socis de l'esquerra.
0: A l'espera de veure què passa amb aquests dos decrets, l'habitatge ha tornat a reflectir les dues ànimes que configuren el govern espanyol de coalició. Sumar ha tibat la corda fins a l'últim moment. Volia que el PSOE no cedís a la pressió de Junts i el PNB. Finalment, dos decrets i dues rodes de premsa en paral·lel, una a la Moncloa i l'altra al Ministeri de Treball, amb els 5 integrants de Sumar a l'executiu. Madrid, Àngels Lafuente.
13: No és el primer cop que l'habitatge enfronta els dos socis de govern i un cop més la negociació entre el PSOE i Sumar no ha estat gens fàcil. L'escull principal per a l'acord, la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer, com reconeixia el ministre d'aquesta formació, Pablo Bustinduy.
14: Ha sido una negociación muy dura y ha sido lo último que ha quedado por resolver y se ha resuelto. Todas las demás van en el primer decreto, esa única va en uno separado. Los argumentos sobre por qué no se quería que se incluyera, pues se los dejo a quien ha defendido esa postura.
13: I és que la pressió social al carrer obligava les dues forces polítiques de l'executiu a seure's i negociar fins a l'últim moment. Sumar ja havia avisat que si Pedro Sánchez no acceptava les seves propostes, no entrarien a la reunió del Consell de Ministres. Volien un decret més ambiciós i han forçat una negociació que ha provocat que el Consell de Ministres comencés amb una hora de retard. Finalment s'ha optat per dividir els decrets en dos, una solució que no ha pogut amagar el malestar entre els dos socis de govern, fins al punt que Sumar ha convocat la seva pròpia roda de premsa per explicar la seva versió a la mateixa hora que 4 ministres del PSOE compareixien a la Moncloa per explicar els acords del Consell de Ministres.
0: Com dèiem divendres, en un ple extraordinari es votaran els dos decrets i el govern espanyol necessita el suport de tots els socis d'investidura per convalidar-los. Els grups esperen a saber la lletra petita davant dels textos, però d'entrada no se'n desmarquen. Pel portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, cal anar més enllà i Gerardo Pisarello, dels Comuns, confia que tirin tots dos endavant.
15: ¿Es suficiente? No, no es suficiente. ¿Es útil? Sí, es útil. Y ya está. Pero bueno, aquí lo que tenemos es a Inés Escapa, un PSOE que va arrastrando los pies y una derecha salvaje.
16: I per tant, del que es tracta és de mobilitzar-se i de pressionar perquè els dos decrets siguin aprovats.
0: Junts no ha valorat el doble decret, espera a veure el text publicat, i tampoc ha avançat el sentit del seu vot Ione Belarra, de Podem, però n'és crítica.
17: Ya sabemos que cuando se trocea un decreto es para dejar caer la parte más ambiciosa. Y esta vez el trágala hay que hacérselo a los rentistas y a Junts per Catalunya.
0: La portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, ha retret al govern espanyol les presses per solucionar un problema estructural.
18: Y ahora se marcan este vodevil de dos decretos en el que unos socios niegan el decreto y los otros están en contra del otro.
0: Els dos reials decrets es publicaran aquest dimecres al butlletí oficial de l'Estat. I en paral·lel continuen les mobilitzacions. Un centenar de persones acampen a la plaça Catalunya de Barcelona en defensa del dret a l'habitatge. No confien en l'efecte que puguin tenir aquests decrets aprovats pel govern espanyol. La majoria són activistes, però s'han mobilitzat a títol individual. Barcelona, Joan Garcia.
19: No ha calgut ni la mà alçada. La decisió a la votació de l'Assemblea de Concentrats ha sigut unànime. La cosa ha anat així.
20: Quedem o no ens quedem? Ens quedem! Ens quedem! Ens quedem! Ens quedem! Ens quedem!
19: Diuen que són aquí, a nivell personal, al marge del que organitzin sindicats i plataformes, perquè entenen que la protesta de dilluns davant el Palau de Congressos es va quedar curta i que la decisió d'aquest dimarts del Consell de Ministres creuen que és paper mullat, perquè diuen que no aturarà els desnonaments. Sentim l'Arteco, membre d'aquesta acampada.
1: Veiem que sempre han sigut paper mullat, totes les lleis han sigut paper mullat. Hem vist com han trossellat aquest decret i ara ho acceptaran o no, però igualment, encara que acceptessin tot, seria com el decret que van passar amb el Covid. O sigui, durant el Covid, suposadament, no n'hi havia desnonaments. Li podem preguntar a qualsevol membre de qualsevol sindicat d'habitatge, continuaven havent-hi desnonaments. Llavors, potser és massa utòpic, no?, però volem fer canviar les coses.
19: És una acampada convocada espontàniament a través de xarxes socials i d'una durada indefinida.
0: També han decidit allargar l'acampada als concentrats a la Puerta del Sol de Madrid i en altres capitals de l'Estat. El sindicat de llogateres creu que ha estat la mobilització als carrers la que ha obligat el govern espanyol a actuar. Diu que estaran molt atents a la lletra petita dels decrets que s'han aprovat i anuncia la convocatòria de mobilitzacions aquest cap de setmana. Són declaracions al Catalunya Migdia del portaveu del sindicat, Enric Aragonès.
21: El govern i els partits, i diversos partits, i que cadascú es faci càrrec de les seves responsabilitats, que havien estat arrossegant els peus durant tota la legislatura, ara s'han vist obligats a fer coses que en alguns casos fins i tot havien dit que no es podien fer o que ja estaven en contra.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Més enllà de l'habitatge, els bombers atenen més de 850 avisos per l'últim episodi de pluges torrencials que ha afectat aquest dimarts bona part del litoral i prelitoral de Catalunya. En diversos municipis del Penedès, l'àrea metropolitana de Barcelona o comarques de l'Empordà, hi han arribat a caure més de 100 litres per metre quadrat. Les principals afectacions han estat en la mobilitat i per baixos i pàrquings inundats. També s'ha hagut de rescatar alguns conductors atrapats a l'interior del cotxe o arrossegats per l'aigua quan intentaven creuar una riera. És el cas d'una dona i el seu nadó de 5 mesos, a qui els efectius d'emergència han aconseguit treure del vehicle a Gavà sense que hagin patit problemes de salut. On també hi ha hagut problemes destacats és a Sant Cugat del Vallès. Veïns del carrer Sant Jordi o de la zona de la Floresta han hagut de marxar de casa seva perquè l'aigua ha arribat a 1,5 metres d'alçada. Josep Maria Vallès és l'alcalde de Sant Cugat.
22: Hi ha gent que no podrà dormir a casa, bueno, bastanta gent que no podrà dormir a casa, alguns sí que han pogut trobar la manera de solucionar-ho fàcilment amb algun familiar, però d'altres, doncs, a través de serveis socials, doncs, hem aconseguit que no s'hagin de preocupar per aquest tema, perquè evidentment per molta aigua que hagin tret i que estan traient encara, doncs, és impossible dormir a casa seva.
0: 9 persones han hagut de ser ateses pel SEM pels efectes dels aiguats, cap però de gravetat. Els principals problemes a Barcelona han estat de mobilitat. S'ha tallat la ronda de dalt durant hores perquè s'ha inundat un túnel a la Vall d'Hebron i fins a 5 línies del metro han quedat afectades, amb estacions inundades i servei interromput. Xavier Flores, conseller delegat de TMB, reconeixia a 3CAT Info que caldrà repensar algunes actuacions.
23: Doncs poder fer actuacions de reforç dels pous de bombament, millorar, poder evitar i treballar més aquests punts on han entrat, que tinguin més dificultats per entrar o pujar algun dels nivells. Crec que hem de fer tots una reflexió de del que ens ha funcionat durant molts anys. Potser ara ha de continuar funcionant i hem d'exigir el mateix, però hem de fer, introduir canvis i fer les millores que pertoquin.
0: L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès al llarg del dia diversos avisos de perill hidrològic per l'increment del cabal dels rius Foix i Anoia, així com el tram final del Llobregat i el Besòs, i també els rius Ter i Daró. L'episodi ha provocat més de 1.700 trucades al telèfon d'emergències.
2: El temps.
0: Ampliem ara aquesta informació amb la previsió meteorològica de Néstor Gómez.
24: Aquest dimecres el temps canvia radicalment respecte als ruixats i les pluges torrencials que ens han acompanyat aquest dimarts. Deixem enrere els més de 100 litres per metre quadrat a l'àrea del prelitoral i del litoral i aquesta jornada, aquest dimecres, serà un temps molt més estable. De fet, ja durant la matinada aquestes precipitacions ja hauran desaparegut i el que s'espera és que, de cara a les immediates hores, les boires siguin presents i denses a les planes interiors, fruit de les pluges de dimarts, i també s'esperen alguns núvols baixos a la façana costanera. Cap a ponent tindrem alguns núvols inofensius sense precipitacions. Tot això amb un ambient que serà suau i fresc, sobretot a primera hora del matí. I de cara al migdia, els núvols es trencaran, quedarà el cel variable i no es descarta algun ruixat dispers i puntual a punts del Pirineu i a les muntanyes del prelitoral, preferentment cap a les muntanyes de Parades i cap al massís dels Ports. Fruit de la presència del sol, les temperatures tendran tendiran a pujar clarament, sobretot les màximes. Màximes a la meitat nord del país, que sobretot en el cas de les comarques de Girona, poden tocar la xifra dels 30 graus, com també s'esperen 30 graus a les Terres de l'Ebre.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Més coses. La taxa d'inflació s'ha enfilat fins al 4,9%. És el nivell més elevat des de principis del 2023 i en té bona part de culpa el preu dels carburants, disparat pels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.

0: es limitarà de la manera que ha explicat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
1: Que no puede subir más de un 35% en la revisión de octubre ni más de un 15% en las siguientes revisiones, teniendo en cuenta que sin este límite se estima que hubiera crecido en torno a un 50%. Por lo tanto, suavizamos el impacto también para los consumidores.
0: Dos dels sectors més afectats, els pagesos i els transportistes, han explicat a 3CAT Info que s'esperaven més. Miquel Pinyol, responsable d'estructures d'Unió de Pagesos, titlla el que ha aprovat avui el Consell de Ministres de ridícul.
2: Esperàvem una rebaixa superior i inclús esperàvem també una reducció de l'IVA. Tot això no ho ha fet el govern espanyol, només ha fet 20 cèntims, per tant és una ajuda pràcticament ridícula.
0: I Eduard Allà, que és el president de la Confederació Empresarial de Transports per Carretera de Catalunya.
3: Veiem amb bons ulls que el govern mantingui aquesta ajuda, tot i que seria inferior al que nosaltres consideràvem ja des del seu inici, que no hàgim de repercutir tant el que seria el cost del carburant en el producte o servei final.
0: En aquest escenari, la Comissió Europea demana estalviar gas i electricitat a les portes d'un hivern que preveuen complicat per l'encariment dels preus de l'energia arran de la guerra a l'Orient Mitjà, que continua sense resoldre's. A les autoritats comunitàries els preocupa sobretot que les reserves de gas a Europa estan sota mínims. Brussel·les, Bruno Forte de Mires.
4: El màxim responsable europeu d'energia, Dan Jorgensen, avisa que la situació és delicada. Descarta que aquest hivern hi pugui haver problemes de falta de gas, però sí que pronostica que els preus es continuaran enfilant.
5: This of course shows us...
6: Això ens demostra com de dolent, com d'insostenible és per nosaltres dependre de fonts d'energia que venen d'altres llocs del món.
4: Per això emplaça els governs a limitar la calefacció dels edificis públics i a apagar a la nit l'enllumenat dels carrers que ja estiguin prou il·luminats. Però, sobretot, Brussel·les reclama estalviar electricitat durant les hores punta del dia, perquè quan es dispara el consum de llum per cobrir tota la demanda, cal activar les centrals de gas, i ara mateix les reserves de gas estan molt baixes. Pel que fa al petroli, el que més inquieta són els plans de Donald Trump de suspendre les exportacions de dièsel nord-americà a l'estranger. Si això tira endavant, el director de l'Agència Internacional de l'Energia, Fatih Birol, avisa de més problemes.
7: Europa és una de les regions més exposades, o directament la més exposada pel que fa al dièsel, perquè n'importa grans quantitats i estem entrant en la temporada més dura.
4: Dels Estats Units surt la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior.
0: I seguim a Brussel·les perquè la Unió Europea es planteja suspendre el dret d'asil dels migrants en cas que hagin estat utilitzats com un instrument per provocar un atac híbrid. El comissari d'Interior, Magnus Brunner, diu que l'episodi de Ceuta els obliga a millorar la seguretat de les fronteres externes i per això vol reforçar el paper de Frontex, Bruno.
4: El comissari Brunner planteja que el personal de Frontex, l'Agència Europea de Vigilància de Fronteres, pugui participar d'una forma més directa en l'expulsió de migrants irregulars. També vol que els seus agents controlin les xarxes socials per prevenir entrades massives com la de Ceuta. Creu que aquesta crisi ha marcat un abans i un després.
6: Tot el que va passar a Ceuta durant aquelles 48 hores i el que ha vingut després ha estat una prova d'estrès per la Unió Europea. Crec que hem superat aquesta prova, però no podem tornar a la normalitat com si no hagués passat res.
4: Per això també vol agilitzar la deportació dels migrants que hagin entrat a la Unió Europea gràcies, diu, a un atac híbrid. I fins i tot estudiar impedir-los l'opció de demanar l'asil polític quan algun país extern hagi orquestrat l'arribada de migrants per fer mal a Europa. Tot i això, fins ara, la Comissió Europea no ha considerat mai que el que va passar a Ceuta fos un atac híbrid i ha evitat comentar el paper del Marroc.
0: Doncs precisament el Marroc tindrà per primera vegada en la seva història una dona com a cap de govern. El rei Mohamed VI ha encarregat a Fatima Zahra El Mansouri, del Partit Liberal PAM, que busqui els suports necessaris per constituir un govern després que aquesta formació guanyés les eleccions de dimecres passat sense majoria absoluta. El Mansouri, fins ara ministre d'Habitatge i alcaldessa de Marràqueix, sonava a les travesses juntament amb el president de la Federació Marroquina de Futbol, que al final ha estat descartat. La seva elecció respon a una tendència de promoure l'accés a les dones als càrrecs públics, una oportunitat que la mandatària ha valorat amb satisfacció en el primer discurs que ha fet.
8: Volia dir que aquest és un moment realment històric, la primera vegada a la història del nostre país que una dona assumeix la responsabilitat de presidir el govern. I això no és només un motiu d'orgull per mi, sinó un motiu d'orgull per totes les dones del país que sempre han cregut en les capacitats de les dones marroquines.
0: El Mansouri ha afegit que la nova etapa ha creat grans expectatives entre els ciutadans

0: sobretot entre els joves. Aquest col·lectiu va ser el gran absent de les eleccions de fa una setmana i va protagonitzar mobilitzacions importants l'any passat per denunciar falta d'oportunitats de futur.
1: 3CAT Info.
0: I Tarragona es prepara per la 30a edició del concurs de castells, que arribarà a finals de setmana a una 20ena de països. Un centenar de mitjans s'han acreditat per seguir aquest esdeveniment, que els organitzadors preveuen que serà històric. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
2: En total s'han acreditat uns 430 professionals de la comunicació d'un centenar de mitjans de 20 països diferents per seguir el concurs que se celebrarà aquest cap de setmana a la Tarraco Arena Plaça. Després de la primera jornada del concurs a Torredembarra, els organitzadors preveuen que serà una edició històrica. La directora castellera del concurs, Esther Roca, explica per què.
3: Veient com està o com ha anat passant la temporada i les alçades que estem, de ben segur que estem a les portes del que segurament serà el millor concurs de la història.
2: En l'organització hi treballen unes 300 persones per garantir la seguretat durant el certamen. Xavier González és el director del concurs.
4: A dintre de l'ETAP hi ha, en aquest cas, sobre 5.000, algo més de castellers, més 6.000 persones agradaries. Per tant, si en un moment donat aquestes persones haguessin de sortir o sortissin per la raó que fos, el perímetre està garantit sense obstacles.
2: Entre altres operatius destaca l'equip sanitari format per 90 professionals que s'ha previst per atendre amb agilitat, en cas d'incidència, a algun membre de les 30 colles que es donaran cita a la Tàrraco Arena Plaça, 18 dissabte i 12 diumenge.
0: Esports. Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb Sergi Andreu.
5: La selecció espanyola de futbol s'ha imposat per 4-1 a Croàcia en la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El blaugrana Lamine Yamal, triat MVP del partit, ha estat l'autor de 2 gols i 1 assistència. Han completat la golejada Marc Pubill i Nico Williams. 3 jugadors del Barça han sortit a l'11 titular. Pau Cubarsí, que ha tornat a jugar 90 minuts, Lamine Yamal, que n'ha jugat 68, i Fermín, 56. També han estat titulars els catalans Marc Pubill i Marc Cucurella. Sentim Lamine, el gran protagonista del partit.
6: Hace un mes me decías que estaba mal, que no sabías qué me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando, sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces tranquilo.
5: Podem sentir també el blaugrana Fermín, que ha jugat els últims 35 minuts, ha estat el seu retorn després de la lesió.
6: No, molt, molt content, perquè ja tenia ganes després de l'estiu que ha passat, i res, molt content i disfrutant el camp.
5: Els blaugranes Pedri i Rodri han entrat a la segona part. Olmo no ha jugat. Aquest dimarts s'han disputat també 9 partits més de la segona jornada de la Lliga de les Nacions. Destaquen el República Txeca 0, Anglaterra 2, ha marcat Gordon, que ha fet el primer gol, l'altre l'ha fet Kane. I Eslovènia 2, amb Derkusic, el blanquiblau titular, Macedònia del Nord 0.
1: 3CAT Info.
5: El president del Barça, Joan Laporta, ha estat un dels protagonistes del programa de celebració dels 10 anys del Tot Costa de Catalunya Ràdio, que s'ha fet aquest dimarts al Museu d'Història de Catalunya. Laporta, que ha estat present a la reunió de l'Associació de Clubs a Copenhagen, s'ha mostrat preocupat per la lesió de Rafinha, qui van canviar el descans de l'amistós entre Austràlia i el Brasil per unes molèsties a la cuixa dreta.
7: Estem esperant la ressonància i en aquest sentit, doncs, ja sabem que aquestes aturades per seleccions, i més si són tan llargues, doncs es fodeix això, i ja vam tenir, doncs fa 2 dies, em sembla que era el de l'Eric García, que ja veurem també com va, encara que sembla que no és greu, i amb el Rafinha no els puc dir res fins que no sapiguem el resultat de la ressonància.
5: El Barça ara per ara no ha informat si hi ha lesió o no. La Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties. Per cert, que el president blaugrana Laporta també ha reconegut que les relacions amb el Madrid estan trencades arran de les insinuacions sobre el cas Negreira.
7: Nosaltres el que defensem és la honorabilitat del Barça, i el que no podem acceptar és segons quines afirmacions que són falses. Mm-hmm. I si ells han no dir la veritat sobre determinades situacions i que l'únic interès és insultar o perjudicar el Barça, doncs veuran com nosaltres responem i plantem cara.
5: Encara en clau blaugrana, el club ha posat a la venda les entrades pel clàssic Barça-Madrid del 25 d'octubre a les 9 del vespre. Primer, pels socis sense abonament. Qui vulgui una entrada per la zona del gol de la primera graderia haurà de pagar 480 euros. Qui vulgui el seient a tribuna, 1.000 euros. Deixem un moment al futbol per parlar de bàsquet.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Perquè el Barça ha perdut a la pista del Dubai de Xavi Pascual en la segona jornada de l'Eurolliga per 94-87. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart molt dolent amb un parcial de 29-12. Una distància que el Barça ha arribat a reduir a 6 punts, que han estat, però, insalvables. Kevin Panther ha estat el màxim anotador tant del Barça com del partit, amb 25 punts. El conjunt d'Alexander Sekulic ara és desè a la classificació provisional, amb un balanç equilibrat d'un triomf i una victòria. Podem sentir Sekulic.
8: Hi ha coses de les quals puc estar realment satisfet, però n'hi ha un parell que hem de millorar molt per poder ser millors. Una d'elles és saber aprofitar quan el rival està en bonus, anar més a la línia de tirs lliures i provocar més faltes, perquè avui el rival ha estat molt millor que nosaltres en aquest aspecte. Ells han anat 28 vegades a la línia i nosaltres només 8. Per tant, hem de trobar la manera d'arribar-hi més, de jugar una mica més agressiu en atac.
5: El Barça tornarà a jugar divendres, també a l'Eurolliga i també fora de casa, a la pista del Besiktas d'Istanbul. Tancarà la setmana diumenge visitant el Camp Múrcia a la Lliga ACB. Tornem a parlar de futbol per explicar que aquest dimecres hi ha Champions femenina, que el Barça juga al camp de la Roma, segona jornada de la fase Lliga, amb moltes novetats a la convocatòria de Pere Romeu. Són les de la defensa neerlandesa René Van Asten, que ha rebut l'alta mèdica, Cata Coll, que va descansar en l'últim partit de Lliga, així com Aisha Càmara, Carla Julià, Noa Jiménez i Rosalía Domínguez, que estaven amb la selecció espanyola sub-20.
1: Són 2:15.

0: Rebaixem ara algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que el president Salvador Illa ha anunciat un fons de 25 milions d'euros perquè la Generalitat pugui comprar els pisos de persones vulnerables a punt de ser desnonades. Durant el debat de política general, Illa també ha avançat un pla d'ajudes perquè els majors de 40 anys comprin un pis a mitges amb l'administració. L'oposició li retreu que aquestes mesures no resoldran la crisi habitacional. El govern espanyol ha aprovat in extremis els decrets d'habitatge, però encara no compta amb una majoria al Congrés per avalar-los aquest divendres. Amb els textos, la Moncloa vol aturar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2030 i congelar 2 anys els lloguers. Pedro Sánchez ha hagut de dividir les mesures per satisfer totes les parts. I l'episodi de pluges d'aquest dimarts ha deixat més de 850 avisos als bombers i 1.700 trucades al telèfon d'emergències. Les precipitacions han inundat carrers i han provocat molts problemes de mobilitat a l'àrea de Barcelona, amb el metro inundat i la Ronda de Dalt tallada durant hores. Els bombers han hagut de rescatar una dona i el seu nadó d'un cotxe que s'havia encallat en una riera a Gavà. I de seguida us explicarem que l'Audiència de Barcelona ha aplicat l'amnistia a l'exsecretari general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, processada per desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Rovira va tornar de Suïssa fa 2 anys, quan se li va arxivar la causa de tsunami democràtic. Els casos de Covid es multipliquen per 2 en els últims 15 dies, tot i que la transmissió continua sent baixa. Salut assegura que el repunt de casos no és preocupant i ho relaciona amb la tornada després de les vacances i el retorn a l'escola. Dilluns arrencarà la campanya de vacunació per aquest virus i també pel de la grip. I Gonzalo Suárez, Goya d'Honor 2026, ha mort als 92 anys. Entre les seves pel·lícules destaquen La Regenta, la sèrie Los Pazos de Ulloa o Remando al Viento. Va treballar amb Carmen Maura, Charo López i Hugh Grant, entre molts altres. Als esports, què destaquem, Sergi?
1: La victòria de la selecció espanyola a la Lliga de les Nacions davant de Croàcia per 4-1 amb un gran Lamine Yamal, ha fet 2 gols i 1 assistència. I la creu, la derrota del Barça de bàsquet a la pista del Dubai de Xavi Pascual per 94-87.
0: I pel que fa al temps, aquest dimecres serà més estable. El dia es despertarà amb molta boira a les planes interiors i amb núvols baixos al litoral. A la tarda, el cel quedarà variable i amb ruixats a l'Alta Ribagorça, al Pallars i també al Massís dels Ports. Les temperatures pujaran arreu del país. El govern es compromet a comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades per evitar casos com el de la Mari Carmen. I, a més, posarà en marxa una mesura inèdita a l'Estat. La Generalitat comprarà pisos a mitges amb persones de més de 40 anys. Són les propostes que ha anunciat el president de Salvador Illa en la primera intervenció al debat de política general, Albert Prat.
2: El president s'ha compromès a intervenir en situacions límit per evitar que es repeteixi a Catalunya un cas com el de Madrid.
3: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, i ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
2: D'entrada, el govern es guarda 25 milions d'euros per comprar-los, però ell ha llegit més que faran curt. I l'altra gran mesura és inèdita a tot l'Estat. Està pensada per persones de més de 40 anys que tenen uns ingressos estables, però que no poden pagar l'entrada d'un pis.
3: La Generalitat els ofereix a les persones que vulguin adquirir un habitatge i que no puguin fer front a la integritat del cos, comprar-lo conjuntament.
2: En funció de l'edat, la Generalitat pagarà la meitat de l'habitatge o més i el particular en serà el propietari com a mínim durant 40 anys. Després podrà decidir, ell o els seus fills, si compra l'altra part a l'administració o la Generalitat es queda tot el pis. En qualsevol dels casos, sempre serà un habitatge protegit. Durant el debat, Illa també ha anunciat més préstecs pels joves que es volen comprar un habitatge per primera vegada.
0: El debat de política general es reprendrà aquest dimecres a les 9 del matí amb la intervenció dels grups de l'oposició. Aquest dimarts, però, ja han dit que els anuncis que ha fet el president en matèria d'habitatge no serviran per resoldre la crisi actual i coincideixen a qualificar el discurs d'Illa d'autocomplaent, triomfalista i allunyat de la realitat. En paral·lel, el Congrés votarà aquest mateix divendres els 2 decrets d'habitatge del govern espanyol que busquen frenar els desnonaments i prorrogar els contractes de lloguer. El Consell de Ministres els ha validat sense tenir encara els suports garantits del bloc de la investidura de Pedro Sánchez. El president espanyol ha tirat pel dret i ha dividit les mesures en 2 textos per mirar de contentar els partits amb què ha negociat, a qui insisteix a demanar responsabilitat a la cambra baixa.
4: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
0: Malgrat que encara no ha transcendit la lletra petita de la majoria d'accions, el primer decret, que en conté el gruix principal, és el que té més números de prosperar. El segon, amb la pròrroga indefinida dels lloguers que reivindica Sumar com a única proposta, neix pràcticament mort. Fem un repàs del contingut de les normes amb la Txell Garriga i l'Àlex Giral Robert.
5: Prohibició dels desnonaments fins al desembre de 2030.
6: Per regla general s'impedirà als fons voltor que puguin desallotjar llogaters, però encara s'ha de definir què és un fons voltor. Quan l'arrendador sigui un petit propietari o una petita empresa, el veto serà només en casos excepcionals.
5: Lloguers congelats fins al desembre de 2028.
6: Els contractes que acaben abans del 2029 podran prorrogar-se fins a 2 anys amb una pujada màxima del preu del 2% anual, sempre que, això sí, el llogater estigui al corrent de pagament.
5: IVA del 10% per tots els habitatges de lloguer turístic.
6: També els que fins ara no tributaven aquest impost. Inicialment s'havia parlat de pujar-lo al 21%, però no ha estat així.
5: Bonificacions fiscals per a propietaris i llogaters.
6: Els arrendadors es podran desgravar l'IRPF del pis en lloguer si el preu que fan pagar queda per sota de l'índex de referència, i els arrendataris que cobren fins a 33.000 euros es podran desgravar de mitjana l'equivalent a una mensualitat del lloguer.
5: A més,
6: es prohibirà temporalment la compra especulativa de pisos per part de fons voltor, es regularan els lloguers de temporada i per habitacions i es facilitaran ajudes per a la compra d'un primer pis, tot i que encara no s'ha especificat qui les podrà demanar.
5: El segon decret, renovació automàtica i indefinida dels lloguers.
6: Sempre que el llogater ho vulgui i el propietari no disposi d'una causa justificada per evitar-ho, similar al règim dels anys 80. És una mesura que només té el suport dels socis de l'esquerra.
0: Doncs bé, els propietaris, promotors i constructors d'habitatge denuncien que les mesures anunciades pel govern espanyol no solucionen el problema estructural, que és la falta d'oferta, i denuncien que la modificació constant de les regles de joc crea inseguretat jurídica. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, es queixa que es continua deixant molta gent fora del mercat de lloguer. Són declaracions a 3Cat Info.
7: Perquè, per exemple, allargar-li el contracte de lloguer a qui ja en té un, limitar-li l'increment dels lloguers a qui ja té un contracte. Tot això són beneficis per qui té un contracte i qui no en té.
0: El governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, ha alertat dels efectes indesitjats que poden tenir els decrets aprovats pel govern espanyol. Escrivá ha reclamat que les administracions actuïn per donar solucions als casos de màxima vulnerabilitat, però ha recomanat actuar amb prudència per no acabar reduint l'oferta d'habitatge.
8: Hilar muy fino para que cualquier medida, digamos, de mitigación por el lado de la demanda y de esta situación, no genere efectos indeseados que no queremos nadie.
0: Sí que s'ha mostrat satisfet el sector dels apartaments turístics perquè s'ha acordat aplicar-los un IVA del 10% per als lloguers de temporada i d'habitacions. Marian Muro és la presidenta d'Apertur.
9: Que, de fet, la majoria i molts habitatges d'ús turístics ja estaven aplicant el 10% d'IVA perquè molts estan prestant serveis addicionals.
0: El govern espanyol havia anunciat feia uns mesos que tenia la intenció d'augmentar el 21% l'IVA dels lloguers de temporada.
10: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretari general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, acusada de desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Suprem li va obrir la causa el 2018, per la qual no ha estat mai jutjada, perquè Rovira es va exiliar a Suïssa. Pablo Llarena la va processar primer per rebel·lió i després per sedició. Quan es va derogar aquest delicte, se la va acusar de desobediència. Rovira va tornar a Catalunya fa 2 anys, quan se li va arxivar la investigació per terrorisme, en aquest cas en la causa de Tsunami Democràtic. La portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capella, creu que amb l'amnistia es tanca una etapa injusta.
11: No es restaure ni repare el dolor causat, però en tot cas es repare la injustícia. L'Audiència Provincial no fa una altra cosa que aplicar una llei aprovada per les Corts Generals.
0: I el líder dels republicans, Oriol Junqueras, celebra que amb la resolució es posi fi, diu, a una persecució política de 6 anys d'exili. Més qüestions. El secretari d'Estat de Joventut i Infància, Rubén Pérez, reclama un esforç a les comunitats autònomes per acollir els més de 2.800 menors no acompanyats que continuen a Ceuta. Aquest dimecres farà 2 mesos de l'entrada irregular de milers de persones a la ciutat autònoma i el repartiment d'aquests joves continua encallat. En declaracions al Catalunya Nit, Pérez assegura que és necessari traslladar aquests menors a la península per poder-los atendre amb garanties.
12: Es cierto que Cataluña tiene ya un sistema de protección muy, muy tensionado, pero estamos hablando de que en los registros de llegada de menores migrantes en los últimos años han descendido notablemente. A pesar de que en la opinión pública parece que hay muchísimos menores migrantes en situación de soledad. No es verdad, el registro de interior da números que no están ni mucho menos en los números de otros años. Y creo que podemos hacer un esfuerzo colectivo y hay financiación también para afrontarlo.
0: Justament aquest dimecres, el president de Ceuta declara com a testimoni davant l'Audiència Nacional que investiga l'entrada massiva del 30 de juliol.
10: 3CAT Info.
0: Estònia ha acusat Rússia de sabotejar una fàbrica de drons militars destinats a Ucraïna. El govern bàltic ha determinat que l'incendi a l'empresa de defensa Milrem el 15 d'agost passat el van provocar agents de seguretat russos. Brussel·les ha considerat l'incident com un nou episodi de guerra híbrida russa contra Europa pel seu suport a Ucraïna, però el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha negat les acusacions.
13: Aquestes afirmacions són infundades i reflexives, no guarden cap relació amb la realitat i manquen de qualsevol mena de fonament racional. En conseqüència, no podem prendre'n seriosament aquest tipus de declaracions, ni ho farem.
0: Per la seva banda, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha fet una crida a la calma davant l'increment dels incidents atribuïts a Moscou i ha volgut deixar clar que l'Aliança Atlàntica disposa de totes les opcions de resposta que necessita per fer front als atacs híbrids de Rússia.
10: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Foment del Treball reclama que es pugui acomiadar un treballador encara que estigui de baixa. Els empresaris proposen recuperar l'acomiadament objectiu i poder fer fora els que acumulin baixes reiterades o de llarga durada. Això es recull al llibre blanc sobre l'absentisme laboral, que en l'última dècada s'ha més que duplicat, segons la patronal. Pel president de Foment, Josep Sánchez Llibre, és un problema especialment greu per les petites i mitjanes empreses.
14: L'absentisme és un problema global que afecta a tothom i que comença a ser inassolible per l'economia i també per la nostra societat. I és per aquest motiu que des de Foment del Treball reclamem al govern de l'Estat, als grups parlamentaris, que la reducció de l'absentisme ocupi un lloc prioritari en l'agenda política.
0: L'Estat espanyol té la taxa d'absentisme més alta d'Europa. Cada dia falten a la feina 1,4 milions de persones i un 80% ho fa per una baixa mèdica. És el mateix patró que s'observa a Catalunya, on les incapacitats temporals tenen un cost que s'ha incrementat un 10% en la primera meitat d'aquest any. Per això Foment també proposa donar més protagonisme a les mútues, revisar els costos que assumeixen les empreses i explorar fórmules de retorn progressiu al lloc de treball. I les infeccions de Covid aquesta última setmana s'han multiplicat pràcticament per 2 respecte a fa 15 dies, tot i que els nivells de transmissió es mantenen baixos. Segons dades del Cívic, la setmana passada se'n van diagnosticar poc més de 2.500 casos, mentre que la setmana anterior en van ser prop de 1.100. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, ha tret ferro a aquest augment que coincideix amb la tornada a l'escola.
15: S'ha retrasat una mica la pujada de la Covid. Hem arribat a principis de setembre amb una incidència ja una mica més elevada i pensem que és perquè amb la finalització del període de vacances, l'inici del curs escolar, doncs veiem un increment baix del nombre de contagis.
0: Tot plegat dies abans que comenci la campanya de vacunació conjunta de grip i Covid. Arrencarà dilluns per augmentar especialment la immunització de la població vulnerable i també els docents. I per cert que les reserves d'activitats de lleure i colònies escolars han caigut un 80% aquest curs arran del conflicte entre els mestres i el Departament d'Educació. N'alerta l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura, que ja avisa que hi haurà algun negoci que haurà de baixar la persiana. El sector calcula que tot plegat provocarà prop de 3.000 acomiadaments. El gerent de l'associació, Pep Montes, assegura que moltes petites i mitjanes empreses no tenen marge de maniobra i demanen esforços tant al govern com als docents per arribar a un acord. N'ha parlat de 3CAT Info.
16: Ens han convertit en espectadors impotents d'aquesta situació. Nosaltres no entenem que reclamar millores al sistema educatiu, que efectivament compartim que són necessàries, s'estigui afectant d'una manera tan greu. Per tant, una acció de pressió com aquesta tan radical el que fa és abocar a les empreses en risc de fallida.
0: A hores d'ara, uns 1.360 centres s'han adherit a la iniciativa de no fer colònies ni sortides escolars.
10: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Abans de repassar la previsió del temps, us recordem que els bombers han atès més de 850 avisos per l'últim episodi de pluges torrencials que ha afectat aquest dimarts bona part del litoral i prelitoral de Catalunya. En diversos municipis del Penedès, l'àrea metropolitana de Barcelona o comarques de l'Empordà, hi han arribat a caure més de 100 litres per metre quadrat. Les principals afectacions han estat en la mobilitat i per baixos i pàrquings inundats. També s'ha hagut de rescatar alguns conductors atrapats a l'interior del cotxe o arrossegats per l'aigua quan intentaven creuar una riera. És el cas d'una dona i el seu nadó de 5 mesos, a qui els efectius d'emergència han aconseguit treure del vehicle a Gavà sense que hagin patit problemes de salut. On també hi ha hagut problemes destacats és a Sant Cugat del Vallès. Josep Maria Vallès n'és l'alcalde.
17: Hi ha gent que no podrà dormir a casa, bueno, bastanta gent que no podrà dormir a casa. Alguns sí que han pogut trobar la manera de solucionar-ho fàcilment amb algun familiar, però d'altres, doncs, a través de serveis socials, doncs hem aconseguit que no s'hagin de preocupar per aquest tema, perquè evidentment per molta aigua que hagin tret i que estan traient encara, doncs és impossible dormir a casa seva.
0: I a Barcelona els principals problemes han estat de mobilitat. S'ha tallat la ronda de dalt durant hores perquè s'ha inundat un túnel a la Vall d'Hebron i fins a 5 línies del metro han quedat afectades amb estacions inundades i servei interromput.
10: El temps.
0: Veiem ara quina és la previsió per les pròximes hores amb en Néstor Gómez.
18: Aquest dimecres el temps canvia radicalment respecte als ruixats i les pluges torrencials que ens han acompanyat aquest dimarts. Deixem enrere els més de 100 litres per metre quadrat a l'àrea del prelitoral i del litoral i aquesta jornada, aquest dimecres, serà un temps molt més estable. De fet, ja durant la matinada aquestes precipitacions ja hauran desaparegut i el que s'espera és que, de cara a les immediates hores, les boires siguin presents i denses a les planes interiors, fruit de les pluges de dimarts, i també s'esperen alguns núvols baixos a la façana costanera. Cap a ponent tindrem alguns núvols inofensius, sense precipitacions. Tot això amb un ambient que serà suau i fresc, sobretot a primera hora del matí. I de cara al migdia, els núvols es trencaran, quedarà el cel variable i no es descarta algun ruixat dispers i puntual a punts del Pirineu i a les muntanyes del prelitoral, preferentment cap a les muntanyes de Parades i cap al massís dels Ports. Fruit de la presència del sol, les temperatures tendiran a pujar clarament, sobretot les màximes. Màximes a la meitat nord del país, que sobretot en el cas de les comarques de Girona, poden tocar la xifra dels 30 graus, com també s'esperen 30 graus a les Terres de l'Ebre.
10: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Més qüestions. Un excap de la colla dels xiquets del Serrallo de Tarragona s'enfronta a 19 anys de presó per abusar sexualment d'una castellera de 14 anys. El judici d'aquests fets, que va passar fa 7 anys, es fa porta tancada. Tarragona, Ricard Buigas.
19: L'acusat va ser cap de colla dels xiquets del Serrallo l'any 2016. Segons el relat de la Fiscalia, els abusos van començar l'any 2019. Ell tenia 38 anys i la víctima 14. L'escrit acusatori del Ministeri Públic apunta que va mantenir una relació permanent d'abusos continus fins a l'estiu del 2022, quan es va trencar la relació i l'acusat hauria amenaçat la noia a través de diversos missatges al mòbil. També recull que l'home tenia una vinculació molt estreta amb els pares de la menor i amb ella, cosa que va generar una relació d'estreta confiança i va permetre que l'acusat es quedés a soles amb la menor. La Fiscalia demana 19 anys de presó, 12 per un delicte continuat d'abús sexual a menor en penetració i 7 anys més per l'obtenció d'imatges pornogràfiques per haver gravat la noia. També demana una indemnització de 50.000 euros. L'acusació particular s'ha adherit a les peticions de la Fiscalia i la defensa ha demanat l'absolució de l'acusat.
0: També us expliquem que a Catalunya el SEM ha atès 156 casos al dia per intoxicacions. Parlem sobretot d'alcohol i drogues psicoactives. Són dades de gener a agost que mostren un increment del 8% respecte a fa un any. A la tardor s'hi afegeixen les intoxicacions per bolets. Les xifres s'han fet públiques a Berga durant una jornada amb més de 400 professionals del sector. Berga, Nati Adell.
20: La xifra es dispara a gairebé 38.000 casos atesos al país els primers 8 mesos de l'any. Jordi Calafell, cap territorial del SEM a la Catalunya Central.
21: El que estem veient molt a nivell del sistema d'emergències mèdiques és l'augment de consum, també en època estacional, de tot el que serien alcohol i aquestes drogues psicoactives que comentàvem.
20: A la tardor s'hi han d'afegir els bolets. L'any passat es van atendre unes 60 intoxicacions al dia per ingesta de bolets. David Esteve, coordinador de la base assistencial de Berga.
22: El que no coneix els bolets, però també hi ha el que els coneix molt i aquí és on estic tirant pedres a sobre la taulada, el que els coneix i a vegades ens podem confondre. I aquests errors a vegades són cars.
20: Els símptomes són dolor abdominal, vòmits i diarrea.
0: I tanca, si més no de moment, l'últim cinema de la Seu d'Urgell. Les propietàries del cinema Guiu es jubilen i han aturat la programació habitual mentre busquen una fórmula per mantenir-lo obert. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
1: Els cinemes i la sala de festes Guiu van obrir fa 75 anys i ara les propietàries es jubilen. Són les germanes Irene i Montse Guiu.
2: Jo estic allargant l'etapa. Jo ja en tinc 75 anys i clar,
3: ens trobem en un punt de jubilació perquè ja ens toca, esperant que hi hagi alguna intervenció municipal, empresarial, no?, que es volgués portar la gestió de tot aquest espai, no?
1: Una de les propostes que fan perquè l'equipament no tanqui definitivament és que l'Ajuntament se'n faci càrrec, però l'alcalde Joan Barrera ho descarta per l'alt cost que tindria.
23: Són 3 milions d'euros, més tot el que val, tot el que és adequar-ho tot a les normatives actuals. Per tant, sí, té valor, però bueno, són molts milions i nosaltres hem de mirar per la salut econòmica de l'Ajuntament també.
1: A banda dels Guiu, ara a l'Alt Pirineu i l'Aran només queden cinemes a Tremp i a Viella.
10: 3CAT Info.
0: El cineasta i escriptor Gonzalo Suárez ha mort als 92 anys. Entre les seves pel·lícules destaquen La regenta, Don Juan en los infiernos o Remando al viento, Marc Garriga.
24: Vamos, la película.
25: Vinculat a l'Escola de Barcelona, l'Acadèmia del Cinema Espanyol, aprofitant que els Goya s'entregaven el passat mes de febrer a la capital catalana, li va atorgar el Premi d'Honor per haver-se convertit textualment en un home clau en la cultura espanyola dels últims 60 anys. Ell va tancar així el seu discurs d'agraïment.
26: El cine es el último reducto con el que podemos soñar despiertos. No sé por qué me remite a ese primer bisonte que nuestros ancestros pintaron en las cavernas. Ahora el bisonte soy yo.
25: Suárez ja havia rebut el Goya a la millor direcció per Remando al viento als anys 80, una fantasia sobre Mary Shelley i Lord Byron, protagonitzada per Hugh Grant, també premiada a Sant Sebastià.
27: Porque yo, tú lo sabes, yo no puedo vivir de otra manera.
28: Welcome to the Ministry of Not Forgetting. Today we announce our first subject, Marianne Faithfull.
0: Una pel·lícula sobre Marianne Faithfull obrirà el Festival Inèdit de Documentals Musicals en una edició que també tindrà com a protagonistes Pulp, David Bowie, els Beastie Boys o Earth, Wind and Fire. S'hi projectaran una setantena de pel·lícules dedicades a grups i artistes internacionals i també cintes de directors catalans com Albert Serra i Carla Simón, Barcelona, Òscar Callau.
29: La cinta inaugural serà Broken English, amb Tilda Swinton i Nick Cave, que documenta creativament la convulsa carrera de la cantant britànica Marianne Faithfull. Pulp, What Do You Do For An Encore, combina el retorn als escenaris de la banda de Britpop amb material d'arxiu i narració del mateix Jarvis Cocker. Ens ho explica un dels codirectors de l'inèdit, Tony L. Carol.
30: Narrats pel mateix Jarvis Cocker, no? Amb aquest to que té ell entre elegant i sorneguer, i el concert és com una versió enorme, majestuosa, d'una nit de karaoke en un pub anglès.
29: El festival estrena aquest any un premi al millor vídeo musical en col·laboració amb la Sala Apolo i manté tant una seu digital i gratuïta amb la plataforma CaixaForum Plus com l'inèdit Lab per impulsar el desenvolupament professional del talent jove en el camp dels documentals musicals.
0: I seguim amb cultura perquè Mario Gas porta a la Beckett el monòleg El pessimismo alegre, mi suicidio, de Henry Rorda, després de 20 anys d'haver-lo estrenat a Madrid. Es podrà veure fins a l'11 d'octubre. Marta Vives.
31: Henry Rorda, l'autor i protagonista del pessimismo alegre, mi suicidio, va ser un pedagog, professor de matemàtiques i un hedonista. I tot així, un home que va suïcidar-se. Mario Gas estrena a la Beckett posant-li cos, veu, experiència i profunditat. En un text escrit a principis del segle XX, però que ens parla en present de tot això, com ha explicat Mario Gas a Catalunya Ràdio.
32: Parla de l'existència i el que diu és molt actual. Parla de la pedagogia i el que diu és molt actual. Parla de la societat i la seva estructura econòmica, capitalisme, socialisme, i és molt actual. Parla de les relacions amoroses i és molt actual. I aleshores, quan això no és ficció, sinó que a més resulta que és un senyor que va decidir desaparèixer i explicar tot això, doncs arriba molt directament.
31: Gas omple de vida la Beckett en aquest monòleg d'un suïcida que ens serveix una classe magistral.
0: I el Teatre de la Biblioteca de Barcelona, gestionat per la companyia La Perla 29, presenta la seva temporada més internacional. Acollirà dos monòlegs que venen del Brasil i Lituània dins del flaix de tardor i es convertirà en el centre neuràlgic del nou Festival Shakespeare de Barcelona. La Perla encara una temporada molt internacional, començant per aquests dos monòlegs que arribaran l'última quinzena d'octubre. Oriol Brogi és el director de La Perla 29.
33: Són dos monòlegs que utilitzen la figura del passat per parlar radicalment del futur.
0: Amb la mateixa idea, del 8 al 18 d'abril, el Teatre La Biblioteca serà la seu del Festival Shakespeare Barcelona-Catalunya, dirigit per Montse Bellvehí. A més, aquesta temporada tornarà una de les joies de la Corona de la Perla, Tots ocells, de Wadji Mouat, que novament dirigirà Oriol Broggi, que també es posarà al capdavant de La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca.
10: Esports.
0: Repassem ara l'actualitat esportiva amb Sergi Andreu.
4: La selecció espanyola de futbol ha golejat Croàcia per 4-1 amb un gran Lamine Yamal, autor de dos gols i una assistència, en la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El davanter blaugrana ha triat l'MVP del partit, ha fet els dos gols, ha fet una assistència en un gol de Marc Pubill, Nico Williams ha completat la golejada amb el quart gol. Sentim, justament, Luis de la Fuente llançant elogis a Lamine.
5: Ya sabéis que me gusta un poco destacar las individualidades, esa que a veces es imposible hacerlo. Destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros, porque además es una persona... En la intimidad del grupo es muy querido, estamos felices con él.
4: Un Lamine que no ha pogut defugir les preguntes al voltant de la pilota d'or a la zona mixta.
6: Bueno, no depèn de mi. Yo jugo, disfruto y depèn de vosotros.
4: Tres jugadors del Barça han sortit a l'11 titular de Luis de la Fuente, Pau Cubarsí, que ha tornat a jugar els 90 minuts, Lamine Yamal, que n'ha jugat 68, i Fermín, que n'ha jugat 56. També han estat titulars els catalans Pubill i Cucurella. Justament, Fermín tornava després de la lesió.
6: No, molt content, perquè ja tenia ganes després de l'estiu que he passat, i res, molt content i disfrutant el camp.
4: Els blaugranes Pedri i Rodri han entrat a la segona part, Olmo no ha jugat ni un minut. Aquest dimarts també s'han jugat 9 partits més de la segona jornada de la Lliga de les Nacions. Destaquen el República Txeca 0, Anglaterra 2, amb gol del blaugrana Gordon, ha fet el primer gol, l'altre l'ha fet Harry Kane, i Eslovènia 2, Macedònia del Nord 0, amb Derkusic titular a l'equip eslovè. El president del Barça, Joan Laporta, ha estat protagonista en el programa especial de celebració dels 10 anys del Tot Costa de Catalunya Ràdio, que s'ha fet al Museu d'Història de Catalunya. Laporta, que ha estat present a la reunió de l'Associació de Clubs a Copenhagen, s'ha mostrat preocupat per la lesió de Rafinha, qui van canviar el descans de l'amistós entre Austràlia i el Brasil per unes molèsties a la cuixa dreta. Encara el Barça no ha informat si hi ha lesió o no. La Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties. El president blaugrana també ha reconegut que les relacions amb el Madrid estan trencades per les insinuacions sobre el cas Negreira.
7: Nosaltres el que defensem és la honorabilitat del Barça, i el que no podem acceptar és segons quines afirmacions que són falses. Mm-hmm. I si ells han no dir la veritat sobre determinades situacions i que l'únic interès és insultar o perjudicar el Barça, doncs veuran com nosaltres responem i plantem cara.
4: En canvi, Laporta ha assegurat que segueixen tenint bones relacions amb l'Atlètic de Madrid, tot i les tensions d'aquest estiu arran de l'interès del Barça per fitxar Julián Álvarez.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Barça de bàsquet ha perdut a la pista del Dubai, de Xavi Pascual, en la segona jornada de l'Eurolliga per 94-87. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart dolent, amb un parcial de 29-12. Una distància que el Barça ha arribat a reduir a 6 punts, que han estat, però, insuficients. Kevin Panther ha estat el màxim anotador, tant del Barça com del partit, amb 25 punts. El conjunt d'Alexander Sekulić ara és desè a la classificació provisional, amb un balanç equilibrat d'un triomf i una victòria. Podem sentir Sekulić.
8: Hi ha coses de les quals puc estar realment satisfet, però n'hi ha un parell que hem de millorar molt per poder ser millors. Una d'elles és saber aprofitar quan el rival està en bonus, anar més a la línia de tirs lliures i provocar més faltes, perquè avui el rival ha estat molt millor que nosaltres en aquest aspecte. Ells han anat 28 vegades a la línia i nosaltres només 8. Per tant, hem de trobar la manera d'arribar-hi més, de jugar una mica més agressiu en atac.
4: D'altra banda, el Manresa ha tingut problemes en el seu viatge a Grècia, on aquest dimecres ha de jugar contra el Pau, que a 6:45 a la primera jornada de l'Eurocup, el temporal d'aigua que ha caigut sobre el litoral català ha fet que l'avió sortís amb 6 hores de retard. Això ha provocat que l'expedició manresana hagi perdut l'enllaç a Salònica. L'haurà d'agafar aquest dimecres a les 7 del matí, el mateix dia del partit. I també aquest dimecres juga el Barça de futbol a la Champions femenina, ho farà al camp de la Roma a 6:45 de la tarda. 3CAT Info.
10: Trescat Info.

0: Són les 3.
1: El president Salvador Illa anuncia un fons de 25 milions d'euros perquè la Generalitat pugui comprar els pisos de persones vulnerables a punt de ser desnonades. Durant el debat de política general, Illa també ha avançat un pla d'ajudes perquè els majors de 40 anys comprin un pis a mitges amb l'administració. L'oposició li retreu que aquestes mesures no resoldran la crisi habitacional. El govern espanyol aprova in extremis els decrets d'habitatge, però encara no compta amb una majoria al Congrés per avalar-los aquest divendres. Amb els textos, la Moncloa vol aturar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2030 i congelar 2 anys els lloguers. Pedro Sánchez ha hagut de dividir les mesures per satisfer totes les parts. Un centenar de persones acampen a la plaça Catalunya de Barcelona per demanar solucions a la crisi de l'habitatge. El sindicat de llogateres creu que ha estat la mobilització als carrers la que ha obligat el govern espanyol a actuar. Assegura que estaran molt atents a la lletra petita dels decrets que s'han aprovat i anuncia la convocatòria de mobilitzacions aquest cap de setmana. L'episodi de pluges d'aquest dimarts deixa més de 850 avisos als bombers i 1.700 trucades al telèfon d'emergències. Les precipitacions inunden carrers i provoquen molts problemes de mobilitat a l'àrea de Barcelona, amb el metro inundat i la ronda de dalt tallada durant hores. Els bombers han hagut de rescatar una dona i el seu nadó d'un cotxe que s'havia encallat en una riera Gavà. El rei del Marroc ha anomenat per primera vegada una dona com a cap de govern. La liberal Fàtima Zahra El Mansouri, que ha rebut l'encàrrec de formar un executiu de coalició, ha qualificat el fet d'històric i d'un honor per a totes les dones del país. I l'organització del concurs de Castells de Tarragona diu que el gran moment de les colles fa pensar que serà la millor edició de la història. L'esdeveniment, que se celebra aquest cap de setmana, tindrà una gran projecció mundial amb la cobertura de més d'un centenar de mitjans de comunicació d'una vintena de països.
0: Esports.
2: A la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola ha golejat Croàcia per 4-1 amb 2 gols de Lamine, un de Pubill i un altre de Nico Williams. Joan Laporta ha mostrat en el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio la seva preocupació per la possible lesió de Rafinha. Laporta també ha comentat que les relacions amb el Madrid estan trencades per les acusacions del Club Blanc pel cas Negreira. I derrota del Barça de bàsquet a la pista del Dubai de Xavi Pascual per 94-87 en partit de la segona jornada de l'Eurolliga.
1: I pel que fa al temps, aquest dimecres serà més estable. El dia es despertarà amb molta boira a les planes interiors i amb núvols baixos al litoral. A la tarda, el cel quedarà variable i amb rossets a l'Alta Ribagorça, al Pallars i també al Massís dels Ports. Les temperatures pujaran arreu del país.
0: 3Cat Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. El govern es compromet a comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades per evitar casos com el de la Mari Carmen. I, a més, posarà en marxa una mesura inèdita a l'Estat. La Generalitat comprarà pisos a mitges amb persones de més de 40 anys. Són les propostes que ha anunciat el president Salvador Illa en la primera intervenció al debat de política general, Albert Prat.
3: El president s'ha compromès a intervenir en situacions límit per evitar que es repeteixi a Catalunya un cas com el de Madrid.
4: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
3: D'entrada, el govern es guarda 25 milions d'euros per comprar-los, però ell ha llegit més que faran curt. I l'altra gran mesura és inèdita a tot l'Estat. Està pensada per persones de més de 40 anys que tenen uns ingressos estables però que no poden pagar l'entrada d'un pis.
4: La Generalitat els ofereix a les persones que vulguin adquirir un habitatge i que no puguin fer front a la integritat del cos, comprar-lo conjuntament.
3: En funció de l'edat, la Generalitat pagarà la meitat de l'habitatge o més i el particular en serà el propietari com a mínim durant 40 anys. Després podrà decidir ell o els seus fills si compra l'altra part a l'administració o la Generalitat es queda tot el pis. En qualsevol dels casos, sempre serà un habitatge protegit. Durant el debat, Illa també ha anunciat més préstecs pels joves que es volen comprar un habitatge per primera vegada.
1: Pels partits de l'oposició, els anuncis que ha fet el president en matèria d'habitatge no serviran per resoldre la crisi actual i coincideixen a qualificar el discurs d'Illa d'autocomplaent, triomfalista i allunyat de la realitat. Parlament, Txell Vallespí.
5: Junts per Catalunya i Esquerra Republicana retreuen a Salvador Illa falta d'ambició nacional per resoldre la crisi de l'habitatge, l'educació i rodalies i afrontar els reptes de país. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la republicana Esther Capella.
6: Tenim la trista notícia que aquest govern pensa seguir fent el mateix. El president Illa seguirà amb la mala gestió i el president Illa seguirà amb la submissió al govern de Madrid.
7: Ens hem trobat amb un discurs avorrit en la forma, però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país en el fons.
5: En canvi, la portaveu del PP, Lorena Roldán, creu que Illa fa continuïtat del separatisme en un discurs que titlla de decebedor.
8: Conservar las políticas del separatismo, añadir más intervencionismo socialista y envolverlo todo en propaganda. Cataluña necesita un cambio de rumbo, pero Illa ha decidido perseverar en los errores que nos han traído hasta aquí.
5: Com la resta de grups, des dels comuns, Jéssica Albiach veu triomfalisme en el discurs del president de la Generalitat i sosté que les mesures anunciades en habitatges queden a mitges.
9: Tot suma, però tenen un impacte molt petit, un impacte molt limitat. És com voler aturar un tsunami a Gallegues, perquè el problema de base és l'especulació.
5: El debat de política general es reprendrà aquest dimecres a les 9 del matí amb la intervenció dels grups.
1: Mentrestant, el Congrés votarà aquest mateix divendres els dos decrets d'habitatge del govern espanyol que busquen frenar els desnonaments i prorrogar els contractes de lloguer. El Consell de Ministres els ha validat sense tenir encara els suports garantits del bloc de la investidura de Pedro Sánchez. El president espanyol ha tirat pel dret i ha dividit les mesures en dos textos per mirar de contentar els partits amb qui ha negociat, a qui insisteix a demanar responsabilitat a la cambra baixa.
10: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
1: Malgrat que encara no ha transcendit la lletra petita de la majoria d'accions, el primer decret, que en conté el gruix principal, és el que té més números de prosperar. El segon, amb la pròrroga indefinida dels lloguers que reivindica Sumar com a única proposta, neix pràcticament mort. Fem un repàs del contingut de les normes amb la Txell Garriga i l'Àlex Giral Robert.
11: Prohibició dels desnonaments fins al desembre de 2030.
12: Per regla general s'impedirà als fons voltor que puguin desallotjar llogaters, però encara s'ha de definir què és un fons voltor. Quan l'arrendador sigui un petit propietari o una petita empresa, el veto serà només en casos excepcionals.
11: Lloguers congelats fins al desembre de 2028.
12: Els contractes que acaben abans del 2029 podran prorrogar-se fins a 2 anys amb una pujada màxima del preu del 2% anual, sempre que, això sí, el llogater estigui al corrent de pagament.
11: IVA del 10% per tots els habitatges de lloguer turístic.
12: També els que fins ara no tributaven aquest impost. Inicialment s'havia parlat de pujar-lo al 21%, però no ha estat així.
11: Bonificacions fiscals per a propietaris i llogaters.
12: Els arrendadors es podran desgravar l'IRPF del pis en lloguer si el preu que fan pagar queda per sota de l'índex de referència, i els arrendataris que cobren fins a 33.000 euros es podran desgravar de mitjana l'equivalent a una mensualitat del lloguer.
11: A més,
12: es prohibirà temporalment la compra especulativa de pisos per part de fons voltor, es regularan els lloguers de temporada i per habitacions i es facilitaran ajudes per a la compra d'un primer pis, tot i que encara no s'ha especificat qui les podrà demanar.
11: El segon decret, renovació automàtica i indefinida dels lloguers.
12: Sempre que el llogater ho vulgui i el propietari no disposi d'una causa justificada per evitar-ho, similar al règim dels anys 80. És una mesura que només té el suport dels socis de l'esquerra.
1: A l'espera de veure què passa amb aquests dos decrets, l'habitatge ha tornat a reflectir les dues ànimes que configuren el govern espanyol de coalició. Sumar ha tibat la corda fins a l'últim moment. Volia que el PSOE no cedís a la pressió de Junts i el PNB. Finalment, dos decrets i dues rodes de premsa en paral·lel, una a la Moncloa i l'altra al Ministeri de Treball, amb els 5 integrants de Sumar a l'executiu. Madrid, Àngels Lafuente.
13: No és el primer cop que l'habitatge enfronta els dos socis de govern i un cop més la negociació entre el PSOE i Sumar no ha estat gens fàcil. L'escull principal per a l'acord, la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer, com reconeixia el ministre d'aquesta formació, Pablo Bustinduy.
14: Ha sido una negociación muy dura y ha sido lo último que ha quedado por resolver y se ha resuelto. Todas las demás van en el primer decreto, esa única va en uno separado. Los argumentos sobre por qué no se quería que se incluyera, pues se los dejo a quien ha defendido esa postura.
13: I és que la pressió social al carrer obligava les dues forces polítiques de l'executiu a seure's i negociar fins a l'últim moment. Sumar ja havia avisat que si Pedro Sánchez no acceptava les seves propostes, no entrarien a la reunió del Consell de Ministres. Volien un decret més ambiciós i han forçat una negociació que ha provocat que el Consell de Ministres comencés amb una hora de retard. Finalment s'ha optat per dividir els decrets en dos, una solució que no ha pogut amagar el malestar entre els dos socis de govern, fins al punt que Sumar ha convocat la seva pròpia roda de premsa per explicar la seva versió a la mateixa hora que quatre ministres del PSOE compareixien a la Moncloa per explicar els acords del Consell de Ministres.
1: Com dèiem divendres, en un ple extraordinari es votaran els dos decrets i el govern espanyol necessita el suport de tots els socis d'investidura per convalidar-los. Els grups esperen a saber la lletra petita davant dels textos, però d'entrada no se'n desmarquen. Pel portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, cal anar més enllà i Gerardo Pisarello, dels Comuns, confia que tirin tots dos endavant.
15: ¿Es suficiente? No, no es suficiente. ¿Es útil? Sí, es útil. Y ya está. Pero bueno, aquí lo que tenemos es a Inés Escapa, un PSOE que va arrastrando los pies y una derecha salvaje.
16: I per tant, del que es tracta és de mobilitzar-se i de pressionar perquè els dos decrets siguin aprovats.
1: Junts no ha valorat el doble decret, espera a veure el text publicat, i tampoc ha avançat el sentit del seu vot Ione Belarra, de Podem, però n'és crítica.
17: Ya sabemos que cuando se trocea un decreto es para dejar caer la parte más ambiciosa. Y esta vez el trágala hay que hacérselo a los rentistas y a Junts per Catalunya.
1: La portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, ha retret al govern espanyol les presses per solucionar un problema estructural.
18: Y ahora se marcan este vodevil de dos decretos en el que unos socios niegan el decreto y los otros están en contra del otro.
1: Els dos reials decrets es publicaran aquest dimecres al butlletí oficial de l'Estat. I en paral·lel continuen les mobilitzacions. Un centenar de persones acampen a la plaça Catalunya de Barcelona en defensa del dret a l'habitatge. No confien en l'efecte que puguin tenir aquests decrets aprovats pel govern espanyol. La majoria són activistes, però s'han mobilitzat a títol individual. Barcelona, Joan García.
19: No ha calgut ni la mà alçada. La decisió a la votació de l'Assemblea de Concentrats ha sigut unànime. La cosa ha anat així.
20: Quedem o no ens quedem?
21: Ens quedem!
19: Diuen que són aquí, a nivell personal, al marge del que organitzin sindicats i plataformes, perquè entenen que la protesta de dilluns davant el Palau de Congressos es va quedar curta i que la decisió d'aquest dimarts del Consell de Ministres creuen que és paper mullat perquè diuen que no aturarà els desnonaments. Sentim l'Arteco, membre d'aquesta acampada.
22: Veiem que sempre han sigut paper mullat. Totes les lleis han sigut paper mullat. Hem vist com han trossellat aquest decret i ara ho acceptaran o no. Però igualment, encara que acceptessin tot, seria com el decret que van passar amb el Covid. O sigui, durant el Covid, suposadament, no n'hi havia desnonaments. Li podem preguntar a qualsevol membre de qualsevol sindicat d'habitatge, continuaven havent-hi desnonaments. Llavors, potser és massa utòpic, no? Però volem fer canviar les coses.
19: És una acampada convocada espontàniament a través de xarxes socials i d'una durada indefinida.
1: També han decidit allargar l'acampada als concentrats a la Puerta del Sol de Madrid i en altres capitals de l'Estat. El sindicat de llogateres creu que ha estat la mobilització als carrers la que ha obligat el govern espanyol a actuar. Diu que estaran molt atents a la lletra petita dels decrets que s'han aprovat i anuncien la convocatòria de mobilitzacions aquest cap de setmana. Són declaracions al Catalunya Migdia del portaveu del sindicat, Enric Aragonès.
23: El govern i els partits, i diversos partits, i que cadascú es faci càrrec de les seves responsabilitats, que havien estat arrossegant els peus durant tota la legislatura, ara s'han vist obligats a fer coses que en alguns casos fins i tot havien dit que no es podien fer o que ja estaven en contra.
0: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Més enllà de l'habitatge, els bombers atenen més de 850 avisos per l'últim episodi de pluges torrencials que ha afectat aquest dimarts bona part del litoral i prelitoral de Catalunya. En diversos municipis del Penedès, l'àrea metropolitana de Barcelona o comarques de l'Empordà, hi han arribat a caure més de 100 litres per metre quadrat. Les principals afectacions han estat en la mobilitat i per baixos i pàrquings inundats. També s'ha hagut de rescatar alguns conductors atrapats a l'interior del cotxe o arrossegats per l'aigua quan intentaven creuar una riera. És el cas d'una dona i el seu nadó de 5 mesos, a qui els efectius d'emergència han aconseguit treure del vehicle a Gavà sense que hagin patit problemes de salut. On també hi ha hagut problemes destacats és a Sant Cugat del Vallès. Veïns del carrer Sant Jordi o de la zona de la Floresta han hagut de marxar de casa seva perquè l'aigua ha arribat a 1,5 metres d'alçada. Josep Maria Vallès és l'alcalde de Sant Cugat.
24: Hi ha gent que no podrà dormir a casa, bueno, bastanta gent que no podrà dormir a casa, alguns sí que han pogut trobar la manera de solucionar-ho fàcilment amb algun familiar, però d'altres, doncs, a través de serveis socials, doncs hem aconseguit que no s'hagin de preocupar per aquest tema, perquè evidentment, per molta aigua que hagin tret i que estan traient encara, doncs és impossible dormir a casa seva.
1: Nou persones han hagut de ser ateses pel SEM pels efectes dels aiguats, cap però de gravetat. Els principals problemes a Barcelona han estat de mobilitat. S'ha tallat la ronda de dalt durant hores perquè s'ha inundat un túnel a la Vall d'Hebron i fins a 5 línies del metro han quedat afectades amb estacions inundades i servei interromput. Xavier Flores, conseller delegat de TMB, reconeixia a 3CAT Info que caldrà repensar algunes actuacions.
2: No es poden fer actuacions del reforç dels pous de bombament, millorar, poder evitar i treballar més aquests punts on han entrat, que tinguin més dificultats per entrar o pujar algun dels nivells. Crec que hem de fer tots una reflexió de del que ens ha funcionat durant molts anys. Potser ara ha de continuar funcionant i hem d'exigir el mateix, però hem de fer introduir canvis i fer les millores que pertoquin.
1: L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès al llarg del dia diversos avisos de perill hidrològic per l'increment del cabal dels rius Foix i Anoia, així com el tram final del Llobregat i el Besòs, i també els rius Ter i Daró. L'episodi ha provocat més de 1.700 trucades al telèfon d'emergències.
0: El temps.
1: Ampliem ara aquesta informació amb la previsió meteorològica de Néstor Gómez.
3: Aquest dimecres el temps canvia radicalment respecte als ruixats i les pluges torrencials que ens han acompanyat aquest dimarts. Deixem enrere els més de 100 litres per metre quadrat a l'àrea del prelitoral i del litoral i aquesta jornada, aquest dimecres, serà un temps molt més estable. De fet, ja durant la matinada aquestes precipitacions ja hauran desaparegut i el que s'espera és que, de cara a les immediates hores, les boires siguin presents i denses a les planes interiors, fruit de les pluges de dimarts, i també s'esperen alguns núvols baixos a la façana costanera. Cap a ponent tindrem alguns núvols inofensius, sense precipitacions. Tot això amb un ambient que serà suau i fresc, sobretot a primera hora del matí. I de cara al migdia, els núvols es trencaran, quedarà el cel variable i no es descarta algun ruixat dispers i puntual a punts del Pirineu i a les muntanyes del prelitoral, preferentment cap a les muntanyes de Parades i cap al massís dels Ports. Fruit de la presència del sol, les temperatures es tendiran a pujar clarament, sobretot les màximes. Màximes a la meitat nord del país, que sobretot en el cas de les comarques de Girona, poden tocar la xifra dels 30 graus, i com també s'esperen 30 graus a les Terres de l'Ebre.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Més coses. La taxa d'inflació s'ha enfilat fins al 4,9%. És el nivell més elevat des de principis del 2023 i en té bona part de culpa el preu dels carburants, disparat pels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Per combatre aquesta situació, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que inclou com a novetat un topall a la pujada del preu del gas, a banda de prorrogar els descomptes als combustibles fins a final d'any. Tant per la gasolina com per el gasoil, la rebaixa serà d'uns 20 cèntims a l'octubre, 13 al novembre i 6 al desembre, i es limitarà el cost del gas natural i el butà. A partir del mes que ve, el preu de la bombona de butà no podrà superar els 19,55 euros i la tarifa regulada del gas es limitarà de la manera que ha explicat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
4: Que no puede subir más de un 35% en la revisión de octubre ni más de un 15% en las siguientes revisiones, teniendo en cuenta que sin este límite se estima que hubiera crecido en

0: és una ajuda pràcticament ridícula.
1: I Eduard Tallà, que és el president de la Confederació Empresarial de Transports per Carretera de Catalunya.
2: Veiem amb bons ulls, doncs, que el govern mantingui aquesta ajuda, tot i que seria inferior al que nosaltres consideràvem ja des del seu inici, que no hàgim de repercutir tant el que seria el cost del carburant en el producte o servei final.
1: En aquest escenari, la Comissió Europea demana estalviar gas i electricitat a les portes d'un hivern que preveuen complicat per l'encariment dels preus de l'energia arran de la guerra a l'Orient Mitjà, que continua sense resoldre's. A les autoritats comunitàries els preocupa sobretot que les reserves de gas a Europa estan sota mínims. Brussel·les, Bruno Fortegamires.
3: El màxim responsable europeu d'energia, Dan Jorgensen, avisa que la situació és delicada. Descarta que aquest hivern hi pugui haver problemes de falta de gas, però sí que pronostica que els preus es continuaran enfilant.
4: This of course shows us...
5: Això ens demostra com de dolent, com d'insostenible és per nosaltres dependre de fonts d'energia que venen d'altres llocs del món.
3: Per això emplaça els governs a limitar la calefacció dels edificis públics i a apagar a la nit l'enllumenat dels carrers que ja estiguin prou il·luminats. Però sobretot Brussel·les reclama estalviar electricitat durant les hores punta del dia, perquè quan es dispara el consum de llum per cobrir tota la demanda cal activar les centrals de gas i ara mateix les reserves de gas estan molt baixes. Pel que fa al petroli, el que més inquieta són els plans de Donald Trump de suspendre les exportacions de dièsel nord-americà a l'estranger. Si això tira endavant, el director de l'Agència Internacional de l'Energia, Fatih Birol, avisa de més problemes.
6: Europa és una de les regions més exposades, o directament la més exposada pel que fa al dièsel, perquè n'importa grans quantitats i estem entrant en la temporada més dura.
3: Dels Estats Units surt la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior.
1: I seguim a Brussel·les perquè la Unió Europea es planteja suspendre el dret d'asil dels migrants en cas que hagin estat utilitzats com un instrument per provocar un atac híbrid. El comissari d'Interior, Magnus Brunner, diu que l'episodi de Ceuta els obliga a millorar la seguretat de les fronteres externes i per això vol reforçar el paper de Frontex. Bruno.
3: El comissari Brunner planteja que el personal de Frontex, l'Agència Europea de Vigilància de Fronteres, pugui participar d'una forma més directa en l'expulsió de migrants irregulars. També vol que els seus agents controlin les xarxes socials per prevenir entrades massives com la de Ceuta. Creu que aquesta crisi ha marcat un abans i un després.
5: Tot el que va passar a Ceuta durant aquelles 48 hores i el que ha vingut després ha estat una prova d'estrès per la Unió Europea. Crec que hem superat aquesta prova, però no podem tornar a la normalitat com si no hagués passat res.
3: Per això també vol agilitzar la deportació dels migrants que hagin entrat a la Unió Europea, gràcies, diu, a un atac híbrid. I fins i tot estudiar impedir-los l'opció de demanar l'asil polític quan algun país extern hagi orquestrat l'arribada de migrants per fer mal a Europa. Tot i això, fins ara, la Comissió Europea no ha considerat mai que el que va passar a Ceuta fos un atac híbrid i ha evitat comentar el paper del Marroc.
1: Doncs precisament el Marroc tindrà per primera vegada en la seva història una dona com a cap de govern. El rei Mohamed VI ha encarregat a Fatima Zahra El Mansouri, del Partit Liberal PAM, que busqui els suports necessaris per constituir un govern després que aquesta formació guanyés les eleccions de dimecres passat sense majoria absoluta. El Mansouri, fins ara ministre d'Habitatge i alcaldessa de Marràqueix, sonava a les travesses juntament amb el president de la Federació Marroquina de Futbol, que al final ha estat descartat. La seva elecció respon a una tendència de promoure l'accés a les dones als càrrecs públics, una oportunitat que la mandatària ha valorat amb satisfacció en el primer discurs que ha fet.
7: Volia dir que aquest és un moment realment històric, la primera vegada a la història del nostre país que una dona assumeix la responsabilitat de presidir el govern. I això no és només un motiu d'orgull per mi, sinó un motiu d'orgull per totes les dones del país que sempre han cregut en les capacitats de les dones marroquines.
1: El Mansouri ha afegit que la nova etapa ha creat grans expectatives entre els ciutadans, sobretot entre els joves. Aquest col·lectiu va ser el gran absent de les eleccions de fa una setmana i va protagonitzar mobilitzacions importants l'any passat per denunciar falta d'oportunitats de futur.
8: 3CAT Info.
1: I Tarragona es prepara per la 30a edició del concurs de castells, que arribarà a finals de setmana a una vintena de països. Un centenar de mitjans s'han acreditat per seguir aquest esdeveniment, que els organitzadors preveuen que serà històric. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
9: En total s'han acreditat uns 430 professionals de la comunicació d'un centenar de mitjans de

0: 20 països diferents per seguir el concurs que se celebrarà aquest cap de setmana a la Tarraconena Plaça. Després de la primera jornada del concurs a Torredembarra, els organitzadors preveuen que serà una edició històrica. La directora castellera del concurs, Esther Roca, explica per què.
1: Veient com està o com ha anat passant la temporada i les alçades que estem, de ben segur que estem a les portes del que segurament serà el millor concurs de la història.
0: En l'organització hi treballen unes 300 persones per garantir la seguretat durant el certamen. Xavier González és el director del concurs.
2: A dintre de l'etap hi ha, en aquest cas, sobre 5.000, algo més de castellers, més 6.000 persones a graderies. Per tant, si en un moment donat aquestes persones haguessin de sortir o sortissin per la raó que fos, el perímetre està garantit sense obstacles.
0: Entre altres operatius destaca l'equip sanitari format per 90 professionals que s'ha previst per atendre amb agilitat, en cas d'incidència, a algun membre de les 30 colles que es donaran cita a la Tàrraco Arena Plaça, 18 dissabte i 12 diumenge.
3: Esports.
4: Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb Sergi Andreu.
5: La selecció espanyola de futbol s'ha imposat per 4-1 a Croàcia en la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El blaugrana Lamine Yamal, triat MVP del partit, ha estat l'autor de 2 gols i 1 assistència. Han completat la golejada Marc Pubill i Nico Williams. 3 jugadors del Barça han sortit a l'11 titular. Pau Cubarsí, que ha tornat a jugar 90 minuts, Lamine Yamal, que n'ha jugat 68, i Fermín, 56. També han estat titulars els catalans Marc Pubill i Marc Cucurella. Sentim Lamine, el gran protagonista del partit.
6: Hace un mes me decías que estaba mal, que estaba... que no sabías qué me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando. Sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces tranquilo.
5: Podem sentir també el blaugrana Fermín, que ha jugat els últims 35 minuts. Ha estat el seu retorn després de la lesió.
6: No, molt, molt content, perquè ja tenia ganes després de l'estiu que he passat i res, molt content i disfrutant el camp.
5: Els blaugranes Pedri i Rodri han entrat a la segona part. Olmo no ha jugat. Aquest dimarts s'han disputat també 9 partits més de la segona jornada de la Lliga de les Nacions. Destaquen el República Txeca 0, Anglaterra 2, ha marcat Gordon, que ha fet el primer gol, l'altre l'ha fet Kane. I Eslovènia 2, amb Derkusic, el blanquiblau titular, Macedònia del Nord 0.
3: 3CAT Info.
5: El president del Barça, Joan Laporta, ha estat un dels protagonistes del programa de celebració dels 10 anys del Tot Costa de Catalunya Ràdio, que s'ha fet aquest dimarts al Museu d'Història de Catalunya. Laporta, que ha estat present en la reunió de l'Associació de Clubs a Copenhagen, s'ha mostrat preocupat per la lesió de Rafinha, qui van canviar el descans de l'amistós entre Austràlia i el Brasil per unes molèsties a la cuixa dreta.
7: Estem esperant la ressonància i en aquest sentit, doncs, ja sabem que aquestes aturades per seleccions, i més si són tan llargues, doncs es produeix això, i ja vam tenir, doncs fa 2 dies, em sembla que era el de l'Eric Garcia, que ja veurem també com va, encara que sembla que no és greu, i amb el Rafinha no els puc dir res fins que no sapiguem fer el resultat de la ressonància.
5: El Barça ara per ara no ha informat si hi ha lesió o no. La Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties. Per cert, que president blaugrana, Laporta també ha reconegut les relacions amb el Madrid estan trencades arran de les insinuacions sobre el cas Negreira.
7: Nosaltres el que defensem és l'honorabilitat del Barça, i el que no podem acceptar és segons quines afirmacions que són falses. Mm-hmm. I si ells han no dir la veritat sobre determinades situacions i que l'únic interès és insultar o perjudicar el Barça, doncs es veuran com nosaltres responem i plantem cara.
5: Encara en clau blaugrana, el club ha posat a la venda les entrades pel clàssic Barça-Madrid del 25 d'octubre a les 9 del vespre. Primer pels socis sense abonament. Qui vulgui una entrada per la zona del gol de la primera graderia haurà de pagar 480 euros. Qui vulgui el seient a tribuna, 1.000 euros. Deixem un moment al futbol per parlar de bàsquet.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Perquè el Barça ha perdut a la pista del Dubai de Xavi Pascual en la segona jornada de l'Eurolliga per 94-87. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart molt dolent amb un parcial de 29-12. Una distància que el Barça ha arribat a reduir a 6 punts que han estat, però, insalvables. Kevin Panther ha estat el màxim anotador tant del Barça com del partit, amb 25 punts. El conjunt d'Alexander Sekulic ara és desè a la classificació provisional amb un balanç equilibrat d'un triomf i una victòria. Podem sentir Sekulic.
8: Hi ha coses de les quals puc estar realment satisfet, però n'hi ha un parell que hem de millorar molt per poder ser millors. Una d'elles és saber aprofitar quan el rival està en bonus, anar més a la línia de tirs lliures i provocar més faltes, perquè avui el rival ha estat molt millor que nosaltres en aquest aspecte. Ells han anat 28 vegades a la línia i nosaltres només 8. Per tant, hem de trobar la manera d'arribar-hi més, de jugar una mica més agressiu en atac.
5: El Barça tornarà a jugar divendres, també a l'Eurolliga i també fora de casa, a la pista del Besiktas d'Istanbul. Tancarà la setmana diumenge visitant el Camp Múrcia a la Lliga ACB. Tornem a parlar de futbol per explicar que aquest dimecres hi ha Champions femenina, que el Barça juga al camp de la Roma, segona jornada de la fase Lliga, amb moltes novetats a la convocatòria de Pere Romeu. Són les de la defensa neerlandesa René Van Asten, que ha rebut l'alta mèdica, Cata Coll, que va descansar en l'últim partit de Lliga, així com Aisha Càmara, Carla Julià, Noa Jiménez i Rosalía Domínguez, que estaven amb la selecció espanyola sub-20.
3: Són 2:15.

0: Repassem ara algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que el president Salvador Illa ha anunciat un fons de 25 milions d'euros perquè la Generalitat pugui comprar els pisos de persones vulnerables a punt de ser desnonades. Durant el debat de política general, Illa també ha avançat un pla d'ajudes perquè els majors de 40 anys comprin un pis a mitges amb l'administració. L'oposició li retreu que aquestes mesures no resoldran la crisi habitacional. El govern espanyol ha aprovat in extremis els decrets d'habitatge, però encara no compta amb una majoria al Congrés per avalar-los aquest divendres. Amb els textos, la Moncloa vol aturar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2030 i congelar 2 anys els lloguers. Pedro Sánchez ha hagut de dividir les mesures per satisfer totes les parts. I l'episodi de pluges d'aquest dimarts ha deixat més de 850 avisos als bombers i 1.700 trucades al telèfon d'emergències. Les precipitacions han inundat carrers i han provocat molts problemes de mobilitat a l'àrea de Barcelona, amb el metro inundat i la Ronda de Dalt tallada durant hores. Els bombers han hagut de rescatar una dona i el seu nadó d'un cotxe que s'havia encallat en una riera a Gavà. I de seguida us explicarem que l'Audiència de Barcelona ha aplicat l'amnistia a l'exsecretari general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, processada per desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Rovira va tornar de Suïssa fa 2 anys, quan se li va arxivar la causa de tsunami democràtic. Els casos de Covid es multipliquen per 2 en els últims 15 dies, tot i que la transmissió continua sent baixa. Salut assegura que el repunt de casos no és preocupant i ho relaciona amb la tornada després de les vacances i el retorn a l'escola. Dilluns arrencarà la campanya de vacunació per aquest virus i també pel de la grip. I Gonzalo Suárez, Goya d'Honor 2026, ha mort als 92 anys. Entre les seves pel·lícules destaquen La Regenta, la sèrie Los Pazos de Ulloa o Remando al Viento. Va treballar amb Carmen Maura, Charo López i Hugh Grant, entre molts altres. Als esports, què destaquem, Sergi?
1: La victòria de la selecció espanyola a la Lliga de les Nacions davant de Croàcia per 4-1 amb un gran Lamine Yamal, ha fet 2 gols i una assistència. I la creu, la derrota del Barça de bàsquet a la pista del Dubai de Xavi Pascual per 94-87.
0: I pel que fa al temps, aquest dimecres serà més estable, el dia es despertarà amb molta boira a les planes interiors i amb núvols baixos al litoral. A la tarda, el cel quedarà variable i amb ruixats a l'Alta Ribagorça, al Pallars i també al Massís dels Ports. Les temperatures pujaran arreu del país. El govern es compromet a comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades per evitar casos com el de la Mari Carmen. I, a més, posarà en marxa una mesura inèdita a l'Estat. La Generalitat comprarà pisos a mitges amb persones de més de 40 anys. Són les propostes que ha anunciat el president de Salvador Illa en la primera intervenció al debat de política general, Albert Prat.
2: El president s'ha compromès a intervenir en situacions límit per evitar que repeteixi a Catalunya un cas com el de Madrid.
3: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, i ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
2: D'entrada, el govern es guarda 25 milions d'euros per comprar-los, però ell ha ja admès que faran curt. I l'altra gran mesura és inèdita a tot l'Estat. Està pensada per persones de més de 40 anys que tenen uns ingressos estables, però que no poden pagar l'entrada d'un pis.
3: La Generalitat els ofereix a les persones que vulguin adquirir un habitatge i que no puguin fer front a la integritat del cos, comprar-lo conjuntament.
2: En funció de l'edat, la Generalitat pagarà la meitat de l'habitatge o més i el particular en serà el propietari com a mínim durant 40 anys. Després podrà decidir ell o els seus fills si compra l'altra part a l'administració o la Generalitat es queda tot el pis. En qualsevol dels casos, sempre serà un habitatge protegit. Durant el debat, Illa també ha anunciat més préstecs pels joves que es volen comprar un habitatge per primera vegada.
0: El debat de política general es reprendrà aquest dimecres a les 9 del matí amb la intervenció dels grups de l'oposició. Aquest dimarts, però, ja han dit que els anuncis que ha fet el president en matèria d'habitatge no serviran per resoldre la crisi actual i coincideixen a qualificar el discurs d'Illa d'autocomplaent, triomfalista i allunyat de la realitat. En paral·lel, el Congrés votarà aquest mateix divendres els 2 decrets d'habitatge del govern espanyol que busquen frenar els desnonaments i prorrogar els contractes de lloguer. El Consell de Ministres els ha validat sense tenir encara els suports garantits del bloc de la investidura de Pedro Sánchez. El president espanyol ha tirat pel dret i ha dividit les mesures en 2 textos per mirar de contentar els partits amb què ha negociat, a qui insisteix a demanar responsabilitat a la cambra baixa.
4: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
0: Malgrat que encara no ha transcendit la lletra petita de la majoria d'accions, el primer decret, que en conté el gruix principal, és el que té més números de prosperar. El segon, amb la pròrroga indefinida dels lloguers que reivindica Sumar com a única proposta, neix pràcticament mort. Fem un repàs del contingut de les normes amb la Txell Garriga i l'Àlex Giral Robert.
5: Prohibició dels desnonaments fins al desembre de 2030.
6: Per regla general s'impedirà als fons voltor que puguin desallotjar llogaters, però encara s'ha de definir què és un fons voltor. Quan l'arrendador sigui un petit propietari o una petita empresa, el veto serà només en casos excepcionals.
5: Lloguers congelats fins al desembre de 2028.
6: Els contractes que acaben abans del 2029 podran prorrogar-se fins a 2 anys amb una pujada màxima del preu del 2% anual, sempre que, això sí, el llogater estigui al corrent de pagament.
5: IVA del 10% per tots els habitatges de lloguer turístic.
6: També els que fins ara no tributaven aquest impost. Inicialment s'havia parlat de pujar-lo al 21%, però no ha estat així.
5: Bonificacions fiscals per a propietaris i llogaters.
6: Els arrendadors es podran desgravar l'IRPF del pis en lloguer si el preu que fan pagar queda per sota de l'índex de referència, i els arrendataris que cobren fins a 33.000 euros es podran desgravar de mitjana l'equivalent a una mensualitat del lloguer.
5: A més,
6: es prohibirà temporalment la compra especulativa de pisos per part de fons voltor, es regularan els lloguers de temporada i per habitacions i es facilitaran ajudes per a la compra d'un primer pis, tot i que encara no s'ha especificat qui les podrà demanar.
5: El segon decret, renovació automàtica i indefinida dels lloguers.
6: Sempre que el llogater ho vulgui i el propietari no disposi d'una causa justificada per evitar-ho, similar al règim dels anys 80. És una mesura que només té el suport dels socis de l'esquerra.
0: Doncs bé, els propietaris, promotors i constructors d'habitatge denuncien que les mesures anunciades pel govern espanyol no solucionen el problema estructural, que és la falta d'oferta, i denuncien que la modificació constant de les regles de joc crea inseguretat jurídica. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, es queixa que es continua deixant molta gent fora del mercat de lloguer. Són declaracions a 3Cat Info.
7: Perquè, per exemple, allargar-li el contracte de lloguer, aquí ja en té un, limitar-li l'increment dels lloguers a qui ja té un contracte. Tot això són beneficis per qui té un contracte i qui no en té.
0: El governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, ha alertat dels efectes indesitjats que poden tenir els decrets aprovats pel govern espanyol. Escrivá ha reclamat que les administracions actuïn per donar solucions als casos de màxima vulnerabilitat, però ha recomanat actuar amb prudència per no acabar reduint l'oferta d'habitatge.
8: Hilar muy fino para que cualquier medida, digamos, de mitigación por el lado de la demanda y de esta situación no genere efectos indeseados que no queremos nadie.
0: Sí que s'ha mostrat satisfet el sector dels apartaments turístics perquè s'ha acordat aplicar-los un IVA del 10% per als lloguers de temporada i d'habitacions. Marian Muro és la presidenta d'Apertur.
9: Que, de fet, la majoria i molts habitatges d'ús turístics ja estaven aplicant el 10% d'IVA perquè molts estan prestant serveis addicionals.
0: El govern espanyol havia anunciat feia uns mesos que tenia la intenció d'augmentar el 21% l'IVA dels lloguers de temporada.
10: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretari general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, acusada de desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Suprem li va obrir la causa el 2018, per la qual no ha estat mai jutjada, perquè Rovira es va exiliar a Suïssa. Pablo Llarena la va processar primer per rebel·lió i després per sedició. Quan es va derogar aquest delicte, se la va acusar de desobediència. Rovira va tornar a Catalunya fa 2 anys, quan se li va arxivar la investigació per terrorisme, en aquest cas en la causa de Tsunami Democràtic. La portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capella, creu que amb l'amnistia es tanca una etapa injusta.
11: No es restaure ni repare el dolor causat, però en tot cas es repare la injustícia. L'Audiència Provincial no fa una altra cosa que aplicar una llei aprovada per les Corts Generals.
0: I el líder dels republicans, Oriol Junqueras, celebra que amb la resolució es posi fi, diu, a una persecució política de 6 anys d'exili. Més qüestions. El secretari d'Estat de Joventut i Infància, Rubén Pérez, reclama un esforç a les comunitats autònomes per acollir els més de 2.800 menors no acompanyats que continuen a Ceuta. Aquest dimecres farà 2 mesos de l'entrada irregular de milers de persones a la ciutat autònoma i el repartiment d'aquests joves continua encallat. En declaracions al Catalunya Nit, Pérez assegura que és necessari traslladar aquests menors a la península per poder-los atendre amb garanties.
12: Es cierto que Cataluña tiene ya un sistema de protección muy, muy tensionado, pero estamos hablando de que en los registros de llegada de menores migrantes en los últimos años han descendido notablemente, a pesar de que en la opinión pública parece que hay muchísimos menores migrantes en situación de soledad. No es verdad, el registro de interior da números que no están ni mucho menos en los números de otros años. Y creo que podemos hacer un esfuerzo colectivo y hay financiación también para afrontarlo.
0: Justament aquest dimecres, el president de Ceuta declara com a testimoni davant l'Audiència Nacional que investiga l'entrada massiva del 30 de juliol.
10: 3CAT Info.
0: Estònia ha acusat Rússia de sabotejar una fàbrica de drons militars destinats a Ucraïna. El govern bàltic ha determinat que l'incendi a l'empresa de defensa Milrem el 15 d'agost passat el van provocar agents de seguretat russos. Brussel·les ha considerat l'incident com un nou episodi de guerra híbrida russa contra Europa pel seu suport a Ucraïna, però el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha negat les acusacions.
13: Aquestes afirmacions són infundades i reflexives, no guarden cap relació amb la realitat i manquen de qualsevol mena de fonament racional. En conseqüència, no poden prendre seriosament aquest tipus de declaracions, ni ho faran.
0: Per la seva banda, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha fet una crida a la calma davant l'increment dels incidents atribuïts a Moscou i ha volgut deixar clar que l'Aliança Atlàntica disposa de totes les opcions de resposta que necessita per fer front als atacs híbrids de Rússia.
10: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Foment del Treball reclama que es pugui acomiadar un treballador encara que estigui de baixa. Els empresaris proposen recuperar l'acomiadament objectiu i poder fer fora els que acumulin baixes reiterades o de llarga durada. Això es recull al llibre blanc sobre l'absentisme laboral, que en l'última dècada s'ha més que duplicat, segons la patronal. Pel president de Foment, Josep Sánchez Llibre, és un problema especialment greu per les petites i mitjanes empreses.
14: L'absentisme és un problema global que afecta a tothom i que comença a ser inassolible per l'economia i també per la nostra societat. I és per aquest motiu que des de Foment del Treball reclamem al govern de l'Estat, als grups parlamentaris, que la reducció de l'absentisme ocupi un lloc prioritari en l'agenda política.
0: L'Estat espanyol té la taxa d'absentisme més alta d'Europa. Cada dia falten a la feina 1,4 milions de persones i un 80% ho fa per una baixa mèdica. És el mateix patró que s'observa a Catalunya, on les incapacitats temporals tenen un cost que s'ha incrementat un 10% en la primera meitat d'aquest any. Per això Foment també proposa donar més protagonisme a les mútues, revisar els costos que assumeixen les empreses i explorar fórmules de retorn progressiu al lloc de treball. I les infeccions de Covid aquesta última setmana s'han multiplicat pràcticament per 2 respecte a fa 15 dies, tot i que els nivells de transmissió es mantenen baixos. Segons dades del Cívic, la setmana passada se'n van diagnosticar poc més de 2.500 casos, mentre que la setmana anterior en van ser prop de 1.100. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, ha tret ferro a aquest augment que coincideix amb la tornada a l'escola.
15: S'ha retrasat una mica la pujada de la Covid. Hem arribat a principis de setembre amb una incidència ja una mica més elevada i pensem que és perquè amb la finalització del període de vacances, l'inici del curs escolar, doncs veiem un increment baix del nombre de contagis.
0: Tot plegat dies abans que comenci la campanya de vacunació conjunta de grip i Covid. Arrencarà dilluns per augmentar especialment la immunització de la població vulnerable i també els docents. I per cert que les reserves d'activitats de lleure i colònies escolars han caigut un 80% aquest curs arran del conflicte entre els mestres i el Departament d'Educació. N'alerta l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura, que ja avisa que hi haurà algun negoci que haurà de baixar la persiana. El sector calcula que tot plegat provocarà prop de 3.000 acomiadaments. El gerent de l'associació, Pep Montes, assegura que moltes petites i mitjanes empreses no tenen marge de maniobra i demanen esforços tant al govern com als docents per arribar a un acord. N'ha parlat de 3CAT Info.
16: Ens han convertit en espectadors impotents aquesta situació. Nosaltres no entenem que reclamar millores al sistema educatiu, que efectivament compartim que són necessàries, s'estigui afectant d'una manera tan greu. Per tant, una acció de pressió com aquesta tan radical, el que fa és abocar a les empreses en risc de fallida.
0: A hores d'ara, uns 1.360 centres s'han adherit a la iniciativa de no fer colònies ni sortides escolars.
10: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Abans de repassar la previsió del temps, us recordem que els bombers han atès més de 850 avisos per l'últim episodi de pluges torrencials que ha afectat aquest dimarts bona part del litoral i prelitoral de Catalunya. En diversos municipis del Penedès, l'àrea metropolitana de Barcelona o comarques de l'Empordà, hi han arribat a caure més de 100 litres per metre quadrat. Les principals afectacions han estat en la mobilitat i per baixos i pàrquings inundats. També s'ha hagut de rescatar alguns conductors atrapats a l'interior del cotxe o arrossegats per l'aigua quan intentaven creuar una riera. És el cas d'una dona i el seu nadó de 5 mesos, a qui els efectius d'emergència han aconseguit treure del vehicle a Gavà sense que hagin patit problemes de salut. On també hi ha hagut problemes destacats és a Sant Cugat del Vallès. Josep Maria Vallès n'és l'alcalde.
17: Hi ha gent que no podrà dormir a casa, bueno, bastanta gent que no podrà dormir a casa, alguns sí que han pogut trobar la manera de solucionar-ho fàcilment amb algun familiar, però d'altres, doncs, a través de serveis socials, doncs hem aconseguit que no s'hagin de preocupar per aquest tema, perquè evidentment per molta aigua que hagin tret i que estan traient encara, doncs és impossible dormir a casa seva.
0: I a Barcelona els principals problemes han estat de mobilitat, s'ha tallat la ronda de dalt durant hores perquè s'ha inundat un túnel a la Vall d'Hebron i fins a 5 línies del metro han quedat afectades amb estacions inundades i servei interromput.
10: El temps.
0: Veiem ara quina és la previsió per les pròximes hores amb en Néstor Gómez.
18: Aquest dimecres el temps canvia radicalment respecte als ruixats i les pluges torrencials que ens han acompanyat aquest dimarts. Deixem enrere els més de 100 litres per metre quadrat a l'àrea del prelitoral i del litoral i aquesta jornada, aquest dimecres, serà un temps molt més estable. De fet, ja durant la matinada aquestes precipitacions ja hauran desaparegut i el que s'espera és que, de cara a les immediates hores, les boires siguin presents i denses a les planes interiors, fruit de les pluges de dimarts, i també s'esperen alguns núvols baixos a la façana costanera. Cap a ponent tindrem alguns núvols inofensius sense precipitacions. Tot això amb un ambient que serà suau i fresc, sobretot a primera hora del matí. I de cara al migdia, els núvols es trencaran, quedarà el cel variable i no es descarta algun ruixat dispers i puntual a punts del Pirineu i a les muntanyes del prelitoral, preferentment cap a les muntanyes de Parades i cap al massís dels Ports. Fruit de la presència del sol, les temperatures tendiran a pujar clarament, sobretot les màximes. Màximes a la meitat nord del país, que sobretot en el cas de les comarques de Girona, poden tocar la xifra dels 30 graus, com també s'esperen 30 graus a les Terres de l'Ebre.
10: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Més qüestions. Un excap de la colla dels xiquets del Serrallo de Tarragona s'enfronta a 19 anys de presó per abusar sexualment d'una castellera de 14 anys. El judici d'aquests fets, que va passar fa 7 anys, es fa porta tancada. Tarragona, Ricard Boigas.
19: L'acusat va ser cap de colla dels xiquets del Serrallo l'any 2016. Segons el relat de la Fiscalia, els abusos van començar l'any 2019. Ell tenia 38 anys i la víctima 14. L'escrit acusatori del Ministeri Públic apunta que va mantenir una relació permanent d'abusos continus fins a l'estiu del 2022, quan es va trencar la relació i l'acusat hauria amenaçat la noia a través de diversos missatges al mòbil. També recull que l'home tenia una vinculació molt estreta amb els pares de la menor i amb ella, cosa que va generar una relació d'estreta confiança i va permetre que l'acusat es quedés a soles amb la menor. La Fiscalia demana 19 anys de presó, 12 per un delicte continuat d'abús sexual a menor en penetració i 7 anys més per l'obtenció d'imatges pornogràfiques per haver gravat la noia. També demana una indemnització de 50.000 euros. L'acusació particular s'ha adherit a les peticions de la Fiscalia i la defensa ha demanat l'absolució de l'acusat.
0: També us expliquem que a Catalunya el SEM ha atès 156 casos al dia per intoxicacions. Parlem sobretot d'alcohol i drogues psicoactives. Són dades de gener a agost que mostren un increment del 8% respecte a fa un any. A la tardor s'hi afegeixen les intoxicacions per bolets. Les xifres s'han fet públiques a Berga durant una jornada amb més de 400 professionals del sector. Berga, Natia Adell.
20: La xifra es dispara a gairebé 38.000 casos atesos al país els primers 8 mesos de l'any. Jordi Calafell, cap territorial del SEM a la Catalunya Central.
21: El que estem veient molt a nivell del sistema d'emergències mèdiques és l'augment de consum, també en època estacional, de tot el que serien alcohol i aquestes drogues psicoactives que comentàvem.
20: A la tardor s'hi han d'afegir els bolets. L'any passat es van atendre unes 60 intoxicacions al dia per ingesta de bolets. David Esteve, coordinador de la base assistencial de Berga.
22: El que no coneix els bolets, però també hi ha el que els coneix molt i aquí és on estic tirant pedres a sobre la taulada, el que els coneix i a vegades ens podem confondre. I aquests errors a vegades són cars.
20: Els símptomes són dolor abdominal, vòmits i diarrea.
0: I tanca, si més no de moment, l'últim cinema de la Seu d'Urgell. Les propietàries del cinema Guiu es jubilen i han aturat la programació habitual mentre busquen una fórmula per mantenir-lo obert. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
1: Els cinemes i la sala de festes Guiu van obrir fa 75 anys i ara les propietàries es jubilen. Són les germanes Irene i Montse Guiu.
2: Jo estic allargant l'etapa. Jo ja en tinc 75 anys i clar...
3: Ens trobem en un punt de jubilació perquè ja ens toca, esperant que hi hagi alguna intervenció municipal, empresarial, no?, que es volgués portar la gestió de tot aquest espai, no?
1: Una de les propostes que fan perquè l'equipament no tanqui definitivament és que l'Ajuntament se'n faci càrrec, però l'alcalde Joan Barrera ho descarta per l'alt cost que tindria.
23: Són 3 milions d'euros, més tot el que val, tot el que és adequar-ho tot a les normatives actuals. Per tant, sí, té valor, però bueno, són molts milions i nosaltres hem de mirar per la salut econòmica de l'Ajuntament també.
1: A banda dels Guiu, ara a l'Alt Pirineu i l'Aran només queden cinemes a Tremp i a Viella.
10: 3CAT Info.
0: El cineasta i escriptor Gonzalo Suárez ha mort als 92 anys. Entre les seves pel·lícules destaquen La Regenta, Don Juan en los Infiernos o Remando al Viento, Marc Garriga.
24: Vamos, la película.
25: Vinculat a l'Escola de Barcelona, l'Acadèmia del Cinema Espanyol, aprofitant que els Goya s'entregaven el passat mes de febrer a la capital catalana, li va atorgar el Premi d'Honor per haver-se convertit textualment en un home clau en la cultura espanyola dels últims 60 anys. Ell va tancar així el seu discurs d'agraïment.
26: El cine es el último reducto con el que podemos soñar despiertos. No sé por qué me remite a ese primer bisonte que nuestros ancestros pintaron en las cavernas. Ahora el bisonte soy yo.
25: Suárez ja havia rebut el Goya a la millor direcció per Remando al Viento als anys 80, una fantasia sobre Mary Shelley i Lord Byron, protagonitzada per Hugh Grant, també premiada a Sant Sebastià.
27: Porque yo, tú lo sabes, yo no puedo vivir de otra manera.
28: Welcome to the Ministry of Not Forgetting. Today we announce our first subject, Marianne Faithfull.
0: Una pel·lícula sobre Marianne Faithfull obrirà el Festival Inèdit de Documentals Musicals en una edició que també tindrà com a protagonistes Pulp, David Bowie, els Beastie Boys o Earth, Wind and Fire. S'hi projectaran una setantena de pel·lícules dedicades a grups i artistes internacionals i també cintes de directors catalans com Albert Serra i Carla Simón, Barcelona, Òscar Callau.
29: La cinta inaugural serà Broken English, amb Tilda Swinton i Nick Cave, que documenta creativament la convulsa carrera de la cantant britànica Marianne Faithfull. Pulp, What Do You Do For an Encore, combina el retorn als escenaris de la banda de Britpop amb material d'arxiu i narració del mateix Jarvis Cocker. Ens ho explica un dels codirectors de l'inèdit, Tony L. Carol.
30: Narrats pel mateix Jarvis Cocker, no? Amb aquest to que té ell entre elegant i sorneguer, i ja et dic, el concert és com una versió enorme, majestuosa, d'una nit de karaoke en un pub anglès.
29: El festival estrena aquest any un premi al millor vídeo musical en col·laboració amb la Sala Apolo, i manté tant una seu digital i gratuïta amb la plataforma CaixaForum Plus com l'Inèdit Lab per impulsar el desenvolupament professional del talent jove en el camp dels documentals musicals.
0: I seguim amb cultura perquè Mario Gas porta a la Beckett el monòleg El pessimismo alegre, mi suicidio, de Henry Rorda, després de 20 anys d'haver-lo estrenat a Madrid. Es podrà veure fins a l'11 d'octubre. Marta Vives.
31: Henry Rorda, l'autor i protagonista del pessimismo alegre, mi suicidio, va ser un pedagog, professor de matemàtiques i un hedonista. I tot així, un home que va suïcidar-se. Mario Gas estrena a la Beckett posant-li cos, veu, experiència i profunditat. En un text escrit a principis del segle XX, però que ens parla en present de tot això, com ha explicat Mario Gas a Catalunya Ràdio.
32: Parla de l'existència i el que diu és molt actual. Parla de la pedagogia i el que diu és molt actual. Parla de la societat i la seva estructura econòmica, capitalisme, socialisme, i és molt actual. Parla de les relacions amoroses i és molt actual. I aleshores, quan això no és ficció, sinó que, a més, resulta que és un senyor que va decidir desaparèixer i explica tot això, doncs, arriba molt directament.
31: Gas omple de vida la Beckett en aquest monòleg d'un suïcida que ens serveix una classe magistral.
0: I el Teatre de la Biblioteca de Barcelona, gestionat per la companyia La Perla 29, presenta la seva temporada més internacional. Acollirà dos monòlegs que venen del Brasil i Lituània dins del flaix de tardor i es convertirà en el centre neuràlgic del nou Festival Shakespeare de Barcelona. La Perla encara una temporada molt internacional, començant per aquests dos monòlegs que arribaran l'última quinzena d'octubre. Oriol Brogi és el director de La Perla 29.
33: Són dos monòlegs que utilitzen la figura del passat per parlar radicalment del futur.
0: Amb la mateixa idea, del 8 al 18 d'abril, el Teatre La Biblioteca serà la seu del Festival Shakespeare Barcelona-Catalunya, dirigit per Montse Bellvehí. A més, aquesta temporada tornarà una de les joies de la Corona de la Perla, Tots ocells, de Wadji Mouat, que novament dirigirà Oriol Broggi, que també es posarà al capdavant de la casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca.
10: Esports.
0: Repassem ara l'actualitat esportiva amb Sergi Andreu.
4: La selecció espanyola de futbol ha golejat Croàcia per 4-1 amb un gran Lamine Yamal, l'autor de dos gols i una assistència, en la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El davanter blaugrana ha triat l'MVP del partit, ha fet els dos gols, ha fet una assistència en un gol de Marc Pubill, Nico Williams ha completat la golejada amb el quart gol. Sentim, justament, Luis de la Fuente llançant elogis a Lamine.
5: Ya sabéis que me gusta un poco destacar las individualidades, esa que a veces es imposible hacerlo. Destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros, porque además es una persona... En la intimidad del grupo es muy querido, estamos felices con él.
4: Un Lamín que no ha pogut defugir les preguntes al voltant de la pilota d'or a la zona mixta.
6: Bueno, no depèn de mí. Yo jugo, disfruto y depèn de vosotros.
4: Tres jugadors del Barça han sortit a l'11 titular de Luis de la Fuente, Pau Cubarsí, que ha tornat a jugar els 90 minuts, Lamine Yamal, que n'ha jugat 68, i Fermín, que n'ha jugat 56. També han estat titulars els catalans Pubill i Cucurella. Justament, Fermín tornava després de la lesió.
6: No, molt, molt content, perquè ja tenia ganes després de l'estiu que ha passat i res, molt content i disfrutant el camp.
4: Els blaugranes Pedri i Rodri han entrat a la segona part. Olmo no ha jugat ni un minut. Aquest dimarts també s'han jugat 9 partits més de la segona jornada de la Lliga de les Nacions. Destaquen el República Txeca 0, Anglaterra 2, amb gol del blaugrana Gordon, ha fet el primer gol, l'altre l'ha fet Harry Kane, i Eslovènia 2, Macedònia del Nord 0, amb Derkusic titular a l'equip eslové. El president del Barça, Joan Laporta, ha estat protagonista en el programa especial de celebració dels 10 anys del Tot Costa de Catalunya Ràdio que s'ha fet al Museu d'Història de Catalunya. Laporta, que ha estat present a la reunió de l'Associació de Clubs a Copenhagen, s'ha mostrat preocupat per la lesió de Rafinha qui van canviar el descans de l'amistós entre Austràlia i el Brasil per unes molèsties a la cuixa dreta. Encara el Barça no ha informat si hi ha lesió o no. La Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties. El president blaugrana també ha reconegut que les relacions amb el Madrid estan trencades per les insinuacions sobre el cas Negreira.
7: Nosaltres el que defensem és la honorabilitat del Barça i el que no podem acceptar és segons quines afirmacions que són falses. Mm-hmm. I si ells han no dir la veritat sobre determinades situacions i que l'únic interès és insultar o perjudicar el Barça, doncs veuran com nosaltres responem i plantem cara.
4: En canvi, Laporta ha assegurat que segueixen tenint bones relacions amb l'Atlètic de Madrid, tot i les tensions d'aquest estiu arran de l'interès del Barça per fitxar Julián Álvarez.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Barça de bàsquet ha perdut a la pista del Dubai, de Xavi Pascual, en la segona jornada de l'Eurolliga per 94-87. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart dolent, amb un parcial de 29-12. Una distància que el Barça ha arribat a reduir a 6 punts, que han estat, però, insuficients. Kevin Panther ha estat el màxim anotador, tant del Barça com del partit, amb 25 punts. El conjunt d'Alexander Sekulić ara és desè a la classificació provisional, amb un balanç equilibrat d'un triomf i una victòria. Podem sentir Sekulić.
8: Hi ha coses de les quals puc estar realment satisfet, però n'hi ha un parell que hem de millorar molt per poder ser millors. Una d'elles és saber aprofitar quan el rival està en bonus, anar més a la línia de tirs lliures i provocar més faltes, perquè avui el rival ha estat molt millor que nosaltres en aquest aspecte. Ells han anat 28 vegades a la línia i nosaltres només 8. Per tant, hem de trobar la manera d'arribar-hi més, de jugar una mica més agressiu en atac.
4: D'altra banda, el Manresa ha tingut problemes en el seu viatge a Grècia, on aquest dimecres ha de jugar contra el Pau, que a 6:45 a la primera jornada de l'Eurocup. El temporal d'aigua que ha caigut sobre el litoral català ha fet que l'avió sortís amb 6 hores de retard. Això ha provocat que l'expedició manresana hagi perdut l'enllaç a Salònica. L'haurà d'agafar aquest dimecres a les 7 del matí, el mateix dia del partit. I també aquest dimecres juga el Barça de futbol a la Champions femenina, ho farà al camp de la Roma a 6:45 de la tarda. 3CAT Info.
10: Trescat Info.

0: Son las 4.
1: El president Salvador Illa anuncia un fons de 25 milions d'euros perquè la Generalitat pugui comprar els pisos de persones vulnerables a punt de ser desnonades. Durant el debat de política general, Illa també ha avançat un pla d'ajudes perquè els majors de 40 anys comprin un pis a mitges amb l'administració. L'oposició li retreu que aquestes mesures no resoldran la crisi habitacional. El govern espanyol aprova in extremis els decrets d'habitatge, però encara no compta amb una majoria al Congrés per avalar-los aquest divendres. Amb els textos, la Moncloa vol aturar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2030 i congelar 2 anys els lloguers. Pedro Sánchez ha hagut de dividir les mesures per satisfer totes les parts. Un centenar de persones acampen a la plaça Catalunya de Barcelona per demanar solucions a la crisi de l'habitatge. El sindicat de llogateres creu que ha estat la mobilització als carrers la que ha obligat el govern espanyol a actuar. Assegura que estaran molt atents a la lletra petita dels decrets que s'han aprovat i anuncia la convocatòria de mobilitzacions aquest cap de setmana. L'episodi de pluges d'aquest dimarts deixa més de 850 avisos als bombers i 1.700 trucades al telèfon d'emergències. Les precipitacions inunden carrers i provoquen molts problemes de mobilitat a l'àrea de Barcelona, amb el metro inundat i la ronda de dalt tallada durant hores. Els bombers han hagut de rescatar una dona i el seu nadó d'un cotxe que s'havia encallat en una riera Gavà. El rei del Marroc ha anomenat per primera vegada una dona com a cap de govern. La liberal Fàtima Zahra El Mansouri, que ha rebut l'encàrrec de formar un executiu de coalició, ha qualificat el fet d'històric i d'un honor per a totes les dones del país. I l'organització del concurs de Castells de Tarragona diu que el gran moment de les colles fa pensar que serà la millor edició de la història. L'esdeveniment, que se celebra aquest cap de setmana, tindrà una gran projecció mundial amb la cobertura de més d'un centenar de mitjans de comunicació d'una vintena de països.
2: Esports. A la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola ha golejat Croàcia per 4-1 amb 2 gols de Lamine, un de Pubill i un altre de Nico Williams. Joan Laporta ha mostrat en el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio la seva preocupació per la possible lesió de Rafinha. Laporta també ha comentat que les relacions amb el Madrid estan trencades per les acusacions del Club Blanc pel cas Negreira. I derrota del Barça de bàsquet a la pista del Dubai de Xavi Pascual per 94-87 en partit de la segona jornada de l'Eurolliga.
1: I pel que fa al temps d'aquest dimecres, serà més estable. El dia es despertarà amb molta boira a les planes interiors i amb núvols baixos al litoral. A la tarda, el cel quedarà variable i amb rossets a l'Alta Ribagorça, al Pallars i també al Massís dels Ports. Les temperatures pujaran arreu del país.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. El govern es compromet a comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades per evitar casos com el de la Mari Carmen. I a més posarà en marxa una mesura inèdita a l'Estat. La Generalitat comprarà pisos a mitges amb persones de més de 40 anys. Són les propostes que ha anunciat el president Salvador Illa en la primera intervenció al debat de política general, Albert Prat.
3: El president s'ha compromès a intervenir en situacions límit per evitar que es repeteixi a Catalunya un cas com el de Madrid.
4: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
3: D'entrada, el govern es guarda 25 milions d'euros per comprar-los, però ell ha ja admès que faran curt. I l'altra gran mesura és inèdita a tot l'Estat. Està pensada per persones de més de 40 anys que tenen uns ingressos estables però que no poden pagar l'entrada d'un pis.
4: La Generalitat els ofereix a les persones que vulguin adquirir un habitatge i que no puguin fer front a la integritat del cos, comprar-lo conjuntament.
3: En funció de l'edat, la Generalitat pagarà la meitat de l'habitatge o més i el particular en serà el propietari com a mínim durant 40 anys. Després podrà decidir ell o els seus fills si compra l'altra part a l'administració o la Generalitat es queda tot el pis. En qualsevol dels casos, sempre serà un habitatge protegit. Durant el debat, Illa també ha anunciat més préstecs pels joves que es volen comprar un habitatge per primera vegada.
1: Pels partits de l'oposició, els anuncis que ha fet el president en matèria d'habitatge no serviran per resoldre la crisi actual i coincideixen a qualificar el discurs d'Illa d'autocomplaent, triomfalista i allunyat de la realitat. Parlament, Txell Vallespí.
5: Junts per Catalunya i Esquerra Republicana retreuen a Salvador Illa falta d'ambició nacional per resoldre la crisi de l'habitatge, l'educació i rodalies i afrontar els reptes de país. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la republicana Esther Capella.
6: Tenim la trista notícia que aquest govern pensa seguir fent el mateix. El president Illa seguirà amb la mala gestió i el president Illa seguirà amb la submissió al govern de Madrid.
7: Ens hem trobat amb un discurs avorrit en la forma, però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país en el fons.
5: En canvi, la portaveu del PP, Lorena Roldán, creu que Illa fa continuïtat del separatisme en un discurs que titlla de decebedor.
8: Conservar las políticas del separatismo, añadir más intervencionismo socialista y envolverlo todo en propaganda. Cataluña necesita un cambio de rumbo, pero Illa ha decidido perseverar en los errores que nos han traído hasta aquí.
5: Com la resta de grups, des dels comuns, Jessica Albiach veu triomfalisme en el discurs del president de la Generalitat i sosté que les mesures anunciades en habitatges queden a mitges.
9: Tot suma, però tenen un impacte molt petit, un impacte molt limitat. És com voler aturar un tsunami a Gallegues, perquè el problema de base és l'especulació.
5: El debat de política general es reprendrà aquest dimecres a les 9 del matí amb la intervenció dels grups.
1: Mentrestant, el Congrés votarà aquest mateix divendres els dos decrets d'habitatge del govern espanyol que busquen frenar els desnonaments i prorrogar els contractes de lloguer. El Consell de Ministres els ha validat sense tenir encara els suports garantits del bloc de la investidura de Pedro Sánchez. El president espanyol ha tirat pel dret i ha dividit les mesures en dos textos per mirar de contentar els partits amb qui ha negociat, a qui insisteix a demanar responsabilitat a la cambra baixa.
10: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
1: Malgrat que encara no ha transcendit la lletra petita de la majoria d'accions, el primer decret, que en conté el gruix principal, és el que té més números de prosperar. El segon, amb la pròrroga indefinida dels lloguers que reivindica Sumar com a única proposta, neix pràcticament mort. Fem un repàs del contingut de les normes amb la Txell Garriga i l'Àlex Giral Robert.
11: Prohibició dels desnonaments fins al desembre de 2030.
12: Per regla general s'impedirà als fons voltor que puguin desallotjar llogaters, però encara s'ha de definir què és un fons voltor. Quan l'arrendador sigui un petit propietari o una petita empresa, el veto serà només en casos excepcionals.
11: Lloguers congelats fins al desembre de 2028.
12: Els contractes que acaben abans del 2029 podran prorrogar-se fins a 2 anys amb una pujada màxima del preu del 2% anual, sempre que, això sí, el llogater estigui al corrent de pagament.
11: IVA del 10% per tots els habitatges de lloguer turístic.
12: També els que fins ara no tributaven aquest impost. Inicialment s'havia parlat de pujar-lo al 21%, però no ha estat així.
11: Bonificacions fiscals per a propietaris i llogaters.
12: Els arrendadors es podran desgravar l'IRPF del pis en lloguer si el preu que fan pagar queda per sota de l'índex de referència, i els arrendataris que cobren fins a 33.000 euros es podran desgravar de mitjana l'equivalent a una mensualitat del lloguer.
11: A més,
12: es prohibirà temporalment la compra especulativa de pisos per part de fons voltor, es regularan els lloguers de temporada i per habitacions i es facilitaran ajudes per a la compra d'un primer pis, tot i que encara no s'ha especificat qui les podrà demanar.
11: El segon decret, renovació automàtica i indefinida dels lloguers.
12: Sempre que el llogater ho vulgui i el propietari no disposi d'una causa justificada per evitar-ho, similar al règim dels anys 80. És una mesura que només té el suport dels socis de l'esquerra.
1: A l'espera de veure què passa amb aquests dos decrets, l'habitatge ha tornat a reflectir les dues ànimes que configuren el govern espanyol de coalició. Sumar ha tibat la corda fins a l'últim moment. Volia que el PSOE no cedís a la pressió de Junts i el PNB. Finalment, dos decrets i dues rodes de premsa en paral·lel, una a la Moncloa i l'altra al Ministeri de Treball, amb els 5 integrants de Sumar a l'executiu. Madrid, Àngels Lafuente.
13: No és el primer cop que l'habitatge enfronta els dos socis de govern i un cop més la negociació entre el PSOE i Sumar no ha estat gens fàcil. L'escull principal per a l'acord, la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer, com reconeixia el ministre d'aquesta formació, Pablo Bustinduy.
14: Ha sido una negociación muy dura y ha sido lo último que ha quedado por resolver y se ha resuelto. Todas las demás van en el primer decreto, esa única va en uno separado. Los argumentos sobre por qué no se quería que se incluyera, pues se los dejo a quien ha defendido esa postura.
13: I és que la pressió social al carrer obligava les dues forces polítiques de l'executiu a asseure's i negociar fins a l'últim moment. Sumar ja havia avisat que si Pedro Sánchez no acceptava les seves propostes, no entrarien a la reunió del Consell de Ministres. Volien un decret més ambiciós i han forçat una negociació que ha provocat que el Consell de Ministres comencés amb una hora de retard. Finalment s'ha optat per dividir els decrets en dos, una solució que no ha pogut amagar el malestar entre els dos socis de govern, fins al punt que Sumar ha convocat la seva pròpia roda de premsa per explicar la seva versió a la mateixa hora que quatre ministres del PSOE compareixien a la Moncloa per explicar els acords del Consell de Ministres.
1: Com dèiem divendres, en un ple extraordinari es votaran els dos decrets i el govern espanyol necessita el suport de tots els socis d'investidura per convalidar-los. Els grups esperen a saber la lletra petita davant dels textos, però d'entrada no se'n desmarquen. Pel portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, cal anar més enllà i Gerardo Pisarello, dels Comuns, confia que tirin tots dos endavant.
15: ¿Es suficiente? No, no es suficiente. ¿Es útil? Sí, es útil. Y ya está. Pero bueno, aquí lo que tenemos es a nadie se escapa, un PSOE que va arrastrando los pies y una derecha salvaje.
16: I per tant, del que es tracta és de mobilitzar-se i de pressionar perquè els dos decrets siguin aprovats.
1: Junts no ha valorat el doble decret, espera a veure el text publicat, i tampoc ha avançat el sentit del seu vot Ione Belarra, de Podem, però n'és crítica.
17: Ya sabemos que cuando se trocea un decreto es para dejar caer la parte más ambiciosa. Y esta vez el trágala hay que hacérselo a los rentistas y a Junts per Catalunya.
1: La portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, ha retret al govern espanyol les presses per solucionar un problema estructural.
18: Y ahora se marcan este vodevil de dos decretos en el que unos socios niegan el decreto y los otros están en contra del otro.
1: Els dos reials decrets es publicaran aquest dimecres al butlletí oficial de l'Estat. I en paral·lel continuen les mobilitzacions. Un centenar de persones acampen a la plaça Catalunya de Barcelona en defensa del dret a l'habitatge. No confien en l'efecte que puguin tenir aquests decrets aprovats pel govern espanyol. La majoria són activistes, però s'han mobilitzat a títol individual. Barcelona, Joan Garcia.
19: No ha calgut ni la mà alçada. La decisió a la votació de l'Assemblea de Concentrats ha sigut unànime. La cosa ha anat així.
20: Quedem o no ens quedem?
21: Ens quedem!
19: Diuen que són aquí, a nivell personal, al marge del que organitzin sindicats i plataformes, perquè entenen que la protesta de dilluns davant el Palau de Congressos es va quedar curta i que la decisió d'aquest dimarts del Consell de Ministres creuen que és paper mullat perquè diuen que no aturarà els desnonaments. Sentim l'Arteco, membre d'aquesta acampada.
22: Veiem que sempre han sigut paper mullat. Totes les lleis han sigut paper mullat. Hem vist com han trossellat aquest decret i ara ho acceptaran o no. Però igualment, encara que acceptessin tot, seria com el decret que van passar amb el Covid. O sigui, durant el Covid, suposadament, no n'hi havia desnonaments. Li podem preguntar a qualsevol membre de qualsevol sindicat d'habitatge, continuaven havent-hi desnonaments. Llavors, potser és massa utòpic, no? Però volem fer canviar les coses.
19: És una acampada convocada espontàniament a través de xarxes socials i d'una durada indefinida.
1: També han decidit allargar l'acampada als concentrats a la Puerta del Sol de Madrid i en altres capitals de l'Estat. El sindicat de llogateres creu que ha estat la mobilització als carrers la que ha obligat el govern espanyol a actuar. Diu que estaran molt atents a la lletra petita dels decrets que s'han aprovat i anuncia la convocatòria de mobilitzacions aquest cap de setmana. Són declaracions al Catalunya Migdia del portaveu del sindicat, Enric Aragonès.
23: El govern i els partits, i diversos partits, i que cadascú es faci càrrec de les seves responsabilitats, que havien estat arrossegant els peus durant tota la legislatura, ara s'han vist obligats a fer coses que en alguns casos fins i tot havien dit que no es podien fer o que ja estaven en contra.
0: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Més enllà de l'habitatge, els bombers atenen més de 850 avisos per l'últim episodi de pluges torrencials que ha afectat aquest dimarts bona part del litoral i prelitoral de Catalunya. En diversos municipis del Penedès, l'àrea metropolitana de Barcelona o comarques de l'Empordà, hi han arribat a caure més de 100 litres per metre quadrat. Les principals afectacions han estat en la mobilitat i per baixos i pàrquings inundats. També s'ha hagut de rescatar alguns conductors atrapats a l'interior del cotxe o arrossegats per l'aigua quan intentaven creuar una riera. És el cas d'una dona i el seu nadó de 5 mesos, a qui els efectius d'emergència han aconseguit treure del vehicle a Gavà sense que hagin patit problemes de salut. On també hi ha hagut problemes destacats és a Sant Cugat del Vallès. Veïns del carrer Sant Jordi o de la zona de la Floresta han hagut de marxar de casa seva perquè l'aigua ha arribat a 1,5 metres d'alçada. Josep Maria Vallès és l'alcalde de Sant Cugat.
24: Hi ha gent que no podrà dormir a casa, bueno, bastanta gent que no podrà dormir a casa, alguns sí que han pogut trobar la manera de solucionar-ho fàcilment amb algú familiar, però d'altres, doncs, a través de serveis socials, doncs hem aconseguit que no s'hagin de preocupar per aquest tema, perquè evidentment, per molta aigua que hagin tret i que estan traient encara, doncs és impossible dormir a casa seva.
1: Nou persones han hagut de ser ateses pel SEM pels efectes dels aiguats, cap però de gravetat. Els principals problemes a Barcelona han estat de mobilitat. S'ha tallat la ronda de dalt durant hores perquè s'ha inundat un túnel a la Vall d'Hebron i fins a 5 línies del metro han quedat afectades amb estacions inundades i servei interromput. Xavier Flores, conseller delegat de TMB, reconeixia a 3CAT Info que caldrà repensar algunes actuacions.
2: No es poden fer actuacions del reforç dels pous de bombament, millorar, poder evitar i treballar més aquests punts on han entrat, que tinguin més dificultats per entrar o pujar algun dels nivells. Crec que hem de fer tots una reflexió de del que ens ha funcionat durant molts anys. Potser ara ha de continuar funcionant i hem d'exigir el mateix, però hem de fer introduir canvis i fer les millores que pertoquin.
1: L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès al llarg del dia diversos avisos de perill hidrològic per l'increment del cabal dels rius Foix i Anoia, així com el tram final del Llobregat i el Besòs, i també els rius Ter i Daró. L'episodi ha provocat més de 1.700 trucades al telèfon d'emergències.
0: El temps.
1: Ampliem ara aquesta informació amb la previsió meteorològica de Néstor Gómez.
3: Aquest dimecres el temps canvia radicalment respecte als ruixats i les pluges torrencials que ens han acompanyat aquest dimarts. Deixem enrere els més de 100 litres per metre quadrat a l'àrea del prelitoral i del litoral i aquesta jornada, aquest dimecres, serà un temps molt més estable. De fet, ja durant la matinada aquestes precipitacions ja hauran desaparegut i el que s'espera és que, de cara a les immediates hores, les boires siguin presents i denses a les planes interiors, fruit de les pluges de dimarts, i també s'esperen alguns núvols baixos a la façana costanera. Cap a ponent tindrem alguns núvols inofensius, sense precipitacions. Tot això amb un ambient que serà suau i fresc, sobretot a primera hora del matí. I de cara al migdia, els núvols es trencaran, quedarà el cel variable i no es descarta algun ruixat dispers i puntual a punts del Pirineu i a les muntanyes del prelitoral, preferentment cap a les muntanyes de Parades i cap al massís dels Ports. Fruit de la presència del sol, les temperatures tendiran a pujar clarament, sobretot les màximes. Màximes a la meitat nord del país, que sobretot en el cas de les comarques de Girona, poden tocar la xifra dels 30 graus, com també s'esperen 30 graus a les Terres de l'Ebre.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Més coses. La taxa d'inflació s'ha enfilat fins al 4,9%. És el nivell més elevat des de principis del 2023 i en té bona part de culpa el preu dels carburants, disparat pels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Per combatre aquesta situació, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que inclou com a novetat un topall a la pujada del preu del gas, a banda de prorrogar els descomptes als combustibles fins a final d'any. Tant per la gasolina com per el gasoil, la rebaixa serà d'uns 20 cèntims a l'octubre, 13 al novembre i 6 al desembre, i es limitarà el cost del gas natural i el butà. A partir del mes que ve, el preu de la bombona de butà no podrà superar els 19,55 euros i la tarifa regulada del gas es limitarà de la manera que ha explicat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
4: Que no puede subir más de un 35% en la revisión de octubre ni más de un 15% en las siguientes revisiones, teniendo en cuenta que sin este límite se estima que hubiera crecido en torno a un 50%. Por lo tanto, suavizamos el impacto también para los consumidores.
1: Dos dels sectors més afectats, els pagesos i els transportistes, han explicat a 3CAT Info que s'esperaven més. Miquel Pinyol, responsable d'estructures d'Unió de Pagesos, titlla el que ha aprovat avui al Consell de Ministres de ridícul.
6: Esperàvem una rebaixa superior i inclús esperàvem també una reducció de l'IVA. Tot això no ho ha fet el govern espanyol, només ha fet 20 cèntims, per tant és una ajuda pràcticament ridícula.
1: I Eduard Allà, que és el president de la Confederació Empresarial de Transports per Carretera de Catalunya.
21: Veiem amb bons ulls doncs, que el govern mantingui aquesta ajuda, tot i que seria inferior al que...

0: Dan Jorgensen avisa que la situació és delicada. Descarta que aquest hivern hi pugui haver problemes de falta de gas, però sí que pronostica que els preus es continuaran enfilant.
1: This of course shows us...
2: Això ens demostra com de dolent, com d'insostenible és per nosaltres dependre de fonts d'energia que venen d'altres llocs del món.
0: Per això emplaça els governs a limitar la calefacció dels edificis públics i a apagar a la nit l'enllumenat dels carrers que ja estiguin prou il·luminats. Però, sobretot, Brussel·les reclama estalviar electricitat durant les hores punta del dia, perquè quan es dispara el consum de llum per cobrir tota la demanda, cal activar les centrals de gas, i ara mateix les reserves de gas estan molt baixes. Pel que fa al petroli, el que més inquieta són els plans de Donald Trump de suspendre les exportacions de dièsel nord-americà a l'estranger. Si això tira endavant, el director de l'Agència Internacional de l'Energia, Fatih Birol, avisa de més problemes.
3: Europa és una de les regions més exposades, o directament la més exposada pel que fa al dièsel, perquè n'importa grans quantitats i estem entrant en la temporada més dura.
0: Dels Estats Units surt la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior.
4: I seguim a Brussel·les perquè la Unió Europea es planteja suspendre el dret d'asil dels migrants en cas que hagin estat utilitzats com un instrument per provocar un atac híbrid. El comissari d'Interior, Magnus Brunner, diu que l'episodi de Ceuta els obliga a millorar la seguretat de les fronteres externes i per això vol reforçar el paper de Frontex, Bruno.
0: El comissari Brunner planteja que el personal de Frontex, l'Agència Europea de Vigilància de Fronteres, pugui participar d'una forma més directa en l'expulsió de migrants irregulars. També vol que els seus agents controlin les xarxes socials per prevenir entrades massives com la de Ceuta. Creu que aquesta crisi ha marcat un abans i un després.
2: Tot el que va passar a Ceuta durant aquelles 48 hores i el que ha vingut després ha estat una prova d'estrès per la Unió Europea. Crec que hem superat aquesta prova, però no podem tornar a la normalitat com si no hagués passat res.
0: Per això també vol agilitzar la deportació dels migrants que hagin entrat a la Unió Europea gràcies, diu, a un atac híbrid. I fins i tot estudiar impedir-los l'opció de demanar l'asil polític quan algun país extern hagi orquestrat l'arribada de migrants per fer mal a Europa. Tot i això, fins ara, la Comissió Europea no ha considerat mai que el que va passar a Ceuta fos un atac híbrid i ha evitat comentar el paper del Marroc.
4: Doncs precisament el Marroc tindrà per primera vegada en la seva història una dona com a cap de govern. El rei Mohamed VI ha encarregat a Fatima Zahra El Mansouri, del Partit Liberal PAM, que busqui els suports necessaris per constituir un govern després que aquesta formació guanyés les eleccions de dimecres passat sense majoria absoluta. El Mansouri, fins ara ministre d'Habitatge i alcaldessa de Marràqueix, sonava a les travesses juntament amb el president de la Federació Marroquina de Futbol, que al final ha estat descartat. La seva elecció respon a una tendència de promoure l'accés a les dones als càrrecs públics, una oportunitat que la mandatària ha valorat amb satisfacció en el primer discurs que ha fet.
5: Volia dir que aquest és un moment realment històric, la primera vegada a la història del nostre país que una dona assumeix la responsabilitat de presidir el govern. I això no és només un motiu d'orgull per mi, sinó un motiu d'orgull per totes les dones del país que sempre han cregut en les capacitats de les dones marroquines.
4: El Mansouri ha afegit que la nova etapa ha creat grans expectatives entre els ciutadans, sobretot entre els joves. Aquest col·lectiu va ser el gran absent de les eleccions de fa una setmana i va protagonitzar mobilitzacions importants l'any passat per denunciar falta d'oportunitats de futur.
6: 3CAT Info.
4: I Tarragona es prepara per la 30a edició del concurs de castells, que arribarà a finals de setmana a una vintena de països. Un centenar de mitjans s'han acreditat per seguir aquest esdeveniment, que els organitzadors preveuen que serà històric. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
7: En total s'han acreditat uns 430 professionals de la comunicació d'un centenar de mitjans de 20 països diferents per seguir el concurs que se celebrarà aquest cap de setmana a la Tarraco Arena Plaça. Després de la primera jornada del concurs a Torredembarra, els organitzadors preveuen que serà una edició històrica. La directora castellera del concurs, Esther Roca, explica per què.
8: Veient com està o com ha anat passant la temporada i les alçades que estem, de ben segur que estem a les portes del que segurament serà el millor concurs de la història.
7: En l'organització hi treballen unes 300 persones per garantir la seguretat durant el certamen. Xavier González és el director del concurs.
6: A dintre de l'ETAP hi ha, en aquest cas, sobre 5.000, algo més de castellers, més 6.000 persones a graderies. Per tant, si en un moment donat aquestes persones haguessin de sortir o sortissin per la raó que fos, el perímetre està

0: garantit sense obstacles.
1: Entre altres operatius destaca l'equip sanitari format per 90 professionals que s'ha previst per atendre amb agilitat, en cas d'incidència, algun membre de les 30 colles que es donaran cita a la Tàrraco Arena Plaça, 18 dissabte i 12 diumenge.
2: Esports. Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb Sergi Andreu.
3: La selecció espanyola de futbol s'ha imposat per 4-1 a Croàcia en la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El blaugrana Lamine Yamal, triat MVP del partit, ha estat l'autor de 2 gols i 1 assistència. Han completat la golejada Marc Pubill i Nico Williams. 3 jugadors del Barça han sortit a l'11 titular. Pau Cubarsí, que ha tornat a jugar 90 minuts, Lamine Yamal, que n'ha jugat 68, i Fermín, 56. També han estat titulars els catalans Marc Pubill i Marc Cucurella. Sentim Lamine, el gran protagonista del partit.
4: Hace un mes me decías que estaba mal, que estaba... que no sabías qué me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando. Sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces tranquilo.
3: Podem sentir també el blaugrana Fermín, que ha jugat els últims 35 minuts. Ha estat el seu retorn després de la lesió.
5: No, molt, molt content, perquè ja tenia ganes després de l'estiu que ha passat i res, molt content i disfrutant el camp.
3: Els blaugranes Pedri i Rodri han entrat a la segona part. Olmo no ha jugat. Aquest dimarts s'han disputat també 9 partits més de la segona jornada de la Lliga de les Nacions. Destaquen el República Txeca 0, Anglaterra 2, ha marcat Gordon, que ha fet el primer gol, l'altre l'ha fet Kane. I Eslovènia 2, amb Derkusic, el blanquiblau titular, Macedònia del Nord 0.
6: 3CAT Info.
3: El president del Barça, Joan Laporta, ha estat un dels protagonistes del programa de celebració dels 10 anys del Tot Costa de Catalunya Ràdio, que s'ha fet aquest dimarts al Museu d'Història de Catalunya. Laporta, que ha estat present en la reunió de l'Associació de Clubs a Copenhagen, s'ha mostrat preocupat per la lesió de Rafinha, qui van canviar el descans de l'amistós entre Austràlia i el Brasil per unes molèsties a la cuixa dreta.
7: Estem esperant la ressonància i en aquest sentit, doncs, ja sabem que aquestes aturades per seleccions, i més si són tan llargues, doncs es produeix això, i ja vam tenir, doncs, fa 2 dies, em sembla que era el de l'Eric Garcia, que ja veurem també com va, encara que sembla que no és greu, i amb el Rafinha no els puc dir res fins que no sapiguem el resultat de la ressonància.
3: El Barça ara per ara no ha informat si hi ha lesió o no. La Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties. Per cert, que el president blaugrana, Laporta, també ha reconegut que les relacions amb el Madrid estan trencades arran de les insinuacions sobre el cas Negreira.
7: Nosaltres el que defensem és la honorabilitat del Barça, i el que no podem acceptar és segons quines afirmacions que són falses. Mm-hmm. I si ells han no dir la veritat sobre determinades situacions i que l'únic interès és insultar o perjudicar el Barça, doncs es veuran com nosaltres responem i plantem cara.
3: Encara en clau blaugrana, el club ha posat a la venda les entrades pel clàssic Barça-Madrid del 25 d'octubre a les 9 del vespre. Primer pels socis sense abonament. Qui vulgui una entrada per la zona del gol de la primera graderia haurà de pagar 480 euros. Qui vulgui el seient a tribuna, 1.000 euros. Deixem un moment al futbol per parlar de bàsquet.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Perquè el Barça ha perdut a la pista del Dubai de Xavi Pascual en la segona jornada de l'Eurolliga per 94-87. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart molt dolent amb un parcial de 29-12. Una distància que el Barça ha arribat a reduir a 6 punts, que han estat, però, insalvables. Kevin Panther ha estat el màxim anotador tant del Barça com del partit, amb 25 punts. El conjunt d'Alexander Sekulic ara és desè a la classificació provisional, amb un balanç equilibrat d'un triomf i una victòria. Podem sentir Sekulic.
8: Hi ha coses de les quals puc estar realment satisfet, però n'hi ha un parell que hem de millorar molt per poder ser millors. Una d'elles és saber aprofitar quan el rival està en bonus, anar més a la línia de tirs lliures i provocar més faltes, perquè avui el rival ha estat molt millor que nosaltres en aquest aspecte. Ells han anat 28 vegades a la línia i nosaltres només 8. Per tant, hem de trobar la manera d'arribar-hi més, de jugar una mica més agressiu en atac.
3: El Barça tornarà a jugar divendres, també a l'Eurolliga i també fora de casa, a la pista del Besiktas d'Istanbul. Tancarà la setmana diumenge. visitant l'UCAMP Múrcia a la Lliga ACB. Tornem a parlar de futbol per explicar que aquest dimecres hi ha Champions femenina, que el Barça juga al camp de la Roma, segona jornada de la fase Lliga, amb moltes novetats a la convocatòria de Pere Romeu. Són les de la defensa neerlandesa René Van Asten, que ha rebut l'alta mèdica, Cata Coll, que va descansar en l'últim partit de Lliga, així com Aisha Càmara, Carla Julià, Noa Jiménez i Rosalía Domínguez, que estaven amb la selecció espanyola sub-20.
6: Són 4:45.

0: Repassem ara algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que el president Salvador Illa ha anunciat un fons de 25 milions d'euros perquè la Generalitat pugui comprar els pisos de persones vulnerables a punt de ser desnonades. Durant el debat de política general, Illa també ha avançat un pla d'ajudes perquè els majors de 40 anys comprin un pis a mitges amb l'administració. L'oposició li retreu que aquestes mesures no resoldran la crisi habitacional. El govern espanyol ha aprovat in extremis els decrets d'habitatge, però encara no compta amb una majoria al Congrés per avalar-los aquest divendres. Amb els textos, la Moncloa vol aturar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2030 i congelar 2 anys els lloguers. Pedro Sánchez ha hagut de dividir les mesures per satisfer totes les parts. I l'episodi de pluges d'aquest dimarts ha deixat més de 850 avisos als bombers i 1.700 trucades al telèfon d'emergències. Les precipitacions han inundat carrers i han provocat molts problemes de mobilitat a l'àrea de Barcelona, amb el metro inundat i la Ronda de l'Alt tallada durant hores. Els bombers han hagut de rescatar una dona i el seu nadó d'un cotxe que s'havia encallat en una riera a Gavà. I de seguida us explicarem que l'Audiència de Barcelona ha aplicat l'amnistia a l'exsecretari general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, processada per desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Rovira va tornar de Suïssa fa 2 anys, quan se li va arxivar la causa de tsunami democràtic. Els casos de Covid es multipliquen per 2 en els últims 15 dies, tot i que la transmissió continua sent baixa. Salut assegura que el repunt de casos no és preocupant i ho relaciona amb la tornada després de les vacances i el retorn a l'escola. Dilluns arrencarà la campanya de vacunació per aquest virus i també pel de la grip. I Gonzalo Suárez, Goya d'Honor 2026, ha mort als 92 anys. Entre les seves pel·lícules destaquen La Regenta, la sèrie Los Pazos de Ulloa o Remando al Viento. Va treballar amb Carmen Maura, Charo López i Hugh Grant, entre molts altres. Als esports, què destaquem, Sergi?
1: La victòria de la selecció espanyola a la Lliga de les Nacions davant de Croàcia per 4-1 amb un gran Lamine Yamal, ha fet 2 gols i 1 assistència. I la creu, la derrota del Barça de bàsquet a la pista del Dubai de Xavi Pascual per 94-87.
0: I pel que fa al temps, aquest dimecres serà més estable, el dia es despertarà amb molta boira a les planes interiors i amb núvols baixos al litoral. A la tarda, el cel quedarà variable i amb ruixats a l'Alta Ribagorça, al Pallars i també al Massís dels Ports. Les temperatures pujaran arreu del país. El govern es compromet a comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades per evitar casos com el de la Mari Carmen. I, a més, posarà en marxa una mesura inèdita a l'Estat. La Generalitat comprarà pisos a mitges amb persones de més de 40 anys. Són les propostes que ha anunciat el president de Salvador Illa en la primera intervenció al debat de política general, Albert Prat.
2: El president s'ha compromès a intervenir en situacions límit per evitar que es repeteixi a Catalunya un cas com el de Madrid.
3: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
2: D'entrada, el govern es guarda 25 milions d'euros per comprar-los, però ell ha ja admès que faran curt. I l'altra gran mesura és inèdita a tot l'Estat. Està pensada per persones de més de 40 anys que tenen uns ingressos estables, però que no poden pagar l'entrada d'un pis.
3: La Generalitat els ofereix a les persones que vulguin adquirir un habitatge i que no puguin fer front a la integritat del cos, comprar-lo conjuntament.
2: En funció de l'edat, la Generalitat pagarà la meitat de l'habitatge o més i el particular en serà el propietari com a mínim durant 40 anys. Després podrà decidir ell o els seus fills si compra l'altra part a l'administració o la Generalitat es queda tot el pis. En qualsevol dels casos, sempre serà un habitatge protegit. Durant el debat, Illa també ha anunciat més préstecs pels joves que es volen comprar un habitatge per primera vegada.
0: El debat de política general es reprendrà aquest dimecres a les 9 del matí amb la intervenció dels grups de l'oposició. Aquest dimarts, però, ja han dit que els anuncis que ha fet el president en matèria d'habitatge no serviran per resoldre la crisi actual i coincideixen a qualificar el discurs d'Illa d'autocomplaent, triomfalista i allunyat de la realitat. En paral·lel, el Congrés votarà aquest mateix divendres els 2 decrets d'habitatge del govern espanyol que busquen frenar els desnonaments i prorrogar els contractes de lloguer. El Consell de Ministres els ha validat sense tenir encara els suports garantits del bloc de la investidura de Pedro Sánchez. El president espanyol ha tirat pel dret i ha dividit les mesures en 2 textos per mirar de contentar els partits amb qui ha negociat, a qui insisteix a demanar responsabilitat a la cambra baixa.
4: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
0: Malgrat que encara no ha transcendit la lletra petita de la majoria d'accions, el primer decret, que en conté el gruix principal, és el que té més números de prosperar. El segon, amb la pròrroga indefinida dels lloguers que reivindica Sumar com a única proposta, neix pràcticament mort. Fem un repàs del contingut de les normes amb la Txell Garriga i l'Àlex Giralt Robert.
5: Prohibició dels desnonaments fins al desembre de 2030.
6: Per regla general s'impedirà als fons voltor que puguin desallotjar llogaters, però encara s'ha de definir què és un fons voltor. Quan l'arrendador sigui un petit propietari o una petita empresa, el veto serà només en casos excepcionals.
5: Lloguers congelats fins al desembre de 2028.
6: Els contractes que acaben abans del 2029 podran prorrogar-se fins a 2 anys amb una pujada màxima del preu del 2% anual, sempre que, això sí, el llogater estigui al corrent de pagament.
5: IVA del 10% per tots els habitatges de lloguer turístic.
6: També els que fins ara no tributaven aquest impost. Inicialment s'havia parlat de pujar-lo al 21%, però no ha estat així.
5: Bonificacions fiscals per a propietaris i llogaters.
6: Els arrendadors es podran desgravar l'IRPF del pis en lloguer si el preu que fan pagar queda per sota de l'índex de referència, i els arrendataris que cobren fins a 33.000 euros es podran desgravar de mitjana l'equivalent a una mensualitat del lloguer.
5: A més,
6: es prohibirà temporalment la compra especulativa de pisos per part de fons voltor, es regularan els lloguers de temporada i per habitacions i es facilitaran ajudes per a la compra d'un primer pis, tot i que encara no s'ha especificat qui les podrà demanar.
5: El segon decret, renovació automàtica i indefinida dels lloguers.
6: Sempre que el llogater ho vulgui i el propietari no disposi d'una causa justificada per evitar-ho, similar al règim dels anys 80. És una mesura que només té el suport dels socis de l'esquerra.
0: Doncs bé, els propietaris, promotors i constructors d'habitatge denuncien que les mesures anunciades pel govern espanyol no solucionen el problema estructural, que és la falta d'oferta, i denuncien que la modificació constant de les regles de joc crea inseguretat jurídica. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, es queixa que es continua deixant molta gent fora del mercat de lloguer. Són declaracions a 3Cat Info.
7: Perquè, per exemple, allargar-li el contracte de lloguer a qui ja en té un, limitar-li l'increment dels lloguers a qui ja té un contracte. Tot això són beneficis per qui té un contracte i qui no en té.
0: El governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, ha alertat dels efectes indesitjats que poden tenir els decrets aprovats pel govern espanyol. Escrivá ha reclamat que les administracions actuïn per donar solucions als casos de màxima vulnerabilitat, però ha recomanat actuar amb prudència per no acabar reduint l'oferta d'habitatge.
8: Hilar muy fino para que cualquier medida, digamos, de mitigación por el lado de la demanda y de esta situación no genere efectos indeseados que no queremos nadie.
0: Sí que s'ha mostrat satisfet el sector dels apartaments turístics perquè s'ha acordat aplicar-los un IVA del 10% per als lloguers de temporada i d'habitacions. Marian Muro és la presidenta d'Apertur.
9: Que, de fet, la majoria i molts habitatges d'ús turístics ja estaven aplicant el 10% d'IVA perquè molts estan prestant serveis addicionals.
0: El govern espanyol havia anunciat feia uns mesos que tenia la intenció d'augmentar el 21% l'IVA dels lloguers de temporada.
10: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretari general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, acusada de desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Suprem li va obrir la causa el 2018, per la qual no ha estat mai jutjada, perquè Rovira es va exiliar a Suïssa. Pablo Llarena la va processar primer per rebel·lió i després per sedició. Quan es va derogar aquest delicte, se la va acusar de desobediència. Rovira va tornar a Catalunya fa 2 anys, quan se li va arxivar la investigació per terrorisme, en aquest cas en la causa de Tsunami Democràtic. La portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capella, creu que amb l'amnistia es tanca una etapa injusta.
11: No es restaure ni es repare el dolor causat, però en tot cas es repare la injustícia. L'Audiència Provincial no fa una altra cosa que aplicar una llei aprovada per les Corts Generals.
0: I el líder dels republicans, Oriol Junqueras, celebra que amb la resolució es posi fi, diu, a una persecució política de 6 anys d'exili. Més qüestions. El secretari d'Estat de Joventut i Infància, Rubén Pérez, reclama un esforç a les comunitats autònomes per acollir els més de 2.800 menors no acompanyats que continuen a Ceuta. Aquest dimecres farà 2 mesos de l'entrada irregular de milers de persones a la ciutat autònoma i el repartiment d'aquests joves continua encallat. En declaracions al Catalunya Nit, Pérez assegura que és necessari traslladar aquests menors a la península per poder-los atendre amb garanties.
12: Es cierto que Cataluña tiene ya un sistema de protección muy, muy tensionado, pero estamos hablando de que en los registros de llegada de menores migrantes en los últimos años han descendido notablemente. A pesar de que en la opinión pública parece que hay muchísimos menores migrantes en situación de soledad. No es verdad, el registro de interior da números que no están ni mucho menos en los números de otros años. Y creo que podemos hacer un esfuerzo colectivo y hay financiación también para afrontarlo.
0: Justament aquest dimecres, el president de Ceuta declara com a testimoni davant l'Audiència Nacional que investiga l'entrada massiva del 30 de juliol.
10: 3CAT Info.
0: Estònia ha acusat Rússia de sabotejar una fàbrica de drons militars destinats a Ucraïna. El govern bàltic ha determinat que l'incendi a l'empresa de defensa Milrem el 15 d'agost passat el van provocar agents de seguretat russos. Brussel·les ha considerat l'incident com un nou episodi de guerra híbrida russa contra Europa pel seu suport a Ucraïna, però el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha negat les acusacions.
13: Aquestes afirmacions són infundades i reflexives, no guarden cap relació amb la realitat i manquen de qualsevol mena de fonament racional. En conseqüència, no poden prendre seriosament aquest tipus de declaracions, ni ho faran.
0: Per la seva banda, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha fet una crida a la calma davant l'increment dels incidents atribuïts a Moscou i ha volgut deixar clar que l'Aliança Atlàntica disposa de totes les opcions de resposta que necessita per fer front als atacs híbrids de Rússia.
10: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Foment del Treball reclama que es pugui acomiadar un treballador encara que estigui de baixa. Els empresaris proposen recuperar l'acomiadament objectiu i poder fer fora els que acumulin baixes reiterades o de llarga durada. Això es recull al llibre blanc sobre l'absentisme laboral, que en l'última dècada s'ha més que duplicat, segons la patronal. Pel president de Foment, Josep Sánchez Llibre, és un problema especialment greu per les petites i mitjanes empreses.
14: L'absentisme és un problema global que afecta a tothom i que comença a ser inassolible per l'economia i també per la nostra societat. I és per aquest motiu que des de Foment del Treball reclamem al govern de l'Estat, als grups parlamentaris, que la reducció de l'absentisme ocupi un lloc prioritari en l'agenda política.
0: L'Estat espanyol té la taxa d'absentisme més alta d'Europa. Cada dia falten a la feina 1,4 milions de persones i un 80% ho fa per una baixada mèdica. És el mateix patró que s'observa a Catalunya, on les incapacitats temporals tenen un cost que s'ha incrementat un 10% en la primera meitat d'aquest any. Per això Foment també proposa donar més protagonisme a les mútues, revisar els costos que assumeixen les empreses i explorar fórmules de retorn progressiu al lloc de treball. I les infeccions de Covid aquesta última setmana s'han multiplicat pràcticament per 2 respecte a fa 15 dies, tot i que els nivells de transmissió es mantenen baixos. Segons dades del Cívic, la setmana passada se'n van diagnosticar poc més de 2.500 casos, mentre que la setmana anterior en van ser prop de 1.100. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, ha tret ferro a aquest augment que coincideix amb la tornada a l'escola.
15: S'ha retrasat una mica la pujada de la Covid. Hem arribat a principis de setembre amb una incidència ja una mica més elevada i pensem que és perquè amb la finalització del període de vacances, l'inici del curs escolar, doncs veiem un increment baix del nombre de contagis.
0: Tot plegat dies abans que comenci la campanya de vacunació conjunta de grip i Covid. Arrencarà dilluns per augmentar especialment la immunització de la població vulnerable i també els docents. I per cert que les reserves d'activitats de lleure i colònies escolars han caigut un 80% aquest curs arran del conflicte entre els mestres i el Departament d'Educació. N'alerta l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura, que ja avisa que hi haurà algun negoci que haurà de baixar la persiana. El sector calcula que tot plegat provocarà prop de 3.000 acomiadaments. El gerent de l'associació, Pep Montes, assegura que moltes petites i mitjanes empreses no tenen marge de maniobra i demanen esforços tant al govern com als docents per arribar a un acord. N'ha parlat de 3CAT Info.
16: Ens han convertit en espectadors impotents d'aquesta situació. Nosaltres no entenem que reclamar millores al sistema educatiu, que efectivament compartim que són necessàries, s'estigui afectant d'una manera tan greu. Per tant, una acció de pressió com aquesta tan radical el que fa és abocar a les empreses en risc de fallida.
0: A hores d'ara, uns 1.360 centres s'han adherit a la iniciativa de no fer colònies ni sortides escolars.
10: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Abans de repassar la previsió del temps, us recordem que els bombers han atès més de 850 avisos per l'últim episodi de pluges torrencials que ha afectat aquest dimarts bona part del litoral i prelitoral de Catalunya. En diversos municipis del Penedès, l'àrea metropolitana de Barcelona o comarques de l'Empordà, hi han arribat a caure més de 100 litres per metre quadrat. Les principals afectacions han estat en la mobilitat i per baixos i pàrquings inundats. També s'ha hagut de rescatar alguns conductors atrapats a l'interior del cotxe o arrossegats per l'aigua quan intentaven creuar una riera. És el cas d'una dona i el seu nadó de 5 mesos, a qui els efectius d'emergència han aconseguit treure del vehicle a Gavà sense que hagin patit problemes de salut. On també hi ha hagut problemes destacats és a Sant Cugat del Vallès. Josep Maria Vallès n'és l'alcalde.
17: Hi ha gent que no podrà dormir a casa, bueno, bastanta gent que no podrà dormir a casa, alguns sí que han pogut trobar la manera de solucionar-ho fàcilment amb algun familiar, però d'altres, doncs, a través de serveis socials, doncs hem aconseguit que no s'hagin de preocupar per aquest tema, perquè evidentment per molta aigua que hagin tret i que estan traient encara, doncs és impossible dormir a casa seva.
0: I a Barcelona els principals problemes han estat de mobilitat. S'ha tallat la ronda de dalt durant hores perquè s'ha inundat un túnel a la Vall d'Hebron i fins a 5 línies del metro han quedat afectades amb estacions inundades i servei interromput.
10: El temps.
0: Veiem ara quina és la previsió per les pròximes hores amb en Néstor Gómez.
18: Aquest dimecres el temps canvia radicalment respecte als ruixats i les pluges torrencials que ens han acompanyat aquest dimarts. Deixem enrere els més de 100 litres per metre quadrat a l'àrea del prelitoral i del litoral i aquesta jornada, aquest dimecres, serà un temps molt més estable. De fet, ja durant la matinada aquestes precipitacions ja hauran desaparegut i el que s'espera és que, de cara a les immediates hores, les boires siguin presents i denses a les planes interiors, fruit de les pluges de dimarts, i també s'esperen alguns núvols baixos a la façana costanera. Cap a ponent tindrem alguns núvols inofensius sense precipitacions. Tot això amb un ambient que serà suau i fresc, sobretot a primera hora del matí. I de cara al migdia, els núvols es trencaran, quedarà el cel variable i no es descarta algun ruixat dispers i puntual a punts del Pirineu i a les muntanyes del prelitoral, preferentment cap a les muntanyes de Parades i cap al massís dels Ports. Fruit de la presència del sol, les temperatures tendiran a pujar clarament, sobretot les màximes. Màximes a la meitat nord del país, que sobretot en el cas de les comarques de Girona, poden tocar la xifra dels 30 graus, com també s'esperen 30 graus a les Terres de l'Ebre.
10: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Més qüestions. Un excap de la colla dels xiquets del Serrallo de Tarragona s'enfronta a 19 anys de presó per abusar sexualment d'una castellera de 14 anys. El judici d'aquests fets, que va passar fa 7 anys, es fa porta tancada. Tarragona, Ricard Boigas.
19: L'acusat va ser cap de colla dels xiquets del Serrallo l'any 2016. Segons el relat de la Fiscalia, els abusos van començar l'any 2019. Ell tenia 38 anys i la víctima 14. L'escrit acusatori del Ministeri Públic apunta que va mantenir una relació permanent d'abusos continus fins a l'estiu del 2022, quan es va trencar la relació i l'acusat hauria amenaçat la noia a través de diversos missatges al mòbil. També recull que l'home tenia una vinculació molt estreta amb els pares de la menor i amb ella, cosa que va generar una relació d'estreta confiança i va permetre que l'acusat es quedés a soles amb la menor. La Fiscalia demana 19 anys de presó, 12 per un delicte continuat d'abús sexual a menor en penetració i 7 anys més per l'obtenció d'imatges pornogràfiques per haver gravat la noia. També demana una indemnització de 50.000 euros. L'acusació particular s'ha adherit a les peticions de la Fiscalia i la defensa ha demanat l'absolució de l'acusat.
0: També us expliquem que a Catalunya el SEM ha atès 156 casos al dia per intoxicacions. Parlem sobretot d'alcohol i drogues psicoactives. Són dades de gener a agost que mostren un increment del 8% respecte a fa un any. A la tardor s'hi afegeixen les intoxicacions per bolets. Les xifres s'han fet públiques a Berga durant una jornada amb més de 400 professionals del sector. Berga, Nati Adell.
20: La xifra es dispara a gairebé 38.000 casos atesos al país els primers 8 mesos de l'any. Jordi Calafell, cap territorial del SEM a la Catalunya Central.
21: El que estem veient molt a nivell del sistema d'emergències mèdiques és l'augment de consum, també en època estacional, de tot el que serien alcohol i aquestes drogues psicoactives que comentàvem.
20: A la tardor s'hi han d'afegir els bolets. L'any passat es van atendre unes 60 intoxicacions al dia per ingesta de bolets. David Esteve, coordinador de la base assistencial de Berga.
22: El que no coneix els bolets, però també hi ha el que els coneix molt i aquí és on estic tirant pedres a sobre la taulada, el que els coneix i a vegades ens podem confondre. I aquests errors a vegades són cars.
20: Els símptomes són dolor abdominal, vòmits i diarrea.
0: I tanca, si més no de moment, l'últim cinema de la Seu d'Urgell. Les propietàries del cinema Guiu es jubilen i han aturat la programació habitual mentre busquen una fórmula per mantenir-lo obert. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
1: Els cinemes i la sala de festes Guiu van obrir fa 75 anys i ara les propietàries es jubilen. Són les germanes Irene i Montse Guiu.
2: Jo estic allargant l'etapa. Jo ja en tinc 75 anys i clar...
3: Ens trobem en un punt de jubilació perquè ja ens toca, esperant que hi hagi alguna intervenció municipal, empresarial, no? Que es volgués portar la gestió de tot aquest espai, no?
1: Una de les propostes que fan perquè l'equipament no tanqui definitivament és que l'Ajuntament se'n faci càrrec, però l'alcalde Joan Barrera ho descarta per l'alt cost que tindria.
23: Són 3 milions d'euros, més tot el que val, tot el que és adequar-ho tot a les normatives actuals. Per tant, sí, té valor, però bueno, són molts milions i nosaltres hem de mirar per la salut econòmica de l'Ajuntament, també.
1: A banda dels Guiu, ara a l'Alt Pirineu i l'Aran només queden cinemes a Tremp i a Viella.
10: 3CAT Info.
0: El cineasta i escriptor Gonzalo Suárez ha mort als 92 anys. Entre les seves pel·lícules destaquen La regenta, Don Juan en los infiernos o Remando al viento, Marc Garriga.
24: Vamos, la película.
25: Vinculat a l'Escola de Barcelona, l'Acadèmia del Cinema Espanyol, aprofitant que els Goya s'entregaven el passat mes de febrer a la capital catalana, li va atorgar el Premi d'Honor per haver-se convertit textualment en un home clau en la cultura espanyola dels últims 60 anys. Ell va tancar així el seu discurs d'agraïment.
26: El cine es el último reducto con el que podemos soñar despiertos. No sé por qué me remite a ese primer bisonte que nuestros ancestros pintaron en las cavernas. Ahora el bisonte soy yo.
25: Suárez ja havia rebut el Goya a la millor direcció per Remando al viento als anys 80, una fantasia sobre Mary Shelley i Lord Byron, protagonitzada per Hugh Grant, també premiada a Sant Sebastià.
27: Porque yo, tú lo sabes, yo no puedo vivir de otra manera.
28: Welcome to the Ministry of Not Forgetting. Today we announce our first subject, Marianne Faithfull.
0: Una pel·lícula sobre Marianne Faithfull obrirà el Festival Inèdit de Documentals Musicals en una edició que també tindrà com a protagonistes Pulp, David Bowie, els Beastie Boys o Earth, Wind and Fire. S'hi projectaran una setantena de pel·lícules dedicades a grups i artistes internacionals i també cintes de directors catalans com Albert Serra i Carla Simón, Barcelona, Òscar Callau.
29: La cinta inaugural serà Broken English, amb Tilda Swinton i Nick Cave, que documenta creativament la convulsa carrera de la cantant britànica Marianne Faithfull. Pulp, What Do You Do For an Encore, combina el retorn als escenaris de la banda de Britpop amb material d'arxiu i narració del mateix Jarvis Cocker. Ens ho explica un dels codirectors de l'inèdit, Tony L. Carol.
30: Narrats pel mateix Jarvis Cocker, no? Amb aquest to que té ell entre elegant i sorneguer, i ja et dic, el concert és com una versió enorme, majestuosa, d'una nit de karaoke en un pub anglès.
29: El festival estrena aquest any un premi al millor vídeo musical en col·laboració amb la Sala Apolo, i manté tant una seu digital i gratuïta amb la plataforma CaixaForum Plus com l'inèdit Lab per impulsar el desenvolupament professional del talent jove en el camp dels documentals musicals.
0: I seguim amb cultura perquè Mario Gas porta a la Beckett el monòleg El pessimismo alegre, mi suicidio, de Henry Rorda, després de 20 anys d'haver-lo estrenat a Madrid. Es podrà veure fins a l'11 d'octubre. Marta Vives.
31: Henry Rorda, l'autor i protagonista del pessimismo alegre, mi suicidio, va ser un pedagog, professor de matemàtiques i un hedonista. I tot així, un home que va suïcidar-se. Mario Gas estrena a la Beckett posant-li cos, veu, experiència i profunditat. En un text escrit a principis del segle XX, però que ens parla en present de tot això, com ha explicat Mario Gas a Catalunya Ràdio.
32: Parla de l'existència i el que diu és molt actual. Parla de la pedagogia i el que diu és molt actual. Parla de la societat i la seva estructura econòmica, capitalisme, socialisme, i és molt actual. Parla de les relacions amoroses i és molt actual. I aleshores, quan això no és ficció, sinó que a més resulta que és un senyor que va decidir desaparèixer i explica tot això, pues, arriba molt directament.
31: Gas omple de vida la Beckett en aquest monòleg d'un suïcida que ens serveix una classe magistral.
0: I el Teatre de la Biblioteca de Barcelona, gestionat per la companyia La Perla 29, presenta la seva temporada més internacional. Acollirà dos monòlegs que venen del Brasil i Lituània dins del flash de tardor i es convertirà en el centre neuràlgic del nou Festival Shakespeare de Barcelona. La Perla encara una temporada molt internacional, començant per aquests dos monòlegs que arribaran l'última quinzena d'octubre. Oriol Brogi és el director de La Perla 29.
33: Són dos monòlegs que utilitzen la figura del passat per parlar radicalment del futur.
0: Amb la mateixa idea, del 8 al 18 d'abril, el Teatre La Biblioteca serà la seu del Festival Shakespeare Barcelona-Catalunya, dirigit per Montse Bellvehí. A més, aquesta temporada tornarà una de les joies de la Corona de la Perla, Tots ocells, de Wadji Mouat, que novament dirigirà Oriol Broggi, que també es posarà al capdavant de la casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca.
10: Esports.
0: Repassem ara l'actualitat esportiva amb Sergi Andreu.
4: La selecció espanyola de futbol ha golejat Croàcia per 4-1 amb un gran Lamine Yamal, l'autor de dos gols i una assistència, en la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El davanter blaugrana, triat l'MVP del partit, ha fet els dos gols, ha fet una assistència en un gol de Marc Pubill, Nico Williams ha completat la golejada amb el quart gol. Sentim, justament, Luis de la Fuente llançant elogis a Lamine.
5: Ya sabéis que me gusta un poco destacar las individualidades, esa que a veces es imposible hacerlo. Destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros, porque además es una persona... En la intimidad del grupo es muy querido, estamos felices con él.
4: Un Lamine que no ha pogut defugir les preguntes al voltant de la pilota d'or a la zona mixta.
6: Bueno, no depèn de mi. Yo jugo, disfruto y depèn de vosotros.
4: Tres jugadors del Barça han sortit a l'11 titular de Luis de la Fuente, Pau Cubarsí, que ha tornat a jugar els 90 minuts, Lamine Yamal, que n'ha jugat 68, i Fermín, que n'ha jugat 56. També han estat titulars els catalans Pubill i Cucurella. Justament, Fermín tornava després de la lesió.
6: No, molt content, perquè ja tenia ganes després de l'estiu que ha passat i res, molt content i disfrutant el camp.
4: Els blaugranes Pedri i Rodri han entrat a la segona part. Olmo no ha jugat ni un minut. Aquest dimarts també s'han jugat 9 partits més de la segona jornada de la Lliga de les Nacions. Destaquen el República Txeca 0, Anglaterra 2, amb gol del blaugrana Gordon, ha fet el primer gol, l'altre l'ha fet Harry Kane, i Eslovènia 2, Macedònia del Nord 0, amb Derkusic titular a l'equip eslové. El president del Barça, Joan Laporta, ha estat protagonista en el programa especial de celebració dels 10 anys del Tot Costa de Catalunya Ràdio, que s'ha fet al Museu d'Història de Catalunya. Laporta, que ha estat present a la reunió de l'Associació de Clubs a Copenhagen, s'ha mostrat preocupat per la lesió de Rafinha, qui van canviar el descans de l'amistós entre Austràlia i el Brasil per unes molèsties a la cuixa dreta. Encara el Barça no ha informat si hi ha lesió o no. La Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties. El president blaugrana també ha reconegut que les relacions amb el Madrid estan trencades per les insinuacions sobre el cas Negreira.
7: Nosaltres el que defensem és la honorabilitat del Barça i el que no podem acceptar és segons quines afirmacions que són falses. Mm-hmm. I si ells han no dir la veritat sobre determinades situacions i que l'únic interès és insultar o perjudicar el Barça, doncs veuran com nosaltres responem i plantem cara.
4: En canvi, Laporta ha assegurat que segueixen tenint bones relacions amb l'Atlètic de Madrid, tot i les tensions d'aquest estiu arran de l'interès del Barça per fitxar Julián Álvarez.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Barça de bàsquet ha perdut a la pista del Dubai, de Xavi Pasqual, en la segona jornada de l'Eurolliga per 94-87. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart dolent, amb un parcial de 29-12. Una distància que el Barça ha arribat a reduir a 6 punts, que han estat, però, insuficients. Kevin Panther ha estat el màxim anotador, tant del Barça com del partit, amb 25 punts. El conjunt d'Alexander Sekulić ara és desè a la classificació provisional, amb un balanç equilibrat d'un triomf i una victòria. Podem sentir Sekulić.
8: Hi ha coses de les quals puc estar realment satisfet, però n'hi ha un parell que hem de millorar molt per poder ser millors. Una d'elles és saber aprofitar quan el rival està en bonus, anar més a la línia de tirs lliures i provocar més faltes, perquè avui el rival ha estat molt millor que nosaltres en aquest aspecte. Ells han anat 28 vegades a la línia i nosaltres només 8. Per tant, hem de trobar la manera d'arribar-hi més, de jugar una mica més agressiu en atac.
4: D'altra banda, el Manresa ha tingut problemes en el seu viatge a Grècia, on aquest dimecres ha de jugar contra el Pau, que a 6:45 a la primera jornada de l'Eurocup. El temporal d'aigua que ha caigut sobre el litoral català ha fet que l'avió sortís amb 6 hores de retard. Això ha provocat que l'expedició manresana hagi perdut l'enllaç a Salònica. L'haurà d'agafar aquest dimecres a les 7 del matí, el mateix dia del partit. I també aquest dimecres juga el Barça de futbol a la Champions femenina, ho farà al camp de la Roma a 6:45 de la tarda. 3CAT Info.
10: Trescat Info.

0: Són les 5.
1: El president Salvador Illa anuncia un fons de 25 milions d'euros perquè la Generalitat pugui comprar els pisos de persones vulnerables a punt de ser desnonades. Durant el debat de política general, Illa també ha avançat un pla d'ajudes perquè els majors de 40 anys comprin un pis a mitges amb l'administració. L'oposició li retreu que aquestes mesures no resoldran la crisi habitacional. El govern espanyol aprova in extremis els decrets d'habitatge, però encara no compta amb una majoria al Congrés per avalar-los aquest divendres. Amb els textos, la Moncloa vol aturar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2030 i congelar 2 anys els lloguers. Pedro Sánchez ha hagut de dividir les mesures per satisfer totes les parts. Un centenar de persones acampen a la plaça Catalunya de Barcelona per demanar solucions a la crisi de l'habitatge. El sindicat de llogateres creu que ha estat la mobilització als carrers la que ha obligat el govern espanyol a actuar. Assegura que estaran molt atents a la lletra petita dels decrets que s'han aprovat i anuncia la convocatòria de mobilitzacions aquest cap de setmana. L'episodi de pluges d'aquest dimarts deixa més de 850 avisos als bombers i 1.700 trucades al telèfon d'emergències. Les precipitacions inunden carrers i provoquen molts problemes de mobilitat a l'àrea de Barcelona, amb el metro inundat i la ronda de dalt tallada durant hores. Els bombers han hagut de rescatar una dona i el seu nadó d'un cotxe que s'havia encallat en una riera Gavà. El rei del Marroc ha anomenat per primera vegada una dona com a cap de govern. La liberal Fàtima Zahra El Mansouri, que ha rebut l'encàrrec de formar un executiu de coalició, ha qualificat el fet d'històric i d'un honor per a totes les dones del país. I l'organització del concurs de Castells de Tarragona diu que el gran moment de les colles fa pensar que serà la millor edició de la història. L'esdeveniment, que se celebra aquest cap de setmana, tindrà una gran projecció mundial amb la cobertura de més d'un centenar de mitjans de comunicació d'una vintena de països.
2: Esports. A la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola ha golejat Croàcia per 4-1 amb 2 gols de Lamine, un de Pubill i un altre de Nico Williams. Joan Laporta ha mostrat en el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio la seva preocupació per la possible lesió de Rafinha. Laporta també ha comentat que les relacions amb el Madrid estan trencades per les acusacions del Club Blanc pel cas Negreira. I derrota del Barça de bàsquet a la pista del Dubai de Xavi Pascual per 94-87 en partit de la segona jornada de l'Eurolliga.
1: I pel que fa al temps, aquest dimecres serà més estable. El dia es despertarà amb molta boira a les planes interiors i amb núvols baixos al litoral. A la tarda, el cel quedarà variable i amb rossets a l'Alta Ribagorça, al Pallars i també al Massís dels Ports. Les temperatures pujaran arreu del país.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. El govern es compromet a comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades per evitar casos com el de la Mari Carmen. I, a més, posarà en marxa una mesura inèdita a l'Estat. La Generalitat comprarà pisos a mitges amb persones de més de 40 anys. Són les propostes que ha anunciat el president Salvador Illa en la primera intervenció al debat de política general, Albert Prat.
3: El president s'ha compromès a intervenir en situacions límit per evitar que es repeteixi a Catalunya un cas com el de Madrid.
4: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
3: D'entrada, el govern es guarda 25 milions d'euros per comprar-los, però ell ha llegit més que faran curt. I l'altra gran mesura és inèdita a tot l'Estat. Està pensada per persones de més de 40 anys que tenen uns ingressos estables però que no poden pagar l'entrada d'un pis.
4: La Generalitat els ofereix a les persones que vulguin adquirir un habitatge i que no puguin fer front a la integritat del cos, comprar-lo conjuntament.
3: En funció de l'edat, la Generalitat pagarà la meitat de l'habitatge o més i el particular en serà el propietari com a mínim durant 40 anys. Després podrà decidir ell o els seus fills si compra l'altra part a l'administració o la Generalitat es queda tot el pis. En qualsevol dels casos, sempre serà un habitatge protegit. Durant el debat, Illa també ha anunciat més préstecs pels joves que es volen comprar un habitatge per primera vegada.
1: Pels partits de l'oposició, els anuncis que ha fet el president en matèria d'habitatge no serviran per resoldre la crisi actual i coincideixen a qualificar el discurs d'Illa d'autocomplaent, triomfalista i allunyat de la realitat. Parlament, Txell Vallespí.
5: Junts per Catalunya i Esquerra Republicana retreuen a Salvador Illa falta d'ambició nacional per resoldre la crisi de l'habitatge, l'educació i rodalies i afrontar els reptes de país. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la republicana Esther Capella.
6: Tenim la trista notícia que aquest govern pensa seguir fent el mateix. El president Illa seguirà amb la mala gestió i el president Illa seguirà amb la submissió al govern de Madrid.
7: Ens hem trobat amb un discurs avorrit en la forma, però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país en el fons.
5: En canvi, la portaveu del PP, Lorena Roldán, creu que Illa fa continuïtat del separatisme en un discurs que titlla de decebedor.
8: Conservar las políticas del separatismo, añadir más intervencionismo socialista y envolverlo todo en propaganda. Cataluña necesita un cambio de rumbo, pero Illa ha decidido perseverar en los errores que nos han traído hasta aquí.
5: Com la resta de grups, des dels comuns, Jessica Albiach veu triomfalisme en el discurs del president de la Generalitat i sosté que les mesures anunciades en habitatges queden a mitges.
9: Tot suma, però tenen un impacte molt petit, un impacte molt limitat. És com voler aturar un tsunami a Gallegues, perquè el problema de base és l'especulació.
5: El debat de política general es reprendrà aquest dimecres a les 9 del matí amb la intervenció dels grups.
1: Mentrestant, el Congrés votarà aquest mateix divendres els dos decrets d'habitatge del govern espanyol que busquen frenar els desnonaments i prorrogar els contractes de lloguer. El Consell de Ministres els ha validat sense tenir encara els suports garantits del bloc de la investidura de Pedro Sánchez. El president espanyol ha tirat pel dret i ha dividit les mesures en dos textos per mirar de contentar els partits amb qui ha negociat, a qui insisteix a demanar responsabilitat a la cambra baixa.
10: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
1: Malgrat que encara no ha transcendit la lletra petita de la majoria d'accions, el primer decret, que en conté el gruix principal, és el que té més números de prosperar. El segon, amb la pròrroga indefinida dels lloguers que reivindica Sumar com a única proposta, neix pràcticament mort. Fem un repàs del contingut de les normes amb la Txell Garriga i l'Àlex Giralt Robert.
11: Prohibició dels desnonaments fins al desembre de 2030.
12: Per regla general s'impedirà als fons voltor que puguin desallotjar llogaters, però encara s'ha de definir què és un fons voltor. Quan l'arrendador sigui un petit propietari o una petita empresa, el veto serà només en casos excepcionals.
11: Lloguers congelats fins al desembre de 2028.
12: Els contractes que acaben abans del 2029 podran prorrogar-se fins a 2 anys amb una pujada màxima del preu del 2% anual, sempre que, això sí, el llogater estigui al corrent de pagament.
11: IVA del 10% per tots els habitatges de lloguer turístic.
12: També els que fins ara no tributaven aquest impost. Inicialment s'havia parlat de pujar-lo al 21%, però no ha estat així.
11: Bonificacions fiscals per a propietaris i llogaters.
12: Els arrendadors es podran desgravar l'IRPF del pis en lloguer si el preu que fan pagar queda per sota de l'índex de referència, i els arrendataris que cobren fins a 33.000 euros es podran desgravar de mitjana l'equivalent a una mensualitat del lloguer.
11: A més,
12: es prohibirà temporalment la compra especulativa de pisos per part de fons voltor, es regularan els lloguers de temporada i per habitacions i es facilitaran ajudes per a la compra d'un primer pis, tot i que encara no s'ha especificat qui les podrà demanar.
11: El segon decret, renovació automàtica i indefinida dels lloguers.
12: Sempre que el llogater ho vulgui i el propietari no disposi d'una causa justificada per evitar-ho, similar al règim dels anys 80. És una mesura que només té el suport dels socis de l'esquerra.
1: A l'espera de veure què passa amb aquests dos decrets, l'habitatge ha tornat a reflectir les dues ànimes que configuren el govern espanyol de coalició. Sumar ha tibat la corda fins a l'últim moment. Volia que el PSOE no cedís a la pressió de Junts i el PNB. Finalment, dos decrets i dues rodes de premsa en paral·lel, una a la Moncloa i l'altra al Ministeri de Treball, amb els 5 integrants de Sumar a l'executiu. Madrid, Àngels Lafuente.
13: No és el primer cop que l'habitatge enfronta els dos socis de govern i un cop més la negociació entre el PSOE i Sumar no ha estat gens fàcil. L'escull principal per a l'acord, la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer, com reconeixia el ministre d'aquesta formació, Pablo Bustinduy.
14: Ha sido una negociación muy dura y ha sido lo último que ha quedado por resolver y se ha resuelto. Todas las demás van en el primer decreto, esa única va en uno separado. Los argumentos sobre por qué no se quería que se incluyera, pues se los dejo a quien ha defendido esa postura.
13: I és que la pressió social al carrer obligava les dues forces polítiques de l'executiu a seure's i negociar fins a l'últim moment. Sumar ja havia avisat que si Pedro Sánchez no acceptava les seves propostes, no entrarien a la reunió del Consell de Ministres. Volien un decret més ambiciós i han forçat una negociació que ha provocat que el Consell de Ministres comencés amb una hora de retard. Finalment s'ha optat per dividir els decrets en dos, una solució que no ha pogut amagar el malestar entre els dos socis de govern, fins al punt que Sumar ha convocat la seva pròpia roda de premsa per explicar la seva versió a la mateixa hora que quatre ministres del PSOE compareixien a la Moncloa per explicar els acords del Consell de Ministres.
1: Com dèiem divendres, en un ple extraordinari es votaran els dos decrets i el govern espanyol necessita el suport de tots els socis d'investidura per convalidar-los. Els grups esperen a saber la lletra petita davant dels textos, però d'entrada no se'n desmarquen. Pel portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, cal anar més enllà i Gerardo Pisarello, dels Comuns, confia que tirin tots dos endavant.
15: ¿Es suficiente? No, no es suficiente. ¿Es útil? Sí, es útil. Y ya está. Pero bueno, aquí lo que tenemos es a Inés Escapa, un PSOE que va arrastrando los pies y una derecha salvaje.
16: I per tant, del que es tracta és de mobilitzar-se i de pressionar perquè els dos decrets siguin aprovats.
1: Junts no ha valorat el doble decret, espera a veure el text publicat, i tampoc ha avançat el sentit del seu vot Ione Belarra, de Podem, però n'és crítica.
17: Ya sabemos que cuando se trocea un decreto es para dejar caer la parte más ambiciosa. Y esta vez el trágala hay que hacérselo a los rentistas y a Junts per Catalunya.
1: La portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, ha retret al govern espanyol les presses per solucionar un problema estructural.
18: Y ahora se marcan este vodevil de dos decretos en el que unos socios niegan el decreto y los otros están en contra del otro.
1: Els dos reials decrets es publicaran aquest dimecres al butlletí oficial de l'Estat. I en paral·lel continuen les mobilitzacions. Un centenar de persones acampen a la plaça Catalunya de Barcelona en defensa del dret a l'habitatge. No confien en l'efecte que puguin tenir aquests decrets aprovats pel govern espanyol. La majoria són activistes, però s'han mobilitzat a títol individual. Barcelona, Joan García.
19: No ha calgut ni la mà alçada. La decisió a la votació de l'Assemblea de Concentrats ha sigut unànime. La cosa ha anat així.
20: Quedem o no ens quedem? Ens quedem!
19: Diuen que són aquí, a nivell personal, al marge del que organitzin sindicats i plataformes, perquè entenen que la protesta de dilluns davant el Palau de Congressos es va quedar curta i que la decisió d'aquest dimarts del Consell de Ministres creuen que és paper mullat perquè diuen que no aturarà els desnonaments. Sentim l'Arteco, membre d'aquesta acampada.
21: Veiem que sempre han sigut paper mullat. Totes les lleis han sigut paper mullat. Hem vist com han trossellat aquest decret i ara ho acceptaran o no. Però igualment, encara que acceptessin tot, seria com el decret que van passar amb el Covid. O sigui, durant el Covid, suposadament, no n'hi havia desnonaments. Li podem preguntar a qualsevol membre de qualsevol sindicat d'habitatge, continuaven havent-hi desnonaments. Llavors, potser és massa utòpic, no? Però volem fer canviar les coses.
19: És una acampada convocada espontàniament a través de xarxes socials i d'una durada indefinida.
1: També han decidit allargar l'acampada als concentrats a la Puerta del Sol de Madrid i en altres capitals de l'Estat. El sindicat de llogateres creu que ha estat la mobilització als carrers la que ha obligat el govern espanyol a actuar. Diu que estaran molt atents a la lletra petita dels decrets que s'han aprovat i anuncia la convocatòria de mobilitzacions aquest cap de setmana. Són declaracions al Catalunya Migdia del portaveu del sindicat, Enric Aragonès.
22: El govern i els partits, i diversos partits, i que cadascú es faci càrrec de les seves responsabilitats, que havien estat arrossegant els peus durant tota la legislatura, ara s'han vist obligats a fer coses que en alguns casos fins i tot havien dit que no es podien fer o que ja estaven en contra.
0: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Més enllà de l'habitatge, els bombers atenen més de 850 avisos per l'últim episodi de pluges torrencials que ha afectat aquest dimarts bona part del litoral i prelitoral de Catalunya. En diversos municipis del Penedès, l'àrea metropolitana de Barcelona o comarques de l'Empordà, hi han arribat a caure més de 100 litres per metre quadrat. Les principals afectacions han estat en la mobilitat i per baixos i pàrquings inundats. També s'ha hagut de rescatar alguns conductors atrapats a l'interior del cotxe o arrossegats per l'aigua quan intentaven creuar una riera. És el cas d'una dona i el seu nadó de 5 mesos, a qui els efectius d'emergència han aconseguit treure del vehicle a Gavà sense que hagin patit problemes de salut. On també hi ha hagut problemes destacats és a Sant Cugat del Vallès. Veïns del carrer Sant Jordi o de la zona de la Floresta han hagut de marxar de casa seva perquè l'aigua ha arribat a 1,5 metres d'alçada. Josep Maria Vallès és l'alcalde de Sant Cugat.
23: Hi ha gent que no podrà dormir a casa, bueno, bastanta gent que no podrà dormir a casa, alguns sí que han pogut trobar la manera de solucionar-ho fàcilment amb algun familiar, però d'altres, doncs, a través de serveis socials, doncs, hem aconseguit que no s'hagin de preocupar per aquest tema, perquè evidentment per molta aigua que hagin tret i que estan traient encara, doncs, és impossible dormir a casa seva.
1: 9 persones han hagut de ser ateses pel SEM pels efectes dels aiguats, cap però de gravetat. Els principals problemes a Barcelona han estat de mobilitat. S'ha tallat la ronda de dalt durant hores perquè s'ha inundat un túnel a la Vall d'Hebron i fins a 5 línies del metro han quedat afectades amb estacions inundades i servei interromput. Xavier Flores, conseller delegat de TMB, reconeixia a Trescat Info que caldrà repensar algunes actuacions.
2: Doncs poder fer actuacions del reforç dels pous de bombament, millorar, poder evitar i treballar més aquests punts on han entrat, que tingui més dificultats per entrar o pujar algun dels nivells. Crec que hem de fer tots una reflexió de del que ens ha funcionat durant molts anys. Potser ara ha de continuar funcionant i hem d'exigir el mateix, però hem de fer, introduir canvis i fer les millores que pertoquin.
1: L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès al llarg del dia diversos avisos de perill hidrològic per l'increment del cabal dels rius Foix i Anoia, així com el tram final del Llobregat i el Besòs, i també els rius Ter i Daró. L'episodi ha provocat més de 1.700 trucades al telèfon d'emergències.
0: El temps.
1: Ampliem ara aquesta informació amb la previsió meteorològica de Néstor Gómez.
3: Aquest dimecres el temps canvia radicalment respecte als ruixats i les pluges torrencials que ens han acompanyat aquest dimarts. Deixem enrere els més de 100 litres per metre quadrat a l'àrea del prelitoral i del litoral i aquesta jornada, aquest dimecres, serà un temps molt més estable. De fet, ja durant la matinada aquestes precipitacions ja hauran desaparegut i el que s'espera és que, de cara a les immediates hores, les boires siguin presents i denses a les planes interiors, fruit de les pluges de dimarts, i també s'esperen alguns núvols baixos a la façana costanera. Cap a ponent tindrem alguns núvols inofensius sense precipitacions. Tot això amb un ambient que serà suau i fresc, sobretot a primera hora del matí. I de cara al migdia, els núvols es trencaran, quedarà el cel variable i no es descarta algun ruixat dispers i puntual a punts del Pirineu i a les muntanyes del prelitoral, preferentment cap a les muntanyes de Parades i cap al massís dels Ports. Fruit de la presència del sol, les temperatures tendiran a pujar clarament, sobretot les màximes. Màximes a la meitat nord del país, que sobretot en el cas de les comarques de Girona, poden tocar la xifra dels 30 graus, com també s'esperen 30 graus a les Terres de l'Ebre.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
1: Més coses. La taxa d'inflació s'ha enfilat fins al 4,9%. És el nivell més elevat des de principis del 2023 i en té bona part de culpa el preu dels carburants, disparat pels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Per combatre aquesta situació, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que inclou com a novetat un topall a la pujada del preu del gas, a banda de prorrogar els descomptes als combustibles fins a final d'any. Tant per la gasolina com per el gasoil, la rebaixa serà d'uns 20 cèntims a l'octubre, 13 al novembre i 6 al desembre, i es limitarà el cost del gas natural i el butà. A partir del mes que ve, el preu de la bombona de butà no podrà superar els 19,55 euros i la tarifa regulada del gas es limitarà de la manera que ha explicat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
4: Que no puede subir más de un 35% en la revisión de octubre ni más de un 15% en las siguientes revisiones, teniendo en cuenta que sin este límite se estima que hubiera crecido en torno a un 50%. Por lo tanto, suavizamos el impacto también para los consumidores.
1: Dos dels sectors més afectats, els pagesos i els transportistes, han explicat a Trescat Info que s'esperaven més. Miquel Pinyó, el responsable d'Estructures d'Unió de Pagesos, titlla el que ha aprovat avui el Consell de Ministres de ridícul.
6: Esperàvem una rebaixa superior i inclús esperàvem també una reducció de l'IVA. Tot això no ho ha fet el govern espanyol, només ha fet 20 cèntims, però, per tant, és una ajuda pràcticament ridícula.
1: I Eduard Allà, que és el president de la Confederació Empresarial de Transports per Carretera de Catalunya.
24: Veiem amb bons ulls que el govern mantingui aquesta ajuda, tot i que seria inferior al que nosaltres consideràvem ja des del seu inici, que no hàgim de repercutir tant el que seria el cost del carburant en el producte o servei final.
1: En aquest escenari, la Comissió Europea demana estalviar gas i electricitat a les portes d'un hivern que preveuen complicat per l'encariment dels preus de l'energia arran de la guerra a l'Orient Mitjà, que continua sense resoldre's. A les autoritats comunitàries els preocupa sobretot que les reserves de gas a Europa estan sota mínims. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
25: El màxim responsable europeu d'energia, Dan Jorgensen, avisa que la situació és delicada. Descarta que aquest hivern hi pugui haver problemes de falta de gas, però sí que pronostica que els preus es continuaran enfilant.
26: This, of course, shows us...
27: Això ens demostra com de

0: I va a les centrals de gas, i ara mateix les reserves de gas estan molt baixes. Pel que fa al petroli, el que més inquieta són els plans de Donald Trump de suspendre les exportacions de dièsel nord-americà a l'estranger. Si això tira endavant, el director de l'Agència Internacional de l'Energia, Fatih Birol, avisa de més problemes.
1: Europa és una de les regions més exposades, o directament la més exposada pel que fa al dièsel, perquè n'importa grans quantitats i estem entrant en la temporada més dura.
0: Als Estats Units surt la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior.
2: I seguim a Brussel·les perquè la Unió Europea es planteja suspendre el dret d'asil dels migrants en cas que hagin estat utilitzats com un instrument per provocar un atac híbrid. El comissari d'Interior, Magnus Brunner, diu que l'episodi de Ceuta els obliga a millorar la seguretat de les fronteres externes i per això vol reforçar el paper de Frontex, Bruno.
0: El comissari Brunner planteja que el personal de Frontex, l'Agència Europea de Vigilància de Fronteres, pugui participar d'una forma més directa en l'expulsió de migrants irregulars. També vol que els seus agents controlin les xarxes socials per prevenir entrades massives com la de Ceuta. Creu que aquesta crisi ha marcat un abans i un després.
3: Tot el que va passar a Ceuta durant aquelles 48 hores i el que ha vingut després ha estat una prova d'estrès per la Unió Europea. Crec que hem superat aquesta prova, però no podem tornar a la normalitat com si no hagués passat res.
0: Per això també vol agilitzar la deportació dels migrants que hagin entrat a la Unió Europea gràcies, diu, a un atac híbrid. I fins i tot estudia impedir-los l'opció de demanar l'asil polític quan algun país extern hagi orquestrat l'arribada de migrants per fer mal a Europa. Tot i això, fins ara, la Comissió Europea no ha considerat mai que el que va passar a Ceuta fos un atac híbrid i ha evitat comentar el paper del Marroc.
2: Doncs precisament el Marroc tindrà per primera vegada en la seva història una dona com a cap de govern. El rei Mohamed VI ha encarregat a Fatima Zahra El Mansouri, del Partit Liberal PAM, que busqui els suports necessaris per constituir un govern després que aquesta formació guanyés les eleccions de dimecres passat sense majoria absoluta. El Mansouri, fins ara ministre d'Habitatge i alcaldessa de Marràqueix, sonava a les travesses juntament amb el president de la Federació Marroquina de Futbol, que al final ha estat descartat. La seva elecció respon a una tendència de promoure l'accés a les dones als càrrecs públics, una oportunitat que la mandatària ha valorat amb satisfacció en el primer discurs que ha fet.
4: Volia dir que aquest és un moment realment històric, la primera vegada a la història del nostre país que una dona assumeix la responsabilitat de presidir el govern. I això no és només un motiu d'orgull per mi, sinó un motiu d'orgull per totes les dones del país que sempre han cregut en les capacitats de les dones marroquines.
2: El Mansouri ha afegit que la nova etapa ha creat grans expectatives entre els ciutadans, sobretot entre els joves. Aquest col·lectiu va ser el gran absent de les eleccions de fa una setmana i va protagonitzar mobilitzacions importants l'any passat per denunciar falta d'oportunitats de futur.
5: 3CAT Info.
2: I Tarragona es prepara per la 30a edició del concurs de castells, que arribarà a finals de setmana a una vintena de països. Un centenar de mitjans s'han acreditat per seguir aquest esdeveniment, que els organitzadors preveuen que serà històric. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
6: En total s'han acreditat uns 430 professionals de la comunicació d'un centenar de mitjans de 20 països diferents per seguir el concurs que se celebrarà aquest cap de setmana a la Tarraco Arena Plaça. Després de la primera jornada del concurs a Torredembarra, els organitzadors preveuen que serà una edició històrica. La directora castellera del concurs, Esther Roca, explica per què.
7: Veient com està o com ha anat passant la temporada i les alçades que estem, de ben segur que estem a les portes del que segurament serà el millor concurs de la història.
6: En l'organització hi treballen unes 300 persones per garantir la seguretat durant el certamen. Xavier González és el director del concurs.
8: A dintre de l'ETAP hi ha, en aquest cas, sobre 5.000, algo més de castellers, més 6.000 persones a graderies. Per tant, si en un moment donat aquestes persones haguessin de sortir o sortissin per la raó que fos, el perímetre està garantit sense obstacles.
6: Entre altres operatius destaca l'equip sanitari format per 90 professionals que s'ha previst per atendre amb agilitat, en cas d'incidència, a algun membre de les 30 colles que es donaran cita a la Tàrraco Arena Plaça, 18 dissabte i 12 diumenge.
5: Esports.
2: Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb Sergi Andreu.
5: La selecció espanyola de futbol s'ha imposat per 4-1 a Croàcia en la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El blaugrana Lamine Yamal, triat en

0: MVP del partit ha estat l'autor de dos gols i una assistència. Han completat la golejada Marc Pubill i Nico Williams. Tres jugadors del Barça han sortit a l'11 titular. Pau Cubarsí, que ha tornat a jugar 90 minuts, Lamine Yamal, que n'ha jugat 68, i Fermín, 56. També han estat titulars els catalans Marc Pubill i Marc Cucurella. Sentim Lamine, el gran protagonista del partit.
1: Hace un mes me decíais que estaba mal, que estaba... que no sabíais qué me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando. Sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces tranquilo.
0: Podem sentir també el blaugrana Fermín, que ha jugat els últims 35 minuts. Ha estat el seu retorn després de la lesió.
2: No, molt, molt content, perquè ja tenia ganes després de l'estiu que ha passat i res, molt content i disfrutant el camp.
0: Els blaugranes Pedri i Rodri han entrat a la segona part. Olmo no ha jugat. Aquest dimarts s'han disputat també 9 partits més de la segona jornada de la Lliga de les Nacions. Destaquen el República Txeca 0, Anglaterra 2, ha marcat Gordon, que ha fet el primer gol, l'altre l'ha fet Kane. I Eslovènia 2, amb Derkusic, el blanc i blau titular, Macedònia del Nord 0.
3: 3CAT Info.
0: El president del Barça, Joan Laporta, ha estat un dels protagonistes del programa de celebració dels 10 anys del Tot Costa de Catalunya Ràdio, que s'ha fet aquest dimarts al Museu d'Història de Catalunya. Laporta, que ha estat present en la reunió de l'Associació de Clubs a Copenhagen, s'ha mostrat preocupat per la lesió de Rafinha, qui van canviar el descans de l'amistós entre Austràlia i el Brasil per unes molèsties a la cuixa dreta.
4: Estem esperant la ressonància i en aquest sentit, doncs, ja sabem que aquestes aturades per seleccions, i més si són tan llargues, doncs es produeix això, i ja vam tenir, doncs fa dos dies, em sembla que era el de l'Eric García, que ja veurem també com va, encara que sembla que no és greu, i amb el Rafinha no els puc dir res fins que no sapiguem fer el resultat de la ressonància.
0: El Barça ara per ara no ha informat si hi ha lesió o no. La Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties. Per cert, que president blaugrana, Laporta també ha reconegut que les relacions amb el Madrid estan trencades arran de les insinuacions sobre el cas Negreira.
4: Nosaltres el que defensem és la honorabilitat del Barça, i el que no podem acceptar és segons quines afirmacions que són falses. Mm-hmm. I si ells han no dir la veritat sobre determinades situacions i que l'únic interès és insultar o perjudicar el Barça, doncs es veuran com nosaltres responem i plantem cara.
0: Encara en clau blaugrana, el club ha posat a la venda les entrades pel clàssic Barça-Madrid del 25 d'octubre a les 9 del vespre. Primer, pels socis sense abonament. Qui vulgui una entrada per la zona del gol de la primera graderia haurà de pagar 480 euros. Qui vulgui el seient a tribuna, 1.000 euros. Deixem un moment al futbol per parlar de bàsquet.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Perquè el Barça ha perdut a la pista del Dubai de Xavi Pascual en la segona jornada de l'Eurolliga per 94-87. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart molt dolent amb un parcial de 29-12. Una distància que el Barça ha arribat a reduir a 6 punts, que han estat, però, insalvables. Kevin Panther ha estat el màxim anotador tant del Barça com del partit, amb 25 punts. El conjunt d'Alexander Sekulic ara és desè a la classificació provisional, amb un balanç equilibrat d'un triomf i una victòria. Podem sentir Sekulic.
5: Hi ha coses de les quals puc estar realment satisfet, però n'hi ha un parell que hem de millorar molt per poder ser millors. Una d'elles és saber aprofitar quan el rival està en bonus, anar més a la línia de tirs lliures i provocar més faltes, perquè avui el rival ha estat molt millor que nosaltres en aquest aspecte. Ells han anat 28 vegades a la línia i nosaltres només 8. Per tant, hem de trobar la manera d'arribar-hi més, de jugar una mica més agressiu en atac.
0: El Barça tornarà a jugar divendres, també a l'Eurolliga i també fora de casa, a la pista del Besiktas d'Istanbul. Tancarà la setmana diumenge visitant el Camp Múrcia a la Lliga ACB. Tornem a parlar de futbol per explicar que aquest dimecres hi ha Champions femenina, que el Barça juga al camp de la Roma. Segona jornada de la fase Lliga, amb moltes novetats a la convocatòria de Pere Romeu. Són les de la defensa neerlandesa René Van Asten, que ha rebut l'alta mèdica, Cata Coll, que va descansar en l'últim partit de Lliga, així com Aisha Càmara, Carla Julià, Noa Jiménez i Rosalía Domínguez, que estaven amb la selecció espanyola sub-20.
3: Són 6:15.

0: Repassem ara algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que el president Salvador Illa ha anunciat un fons de 25 milions d'euros perquè la Generalitat pugui comprar els pisos de persones vulnerables a punt de ser desnonades. Durant el debat de política general, Illa també ha avançat un pla d'ajudes perquè els majors de 40 anys comprin un pis a mitges amb l'administració. L'oposició li retreu que aquestes mesures no resoldran la crisi habitacional. El govern espanyol ha aprovat in extremis els decrets d'habitatge, però encara no compta amb una majoria al Congrés per avalar-los aquest divendres. Amb els textos, la Moncloa vol aturar els desnonaments de persones vulnerables fins al 2030 i congelar 2 anys els lloguers. Pedro Sánchez ha hagut de dividir les mesures per satisfer totes les parts. I l'episodi de pluges d'aquest dimarts ha deixat més de 850 avisos als bombers i 1.700 trucades al telèfon d'emergències. Les precipitacions han inundat carrers i han provocat molts problemes de mobilitat a l'àrea de Barcelona, amb el metro inundat i la Ronda de Dalt tallada durant hores. Els bombers han hagut de rescatar una dona i el seu nadó d'un cotxe que s'havia encallat en una riera a Gavà. I de seguida us explicarem que l'Audiència de Barcelona ha aplicat l'amnistia a l'exsecretari general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, processada per desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Rovira va tornar de Suïssa fa 2 anys quan se li va arxivar la causa de tsunami democràtic. Els casos de Covid es multipliquen per 2 en els últims 15 dies, tot i que la transmissió continua sent baixa. Salut assegura que el repunt de casos no és preocupant i ho relaciona amb la tornada després de les vacances i el retorn a l'escola. Dilluns arrencarà la campanya de vacunació per aquest virus i també pel de la grip. I Gonzalo Suárez, Goya d'Honor 2026, ha mort als 92 anys. Entre les seves pel·lícules destaquen La Regenta, la sèrie Los Pazos de Ulloa o Remando al Viento. Va treballar amb Carmen Maura, Charo López i Hugh Grant, entre molts altres. Als esports, què destaquem, Sergi?
1: La victòria de la selecció espanyola a la Lliga de les Nacions davant de Croàcia per 4-1 amb un gran Lamine Yamal, ha fet 2 gols i 1 assistència. I la creu, la derrota del Barça de bàsquet a la pista del Dubai de Xavi Pascual per 94-87.
0: I pel que fa al temps, aquest dimecres serà més estable. El dia es despertarà amb molta boira a les planes interiors i amb núvols baixos al litoral. A la tarda, el cel quedarà variable i amb ruixats a l'Alta Ribagorça, al Pallars i també al Massís dels Ports. Les temperatures pujaran arreu del país. El govern es compromet a comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades per evitar casos com el de la Mari Carmen. I, a més, posarà en marxa una mesura inèdita a l'Estat. La Generalitat comprarà pisos a mitges amb persones de més de 40 anys. Són les propostes que ha anunciat el president de Salvador Illa en la primera intervenció al debat de política general, Albert Prat.
2: El president s'ha compromès a intervenir en situacions límit per evitar que es repeteixi a Catalunya un cas com el de Madrid.
3: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, i ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
2: D'entrada, el govern es guarda 25 milions d'euros per comprar-los, però ell ha ja admès que faran curt. I l'altra gran mesura és inèdita a tot l'Estat. Està pensada per persones de més de 40 anys que tenen uns ingressos estables però que no poden pagar l'entrada d'un pis.
3: La Generalitat els ofereix a les persones que vulguin adquirir un habitatge i que no puguin fer front a la integritat del cos, comprar-lo conjuntament.
2: En funció de l'edat, la Generalitat pagarà la meitat de l'habitatge o més i el particular en serà el propietari com a mínim durant 40 anys. Després podrà decidir ell o els seus fills si compra l'altra part a l'administració o la Generalitat es queda tot el pis. En qualsevol dels casos, sempre serà un habitatge protegit. Durant el debat, Illa també ha anunciat més préstecs pels joves que es volen comprar un habitatge per primera vegada.
0: El debat de política general es reprendrà aquest dimecres a les 9 del matí amb la intervenció dels grups de l'oposició. Aquest dimarts, però, ja han dit que els anuncis que ha fet el president en matèria d'habitatge no serviran per resoldre la crisi actual i coincideixen a qualificar el discurs d'Illa d'autocomplaent, triomfalista i allunyat de la realitat. En paral·lel, el Congrés votarà aquest mateix divendres els 2 decrets d'habitatge del govern espanyol que busquen frenar els desnonaments i prorrogar els contractes de lloguer. El Consell de Ministres els ha validat sense tenir encara els suports garantits del bloc de la investidura de Pedro Sánchez. El president espanyol ha tirat pel dret i ha dividit les mesures en 2 textos per mirar de contentar els partits amb què ha negociat, a qui insisteix a demanar responsabilitat a la cambra baixa.
4: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
0: Malgrat que encara no ha transcendit la lletra petita de la majoria d'accions, el primer decret, que en conté el gruix principal, és el que té més números de prosperar. El segon, amb la pròrroga indefinida dels lloguers que reivindica Sumar com a única proposta, neix pràcticament mort. Fem un repàs del contingut de les normes amb la Txell Garriga i l'Àlex Giralt Robert.
5: Prohibició dels desnonaments fins al desembre de 2030.
6: Per regla general s'impedirà als fons voltor que puguin desallotjar llogaters, però encara s'ha de definir què és un fons voltor. Quan l'arrendador sigui un petit propietari o una petita empresa, el veto serà només en casos excepcionals.
5: Lloguers congelats fins al desembre de 2028.
6: Els contractes que acaben abans del 2029 podran prorrogar-se fins a 2 anys amb una pujada màxima del preu del 2% anual, sempre que, això sí, el llogater estigui al corrent de pagament.
5: IVA del 10% per tots els habitatges de lloguer turístic.
6: També els que fins ara no tributaven aquest impost. Inicialment s'havia parlat de pujar-lo al 21%, però no ha estat així.
5: Bonificacions fiscals per a propietaris i llogaters.
6: Els arrendadors es podran desgravar l'IRPF del pis en lloguer si el preu que fan pagar queda per sota de l'índex de referència, i els arrendataris que cobren fins a 33.000 euros es podran desgravar de mitjana l'equivalent a una mensualitat del lloguer.
5: A més,
6: es prohibirà temporalment la compra especulativa de pisos per part de fons voltor, es regularan els lloguers de temporada i per habitacions i es facilitaran ajudes per a la compra d'un primer pis, tot i que encara no s'ha especificat qui les podrà demanar.
5: El segon decret, renovació automàtica i indefinida dels lloguers.
6: Sempre que el llogater ho vulgui i el propietari no disposi d'una causa justificada per evitar-ho, similar al règim dels anys 80. És una mesura que només té el suport dels socis de l'esquerra.
0: Doncs bé, els propietaris, promotors i constructors d'habitatge denuncien que les mesures anunciades pel govern espanyol no solucionen el problema estructural, que és la falta d'oferta, i denuncien que la modificació constant de les regles de joc crea inseguretat jurídica. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, es queixa que es continua deixant molta gent fora del mercat de lloguer. Són declaracions a 3Cat Info.
7: Perquè, per exemple, allargar-li el contracte de lloguer a qui ja en té un, limitar-li l'increment dels lloguers a qui ja té un contracte. Tot això són beneficis per qui té un contracte i qui no en té.
0: El governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, ha alertat dels efectes indesitjats que poden tenir els decrets aprovats pel govern espanyol. Escrivá ha reclamat que les administracions actuïn per donar solucions als casos de màxima vulnerabilitat, però ha recomanat actuar amb prudència per no acabar reduint l'oferta d'habitatge.
8: Hilar muy fino para que cualquier medida, digamos, de mitigación por el lado de la demanda y de esta situación no genere efectos indeseados que no queremos nadie.
0: Sí que s'ha mostrat satisfet el sector dels apartaments turístics perquè s'ha acordat aplicar-los un IVA del 10% per als lloguers de temporada i d'habitacions. Marian Muro és la presidenta d'Apertur.
9: Que, de fet, la majoria i molts habitatges d'ús turístics ja estaven aplicant el 10% d'IVA perquè molts estan prestant serveis addicionals.
0: El govern espanyol havia anunciat feia uns mesos que tenia la intenció d'augmentar el 21% l'IVA dels lloguers de temporada.
10: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretari general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, acusada de desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal Suprem li va obrir la causa el 2018, per la qual no ha estat mai jutjada, perquè Rovira es va exiliar a Suïssa. Pablo Llarena la va processar primer per rebel·lió i després per sedició. Quan es va derogar aquest delicte, se la va acusar de desobediència. Rovira va tornar a Catalunya fa 2 anys, quan se li va arxivar la investigació per terrorisme, en aquest cas en la causa de Tsunami Democràtic. La portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capella, creu que amb l'amnistia es tanca una etapa injusta.
11: No es restaure ni repare el dolor causat, però en tot cas es repare la injustícia. L'Audiència Provincial no fa una altra cosa que aplicar una llei aprovada per les Corts Generals.
0: I el líder dels republicans, Oriol Junqueras, celebra que amb la resolució es posi fi, diu, a una persecució política de 6 anys d'exili. Més qüestions. El secretari d'Estat de Joventut i Infància, Rubén Pérez, reclama un esforç a les comunitats autònomes per acollir els més de 2.800 menors no acompanyats que continuen a Ceuta. Aquest dimecres farà 2 mesos de l'entrada irregular de milers de persones a la ciutat autònoma i el repartiment d'aquests joves continua encallat. En declaracions al Catalunya Nit, Pérez assegura que és necessari traslladar aquests menors a la península per poder-los atendre amb garanties.
12: Es cierto que Cataluña tiene ya un sistema de protección muy, muy tensionado, pero estamos hablando de que en los registros de llegada de menores migrantes en los últimos años han descendido notablemente. A pesar de que en la opinión pública parece que hay muchísimos menores migrantes en situación de soledad. No es verdad, el registro de interior da números que no están ni mucho menos en los números de otros años. Y creo que podemos hacer un esfuerzo colectivo y hay financiación también para afrontarlo.
0: Justament aquest dimecres, el president de Ceuta declara com a testimoni davant l'Audiència Nacional que investiga l'entrada massiva del 30 de juliol.
10: 3CAT Info.
0: Estònia ha acusat Rússia de sabotejar una fàbrica de drons militars destinats a Ucraïna. El govern bàltic ha determinat que l'incendi a l'empresa de defensa Milrem el 15 d'agost passat el van provocar agents de seguretat russos. Brussel·les ha considerat l'incident com un nou episodi de guerra híbrida russa contra Europa pel seu suport a Ucraïna, però el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha negat les acusacions.
13: Aquestes afirmacions són infundades, irreflexives, no guarden cap relació amb la realitat i manquen de qualsevol mena de fonament racional. En conseqüència, no poden prendre'n seriosament aquest tipus de declaracions, ni ho faran.
0: Per la seva banda, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha fet una crida a la calma davant l'increment dels incidents atribuïts a Moscou i ha volgut deixar clar que l'Aliança Atlàntica disposa de totes les opcions de resposta que necessita per fer front als atacs híbrids de Rússia.
10: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Foment del Treball reclama que es pugui acomiadar un treballador encara que estigui de baixa. Els empresaris proposen recuperar l'acomiadament objectiu i poder fer fora els que acumulin baixes reiterades o de llarga durada. Això es recull al llibre blanc sobre l'absentisme laboral, que en l'última dècada s'ha més que duplicat, segons la patronal. Pel president de Foment, Josep Sánchez Llibre, és un problema especialment greu per les petites i mitjanes empreses.
14: L'absentisme és un problema global que afecta a tothom i que comença a ser inassolible per l'economia i també per la nostra societat. I és per aquest motiu que des de Foment del Treball reclamem al govern de l'Estat, als grups parlamentaris, que la reducció de l'absentisme ocupi un lloc prioritari en l'agenda política.
0: L'Estat espanyol té la taxa d'absentisme més alta d'Europa. Cada dia falten a la feina 1,4 milions de persones i un 80% ho fa per una baixada mèdica. És el mateix patró que s'observa a Catalunya, on les incapacitats temporals tenen un cost que s'ha incrementat un 10% en la primera meitat d'aquest any. Per això Foment també proposa donar més protagonisme a les mútues, revisar els costos que assumeixen les empreses i explorar fórmules de retorn progressiu al lloc de treball. I les infeccions de Covid aquesta última setmana s'han multiplicat pràcticament per 2 respecte a fa 15 dies, tot i que els nivells de transmissió es mantenen baixos. Segons dades del Cívic, la setmana passada se'n van diagnosticar poc més de 2.500 casos, mentre que la setmana anterior en van ser prop de 1.100. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, ha tret ferro a aquest augment que coincideix amb la tornada a l'escola.
15: S'ha retrasat una mica la pujada de la Covid, que hem arribat a principis de setembre amb una incidència ja una mica més elevada, i pensem que és perquè amb la finalització del període de vacances, l'inici del curs escolar, doncs veiem un increment baix del nombre de contagis.
0: Tot plegat dies abans que comenci la campanya de vacunació conjunta de grip i Covid. Arrencarà dilluns per augmentar especialment la immunització de la població vulnerable i també els docents. I per cert que les reserves d'activitats de lleure i colònies escolars han caigut un 80% aquest curs arran del conflicte entre els mestres i el Departament d'Educació. N'alerta l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura, que ja avisa que hi haurà algun negoci que haurà de baixar la persiana. El sector calcula que tot plegat provocarà prop de 3.000 acomiadaments. El gerent de l'associació, Pep Montes, assegura que moltes petites i mitjanes empreses no tenen marge de maniobra i demanen esforços tant al govern com als docents per arribar a un acord. N'ha parlat de 3CAT Info.
16: Ens han convertit en espectadors impotents d'aquesta situació. Nosaltres no entenem que reclamar millores al sistema educatiu, que efectivament compartim que són necessàries, s'estigui afectant d'una manera tan greu. Per tant, una acció de pressió com aquesta tan radical, el que fa és abocar a les empreses en risc de fallida.
0: A hores d'ara, uns 1.360 centres s'han adherit a la iniciativa de no fer colònies ni sortides escolars.
10: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Abans de repassar la previsió del temps, us recordem que els bombers han atès més de 850 avisos per l'últim episodi de pluges torrencials que ha afectat aquest dimarts bona part del litoral i prelitoral de Catalunya. En diversos municipis del Penedès, l'àrea metropolitana de Barcelona o comarques de l'Empordà, hi han arribat a caure més de 100 litres per metre quadrat. Les principals afectacions han estat en la mobilitat i per baixos i pàrquings inundats. També s'ha hagut de rescatar alguns conductors atrapats a l'interior del cotxe o arrossegats per l'aigua quan intentaven creuar una riera. És el cas d'una dona i el seu nadó de 5 mesos, a qui els efectius d'emergència han aconseguit treure del vehicle a Gavà sense que hagin patit problemes de salut. On també hi ha hagut problemes destacats és a Sant Cugat del Vallès. Josep Maria Vallès n'és l'alcalde.
17: Hi ha gent que no podrà dormir a casa, bueno, bastanta gent que no podrà dormir a casa, alguns sí que han pogut trobar la manera de solucionar-ho fàcilment amb algun familiar, però d'altres, doncs, a través de serveis socials, doncs, hem aconseguit que no s'hagin de preocupar per aquest tema, perquè evidentment per molta aigua que hagin tret i que estan traient encara, doncs, és impossible dormir a casa seva.
0: I a Barcelona els principals problemes han estat de mobilitat, s'ha tallat la ronda de dalt durant hores perquè s'ha inundat un túnel a la Vall d'Hebron i fins a 5 línies del metro han quedat afectades amb estacions inundades i servei interromput.
10: El temps.
0: Veiem ara quina és la previsió per les pròximes hores amb en Néstor Gómez.
18: Aquest dimecres el temps canvia radicalment respecte als ruixats i les pluges torrencials que ens han acompanyat aquest dimarts. Deixem enrere els més de 100 litres per metre quadrat a l'àrea del prelitoral i del litoral i aquesta jornada, aquest dimecres, serà un temps molt més estable. De fet, ja durant la matinada aquestes precipitacions ja hauran desaparegut i el que s'espera és que, de cara a les immediates hores, les boires siguin presents i denses a les planes interiors, fruit de les pluges de dimarts. I també s'esperen alguns núvols baixos a la façana costanera. Cap a ponent tindrem alguns núvols inofensius sense precipitacions. Tot això amb un ambient que serà suau i fresc, sobretot a primera hora del matí. I de cara al migdia, els núvols es trencaran, quedarà el cel variable i no es descarta algun ruixat dispers i puntual a punts del Pirineu i a les muntanyes del prelitoral, preferentment cap a les muntanyes de Parades i cap al massís dels Ports. Fruit de la presència del sol, les temperatures tendiran a pujar clarament, sobretot les màximes. Màximes a la meitat nord del país, que sobretot en el cas de les comarques de Girona, poden tocar la xifra dels 30 graus, com també s'esperen 30 graus a les Terres de l'Ebre.
10: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Més qüestions. Un excap de la colla dels xiquets del Serrallo de Tarragona s'enfronta a 19 anys de presó per abusar sexualment d'una castellera de 14 anys. El judici d'aquests fets, que va passar fa 7 anys, es fa porta tancada. Tarragona, Ricard Boigas.
19: L'acusat va ser cap de colla dels xiquets del Serrallo l'any 2016. Segons el relat de la Fiscalia, els abusos van començar l'any 2019. Ell tenia 38 anys i la víctima 14. L'escrit acusatori del Ministeri Públic apunta que va mantenir una relació permanent d'abusos continus fins a l'estiu del 2022, quan es va trencar la relació i l'acusat hauria amenaçat la noia a través de diversos missatges al mòbil. També recull que l'home tenia una vinculació molt estreta amb els pares de la menor i amb ella, cosa que va generar una relació d'estreta confiança i va permetre que l'acusat es quedés a soles amb la menor. La Fiscalia demana 19 anys de presó, 12 per un delicte continuat d'abús sexual a menor en penetració i 7 anys més per l'obtenció d'imatges pornogràfiques per haver gravat la noia. També demana una indemnització de 50.000 euros. L'acusació particular s'ha adherit a les peticions de la Fiscalia i la defensa ha demanat l'absolució de l'acusat.
0: També us expliquem que a Catalunya el SEM ha atès 156 casos al dia per intoxicacions. Parlem sobretot d'alcohol i drogues psicoactives. Són dades de gener a agost que mostren un increment del 8% respecte a fa un any. A la tardor s'hi afegeixen les intoxicacions per bolets. Les xifres s'han fet públiques a Berga durant una jornada amb més de 400 professionals del sector. Berga, Nati Adell.
20: La xifra es dispara a gairebé 38.000 casos atesos al país els primers 8 mesos de l'any. Jordi Calafell, cap territorial del SEM a la Catalunya Central.
21: El que estem veient molt a nivell del sistema d'emergències mèdiques és l'augment de consum, també en època estacional, de tot el que serien alcohol i aquestes drogues psicoactives que comentàvem.
20: A la tardor s'hi han d'afegir els bolets. L'any passat es van atendre unes 60 intoxicacions al dia per ingesta de bolets. David Esteve, coordinador de la base assistencial de Berga.
22: El que no coneix els bolets, però també hi ha el que els coneix molt i aquí és on estic tirant pedres a sobre la taulada, el que els coneix i a vegades ens podem confondre. I aquests errors a vegades són cars.
20: Els símptomes són dolor abdominal, vòmits i diarrea.
0: I tanca, si més no de moment, l'últim cinema de la Seu d'Urgell. Les propietàries del cinema Guiu es jubilen i han aturat la programació habitual mentre busquen una fórmula per mantenir-lo obert. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
1: Els cinemes i la sala de festes Guiu van obrir fa 75 anys i ara les propietàries es jubilen. Són les germanes Irene i Montse Guiu.
2: Jo estic allargant l'etapa. Jo ja en tinc 75 anys i clar...
3: Ens trobem en un punt de jubilació perquè ja ens toca, esperant que hi hagi alguna intervenció municipal, empresarial, no? Que es volgués portar la gestió de tot aquest espai, no?
1: Una de les propostes que fan perquè l'equipament no tanqui definitivament és que l'Ajuntament se'n faci càrrec, però l'alcalde Joan Barrera ho descarta per l'alt cost que tindria.
23: Són 3 milions d'euros, més tot el que val, tot el que és adequar-ho tot a les normatives actuals. Per tant, sí, té valor, però bueno, són molts milions i nosaltres hem de mirar per la salut econòmica de l'Ajuntament, també.
1: A banda dels Guiu, ara a l'Alt Pirineu i l'Aran només queden cinemes a Tremp i a Viella.
10: 3CAT Info.
0: El cineasta i escriptor Gonzalo Suárez ha mort als 92 anys. Entre les seves pel·lícules destaquen La regenta, Don Juan en los infiernos o Remando al viento, Marc Garriga.
24: Vamos, la película.
25: Vinculat a l'Escola de Barcelona, l'Acadèmia del Cinema Espanyol, aprofitant que els Goya s'entregaven el passat mes de febrer a la capital catalana, li va atorgar el Premi d'Honor per haver-se convertit textualment en un home clau en la cultura espanyola dels últims 60 anys. Ell va tancar així el seu discurs d'agraïment.
26: El cine es el último reducto con el que podemos soñar despiertos. No sé por qué me remite a ese primer bisonte que nuestros ancestros pintaron en las cavernas. Ahora el bisonte soy yo.
25: Suárez ja havia rebut el Goya a la millor direcció per Remando al viento als anys 80, una fantasia sobre Mary Shelley i Lord Byron, protagonitzada per Hugh Grant, també premiada a Sant Sebastià.
27: Porque yo, tú lo sabes, yo no puedo vivir de otra manera.
28: Welcome to the Ministry of Not Forgetting. Today we announce our first subject, Marianne Faithfull.
0: Una pel·lícula sobre Marianne Faithfull obrirà el Festival Inèdit de Documentals Musicals en una edició que també tindrà com a protagonistes Pulp, David Bowie, els Beastie Boys o Earth, Wind and Fire. S'hi projectaran una setantena de pel·lícules dedicades a grups i artistes internacionals i també cintes de directors catalans com Albert Serra i Carla Simón, Barcelona, Òscar Callau.
29: La cinta inaugural serà Broken English, amb Tilda Swinton i Nick Cave, que documenta creativament la convulsa carrera de la cantant britànica Marianne Faithfull. Pulp, What Do You Do For An Encore, combina el retorn als escenaris de la banda de Britpop amb material d'arxiu i narració del mateix Jarvis Cocker. Ens ho explica un dels codirectors de l'inèdit, Tony L. Carol.
30: Narrats pel mateix Jarvis Cocker, no? Amb aquest to que té ell entre elegant i sorneguer, i ja et dic, el concert és com una versió enorme, majestuosa, d'una nit de karaoke en un pub anglès.
29: El festival estrena aquest any un premi al millor vídeo musical en col·laboració amb la Sala Apolo, i manté tant una seu digital i gratuïta amb la plataforma CaixaForum Plus com l'inèdit Lab per impulsar el desenvolupament professional del talent jove en el camp dels documentals musicals.
0: I seguim amb cultura perquè Mario Gas porta a la Beckett el monòleg El pessimismo alegre, mi suicidio, de Henry Rorda, després de 20 anys d'haver-lo estrenat a Madrid. Es podrà veure fins a l'11 d'octubre. Marta Vives.
31: Henry Rorda, l'autor i protagonista del pessimismo alegre, mi suicidio, va ser un pedagog, professor de matemàtiques i un hedonista. I tot així, un home que va suïcidar-se. Mario Gas estrena la Beckett posant-li cos, veu, experiència i profunditat. En un text escrit a principis del segle XX, però que ens parla en present de tot això, com ha explicat Mario Gas a Catalunya Ràdio.
32: Parla de l'existència i el que diu és molt actual. Parla de la pedagogia i el que diu és molt actual. Parla de la societat i la seva estructura econòmica, capitalisme, socialisme, i és molt actual. Parla de les relacions amoroses i és molt actual. I aleshores, quan això no és ficció, sinó que a més resulta que és un senyor que va decidir desaparèixer i explicar tot això, pues, arriba molt directament.
31: Gas omple de vida la Beckett en aquest monòleg d'un suïcida que ens serveix una classe magistral.
0: I el Teatre de la Biblioteca de Barcelona, gestionat per la companyia La Perla 29, presenta la seva temporada més internacional. Acollirà dos monòlegs que venen del Brasil i Lituània dins del flash de tardor i es convertirà en el centre neuràlgic del nou Festival Shakespeare de Barcelona. La Perla encara una temporada molt internacional, començant per aquests dos monòlegs que arribaran l'última quinzena d'octubre. Oriol Brogi és el director de La Perla 29.
33: Són dos monòlegs que utilitzen la figura del passat per parlar radicalment del futur.
0: Amb la mateixa idea, del 8 al 18 d'abril, el Teatre La Biblioteca serà la seu del Festival Shakespeare Barcelona-Catalunya, dirigit per Montse Bellvehí. A més, aquesta temporada tornarà una de les joies de la Corona de la Perla, Tots ocells, de Wadji Mouat, que novament dirigirà Oriol Broggi, que també es posarà al capdavant de la Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca.
10: Esports.
0: Repassem ara l'actualitat esportiva amb Sergi Andreu.
4: La selecció espanyola de futbol ha golejat Croàcia per 4-1 amb un gran Lamine Yamal, l'autor de dos gols i una assistència, en la segona jornada de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El davanter blaugrana, triat l'MVP del partit, ha fet els dos gols, ha fet una assistència en un gol de Marc Pubill, Nico Williams ha completat la golejada amb el quart gol. Sentim, justament, Luis de la Fuente llançant elogis a Lamine.
5: Ya sabéis que me gusta un poco destacar las individualidades, es que a veces es imposible hacerlo. Destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros, porque además es una persona... En la intimidad del grupo es muy querido, estamos felices con él.
4: Un Lamine que no ha pogut defugir les preguntes al voltant de la pilota d'or a la zona mixta.
6: Bueno, no depèn de mi. Yo jugo, disfruto y depèn de vosotros.
4: Tres jugadors del Barça han sortit a l'11 titular de Luis de la Fuente, Pau Cubarsí, que ha tornat a jugar els 90 minuts, Lamine Yamal, que n'ha jugat 68, i Fermín, que n'ha jugat 56. També han estat titulars els catalans Pubill i Cucurella. Justament, Fermín tornava després de la lesió.
6: No, molt content, perquè ja tenia ganes després de l'estiu que ha passat i res, molt content i disfrutant el camp.
4: Els blaugranes Pedri i Rodri han entrat a la segona part. Olmo no ha jugat ni un minut. Aquest dimarts també s'han jugat 9 partits més de la segona jornada de la Lliga de les Nacions. Destaquen el República Txeca 0, Anglaterra 2, amb gol del blaugrana Gordon, ha fet el primer gol, l'altre l'ha fet Harry Kane, i Eslovènia 2, Macedònia del Nord 0, amb Derkusic titular a l'equip eslovè. El president del Barça, Joan Laporta, ha estat protagonista en el programa especial de celebració dels 10 anys del Tot Costa de Catalunya Ràdio que s'ha fet al Museu d'Història de Catalunya. Laporta, que ha estat present a la reunió de l'Associació de Clubs a Copenhagen, s'ha mostrat preocupat per la lesió de Rafinha qui van canviar el descans de l'amistós entre Austràlia i el Brasil per unes molèsties a la cuixa dreta. Encara el Barça no ha informat si hi ha lesió o no. La Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties. El president blaugrana també ha reconegut que les relacions amb el Madrid estan trencades per les insinuacions sobre el cas Negreira.
7: Nosaltres el que defensem és la honorabilitat del Barça i el que no podem acceptar és segons quines afirmacions que són falses. Mm-hmm. I si ells han no dir la veritat sobre determinades situacions i que l'únic interès és insultar o perjudicar el Barça, doncs veuran com nosaltres responem i plantem cara.
4: En canvi, Laporta ha assegurat que segueixen tenint bones relacions amb l'Atlètic de Madrid, tot i les tensions d'aquest estiu arran de l'interès del Barça per fitxar Julián Álvarez.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Barça de bàsquet ha perdut a la pista del Dubai, de Xavi Pasqual, en la segona jornada de l'Eurolliga per 94-87. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart dolent, amb un parcial de 29-12. Una distància que el Barça ha arribat a reduir a 6 punts, que han estat, però, insuficients. Kevin Panther ha estat el màxim anotador, tant del Barça com del partit, amb 25 punts. El conjunt d'Alexander Sekulić ara és desè a la classificació provisional, amb un balanç equilibrat d'un triomf i una victòria. Podem sentir Sekulić.
8: Hi ha coses de les quals puc estar realment satisfet, però n'hi ha un parell que hem de millorar molt per poder ser millors. Una d'elles és saber aprofitar quan el rival està en bonus, anar més a la línia de tirs lliures i provocar més faltes, perquè avui el rival ha estat molt millor que nosaltres en aquest aspecte. Ells han anat 28 vegades a la línia i nosaltres només 8. Per tant, hem de trobar la manera d'arribar-hi més, de jugar una mica més agressiu en atac.
4: D'altra banda, el Manresa ha tingut problemes en el seu viatge a Grècia, on aquest dimecres ha de jugar contra el Pau, que a 6:45 a la primera jornada de l'Eurocup, el temporal d'aigua que ha caigut sobre el litoral català ha fet que l'avió sortís amb 6 hores de retard. Això ha provocat que l'expedició manresana hagi perdut l'enllaç a Salònica. L'haurà d'agafar aquest dimecres a les 7 del matí, el mateix dia del partit. I també aquest dimecres juga el Barça de futbol a la Champions femenina, ho farà al camp de la Roma a 6:45 de la tarda. 3CAT Info.
9: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
11: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Ja és dimecres i l'episodi de tempestes ja ha passat. Avui podem tenir pluja a la tarda, però res a veure amb les últimes hores. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, res a veure avui, perquè avui tenim un episodi així més o menys de calma, amb alguns ruixats a l'interior de Tarragona, també del Pirineu, i núvols que aniran augmentant a mesura que vagi passant el dia, però sí que a partir de demà torna a augmentar la inestabilitat, sobretot demà a la tarda, amb tempestes a molts llocs de Catalunya, nord, centre del país, ruixats molt irregulars, i compte demà, altra vegada, en aquest cas a les comarques de Tarragona, especialment a les Terres de l'Ebre, on ja veiem una altra vegada acumulació que podien passar dels 100 litres per metre quadrat en algunes zones de muntanya, interior de les Terres de l'Ebre especialment. Així que entre dijous i divendres tornarà a caldre estar pendents del temps.
0: Ahir on va ploure més va ser el Penedès, a l'àrea també de Barcelona i al Baix Empordà.
1: Sí.
0: Hi ha alguna incidència destacada, Eloi?
1: Mira, sobretot acumulacions d'aigua, moltes acumulacions d'aigua i per aquestes, sobretot, intensitats de més de 40-50 litres per metre quadrat en mitja hora. Hem de pensar que les acumulacions fins i tot arriben als 120 litres a la zona de l'Alt Penedès i més de 100 litres per metre quadrat a Cassà de la Selva i a Torroella de Montgrí, així com a la Bisbal d'Empordà.
0: Hem de dir que l'Agència Catalana de l'Aigua encara manté avisos actius perquè alguns rius encara podrien baixar amb més aigua del que és habitual, per tant, es podrien desbordar.
1: Estem parlant de sobretot dels rius que normalment van secs o pràcticament secs, rius del Baix Empordà, de la Selva, estic pensant en el riu d'Aró, per exemple, la Bisbal d'Empordà, que encara porta cabals molt elevats, però res a veure amb el que teníem ahir la tarda, que és quan es va produir la crescuda màxima.
0: Per tant, diguéssim que ens relaxem, tot i que també sempre hem de ser cauts, diguéssim, quan travessem, per exemple, un riu.
1: Sí, avui podem estar més o menys relaxats. Sí que és veritat que, amb l'ull posat en aquest episodi, que demà torna a començar i que possiblement podria allargar-se força dies durant el cap de setmana, perquè ja hi ha models que avui ens estan marcant precipitacions que en aquest sector entre Castelló, sud de les comarques de Tarragona, podria anar persistint la pluja tant dijous a la tarda, divendres, com fins i tot dissabte i diumenge. Per tant, a veure com evoluciona això, ho haurem d'anar seguint.
0: Doncs perfecte. Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest és un dels temes del dia, les seqüeles del temporal d'ahir. L'altre és que avui farem el Matí de Catalunya Ràdio des del Parlament de Catalunya. Això per viure en directe la segona jornada del debat de política general. El president Salvador Illa debatrà amb l'oposició després de fer diversos anuncis en matèria d'habitatge.
2: La Generalitat els ofereix a les persones que vulguin aquí un habitatge i que no puguin fer front a la integritat del cos, comprar-lo conjuntament.
0: I també es crearà un fons per evitar desnonaments de persones vulnerables. Això mentre les protestes de la Puerta del Sol ja han arribat a la plaça Catalunya. Avui hi han acampat per a primera nit més d'un centenar de persones.
3: Quedem o no ens quedem?
4: Ens quedem!
3: Ens quedem!
4: Ens quedem!
0: Anem cap allà en directe. Lara García, bon dia.
5: Bon dia, Ricard. Doncs sí, més d'un centenar de persones han dormit aquesta nit a plaça Catalunya de Barcelona. Es van concentrar ahir al vespre i van decidir en assemblea a les 10 de la nit tots passar la nit aquí. Ara mateix estem amb dues noies que estan fent el torn de vigilància. De fet, estem despertant a gent que encara dorm, hi ha gent que dorm en tenda, gent que no té tenda i que ha vingut igualment a dormir aquí a plaça Catalunya. Bon dia, noia.
6: Bon dia.
5: Fins quan penseu estar aquí acampades?
6: Encara no ho sabem. Depèn de com vagi la cosa, com actua el govern i tot això, i el que fan.
5: I per què heu decidit quedar-vos aquí aquesta nit?
7: Hem decidit quedar-nos perquè no acceptem la situació actual, creiem que s'ha de seguir lluitant, que no acceptem les solucions que ens proposa el govern, i res, decidim tirar endavant i aguantar aquí mínim fins divendres, que sabrem noves notícies.
0: Vas preguntar, Lara, si hi ha alguna iniciativa d'ahir que va anunciar el president Salvador Illa que els hi pugui interessar.
5: Hi ha alguna de les iniciatives d'ahir que va anunciar el president Salvador Illa o també del decret Mari Carmen que us agradés o que compensés?
7: No estem gaire d'acord amb cap, perquè per molt que hi ha moltes que són de les que es van proposar des del poble, que són les que s'han demanat, considerem que al cap i a la fi tot acaba sent una mica tapadera per intentar calmar una mica tota la situació, ja que està prou tensa, però no ens calmarem, seguirem i fins que no estigui... o tot o res, fins que no parin els desnonaments, fins que els preus no baixin, fins que tot això no pari, no pararem. Seguirem aquí, seguirem a Madrid i seguirem per tot Espanya.
5: Doncs ja ho sentiu, Ricardo, tot o res, aquesta és la reivindicació que fan els manifestants.
0: No acabo d'entendre el tot, que és el que vol dir el tot, eh?
5: Però... Què vol dir aquest tot?
6: Doncs, o sigui, no un decret superficial com els que fan sempre, per mantenir-nos contents, callar-nos i dir, vale, ja està, ens hem tret un pes de sobre. Però no, o sigui, ha de ser un radical. Vull dir, no pot ser que la gent... Bueno, que visquem amb por de que el dia de demà tindré casa o no. No pot ser perquè és que això és inhumà. Vull dir, la llar és un dret humà i acceptat i ja està. O sigui, no pot ser que et fiquin que un lloc que si 400 et passi amb 1.000 euros i que una habitació te costi mínim 400, perquè és que una habitació 400 és que és horrible. És horrible i com a joves, o sigui, és que no ens podem independitzar tranquil·lament sense haver de pensar, joder, pues, potser m'hauria de fotre a treballar i potser treurem de la uni, perquè és que ja no sé el que fer, no tenim diners. I encara pots tindre també un sou, diguem, bo i també preguntar-te si el dia de demà tindràs casa, perquè al final, com amb els fons voltors, mai se sap.
0: Doncs en parlarem avui també d'habitatge. Gràcies, Lara. Fins ara.
5: Fins ara.
0: De fet, avui en parlarem en aquest matí especial des del Parlament amb el president del Parlament, Josep Rull, la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, el president també d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, després de l'amnistia, per cert, de Marta Rovira, i també parlarem amb el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun. I a Madrid, el govern espanyol també té 48 hores ara per trobar els suports per convalidar aquests decrets sobre habitatge que ahir va aprovar el Consell de Ministres. Àlex Giral, Robert.
4: Bon dia. Vetar els desallotjaments dels vulnerables fins al 2030, congelar dos anys els lloguers i prohibir temporalment que els fons voltor comprin pisos encapçalen el primer decret. Té més fàcil el camí per prosperar que no pas el segon, que inclou la pròrroga automàtica i sine die dels contractes de lloguer.
0: Ara ho ampliarem. Avui, per cert, fa dos mesos de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta i tenim també diverses notícies sobre aquesta crisi humanitària que continua lluny de resoldre's. D'una banda, l'Amnistia Internacional denuncia casos de tortura i tracte inhumà. Això, les persones immigrants per part de membres de les Forces Armades Espanyoles. I també avui, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, declara a l'Audiència Nacional que investiga els fets de final de juliol. I per últim, a Brussel·les, ja hi ha països que aposten per suspendre atenció al dret d'asil a qui entri a Europa a través d'un atac híbrid. Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea.
8: Bon dia. La Comissió Europea també planteja que els agents de Frontex participin d'una forma més directa en l'expulsió de migrants i que controlin les xarxes socials per prevenir entrades massives com la de Ceuta. Brussel·les pretén agilitzar al màxim la deportació dels migrants que entrin a Europa gràcies a un atac híbrid.
0: I en esports hi ha un ple debat sobre la pilota d'or, Lamine Yamal.
9: No solo juego para este balón de oro, juego para mí, para la afición, para la siguiente temporada, para la selección, para seguir ganando.
10: Lamine, pero está más cerca del balón de oro después del partido de hoy.
9: No sé, no voto yo, ni sé quién ha ganado, no sé nada. Entonces, a esperar y a seguir jugando.
0: El partit d'ahir va ser contra Croàcia i Lamine Yamal, amb la selecció espanyola, va fer dos gols i una assistència en la victòria 4-1.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I comencem pel govern, que es compromet a comprar aquests pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades per evitar casos com el cas de la Mari Carmen.
2: I a més posarà en marxa una mesura inèdita a l'Estat. La Generalitat comprarà pisos a mitges amb persones de més de 40 anys. Són les propostes que ha anunciat el president Salvador Illa en la primera intervenció al debat de política general.
4: Salvador Illa vol evitar que Catalunya repeteixi un cas com el de Madrid i per això ha anunciat que la Generalitat intervindrà en situacions límit.
5: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, i ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no l'hagi de deixar.
4: El govern també ha tirat d'imaginació jurídica per ajudar aquelles persones de més de 40 anys que tenen ingressos estables, però que no arriben a fer tota l'entrada d'un pis. Doncs bé, la Generalitat està disposada a pagar-ne la meitat i el particular en serà el propietari com a mínim durant 40 anys. Després, ell o els seus fills hauran de decidir si volen comprar l'altra meitat o se'l queda l'administració. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I els partits de l'oposició creuen que aquests anuncis no serviran per resoldre la crisi de l'habitatge. I tots qualifiquen el discurs que va fer Salvador Illa d'autocomplaent, de triomfalista i allunyat de la realitat.
3: Junts per Catalunya i Esquerra Republicana retreuen al president falta d'ambició nacional i el veuen incapaç d'afrontar els reptes del país. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la republicana Esther Capella.
6: Tenim la trista notícia que aquest govern pensa seguir fent el mateix. El president Illa seguirà amb la mala gestió i el president Illa seguirà amb la submissió al govern de Madrid.
7: Ens hem trobat amb un discurs avorrit en la forma, però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país en el fons.
3: En canvi, la portaveu del PP, Lorena Roldán, creu que Illa segueix els passos de l'independentisme.
8: Conservar las políticas de separatismo, añadir más intervencionismo socialista y envolverlo todo en propaganda. Catalunya necessita un cambio de rumbo, però Illa ha decidido perseverar en los errores que nos han traído hasta aquí.
3: Des dels comuns, Jéssica Albiach lamenta que les mesures anunciades en habitatge es quedin a mitges.
9: Tot suma, però tenen un impacte molt petit, un impacte molt limitat. És com voler aturar un tsunami a Gallegues, perquè el problema de base és l'especulació.
3: I la CUP, per la seva banda, ha responsabilitzat el govern de la impunitat amb què actuen els fons voltors. El debat de política general es reprèn avui a les 9 amb la intervenció dels grups.
1: I quan falten 48 hores a Madrid perquè el Congrés voti els decrets d'habitatge, el govern espanyol no assegura els suports necessaris.
2: Pedro Sánchez reclama responsabilitat i empatia als socis de la investidura davant la crisi de l'habitatge, cosa que fa més evident que mai la complicada aritmètica parlamentària de la legislatura.
1: Anem cap a Madrid. Paula Brujats.
10: El govern espanyol confia aprovar el decret principal i que la pressió social contribueixi a tirar endavant el segon, el que ha forçat sumar pels contractes indefinits de lloguer. Però ara mateix Pedro Sánchez no té cap suport assegurat, ni per a l'un ni per a l'altre. Per tant, comença la pressió als socis i el reclama que prioritzin els interessos de la gent davant dels partidistes i dels especuladors.
11: Hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
10: La Moncloa no vol que s'enquisti el debat de l'habitatge i ha forçat un ple d'urgència demà passat per votar els decrets. Sumar i el PSOE han aprovat mesures, diuen fons del govern espanyol. Ara els toca als grups moure fitxa i si ho tomben, diuen, en seran responsables. Des de Madrid, Palau Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: L'habitatge ha tornat a reflectir les dues ànimes que configuren el govern espanyol de coalició.
3: Sumat i va la corda fins a l'últim moment. Volia que el PSOE no cedís a la pressió de Junts i el PNB. Finalment, dos decrets i dues rodes de premsa en paral·lel, una a la Moncloa i l'altra al Ministeri de Treball amb els 5 integrants de suma de l'executiu.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
12: No és el primer cop que l'habitatge enfronta els dos socis de govern i és que la pressió social al carrer obligava les dues forces polítiques a seure's i negociar fins a l'últim moment. Sumar ja havia avisat que si Pedro Sánchez no acceptava les seves propostes, no entrarien a la reunió del Consell de Ministres. Volien un decret més ambiciós i han forçat una negociació que ha provocat que el Consell de Ministres comencés amb una hora de retard. Finalment s'ha optat per dividir els decrets en dos, una solució que no ha pogut amagar el malestar entre els dos socis de govern, fins al punt que Sumar ha convocat la seva pròpia roda de premsa per explicar la seva versió, a la mateixa hora que quatre ministres del PSOE compareixien a la Moncloa per explicar els acords del Consell de Ministres. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I l'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira.
2: Estava acusada de desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre, però no va anar mai a judici perquè es va exiliar a Suïssa. Pablo Llarena la va processar primer per rebel·lió i després per sedició. I va ser quan es va derogar aquest delicte que se la va acabar acusant de desobediència. En una piulada, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha celebrat que amb la resolució es posi fi, diu, a una persecució política de 6 anys, i la portaveu del grup parlamentari Esther Capella creu que amb l'amnistia es tanca una etapa injusta.
7: No es restaure ni repare el dolor causat, però en tot cas es repare la injustícia. L'Audiència Provincial no fa una altra cosa que aplicar una llei aprovada per les Corts Generals.
2: Rovira va tornar a Catalunya fa 2 anys quan se li va arxivar la investigació per terrorisme en la causa del tsunami democràtic.
1: Per cert, que el Parlament ha desmentit Sílvia Orriols i puntualitza que el president de la cambra només l'ha interromput 5 vegades.
3: Segons publica el diari El Nació, Josep Rull només ha aturat un discurs de la líder d'Aliança Catalana en 5 de les 530 intervencions que ha fet aquesta legislatura. Mai li ha retirat la paraula i només li ha fet una crida a l'ordre. Va ser el juliol passat quan Orriols parlava així de la diputada d'Esquerra, Najat Driouech-Cadouvel.
13: Quan parles de la diputada amb el parrac al cap, s'indigna el president de la mesa i s'obren expedients sancionadors a través de la Comissió de l'Estatut dels Diputats, però quan parles dels diputats amb el paper de plat al cap, doncs provoca el riure, no, de qui presideix aquesta mesa.
14: Aquesta comparació és absolutament inadequada.
3: Els membres de la mesa en funcions de president, quan Rull s'absenta, també han interactuat amb Orriols en 5 ocasions més, a vegades durant el seu discurs i a vegades a posteriori.
1: I el president dels Estats Units, Donald Trump, i els líders de les grans companyies tecnològiques defensen que, amb l'autoregulació de la intel·ligència artificial, n'hi ha prou per evitar-ne els riscos.
2: Trump ha reunit els principals magnats de la Casa Blanca per analitzar el desenvolupament de la IA.
1: Anem cap a Washington, Oriol Serra.
15: Aquesta vegada hi eren tots, Amodei, Zuckerberg, Huang, Brockman, Musk, Sander i Bezos, i tots s'han fet la foto rient les gràcies a Donald Trump. Els líders de les grans empreses tecnològiques han advertit reiteradament que cal regulació perquè la situació s'està sortint de mare i algun ha arribat a reconèixer que representa un perill real per a la humanitat. Però a l'hora de la veritat no s'han distanciat d'un Trump que veu la intel·ligència artificial com un negoci més i s'ha limitat a parlar d'autoregulació, que és una manera de dir que cadascú faci el que li sembli.
16: Tenim la convicció que hi hauria d'haver una gran autoregulació. Ja tenim regulació automàtica a través del Departament de Justícia, l'FBI i tot això, però l'autoregulació és molt important.
15: Des de Washington, Oriol Serra, per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: La Comissió Europea admet que entre els estats membres ja es debat la possibilitat de suspendre el dret d'asil polític quan els migrants estiguin utilitzats per llançar un atac híbrid contra Europa. Brussel·les, Bruno Fortea.
17: La crisi de Ceuta marca un punt d'inflexió que obliga a Europa a actuar, segons el comissari de l'Interior, Magnus Brunner.
18: Tot el que va passar a Ceuta durant aquelles 48 hores i el que ha vingut després ha estat una prova d'estrès per la Unió Europea. Crec que hem superat aquesta prova, però no podem tornar a la normalitat com si no hagués passat res.
17: Vol que els funcionaris europeus de Frontex participin d'una forma més directa en l'expulsió de migrants i pretén agilitzar al màxim la deportació de les persones que entrin a Europa gràcies, diu, a un atac híbrid. El més curiós, però, és que la Comissió Europea mai ha considerat que els fets de Ceuta fossin un atac híbrid i tampoc n'ha comentat el paper del Marroc. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui també atenció al que publica El Mundo. Diu que Rússia hauria plantejat matar Garry Kasparov i altres dissidents.
3: Sí, aquest estiu les autoritats nord-americanes haurien comunicat a l'excampió del món d'escacs i opositor Vladimir Putin que era objectiu d'un pla del Kremlin per matar-lo. Per primer cop, des que es va exiliar de Rússia i instal·lar a Nova York, també se li va posar protecció especial. Entre els altres opositors que Rússia hauria posat al punt de mira, també hi figura l'únic diputat rus que va votar en contra de l'annexió de Crimea i que també va haver-se d'exiliar.
1: I avui també us expliquem que els preus dels carburants disparen la inflació fins al 4,9%. Per reduir-ne l'efecte, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que prorroga els descomptes als combustibles i fixa un topall a la pujada del preu del gas. I pel que fa als esports, Robert Prat?
19: Lamine Yamal s'exhibeix amb 2 gols i una assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1. La Porta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha, que va notar molèsties a la cuixa amb el Brasil. El president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. Avui, a partir de 7:45, Roma-Barça a la Champions femenina amb transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.

0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Quina és la primera que sona?
1: Doncs corren de gossos perquè tenim bones notícies, perquè arrencarà una nova gira el proper 30 d'abril al Festival Estrenes de Girona per celebrar els 20 anys d'aquesta cançó que sentim. Fa un temps ja ens van avançar aquí, al matí de Catalunya Ràdio, que tornarien, però ara, per fi, ja sabem dia i lloc. Les entrades es posen a la venda demà.
0: La segona.

0: Dijous s'estrena L'Alma a l'aire, el musical basat en les cançons d'Alejandro Sanz. El cantant i la productora han estat, diuen, 4 anys treballant colze a colze per tirar endavant aquest musical, que no vol ser un biòpic, sinó, diuen, un homenatge a la música. Es podrà veure al Teatre Coliseum de Madrid.
1: Tot això avui, que és dimecres, 30 de setembre del 2026, dia en què farem el programa des del Parlament de Catalunya i el dia en què en les últimes hores a Catalunya ha nascut la Rita amb 2 quilos 710 grams a l'Hospital Germans Trias i la Mariona a les 6 del matí a casa seva, a Avinyonet de Puigventós. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: A les 8 entrevistarem el president del Parlament, Josep Rull, i a les 9 seguirem el debat de política general. Des del Parlament parlarem amb la portaveu del govern, Sílvia Paneque, i el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras.
4: A 9:45 analitzarem els 2 decrets d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar divendres al Congrés. Entrevistarem el ministre de Cultura del govern espanyol i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun.
3: A 10:45 parlarem d'animals amb Evelyn Segura. Quines estratègies utilitzen els animals per atraure's, per agradar-se i trobar parella?
4: I a les 11, secció de telesèries amb Mariola Cubells i Darío Porras. També hi serà Quim Masferrer, que aquests dies és al Teatre Borràs fent el monòleg Temps. Què faria si et quedessin 90 minuts de vida?
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, avui tenim una mica de treva, però a partir de demà tornarem a tenir tempestes fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, el moviment meteorològic no s'acaba. Preveiem tempestes fortes dijous, divendres, fins i tot també de cara al cap de setmana. Avui una mica de treva. Tenim aquesta quarta ruixadets ara mateix cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, entre la Ribera d'Ebre i la zona de la Terra Alta. S'espera que vagin augmentant els núvols a mesura que vagi passant el dia. A la tarda hi haurà més d'aquests ruixats a l'interior de les comarques de Tarragona, també a la zona del Pirineu, del Prepirineu. I avui, malgrat tots aquests núvols que vagin arribant, malgrat la refrescada que vam tenir ahir amb les pluges, realment no baixarà la temperatura d'una manera clara i avui tindrem màximes de 28 a 30 graus amb molta humitat i molta sensació de xafogó a tot arreu. Compte demà a la tarda, sobretot a les Terres de l'Ebre, es preveuen acumulacions una altra vegada a l'interior que podrien superar els 100 litres per metre quadrat, i a la resta de Catalunya preveiem ruixats, tempestes més irregulars, al centre, al nord de Catalunya, també en altres llocs de les comarques de Tarragona, unes pluges que podrien allargar-se també de cara a divendres.
1: I pel que fa a la mobilitat i carreteres, Maria Fernández Duguera?
6: Doncs pel que fa al trànsit, d'aquesta hora ja hi comença a haver les primeres retencions a la ronda de dalt a l'altura del Nus de la Trinitat i també a la litoral a l'altura de Poblenou. Pel que fa al transport públic, a l'R4 se circula per via única entre Montcada Bifurcació i Sabadell Sud. Per tant, els trens, avisa Renfe, poden estar aturats més temps de l'habitual i hi ha demores superiors als 20 minuts. Això és a causa d'una incidència a la infraestructura a Montcada Bifurcació. I aquest matí el servei de metro s'espera que s'arrenqui amb normalitat després que ahir al vespre finalment es van poder restablir totes les línies. Recordem que hi va haver diverses incidències derivades dels aiguats.
1: Ara són les 6:24. I activem el satèl·lit de Catalunya Ràdio aquesta hora. Des de París, Isabel Galí, bonjour.
7: Bonjour, Ricard.
1: A Washington, saludem Oriol Serra, good morning.
8: Good morning, Ricard.
1: A Brussel·les, Bruno Fortea, bonjour.
9: Hola, bonjour.
1: I des de Madrid, Paula Brujats, bon dia.
10: Bon dia, què tal?
1: Comencem a França, on el deute públic que s'ha sabut fa unes hores ha superat rècords històrics que no es veien des del 1945, al final de la guerra. És, atenció, del 119% del PIB. Se'n parla i se'n parlarà, Isabel.
7: El que preocupa és que des del juny el deute públic ha augmentat un 2% i la dada es coneix quan demà dijous el govern presentarà un projecte de llei de pressupostos, el darrer de l'era Macron, necessàriament restrictiu. Bombers, funcionaris, professors i estudiants d'institut ja han protestat i els sindicats pronostiquen una tardor calenta a França. El pressupost, diuen, submergirà el país en una recessió profunda. I a tot això només hi falta el preu del carburant disparat. És la tempesta perfecta per fer créixer la indignació social i política.
1: I els Estats Units tancaran una muntanya russa arran dels nombrosos accidents que hi han tingut lloc, amb víctimes mortals també i lesions d'extrema gravetat incloses. No estem parlant, Oriol, d'una atracció qualsevol.
8: En absolut. Estem parlant d'una de les muntanyes russes més impactants dels Estats Units.

0: es diu, o més aviat es deia X2, i es trobava al sud de Califòrnia, al parc Six Flags. L'X2 superava els 125 km per hora, amb trams en caiguda vertical i amb seients que giraven 360 graus. Tot i que milers de persones l'han gaudit, n'hi ha hagut més d'un centenar que n'han sortit greument malparades, sobretot amb lesions cerebrals, i un mínim de 3 persones han acabat morint. L'X2 quedarà tancada de manera permanent, i si les indemnitzacions milionàries es comencen a confirmar, ho podria acabar fent també el parc sencer.
1: I a Bèlgica tothom parla de la nova proposta de l'Ajuntament de Brussel·les per reduir a la meitat les botigues de souvenirs que hi ha al centre històric. Bruno.
2: Ricard, aquestes botigues on pots comprar clauers, gorres o imants per a la nevera són una autèntica plaga que s'ha estès pels voltants de la Gran Plaça de Brussel·les i també del Manneken Pis, dos llocs icònics de la ciutat. Ara l'Ajuntament vol més diversitat en els tipus de comerç que hi ha i per això també limitarà les llicències de bars i restaurants, perquè en el casc antic només un de cada 3 locals comercials pugui dedicar-se a servir menjar o beguda.
1: I a Madrid, la ministra Yolanda Díaz no haurà de pagar 50.000 euros a Julio Iglesias, com a mínim per ara. Però això per què, Paula?
3: Doncs perquè el Tribunal Suprem ha rebutjat la demanda del cantant contra la ministra. Julio Iglesias la va demandar per danys a l'honor en ple escàndol per les agressions sexuals a les seves treballadores. La justícia ho va arxivar, però Yolanda Díaz el va acusar igualment.
4: Da terror, da pánico. Todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además estaban en una posición de debilidad extrema en cuanto que trabajadoras.
3: Ara el Suprem deslliura Díaz d'indemnitzar-lo. El tribunal diu que no és competència seva resoldre aquest cas, però anima Julio Iglesias a presentar una altra demanda en un jutjat ordinari de Madrid.
1: Són les 6:27, anem als esports. I en portada hi ha una exhibició de Lamine Yamal amb 2 gols i una assistència d'en l'Espanya 4, Croàcia 1 de la Copa de les Nacions.
5: Partidàs de Lamine va tornar a ser determinant amb un gol ja des del primer minut.
6: Hace un mes me decías que estaba mal, que no sabías que me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando, sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces tranquilo.
5: Marc Pubill i Nicole Williams van completar la golejada. Lamine també va parlar de les seves opcions de guanyar la pilota d'or.
6: Bueno, no depèn de mi. Yo jugo, disfruto y depèn de vosotros.
5: També a la Copa de les Nacions, República Txeca 0, Anglaterra 2, amb gols de Gordon i Harry Kane.
1: I preocupació al Barça per la lesió de Rafinha.
5: El jugador del Barça va notar molèsties a la cuixa dreta jugant amb el Brasil i va ser substituït. Joan Laporta va parlar-ne al Tot Costa de Catalunya Ràdio, que va complir 10 anys en antena.
7: Estem esperant la ressonància i en aquest sentit, doncs, ja sabem que aquestes aturades per seleccions, i més si són tan llargues, doncs es produeix això.
5: El club mantindrà la demanda contra el Real Madrid per les acusacions del cas Negreira.
7: El que no podem acceptar és segons quines afirmacions que són falses. Responem i plantem cara.
5: El Barça manté bones relacions amb l'Atlètic de Madrid, tot i el cas Julián Álvarez.
1: I el Barça juga a Roma la segona jornada de la Champions femenina.
5: Moltes novetats a l'equip. Tornen Van Aasten i Catacoll, també totes les jugadores que estaven amb la selecció espanyola sub-20, al partit de 6:45. Transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio des de les 6. Derrota del Barça a l'Eurolliga de bàsquet a la pista del Dubai, 94-87. A l'Eurolliga femenina, l'Uni Girona rep el Konut de Turquia a partir d'un 8:45. El Manresa viatja avui mateix a Salònica per jugar a 6:45 contra el Pau, que a la primera jornada de l'Eurocup de bàsquet, mentre que el Granollers debuta a la Lliga Europea d'handbol a partir de 6:45. Avui també Barceloneta-Marsella a 7:45, final de la Supercopa Europea de Waterpolo.
1: Senyores i senyors, bon dia, són 6:45. I comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Prats de Lluçanès a les 7:48 minuts.
8: I es pondrà a les 7:35 minuts del vespre. Per tant, el dia durarà 11:47 minuts.
1: Les temperatures a aquesta hora?
9: A Guardiola de Berguedà, 13 graus. A Girona, 18. I a Torredembarra, 21.
1: I pel que fa al temps, avui s'espera molta més calma que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Si avui tan sols tindrem alguns ruixats a l'interior de les comarques de Tarragona, també ruixats que poden aparèixer al Pirineu i al Prepirineu, i un augment dels núvols a tot arreu que farà que l'ambient sigui molt xafogós amb temperatures màximes previstes de 28 a 30 graus.
1: I com tenim les carreteres i el transport públic a aquesta hora? Maria Fernández Noguera.
11: Pel que fa al trànsit i a les retencions habituals d'aquesta hora a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat i també a la C58 d'entrada a Barcelona. Pel que fa al transport públic, atenció si sou usuaris de l'R4 perquè hi ha hagut una incidència a la infraestructura a Montcada Bifurcació i se circula per via única entre aquesta estació i Sabadell Sud. Hi ha retards de més de 20 minuts.
1: Tot això avui, que és dimecres 30 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, al Parlament.
8: En marxa el debat de política general, el president Salvador Illa va anunciar ahir que la Generalitat es compromet a comprar els pisos de persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades i s'ofereix adquirir-ne a mitges amb persones de més de 40 anys. Avui serà el torn dels grups.
1: El segon, acampada.
12: Un centenar de persones han plantat tendes a plaça Catalunya seguint l'exemple de la mobilització de la Puerta del Sol de Madrid. Això hores després que el govern espanyol aprovés finalment dos decrets d'habitatge que divendres s'han de votar al Congrés i que a hores d'ara no tenen prou suports.
1: El tercer, Marta Rovira.
8: L'Audiència de Barcelona li ha aplicat l'amnistia. La qui va ser secretaria general d'Esquerra va ser processada per desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Rovira ja va tornar de Suïssa fa 2 anys quan se li va arxivar la causa del tsunami democràtic.
1: El quart, Donald Trump.
12: El president dels Estats Units i els líders de les grans companyies tecnològiques defensen que amb l'autoregulació de la intel·ligència artificial ja n'hi ha prou. Trump ha reunit els principals magnats de la IA la Casa Blanca per analitzar-ne el desenvolupament.
1: I el cinquè nom del dia, Copèrnicus.
8: Les altes temperatures de l'estiu han fet augmentar els nivells d'ozó a Europa fins a nivells perjudicials per la salut. Segons el Servei de Vigilància Atmosfèrica, la meitat de la població del continent, entre la que hi ha la catalana, ha estat exposada a nivells massa elevats d'aquest contaminant.
1: I què més ens deixa la matinada de Brussel·les, Pol?
13: A França ha dimitit el director de la Torre Eiffel. Feia mesos que el personal protestava per la mala gestió, però la gota que ha fet vessar el got va ser quan a principis de setembre va acceptar apartar les dones treballadores durant la visita privada d'una delegació hindú. Això va provocar una vaga que va obligar a tancar el monument durant hores.
1: I amb què ha anat a dormir, Estats Units?
13: Amb una nova ordre executiva que ha signat Donald Trump i que ordena als membres del seu govern a fer servir el terme superintel·ligència per referir-se a la intel·ligència artificial. Així constarà a partir d'ara en totes les comunicacions oficials. Trump busca millorar la imatge d'aquesta tecnologia enmig dels dubtes que genera la seva seguretat.
1: Amb què dinaran també avui a la Xina?
13: Pendents de les noves tensions entre Corea del Sud i Corea del Nord, Seul ha exigit a Pyongyang que es disculpi després de l'explosió de 2 mines la setmana passada a la zona desmilitaritzada que hi ha a la frontera i que va deixar 3 soldats sud-coreans ferits. El govern denuncia que és una violació flagrant de l'acord d'amnistia.
1: Repassem ara també les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
14: Bon dia, Ricard.
1: Centrades sobretot en els decrets d'habitatge.
14: Sí, Sánchez aprova els decrets sense els suports garantits. Titula l'Ara, el govern espanyol posarà a prova la seva majoria amb 2 decrets, diu La Vanguardia, i qui mira la lletra petita dels decrets és El Periódico, que explica que els fons no podran comprar pisos per sota del 70% del seu valor. Ho acompanyen, per cert, d'una foto on veiem l'acampada que ahir al vespre va començar a plaça Catalunya amb almenys 100 de persones. És, de fet, l'únic diari amb foto d'acampats en portada. I a Madrid, El País diu que el govern espanyol prohibeix els desnonaments fins al 2030 i prorroga els lloguers. I El Mundo, per cert, és qui en fa una interpretació més objectiva i assegura que Sánchez acontenta el carrer i castiga el petit propietari. I altres temes i fotos de portada a la premsa de Madrid. Hi veiem els reis d'Espanya, també Macron i la seva dona, a la trobada d'ahir en la qual Felip VI va dir que a Ceuta hi va haver una intrusió inacceptable. I l'ara explica Ricard que Marta Rovira ha estat amnistiada per la justícia per l'organització de l'UO.
1: I a la premsa comarcal llegim que els Mossos d'Esquadra investiguen l'aparició ahir d'un cos sense vida dins d'un cotxe volcat al canal de Torres de Segre al Segrià.
15: Sí, ara com ara hi ha una investigació en marxa per intentar esbrinar què ha passat. La principal hipòtesi de la investigació és que la víctima va patir un accident, va sortir de la via i va caure amb el cotxe dins de la sèquia. La policia creu que els fets no són recents, sinó que fa dies que el cadàver estava enfonsat sota l'aigua. El diari de Tarragona han posat en marxa aquest setembre la recollida de mostres d'excrements de gos al carrer per analitzar-la genèticament i sancionar els propietaris que no les recullen. Les mostres es compararan amb els perfils inclosos al cens genètic caní municipal. La recollida la faran Guàrdia Urbana i a personal de l'Ajuntament. Mentrestant, al diari de Girona es fan ressò que els 13.000 treballadors del sector carni gironí estan pendents d'una reunió que pot evitar una vaga. Patronals i sindicats es tornaran a reunir el 6 d'octubre per intentar desencallar la negociació del conveni estatal de la indústria. La UGT ja avisa que iniciaran els tràmits per convocar una vaga General si la nova trobada no permet avançar en la negociació.
1: I pel que fa als esports, Lamine Yamal fa un partidàs amb dos gols davant de Croàcia. Robert Prat.
5: El jugador del Barça s'exhibeix amb aquest doblet, una assistència en la victòria de la selecció espanyola davant Croàcia 4-1. La Porta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha, mentre que el president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. Avui a 6:45, Roma-Barça, la Champions femenina, transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.
1: Tot això quan queden 34 dies per les midterms. Són les eleccions de mig mandat als Estats Units i ara arriba l'anàlisi de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
16: Good morning, Catalunya. L'administració Trump pot cantar victòria, per fi. Ahir mateix el Tribunal Suprem exercia d'òrgan polític i declarava que el govern podrà deportar immigrants a països que no siguin el seu origen. L'administració nord-americana ja havia enviat centenars de nouvinguts a països com Libèria, Guinea Equatorial, Costa Rica o Hondures, amb el suposat al·licient de donar $3,000 als interessats. Aquesta notícia cal afegir-hi que la Immigration and Customs Enforcement, el conegudíssim ICE, ha anunciat la contractació de 5.000 nous treballadors per ajudar a fer realitat la campanya de deportació massiva del president. Diria que aquesta serà una de les claus de la campanya, perquè molts votants republicans i demòcrates demanaven un control migratori més rigorós. Però també és cert que la presència violenta de l'ICE als estats dinamita directament el caràcter del sistema federal yanqui. El futur d'aquesta política pot decidir el resultat de les midterms.
17: El matí de Catalunya Ràdio. Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
18: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026... Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
8: 6:45 del matí.
19: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
8: Catalunya es desperta amb noves mesures per millorar l'accés a l'habitatge. El president Salvador Illa ha aprofitat el debat de política general per anunciar mesures que inclouen propostes inèdites, com ara que els que tenen més de 40 anys puguin comprar un habitatge a mitges amb l'administració.
9: Està pensant per persones que tenen uns ingressos estables però que no poden pagar l'entrada d'un pis. Illa s'ha compromès també a intervenir en situacions límit, comprar els pisos de les persones que estan a punt de ser desnonades.
20: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
9: L'oposició creu que aquestes mesures es queden curtes. Salvador Vergés, portaveu de Junts, i Esther Capella, d'Esquerra Republicana.
21: El president Illa seguirà amb la mala gestió i el president Illa seguirà amb la submissió al govern de Madrid.
22: Però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país en el fons.
9: Pel PP i Vox, Illa només agreuja els problemes actuals i la CUP hi veu falta de concreció.
8: Això aquí a Madrid, quan falten 48 hores perquè el Congrés voti els decrets d'habitatge, el govern espanyol no té els suports necessaris. Pedro Sánchez reclama responsabilitat als socis d'investidura.
23: Hemos escuchado, hemos actuado, y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo, que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
8: Són dos decrets que busquen frenar els desnonaments i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer.
9: Reflecteixen les desavinences entre PSOE i Sumar. Sumar volia que el PSOE no cedís a la pressió de Junts i el PNB. Finalment, dos decrets i dues rodes de premsa en paral·lel. Una a la Moncloa, l'altra al Ministeri de Treball. Pel que fa als decrets, l'un conté només la renovació automàtica i indefinida dels lloguers, però tot apunta que caurà. En canvi, l'altre té més números de prosperar.
8: Repassem què s'inclou amb Txell Garriga i Àlex Girard Robert.
24: Prohibició dels desnonaments fins al desembre de 2030.
25: S'impedirà, sobretot, que els fons voltor puguin desallotjar persones vulnerables.
24: Lloguers congelats fins al desembre de 2028.
25: Els contractes que acaben llavors o abans podran allargar-se fins a 2 anys més amb una pujada màxima del preu del 2% anual.
24: IVA del 10% per tots els habitatges de lloguer turístic.
25: També els que fins ara no pagaven aquest impost.
24: A més...
25: Es prohibirà fins al 2028 la compra de pisos per part de fons voltor, es regularan els lloguers de temporada i per habitacions, s'impulsaran bonificacions fiscals per arrendadors i arrendataris i es facilitaran ajudes per a la compra d'un primer pis.
24: Txell Garriga
25: i Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
8: Mentrestant, continua la mobilització als carrers i l'acampada que va començar la setmana passada a Madrid ha arribat també a Barcelona. Plaça de Catalunya, Lara García, bon dia.
0: Què tal? Bon dia. Doncs més d'un centenar de persones han passat la nit aquí a Plaça Catalunya de Barcelona. Es van concentrar ahir al vespre en tendes de campanya per reclamar millores socials entorn de l'habitatge. De fet, fins i tot al llarg de la nit s'hi ha anat sumant gent que no té tenda de campanya i també doncs, hi ha qui dorm directament al terra. Aquesta concentració plega persones a títol individual, així com membres de diferents moviments, però cal recordar que ni el Sindicat de Llogateres ni el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya s'ha sumat de moment a aquesta acampada. La reivindicació coincideix amb l'aprovació ahir al Consell de Ministres de dos decrets en matèria d'habitatge i arriba 4 dies després de l'acampada a la Puerta del Sol a Madrid.
8: Així estan les coses aquest matí. Més enllà de l'habitatge, també us expliquem que l'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira.
2: Pablo Llarena la va processar primer per rebel·lió i després per sedició i va ser quan es va derogar aquest delicte que se la va acusar de desobediència. Rovira va tornar a Catalunya de Suïssa fa 2 anys quan van arxivar la investigació per terrorisme en la causa del tsunami democràtic. La portaveu del grup parlamentari, Esther Capella, creu que es tanca una etapa injusta.
22: No restaure ni repare el dolor causat, però en tot cas es repare la injustícia. L'Audiència Provincial no fa una altra cosa que aplicar una llei aprovada per les Corts Generals.
2: En una piulada, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha celebrat que amb la resolució es posi fi a una persecució política de 6 anys d'exili.
8: I Donald Trump i els líders de les grans companyies tecnològiques defensen que amb l'autoregulació de la intel·ligència artificial n'hi ha prou per evitar-ne els riscos.
2: Trump ha reunit els principals magnats a la Casa Blanca per analitzar el desenvolupament de la IA.
3: Tenim la convicció que hi hauria d'haver una gran autorregulació. Ja tenim regulació automàtica a través del Departament de Justícia, l'FBI i tot això, però l'autorregulació és molt important.
8: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Les onades de calor d'aquest estiu han fet augmentar els nivells d'ozó a Europa i han superat els valors establerts per protegir la salut.
2: A Catalunya aquest contaminant també ha assolit nivells molt alts.
8: Toni Fortesa.
4: Un informe publicat per Copernicus, el programa d'observació de la Terra de la Unió Europea, calcula que gairebé el 40% de la població mundial ha estat exposada aquest any a nivells elevats d'ozó a Europa. És la meitat de la població. Xavier Carol és professor d'investigació del CSIC.
6: Les onades de calor que tenim són períodes de sequera on l'atmosfera no es neteja i en molta calor i molta radiació solar. I aquest és l'ambient on es genera més ozó, no? Quan el tenim avall, l'ozó agreuja malalties cardiovasculars i respiratòries.
4: L'informe també alerta que els grans incendis de França, Espanya i Bèlgica han fet viatjar el fum a milers de quilòmetres i han afectat la qualitat de l'aire lluny dels focs. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
8: I demà entren en vigor les noves normes per conduir motos que afecten sobretot la indumentària necessària d'un casc homologat i guant serà obligatori.
2: El calçat haurà de ser tancat i es permeten finalment les intercomunicadors. Malgrat que es permet a la resta de l'Estat, el Servei de Català de Trànsit manté la negativa que va avançar aquesta mesura de no deixar els motoristes circular pel voral.
8: Miquel Jarque.
7: El Servei Català de Trànsit considera que el voral és un espai indispensable, per exemple, pels vehicles d'emergència o per aturar-se en cas d'avaria. Ramon Lamiel n'és el director.
26: És un espai importantíssim de seguretat. En autovies circundants o del perímetre de Barcelona, al voral també hi circulen els ciclistes. Per tant, aquesta barreja de trànsit ciclistes-motoristes no ens sembla adequada.
7: Pel que fa a la prohibició de calçar sandàlies, xancletes o sabates obertes, Lamiel considera que la restricció donarà més seguretat. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
8: I ara, música. Perquè Gossos arrencarà, Marta, una nova gira al Festival Estrenes de Girona per celebrar els 20 anys d'aquesta cançó.
15: Sí, actuaran el 30 d'abril a les escales de la Catedral i amb un concert doble a 8:15 i a les 10. Nacho Tarrés destaca que tenen un bon motiu per tornar a pujar als escenaris.
27: Si algun motiu hi havia per tornar-nos a reunir els Gossos, jo crec que tots teníem molt clar que celebrar els 20 anys de la cançó Corren, també d'aquest disc rodó que es va dir Oxigen, doncs creiem que era un bon moment. Sobretot perquè el Corren simbolitza moltes coses i sobretot perquè ha sigut aquell eix conductor, allò que ha anat cosint diferents generacions al voltant d'aquesta cançó.
15: Tarrés i Oriol Ferrer explicaven fa uns mesos al matí de Catalunya Ràdio què significa per a ells aquesta cançó.
28: És una d'aquelles cançons que supera, segurament ens supera a nosaltres. Jo, de fet, molt sovint jo sóc el del Corren, no el de Gossos.
29: No hi vam donar la importància que ens imaginàvem que tindria aquesta cançó.
15: Les entrades per als concerts al Festival Estrenes es posaran a la venda demà a les 7 de la tarda.
8: I el podcast en català s'estabilitza després d'una dècada de creixement exponencial, segons dades del primer anuari del podcast en català.
15: Entre el 2016 i el 2025, aquestes produccions han passat de ser 26 a 479.
8: Marc Ruiz.
1: Segons l'anuari, ara el repte és consolidar projectes de qualitat, construir comunitats i trobar models econòmics sostenibles per reforçar la presència del català a les xarxes. L'any rècord pel que fa a la producció de podcast va ser el 2024, amb 479 i gairebé 9.000 episodis. L'any següent, la tendència es va frenar amb la desaparició d'un 12% dels programes i un 10% dels episodis. Tot i aquest descens, ara es consoliden els projectes que publiquen menys, però dins d'un ecosistema més estable i amb una durada mitjana de 50 minuts per episodi. Triomfen els podcasts sobre la societat de cultura, seguits de música i humor. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
8: I la crònica cultural d'aquest matí també un adeu perquè ha mort el cineasta i escriptor Gonzalo Suárez, als 92 anys.
5: Vamos, la película. Creía atrapar la eternidad en la jaula del instante.
15: L'any passat va rebre el Goya d'Honor a Barcelona i, segons va dir l'Acadèmia, per haver-se convertit en un home clau en la cultura espanyola dels últims 60 anys. Ell va tancar el discurs d'agraïment amb aquestes paraules.
10: El cine es el último reducto con el que podemos soñar despiertos. No sé por qué me remite a ese primer bisonte que nuestros ancestros pintaron en las cavernas.
15: Gonzalo Suárez va començar a finals dels anys 60 amb pel·lícules com Ditirambo i El extraño caso del doctor Fausto, però el màxim reconeixement li va arribar als anys 80 amb Remando al viento, la seva fantasia sobre Mary Shelley i Lord Byron, protagonitzada per Hugh Grant. Amb aquesta pel·lícula es van portar el Goya i la Concha de Plata al Festival de Sant Sebastià a millor direcció.
8: Passant pràcticament 2 minuts de 6:45 del matí pel que fa al temps, Eloi Cordomí, més tranquils avui, bon dia.
11: Bon dia. Sí, avui més tranquils, però amb previsió de nous canvis a partir de demà. De moment avui sí que preveiem un augment dels núvols. Ara mateix encara hi ha moltes clarianes, malgrat alguns núvols baixos, bancs de boira que s'han format, però estan arribant núvols ja per l'extrem oest de Catalunya, deixen fins i tot petits ruixats a l'interior de les Terres de l'Ebre i es poden anar repetint en aquests sectors de l'interior de Tarragona i sobretot també el Pirineu, Prepirineu, avui de caràcter molt irregular. Avui amb unes temperatures altes, amb molta humitat i, per tant, molta sensació de xafogor. Puja la temperatura amb màximes de fins a 28 a 30 graus. I demà dijous, canvi. Sobretot a la tarda tindrem ja tempestes al centre, al nord de Catalunya, i les més fortes creiem que aniran apareixent a l'interior de les comarques de Tarragona. Compte la nit de dijous a divendres, perquè a les Terres de l'Ebre, i en especial a la zona dels ports, Montsià, etc., s'espera que hi hagi acumulacions novament que puguin superar els 100 litres per metre quadrat.
8: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
12: Pel que fa al trànsit, hi ha retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat i als accessos de Barcelona. A la C58 hi ha diversos trams de cues en tots dos sentits. Hi ha retencions també a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona. Pel que fa al transport públic, atenció si sou usuaris de l'R4 de Rodalies, perquè hi ha hagut una incidència a la infraestructura, en concret informa DIF, que és per falta d'atenció a la catenària, i això fa que se circuli per via única entre Montcada, Bifurcació i Sabadell Sud. Això vol dir que hi ha retards, en aquest cas, que superen els 20 minuts.
19: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
13: Avui hem rebut el missatge de l'Andreu Vilardell, treballador del Centre de Refugiats de Berga, ubicat a l'alberg del municipi. El sindicat CGT ha convocat una vaga per rebutjar el tancament del centre, que deixarà de funcionar a finals d'any. El sindicat critica que es deixi d'oferir el servei en un context d'enduriment de les polítiques migratòries i lamenta també la pèrdua de llocs de treball que suposarà, que xifren en 25 entre directes i indirectes.
14: Exigim que el manteniment de tots de treball, el manteniment del centre de refugiats obert, perquè és un centre de referència, totalment arrelat al territori, i entenem que això respon a al model aquest d'externalització de serveis públics, serveis que haurien d'estar gestionats directament per l'administració, però estan externalitzats a entitats.
13: La Creu Roja diu que el tancament es fa a instàncies del govern espanyol i que per ara no farà declaracions.
19: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
8: Bon dia, com esteu? A aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar ahir mixtes, pendents de les novetats sobre l'Iran. La pressió del petroli i dels interessos del deute continua pesant sobre els mercats. L'IBEX 35 ha tingut una baixada del 0,42%, fins als 19.517 punts. Mentre hi ha converses indirectes entre l'Iran i els Estats Units per reobrir l'Estret d'Hormuz, el preu del petroli de Brent continua per damunt dels $100. A Wall Street, els índexs han tancat la sessió tenyits de vermell,
1: per la incertesa sobre l'Orient Mitjà. I acabem amb els mercats oberts a aquesta hora, els asiàtics. El més destacat és que la borsa de Tòquio remunta un 1,70%. Escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
9: Amb un horari nou.
16: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
0: Catalunya Nit.
9: Un informatiu en profunditat.
16: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
0: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
16: Amb horari nou.
9: De 9 del vespre a 11 de la nit.
16: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
8: Deu minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
17: Hola, bon dia.
8: Lleida, Julià Albacar, bon dia.
18: Bon dia.
8: Girona, Maria Rovira, bon dia.
20: Hola, bon dia.
8: I Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
1: Molt bon dia.
8: Avui l'agricultura serà la protagonista a les comarques de Tarragona i Lleida. Comencem al Baix Camp, on Unió de Pagesos i GPEC Ecologistes de Catalunya han convocat una tracturada a la Selva del Camp, Ricard.
17: Sí, sota el lema Volem viure de la terra, el sindicat i el grup ecologista impulsen aquest acte reivindicatiu. Els tractors es concentraran a la plaça de l'Ajuntament de la Selva a les 11 del matí. Estan empipats pels abocaments a la Riera de la Selva, per la imposició de macroprojectes energètics i l'impacte i la falta de transparència, segons diuen, del projecte de construcció de la planta de piròlisi de residus plàstics de Valogreen. Per cert, la inversió està suspesa de forma cautelar per l'Ajuntament per un defecte de forma de la tramitació ambiental.
8: Saltem a Ponent, nou capítol avui sobre la modernització del canal d'Urgell, la infraestructura de regadiu més important del país. Hi ha reunió aquesta tarda amb els representants dels regants per escoltar la nova proposta d'agricultura, Júlia.
18: Sí, això després dels estira i arronsa cagut amb la proposta per modernitzar tot el canal. Avui es presentarà el nou pla del departament, que inclou canvis per desactivar les reticències que van aturar el primer intent. Una de les principals demandes, però dels regants, era tenir ajudes per instal·lar aspersors i sistemes gota a gota, un tema que de moment no sembla que s'hagi d'abordar avui.
8: A les comarques gironines tindrem novetats sobre les troballes de l'actual campanya d'excavacions a la vila romana de Collet de Calonge i Sant Antoni, Marta.
20: Sí, es presentaran els resultats de les últimes excavacions aquest mes en aquesta vila romana ubicada en un turó de Sant Antoni de Calonge, a l'extrem nord de l'abadia de Palamós. Les campanyes fetes fins ara al jaciment han permès descobrir una important i luxosa vila romana marítima, habitada des del segle I abans de Crist fins a l'època tardana, amb zones residencials, termes, una gran cisterna i una terrisseria pròxima. S'hi han trobat, per exemple, elements de les termes, fragments de marbre d'importació grega o materials de la vida quotidiana i agrària.
8: I a Barcelona, Marc, més enllà de l'acampada a la plaça de Catalunya i del debat de política general, avui estarem pendents d'un informe.
1: Sí, el d'Arrels, que avui presenta el treball Victimització i Aporofòbia envers les persones que viuen al carrer a Barcelona. Els detalls els sabrem a mig matí i cap a la mateixa hora també es presenta el nou Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida, té l'acrònim de SARA, a l'Eixample de Barcelona, que atendrà víctimes de violència masclista. Això en un dia en el qual es presenta la temporada d'òpera a Catalunya i també la nova temporada de l'Auditori.
8: Doncs així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
21: Lamine Yamal s'exhibeix, 2 gols i una assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1. Joan Laporta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha, que va notar molèsties a la cuixa amb el Brasil. El president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. Avui a 6:45, Roma-Barça, la Champions femenina, amb transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.
8: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
23: Joan Laporta deia ahir al Tot Costa que les relacions amb l'Atlètic de Madrid estan per sobre de desacords puntuals. Desacords puntuals és un eufemisme important, tenint en compte que Gilmarín va acusar el Barça de falta d'ètica, transparència i professionalitat just després de dir que Julián potser no seguiria l'Atlético, però que mai, mai, mai aniria al Barça. Ben curiós el món del futbol. Tampoc fa tant que Laporta i Florentino es devien també abraçar quan la Superliga era un objectiu comú. No com ara, quan el Barça té previst portar-lo als jutjats i Laporta acusa el Madrid d'una actitud inacceptable en el cas Negreira.
8: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
0: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
3: T'ensenyaré la dieta del beatboxer.
4: Què és això?
3: Pizza i ketchup. Tu has de dir pizza i ketchup i cada vegada dir les consonants més forts i les vocals més fluixes fins que les vocals acabaran desapareixent. O sigui, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup.
6: Posa-hi el porc per aquí al mig.
2: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
7: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
22: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
24: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
22: Cada migdia a les 2 amb Òscar Fernández.
24: I a partir de les 3,
25: l'espai de reflexió a la tertúlia.
26: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
27: I em va vindre a dir, sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
26: El més perillós és que escapi el nostre control.
30: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
22: Tot el que passa al Catalunya migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
31: El matí de Catalunya Ràdio.
8: I quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre el tractament de Mari Carmen, de diversos tertulians i presentadors de televisió.
32: Torne al desonament de Mari Carmen i vaig a posar més sèria. És dolorós veure com la ha maltractat una part de la tele, com han de ser de mala gent tots aquests tertulians d'Horizonte, de La Quintana, de La Griso, de Telemadrid, per no allargar-me. Com han de ser de roïns aquests presentadors, directors, productors, per burlar-se de la dona, per no empatitzar amb ella. I com a exemple, el hasta luego Mari Carmen de la copresentadora d'Horizonte i les rialles que van acompanyar el comentari. Una tele cruel amb els dèbils.
8: I a la recomanació del dia, davant de les mobilitzacions contra la crisi de l'habitatge, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie The Architect.
33: Un futur distòpic però hiperrealista en què l'accés a l'habitatge col·lapsa fins al punt que la gent paga per viure en places de pàrquing separades per cortines, tal com sona. I la protagonista, una actriu magnètica, és una arquitecta amb una feina precària que es veu obligada a viure en aquestes condicions, però que podria generar un gran canvi si aconsegueix dissenyar el projecte guanyador per encabir un miler d'habitatges nous al centre d'Oslo. The Architect té 4 capítols que passen volant a Filmin.
8: I què deien els altres ahir, Jovany?
34: Ahir vam sentir com Federico Jiménez Los Santos atacava els concentrats a Sol, a Madrid, que, segons ell, formen part d'algun d'aquests col·lectius.
35: Los señoritos de los Goya, los titiriteros de ocasión, comunistas pijos, millonarios todos, y el que no tiene una casa tiene 4.
34: En Ricard Ostrell ens explicava que per culpa de la pluja no sé quins trens fallaven.
36: L'alteració als trens. No circularan aves, perdoneu. Maria Ferrades Noguera.
34: I a la COPE, el senyor andalús que fa els esports a l'Herrera parlava amb una mica de ressentiment sobre Mbappé.
37: Está malo de una pierna, no tiene muy claro de qué pierna. Lo que yo tengo claro es de la pierna que está bien. Esa sí.
34: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
8: Gràcies, Jovany.

0: bon dia.
1: Bon dia.
0: I amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música dels Germans de Cors i la cançó Radio en aquesta versió en plac. I és que tal dia com avui, un 30 de setembre, però de l'any 1967 a Londres, la BBC Radio 1 engegava les seves primeres emissions. Va néixer després que es detectés un augment de les emissions de ràdio pirates per oferir una programació centrada en la música pop i dedicada al públic juvenil. El primer locutor en obrir el micro va ser DJ Tony Blackburn, i d'això ja en fa 59 anys.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7 i us saludem en directe ara mateix des de Plaça Catalunya, al centre de Barcelona. A aquesta hora, mentre Barcelona comença a despertar i els primers autobusos veiem com també es posen en marxa al voltant d'aquesta plaça central de la capital de Catalunya, aquí encara hi ha gent dormint dins d'una tenda. Veiem unes 50 tendes i és on han passat a la nit al carrer més d'un centenar de persones. Això és per una raó. És per una raó molt concreta, que és l'habitatge. Ens acompanya el Marek. Marek, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Com has passat la nit?
1: Bueno, he dormit poc perquè he de fer guàrdies, però bé, ara he d'anar a treballar.
0: Explica'm per què heu acampat aquí.
1: Bé, hem acampat aquí, bueno, per algo que hauríem d'haver fet fa molt de temps, no? Pel des de l'habitatge. Sí, sí.
0: De les mesures anunciades ahir, per exemple, del president de la Generalitat, què és el que en penseu?
1: Perdona, m'ho pots...
0: Sí, de les mesures del president de la Generalitat que va anunciar ahir al Parlament?
1: Bueno, clar, pues és el que han de fer, és el seu treball, anunciar mesures, però és que el que volem és assegurar una vivenda digna. I això és molt més profund que un decret Mari Carmen, inclús. O sigui, estem aquí a Plaça Catalunya i tenim al costat mogollon de gent que està dormint al carrer directament. Aquesta gent no es beneficiarà del decret Mari Carmen, o sigui, que hem de fer un poc més.
0: Sí. Aquí. Demaneu exactament què als representants polítics?
1: Bueno, pues que es posin les piles i comencin a treballar entorn a la il·legalització de Desocupa, per exemple, i de totes aquestes empreses que fan el treball extrajudicial, per lo tant, il·legal, contra les inquilines i els inquilins. Volem que aprovin un pla d'emergència per la gent que viu al carrer. O sigui, no podem fer simplement una campanya del fred i ja està a l'hivern i deixar en mans d'ONGs que els arribi menjar o que tingui una dutxa. O sigui, volem un pla d'emergència perquè aquesta gent no dormi al carrer. Volem més enllà de tot això, perquè ja ens han promès moltes coses, però seguim al mateix punt que portaven al 2008, a plena crisi. O sigui, tenim un problema d'habitatge. I els problemes d'habitatge s'han de resoldre amb propostes fermes i valentes, evidentment.
0: Per què diries que ara hi ha aquesta capacitat per organitzar-se, per començar a sortir al carrer?
1: Per desgràcia, per una qüestió viral. Per desgràcia, una qüestió viral, perquè la Mari Carmen s'ha fet viral i això ha provocat també que els mitjans vos apropeu i això ha fet eco. Però ojalà la gent tingués aquesta capacitat d'organitzar-se en el seu dia a dia i no només per la vivenda, pels sous, per tot, no? Perquè estem vivint una autèntica crisi a nivell humà.
0: Ara mateix dèiem que aquí hi ha un centenar de persones que han passat la nit. Explica'm com va sorgir aquesta iniciativa.
1: Aquesta iniciativa va sorgir després de la convocatòria del sindicat Llogateres de Barcelona, de Catalunya, perdona, que van convocar durant la presència del Pedro Sánchez a Barcelona. Després, un grup de persones organitzades de diferents sindicats, diferents moviments socials, van decidir que volíem un poc més, que el decret Mari Carmen se'ns quedava curt, i van decidir que volíem fer una acampada. Va sorgir un grup de persones, unes 50 persones, que van passar la primera nit fins a les 4 o 5 del matí fent una assemblea per coordinar tot això, i el dia següent van convocar directament una acampada. Per això ha sortit aquesta acampada, sí.
0: I la idea és estar-hi fins divendres.
1: I la idea, no, la idea ara mateix, perquè estem començant i hem de determinar dates i tot això, sabem que el divendres és una data crucial, però volem posar en marxa també una sèrie d'exigències, ja que els moviments socials és el que hem de fer, hem d'exigir el màxim possible, perquè després sempre ens donen el mínim acceptable, i estarem fins divendres segur, perquè això és el que volem, però si la campada s'allarga serà en pro del mateix missatge. Volem un poc més.
0: Un poc més, què vol dir exactament? Què és concret, això?
1: Un poc més entorn als pisos turístics, un poc més entorn als alquilers de temporada, un poc més entorn als fons voltors, un poc més a que els grans propietaris puguin comprar una finca amb persones dins. O sigui, volem que la política actual posi el focus a la classe treballadora i entengui que sense la pròpia classe treballadora, no, això no funciona, aquest sistema no funciona. O sigui, perquè la classe treballadora pot treballar sense patrons, però és que els patrons no poden treballar sense la classe treballadora.
0: Marc, moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: A vostè.
0: I que vagi bé la feina, que dius que vas a treballar ara, no?
1: Sí, ara me'n vaig a treballar.
0: De què treballes, per cert?
1: Treballo, soc psicòleg.
0: Molt bé, doncs bona feina.
1: Vinga, moltes gràcies.
0: Ara mateix són les 7:04, aquí a Plaça Catalunya veiem com comença a despertar, com dèiem, el dia a dia també de molta gent, és un dia a dia on trobar pis també, pagar el lloguer o poder començar una vida independent s'ha convertit, com explicàvem des de fa molts dies, per molta gent en una cursa cada vegada més difícil. Són, com dèiem, les 7:05, fa 21 graus de temperatura i aquesta acampada coincideix també amb una setmana en què l'habitatge també s'ha centrat i és el centre de l'agenda política. El president Salvador Illa ahir anunciava aquestes noves mesures que detallarem i avui al Parlament hi ha el torn de resposta dels grups polítics al discurs del president en el debat de política general. L'habitatge és un dels grans temes. Divendres el govern espanyol portarà al Congrés també nous decrets sobre habitatge i avui al matí farem el recorregut entre aquests dos mons. Ara som aquí, al carrer, amb els que han passat la nit acampats i a les 8 us saludarem des del Parlament per veure què es diu i, sobretot, què es proposa. A les 8 serem a la Cambra Catalana per seguir l'inici d'aquesta jornada del debat de política general, un debat que gira al voltant també de l'habitatge, després del triple anunci del president Salvador Illa ahir en el discurs a la tarda. El més nou és que el govern comprarà pisos a mitges amb persones amb ingressos estables, però que no puguin fer front a l'entrada. Pol Forada.
2: I dedicarà d'entrada 100 milions d'euros. L'executiu també ampliarà els préstecs per afavorir l'emancipació dels joves. Fins ara se n'han beneficiat unes 2.600 persones i crearà un fons amb 25 milions d'euros perquè el govern pugui comprar pisos de persones vulnerables que visquin sota l'amenaça d'un desnonament.
0: Ens ho amplia l'Albert Prat.
3: Salvador Illa vol evitar que Catalunya repeteixi un cas com el de Madrid i per això ha anunciat que la Generalitat intervindrà en situacions límit.
4: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat per tal que no vagi a deixar.
3: El govern també ha tirat d'imaginació jurídica per ajudar aquelles persones de més de 40 anys que tenen ingressos estables però que no arriben a fer tota l'entrada d'un pis. Doncs bé, la Generalitat està disposada a pagar-ne la meitat i el particular en serà el propietari com a mínim durant 40 anys. Després, ell o els seus fills hauran de decidir si volen comprar l'altra meitat o se'l queda l'administració. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui sentirem també els grups de l'oposició, com dèiem, al Parlament, però d'entrada es mostren escèptics amb el fet que aquestes mesures serveixin per revertir realment la crisi de l'habitatge. Sentim Salvador Vergés, de Junts, i Esther Capella, d'Esquerra Republicana.
5: Tenim la trista notícia que aquest govern pensa seguir fent el mateix. El president Illa seguirà amb la mala gestió i el president Illa seguirà amb la submissió al govern de Madrid.
6: Ens hem trobat amb un discurs avorrit en la forma, però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país en el fons.
0: Avui en parlarem a partir de les 8 del matí des del Parlament. També ens acompanyarà el president del Parlament, Josep Rull, la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, després, per cert, de l'amnistia, Marta Rovira, i també parlarem amb el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun. I això a Barcelona, perquè a Madrid el govern espanyol té 48 hores per trobar els suports necessaris per aprovar els dos decrets Pol sobre habitatge que ahir va aprovar el Consell de Ministres.
2: Sí, dos decrets va ser la manera de salvar una nova crisi de govern. El primer, amb mesures que generen més consens, per tant, més fàcil que es pugui aprovar. Falta veure en la lletra petita, però a grans trets prohibeix desnonaments fins al 2030. Regula, ja veurem com, el lloguer de temporada i d'habitacions, limita la compra de pisos per part de fons voltor o prorroga dos anys els contractes de lloguer que acaben abans del 31 de desembre del 2028.
0: El segon decret inclou també, amb exigència de Suma, que difícilment, una exigència que difícilment pot tindre el suport, en aquest cas, de Junts.
2: Sí, perquè contempla la renovació automàtica de tots els lloguers, el que a la pràctica podria suposar una congelació immediata de preus.
0: En té més detalls des de Madrid, Paula Brujats.
7: El govern espanyol confia aprovar el decret principal i que la pressió social contribueixi a tirar endavant el segon, el que ha forçat Suma pels contractes indefinits de lloguer, però ara mateix Pedro Sánchez no té cap suport assegurat, ni per a l'un ni per a l'altre, per tant comença a la pressió als socis i el reclama que prioritzin els interessos de la gent davant dels partidistes i dels especuladors.
8: Hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
7: La Moncloa no vol que s'enquisti el debat de l'habitatge i ha forçat un ple d'urgència demà passat per votar els decrets. Suma i el PSOE han aprovat mesures, diuen fons del govern espanyol. Ara els toca als grups moure fitxa i si ho tomben, diuen, en seran responsables. Des de Madrid, Palau Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Per ara, els socis no es mullen sobre el seu vot al ple de divendres fins a llegir la lletra petita d'aquests decrets.
2: No, i de fet, hi ha cert malestar per les presses de la Moncloa. El Congrés té un mes per convalidar els decrets que surten del Consell de Ministres, però l'executiu aquest cop ha forçat la votació, com deia la Paula, per aquest divendres. Això vol dir que avui els decrets s'han de publicar al Butlletí Oficial de l'Estat. Serà aleshores quan en sabrem el detall de cada mesura, perquè els grups han de tenir els textos 48 hores abans que es votin.
0: Avui a la hora del matí serem des del Parlament de Catalunya i tindrem a Montserrat Nebrera, David Madí, Mohamed El Amrani i Eva Pomares. Benvinguts a un nou matí. Bon dia a Catalunya.
9: Avui és dimecres 30 de setembre. Ens despertem amb temperatures altes ja a aquesta hora. 23 graus a Barcelona, 22 a Reus, 18 a la Bisbal d'Empordà i 15 graus a la Seu d'Urgell. Avui arribaran núvols per l'oest de Catalunya que aniran deixant el cel força tapat, però malgrat aquests núvols, la temperatura pujarà fins a valors de 28 a 30 graus a bona part del país, una mica més baixos al Pirineu i amb petits ruixats que podrien escapar-se a l'interior de les comarques de Tarragona, potser en alguns llocs del Pirineu, Prepirineu, però de moment seran molt irregulars, a l'espera d'una nova tongada d'inestabilitat que notarem a partir de demà a la tarda i que ens tornarà a deixar tempestes fortes.
10: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb retencions a l'entrada a Barcelona per la C58, la 2, la B23 i el primer tram de les dues rondes en sentit Llobregat. A més, a la carretera C14-15 se circula en pas alternatiu per una esllavissada a Montfleurit, a Cerdanyola del Vallès.
0: I aquesta hora repassem el que cal saber d'aquest dimecres 30 de setembre del 2026. Ho fem amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
11: Bon dia.
0: A banda de l'habitatge, que és un dels temes del dia, hi ha més noms. Per exemple, el nom de Marta Rovira.
12: L'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretària general d'Esquerra Republicana. Pablo Llarena la va processar primer per rebel·lió i després per sedició per organitzar el referèndum. Quan es va derogar aquest delicte, se la va acusar de desobediència.
13: La portaveu del grup parlamentari, Esther Capella, creu que es tanca una etapa injusta.
14: No restaure ni repare el dolor causat, però en tot cas es repare la injustícia. L'Audiència Provincial no fa una altra cosa que aplicar una llei aprovada per les Corts Generals.
2: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha celebrat a les xarxes que es posi fi a la persecució política. Li preguntarem avui a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio.
0: Donald Trump amb la intel·ligència artificial.
12: El president nord-americà ha reunit els principals magnats tecnològiques a la Casa Blanca per analitzar el seu desenvolupament. Defensen que amb l'autoregulació de la intel·ligència artificial n'hi ha prou per evitar-ne els riscos.
0: Tot això quan fa just 2 mesos...
13: De l'entrada massiva de migrants a Ceuta, Amnistia Internacional denuncia casos de tortura i tracte inhumà als migrants per part de membres de les Forces Armades Espanyoles. Justament avui el president de Ceuta declara com a testimoni davant de l'Audiència Nacional que investiga l'entrada massiva.
2: El secretari d'Estat de Joventut i Infància, Rubén Pérez, ha reclamat un esforç a les comunitats autònomes per acollir els més de 2.800 menors no acompanyats que segueixen a Ceuta. Són declaracions al Catalunya Nit.
15: En los registros de llegada de menores migrantes, en los últimos años han descendido notablemente. A pesar de que en la opinión pública parece que hay muchísimos menores migrantes en situación de soledad. No es verdad y creo que podemos hacer un esfuerzo colectivo y hay financiación también para afrontarlo.
0: Suspendre l'asil.
12: És un debat que plana entre els estats membres. Es plantegen la possibilitat de suspendre el dret d'asil polític quan s'utilitzi els migrants per llançar un atac híbrid contra Europa.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
16: La crisi de Ceuta marca un punt d'inflexió que obliga a Europa a actuar, segons el comissari de l'Interior, Magnus Brunner.
17: Tot el que va passar a Ceuta durant aquelles 48 hores i el que ha vingut després ha estat una prova d'estrès per la Unió Europea. Crec que hem superat aquesta prova, però no podem tornar a la normalitat com si no hagués passat res.
16: Vol que els funcionaris europeus de Frontex participin d'una forma més directa en l'expulsió de migrants i pretén agilitzar al màxim la deportació de les persones que entrin a Europa gràcies, diu, a un atac híbrid. El més curiós, però, és que la Comissió Europea mai ha considerat que els fets de Ceuta fossin un atac híbrid i tampoc n'ha comentat el paper del Marroc. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Garry Kasparov.
13: Segons publica avui El Mundo, Rússia hauria plantejat matar l'excampió del món d'escacs i opositor a Vladimir Putin.
12: Entre els altres opositors que Rússia hauria posat al punt de mira també hi ha figures. L'únic diputat rus que va votar en contra de l'annexió de Crimea i que també es va haver d'exiliar.
0: Motoristes.
13: Atenció si conduïu una moto perquè demà entren en vigor les noves normes, afecten sobretot la indumentària necessària. Serà obligatori el casc homologat i guants.
12: El calçat haurà de ser tancat i es permeten finalment els intercomunicadors. Malgrat que es permet a la resta de l'Estat, el Servei de Català de Trànsit prohibirà circular pel voral. Ramon Lamiel n'és el director.
18: És un espai importantíssim de seguretat. Dos, en autovies circundants o del perímetre de Barcelona, al voral també hi circulen els ciclistes. Per tant, aquesta barreja de trànsit ciclistes-motoristes no ens sembla adequada.
0: A l'alça.
13: L'Euríbor i la inflació. Avui sabrem la dada de setembre de l'Euríbor, l'índex més utilitzat per revisar les hipoteques a tipus variable. Segons la dada provisional, pujarà un 3,24%. Fa un any estava al 2,17%.
12: Mentrestant, els preus dels carburants han disparat la inflació fins al 4,9%. Per reduir-ne l'efecte, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que prorroga els descomptes dels combustibles i fixa un topall a la pujada del preu del gas.
0: Nivells d'ozó.
13: Les altes temperatures d'aquest estiu els han fet augmentar fins a nivells perjudicials per la salut. Segons el Servei de Vigilància Atmosfèrica Copernicus, la meitat de la població europea ha estat exposada a nivells massa elevats d'aquest contaminant.
0: I es doblen?
12: Els casos de Covid en els últims 15 dies. La setmana passada se'n van diagnosticar poc més de 2.500. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, ha tret ferro aquest augment.
11: S'ha retrasat una mica la pujada de la Covid. Hem arribat a principis de setembre amb una incidència ja una mica més elevada i pensem que és perquè amb la finalització del període de vacances, l'inici del curs escolar, doncs veiem un increment baix del nombre de contagis.
0: I en plana cultural, Gossos arrenca gira a Girona.
19: Corren, corren pels carrers, corren. Paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van.
13: Una gira que ja vam avançar que farien fa uns mesos al Matí de Catalunya Ràdio i amb què volen celebrar els 20 anys d'aquesta cançó, Corren. Començarà el 30 d'abril i passarà per 12 ciutats més. Tarrés i Oriol Ferrer ja ens explicaven en aquest programa què significa per ells aquesta cançó.
20: És una d'aquelles cançons que supera, segurament ens supera a nosaltres. Jo, de fet, molt sovint jo sóc el del córrer, no el de gossos.
21: No hi vam donar la importància que ens imaginàvem que tindria aquesta cançó.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, exhibició.
22: Lamine Yamal amb dos gols i una assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1.
0: I pel que fa, en aquest cas, al Barça de femení, avui juga la final de la Champions.
22: Sí,
0: la final,
22: perdó, avui Roma-Barça, la Champions femenina, a partir de 3:15, en transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.
0: Anem al quiosc.
23: Els decrets d'habitatges titular a l'Ara, La Vanguardia i El Periódico, que expliquen que el fons no podrà comprar pisos per sota del 70% del seu valor i ho il·lustren amb una fotografia de l'acampada d'ahir al vespre a Plaça Catalunya. La premsa de Madrid, El País, també es fa ressò dels decrets d'habitatge, però dedica la fotografia de portada a la trobada dels reis d'Espanya amb Macron i expliquen que el rei va dir-li al president francès que l'entrada a Ceuta va ser una intrusió inacceptable.
24: Els sons del matí.
25: La Generalitat els ofereix a les persones que vulguin adquirir un habitatge i que no puguin fer front a la integritat del cos, comprar-lo conjuntament.
5: Tenim la trista notícia que aquest govern pensa seguir fent el mateix.
6: Ens hem trobat amb un discurs avorrit en la forma, però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país.
26: Conservar les polítiques de separatisme, añadir más intervencionismo socialista.
27: És com voler aturar un tsunami a Gallegues.
8: Hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
7: La Moncloa no vol que s'enquisti el debat de l'habitatge i ha forçat un ple d'urgència demà passat per votar els decrets.
28: Finalment s'ha optat per dividir els decrets en dos, una solució que no ha pogut amagar el malestar entre els dos socis de govern.
29: Hem decidit quedar-nos perquè no acceptem la situació actual. Decidim tirar endavant i aguantar aquí mínim fins divendres que sabrem noves notícies.
0: Ara són les 7:18. Aquests són els sons del matí i ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Francesc Soler, triomfalisme.
13: Manera de pensar, de parlar, d'obrar, fundada en una visió desproporcionadament optimista d'una actuació. L'oposició n'acusa el president Salvador Illa, després d'escoltar-lo ahir a l'arrencada del debat de política general. Avui serà el torn dels grups i veurem si, com sol ser habitual, del triomfalisme presidencial es passa al derrotisme o pessimisme opositor.
0: autorregulació.
13: És l'acció per la qual els subjectes privats acorden normes, protocols d'actuació, codis de conducta o altres fórmules per ajustar o orientar la seva activitat. Trump i els magnats de la IA coincideixen que els solets, ells solets, ja s'autorregularan. Sovint, quan es defensa l'autorregulació, el que es fa és exigir la desregularització. Recordeu allò que es deia que el mercat, posem per cas de l'habitatge, ja es regula per si mateix i no cal intervenir-hi? Doncs això.
0: Ja. Ozó.
13: L'ozó és un gas amb un alt poder oxidant que en concentracions elevades té efectes adversos sobre la salut humana, la vegetació i els materials. Quan encara no es parlava de canvi climàtic, el forat de la capa d'ozó era un dels nostres grans mal de caps. Ara, segons Copernicus, ens ha de tornar a preocupar justament perquè les altes temperatures d'aquest estiu han fet augmentar els nivells d'ozó a Europa fins a nivells perjudicials per la salut.
0: Posem ara tres xifres amb Marc Jurado. 1.300.
1: Els centres que han decidit no fer colònies ni sortides escolars arran del conflicte entre els mestres i el Departament d'Educació. Una caiguda de les reserves d'activitats d'un 80%. El sector avisa que això farà trontollar diversos negocis i que pot acabar comportant, Ricard, 3.000 acomiadaments.
0: 95%.
1: Els ciclistes de Girona que circulen per zones del barri vell on és obligat baixar de la bicicleta. Ho diu un estudi del RAC que també certifica que gairebé la meitat se salten els semàfors en vermell i que 8 de cada 10 dels que van en patinet no tenen assegurança.
0: 479.
1: Els podcasts en llengua catalana que hi ha avui en dia, segons el primer anuari del podcast en català, el creixement en una dècada ha estat exponencial perquè el 2016 tan sols n'hi havia 26.
0: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig tendes de campanya. De fet, ara mateix estem abandonant ja Plaça Catalunya per anar cap al Parlament de Catalunya. En compto unes quantes, unes cinquantenes, estan situades en dues fileres i enmig hi ha desenes també de persones, sobretot joves. Pels edificis que hi ha a l'entorn, doncs és evident que és Plaça Catalunya de Barcelona.
2: Exacte, són activistes a favor del dret a l'habitatge que van començar ahir la nit a l'acampada, emulant el que han fet activistes a Madrid a la Plaça del Sol. Es repeteixen els llocs que van ocupar pel 15M. És una imatge que veiem...

0: quatre països dels 40 que s'han analitzat: Portugal, els Estats Units, el Brasil i Costa Rica.
1: I a la tercera imatge, en aquest cas ens arriba des de Tarragona, veig la Tarraco Arena, la Tarraco Arena plaça, sense assistents. Els responsables i patrocinadors del concurs de castells s'estan col·locant per fer-se una fotografia de grup. Ricard Buigas, què et dit abans de fer-se la fotografia?
2: Doncs que veient el que estan fent les colles castelleres aquesta temporada, tot apunta que serà el millor concurs de la història. Darrere dels organitzadors, que estan fent-se la foto amb l'alcalde de Tarragona al mig, hi podem veure també una grua i una gran quantitat de barrils i tiradors de cervesa. També s'hi amunteguen molts refredadors de begudes. Al cap de setmana, aquestes grades que veieu no estaran buides, com a la foto, eh? Hi haurà 6.000 espectadors. S'han acreditat mitjans de 20 països diferents. A Catalunya Ràdio, la emissora oficial del concurs, ho seguirem de ben a prop.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
5: 21 21. Ara sí. 21, 30, 36, 43 i 48, i els sols, l'1 i el 5.
4: Consulta si n'has resultat guanyador, al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
6: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat: el nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
9: Quan va ser l'última vegada que et vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara ve del temps.
1: Són les 7:24 i mentre anem cap al Parlament de Catalunya, on ens saludarem a partir de les 8 del matí per seguir també el debat de política general, aquestes últimes hores hem llegit també diferents mitjans que s'està produint una ciclogènesi explosiva que farà canviar el temps a bona part de la península. Avui a La cara ve del temps analitzem aquest fenomen i com ens afectarà. Eloi.
11: Bon dia. Sí, una ciclogènesi vol dir la formació d'un cicló, d'una borrasca, d'una depressió, i explosiva vol dir que ho fa molt ràpid. Això ha passat a l'Atlàntic les últimes 24 hores. Entre dilluns i dimarts es va començar a formar aquesta depressió a l'oest de la península Ibèrica, i ara tenim una gran borrasca amb el seu centre a menys de 960 hectopascals, i aquest aprofundiment tan ràpid del nucli d'una nova borrasca, de més de 24 hectopascals en 24 hores, és el que anomenem ciclogènesi explosiva. Doncs bé, aquesta borrasca ara mateix la tenim situada a l'oest de les Illes Britàniques i no ens afectarà directament, però sí que avui arribarà un front que penja d'aquesta borrasca per l'oest de la península i provocarà pluja en aquest sector, i demà aquest front arribarà molt desgastat aquí a Catalunya. Ara bé, aquest front tornarà a injectar molta humitat a tots els nivells de l'atmosfera, i si això hi sumem els vents de mar cap a terra, que demà reforçaran a molts llocs de Catalunya, i afegim les muntanyes i altres fenòmens locals, sembla que tornarem a tenir una situació de pluges fortes demà, i amb possibles pluges violentes al sud de Catalunya i a Castelló entre dijous i divendres.
12: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
13: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
14: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia: fertilitzaria la Terra Santa. I la resposta era: femaria. Femar és sinònim de fertilitzar, i en condicional aplega fe i Verge Maria. Avui dimecres, un Enigmàrius de bona entesa. Inserció que millora si hi ha diners en efectiu, de 6 lletres. Inserció que millora si hi ha diners en efectiu, 6 lletres.
13: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.

0: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Una intel·ligència artificial identifica la càrrega d'un vaixell xinès de forma errònia i gairebé provoca la intervenció de l'exèrcit nord-americà. Marc Amorós, bon dia.
2: Bon dia. La notícia afirma que l'exèrcit nord-americà ja s'estava preparant per assaltar un vaixell de càrrega xinès alta mar que circulava per l'Orient Mitjà. La raó? Un chatbot d'intel·ligència artificial del mateix exèrcit dels Estats Units va identificar la càrrega del vaixell i va alertar que eren components per fabricar una arma nuclear. Davant la temença que el vaixell xinès es dirigís a l'Iran, l'exèrcit nord-americà es va preparar per assaltar-lo. La notícia explica que això no es va produir perquè a última hora un agent del Departament d'Intel·ligència dels Estats Units va descobrir que l'informe estava fet amb intel·ligència artificial i que la càrrega del vaixell estava mal identificada.
1: I això és real o fals?
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Si per llegir el tiquet de la compra acluques-te'n els ulls, que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres al 50%. General Òptica. Veure i bé és una altra història.
2: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que una intel·ligència artificial identifica la càrrega d'un vaixell xinès de forma errònia i gairebé provoca la intervenció de l'exèrcit nord-americà és una notícia real. Ha passat a mitjans d'aquest mes. El Departament de Guerra dels Estats Units ha admès l'error, però ha manifestat que seguirà fent servir les eines d'intel·ligència artificial en la seva selecció d'objectius.
1: Gràcies, Marc.
2: Adéu, bon dia.

0: I ara a punt d'arribar a dos quarts de vuit, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Nerea Sanfe.
1: Avui és un bon dia per a recordar-vos que hem estrenat la Travessa a Trescat i que jo sóc una de les concursants d'esta edició VIP. Una experiència brutal en tots els sentits, on he recordat lo forta que puc ser mental i físicament. La meva companya i amiga, la Carolina Ferrer, m'ho va posar tot molt fàcil. Hem sigut divertides, sensibles i fortes. Estic molt orgullosa del concurs que hem fet i que com hem quedat. Doncs això haureu de descobrir-ho en cada capítol. Aventureres, aventurers, comença el joc!

0: Són 8:15. Avui és dimecres 30 de setembre. Ens despertem amb 19 graus a Sant Sadurí d'Anoia, 17 a Cassà de la Selva i 22 a Vinebre, el dia en què ja ens trobem ara mateix al Parlament de Catalunya, a les portes del Parlament, per entrevistar a les 8 del matí el president Josep Rull, més tard a la consellera Sílvia Paneque, també el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i també el ministre i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
2: Bon dia.
0: Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia.
1: Un centenar de persones han acampat aquesta nit a Plaça Catalunya per reclamar mesures que serveixin per revertir la crisi de l'habitatge.
2: Acampada que coincideix amb el segon dia de debat de política general al Parlament. Avui serà el torn de l'oposició després que ella proposés que el govern compri conjuntament un pis amb qui no el pugui pagar.
1: O també es crearà un fons per tal que el govern compri un habitatge a persones en situació de vulnerabilitat per evitar desnonaments com el de la Mari Carmen.
2: A Madrid, el govern espanyol té 2 dies per lligar els suports necessaris perquè el Congrés convalidi els 2 decrets que hi va aprovar el Consell de Ministres.
1: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, declara avui davant de l'Audiència Nacional coincidint amb els 2 mesos de l'entrada massiva de migrants.
2: I sobre això, Amnistia Internacional denuncia casos de tortura i tracte inhumà als immigrants per part de membres de les Forces Armades Espanyoles.
1: Donald Trump i els líders de les grans companyies tecnològiques defensen que amb l'autoregulació de la intel·ligència artificial ja n'hi ha prou. El president s'ha reunit aquestes últimes hores a la Casa Blanca.
3: En esports, Lamine Yamal s'exhibeix amb 2 gols i una assistència en l'Espanya 4-1. La Porta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha. El president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. Avui a 6:45, Roma-Barça, Champions femenina amb transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa al temps, avui serà més o menys tranquil, però amb previsió de nous canvis. Atenció, Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, de moment avui hi ha clarianes a aquesta hora, però està arribant núvols per l'oest de Catalunya, estan deixant petit ruixat ja cap a les Terres de l'Ebre. Avui s'esperen més ruixats a la tarda a l'interior de les comarques de Tarragona i també en alguns punts del Pirineu, però molt irregulars i sobretot molta calor i molta xafogor, màximes de 28 a 30 graus. Compte demà dijous, sobretot a la tarda, noves tempestes i pluges fortes la nit de dijous a divendres al sud de Catalunya.
0: I mobilitat també a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. A Rodalies, a l'R4, a causa d'una incidència a la infraestructura, se circula per via única entre Montcada, Bifurcació i Sabadell Sud. Això vol dir que hi pot haver demores de més de 20 minuts. A l'R7 hi ha servei alternatiu per carretera entre Montcada, Bifurcació i Cerdanyola Universitat. Pel que fa als ferrocarrils, a l'R6 i l'R60 hi ha serveis de trens, però funcionen amb retards de fins a 5 minuts a causa d'una avaria a les instal·lacions.
0: I a les carreteres avui tenim els problemes habituals per entrar a Barcelona. Mireia Sala, bon dia.
6: Bon dia. Amb cua a l'entrada per la C58 i la C33 des del Vallès, a l'AP7 de Mollet a Barberà i al Baix Llobregat hi ha aturades a la 2 i la B23 de Molins a Sant Feliu i retencions també al primer tram de les 2 rondes, sobretot en sentit Llobregat.
0: Ho rematem també amb les portades dels diaris. Marc Jurado.
7: Sí, centrades, Ricard, sobretot en els decrets d'habitatge. Sánchez aprova els decrets sense els suports garantits. Titula l'Ara, el govern espanyol posarà a prova la seva majoria amb 2 decrets sobre habitatge, diu La Vanguardia, i qui mira la lletra petita d'aquests decrets és El Periódico, que explica que els fons no podran comprar pisos per sota del 70% del seu valor. Acompanyen, per cert, d'una foto on veiem l'acampada que ja al vespre va començar a Plaça Catalunya amb almenys un centenar de persones. És, de fet, l'únic diari amb foto d'acampats en portada. I a Madrid, El País diu que el govern espanyol prohibeix els desnonaments fins al 2030 i El Mundo és qui en fa una interpretació més subjectiva i assegura que Sánchez acontenta el carrer i castiga el petit propietari.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio des del Parlament de Catalunya hi tindrem Montserrat Nebrera, David Madí, Mohamed El Amrani i Eva Pomares. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí a aquesta hora. Comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
8: Bon dia. Tant l'editorial de La Vanguardia com la de l'Ara coincideixen que els decrets plantejats pel govern espanyol no resolen el problema principal de l'habitatge, que és la falta d'oferta. Per això La Vanguardia urgeix a emprendre mesures per afavorir la construcció d'habitatges i generar més confiança en propietaris i inversors perquè posin més pisos a lloguer. I per la seva part, l'Ara aposta per multiplicar la construcció de pisos per destinar-los a lloguer social i alerta que, si no es fa, hi ha risc d'esclat social. El membre del comitè editorial del periòdico, Alex Salmon, coincideix que la sortida passa per construir més habitatge, una part que es destini a lloguer social. Mentre que el Jorge Galindo, que és director del Centre de Polítiques Econòmiques de SADE, adverteix a El País que renovar automàticament els contractes d'arrendament existents pot fer que menys propietaris posin els pisos a lloguer. El Mundo critica els decrets del govern espanyol, diu que generen inseguretat jurídica i tornaran a carregar contra els propietaris, inclosos els petits arrendadors.
0: Ara són les 7:35. Afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Chita Robert.
9: Llegeixo a la secció cultural del New York Times una notícia interessant sobre Roy Cohn. Cohn és una figura de la política americana que sempre havia estat, diguem-ne, en segon pla. Un advocat que va acompanyar entre ombres a diverses figures prominents de la dreta. Acaba de sortir una biografia de Cohn, escrita per Kai Bird, que és l'autor de la biografia d'Oppenheimer, en què es va basar la pel·lícula de Christopher Nolan fa un parell d'anys. Doncs bé, la biografia de Cohn explica com la influència aparentment menor d'aquest personatge secundari ha acabat resultant en l'era d'ultradreta nord-americana i l'era Donald Trump.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liber és Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liber és Liber a Besalú.
12: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
13: Segur que no n'hi ha per tant.
14: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Tisores a punt, pintes ben alineades i... Tupé? Perfecte.
16: Ja podem obrir!
17: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
18: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
19: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
18: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
20: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
21: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
10: Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:37. Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què continua ancorat al passat?
1: Doncs el ple ha rebutjat incorporar les dones al Ministeri. És una proposta de compromís que el PSOE va veure amb bons ulls, però que no ha tirat endavant perquè ha rebut els vots en contra de PP i Vox. El text defensava que les nenes i dones poguessin participar a l'escolania i a la representació del Ministeri, Patrimoni de la Humanitat. Ho llegim a Apunt Mèdia.
0: I que no ha despertat l'interès de ningú.
2: Doncs el xalet modernista dels Camps Elisis de Lleida, el concurs per rehabilitar-lo, ha quedat desert, no ha rebut cap oferta. El contracte d'obres era de 2,5 milions. La Peria no es dona per vençuda i diu que el tornarà a licitar després d'estudiar si refà o manté el projecte. La idea és recuperar aquest edifici centenari per donar-li usos culturals i ciutadans. Ho veiem al Segre.
0: Que no volen de cap manera els andorrans?
1: Un nou mirador, en aquest cas, a l'alt de la Capa, 2.572 metres, al Comú de la Massana. Fins ara han recollit més de 3.100 firmes de rebuig que demanen altres alternatives per potenciar el turisme. La campanya ha coincidit amb l'aprovació definitiva per adjudicar les obres. Està previst una infraestructura amb vistes panoràmiques de 360 graus, que seria també el punt d'observació astronòmica d'Andorra, o recull el diari d'Andorra.
0: I, en canvi, qui vol ser basc?
2: El municipi de Treviño, ara mateix de Burgos, demanarà al govern espanyol poder fer una consulta sobre la seva integració a la província d'Àlaba. Busquen que siguin els mateixos veïns els que puguin dir-hi la seva. Ja van votar el 1998, però aleshores va ser per triar el com. 7 de cada 10 van voler que fos un referèndum el que aclarís si continua Castella i Lleó o anexionar-se al País Basc. Ho hem vist al diari Opones.
0: Un dels salts més famosos de Pirineu Aragonès es queda sense aigua.
1: La Cola de Cavall, el Parc Nacional d'Ordesa i el Mont Perdut. La caiguda del cabal a finals d'estiu ha accentuat aquest any per la sequera, repercutit directament en aquesta cascada. Ho llegim a l'Heraldo, que recull les opinions de científics davant d'aquest fet. Avisen que, si segueix així, tindrà impacte en el turisme i el medi ambient.
0: I tanca també un clàssic del Port Vell de Barcelona.
2: El Merendero de la Mari, per la impossibilitat de fer front al lloguer. De fet, els han denunciat per impagament i directament els desnonen. Ho llegim al Tot Barcelona. El restaurant es troba en terrenys de l'autoritat portària i tot apunta que un altre operador se'n farà càrrec. Els orígens es remunten al 1927, quan era Can Costa, la platja de la Barceloneta.
0: I ara els destacats en Internacional Economia amb Pol Forada i Lara García.
13: A França, Le Figaro destaca que el primer episodi de llevantada de la tardor posa en alerta vermella avui dimecres a zones del sud del país. De fet, els trens es veuran greument afectats. També s'alerta de possibles crescudes de rius. A l'Amèrica Llatina, diversos mitjans es fan ressò de les dades que ha fet públiques UNICEF i que exposen que uns 25,8 milions de menors, l'Amèrica Llatina i el Carib, s'enfronten a les conseqüències del fenomen del Niño, que deixa greus inundacions i severes sequies. I a la Xina, el South China Morning Post explica que el govern xinès es planteja protegir els drets d'autor de les sèries i pel·lícules xineses davant el ràpid auge de la intel·ligència artificial. L'Administració Nacional de Ràdio i Televisió explica que la intel·ligència artificial ha generat més possibilitats d'innovació i producció per als microdrames, però també planteja reptes pel que fa a la qualitat dels continguts.
2: I en plan econòmica, On Economia titula que a Catalunya suspenen habitatge, cau el lloguer social, així com les ajudes i la construcció de pisos de protecció oficial. Segons dades de l'Agència de l'Habitatge, Catalunya va tancar l'any passat amb 200 pisos menys de lloguer social que fa 3 anys. La construcció de pisos protegits promoguts per l'Incasòl també va baixar, mentre que la demanda d'aquest tipus d'habitatge més assequible s'ha disparat en els últims anys. Expansión explica que Portugal ataca el problema de l'habitatge a l'inrevés que Espanya, amb més protecció pels propietaris. El govern portuguès porta avui al seu Parlament una proposta per reduir el temps d'impagament necessari per suspendre un contracte de lloguer i augmentar les exigències per als inquilins, tot plegat amb l'objectiu d'augmentar l'oferta de pisos de lloguer. I, finalment, Cinco Días calcula que els inquilins de renda mitjana s'estalviaran 500 euros en l'IRPF si l'autonomia declara la zona tensionada. Això sempre que tiri endavant el decret d'habitatge del govern espanyol. Les bonificacions en l'IRPF beneficiaran arrendataris amb ingressos de fins a 33.000 euros l'any.
0: I a la premsa esportiva, el recital de Lamine Yamal, un nou partidàs del jugador del Barça.
3: Sí, el diari Esport ho té clar, ets el millor. Lamine, 2 gols, 1 assistència, posa la màgia en una nova victòria de la selecció espanyola per 4-1 davant Croàcia. És l'exhibició d'un líder imparable.

0: Mundo Deportivo parla del killer, de l'assassí del gol de la selecció espanyola, amb un show estel·lar de crack. El Sánchez Pizjuán de Sevilla el va acomiadar d'en peus. Ovació per Lamine, que és una festa, explica el diari. També és una festa pel periòdico, que defineix Lamine com un jugador estratosfèric. Pel diari Marca, Lamine, Yamal i Pedri són els amos de la pilota. I explica que en el primer gol de Lamine, l'equip espanyol va fer 25 passades en només 70 segons. Croàcia no va tocar ni la pilota. L'esportiu diu que el Barça vol imposar avui la seva autoritat a la Champions femenina a Roma abans de rebre el Madrid al Camp Nou. El diari Ara explica que plega el director general del Barça, Marel del Río, un any després d'assumir el càrrec. I el Tot Costa de Catalunya Ràdio celebra els 10 anys en antena amb una entrevista a La Porta. Assegura que amb l'Atlètic de Madrid, on hi havia crítiques i retrets, ara hi ha una abraçada.
1: Amb l'Atlètic de Madrid, aquí ens hem vist amb el Miguel Ángel Gil, ens hem fet una abraçada.
2: I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Caralia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Un home de Huelva assegura que una veu li respon des de la seva cuina des que va morir la seva exdona.
4: L'home ha explicat a Huelva Información que porta 8 anys convivint amb una experiència paranormal. Viu sol des de fa 10 anys i té el costum de pensar en veu alta, però unes setmanes després de la mort de la seva exdona va començar a sentir una veu que li responia en veu baixa des de la cuina. Diu que les respostes són molt clares i que la sent molt bé. Però el seu testimoni no coincideix amb les gravacions que ha intentat registrar en què només el sent a ell. Un cas que segur que cridarà l'atenció a l'Iker Jiménez.
2: Denuncien una empresa d'autocars de Guissona per usar, en aquest cas, el tacògraf d'un mort.
5: Els Mossos d'Esquadra van detectar que un dels conductors de l'empresa utilitzava el tacògraf d'una persona que havia mort feia 9 mesos. És més, pertanyia al pare del responsable de la companyia. Comissions Obreres, que ha denunciat els fets davant la Inspecció de Treball de Lleida, considera que és una maniobra conscient i orquestrada per part de la direcció de l'empresa. Ho hem llegit a Nació Lleida.
2: Ferrol reclama 8.500 euros per rebuts d'aigua a una dona que fa 22 anys que viu a Londres. És surrealista.
4: El Mundo explica que l'afectada només va residir un any de lloguer al pis i que va descobrir el deute el 2024 quan l'Ajuntament li va embargar el compte. El problema és que no va donar de baixa el contracte de l'aigua i aleshores es van anar acumulant els rebuts i les notificacions es van remetre a una adreça on la dona feia temps que no residia. L'afectada va demanar al consistori per la situació. El judici ja s'ha celebrat i està pendent de resolució.
2: I què fa avui, Canalies?
5: Avui felicitem Víctor Amela, periodista i escriptor, que fa 66 anys, també fa anys Bryce F., l'actor que interpreta Paquita Salas, arriba als 38, i també li diem per molts anys el productor, cantant i DJ Juan Magán, en fa 48.
2: I el Santoral?
5: Avui és Sant Jeroni, Santa Sofia, Sant Lleopard i Sant Gregori.
2: Ara són 3:15 del matí, acabem el repàs a la premsa, en el quiosc vintage amb Albert Tom.
6: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
8: 30 de setembre de 1996, Alberto Fernández Díaz, de 34 anys, substitueix Aleix Vidal Quadras com a líder del PP català. Fill de militar, educat als jesuïtes i amb un passat a la dreta de la dreta, Alberto Fernández Díaz es va afiliar al PP el 1980, quan només tenia 18 anys. És curiós que el president del PP català abans de Vidal Quadras fos Jorge Fernández Díaz, el germà gran de l'Alberto. Tot quedava a casa. A Madrid, ara fa 30 anys, ja governava Aznar, però el seu vicepresident, Álvarez Cascos, encara volia acabar de pentinar Felipe González. L'acusava d'haver organitzat els GAL des de la Moncloa, en el que ell deia que era terrorismo de bodeguilla. Acabo amb Bill Clinton, que el 1996 aconseguia una cimera entre palestins i israelians després d'una onada de violència que havia provocat desenes de morts. Confirmats que aniran a Washington, el líder palestí Yasser Arafat i també el primer ministre d'Israel, un nom que potser us sona, Benjamin Netanyahu.
9: El Pla Autoplus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
10: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
2: Catalunya Ràdio. Passen 2 minuts de 3:15. Repassem els titulars del dia en dos minuts. Un centenar de persones han acampat aquesta nit a Plaça Catalunya per reclamar mesures d'habitatge.
3: Coincideix amb el segon dia del debat de política general al Parlament. Avui serà el torn de l'oposició, després que el president Illa anunciés que crearà un fons per comprar habitatges de persones en situació de vulnerabilitat per evitar desnonaments.
11: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
3: L'oposició creu que les mesures anunciades pel president es queden curtes.
2: A Madrid, el govern espanyol té dos dies per lligar els suports necessaris per convalidar aquests dos decrets d'habitatge que ahir va aprovar el Consell de Ministres.
12: Són decrets que busquen frenar els desnonaments i prorrogar dos anys els contractes de lloguer.
2: Amnistia Internacional denuncia casos de tortura i tracte inhumà a Ceuta.
3: Per part dels membres de les Forces Armades espanyoles, just avui fa dos mesos de l'entrada massiva. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, declara avui davant de l'Audiència Nacional que investiga els fets.
2: I l'Audiència de Barcelona ha aplicat l'amnistia a Marta Rovira.
12: La que va ser secretària general d'Esquerra va ser processada per desobediència per organitzar el referèndum de l'1 d'octubre.
2: Per cert, que Gossos arrencarà una nova gira del Festival Estrenes de Girona per celebrar els 20 anys de la cançó Corren.
3: I actuaran el 30 d'abril en dos concerts a les escales de la catedral. Les entrades es posaran a la venda demà a les 7 de la tarda.
2: I en esports, Lamine Yamal s'exhibeix amb dos gols i una assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1.
12: Mentrestant, Joan Laporta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha, que va notar molèsties a la cuixa amb el Brasil.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
13: Què tal, bon dia.
2: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
14: Hola, bon dia.
2: Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
15: Bon dia.
2: I a Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
16: Molt bon dia.
2: De les comarques de Lleida, destaquem que avui engega el segon intent de tirar endavant la modernització del canal d'Urgell. És el sistema de reg més extens del país, Estela.
13: Això després que fa un any la primera proposta fracassés per les reticències dels regants, sobretot perquè volien més ajudes per poder pagar la seva part de les obres. Recordem que modernitzar vol dir canviar el sistema de reg a manta per inundació dels camps per altres de més eficients en l'ús de l'aigua, amb aspersors o per degoteig. Doncs bé, aquesta tarda els dirigents del canal reuneixen 135 representants els regants per explicar-los la nova proposta del Departament d'Agricultura. D'altra banda, de l'àmbit educatiu, aquest migdia sentirem les queixes de l'USTEC, la CGT i la Intersindical, que han convocat a Lleida per fer visible les pressions, diuen, que reben per revertir la decisió dels claustres de no fer sortides ni colònies.
2: A la Ràpita, el Montsià està més a prop de poder tenir un nou institut, l'actual que té més de 700 alumnes, està exposat a un risc elevat d'esllavissament, ja ho direm bé.
17: Sí, darrere de l'edifici, a la muntanya de la Torreta, on hi ha una antiga pedrera. Aquí, fa dos anys, hi va haver un despreniment. L'episodi va ser lleu, però es va evacuar l'alumnat preventivament. Doncs bé, el govern ha anunciat que es destinaran gairebé 12 milions d'euros per construir un nou institut. La inversió es farà en conveni amb l'Ajuntament Rapitenc i els diners s'aportaran en tres anualitats. Entre 2030 i 2032. El nou equipament també ha de resoldre la falta d'espai de l'actual centre.
2: A les comarques gironines avui s'explicaran també els resultats de les últimes excavacions arqueològiques que han fet a l'antiga vila romana del Collet. Això és a Sant Antoni de Calonge, Fèlix.
18: Sí, està situada exactament en un turó de Sant Antoni, a l'extrem nord de l'abadia de Palamós. Les campanyes fetes fins ara en aquest jaciment han permès descobrir una luxosa vila romana marítima, habitada des del segle I abans de Crist, amb zones residencials, amb termes, una gran cisterna, o fins i tot han trobat restes de construccions de marbre d'importació grega, de Grècia. A veure què hi han trobat, ho explicarem aquest matí a Catalunya Ràdio.
2: I a Barcelona, més enllà de l'acampada a Plaça Catalunya, des d'on us hem saludat a les 7 del matí i també des de banda del debat de política general al Parlament de Catalunya, on avui hi som, per cert, a partir de les 8, explicarem el que hi vagi passant. Avui estarem pendents d'un informe, Marc.
16: Sí, el d'Arrels, que avui presenta Ricard Altreball, victimització i aporofòbia envers les persones que viuen al carrer a Barcelona. Els detalls els sabrem a mig matí i cap a la mateixa hora també es presenta el nou servei d'atenció, recuperació i acollida, té l'acrònim de SARA, a l'Eixample de Barcelona, que tindrà víctimes de violència masclista. Això, Ricard, en un dia en el qual es presenta la temporada d'òpera a Catalunya i també la nova temporada de l'Auditori.
19: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I si ara heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, el dia comença amb moltes clarianes, però sembla que això durarà poc, Eloi.
14: Bon dia, sí, perquè ja tenim una massa de núvols que està arribant per l'oest de Catalunya, fins i tot està deixant petits ruixats a les Terres de l'Ebre i el cel quedarà força tapat arreu del país, amb petites clarianes i sobretot avui amb molta xafogor, temperatures que poden arribar al migdia entre els 28 i 30 graus. També s'esperen a la tarda alguns ruixats a llocs del Pirineu, del Prepirineu i a l'interior de les comarques de Tarragona, però sempre de caràcter molt irregular. I demà, canvi de temps una altra vegada, al matí encara més o menys tranquil, però a la tarda sembla que arriba un altre vent de mar cap a terra humit que pot generar tempestes fortes, sobretot al sud de Catalunya. Aquí, entre dijous i divendres, podrien acumular més de 100 litres per metre quadrat, però també la resta del país, dijous a la tarda, s'esperen algunes tempestes que localment podrien ser fortes.
2: I pel que fa al trànsit, un accident complica la circulació a l'A2, a Brera. Mireia Sala.
15: Sí, talla un carril en direcció a Barcelona i provoca 2 quilòmetres de cua. També hi ha retencions a la mateixa 2 de Sant Andreu a Cornellà, a la B23 a Molins, la P7 de Mollet a Barberà i la C58 a Sant Quirze i a Montcada, a més de cua a les dues rondes de Barcelona.
20: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
21: Avui hem rebut el missatge de l'Andreu Vilardell, treballador del centre de refugiats de Berga, ubicat a l'alberg del municipi. El sindicat CGT ha convocat una vaga per rebutjar el tancament del centre, que deixarà de funcionar a finals d'any. El sindicat critica que es deixi d'oferir el servei en un context d'enduriment de les polítiques migratòries i lamenta també la pèrdua de llocs de treball que suposarà, que xifren en 25 entre directes i indirectes.
22: Exigim que el manteniment dels treballs, el manteniment del centre de refugiats obert, perquè és un centre de referència, d'obligat arribat al territori, i entenem que això respon al model aquest d'externalització de serveis públics, serveis que haurien d'estar gestionats directament per l'administració, però estan externalitzats a entitats.
21: La Creu Roja diu que el tancament es fa a instàncies del govern espanyol i que per ara no farà declaracions.
7: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: És aquesta la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio, al 636-36-0609. I ara, aquesta hora al matí, a 5 minuts per les 8 del matí, analitzem el preu de les coses. Avui ens fixem en les residències de gent gran. Lara García.
23: A Catalunya hi ha més de 900 residències per gent gran. 67 són públiques. D'aquestes, la Generalitat només té la titularitat i la gestió de 16. La resta són públiques de gestió privada. Pel que fa a les places, són el 74% del total. I hi ha molta llista d'espera per accedir-hi. La Roser té la seva mare ingressada en una residència pública de Cerdanyola del Vallès, gestionada per la Fundació Privada Pere Mata. El preu màxim que es paga són 1.700 euros.
24: Ningú ens havia explicat que la quota depenia dels ingressos familiars. El meu pare havia fet la declaració de la renda conjunta, com l'havia fet tota la vida, va fer que els ingressos a la unitat familiar augmentessin molt i, per tant, la meva mare ha hagut d'estar pagant al màxim de la quota, sense cap bonificació. No és un cost assumible.
23: Separant les declaracions de la renda, han aconseguit que la Generalitat els bonifiqui la meitat de l'import. A partir d'ara en pagaran 890.
24: Segueix sent un cost alt per una residència pública. Inclouen l'allotjament, el menjar, les activitats, en el nostre cas gairebé inexistents, una qualitat de menjar que tampoc existeix.
23: Les residències concertades són centres privats a qui la Generalitat lloga places. En total són 22.700 places. Un cas és el de la Carmen, que té la seva mare, la Cecília, en una residència concertada a l'Hospitalet de Llobregat i paga 1.390 euros.
25: És una quota que s'estableix en funció dels ingressos del residente. Al final, al residente le dejan básicamente con unos ingressos para sobrevivir y ya está.
23: Pel que fa a les privades, hi ha 17.065 places, és el 26% del total. Algunes estan bonificades, costen de mitjana entre 2.000 i 2.500 euros. Tot i que el preu varia molt segons la ciutat, si és una habitació individual o compartida, el grau de dependència i els serveis inclosos.
2: Això pel que fa a les residències. I pel que fa als impostos, ens fixem sempre també on van a parar els nostres impostos avui dimecres, que costa una font. Ot Serra, bon dia.
0: Bon dia. Avinyonet del Penedès renovarà la font ornamental que té a la plaça de la Font d'Avinyó Nou. Està deteriorada, hi ha acumulació d'aigua estancada, brutícia i signes d'envelliment dels materials i tot plegat ha provocat un taponament del desguàs. És de pedra, té components històrics i és un espai de reunió habitual per als veïns. El pressupost per fer la nova és de 47.000 euros, que serien 26 euros amb 40 cèntims per habitant.
2: Viral del dia avui, Elisenda Pineda, bon dia.
1: Bon dia, Ricard. Doncs mira, avui ho ha patat bastant el vídeo d'un noi que es fa dir Miqui Fonde, un plançó de Sant Joan de Mediona que fa contingut en castellà. El bro d'en Fonde fa contingut divers i de tant en tant ensenya la seva àvia. Doncs bé, aquest cap de setmana la van a veure i la bona dona li va fer el ranxo. Això és el que li va cuinar.
4: Mi abuela me ha preparado esto, ¿qué es?
5: Pa, con sobrasada, un poco de miel, dos huevos y la clara batida.
4: Uau. Wow.
1: La recepta fa revifar els difunts, Ricard, però no és aquest castell de focs culinari el que ha fet que aquest vídeo acumuli més de 130.000 visualitzacions només a TikTok. El motiu de l'èxit ha estat aquest.
4: Estoy hablando con una audiencia masiva.
5: Sí, doncs mira.
4: ¿Lo sabías?
5: No, ho sabia. Parlo en català, putón.
4: Va, pues acabo aquest vídeo en català. Si no coneixeu aquesta recepta, guardeu-vos aquest vídeo i ja la podeu preparar a casa. Boníssim.
1: Parla en català, collons. Ah. Potser no cal pontificar tant sobre l'ús de la llengua, Ricard, i ser més com la iaia d'en Miquel. Mastegot amb la mà oberta i sota l'orella, d'aquells que sonen bé. Pam! Per cert, després han fet un vídeo en català ensenyant com es cuina aquesta recepta. Gairebé 240.000 visualitzacions. No sé si en castellà hauria arribat a tanta gent.
2: Gràcies, Elisenda.
1: A tu. A tu.

aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui que som al Parlament de Catalunya per seguir el debat de política general al Parlament, aquesta cançó va per als qui entenem i els que entenen que negociar no és cedir per feblesa, sinó tenir el valor de moure fitxa, perquè mai no és massa tard per canviar de ruta, obrir vies i trobar un acord real. Bon dia, Catalunya.

0: Molt bon dia, són les 8. I aquesta, la primer titular, és pel trànsit. Equip viari, endavant.
1: Era talla un carril en direcció a Barcelona i provoca 5 quilòmetres de cua. També hi ha retencions a la mateixa 2 de Sant Andreu a Cornellà, a la B23 a Molins, a l'AP7 de Mollet a Santa Perpètua i a la C58 a Sant Quirze i a Montcada. Les dues rondes de Barcelona també van molt carregades, sobretot en sentit Llobregat.
0: A les 9 del matí, d'aquí una hora, es reprèn al Parlament el debat de política general amb la intervenció dels grups que ahir ja es van mostrar molt crítics amb el discurs del president de la Generalitat. Salvador Illa va anunciar el compromís de comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades i l'adquisició a mitges amb persones de més de 40 anys. Podreu seguir la sessió d'avui a aquesta sintonia. 3Cat Info. Pedro Sánchez negocia contrarrellotge al suport dels dos decrets sobre habitatge aprovats ahir pel govern espanyol. Divendres es fa una sessió extraordinària al Congrés per validar-los i a hores d'ara l'executiu no té garantits els suports necessaris per tirar-los endavant. La mesura pretén aturar els desnonaments de persones vulnerables i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer. Un centenar de persones han passat la nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona en defensa pel dret a l'habitatge, seguit de l'exemple de la mobilització de la Puerta del Sol de Madrid. Creuen que els decrets aprovats pel govern espanyol són paper mullat i demanen als sindicats d'habitatge que s'assumin a la protesta. Donald Trump i els grans líders tecnològics dels Estats Units coincideixen que l'autoregulació és suficient per controlar els riscos de la intel·ligència artificial. El president nord-americà els ha reunit a la Casa Blanca per analitzar el desenvolupament d'aquesta tecnologia. Les altes temperatures d'aquest estiu han fet augmentar els nivells d'ozó a Europa fins a nivells perjudicials per a la salut. Segons el Servei de Vigilància Atmosfèrica Copernicus, la meitat de la població europea ha estat exposada a nivells massa elevats d'aquest contaminant. Demà entren en vigor les noves normes per conduir motos. Dur casc homologat i guants serà obligatori. El calçat haurà de ser tancat i, finalment, sí que es permetran els intercomunicadors. El Servei Català de Trànsit manté la negativa que els motoristes circulin pel voral. El podcast en català s'estabilitza després d'una dècada de creixement exponencial. Mentre el 2016 n'hi havia només 26, ara ja són gairebé 500.000. Triomfen sobretot els podcasts de cultura, música i humor. Ara el repte és consolidar projectes de qualitat i construir comunitats per reforçar la presència del català a les xarxes. I Gossos farà una gira per celebrar els 20 anys de la cançó Corre en el grup Manresal. Arrencarà el dia 30 d'abril de l'any que ve amb un concert a les escales de la Catedral de Girona en el marc del festival Estrenes. Les vendes per aquest festival es posen a la venda demà.
2: Esports.
3: Lamine Yamal s'exhibeix amb 2 gols i 1 assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1. També van ser titulars els blaugrana Cubarsí Fermín, així com els catalans Cucurella i Pubill, que va marcar 1 gol. Pedri i Rodri van jugar també a la segona part. El president del Barça, Joan Laporta, va dir al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de les proves que li han de fer a Rafinha, que ahir a la matinada va notar molèsties a la cuixa en un partit amb el Brasil. El president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. I el Barça femení juga aquesta tarda al camp de la Roma en partit de la segona jornada de la Champions. El Barça de bàsquet, mentrestant, per a la pista del Dubai de Xavi Pascual per 94-87.
0: Augmenten els núvols amb algun petit ruixat puntual a Ponent o a Terres de l'Ebre. Fins al migdia es mantindran les grans clarianes, sobretot a les comarques de Girona, amb temperatures que poden arribar als 30 graus. A la tarda dominaran els núvols i hi haurà ruixats puntuals al nord del país.
2: 3Cat Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 8 del matí. Soc el Marc Teixidor. Els us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9.
2: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Torna avui per als grups parlamentaris al debat de política general. Uns partits que ahir ja es van mostrar força crítics amb el discurs del president de la Generalitat. Serà a partir de les 9 del matí i després que ahir Salvador Illa va anunciar el compromís del govern a comprar els pisos de persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades. També va plantejar que la Generalitat compri pisos a mitges amb persones de més de 40 anys. Albert Prat.
4: Salvador Illa vol evitar que Catalunya repeteixi un cas com el de Madrid i per això ha anunciat que la Generalitat intervindrà en situacions límit.
5: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
4: El govern també ha tirat d'imaginació jurídica per ajudar aquelles persones de més de 40 anys que tenen ingressos estables però que no arriben a fer tota l'entrada d'un pis. Doncs bé, la Generalitat està disposada a pagar-ne la meitat i el particular en serà el propietari com a mínim durant 40 anys. Després, ell o els seus fills hauran de decidir si volen comprar l'altra meitat o se'l queda l'administració.
0: Doncs com explicàvem, els partits de l'oposició creuen que aquests anuncis no serviran per resoldre la crisi de l'habitatge i tots qualifiquen el discurs que va fer Illa d'autocomplaent, triomfalista i allunyat de la realitat. Junts per Catalunya i Esquerra Republicana retreuen al president falta d'ambició nacional i el veuen incapaç d'afrontar els reptes del país. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la republicana Esther Capella.
6: Tenim la trista notícia que aquest govern pensa seguir fent el mateix. El president Illa seguirà amb la mala gestió i el president Illa seguirà amb la submissió al govern de Madrid.
7: Ens hem trobat amb un discurs avorrit en la forma, però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país en el fons.
0: En canvi, la portaveu del Partit Popular, Lorena Roldán, creu que ella segueix els passos de l'independentisme.
8: Conservar las políticas del separatismo, añadir más intervencionismo socialista y envolverlo todo en propaganda. Cataluña necesita un cambio de rumbo, pero ella ha decidido perseverar en los errores que nos han traído hasta aquí.
0: Des dels comuns, Jéssica Albiach lamenta que les mesures anunciades en habitatge es quedin a mitges.
9: Tot suma, però tenen un impacte molt petit, un impacte molt limitat. És com voler aturar un tsunami a Gallegues, perquè el problema de base és l'especulació.
0: La CUP, en canvi, per la seva banda, ha responsabilitzat el govern de la impunitat amb què actuen els fons voltors. El debat de política general es reprendrà, com dèiem, avui a les 9 amb la intervenció dels grups. Uns grups i unes intervencions que podreu seguir en directe a 3CAT Info.
2: 3CAT Info.
0: 8 i pràcticament 7 minuts, el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat contingut del decret principal amb mesures contra els desnonaments i per garantir l'accés a l'habitatge que va aprovar ahir el Consell de Ministres. I encara no s'ha publicat l'altre, el que conté la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer. El fet que les mesures d'habitatge estiguin en dos decrets diferents és un exemple clar de la divisió que hi ha dins l'executiu de Pedro Sánchez entre el PSOE i Sumar i respecte als socis d'investidura. Ara el govern espanyol s'imposa a continuar negociant perquè no té garantits els suports necessaris per tirar-los endavant i amb el termini clar fins divendres, que és quan es debatran i es votaran al Congrés. Madrid, Paula Brujats.
10: El govern espanyol confia aprovar el decret principal i que la pressió social contribueixi a tirar endavant el segon, el que ha forçat Sumar pels contractes indefinits de lloguer, però ara mateix Pedro Sánchez no té cap suport assegurat ni per a l'un ni per a l'altre. Per tant, comença la pressió als socis i el reclama que prioritzin els interessos de la gent davant dels partidistes i dels especuladors.
11: Hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
10: La Moncloa no vol que s'enquisti el debat de l'habitatge i ha forçat un ple d'urgència demà passat per votar els decrets. Sumar i el PSOE han aprovat mesures, diuen fons del govern espanyol. Ara els toca als grups moure fitxa i si ho tomben, diuen, en seran responsables.
0: L'habitatge ha tornat a reflectir, com dèiem, les dues ànimes que configuren el govern espanyol de coalició. Sumar ha ativat la corda fins a l'últim moment. Volia que el PSOE no cedís a la pressió de Junts i del PNB. Finalment, dos decrets i dues rodes de premsa en paral·lel, una a la Moncloa i l'altra al Ministeri de Treball, amb els cinc integrants de Sumar a l'executiu. Madrid, Àngels Lafuente.
12: No és el primer cop que l'habitatge enfronta els dos socis de govern, i és que la pressió social al carrer obligava les dues forces polítiques a asseure's i negociar fins a l'últim moment. Sumar ja havia avisat que si Pedro Sánchez no acceptava les seves propostes, no entrarien a la reunió del Consell de Ministres. Volien un decret més ambiciós i han forçat una negociació que ha provocat que el Consell de Ministres comencés amb una hora de retard. Finalment s'ha optat per dividir els decrets en dos, una solució que no ha pogut amagar el malestar entre els dos socis de govern, fins al punt que Sumar ha convocat la seva pròpia roda de premsa per explicar la seva versió, a la mateixa hora que quatre ministres del PSOE compareixien a la Moncloa per explicar els acords del Consell de Ministres.
0: Aquests dos decrets s'hauran de votar divendres en un ple extraordinari en què el govern espanyol necessita el suport de tots els socis d'investidura. De moment, no els té garantits. El grup d'entrada no se'n desmarquen, però esperen a llegir la lletra petita dels textos per confirmar o no el seu suport. Gabriel Rufián d'Esquerra creu que cal anar més enllà, mentre que des dels comuns Gerardo Pisarello confia que tots els decrets tiraran endavant.
13: ¿Es suficiente? No, no es suficiente. ¿Es útil? Sí, es útil. Y ya está. Pero bueno, aquí lo que tenemos es, en ese escapa, un PSOE que va arrastrando los pies y una derecha salvaje.
14: I, per tant, del que es tracta és de mobilitzar-se i de pressionar perquè els dos decrets siguin aprovats.
0: Junts, de moment, no ha fet valoracions i qui tampoc ha avançat què votarà és el Podem, Ione Belarra, però s'ha mostrat crítica amb la poca ambició dels textos.
15: Ya sabemos que cuando se trocea un decreto es para dejar caer la parte más ambiciosa. Y esta vez el trágala hay que hacérselo a los rentistas y a Junts per Catalunya.
0: Qui ja s'ha mostrat contrari als decrets és el Partit Popular, que ha retret al govern espanyol les presses per solucionar un problema que és estructural. Els propietaris, promotors i constructors d'habitatge adverteixen que les mesures anunciades no resolen el problema estructural, que és la falta d'oferta. Òscar Gorga, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, es queixa que deixen fora del mercat de lloguer molta gent.
16: Perquè, per exemple, allargar-li el contracte de lloguer a qui ja en té un, limitar-li l'increment dels lloguers a qui ja té un contracte, tot això són beneficis per qui té un contracte. I qui no en té?
0: I un centenar de persones han passat la nit a Plaça Catalunya. Creuen que la protesta del Palau de Congressos es va quedar curta i que el que ha aprovat el Consell de Ministres és paper mullat. Anem a la Plaça Catalunya, Anna Escura.
17: En total, són 102 persones acampades en 67 tendes les que han passat la nit al centre de Plaça Catalunya. En Marec és un dels acampats. A banda del decret Mari Carmen, explica quines són les reivindicacions que tenen per Catalunya, que diu van una mica més enllà.
18: Exigir al govern que posi mesures contundents contra els grups de desocupació, amb tot el que això conlleva, amb les seves pràctiques mafioses, amb les seves pràctiques de coacció als inquilins i a les inquilines, contra els accessos, coses d'aquestes, i volem fer reivindicacions que siguin també a nivell de Catalunya, perquè creiem que el problema de vivenda va més enllà del decret Mari Carmen. És que estem vivint situacions molt greus, des de la gent que ja directament no té accés a una vivenda, que viu al carrer. Tenim unes exigències que les estem treballant i avui segurament serà el dia en els que sortiran a l'assemblea, no? Tot el tema de que volem que el govern activi un pla d'emergència habitacional per la gent que viu al carrer, que no ens basta amb les campanyes de fred o que deixin en mans d'organitzacions com ONGs que portin mantes menjar a la gent que viu sense sostre, sinó que volem un pla d'emergència, igual que si hagués una dana o hagués un Covid. Volem que aquesta gent tingui un pla d'emergència que els hi posi al centre.
17: Pel que fa fins quan es volen quedar aquí, no hi ha data. Les assemblees ho aniran decidint dia a dia. La propera és avui a les 12 del migdia.
2: 3CAT Info.
0: 8 i 12 minuts. Protecció Civil dona per finalitzada l'alerta del Pla Inuncat després de les pluges torrencials d'ahir, que van deixar més de 1.700 trucades al telèfon d'emergència, 112 per diverses incidències cap de greu. Els bombers de la Generalitat van atendre més de 864 avisos, principalment a Sant Cugat del Vallès, l'Hospitalet de Llobregat i Cornellà de Llobregat, per baixos inundats i caiguda d'arbres. A Barcelona es va tallar la Ronda de Dalt durant hores perquè es va inundar el túnel de la Vall d'Hebron i fins a 5 línies del metro van quedar afectades. Xavier Flores, conseller delegat de TMB, reconeixia a 3CAT Info que caldrà repensar algunes actuacions a la xarxa.
19: No es poden fer actuacions del reforç dels pous de bombament, poder evitar i treballar més aquests punts on han entrat, que tingui més dificultats per entrar o pujar algun dels nivells. Crec que hem de fer tots una reflexió de lo que ens ha funcionat durant molts anys, però hem de fer introduir canvis i fer les millores que pertoquin.
0: A Gavà van rescatar una dona i el seu nadó de 5 mesos que havien quedat atrapats dins del cotxe després que els arrossegués una riera, i a Sant Cugat del Vallès molts veïns, especialment de la Floresta, van haver de marxar de casa perquè l'aigua arribava a 1,5 metres d'altura.
2: 3CAT Info.
0: Més qüestions. En aquest cas, obrim el focus, anem a Washington. El president dels Estats Units, Donald Trump, i els líders de les grans companyies tecnològiques defensen que amb l'autoregulació de la intel·ligència artificial n'hi ha prou per evitar els seus riscos. Trump ha reunit els principals magnats de la Casa Blanca per analitzar el desenvolupament de la IA. Washington, Oriol Serra.
20: Aquesta vegada hi eren tots: Amodei, Zuckerberg, Huang, Brockman, Musk, Sander i Bezos. I tots s'han fet la foto rient les gràcies a Donald Trump. Els líders de les grans empreses tecnològiques han advertit reiteradament que cal regulació perquè la situació s'està sortint de mare, i algun ha arribat a reconèixer que representa un perill real per a la humanitat. Però a l'hora de la veritat no s'han distanciat d'un Trump que veu la intel·ligència artificial com un negoci més i s'ha limitat a parlar d'autoregulació, que és una manera de dir que cadascú faci el que li sembli.
21: Tenim la convicció que hi hauria d'haver una gran autoregulació. Ja tenim regulació automàtica a través del Departament de Justícia, l'FBI i tot això, però l'autoregulació és molt important.
20: La regulació sobre la intel·ligència artificial, superintel·ligència, segons el vocabulari de Trump, és ara per ara una utopia als Estats Units.
2: 3CAT Info.
1: I allà, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
3: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
1: I allà, no dius pas podem tot?
3: Sí, que puc, sí, sí que puc.
22: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 3CAT Info.
0: És un quart de nou del matí, àrea de serveis a 3CAT Info, temps i trànsit.
2: El temps.
0: Jofre Genuer.
23: Avui dimecres esperem que el temps es mostri més estable, no tan insegur com ahir, amb alguns ruixadets molt puntuals, però en conjunt amb grans clarianes i amb unes temperatures que remunten una mica. I especialment a les comarques de Girona, el vent de sud prefrontal es reforçarà força al llarg del dia i això pot fer que en zones interiors del prelitoral, cap a l'interior de les comarques de Girona, en alguns sectors, en alguns indrets, es pugui arribar a superar els 30 graus, un ambient força càlid. De fet, és la zona on al llarg d'aquest matí s'espera més sol. A la tarda també hi arribaran alguns núvols, i els núvols en general s'anien fent una mica abundants. De fet, ja ho són al terç oest del país, amb l'arribada d'aquest petit front, que no sembla molt actiu, i que ja ha donat algunes gotes cap a la terra alta, a la Ribera d'Ebre. De fet, a la tarda no descartem que es formin alguns ruixats a les terres de l'Ebre, als ports, o també cap al Prepireu, aproximadament. No és impossible en altres indrets del nord del país, però serien fronts més aïllats, potser alguna petita tempesta, poca cosa. La resta, variabilitat, sense risc de pluja, i acabarem la jornada doncs amb aquest front que anirà marxant cap al mar. De fet, la propera nit i matinada entrarà una mica de tramuntana, demà reforçarà aquest vent amb vents més agregalats a tota la façana litoral, amb un augment de núvols a la costa i un munt dijous amb què les temperatures iniciaran un descens. De fet, així començarà l'octubre, a més amb una tarda dijous amb nous ruixats més extensos, però preferentment al terç oest i nord del país.
0: Actualitzada la previsió meteorològica, actualitzem la situació del trànsit. Equip viari, endavant.
24: Bon dia, Marc. Doncs augmenta la cua a la 2 per l'accident de fa una estona a Brera. Ara ja hi ha 5 quilòmetres de retenció d'Esparreguera a Brera en direcció a Barcelona. Problemes també per entrar a Barcelona per la B23, la C58, la Pota Nord i a l'AP7 de Mollet a Santa Perpètua en sentit sud. A més, cua a les dues rondes de Barcelona, sobretot a la de dalt en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, a l'R4 se circula per via única entre Montcada Bifurcació i Sabadell Sud i hi ha retards de més de 20 minuts per una incidència en la infraestructura. Pel mateix motiu, a l'R7, el servei i es fa per carretera entre Montcada Bifurcació i Cerdanyola Universitat. Això és tot. Renovem dades als titulars de 8:45.
0: Gràcies, Mireia Sala. Fins ara.
24: Fins ara.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions, 8:17. Les onades de calor d'aquest estiu han fet augmentar els nivells d'ozó a Europa fins al punt que s'han superat els valors establerts per protegir la salut. A Catalunya, els episodis de calor i la poca ventilació també han afavorit que aquest contaminant s'acumuli i els grans incendis d'Espanya han fet que el fum viatgés a milers de quilòmetres. Ho explica l'informe Atmosphere Watch del Servei de Vigilància Atmosfèrica de Copernicus. L'estudi calcula que gairebé el 40% de la població mundial ha estat exposada aquest any a nivells elevats d'ozó. Europa és la meitat de la població. L'ozó és un contaminant que es forma quan altres contaminants reaccionen amb la llum solar, sobretot amb temperatures altes. Quan els nivells són elevats, pot ser perjudicial per la salut, especialment les vies respiratòries. A Catalunya, l'investigador Xavier Carol explica que la combinació de molta calor, sequera i poc moviment de l'aire pot afavorir que l'ozó troposfèric es formi arran de superfícies i s'acumuli.
25: Les onades de calor el que tenim són períodes de sequera on l'atmosfera no es neteja i en molta calor i molta radiació solar. I aquest és l'ambient on es genera més ozó, no? Quan el tenim a baix, l'ozó agreuja malalties cardiovasculars i respiratòries.
0: I l'informe també posa el focus en els incendis, els grans focs de França, Espanya i Bèlgica, que han generat fum que ha afectat la qualitat de l'aire a milers de quilòmetres de distància. Demà entren en vigor, canviem de qüestió, les noves normes per conduir motos que afecten sobretot la indumentària necessària. Dur casc homologat i guants serà obligatori, el calçat haurà de ser tancat i finalment sí que es permeten els intercomunicadors. Malgrat que es permet a la resta de l'Estat, el Servei Català de Trànsit manté la negativa que va avançar aquesta emissora de no deixar els motoristes circular pel voral. Miquel Jarque.
4: Trànsit considera que el voral és un espai indispensable, per exemple, pels vehicles d'emergència o per aturar-se en cas d'avaria. A més, no té un traçat continu perquè hi ha ramals d'entrada i sortida a les autovies. I en alguns vorals hi poden circular ciclistes. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
5: És un espai importantíssim de seguretat. En autovies, si bé això es permet fer en autopistes i autovies, en autovies circundants o del perímetre de Barcelona, al voral també hi circulen els ciclistes. Per tant, aquesta barreja de trànsit ciclistes-motoristes no ens sembla adequada.
4: Pel que fa a la prohibició de calçar sandàlies, xancletes o sabates obertes, l'Amiel considera que la restricció donarà més seguretat. En canvi, creu que s'hauria pogut començar a introduir l'ús de l'airbag per motoristes.
5: Aquí creiem que s'ha perdut l'oportunitat de també incorporar l'airbag. Sabem que és un complement de seguretat passiva pel motorista car, però es podia haver fet també una transaccional dient us donem uns anys, un període de gràcia, perquè es pogués incorporar l'airbag, però ja mencionar-lo.
4: El 40% dels morts per accident de trànsit a les carreteres interurbanes de Catalunya són motoristes.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els podcasts en català es consoliden després d'una dècada de creixement exponencial, segons dades del primer anuari del podcast en català. Entre el 2016 i el 2025, aquestes produccions han passat de 26 a 479. Marc Ruiz.
6: Segons l'anuari, ara el repte és consolidar projectes de qualitat, construir comunitats i trobar models econòmics sostenibles per reforçar la presència del català a les xarxes. L'any rècord pel que fa a la producció de podcast va ser el 2024, amb 479 podcasts i gairebé 9.000 episodis. L'any següent, la tendència es va frenar amb la desaparició d'un 12% dels programes i un 10% dels episodis. Tot i aquest descens, ara es consoliden els projectes que publiquen menys, però dins d'un ecosistema més estable i amb una durada mitjana de 50 minuts per episodi. Pel que fa a l'estil, triomfen els podcasts sobre societat o cultura, seguits de música i humor. Catalunya concentra la major part de la producció de podcasts en català, amb 247 podcasts i gairebé 4.500 episodis. Seguida del País Valencià, amb 40 podcasts i 530 episodis, i també es produeixen podcasts en català a les Illes Balears, Andorra i la Catalunya del Nord.

0: que tots teníem molt clar que celebrar els 20 anys de la cançó Corren, també d'aquell disc rodó que es va dir Oxigen, doncs creiem que era un bon moment. Sobretot perquè el Corren simbolitza moltes coses i sobretot perquè ha sigut aquell eix conductor, allò que ha anat cosint diferents generacions al voltant d'aquesta cançó.
1: Tarrés i Oriol Ferrer explicaven així al Matí de Catalunya Ràdio què significa per a ells Corren.
2: És una d'aquelles cançons que supera, segurament ens supera a nosaltres. Jo, de fet, molt sovint jo sóc el del Corren, no el de Gossos.
3: No hi vam donar la importància que ens imaginàvem que tindria aquesta cançó.
1: Com ja va avançar Catalunya Ràdio, la gira de celebració dels 20 anys de Corren els portarà a 12 localitats, però serà un tour puntual que no suposarà un disc nou ni una tornada indefinida als escenaris. Les entrades per als concerts de Gossos al Festival Estrenes es posaran a la venda demà a les 7 de la tarda. I parlem ara de teatre. Mario Gas porta a la Beckett el monòleg El pessimismo alegre mi suicidio de Henry Rudra després de 20 anys d'haver-lo estrenat a Madrid. Es podrà veure fins l'11 d'octubre. Marta Vives.
4: Henry Rudra, l'autor i protagonista del pessimismo alegre mi suicidio, va ser un pedagog, professor de matemàtiques i un hedonista. I tot així, un home que va suïcidar-se.
5: Ell diu, per exemple, a veces me olvido de que voy a suicidarme, entonces sonrío y tarareo las melodías que me gustan porque todavía hay en mí grandes provisiones de alegría. O dice, yo seguiría viviendo, pero soy un jugador que no quiere aceptar las reglas del juego.
4: Mario Gas estrena la Beckett posant-li cos, veu, experiència i profunditat. En un text escrit a principis del segle XX, però que ens parla en present de tot això, com ha explicat Mario Gas a Catalunya Ràdio.
5: I és molt, molt lúcid, perquè és un text que està escrit l'any 1925, perquè ell es va suïcidar el 6 de novembre del 25, i sembla que estigui escrit fa mitja hora.
4: Gas omple de vida la Beckett en aquest monòleg d'un suïcida que ens serveix una classe magistral.
6: 10 minuts per saber què hi ha darrere d'un fenomen social, d'una decisió política, d'un conflicte internacional, d'una història sorprenent. Cada dia t'expliquem un tema d'actualitat en menys de 10 minuts.
7: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
6: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
7: Esports.
1: Poc més de 5 minuts i seran 9:15 del Serra. Bon dia.
8: Bon dia, bona hora.
9: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
8: Comencem parlant del jugador del Barça brasiler, Rafinha, que recordem ahir va ser substituït a la mitja part del partit que el Brasil va jugar amb Austràlia per unes molèsties a la cuixa. Doncs bé, el jugador finalment ha estat desconvocat del Brasil per jugar el pròxim partit amistós contra la Índia aquest cap de setmana i tornarà cap a Barcelona, on li faran més proves per saber l'abast exacte de la lesió. Per tant, doncs, abandona la concentració de la selecció brasilera Rafinha i torna cap a Barcelona, on li faran proves per saber exactament quina és la lesió que té.
7: 3Cat Info.
8: D'altra banda, un company seu, Lamine Yamal, s'exhibeix amb 2 gols i una assistència en la victòria de la selecció espanyola de futbol sobre Croàcia per 4-1 en partit de la segona jornada de la Lliga de les Nacions, un partit jugat ahir a Sevilla. El blaugrana va ser elegit com a millor jugador del partit.
10: Hace un mes me decías que estaba mal, que estaba... que no sabías que me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando, sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces... tranquilo.
8: La destacada actuació del Mataroní va fer que a l'acabar el partit li tornessin a preguntar per les seves opcions a guanyar la pilota d'or d'aquest 2026.
10: Bueno, no depèn de mi. Yo jugo, disfruto y depèn de vosotros.
8: A més de Lamine Yamal, que va ser substituït a la meitat del segon temps, ahir també van ser titulars Pau Cubarsí i Fermín, que tornava a l'equip espanyol després de lesionar-se abans del Mundial.
11: No, molt, molt content, perquè ja tenia ganes després de l'estiu que he passat, i res, molt content i disfrutant el camp.
8: També va formar part de l'11 inicial espanyol els catalans Marc Cucurella i Marc Pubill, que va marcar un gol. A la segona part també van jugar els blaugranes Pedri i Rodri i el català de Liverpool Víctor Muñoz. També ahir a la Lliga de les Nacions, República Txeca 0, Anglaterra 2, amb un gol del blaugrana Anthony Gordon i l'altre de Harry Kane, i Eslovènia 2, Macedònia del Nord 0. El defensa de l'espanyol Derkusic va jugar com a titular amb Eslovènia, jugant 85 minuts. El president del Barça ha estat un dels protagonistes destacats del programa de celebració dels 10 anys del Tot Costa de Catalunya Ràdio, celebrat ahir al Museu d'Història de Catalunya. El Barça està molt pendent, segons ha dit el mateix Laporta, com ara

0: Sentíem de la lesió que s'ha fet Rafinha, esperant que les proves confirmin que no és res important.
1: Estem esperant la ressonància i en aquest sentit, doncs, ja sabem que aquestes aturades per seleccions, i més si són tan llargues, doncs es produeix això.
0: El president blaugrana també ha reconegut que les relacions amb el Madrid estan trencades per les acusacions sobre el cas Negreira.
1: El que no podem acceptar és segons quines afirmacions que són falses. Responem i plantem cara.
0: En canvi, el president del Barça assegura que segueixen tenint bones relacions amb l'Atlètic de Madrid, tot i les tensions arran de l'interès per fitxar Julián Álvarez.
1: A l'Atlètic de Madrid, aquí ens hem vist amb el Miguel Ángel Gil, ens hem fet una abraçada, perquè la bona relació que tenim des de fa molt temps pensàvem que no es podia trencar, i sí que tenim a vegades desacords puntuals, però...
0: Encara en futbol, el Barça femení afronta avui la segona jornada de la Champions jugant al camp de la Roma. Pere Romeu recupera diverses jugadores, com ara la neerlandesa Van Aasten, que ha rebut l'alta mèdica, o les jugadores que estaven jugant fins ara amb la selecció espanyola sub-20.
2: Així que dono molt valor al que hem fet fins ara. Ara, per sort, tornem a ser... encara que tinguem les baixes de la Vic i tinguem les baixes de la Quica i tinguem les baixes de més llarga durada de la Laia, ja tornem a ser nosaltres com a equip, així que és algo que em posa molt content.
0: El partit entre la Roma i el Barça començarà a 6:45 i el podreu seguir en directe a la transmissió que en farem a la TDG de Catalunya Ràdio a partir de les 6. I en bàsquet, primera derrota del Barça a l'Eurolliga després de perdre ahir a la tarda a la pista del Dubai, que entrena Xavi Pascual, per 94-87, un segon quart molt dolent de l'equip d'Alexander Sekulic, que van encaixar un parcial de 29-12, va ser decisiu de cara al resultat final.
3: Bàsicament, hem guanyat 3 quarts i només n'hem perdut un, però la diferència en aquest quart ha estat massa gran. Hem tingut mals moments en el segon quart, quan el rival ha fet un parcial i ha aconseguit un avantatge de dobles dígits. Hem intentat tornar al partit, ens ha costat molt.
0: Avui el Quitzenàs Manresa s'estrena a l'Eurocup jugant a la pista del Pau de Salònica, l'Eurolliga femenina, partit decisiu per entrar a la fase de grups a 8:45 entre l'Uni Girona i l'Emlak Konut de Turquia.
4: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
5: Són 9:15 del matí, és dimecres 30 de setembre. Moment de fer un cop d'ull als principals titulars a aquesta hora. Comencem però actualitzant la situació del trànsit. Connectem amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
6: Bon dia. Retencions a la 2 de Collbató a Abrera per un accident en direcció a Barcelona. Aturades també a la B23 a Molins, a la C58 a Sant Quirze i a Montcada i a la P7 de Mollet a Santa Perpètua. A la Ronda de Dalt hi ha cua del Nus de la Trinitat a Pedralbes en sentit Llobregat i a Cornellà en sentit Besòs, i a la Ronda del Litoral aturades de Bac de Roda fins al Nus de la Trinitat.
5: Doncs ho ampliem d'aquí a 15 minuts. A les 9 del matí es reprèn al Parlament el debat de política general amb la intervenció dels grups que ahir ja van mostrar molt crítics amb el discurs de Salvador Illa. El president de la Generalitat va anunciar el compromís de comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades i l'adquisició mitges amb persones de més de 40 anys. La sessió d'avui la podreu seguir en aquesta sintonia a 3Cat Info. El BOE publica avui el decret principal dels dos en què el govern espanyol va trossejar ahir les mesures per fer front a la crisi de l'habitatge, una divisió en dos textos com a resultat de les diferències dins del mateix executiu i amb els socis d'investidura. La intenció és votar-los demà passat al Congrés sense que Sánchez tingui garantits els suports necessaris. Fins a les 9 parlarem de més qüestions. Avui es compleixen 2 mesos de l'entrada massiva de migrants a Ceuta i el conflicte continua obert. Els veïns i les autoritats de la ciutat autònoma demanen agilitzar els tràmits per expulsar els migrants, mentre que el govern espanyol reclama un esforç a les comunitats per acollir els més de 2.800 menors no acompanyats. Parlarem d'altres qüestions. Les reserves d'activitat de lleure i colònies escolars han caigut un 80% aquest curs arran del conflicte entre els mestres i el Departament d'Educació, i que comença el procés per intentar tirar endavant per segona vegada la modernització del canal d'Urgell, el més extens del país, per fer el reg més eficient. El Departament d'Agricultura reuneix avui els 135 representants dels regants per mirar de desactivar les reticències que van frenar el primer any. content.
7: Esports.
5: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 9. Eudald Serra, Lamine Yamal s'exhibeix amb 2 gols i una assistència en l'Espanya 4-Croàcia 1 jugat ahir a Sevilla.
0: Mentrestant, Rafinha no jugarà el pròxim amistós amb el Brasil. Torna cap a Barcelona, on li faran més proves per saber la base exacta de la lesió que es va fer ahir.
5: I el temps, augment dels núvols amb algun petit ruixat puntual a Ponent o a les Terres de l'Ebre. Fins al migdia es mantindran les grans clarianes, sobretot a les comarques de Girona, amb temperatures que poden arribar a superar els 30 graus. A la tarda dominaran els núvols i hi haurà ruixats puntuals al nord del país. Ara passant pràcticament 3 minuts a 2:15 del matí, segona jornada avui del debat de política general al Parlament. Arrencarà a les 9 del matí i avui serà el torn dels grups. La sessió la podreu seguir en directe aquí a 3Cat Info. Uns partits, per cert, que ahir ja es van mostrar força crítics amb el discurs del president de la Generalitat, molt concentrat i centrat en les polítiques d'habitatge. Salvador Illa va anunciar el compromís del govern de comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades i va plantejar que la Generalitat compri habitatges a mitges amb persones de més de 40 anys que tenen dificultat per poder pagar l'entrada. Des del Parlament, anem en directe. Marta Corbalán, bon dia.
8: Hola, bon dia. La segona jornada del debat arrencarà a les 9 amb un dels plats forts del dia, que és l'acarament entre Junts i el president Salvador Illa, que ha arribat, per cert, ben d'hora al Parlament, a 8:15 del matí. El principal partit de l'oposició aprofitarà el seu torn per presentar el seu projecte propi de país i per reforçar el seu paper d'alternativa al govern del PSC. Després aniran intervenint entre el matí i la tarda la resta de grups per ordre de major a menor representació parlamentària. Aquest debat, el de política general, també és un bon moment per posar el termòmetre i mesurar la solidesa del govern. Veurem si els seus principals aliats, Esquerra i els Comuns, li segueixen estenent la mà o bé apujant el to contra el president Illa de cara a aquesta segona part de la legislatura i amb l'horitzó electoral del 2027. Les polítiques d'habitatge i l'educació tornaran a centrar el debat d'avui. Els grups posaran sobre la taula les seves receptes per solucionar aquestes dues crisis, però hi haurà també altres qüestions que marcaran l'agenda, per exemple, el debat de la seguretat pública o la immigració. El debat de política general, recordem-ho, acabarà demà quan es debatran i es votaran les propostes de resolució que presenten els diferents grups.
5: Això serà demà, però com dèiem, avui la sessió es reprendrà amb la intervenció dels grups i, com dèiem, també la podreu seguir en directe a 3Cat Info. Marta Corbalán, des del Parlament, gràcies, bon dia.
8: Adéu, bon dia.
5: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el president del Parlament, Josep Rull, ha reivindicat la capacitat legislativa que té la cambra catalana en matèria d'habitatge.
9: L'Estat legisla molt i Catalunya ha quedat molt endarrerida a l'hora de legislar en allò sobre el qual tenim competències exclusives. En tema d'habitatge, Catalunya té competències exclusives, però tot el focus el tenim amb la legislació que evacua Madrid i això crec que és simplement inaudit.
5: Rull, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, que avui, coincidint amb el debat de política general, es fa des del Parlament. I el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat el contingut del decret principal amb mesures contra els desnonaments i per garantir l'accés a l'habitatge que va aprovar ahir el Consell de Ministres. I encara no s'ha publicat l'altre, el que conté la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer. El fet que les mesures d'habitatge estiguin en dos decrets diferents és un exemple clar de la divisió que hi ha dins l'executiu de Pedro Sánchez entre el PSOE i Sumar i respecte als socis d'investidura. Ara el govern espanyol s'imposa continuar negociant perquè no té garantits els suports necessaris per tirar-los endavant i amb un termini clar fins divendres, que és quan es debatran i votaran al Congrés. Madrid, Paula Brujats.
10: El govern espanyol confia aprovar el decret principal i que la pressió social contribueixi a tirar endavant el segon, el que ha forçat Sumar pels contractes indefinits de lloguer, però ara mateix Pedro Sánchez no té cap suport assegurat, ni per a l'un ni per a l'altre. Per tant, comença la pressió als socis i el reclama que prioritzin els interessos de la gent davant dels partidistes i dels especuladors.
11: Hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
10: La Moncloa no vol que s'enquisti el debat de l'habitatge i ha forçat un ple d'urgència demà passat per votar els decrets. Sumar i el PSOE han aprovat mesures, diuen fons del govern espanyol. Ara els toca als grups moure fitxa i si ho tomben, diuen, en seran responsables.
5: Repassem, doncs, què diuen aquests decrets que va aprovar ahir el Consell de Ministres, que s'hauran de votar divendres i que, de moment, el BOE només n'ha publicat un. Ho repassem amb la Txell Garriga i l'Àlex Giral Robert.
12: Prohibició dels desnonaments fins al desembre de 2030.
13: S'impedirà, sobretot, que els fons voltor puguin desallotjar persones vulnerables.
12: Lloguers congelats fins al desembre de 2028.
13: Els contractes que acaben llavors o abans podran allargar-se fins a 2 anys més amb una pujada màxima del preu del 2% anual.
12: IVA del 10% per tots els habitatges de lloguer turístic.
13: També els que fins ara no pagaven aquest impost.
7: l'agost.
14: A més,
13: es prohibirà fins al 2028 la compra de pisos per part de fons voltor, es regularan els lloguers de temporada i per habitacions, s'impulsaran bonificacions fiscals per arrendadors i arrendataris i es facilitaran ajudes per a la compra d'un primer pis.
5: 9:45.
15: 3CAT Info. 3CAT Info.
5: Avui es compleixen 2 mesos de l'entrada massiva de migrants a Ceuta i el conflicte continua obert. Els veïns i les autoritats de Ceuta esperen que s'agilitzin els tràmits burocràtics per a l'expulsió dels milers de persones que es troben a la ciutat. Unes peticions que podran traslladar directament als 3 ministres que es desplacen avui a Ceuta. Són el de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, la d'Educació, Milagros Tolón, i la de Joventut i Infància, Cira Rego. Precisament, el secretari d'Estat de Joventut i Infància, Rubén Pérez, ha reclamat un esforç a les comunitats autònomes per acollir els més de 2.800 menors no acompanyats que continúan a Ceuta. Son declaraciones al Catalunya Nit.
16: En los registros de llegada de menores migrantes, en los últimos años han descendido notablemente. A pesar de que en la opinión pública parece que hay muchísimos menores migrantes en situación de soledad. No es verdad y creo que podemos hacer un esfuerzo colectivo y hay financiación también para afrontarlo.
5: Justament avui el president de Ceuta declara com a testimoni davant l'Audiència Nacional Espanyola que investiga l'entrada massiva del 30 de juliol. I l'administració Trump pot reprendre la deportació de migrants a tercers països mentre els magistrats del Tribunal Suprem examinen els arguments legals i emeten una sentència definitiva al desembre. La resolució emesa aquesta matinada per un alt tribunal dividit al respecte suposa una victòria provisional per a un element clau de l'estratègia de deportacions massives del president dels Estats Units. Els magistrats han anunciat que revisaran a partir de la setmana que ve la sentència d'un tribunal inferior que determinava que les deportacions vulneren els drets al degut procés dels migrants. Però de moment aproven la petició que els va fer la Casa Blanca la setmana passada perquè suspenguin immediatament l'aplicació d'aquella sentència. El Departament de Seguretat Nacional ha enviat des del febrer de l'any passat més de 25.000 migrants a tercers països, sobretot a l'Amèrica Llatina, l'Àfrica i, segons expliquen els registres judicials. Un dels 5 detinguts prop de les bases nord-americanes al sud-oest d'Anglaterra va trucar ell mateix a la policia gairebé una hora abans que ho fes una veïna en veure els homes amb passamuntanyes, segons ha revelat la BBC. La cadena pública britànica no explica el motiu de la comunicació. En tot cas, la investigació continua en curs i els veïns de la zona evacuats ja han pogut tornar a casa. La policia ha admès que no es va trobar cap explosiu als vehicles que van servir els 5 joves, però sí una gran quantitat de benzina.
15: 3CAT Info.
5: Encara en clau internacional, Estònia acusa Rússia de sabotejar una fàbrica de drons militars destinats a Ucraïna. El govern bàltic ha determinat que l'incendi a l'empresa de defensa Milrem del 15 d'agost el va provocar agents de seguretat russos. Brussel·les considera el cas com un nou episodi de guerra híbrida russa contra Europa pel seu suport a Ucraïna, però el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, nega les acusacions.
17: Aquestes afirmacions són infundades i reflexives, no guarden cap relació amb la realitat i manquen de qualsevol mena de fonament racional. En conseqüència, no podem prendre'n seriosament aquest tipus de declaracions, ni ho farem.
5: Per la seva banda, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha fet una crida a la calma davant l'increment dels atacs atribuïts a Moscou i ha volgut deixar clar que l'Aliança Atlàntica disposa de totes les opcions de respostes necessàries per fer front als atacs híbrids de Rússia.
15: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
5: Els casos de Covid s'han doblat en els darrers 15 dies. La setmana passada se'n van diagnosticar poc de més de 2.500, mentre que la setmana anterior en van ser prop de 1.100. El subdirector general de Vigilància i Resposta d'Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, ha tret ferro a aquest augment que coincideix amb la tornada a l'escola.
18: S'ha retrasat una mica la pujada de la Covid. Hem arribat a principis de setembre amb una incidència ja una mica més elevada i pensem que és perquè amb la finalització del període de vacances, l'inici del curs escolar, doncs veiem un increment baix del nombre de contagis.
5: Tot plegat poc abans que dilluns comenci la campanya de vacunació conjunta de grip i Covid. Les reserves d'activitats de lleure i colònies escolars han caigut un 80% aquest curs arran del conflicte entre els mestres i el Departament d'Educació. L'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura avisa que aquesta caiguda farà que alguns negocis hagin de tancar i calculen que tot plegat provocarà prop de 3.000 acomiadaments. El gerent de l'associació, Pep Montes, demana un esforç al govern i als mestres per resoldre el conflicte. Són declaracions a 3CAT Info.
19: Ens han convertit en espectadors impotents d'aquesta situació. Nosaltres no entenem que reclamar millores al sistema educatiu, que efectivament compartim que són necessàries, s'estigui afectant d'una manera tan greu. Per tant, una acció de pressió com aquesta, tan radical, el que fa és abocar a les empreses en risc de fallida.
5: A hores d'ara, més de 1.300 centres educatius s'han adherit a la iniciativa de no fer colònies ni sortides escolars.

0: És evident, parlem del musical Mamma Mia, que arriba al Teatre Tívoli de Barcelona després de 3 anys d'exhibició a Madrid i més de 800.000 persones que l'han vist. És una producció en castellà de gran format, amb música en directe i un repartiment ple de noms catalans. És el cas d'Anna Lagarés en el paper de la dona protagonista, la dona.
1: Mamma Mia té els ingredients perfectes per poder, doncs, ser etern, no? Perquè una cosa és la música, que la gent, doncs, jo crec que la gent neix amb escoltant aquestes cançons i passa de generació en generació, i per altra banda són les històries que s'expliquen.
0: Marc Ribalta o Mireia Porta són d'altres. De fet, aquesta última interpreta la Tània, una de les amigues de la dona.
2: És un personatge que és com bastant clar a l'hora d'interpretar-lo, no? Poques frases que es diuen crec que defineix molt bé, no?, quin prototip d'amiga de les tres és, no?, la Tània. És que és perfecta perquè té escenes corals molt divertides, o sigui, és còmic, i alhora té un número a la segona part que també és una delícia de fer. Vull dir que és un personatge que m'encanta.
0: Mamma Mia estarà uns mesos al Teatre Tívoli i ja ha venut 60.000 entrades abans de l'estrena. I l'organització del concurs de castells de Tarragona preveu que serà la millor edició de la història. La 30a edició, que se celebra aquest cap de setmana, tindrà una gran projecció mundial amb la cobertura de més d'un centenar de mitjans de comunicació d'una vintena de països diferents. La directora castellera del concurs, Esther Roca, diu que les colles hi arriben en un bon moment.
3: Veient com està o com ha anat passant la temporada i les alçades que estem, de ben segur que estem a les portes del que segurament serà el millor concurs de la història.
0: L'organització preveu la presència de 6.000 espectadors a les grades de la Tàrraco Arena Plaça.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Hem arribat pràcticament a 9:15 del matí. Temps ara per l'àrea de serveis, trànsit i temps. Connectem, doncs, amb l'equip viari per saber quina és la situació a la xarxa viària catalana i també la de transports públics del país. Mireia Sala, bon dia.
5: Bon dia, Marc. Doncs encara hi ha trànsit lent amb aturades a l'A2 de Collbató a Abrera per un accident en direcció a Barcelona. Retencions també a la B23 a Molins, a la C58 a Sant Quirze i a l'AP7 de Mollet a Santa Perpètua. Cues també a les dues rondes de Barcelona, a la de dalt del Nus de la Trinitat a Pedralbes i a la del litoral de Bac de Roda al Nus de la Trinitat en els dos sentits. Pel que fa al transport públic, a l'R4 se circula per via única entre Montcada Bifurcació i Sabadell Sud, i això provoca retards de més de 20 minuts per una incidència en la infraestructura. Pel mateix motiu, a l'R7 el servei es fa per carretera entre Montcada Bifurcació i Cerdanyola Universitat. Això és tot. Renovem dades als titulars de les 9.
0: Gràcies, Mireia. Fins ara.
5: Fins ara.
4: El temps.
0: Jofre Genué.
6: Les temperatures aquesta matinada han baixat un palet, un 2 graus. Tot i així, encara l'ambient és molt suau, poc fresc. Moltes temperatures que han baixat dels 20, la façana litoral i prelitoral, sobretot al sud del país, amb aquest nou augment de núvols que s'està produint ara mateix. I, de fet, els núvols més baixos del Pirineu, amb prou feines, arriben als 10 graus. Avui, de fet, esperem un augment de les temperatures, especialment a les comarques de Girona, amb un cel més asserenat, almenys al llarg del matí, i amb vent de sud una mica rescalfat, que pot fer que repareguin valors de 30-31 graus. Tot i així, al llarg de la jornada, els núvols han d'anar guanyant terreny, aquest matí sobretot al terç oest, a la tarda pràcticament arreu, amb algunes clarianes, un cel mig ennuvolat, variable, i amb un temps una mica insegur. Tot i així, els ruixats, res a veure amb els d'ahir. De fet, ja hi han hagut algunes gotellades a les terres de l'Ebre, a la Terra Alta Ribera d'Ebre, per exemple, a primera hora, i de fet, al llarg del dia, doncs, se'n poden tornar a reproduir prop dels ports, o també aquesta tarda al voltant del Prepirineu o comarques pròximes no descartaríem algun ruixat de caràcter aïllat, però amb certa intensitat. A la resta serà difícil. Ens creu un petit front que obrirà les portes a vent de nord. De fet, demà dijous, amb l'arribada de l'octubre, esperem que la tramuntana sigui protagonista a l'Empordà, i a tota la façana litoral vents agregalats, aixecant una mica d'onatge, amb un augment de núvols baixos a tota la façana litoral. Les temperatures seran un descens, amb tendència ja a normalitzar-se els propers dies, i sobretot el que destacarem demà a la tarda és els ruixats que guanyaran terreny a l'interior, localment, amb certa intensitat. Tindrem un nou episodi, però més al centre i oest del país. I sembla que al llarg del cap de setmana podrien tornar a arribar més pluges.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Catalunya al dia.
0: A 3Cat Info, quan falten 12 minuts per arribar a les 9 del matí, és moment de fer un cop d'ull a les principals informacions que ens arriben des de diferents punts del país. Comencem a Lleida. Comença el procés per intentar tirar endavant, per segona vegada, la modernització del canal d'Urgell, el més extens del país, per fer el reg més eficient. 135 representants dels regants es reuneixen aquest vespre per escoltar la nova proposta del Departament d'Agricultura, que introdueix canvis que pretenen desactivar les reticències que van frenar el primer intent. Estela Busoms.
7: La d'avui és una assemblea informativa per tal que els 135 síndics traslladin la proposta a les seves col·lectivitats abans de tornar-se a reunir per fer la votació definitiva encara sense data. El principal canvi respecte del model, que fa un any no va prosperar, és que la modernització es farà per zones si hi ha una majoria que la vol, però no obligarà ningú. Qui ho prefereixi podrà seguir regant per inundació i sumar-s'hi més endavant sense límit de temps i al mateix preu. El president de l'òrgan de govern del Canal d'Urgell, Amadeu Ros, defensa el nou procés.
8: Nosaltres, la nostra obligació és explicar una proposta oficial feta pel departament. Si ningú vol modernitzar, no es farà res, ja està. Són regants, que tenen sempre l'última paraula.
7: Però no tothom ho veu igual. El president de la col·lectivitat, amb seu a Arbeca, Jaume Parera, assegura que ara es vol accelerar l'aprovació de la modernització, restant veu als regants i encara amb molts interrogants.
9: Temes com la concentració parcel·lària, la gestió de l'excedent, temes com el preu de l'aigua, que la proposta en aquest cas no, ni contemple.
7: Tampoc es dona resposta a una de les principals demandes dels regants, les ajudes per poder instal·lar aspersors i sistemes gota a gota dins les finques. Unes subvencions que, segons el president del canal, es definiran més endavant.
0: Veolia, la matriu d'Agbar, gestionarà l'aigua durant 25 anys a 250.000 veïns de 8 municipis, entre ells Sant Cugat del Vallès o Molins de Rei, després que l'àrea metropolitana hagi ratificat l'oferta d'aquesta operadora. Una decisió polèmica i amb els vots en contra, entre d'altres, de Vox. En Comú Podem i dos consellers de Junts per Catalunya davant un contracte de 1.000 milions d'euros. Zona Franca de Barcelona, David Àngela.
10: Les altres competidores han qüestionat la rebaixa d'un 60% de preu que oferia la matriu d'Agbar per la prestació del servei. Des de la plataforma Aigua és Vida, el seu portaveu, Dante Maschio, demana que l'àrea metropolitana reculi per garantir un preu més just de l'aigua a la ciutadania.
11: Que d'aquí uns anys les tarifes pujaran i pujaran molt per sostenir aquestes rebaixes, que l'únic que li permet a Veolia és guanyar la concessió. Per tant, li demanem a l'AMB que justifiqui molt bé aquesta rebaixa i als consellers el que li demanem és que tirin enrere aquesta votació.
10: Abans de l'adjudicació definitiva, Veolia ha de presentar la documentació de solvència tècnica i econòmica de la seva oferta, que inclou aquesta polèmica rebaixa en el preu de les inversions previstes en la xarxa.
0: A Catalunya, el SEM ha atès 156 casos al dia per intoxicacions. Parlem sobretot d'alcohol i drogues psicoactives. Són dades de gener a agost que mostren un creixement del 8% respecte a fa un any. A la tardor s'hi afegeixen les intoxicacions per bolets. Les xifres s'han fet públiques a Berga durant una jornada amb més de 400 professionals del sector. Nati Adell.
12: La xifra es dispara gairebé 38.000 casos atesos al país els primers 8 mesos de l'any. Jordi Calafell, cap territorial del SEM a la Catalunya Central.
13: El que estem veient molt a nivell del sistema d'emergències mèdiques és l'augment de consum, també en època estacional, de tot el que serien alcohol i aquestes drogues psicoactives que comentàvem.
12: A la tardor s'hi han d'afegir els bolets. L'any passat es van atendre unes 60 intoxicacions al dia per ingesta de bolets. David Esteve, coordinador de la base assistencial de Berga.
14: El que no coneix els bolets, però també hi ha el que els coneix molt, i aquí és on m'estic tirant pedres a sobre la taulada, el que els coneix, i a vegades ens podem confondre. I aquests errors, a vegades, són cars.
12: Els símptomes són dolor abdominal, vòmits i diarrea.
4: Catalunya al dia.
0: Més temes. Un excap de la colla dels Xiquets del Serrallo de Tarragona s'enfronta a 19 anys de presó per abusar sexualment d'una castellera de 14 anys. Els fets van passar l'any 2019, quan l'acusat tenia 38 anys. Segons la fiscalia, haurien mantingut una relació permanent d'abusos continus durant 3 anys, fins a l'estiu del 2022. L'home hauria creat una relació de confiança amb els seus pares per poder-se quedar sol amb ella. Se l'acusa d'un delicte d'abús sexual amb penetració a una menor i també d'haver-la gravat per obtenir imatges pornogràfiques. A banda dels 19 anys de presó, la fiscalia exigeix també una indemnització de 50.000 euros, mentre que la defensa en demana l'absolució. Saltem a Girona. El 95% dels ciclistes de Girona circulen per zones del barri vell, on és obligat baixar de la bicicleta, i gairebé la meitat se salten els semàfors en vermell. Pau Bartrolí.
15: El primer baròmetre RAC de la mobilitat ciclista i de patinets de Girona evidencia la difícil convivència entre les bicicletes i els vianants al barri vell. Només el 5% de ciclistes baixen de la bicicleta en punts molt concorreguts on és obligat fer-ho. L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, confia que la sensibilització i les sancions dels agents acabin donant els seus fruits.
16: Jo tampoc vull prohibir el pas de les bicicletes pel barri vell perquè està permès i perquè hi ha moltíssima gent que vol fer-ho en bicicleta i que està bé que ho facin bicicleta. El que hem de fer és anar treballant convivència, educació i sanció i esperar els resultats.
15: El baròmetre, que s'ha basat en 264 enquestes i més de 2.000 observacions a peu de carrer, també descriu el perfil dels ciclistes. El 69% són menors de 40 anys i el 17% utilitzen bicicleta esportiva. En surt ben parat l'ús de la girocleta, l'utilitzen el 14% dels usuaris i obté bona puntuació, un 7 sobre 10.
17: 3CAT Info.
18: Welcome to the Ministry of Not Forgetting. Today we announce our first subject, Marianne Faithfull.
0: Una pel·lícula sobre Marianne Faithfull obrirà el festival inèdit de documentals musicals en una edició que també tindrà com a protagonistes Pulp, David Bowie, els Beastie Boys o Earth, Wind and Fire. S'hi projectaran una setantena de pel·lícules dedicades a grups i artistes internacionals i també cintes de directors catalans com Albert Serra i Carla Simón. Barcelona, Òscar Callau.
19: La cinta inaugural serà Broken English, amb Tilda Swinton i Nick Cave, que documenta creativament la convulsa carrera de la cantant britànica Marianne Faithfull. Pulp, What Do You Do For An Encore, combina el retorn als escenaris de la banda de Britpop amb material d'arxiu i narració del mateix Jarvis Cocker. Ens ho explica un dels codirectors de l'inèdit, Tony L. Carol.
20: Narrats pel mateix Jarvis Cocker, no? Amb aquest to que té ell entre elegant i sorneguer, i ja et dic, el concert és com una versió enorme, majestuosa, d'una nit de karaoke en un pub anglès.
19: El festival estrena aquest any un premi al millor vídeo musical en col·laboració amb la Sala Apolo i manté tant una seu digital i gratuïta amb la plataforma CaixaForum Plus com l'inèdit Lab per impulsar el desenvolupament professional del talent jove en el camp dels documentals musicals.
0: I abans dels esports, us expliquem que el Teatre La Biblioteca de Barcelona, gestionat per la companyia La Perla 29, presenta la seva temporada més internacional. Acollirà dos monòlegs que venen del Brasil i Lituània dins del flaix de tardor i es convertirà en el centre neuràlgic del nou Festival Shakespeare de Barcelona. La Perla encara una temporada molt internacional, començant per aquests dos monòlegs que arriben l'última quinzena d'octubre. Oriol Brogi és el director de La Perla 29.
21: Són dos monòlegs que utilitzen la figura del passat per parlar radicalment del futur.
0: Amb la mateixa idea, del 8 al 18 d'abril, el Teatre La Biblioteca serà la seu del Festival Shakespeare Barcelona-Catalunya, dirigit per Montse Vallví. A més, aquesta temporada tornarà una de les joies de la corona de la Perla, Tots ocells, de Wasabi Mugdet, que novament dirigirà Oriol Brogi, que també es posarà al capdavant de la casa de Bernard d'Alba, de Federico García Lorca. Tindrà un repartiment de 8 actrius encapçalat per Maica Sisteró i Nora Navas.
22: I realment una sensació de viure i d'estar tocats una mica, pel duet de Lorca.
0: A més, Ferran Utzet dirigirà Mort d'un viatjant d'Arthur Miller amb Pere Arquilloé de protagonista. La programació de la biblioteca ja està en marxa amb el muntatge No miris del col·lectiu Cultura i Conflicte.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Amb aquests apunts culturals hem arribat al temps dels esports, que ens portaran fins al punt de les 9, recordem-ho, quan començarà la segona jornada del debat de política general. Eudald Serra, bon dia.
23: Bon dia. El davanter blaugrana Rafinha no jugarà amb el Brasil al proper amistós previst per dissabte davant la Índia i tornarà cap a Barcelona per evitar riscos on li faran més proves per saber l'abast exacte del que es va fer el partit d'ahir contra Austràlia, quan va haver de ser substituït al descans per culpa d'unes molèsties a la cuixa. Els primers pronòstics, però, parlen que té un edema a la cuixa dreta.
17: 3CAT Info.
23: Lamine Yamal s'exhibeix amb dos gols i una assistència en la victòria de la selecció espanyola de futbol sobre Croàcia per 4-1 en partit de la segona jornada de la Lliga de les Nacions jugat ahir a Sevilla. El blaugrana va ser elegit com a millor jugador del partit.
24: Hace un mes me decías que estaba mal, que estaba... que no sabías qué me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando. Sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces... tranquilo.
23: La destacada actuació del Mataroní va fer que a l'acabar el partit li tornessin a preguntar per les seves opcions a guanyar la pilota d'or d'aquest any.
24: Bueno, no depèn de mi. Yo jugo, disfruto y depèn de vosotros.
23: A més de Lamine Yamal, que va ser substituït a la meitat del segon temps, ahir també van ser titulars Pau Cubarsí i Fermín, que tornava a l'equip espanyol després de lesionar-se abans del Mundial.
1: No, molt, molt content perquè ja tenia ganes després de l'estiu que ha passat i res, molt content i disfrutant el camp.
23: També van formar part de l'11 inicial espanyol els catalans Marco Corella i Marc Pubill, que va marcar un gol. A la segona part també van jugar els blaugranes Pedri i Rodri i el català del Liverpool Víctor Muñoz. També ahir a la Lliga de les Nacions, República Txeca 0, Anglaterra 2, amb un gol del blaugrana Anthony Gordon i l'altre de Harry Kane, i Eslovènia 2, Macedònia del Nord 0. El defensa de l'espanyol Derkusic ha estat titular amb Eslovènia jugant 85 minuts. El president del Barça, Joan Laporta, ha estat un dels protagonistes destacats del programa de celebració dels 10 anys al Tot Costa de Catalunya Ràdio, celebrat ahir al Museu d'Història de Catalunya. El president blaugrana ha reconegut que les relacions amb el Madrid estan trencades per les acusacions sobre el cas Negreira.
2: El que no podem acceptar és segons quines afirmacions que són falses. Responem i plantem cara.
23: En canvi, el president del Barça assegura que segueixen tenint bones relacions amb l'Atlètic de Madrid, tot i les tensions arran de l'interès per fitxar Julián Álvarez.
2: Amb l'Atlètic de Madrid, aquí ens hem vist, amb el Miguel Ángel Gil, ens hem fet una abraçada, perquè la bona relació que tenim des de fa molt temps pensàvem que no es podia trencar. I sí que tenim a vegades desacords puntuals, però...
23: Encara en futbol, el Barça femení afronta avui la segona jornada de la Champions jugant al camp de la Roma. Pere Romeu recupera diverses jugadores, com ara la neerlandesa Van Aasten, que ha rebut l'alta mèdica, o les jugadores que estaven disputant fins ara el Mundial amb la selecció espanyola sub-20.
3: Així que dono molt valor al que hem fet fins ara. Ara, per sort, tornem a ser... encara que tinguem les baixes de la Vic i tinguem les baixes de la Quica i tinguem les baixes de més llarga durada de la Laia, ja tornem a ser nosaltres com a equip, així que és algo que em posa molt content.
23: El partit entre la Roma i el Barça començarà a 6:45 i el podreu seguir en directe a la transmissió que en farem a la TDG de Catalunya Ràdio a partir de les 6. I en bàsquet, primera derrota del Barça a l'Eurolliga després de perdre ahir a la tarda a la pista del Dubai, que entrena Xavi Pascual per 94-87. El Kitzenàs Manresa, mentrestant, s'estrena aquesta tarda a l'Eurocup jugant a la pista del Pauc de Salònica a partir de 6:45. I a l'Eurolliga femenina aquest vespre a partir d'un 8:45 l'Uni Girona es juga a Fontejau la classificació per la fase de grups de la màxima competició europea enfrontant-se a l'Emlat Konut de Turquia. En handbol, el Freiking Granollers debuta aquest vespre a partir de 6:45 a la Lliga Europea jugant a la pista del Flensburg. I en waterpolo aquest dimecres, Atlètic Barceloneta, Marsella, final de la Supercopa Europea a partir de 8:15.

0: Dimecres 30 de setembre del 2026. I per rematar el mes, avui ple ordinari. D'aquells que prometen una durada incompatible amb la vida o, si volen, amb la conciliació familiar. Començarà a 3:45 amb preguntes del públic i acabarà, vagin a saber quan i vagin a saber com, també amb preguntes del públic. I entre un moment i l'altre, es parlarà de la cobertura de les pistes de l'escola Miquel Utrillo, de Vallcarca, de la protecció dels punts Lila, de la reprovació de David Martínez, de la taxa de residus, de les obres del passeig de les botigues i de Ceuta. I per duplicat, i vostès a casa pensaran, cal parlar de Ceuta si prou feina tenim amb el que passa aquí? El ple de Sitges té aquestes coses, entre moltes altres. Mentrestant, i després de l'entrevista d'ahir amb l'alcaldessa, actualitzem una mica l'assumpte de Kansas Picnic i Club de Mar. Primer, l'Estat els vol, els ha volgut sempre, a terra. Segon, com que l'Estat n'ha recuperat la possessió, no contempla en cap moment que l'Ajuntament hi pugui entrar i obrir-los a la ciutadania. O sigui, que l'Estat, com el perro de l'hortelano, ni come ni deja comer. Tercer, l'únic plot twist que pot tenir aquesta història, l'únic gir de guió del destí, és que l'Estat perdi el recurs que va interposar a la declaració de bé cultural d'interès local dels tres equipaments i que a hores d'ara, amb la llei del patrimoni en la mà, els blinda de la piqueta. Si el jutge no dona la raó a l'Estat, Kansas Picnic i Club de Mar i Piscina Maria Teresa es poden salvar. I si no, podem entrar en una època de recursos i contrarrecursos, però tindríem mala peça al teler. I mentrestant, tot tancat i barrat amb aquelles planxes horroroses i una visita que els responsables de costes han de fer perquè d'aquí uns dies potser sabrem si veritablement hi ha un projecte de futur que fa mesos que està licitat però que encara no ha vist ningú.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.
0: Avui que s'ha fet clar a les 7:20 i el sol ha sortit a les 7:48, el sol es pondrà a les 7:36 del vespre i es farà fosc a les 8:04. El dia s'escurçarà un dia més. 2:43, tenim 11:48 de sol i 12:11 de foscor. Sembla mentida com avancem perquè ja portem entre la claror i la foscor 20 minuts gairebé de diferència. Avui, que en uns moments saludarem el president de la Blanca Segur, Agustí Marcet. Recordaran que ahir els varen comentar aquell comunicat oficial de la Blanca en el qual parla obertament de la necessitat de poder encaixar totes les peticions que reben perquè nens i nenes puguin jugar a la Blanca, però no hi ha espai, no hi ha horaris, no hi ha res. Els van facilitar una hora de 4-5 de la tarda que serveix de ben poca cosa. Bé, en fi, que la Blanca vol una solució a aquest assumpte. I vagin a saber si darrere aquesta solució hi ha el que en el seu dia va quedar per escrit en el conveni que es va signar quan la Blanca va marxar de Pinsbens i va quedar sobre la taula aquella possibilitat que la Blanca utilitzés, a més del seu camp, altres espais. A veure què ens diu l'Agustí Marcet en uns moments. A la segona hora de programa, la Carola va visitar ahir l'assemblea del sindicat de llogateres, aquesta assemblea que es feia a l'Ateneu i que consistia en poder explicar la feina del sindicat de llogateres a tots aquells i aquelles que s'hi volen incorporar. Les responsabilitats que toquen, la feina que es fa cada dia, en parlarem de tot plegat. I ja que hem començat referint-nos, i aquests dies no parlem d'altra cosa que Kansas Picnic i Club de Mar, una conversa que vàrem mantenir, no fa massa, però fa un temps, amb la Beli Artigues, on va explicar la història d'aquests tres equipaments, Kansas, Picnic, Club de Mar i la Piscina Maria Teresa. Val la pena, per tant, recuperar aquesta memòria històrica, ara que n'hem parlat tant de l'abans, del després, de tot plegat. Bé, doncs acabarem el programa amb aquesta conversa llarga de 3/4 que vàrem tenir amb la Beli sobre la història d'aquests tres equipaments que ara estan i han estat durant molts mesos en boca de tothom. A l'agenda del dia d'aquests moments hi anirem a 3:45, ple municipal en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Sitges, de Canal Blau i també de Ràdio Maricel. A partir de 3:45, perquè com els dèiem, han saltat algunes de les preguntes del públic a 3:45, però també es mantenen les de final de ple. O sigui que tindrem preguntes al principi, preguntes al final, enmig del ple municipal i a veure com acabem i de quina manera, perquè acabarem amb el cap que com una olla, eh? però la vida és així. Si hi ha un bon debat endavant les atxes, si hi ha el que acostuma a haver-hi, agafin bicarbonat i si no, escolti'm, apaguen i una altra cosa, que potser... Però això només ho sabrem demà. Aleshores, a la Biblioteca Popular Roig i Reventós, a partir de 6:45 de la tarda, Elena Cejas, dels clubs de lectura, L'ànima del barri quan els carrers es fan novel·la. Avui a partir de 6:45 a la Biblioteca Roig i Reventós. A punts d'agenda per aquests dies. Entre altres coses, demà es presentarà definitivament la roda de premsa institucional del Festival Internacional de Cinema de Catalunya. Demà és dijous, de dijous a dijous. El 8 d'octubre començarà el festival. Però en l'agenda d'aquesta setmana, recordar-los fonamentalment la Festa de la Verema, que començarà el divendres dia 2 amb la inauguració de la mostra de vins i el pregó d'Anna Barrachina a 7:45 del vespre al Racó de la Calma. De moment, aquesta és la planificació, a veure si el temps pot acompanyar. El diumenge dia 4, concurs de trepitjadors de raïm. Al matí, com sempre, el premsat del primer most, l'oferiment a la parròquia, després el concurs de trepitjadors, i tindran havaneres el diumenge a la tarda per tancar la festa. I el dissabte, dia 3, hi haurà jornada de portes obertes al Centre d'Interpretació de la Malvasia. Aquest és el programa de la Verema d'enguany. Recordar-los també que aquest cap de setmana, pels castellers i castelleres, a veure si el divendres en podem parlar amb en Marquill, perquè hi ha moltes expectatives posades. Òbviament, la Jove de Sitges actuarà el dissabte dia 3 a Tarragona, al concurs de castells de Tarragona. Per tant, una diada important per la Jove de Sitges. Sortiran els autocars a partir de 2:00 PM. L'actuació a la Tarraco Arena serà a 4:00 PM i de tornada a Sitges hi haurà sopar popular a la plaça Catalunya amb un preu de 10 euros. Tot això el dissabte dia 3. La Jove de Sitges que se'n va al concurs de castells de Tarragona. I recordar-los també aquesta setmana, entre les diferents activitats, que continua oberta l'exposició de Pepe Nebleza i la Carmen Escrivá, l'exposició de pintura Art a quatre mans a la capella de la Fundació Ave Maria, o que, per exemple, aquest divendres tindran de nou el punt informatiu sobre el servei de mediació al Cap de la Vila. Aquest divendres, 2 d'octubre, al Cap de la Vila, a partir de 10:00 AM fins 1:00 PM, aquest punt d'informació sobre el servei de mediació. I dues coses per demà dijous. La primera, a 6:00 PM, la Fundació Stanley d'Art Contemporani, la xerrada als museus de Sitges, espais contemporanis en xarxa. Una conversa per reflexionar sobre el paper dels museus de Sitges dins l'ecosistema de l'art contemporani català i sobre la importància de treballar en xarxa. La conferència l'impartirà Esther Martínez, responsable de programes de suport a la creació i arts visuals del Departament de Cultura de la Generalitat, i els crítics d'art Montse Frisac i Fede Montornès. Sitgetà Fede Montornès, amb qui hem conversat en més d'una ocasió. I demà, si vostès volen tenir allò una tarda així una mica de fotografia, Locomotora 21 presenta el seu obrador de fotografia. És una proposta molt senzilla, és una proposta que vol d'alguna manera que ens aturem en la nostra vida diària tan compulsiva i, per tant, ens disposem a passar una tarda relaxada fent fotografies pel rovell de l'ou de Sitges. No cal tenir cap capacitació en especial, sinó simplement voler sortir a fer fotos. Una introducció accessible i una sortida fotogràfica pel nucli antic de Sitges des de el Palau del Rei Moro, des de la seu de l'Agrupació de Balls Populars, a partir de 4:00 PM i fins 7:15 PM. És a dir, que 2 hores i mitja, més o menys, per anar voltant, per fer fotos i, en definitiva, per xerrar, per conversar. Vivim, com ens diuen des de Locomotora 21, envoltades d'imatges, presses i estímuls. En aquest primer obrador us proposem baixar el ritme, caminar i observar el nostre entorn des d'una altra mirada. Obrador de fotografia demà dijous, dia 1 d'octubre, a partir de 4:00 PM i fins 7:15 PM des de el Palau del Rei Moro, la seu de l'Agrupació de Balls Populars. Vinga, dit tot això, anem pel ple municipal d'avui i el que portarà debat. Coses que segurament, o punts que segurament, mereixeran aprovació. Per exemple, El punt número 7, que és l'aprovació d'un expedient de modificació de crèdit que suposa l'atorgament de 150.000 euros pel Prado i 300.000 euros pel Retiro perquè les obres del Retiro puguin avançar, o sigui, una injecció de 300.000 euros. Aquest, per exemple, és un dels punts d'aquells que dius, mira, probablement és probable que es conciliïn moltes posicions. El ple que també ha de posar sobre la taula, el que ens comentava ahir l'alcaldessa, ha trigat molt això, molt, però finalment es porta a aprovació el projecte de transformació i renaturalització de l'espai exterior i la construcció d'una coberta sobre les pistes de l'escola Miquel Utrillo. Per un costat, per tant, la coberta, que ha de possibilitar també la pràctica esportiva de molts equips, de molts clubs, que en aquest sentit, bàsquet, hoquei, tenen necessitat, però també la naturalització del pati de l'escola. És un dels punts que es portarà a aprovació aquesta tarda. Un altre dels punts, ja els dèiem, aquest enunciat tan eufemístic sobre el projecte de Vallcarca, l'aprovació de la declaració de l'existència d'un interès públic urbanístic per al municipi, la proposta del Pla Director Urbanístic d'Ordenació de la Cimentera de Vallcarca. Què és això? Bàsicament, la Generalitat li demana a l'Ajuntament un posicionament polític a l'entorn de la possibilitat que Vallcarca es pugui fer un projecte que res té a veure, òbviament, amb el que existeix a Vallcarca, sinó que, com saben tots vostès, hi ha, per una banda, una qüestió de l'economia tecnològica i, per una altra banda, hi ha aquest desenvolupament urbanístic que és el que genera més recel en alguns grups polítics de l'Ajuntament. Per tant, avui a veure com es desenvolupa aquest debat. Hi ha un munt d'emocions. Ja els dèiem, n'hi ha dues sobre Ceuta. I vostès a casa seva, repeteixo, pensaran, bé, ara hem de parlar de Ceuta tal com està el món. Bé, doncs hi ha dues mocions sobre Ceuta. Una que presenta el grup municipal socialista de suport a la ciutadania de Ceuta i de reclamació d'un pla integral d'ajudes al govern d'Espanya. I una altra que presenta Vox per a la defensa de la sobirania, la independència i la integritat territorial d'Espanya. Aquestes dues mocions, com els dèiem, estan a la llista de totes les que es presenten avui. Guanyem Sitges. Una moció per abordar el sensellarisme a escala de vegueria i impulsar una resposta coordinada i una altra per al reforç i la defensa dels punts lila i per unes festes lliures de masclisme, racisme, xenofòbia i feixisme. Serà, per tant, inevitable que aparegui el debat sobre els fets de la matinada de Sant Bartomeu. Verds en Comú Podem també presenta dues mocions, una per la reprovació del primer tinent d'alcaldessa i regidor de Governació, David Martínez. Recordaran que ha estat especialment crític vers en Comú Podem, un dels grups que ha estat especialment crític, perquè molts grups de l'oposició ho han estat, sobre la gestió política dels fets de la nit, de la matinada de Sant Bartomeu. Doncs avui es porta aquesta moció per la reprovació de David Martínez. I vers en Comú Podem també porta una moció per instar el govern municipal a complir les obligacions legals en matèria de la taxa de residus. Ahir també l'alcaldessa ho va explicar, no es presenten les ordenances fiscals. Bé, la part bona de tot això, si vostès diuen, hi ha una part bona? Bé, la part bona és que els agradi o no el servei d'escombraries, diguem-ne que continuaran pagant 66 euros de taxa de residus, que deu ser la més barata de la comarca amb diferència. La part dolenta d'això? Bé, la part dolenta és que en algun moment o altre, en algun moment o altre, aquesta taxa de residus pujarà, i pujarà bastant, pujarà, diguem-ne, serà una d'aquelles pujades que vostès estaran a casa i diran, però què passa aquí? I aleshores, quina vergonya, tot plegat, no sé què. Això haurà de passar, en algun moment o altre, eh? O els que manen ara, o els que manin en el futur, algú li caurà la taxa de residus al damunt. Ara paguem 66 euros, però es poden començar a acomiadar d'aquesta xifra, perquè pròximament en esta pantalla, jo què sé, 150, 170, 200, 220, vagin a saber. Bé, doncs, avui també es parlarà de la taxa de residus i un assumpte que ens portarà una altra qüestió d'aquesta tarda, perquè la regidora Elena Alonso presenta una moció per la continuació i finalització de les obres de renovació del passeig marítim de les botigues. Aquesta moció hem d'entendre que tindrà el suport de ciutadans, de veïns de les botigues, perquè ha convocat una protesta a l'Ajuntament, a partir de les 7 de la tarda, davant de l'Ajuntament, per totes les persones, els veïns de les botigues que s'hi vulguin congregar, i evidentment entenem que aquesta protesta és també, en bona part, vinculada a la moció perquè es tornin a posar en marxa les obres del passeig marítim de les botigues. Per apuntar-ho, aquestes obres, concretament aquestes, depenen de l'Estat, depenen del Ministeri. Què ha passat aquí? Aquestes obres es feien amb fons europeus. Com que els fons europeus tenen un límit de temps per poder-se gestionar i per poder-se justificar, l'Estat ha superat aquest mínim de temps. Aquest marge de temps l'ha superat. Per tant, s'ha quedat sense diners l'obra i s'ha hagut d'aturar. Què farà l'Estat? Bé, doncs allò que fan totes les institucions quan es troben un problema d'aquest. Una modificació de crèdit. Traiem els diners d'aquí i els fiquem allà i tot això. Bé, doncs han d'arribar els diners perquè pugui continuar l'obra, que és una tramitació. Però, és clar, aquesta tramitació s'ha de fer. Quan l'Estat faci aquesta tramitació, aquesta modificació de crèdit, l'obra del passeig marítim de les botigues tornarà a tenir diners i, per tant, es tornarà a iniciar l'obra. Vostès també, tots plegats, ens podem preguntar: i per què passa això? Bé, doncs esclar, com passen moltes obres, i Déu vulgui que el pressupost s'ajusti més o menys al que és, i si no, doncs l'obra s'ha d'acabar, per tant s'acabarà d'una manera o d'una altra, però de moment l'obra està aturada perquè s'ha quedat sense diners. Perquè eren diners que venien d'Europa, i els diners que venien d'Europa s'havien de gastar, com molt sovint escoltem en el ple, en temps i forma. Com que s'ha superat el termini, doncs adeu-siau els diners i els heu de buscar d'un altre lloc. Com que l'Estat els pot buscar de moltes bandes, doncs els trobarà en un altre lloc i acabarem el passeig d'una vegada. Avui, però, això serà motiu d'una moció al ple i també d'una protesta dels veïns de les botigues. Després hi tornarem a les botigues, perquè el portal Notícies de Castelldefels assenyalava que fa dies veïns del barri de les botigues han mantingut una reunió amb l'alcaldessa Aurora Carbonell per avançar la proposta de segregació del municipi i l'annexió a Castelldefels. Vostès diran: ai, a mi em sona d'alguna cosa això. A mi em sona que sí. O i tant, si els sona. 2018. Era alcalde Miquel Forns, Aurora Carbonell era regidora. Ara us ho explicarem en uns momentets com va anar tot plegat el 2018, que es va fer una consulta, i a la consulta hi van participar 400 persones de les 1.500 que podien participar. Bé, ara hi anem. Sitges tanca el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions amb un nivell d'execució de gairebé el 100%. Són diners de la Unió Europea que s'han destinat a eixos estratègics: transició verda, eficiència energètica, transició digital i competitivitat. Han estat 12 projectes que ha desenvolupat l'Ajuntament per un import total de 5 milions d'euros. L'alcaldessa ha destacat que el fons Next Generation ha representat una oportunitat per impulsar projectes transformadors. Què s'ha pagat en aquests 5 milions d'euros que han vingut d'Europa? Bé, doncs, els dic alguns punts destacats. Per exemple, l'estació depuradora a la zona de Sitges-Sant Pere de Ribes, a la recta de la Mata, aquest sistema de reutilització de les aigües que provenen de la depuradora. Se'n recorden que en el seu moment, en temps de sequera, es va parlar molt d'això, d'en què reguem els parterres, tot plegat, i es va parlar d'aquesta estació. Doncs aquesta estació que agafa les aigües de la depuradora i les reutilitza. Ha costat 1.650.000 euros. 227.000 euros per la part del passeig marítim de les botigues, l'obra de la qual era responsabilitat de l'Ajuntament de Sitges, 227.000 euros. Els carrils bici, 1.500.000 euros. El desenvolupament dels carrils bici bidireccionals. El sistema d'intel·ligència turística de Sitges, que és aquest sistema que permet, a través de les dades dels telèfons mòbils, analitzar les persones que ens han vingut, per on han passat, per on han deixat de passar, 470.000 euros. Els lectors de matrícules, 44.000 euros. El sistema de videovigilància, com a eina de seguretat ciutadana, 131.000 euros. O la rehabilitació de la passarel·la de vianants sobre les vies del ferrocarril, aquella passarel·la a la zona d'Aiguadols, aquella passarel·la verda que estava plena de rovell, doncs arreglar-la ha costat 177.000 euros. Tot val, ja ho sap, que tot val diners, per poc que t'hi posis. Bé, doncs aquests són alguns dels ítems que formen part d'aquest pla de sostenibilitat turística d'aquests diners, d'aquests 5 milions que van venir de la Unió Europea, i Sitges se'ls ha gastat amb aquests assumptes que els acabem de comentar i amb uns altres que no han importat una quantitat de diners tan gran. Nou i 21 minuts, tornem a les botigues. Allò que ens ha sorprès, el portal digital Notícies de Castelldefels ahir publicava que veïns del barri de les Botigues han mantingut una reunió formal amb l'alcaldessa Aurora Carbonell per avançar en la proposta de segregació del municipi i la seva posterior annexió a Castelldefels. Durant la trobada, diu aquest portal, la representació municipal va mostrar una disposició favorable després de revisar la documentació presentada, valorant l'ampli suport ciutadà amb el qual compta la iniciativa, i s'han compromès, diu aquest portal, a estudiar la via legal més adequada i garantista per permetre que els residents de les Botigues expressin formalment la seva voluntat respecte a aquest canvi territorial. Així mateix, per part de l'Ajuntament de Castelldefels, també hi ha la voluntat d'estudiar la viabilitat d'aquesta annexió, perquè, com vostès saben, no serveix per res. Que uns veïns diguin que volen ser de Castelldefels, si sí, l'Ajuntament de Castelldefels, què fan vostès aquí? Ara els explicarem com va anar en el seu dia, eh? Però els promotors de la iniciativa assenyalen que la vinculació real de les Botigues amb Castelldefels es justifica per motius de proximitat geogràfica i per les diverses deficiències en els serveis que presta Sitges. Entre les principals raons, la seguretat, la proximitat i els serveis, la millor fiscalitat, la mobilitat, el manteniment i els serveis públics i la falta

celebració d'una consulta popular no referendària i això va quedar com un procés participatiu. Que evidentment, des del punt de vista jurídic, tenia poc recorregut, però bàsicament només per saber què podien voler els veïns de les botigues. Ja en el seu moment en varen parlar amb el president de l'Associació Cultural de les Botigues de Sitges, Paco García, que va assenyalar que es posava en marxa aquesta consulta, una consulta que va tenir lloc als mesos, el mes de novembre, entre el 5 i el 10 de novembre de l'any 2018, o sigui, fa 8 anys, i el senyor Paco García ens deia: farem aquesta consulta i no arribaran ni el 20% de participació. Bé, el cas és que la participació va ser del 23,7. Què va passar? Que l'Ajuntament entenia, com a mínim, que havia d'arribar-se a un 35% de participació, com a mínim, per poder donar una certa validesa a la consulta. Per tant, la consulta, diguem-ne, no va servir per gran cosa. Sí que és cert que el 88% de les persones consultades es va mostrar a favor de la segregació de les botigues i un 11% en contra. Podien votar 1.858 persones, en van votar 440, i d'aquestes 440, 388 va votar a favor de la segregació de les botigues i 50 va votar en contra i dues persones van votar en blanc. O sigui que en el seu moment, l'any 2018, ja va tenir lloc un procés de consulta als veïns de les botigues sobre la segregació i ara, pel que llegim, es torna a posar sobre la taula aquest assumpte. Com que tornarem a saludar a la roda de portaveus Elena Alonso d'aquí uns quants dies, bé, aleshores li preguntarem a veure què. Però el portal Notícies de Castelldefels publica que veïns del barri de les botigues han mantingut una reunió formal amb l'alcaldessa Aurora Carbonell per avançar en la proposta de segregació del municipi i la seva posterior annexió a Castelldefels. Tot torna, o almenys això sembla. El govern de la Generalitat amplia 50 milions d'euros la inversió per millorar les infraestructures del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf. Això significa millores a Sant Camil. Millores a Sant Camil. Recordin que Sant Camil ha celebrat el seu 50è aniversari, eh? És a dir, l'hospital té 50 anys, s'han fet algunes reformes, però en allò fonamental encara en queden moltes per fer. La informació de la Generalitat diu que el projecte de transformació preveu per l'Hospital Residència Sant Camil actuacions a l'àrea d'urgències, a l'àrea de cirurgia major ambulatòria, a la unitat de cures intensives, al nucli i suport d'hospitalització, a l'àrea de diagnòstic per la imatge, al magatzem, a la zona d'hospitalització, als ascensors públics d'hospitalització i la reforma de l'exterior. Són de bona marca, els ascensors de Sant Camil, perquè allò és... Vaja, qui no hagi pujat mai als ascensors de Sant Camil és que no és de la comarca. Doncs, escolta'm, aguanten allò que no està, o que no està escrit. Bé, doncs els ascensors també s'arreglaran. La Generalitat anuncia, per tant, inversió important, no només per Sant Camil, eh? L'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, Sant Antoni de Vilanova, els hospitals que formen part del Consorci. Parlant d'hospitals, la plataforma pel nou hospital comarcal ha lliurat al Departament de Salut les primeres 16.000 signatures de suport al projecte. Els representants de l'entitat es van reunir la setmana passada amb el secretari general de Salut, Narcís Pérez de Puig, a qui van lliurar les signatures recollides durant un any i mig. Saben que la intenció, òbviament, hi ha els terrenys, perquè també va ser notícia que hi ha els terrenys a Vilanova, pel nou hospital comarcal. Però, això... com el Tenorio, largo me lo fiáis. Però, de moment, hi ha els terrenys, hi ha les signatures, hi ha les intencions. Ara a veure si en algun moment es pot materialitzar. I dues qüestions més. Abans no saludem Agustí Marcet, el president de la Blanca Subur. Primera, la Junta de Govern Local, celebrada el passat dilluns, que va aprovar la convocatòria dels ajuts econòmics destinats a fomentar l'emprenedoria i la creació de noves empreses per un import de 55.000 euros. També en clau d'ocupació es va aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Garraf per al desenvolupament del programa Prospecció Ocupacional en el territori del Garraf 2026-2028. I ja que parlem de

0: Ocupació. S'ha donat a conèixer l'informe de conjuntura econòmica Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès. Les dades d'ocupació al Garraf són bones en aquest primer semestre del 2026. Els llocs de treball al Garraf han registrat un increment interanual del 3,4% de mitjana durant el primer semestre del 2026. La mitjana semestral se situa en 40.590 llocs de treball i en el segon trimestre la xifra està arribant als 41.605 llocs de treball, que són el valor més alt de la sèrie des de l'any 2007. És a dir, que les xifres, tant de persones que treballen com de persones a l'atur, l'atur també ha baixat en aquest primer semestre del 2026. L'atur se situa en una mitjana de 7.058 persones. Això sí, la majoria de persones ocupades, com dirien els castellans, no se podia saber, són a l'àrea de serveis, que concentra el 80,4% de llocs de treball al Garraf. Per tant, no cal dir que monopolitza els serveis el que és el treball al Garraf. En qualsevol cas, bones xifres, hi ha més gent que treballa i hi ha menys gent a l'atur. Dos quarts de deu. No sé si ens ho veiem a venir, que passaria això, però aquestes darreres hores la Blanca Subur ha emès un comunicat oficial a través de les seves xarxes socials on es parla bàsicament d'una qüestió, com els dèiem, que es veia venir, que hi ha molts nens que volen jugar a la Blanca i la Blanca ja no té més espai ni més grella horària per poder-los atendre. I com que no els pot atendre, fa una crida per veure quines solucions es poden donar, perquè fins ara no hi ha hagut massa solucions. Aquest comunicat oficial diu que actualment l'escola de futbol de la Blanca Subur hem arribat a la màxima capacitat de nens i nenes que podem assumir les instal·lacions i els espais dels quals disposem. Durant tot aquest temps hem mantingut nombroses reunions amb l'Ajuntament de Sitges, hem exposat reiteradament aquesta problemàtica i hem rebut compromisos i promeses sobre nous espais que a dia d'avui no s'han complert. Des de la Blanca Subur no podem assumir la responsabilitat d'encabir més nens i nenes dels que les nostres instal·lacions permeten. La nostra prioritat és poder dur a terme les sessions d'entrenament en unes condicions adequades, segures i de qualitat. Tot i això, continuem rebent famílies que volen inscriure els seus fills i filles i ens veiem obligats, molt a contracor, a dir que no, ja que no podem encabir més nens i nenes. L'única alternativa que se'ns ha ofert és disposar d'un espai de 4 a 5 de la tarda, una franja horària en què els nens i nenes encara són a escola i que, per tant, no dona resposta a les necessitats reals de la nostra entitat. Portem massa temps darrere d'una solució, hem tingut paciència, hem dialogat i hem assistit a reunions, però les promeses sense fets no solucionen el problema. I mentrestant, els únics que acaben pagant les conseqüències són els nens i nenes de Sitges que volen practicar esport i als quals ens veiem obligats a tancar la porta per manca d'espai. És clar, d'un dia per altre, l'espai no sé si es pot trobar. Bé, a veure què es pot fer, no sé si dir d'un dia per altre o d'una setmana per altra o el que sigui. Agustí Marcet, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Vicenç, què tal?
0: Què es veia venir, això?
1: Bueno, sí, és un fet que ja fa temps que estem reclamant i, evidentment, com bé has dit, es veia venir.
0: Perquè
1: es veia venir per aquest motiu ja fa molt de temps que estem mantenint reunions amb l'Ajuntament i, com bé has dit abans, amb promeses que no s'han complert mai.
0: Aquestes promeses en què consistien?
1: Bueno, bàsicament, nosaltres el que demanem és tenir alguna franja horària del polivalent. Mm-hmm. En cap cas, vull que quedi clar, en detriment dels esports com el rugby, hockey herba, que tenen només aquell camp, que em sembla que hi ha algú més, no sé si el futbol gaèlic, etcètera. Mm-hmm. Però sí que és veritat que el que vam demanar és el repartiment d'una manera equitativa entre les altres entitats que ja disposen d'un altre camp per fer l'esport.
0: Entenc que ho demaneu perquè el camp polivalent deu tenir franges horàries lliures per poder utilitzar.
1: Bueno, nosaltres creiem que sí. De fet, com estem a la vora, doncs moltes tardes ens apropem i veiem que, clar, les necessitats reals nostres no se'ns dona una solució. I veiem que aquest camp, doncs, a vegades no està ple o no està utilitzat. Llavors, això és el que no, des de la Blanca no entenem en cap cas.
0: Per tant, d'alguna manera, veu posar sobre la taula, no sé si dir, aquesta evidència, que treu el cap pel camp polivalent i diu, escolta, aquí encara podríem utilitzar-lo en determinades franges horàries i, per tant, diguem-ne, atendre a les peticions de tots aquests nens i nenes que no sé si n'han quedat molts a la llista d'espera.
1: Bueno, ens trobem que tenim vora 500 nens cada dia, i quan dic cada dia no és una mentida, és així, cada dia tenim trucades i nens que venen que es volen apuntar a la Blanca i ja no podem donar cabuda a tots aquests nens. Llavors la solució passa perquè, bueno, el que estem parlant, no? Aquest camp polivalent, que ens ho vendessin alguna franja horària, però com has dit tu, de 4 a 5, doncs és bastant inviable, ja que els nens amb aquests horaris estan a l'escola i no poden fer ús d'aquestes instal·lacions.
0: Perquè entenc, Agustí, que les reunions tenien com a principal punt de debat aquest, les franges horàries del camp polivalent que poguéssiu utilitzar d'alguna manera, no?
1: Bueno, les reunions amb l'Ajuntament ja fa, podríem dir que fa més d'un any que les mantenim, i entre d'altres punts, aquest podríem dir que és la punta de llança, però aquí podríem començar parlant per un conveni que es va signar fa 17 anys aquí, amb l'Ajuntament.
0: Aquí anava. Perquè tots els oients ens entenguin, en el seu moment, quan la Blanca va deixar el camp de Pinsbens i allà s'hi van construir la segona tongada dels anomenats, així comúment, pisos de la Caixa.
1: Correcte.
0: Es va establir un conveni pel qual, bé, la Blanca deixava Pinsbens, es traslladava aquest nou camp de futbol, però aquest conveni també, d'alguna manera, deixava escrit una condició, no?
1: Sí, bàsicament el que dius, per posar en antecedents, la Blanca té una propietat que cedeix a l'Ajuntament.
0: Sí.
1: A canvi d'una concessió per 50 anys d'un primer camp i una concessió per 50 anys més d'un segon camp en el qual tindríem l'ús preferent.
0: D'acord.
1: Què ens hem trobat amb aquest temps? Doncs que l'Ajuntament ha fet públic aquest segon camp en el qual la Blanca sempre ha estat de banda. I aquí va ser quan van començar les converses.
0: És a dir, aquest segon camp el podem interpretar com el futur camp de futbol que s'ha de construir?
1: Exacte.
0: Exacte. Per tant, diguem-ne que les converses anaven per si es pot complir, o evidentment per l'exigència de complir aquest conveni abans de la construcció del camp, ja?
1: Bàsicament, el que demanem és exactament complir aquest conveni que es va signar i està aprovat per tots els partits municipals. Aha. És a dir.
0: I la resposta quina va ser?
1: Bueno, que són convenis d'altres temps. Això és la resposta que vam rebre.
0: Com vols dir, d'altres temps?
1: Bueno, això és el que nosaltres ens preguntem.
0: Home, d'altres temps. És que encara ho podria entendre si em diguessis, mira, és que el conveni és de l'any 70 i Franco vivia, però el conveni és de fa 17 anys, el conveni, no?
1: Exacte, no és el cas. Doncs aquestes són les respostes que ens donen i suposem des de la Blanca que tot erradica el problema d'aquestes reunions que hem mantingut. Entre altres coses, com les neteges del camp, per qui no sàpiga, ens fem càrrec nosaltres, els mateixos membres de la Junta.
0: Això vol dir la neteja de què? De les dependències de les instal·lacions?
1: La neteja de les dependències, dels vestidors, de les zones comuns, del camp, de les graderies, tot això ho fa els membres de la Junta.
0: Els membres de la Junta són els que netegen els vestidors?
1: Totalment.
0: Això ha estat sempre així o en algun moment hi havia professionals de la neteja per netejar aquestes dependències?
1: En un moment molt concret d'aquests 17 anys va haver una temporada que l'Ajuntament va posar una persona que feia la neteja.
0: D'acord.
1: Però tots els altres anys això ho fa els membres de la Junta en aquest cas.
0: D'acord. Però diguem-ne que això ja seria una d'aquelles qüestions, no sé si dir col·laterals, però la fonamental és que es pugui complir aquest conveni i no sé si, esclar...
1: Nosaltres el que hem demanat a l'Ajuntament és simplement parlar, dialogar i posar-nos d'acord. Nosaltres, això de l'ús preferent està molt bé, però estem disposats a parlar i, evidentment, entenem que hi ha més entitats en el poble i que es poden repartir els horaris equitativament. Però aquestes converses sempre han anat malament, vull dir, no hem arribat a cap acord.
0: El cas és que, per un costat, vosaltres podeu, d'alguna manera, perquè ho heu vist, només us falta un notari, però d'alguna manera podeu certificar que en el camp polivalent hi ha franges horàries lliures que la Blanca podria aprofitar? Això és així?
1: Nosaltres creiem que sí.
0: Vosaltres creieu que sí?
1: Si més no, repartir-ho d'una manera equitativa.
0: Uh-huh.
1: I... Evidentment, disposar d'aquesta franja horària de 4 a 5
0: no,
1: és entendible
0: no.
1: que els nens i nenes doncs, estan a l'escola.
0: Si poguéssiu disposar d'aquestes franges horàries, aleshores podríeu d'alguna manera resoldre aquesta necessitat que tenen ara tots aquests nens i nenes que els hi heu hagut de dir que no.
1: Exacte, sí, sí, així és.
0: L'última reunió quan va ser?
1: L'última reunió potser va ser abans de l'estiu, més o menys. Ens van dir que ens cridarien per rectificar o modificar aquest conveni, però bueno, encara estem a l'espera.
0: D'acord.
1: I mentrestant, seguim esperant aquestes franges horàries per poder encabir aquests nens i nenes que estàvem parlant fa un moment.
0: D'acord. Entenc que la reunió ja va ser amb el nou regidor d'Esports?
1: Sí, amb el senyor Dani Martínez.
0: Dani Martínez. S'ha de... No sé com dir-ho. S'ha de refer aquest conveni o no cal refer?
1: La proposta de l'Ajuntament és refer aquest conveni. A partir d'aquí nosaltres decidirem si estem d'acord o no estem d'acord amb aquest conveni nou.
0: Però refer-lo amb quines condicions o amb quins objectius? Perquè el conveni, diguem-ne, diu el que diu i tampoc sé...
1: El conveni és molt clar, diu el que diu, a partir d'aquí ells ens han de fer una proposta i el que et dic, nosaltres mirarem si acceptem o no acceptem aquesta proposta.
0: D'acord.
1: Mentrestant, demanem horaris... Demanem neteja, demanem conserge, coses que pot semblar mentida, però que la Blanca mai ha tingut.
0: Esclar, ara preguntaria una bestiesa, però un conveni que es va signar en el seu dia, no sé si diu, portes a qualsevol advocat i l'advocat et dirà, escolti, això s'ha de complir i ja està.
1: Evidentment, nosaltres, jo no sóc advocat.
0: No, però vull dir, però... no hi ha més discussió aquí, suposo, no sé.
1: No, el que et deia, jo no sóc advocat, però evidentment tenim un servei d'advocats que ens han dit, evidentment, el que tu dius, Vicent. Ah. Vull dir, és una cosa
0: és
1: molt
0: a dir,
1: clara, no?
0: Si la Blanca existeix com existia fa 17 anys i l'Ajuntament existeix com existia fa 17 anys i es van posar d'acord amb un conveni, doncs ja està. Diguem-ne que per aquí al mig no hi ha hagut res més, perquè entenc que aquest conveni, no sé si s'ha vulnerat en algun moment o no, o si hi havia ítems d'aquest conveni que podien ser vulnerats, però entenc que el conveni continua vigent.
1: El conveni continua vigent, el conveni és molt clar i el conveni nosaltres esperem que es compleixi tal com posa.
0: D'acord. Per tant, espereu una altra reunió, com a mínim, perquè us puguin donar una grella horària del camp polivalent. Aquesta seria, diguem-ne...
1: Bueno, esperem la reunió que ens van prometre per tocar tots aquests temes del conveni
0: sí.
1: i, mentrestant, donar-nos una solució real en aquesta manca d'espai que tenim.
0: L'heu demanat, aquesta reunió?
1: Bueno, aquesta reunió...
0: O esteu pendents de quan us van dir que hi hauria una reunió?
1: Estem pendents de que ens truquin.
0: D'acord.
1: Estem a l'espera.
0: Com que l'Agus és autònom, suposo que ja deu saber que això de que espera la trucada, no sé si és massa pràctic o si és millor, doncs mira, truca, home, truca i a veure què et diuen.
1: Bueno, nosaltres anem fent recordatoris. Al final,
0: això és el que volia
1: poble,
0: dir.
1: Ens anem trobant amb regidors i persones de l'Ajuntament i ja els anem recordant. I sempre, Vicenç, són bones paraules. Si estem a punt, ja us trucarem, ho tenim preparat. Nosaltres seguim esperant i, malauradament, els nens i nenes de Sitges, i no de Sitges també,
0: sí,
1: perquè
0: sí,
1: ja ve de fora, doncs tenim aquesta manca d'espai i... Doncs estem al límit de poder donar un servei de qualitat, que és el que en cap cas volem perdre.
0: És que anava a dir, deu haver també un marge de temps aquí, no? Perquè és clar, aquestes franges horàries, ara la temporada no direm que acaba de començar, però diguem-ne que estem en l'inici de la temporada, de poc servirà que es dongui una solució el mes de gener o el mes de febrer, no?
1: No, clar, evidentment, estem a l'inici de la temporada i és el moment, com t'estic dient, cada dia tenim peticions. I com posem amb el comunicat, doncs a contracor ens estem veient obligats a dir a nens i nenes que no poden fer l'esport que volen practicar.
0: No sembla aquesta proposta una proposta massa forassenyada, no? Hi ha un espai lliure, no sé què, vull dir que no sembla que es demani res de l'altre dijous.
1: Evidentment, Vicenç, nosaltres, la nostra visió és aquesta, és a dir, hi ha un espai... Anem a repartir-ho de manera equitativa. No demanem ser ni més ni menys que ningú. Evidentment, el que t'he comentat, mai en detriment dels esports com el rugby, el hockey herba, que evidentment tenen aquest camp, escolta, tenen la prioritat, Després hi ha altres entitats que també tenen un camp propi i veiem que tenen més franges horàries que nosaltres. Uh-huh. Llavors aquí és on amb menys equips, potser. Vull dir, al final és una... s'hauria de fer un estudi real de quants equips té cada entitat i quines necessitats reals té cada entitat.
0: Dues coses per acabar, perquè ho heu pogut parlar, a part de amb l'Ajuntament, amb els altres equips que utilitzen el polivalent, les altres entitats, heu exposat aquest assumpte amb veu alta?
1: No, nosaltres bàsicament, justament ahir estàvem parlant amb els de rugby i va ser al revés, que ells ens van demanar camp a nosaltres perquè fan un torneig internacional i nosaltres, evidentment, sempre que podem, els hi donem un cop de mà, i així ho farem aquest any.
0: Sí.
1: Llavors hi ha un cap de setmana que nosaltres, tots els partits que tenim a través de la Federació Catalana, els traslladem i deixem aquesta franja horària en el rugby. És a dir, la voluntat de la Blanca sempre ha sigut ajudar a les entitats del poble.
0: Però entenem que aquesta ha estat una, diguem-ne, una voluntat entre club i club, allò de dir, veniu com a bons veïns, per dir-ho d'alguna manera.
1: Exacte, com a bons veïns.
0: Com a bons veïns.
1: Així mateix.
0: És que ho dic perquè a vegades aquestes coses són les que solucionen més ràpidament els problemes, no? Ens posem d'acord,
1: sí,
0: tu i jo,
1: així
0: i
1: així és.
0: I la darrera, té la sensació, l'Agus, que quan arribi aquest conveni saltaran algunes de les condicions que estaven en l'antic conveni?
1: La veritat, Vicenç, que no tinc ni idea, no sé el que ens presentaran. El que sí que puc dir que nosaltres ens mantindrem ferms amb les nostres idees, i les nostres idees és que aquest conveni es dugui a terme. Vull dir, no hi ha més.
0: Està clar. Bé, doncs, a veure si... Anava a dir, si hi ha una solució més aviat... En fi, és que no sé si dic que és molt... És que no és massa complicat, això. Bueno. Però, bueno, a veure si... Más pronto que tarde...
1: Más pronto que tarde ens faria falta una solució, i si hi ha voluntat per part de l'Ajuntament, crec que la solució pot arribar i pot arribar molt aviat.
0: I és, com dèiem, poder aprofitar el que diu la Blanca, aquestes franges horàries que en el camp polivalent no estan utilitzades i que els equips de la Blanca les puguin utilitzar a partir d'aquesta petició reiterada d'inscripcions que està rebent la Blanca i que no pot atendre.
1: Exacte.
0: Perquè ja no té més espai en les seves instal·lacions. I després vindria això de la neteja, que també té un punt, això de la neteja. Bueno, en fi, però bé.
1: No, aquí podríem parlar a largo entendido. Que
0: ja, perquè deuen ser moltes hores per netejar això, perquè l'activitat no la pareu en tot el dia.
1: Evidentment, comencem a les 4:30-5 de la tarda, fins a 11:15 que acaben. Uh-huh. Imagina't, a 11:15 hem d'anar a trajar vestidors, zones comuns, etcètera,
0: sí, sí.
1: Etcètera. Gent que evidentment, el dia següent ens aixequem a les 7 del matí per anar a treballar.
0: I els caps de setmana?
1: Doncs
0: tres quarts del mateix,
1: No té ni cap ni peus.
0: No. Ah, bueno.
1: Però bueno.
0: Dit queda. August.
1: Seguirem lluitant.
0: Gràcies. Gràcies, adeu-siau, bon dia.
1: Vagi bé, adeu.
0: Ai, senyor. Bueno, apa, que són hores de neteja, Perquè això és un no parar. Agus Marcet, el president de la Blanca, fent valer una vegada més a veure si es pot donar una solució a aquests, diríem, tres assumptes, dos de fonamentals. Primer, el més ràpid, poder habilitar franges horàries del camp polivalent que no estan utilitzades perquè els equips de la Blanca Subur les puguin utilitzar davant d'aquest gruix d'inscripcions que no poden satisfer. Això per començar. Després, l'assumpte del conveni. Un conveni de fa 17 anys, aquest conveni pel qual la Blanca cedia el terreny, aquell terreny en què es van fer els pisos de la Caixa. Estem en època de Jordi Baiget, de la legislatura de Jordi Baiget, si és que fa 17 anys enrere, però l'Ajuntament no s'hi diu que és un conveni antic. I no sé si en sortim d'aquí o no, però és clar, l'antiguitat del conveni... Home, pensin que l'Hospital de Sant Joan té uns estatuts que encara van més enrere en el temps. Per exemple. I aleshores quedaria aquest assumpte de la neteja, que segurament moltes entitats i associacions deuen pensar, ai, quantes vegades hem netejat... Però és evident que una instal·lació esportiva té unes necessitats importants perquè hi ha molt moviment de gent, molt, en totes. A veure què passa. 9:47, anem per les efemèrides.

Se'ns acaba el mes. 30 de setembre del 1995, mira, parlant del rei de Roma, s'inaugurava a l'Hospital de Sant Joan la nova planta embotelladora de Malvasia. 30 de setembre del 1995. Altres efemèrides del mes de setembre. Un mes de setembre del 1905, el Col·legi Sobrense tancava portes. Un mes de setembre del 1949, va desaparèixer el Pinar de la Ribera a causa d'aquell temporal, d'aquell enorme temporal del 49, que seria el temporal que després donaria peu a la construcció dels espigons. I després, tota aquesta història de la qual encara n'arrosseguem molts assumptes. Desapareixia el Pinar de la Ribera a causa dels forts temporals un setembre del 1949. I un mes de setembre del 1964, la francesa Martine Descoupers era proclamada Miss Turisme Sitges 1964. No n'hem sabut res més de la senyora Descoupers. Si és vida, si és viva, si tal, quin record pot tenir, si viu aquí, si viu fora, però en qualsevol cas, Miss Turisme Sitges 1964. I les nostres efemèrides d'arreu del món. Escoltin quin so tan dels 90 amb el que comencem aquestes efemèrides. És una cançó molt maca, és un disc molt maco. Són la gent de Simply Red.

1995, això és Fairground, d'un dels LPs més exitosos de Simply Red, titulat Life. Abans n'havien tingut un altre que va tenir un èxit enorme a la Gran Bretanya, però no als Estats Units. Era Stars, de Life, LP del 1995, número 1 a la Gran Bretanya. Aquest Fairground, que és un so tan bonic, pel qual diríem que la cançó s'aguanta molt bé, que la cançó té només 31 anys. I aquesta veu tan personal de l'únic membre de Simply Red que encara es manté, perquè com ha passat amb altres grups hem anat allò fent declinacions del grup, eh? Però en qualsevol cas, Simply Red, que va néixer a Manchester el 1985, i el seu líder Mick Hucknall, l'únic membre del grup original que es manté. Un 30 de setembre del 1791 s'estrenava La flauta màgica, la darrera òpera de Mozart, 1791. Tal dia com avui, de l'any 1985, moria Charles Richter, el creador de l'escala sísmica que porta el seu nom, de l'escala Richter. Tal dia com avui es publicava, el 1868, Mujercitas, una de les novel·les més conegudes de Louise May Alcott. Tal dia com avui, de l'any 1846, la primera aplicació de l'anestèsia per part del seu descobridor, Thomas Morton, fou durant una operació, vostès ho poden imaginar, d'extracció d'un queixal. Perquè, cert, durant bona part de la història, els queixals es van extreure sense anestèsia. Eh? Per tant, a tots aquells que van al dentista, ai, ui, ai, ui, ai, doncs va haver un moment que s'agafava un fil i s'estirava i avall, que fa baixada. Bé, doncs, 1846, primera aplicació de l'anestèsia. Tal dia com avui, del 1936, la Junta de Defensa Nacional nomenava Franco jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos. Tal dia com avui, de l'any 1955, moria James Dean. Tenia només 24 anys, James Byron Dean, i ja havia protagonitzat A l'Este de l'Edén, Rebelde sin causa i Gigante, l'icona cultural dels problemes dels adolescents dels anys 50. James Dean moria tal dia com avui, del 1955. I hem començat amb un èxit a la Gran Bretanya, anem per un èxit a Nord-Amèrica. Un dels grans clàssics, abans no es fiqués amb la cançó de Nadal que la tenim tots aquí ficada. Bé, doncs abans de la cançó de Nadal, 1995, aquest Fantasy de Mariah Carey arribava al número 1 a les llistes americanes. I s'hi va estar 2 mesos seguits de número 1.

Del All I Want for Christmas is You hi havia aquest Fantasy 1995 amb Maria Carey. Tanquem les nostres efemèrides d'avui. Avui que Sant Jerònim, Santa Sofia, també Sant Víctor, Sant Gregori i també Sant Guillem i Sant Conrad. La cantant Míriam Rodríguez, 30 anys, celebra avui. L'actor Brace F. en fa 38. L'actriu Mònica Bellucci en celebra 62. El pilot de Fórmula 1, Max Verstappen, en fa 29. I l'actriu Angie Dickinson, la dona de Barbacarac, la que en el seu dia va ser La Mujer Policía, una de les grans sèries exitoses dels anys 70, 95 anys celebra avui Angie Dickinson. Està més ennuvolat del que hauria d'estar, però de fet no plourà, o almenys això és el que diuen els meteoròlegs després del dia d'ahir, de les pluges d'ahir, de tot el que van comportar. Temperatura, gairebé 25 graus, 80% d'humitat, i així comença aquest dimecres, que en principi s'ha de mantenir sense pluja, amb unes temperatures més altes de l'habitual. A partir de demà, les temperatures, almenys això es diu, aniran situant-se en la normalitat del setembre. I sembla que el cap de setmana, divendres, dissabte, diumenge, podem tenir un cap de setmana una mica inestable des del punt de vista meteorològic, o sigui que és probable que en algun moment o altre la pluja ens pugui acompanyar. A veure si no fa molt bé els actes de la verema, però la previsió anuncia això per les properes hores, com sempre, des del servei. Ah, no, des de ningú. No hi ha servei de nada. Cava, que plou, cava, com d'allò, sembla que s'humiteja el servei. En fi, petita pausa musical i de seguida tornem amb les notícies del dia.

0: Oh, que feia temps. Qui era, qui era? Vico. Aleshores, en remull tothom, perquè demà és 1 d'octubre, i a part del record o que sigui, demà es posa en marxa la reforma del reglament de trànsit. Per tant, estan avisats. Vehicles de mobilitat personal, patinets, que ja ho saben que el llenguatge, diguem-ne, tècnic, així tècnic institucional, acostuma a estar allunyat de com en diem les coses. Els VMP o els BMP, vehicles de mobilitat personal, són els comúment denominats patinets. Edat mínima, 15 anys. Si no teniu 15 anys, no podeu conduir el patinet. Casc de protecció obligatori. Casc de protecció obligatori. En patinet s'ha d'anar amb casc. I en casos de baixa visibilitat, armilla reflectant. Casos de baixa visibilitat o de nit. Els riders professionals, o diguem-ne no professionals, si sou dels que porteu paquets cada dia, dia sí, dia també, l'armilla l'heu de portar sempre. Si no ho feu, si no porteu el casc i no porteu l'armilla, 200 euros de multa.
1: Els riders, perdona, en Vicenç, bon dia, també si van amb bici o si van amb moto, eh?
0: Aleshores, l'1 d'octubre de l'any que ve, del 2027, però això ja ho podeu connectar, perquè al cap i a la fi hi ha gent que com més llum faci, s'ho passa millor. A partir de l'1 d'octubre del 2027, l'enllumenat del patinet ha d'anar sempre encès. Sempre. A tot hora. Però com que hi ha gent que ja ho té encès tot hora, perquè els hi agrada tot això, tot allò, doncs, arrai. Prohibida la circulació per autopistes, autovies, travessies i túnels urbans, i fora del nucli urbà es permet per vies segregades. Carrils bici, pistes bici, bla, bla, bla. O sigui que aquells que van en patinet per la carretera de Ribes amunt i avall i en van un, en van dos, en van... diguem-ne que s'acabó. Perquè en patinet, si no recordo malament, i aquí en tinc unes quantes, no les tinc totes, no s'hi pot anar més d'una persona.
1: Correcte, però això, no, això ja era.
0: Això ja era.
2: Ara anava a dir...
0: Això ja era.
2: Prohibit anar, perquè clar, qui més qui menys ha pogut veure que circulen patinets amb dues persones.
0: I segur que vostès han vist alguna vegada pare o mare, criatura davant, criatura darrere, en el patinet.
1: Està prohibit. Això no canvia.
0: Això no canvia, eh? El que els estem comentant són afegits a la normativa, actual. Ciclistes i bicicletes. Obligatori el casc en vies interurbanes per tots els ciclistes i sempre per als menors de 16 anys.
1: Això ja ho era, eh?
0: Això ja ho era. Els vehicles que van sent un ciclista en via interurbana, imaginin-se vostès, carretera de Ribes, recta de la Mata, han de reduir la velocitat almenys 20 km per hora respecte al límit i si hi ha més d'un carril per sentit, canviar completament de carril, mantenint, que això també ja ho saben tots vostès, no passa sempre, però s'ha de mantenir 1,5 metres de distància amb els ciclistes. Jo els vaig dient això i potser vostès estan a casa seva i dient, bueno, i els ciclistes no tenen obligacions o què passa aquí? Quines obligacions tenen els ciclistes? Poden anar en grup, per exemple?
1: Poden anar en grup en vies interurbanes en fila de dos, no en pelotón. No estem fent la Volta a Espanya, però en fila de dos sí. Que jo m'he trobat que em piten anant en fila de dos.
0: Això val també, suposo, Joan, per la carretera de les Costes, per
1: sí,
0: qualsevol.
1: En fila de dos es pot anar sempre.
0: Sempre.
1: De fet, és recomanable anar en fila de dos i no anar en fila d'un.
0: Perquè no ets tan vulnerable o per què?
1: És a dir, en fila d'un dificultes l'avançament, perquè, clar, la fila és més llarga, i, a més, fas que el vehicle tingui tendència a no, canvi, no,
0: ja,
1: no allunyar-se.
0: A no allunyar-se al metre i mig.
1: I, per tant, és més perillós.
0: D'acord, i en fila de dos, diguem-ne que la sensació...
1: Ja fas més gruix.
0: La percepció és d'haver-se d'apartar, eh? En vies urbanes, atenció, els ciclistes circulen anant preferentment pel centre del carril i els vehicles a motor han de deixar 5 metres de separació mínima amb el ciclista que els precedeixi al mateix carril.
1: Aquest canvi serà un dels més difícils, perquè tots estem acostumats a que els ciclistes vagin per la dreta del carrer.
0: Sí, senyor.
1: I això s'ha fet amb la intenció precisament d'evitar que els vehicles adelantin els ciclistes arrenats, que és el que estava passant fins ara. Però clar, quan un vehicle vingui i es trobi un ciclista al mig del carril, la tendència lògica serà...
0: Repeteixo, 5 metres de separació mínima amb el ciclista. En carrers d'un sol carril amb límit de 30 km per hora, els ajuntaments podran autoritzar la circulació de bicicletes en els dos sentits. Repetim, en carrers d'un sol carril amb límit de 30 km per hora, que en principi són tots, serien tots els del casc urbà, el límit de 30 per hora.
1: Correcte.
0: Els ajuntaments podran autoritzar la circulació de bicicletes en els dos sentits. Podran. Això no vol dir que ho facin, eh?
1: No, exacte.
0: A més, vol dir que tenen la possibilitat de fer-ho. Es regula per primer cop el transport de menors fins a 22 quilos i de remolcs amb bicicleta, amb un règim provisional fins que es publiqui l'ordre ministerial. Bé, doncs, aquests són alguns d'uns canvis, i són canvis, eh? Després vindria allò de no anar per les voreres, perquè tampoc s'hi pot anar.
1: No, però això ja és
0: això
1: vigent.
0: Això ja és vigent, però ara diguem-ne que amb més motiu, perquè pots anar pel centre del vial sense problemes.
1: I el que hem dit, clar, moltes vegades el problema del patinet, ja que parlàvem abans dels patinets, és que els truquen. Clar, però els patinets trucats no seran il·legals demà, ja ho són.
0: I recordin, motoristes, que no es pot anar amb xancles.
1: Aquesta és nova, també.
0: Aquesta és nova, eh?
1: Uh-huh. Els motoristes hauran de portar sempre calçat tancat, que protegeixi el peu sencer, i diria que guants.
2: Sí, quelcom que té a veure amb els guants també hi ha alguna cosa.
1: I diria que guants, guants amb una homologació també. És a dir, el calçat no necessita homologació, simplement ha de ser calçat tancat, però els guants han de ser homologats, com el casc.
0: Per tant, motoristes, ja també ho sabeu. Que tot sigui dit, parlàvem aquests dies aquí de, diguem-ne, dels... 5 que som, 1, 2, 3, som 5, sí, som 6 tots, però dels 5 que som ara aquí, n'hi ha 3 que van amb moto i 2 que no. Aleshores, motoristes, que les xancles són molt còmodes, però tenen riscos.
2: Sí.
0: Els guants a l'estiu, sí, esclar.
2: Sí, clar.
0: També és un problema el casc a l'estiu.
1: És a dir, totes les mesures tenen una explicació, moltes vegades relacionat amb el tipus d'accident que acostumen a patir els diferents vehicles. Per això, doncs, els guants o les xancles per prevenir determinat tipus de lesions derivats d'accidents. Per això, la reducció de velocitat dels cotxes. Per què obliguen a reduir la velocitat dels cotxes en 20 km per hora en avançaments interurbans? Molt fàcil, per evitar l'efecte rebufo, que és l'efecte que fa que moltes vegades, si la diferència de velocitat és molt gran, el ciclista es vegi absorbit.
0: Sí, es creia aquesta... Clar. Aquesta succió.
1: Aleshores, per evitar aquesta succió, hi ha l'obligació. Què passa si un vehicle adelanta a un ciclista i aquest ciclista cau? El vehicle serà responsable perquè no haurà reduït la velocitat, que fins ara això quedava més al llim.
0: Tot i que és difícil estar pendent de tantes coses.
1: No, és evident, però a vegades
0: sí,
1: hi ha càmeres. Sí,
0: sí.
1: És a dir,
0: sí.
1: Clar. Sí. Simplement la llei, la norma ho posa. Una altra cosa, tu pots saltar-te un semàfor en vermell?
0: De fet, el que hem vist més per aquests voltants, i com deien Pitu, són els patinets carregats de gent.
2: Sí,
1: això és molt fàcil de detectar.
0: Per la carretera de Ribes, per tot arreu. Però carregat amb un navall de tota manera.
2: I gent molt jove.
0: I gent molt jove, sí senyor. Aquesta és de totes les infraccions que hem vist.
1: I parlant a vegades amb gent que treballa a trauma d'hospitals, diuen que últimament el que més veuen són lesionats d'accidents en patinet, que en veuen moltíssims. Perquè és veritat que, a diferència de la resta de vehicles, motos o bicis... és, molt és el més inestable de tots els vehicles. El
0: perquè és el que té la roda més petita, no?
1: Té la roda més petita, estàs dret, qualsevol...
0: Sí, estàs com a...
1: Sí,
0: sí, sí.
1: És a dir, a més, pot accelerar molt.
0: Bé, perquè en principi el patinet, suposadament, per vies interurbanes, per carretera, no l'has de dur, patinet.
1: No hauries de
0: dur. Hauries de dur, per tant, aleshores, diguem-ne... No,
1: l'han prohibit, també, en vies interurbanes...
0: No, però per això et dic, perquè diria, com que el veus...
1: Diria que només es pot anar en carril bici, ara, el patinet.
0: Sí, en carril segregat.
1: Exacte, per això.
0: Doncs això mateix. A partir de demà, 1 d'octubre. Uh-huh, ja us correcte. Ho diem perquè segur que hi haurà un període d'aquells d'informació i de tot plegat, però parin atenció, sobretot, eh? I els que hi hagin de pensar en patinet o en regal d'un patinet, fins que no es tinguin 15 anys, no hi ha patinet. I després vindria l'altre, eh? Que hi ha d'haver una assegurança obligatòria. No pot anar ningú en patinet sense assegurança. I no sé quin preu deu anar l'assegurança de patinet. Però les assegurances també estan uns preus que Déu-n'hi-do. Bé, anem pels diaris.

0: Afortunadament, els diaris ens fan llista d'alguns d'aquests punts dels decrets de vivenda, perquè n'hi ha dos, perquè, com ho saben, s'ha dividit per intentar, d'alguna manera, que parlamentàriament parlant en passi com a mínim un. Però punts que comenten els diaris ho traiem de les pàgines de Política de La Vanguardia, de l'article de Fernando Valls: prohibit desahuciar fins al 2030. El primer dels decrets, el que comptaria amb el suport de tots els socis d'investidura, inclou la prohibició de desahuciar persones vulnerables fins al 31 de desembre del 2030. La prohibició temporal de comprar vivenda a fons d'inversió. El govern també ha inclòs en el primer reial decret llei la prohibició de compres de vivenda per part de fons d'inversió. La ministra de Vivenda diu que l'objectiu d'aquesta mesura és identificar les empreses per prohibir-les que continuïn especulant amb un bé essencial. La fiscalitat de les socimis.
1: Sí, aquesta és bona, perquè això estava amagadíssim i m'ha cridat l'atenció que ho hagin tret.
0: Recordem, què és una socimi?
1: És una societat d'inversió immobiliària que té unes exempcions fiscals altíssimes i és on, doncs, diguem, la gent amb fortunes hi fica els diners.
0: És. Per tant, hi haurà fiscalitat per les socimis, hi haurà. Tot això són propostes.
1: És a dir, ja n'hi ha de fiscalitat de les socimis, el que passa és que al final les socimis tenen una voluntat de creació de parc immobiliari i a la pràctica s'havien convertit, és a dir, no complien tots els requisits, sí, sí, i colaven igual.
0: A la pràctica s'havien convertit en una estratègia per ficar diners sense pagar massa fiscalitat.
1: Exacte, d'evasió fiscal gairebé.
0: Regulació del lloguer de temporada i per habitacions. El decret número 1 planteja també la regulació dels lloguers de temporada i per habitacions. La pròpia ministra va parlar de frau en aquestes modalitats. Es requerirà que per signar un lloguer de temporada es vinculi aquest contracte a una activitat temporal amb un inici i un final, de forma que no s'amaguin els lloguers tradicionals. Un 10% d'IVA a les vivendes turístiques.
1: Correcte, s'havia parlat del 21, al final s'ha quedat amb un 10, però clar, partim d'un 0. Però clar, això afecta també a les legals, eh? És a dir que, clar, millor dit, això afecta les legals. No, he dit un també que no l'hauria d'haver dit,
0: sí, perquè
1: clar,
0: les
1: il·legals, clar, com ho cobren, oi?
0: Els contractes de lloguer en vigor que acaben abans del 31 de desembre del 2028 podran prorrogar-se de manera anual durant 2 anys com a màxim. Contractes de lloguer en vigor que acaben abans del 31 de desembre del 2028. La pujada de preus durant la renovació dels contractes del lloguer estarà limitada al 2%. El sindicat de llogateres i alguns socis de l'esquerra plantejaven una congelació immediata de les rendes. Bonificacions fiscals, incentius fiscals, ajuts a compradors de vivenda, i després tindríem, a part d'això, les mesures que el president Illa va posar sobre la taula ahir al Parlament de Catalunya, com és aquesta també, aquesta mesura que les persones amb més de 40 anys puguin comprar vivenda a mitges amb la Generalitat.
1: Sí,
0: després
1: sortirà la lletra petita, que és la lletra petita que ja es van trobar en el seu moment quan la Generalitat teòricament es va comprometre a abonar els imports quan hi haguessin impagaments de lloguers de persones,
0: sí,
1: vulnerables,
0: sí.
1: I després, quan se sol·licitaven aquests imports, la Generalitat contestava al sol·licitant que, com no hi havia pressupost, hi havia un punt del reglament que deia que si no hi havia pressupost no es concedia.
0: I ja està. O sigui, que havies aprovat un reglament que a la pràctica empitjorava encara les coses.
1: Sí, perquè a la... Aleshores, clar, sí, veure on està la lletra petita,
0: sí, sí,
1: de la promesa. Sí que és veritat que...
0: Que és la lletra petita que no es coneix, eh? I és aquella que a vegades diuen, bé, els propietaris algú els ha de protegir si no els hi paguen el lloguer, no? Doncs, evidentment, tothom s'ha de sentir protegit aquí.
1: Al final, la causística és infinita i molt diversa. Ara... aquests últims dies, sobretot arran de tot aquest debat, hi ha molta gent que fa números i que els escriu que moltes vegades no coincideixen amb la realitat. Per tant, cal destriar bastant bé el gra de la palla, que això és difícil, o si hi ha una situació particular, anar amb un gestor i preguntar-li.
0: Mm-hmm.
1: Perquè moltes de les coses que s'estan dient sobre el que paguen i deixen de pagar uns i altres són diguem, falses, o si no són falses, són situacions tan, tan excepcionals que no...
0: Que no es poden extrapolar a la generalitat. Per tant, que quedi clar, que el sentit final és que tothom tingui una vivenda per viure-hi.
1: Correcte.
0: Que és, de fet, però partint... allò, anem a l'origen dels temps, que les vivendes han de ser per viure.
1: Correcte.
0: Però... Saben vostès que la Constitució també atorga allò de dir, bé...
1: Tienen derecho, diu.
0: Tienen derecho.
1: Una altra cosa és que, partint d'una situació crònica de desinversió en vivenda pública...
0: Que ha portat aquesta, diguem-ne, o almenys en el nostre cas, en el cas espanyol, aquesta, diguem-ne, aquesta explosió del mercat de l'economia especulativa amb la vivenda.
1: Correcte.
0: I ara veure com es recondueix tot plegat, perquè, evidentment, el dret a la propietat i totes aquelles històries. En principi, evidentment, ahir es va arribar a un acord sobre això.
1: Sí, de fet, ahir va passar una cosa absolutament paradoxal, per definir-ho de manera fluixa, perquè probablement és més que paradoxal. I és que, primer, es va retardar el Consell de Ministres, segon, va acabar el Consell de Ministres i es van anunciar unes mesures sense que hi hagués un text que les...
0: Que les suportés.
1: És a dir, que hem d'entendre que després del Consell de Ministres ho van escriure, però clar, de fet, van aprovar una cosa que no estava escrita. Que ja... Finalment ho han escrit durant la nit, s'entén, perquè ho ha publicat aquest matí el BOE, només el primer decret, el segon encara no, el segon es publicarà demà. I el segon, ara...
0: Ho acabo. I s'han de votar divendres, eh?
1: Sí, es voten els dos divendres. En principi...
0: Que hi ha grups polítics que diuen no, és que no haurem ni tingut temps de mirar res. Aquí.
1: El primer decret, que és el que s'ha publicat avui el BOE, és el que inclou les mesures en les que estaria d'acord tots els socis de la investidura, i el segon, que és el que es publicarà demà, és el que té elements de desacord i que, per tant, és possible que acabi decaient. Però és que el segon preveu, i ja ho acabem de llegir de La Vanguardia, una indemnització del propietari al llogater si no prorroga el contracte. Per això et dic que anem descobrint coses a mesura que van passant les hores, apareixen coses de les que no s'havien parlat fins ara.
0: Casa, vostès també ho poden pensar, eh? El pitjor que es pot fer...
1: És negociar així.
0: Amb urgència. Amb urgència no es vol res. No es vol res ni comprar, ni vendre.
1: Més que res,
0: no es vol res.
1: Perquè hi ha una màxima de l'economia. Qualsevol cosa que toques té conseqüències. I el problema és que aquestes conseqüències moltes vegades no són directament les esperades, o a lo millor, sense saber-ho tu previst, són les contraproduents respecte del que tu volies.
0: I aquí no tens temps ni de preveure, eh? Perquè tot això va saltar la setmana passada pel cas de la Mari Carmen. Tot això formava part d'una negociació que va quedar encallada abans de l'estiu i que de cop i volta s'ha desencallat perquè la Mari Carmen va viure el que va viure i perquè està passant el que està passant. I ara correm-hi tots, que és la frase feta,
1: clar,
0: i a veure què ens surt d'aquest correm-hi tots. Però...
1: Quan has de tocar coses en la macroeconomia, has d'anar al gran consens. En els mínims que tothom, perquè si vas per aquestes vies, sigui per una banda o per l'altra, acabes tocant alguna cosa que pel castell de cartes és... acabarà amb...
0: A veure què passa divendres, i mentrestant tendes de campanya a Madrid, tendes de campanya a Barcelona. I evidentment aquest estat de preocupació infinita i d'indignació de molta gent jove i no tan jove, que veu com la possibilitat d'accedir a una vivenda continua sent, no remota, no, remotíssima. El Barça de bàsquet va perdre.
2: Sí, per culpa d'un mal segon quart, perquè els tres restants els va jugar força bé i els va acabar dominant. Però un mal segon quart...
0: Una ensopegada.
2: Va condemnar aquest nou Barça, perquè és nou, gairebé, no diré de trinca, però gairebé, aquest Barça de Sekulić va perdre contra el Dubai de Xavi Pascual, 94-87. Per tant, de moment, el Barça té una victòria i una derrota. Pitjor té el Madrid, que ha començat perdent els dos partits. Va perdre precisament el primer partit a Dubai i tenia el segon partit a Turquia contra Efes, també el va perdre 94-84. Ja que hem començat per aquí, destaca també que ahir s'enfrontaven el València i el Baskonia amb victòria del conjunt taronja per 111-88. Aquests són els resultats d'aquesta jornada entre setmana de l'Eurolliga. Si parlem de futbol, tenim doncs que la selecció espanyola, ahir a Sevilla, allò com diuen els castellans, està de dulce. Perquè Espanya es va imposar per 4-1, és a dir, des que va guanyar el Mundial, doncs Espanya, que continua comptant per victòries als seus partits després de la victòria a Wembley ahir a Sevilla, com dèiem, 4-1 contra Croàcia, i avui les cròniques especialment fan especial èmfasi al partit de Lamine Yamal, que va fer 2 gols, també va fer un parell d'assistències. Marc Pubill i Nico Williams van completar amb aquesta golejada d'una Espanya que lidera, òbviament, el seu grup d'aquesta Lliga de Nacions. A l'altre partit, l'Anglaterra va guanyar per 0-2 a la República Txeca. Parlant de seleccions, ara ens trobem en aquella època en què els afeccionats estan gairebé pregant perquè els seus futbolistes no tornin lesionats d'aquesta aturada de seleccions. Hem de parlar de Rafinha, perquè Rafinha torna cap a Barcelona i s'estalvia el partit que jugarà al Brasil a la Índia. Rafinha té problemes físics, té petites molèsties musculars, no sembla greu, però Ancelotti l'ha alliberat i, per tant, Rafinha torna a Barcelona per recuperar-se i arribar ja amb certes garanties al proper partit del Barça, que és contra el Getafe al Camp Nou. Per tant, són 2 jugadors, Eric García i Rafinha, amb problemes físics. Avui hi ha Champions

0: vaja, sí. Han de saber que s'han de gastar una pasta, dit així. Preus que van dels 649 al més econòmic als 1149. Clar, pots dir 649, bueno, va, puc fer un esforç.
1: Però clar, de 600 euros.
0: Però, per exemple, poso un cas. Si vols anar pare i fill, multiplica per dos. Ja et surt...
2: No hi ha entrada infantil.
0: No.
2: Vaja.
0: Bé, per... 649, per exemple, a la zona del córner. Al lateral, si vols anar lateral, et costa entre 849 i 949. Zona de tribuna, entre 899 i 999.
2: Això ara, perquè els preus estan subjectes a la demanda que pugui haver.
0: Òbviament.
2: I per tant, el partit és el 24 d'octubre, em sembla.
0: 25, crec que és.
2: 25.
1: Esperem, que no n'hi haurà gaire.
2: Espera't, que com pujarà això.
0: I el més car, com diem, 1149, que és la zona central de tribuna. Per tant...
2: I després hi ha les entrades VIP, que es veu que valen a la vora de 5.000,
0: sí,
2: una cosa d'aquestes,
0: eh? Sí, una bestiesa, vaja.
2: Està VIP i llavors et donen unes patates i unes olives.
0: Sí. Bé, aquesta en seria una. L'altra...
2: Perquè diguin que l'òpera era cara i elitista. Sí. Mm-hmm. Bé, però esclar, s'ha de pagar cap més, perquè si no, no farem res.
0: Sí, l'Spotify Camp Nou serà una font d'ingressos pel Barça. Vaja,
2: bueno, no cal que ho diguis.
0: Brutal.
2: I que consti que se n'en volen, les entrades, perquè, és clar, hi ha gent que té aquests diners.
0: Sí.
1: De moment, no una font d'amortització.
0: Sí.
1: Ja, de font d'ingressos ja en parlarem quan arribarà.
0: Però vaja, que el Barça ho té entre cella i cella, que un cop estigui
2: allò
0: acabat.
2: Clar.
0: Allò serà...
1: Vaig llegir, no sé quan s'acaba d'amortitzar aquest camp.
2: Bé, no és igual.
0: I si a sobre li posem que l'equip va bé, doncs,
2: per això
0: clar,
2: mateix.
0: La gent té unes ganes boges d'anar al camp. Sí. I l'altre...
2: No es pot pagar terminis, eh?
0: No.
1: S'està pagant a terminis.
2: No, les entrades.
0: Les entrades no. Els abonaments sí que tu
2: sí?
0: els pots...
2: Permeten pagar a terminis, sí.
0: Que ja veurem els preus. Aquesta és una altra. Vull dir,
1: és una altra.
0: Alguns socis estan tremolant perquè la pujada serà important. Bé, tanco parèntesi. L'altra qüestió que té a veure amb l'economia, en aquest cas, ve de la Premier, perquè ja s'ha fet oficial que el Manchester City és culpable d'uns càrrecs que se li imputen per un seguit d'irregularitats financeres. Em sembla que de 115 n'és culpable en 114.
1: De 114, només una. Sí. Que no he llegit quina és.
0: Clar, s'han escrit i s'han dit moltes coses de possibles sancions, però es veu que s'exposa bàsicament a una multa econòmica, s'exposa també a una prohibició de poder fitxar en diferents finestres i a una pèrdua de punts. En qualsevol cas, no el baixarien de divisió. Ni... Mm-hmm. És una mica especial això, perquè aquí no es jutja, no sé... No entenc, però pel que he entès és que aquí no es jutja un tribunal o de Londres o de... No, aquí és una comissió que es crea específicament de la pròpia Premier League la que jutja i la que...
1: I una cosa no menor, també.
2: Per tant, queda fora dels tribunals o de la justícia ordinària.
0: Ah,
1: estem parlant del City i tothom diu Guardiola! El període investigat és un període de 10 anys en què Guardiola només va ser entrenador l'últim.
0: Bé, el que passa que alguns mitjans han fet servir la imatge de Guardiola.
1: Només hi ha imatge de Guardiola. És a dir, mires tots els d'allò, només hi ha imatge de Guardiola.
2: Aleshores, la responsabilitat també aquí és de qui publica la imatge de Guardiola.
1: Sí, clar.
2: No,
0: continuo dient i pensant que Guardiola en aquella etapa al Barça va fer molt de mal. I alguns encara això no ho han paït, i d'aquí una miqueta el que hem vist aquests dies.
2: Bé, facin Guardiola pel Barça-Madrid, i si no, pel Movistar o per les plataformes o pel que sigui.
0: Sí.
2: Perquè al final hi haurà la gent que mirarà el partit per televisió perquè no podran pagar mai l'entrada per anar a veure el partit al camp. Això acabarà així.
0: És una miqueta la reflexió que fèiem aquest matí, Vicenç.
2: Sí.
0: En què s'acabarà convertint...
2: El Camp Nou.
0: El Camp Nou.
2: Diguem-ne...
0: Deixarem de tenir... No sé, aquest és un pensament que comencem a tenir ja. Un Camp Nou...
2: Amb un altre perfil de públic.
0: Sí. Més familiar, si li vols dir així, no sabem fins a quin punt el soci de tota la vida podrà permetre's...
2: Allò dels avis, els pares i els nets.
0: Podrà permetre's segons quins preus dels abonaments.
2: I probablement veuran més influencers amb Reels a Instagram des de la llotja.
1: Però això t'hi ha portat al futbol, eh? Això
2: no és... clar.
0: Sí. És a dir, la mateixa societat, Joan.
1: No pots mantenir el Barça de tota la vida
2: en
1: el futbol
2: amb les
1: actual.
2: Quotes de tota la vida, sí. Mm-hmm. Però bé, quins preus?
0: Sí.

0: 1.150 euros una entrada per anar a veure el futbol. Ei. Bé, en fi.
1: I és evident que hi haurà gent que ho pagarà.
0: O no, i tant. Segur. Sí, segur que estarà ple. Vuit no estarà.
1: No.
0: 10 i 29 minuts. Pitu, gràcies, Joan, gràcies.
2: Adéu-siau.
3: Gràcies, Vicenç.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Maricel els divendres al vespre de 8 a 10 i els dissabtes al migdia de 12 a 2. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes de 12 a 14 hores, divendres de 20 a 22, a Ràdio Maricel, 107.8 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Què et sembla si anem al cinema?
1: Jo he de fer un tràmit que tinc pendent. I ja veig que m'hi estaré una bona estona.
0: Però no saps que ara els tràmits administratius són més senzills?
1: De veritat?
2: La Generalitat ha posat en marxa la simplificació dels tràmits administratius per fer-los més àgils i intuïtius, amb una comunicació més clara i adaptada a les necessitats de tota la ciutadania. A més, també s'ha eliminat la cita prèvia obligatòria per garantir el dret a l'atenció presencial.
1: Ja està. Quina pel·lícula vols anar a veure?
2: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

0: 11 i 12 minuts del matí podran trobar al nostre web tota aquesta informació del sindicat de llogateres que ahir varen tenir aquells i aquelles que van anar a l'Ateneu en un moment especialment delicat, especialment sensible, pel que fa referència a tot aquest tema de la vivenda del qual n'hem parlat fa mesos i fa anys. Tenim 3 quarts d'hora per escoltar Beli Artigues, una conversa molt interessant sobre la història del Kansas, del pícnic, del Club de Mar. Per tant, un altre dels temes que ha merescut més interès aquests darrers dies té un rerefons històric, i un rerefons històric que no és menor, que va molt lluny en el temps, fins gairebé 100 anys enrere. Amb la Beli Artigues en vàrem parlar. Tant que n'hem parlat i tant que se'n parlarà d'aquesta peça de 3 edificacions, el passeig marítim, de la seva història, del seu futur, del seu present. Però, d'entrada, bon dia, Beli.
1: Molt bon dia.
0: Tinc la sensació que el que veiem no s'assembla massa al que va ser en el seu dia.
1: No gaire. Ens queden molt poques coses del que va ser.
0: Què ens queda?
1: La piscina.
0: Sí?
1: Ens queda la piscina, ens queda la part de baix.
0: La piscina, estrictament la piscina?
1: La piscina amb la part de baix de la piscina, tota aquella que ara hi ha el Club de Mar i té l'escola,
0: sí.
1: Posada d'escola de vela, que
0: sí.
1: Està en molt mal estat. Aquella part de la platja més la piscina,
0: sí.
1: És el que ens queda.
0: D'acord. Del pícnic?
1: Del pícnic quedaria tot, podríem dir. S'hauria de... Bueno, s'ha de netejar estèticament perquè hi ha hagut tot d'afegits que li trenquen la primera idea, projecte original de Coder. Del Kansas no queda res del que és el Casino Playa d'Oro, però que ara ho expliquem, però sí que queda el Kansas que va crear Miralles cap als anys 50, hi ha diversos projectes.
0: És a dir, el Kansas que veiem ara és aquest Kansas del 55?
1: Sí, el Club de Mar també, i el pícnic també. És a dir, ens queda originalment de l'any 30, perquè hem de parlar de 2 moments
0: sí.
1: Sempre abans i després de la guerra, originalment dels anys 30, del racionalisme, ens queda només la piscina i part de la part de platja de la piscina.
0: D'acord.
1: I dels altres moments, que és aquest... post-racionalisme, perquè són també aquest Mediterrani, una altra vegada, aquest Coder, aquest Miralles, ens queden, evidentment, els 3 edificis.
0: D'acord. Per tant, aquesta història comença, què, pels vols de l'any 30, més o menys?
1: Sí, ens hem de situar a l'any 30, als anys 31, quan Sitges ens trobem en un moment d'apogeu, és a dir, econòmicament, hem sortit, nosaltres no, però Europa ha sortit de la Primera Guerra Mundial. A partir de l'any 19 tenim tot el que és el Terramar, el projecte de Terramar, edificis nous, amb xalets, nous veïns, un moment econòmicament bé per la burgesia catalana, perquè hem de pensar que sí que hi va haver-hi una guerra, però aquesta burgesia catalana, perquè molta gent diu en les cases dels americanos, no, deixem fer aquest petit incís, perquè és important que del passeig, des del que nosaltres diguem des de l'Avinguda Sofia
0: sí.
1: Fins a Terramar, hi han molt poques cases procedents de fortunes fetes a Cuba. I n'hi hauran 2, 3, n'hi ha poques. La majoria de les cases són d'empresaris tèxtils de Sabadell, de Terrassa, de Manresa, i hi ha posteriorment d'estrangers que van venir a treballar a Barcelona o fins i tot a Vilanova, a la Pirelli, i es van triar Sitges per construir les cases.
0: D'acord. La part més coneguda de totes aquestes cases, o les cases més clàssiques, ja estaven majoritàriament fetes l'any 30?
1: Sí, l'any 30 ja estan gairebé totes construïdes. Martino és el que ha fet la majoria de les cases, i tota aquesta gent necessiten també un lloc on reunir. Teníem el pavelló de mar, que sobretot era per la gent que vivia més el que és el nucli antic, el poble, també a l'Eixample, que seria l'Eixample dels americanos, aquesta sí, de Carrilla de Cuba, també Àngel Vidal, ho dic perquè hi ha les cases aquestes, però ens trobem en aquest moment que tenim molts estiuejants, o els que els deien la colònia, que tampoc, bueno, són coses... que viuen cap a la part de Terramar, aquesta nova. Aquesta gent necessita infraestructures per trobar-se.
0: El Terramar s'estava construint aleshores?
1: El Terramar encara està en construcció, que després serà molt important també per les festes, per les trobades, per les reunions, I l'Ajuntament, juntament amb USA, que era... Bueno, hi ha diverses empreses, hem de pensar en capital privat i capital públic, sí, igual que s'està parlant ara, vale? I en uns terrenys que era una pineda que hi havia justament davant de... també acabada d'urbanitzar, perquè també hem de dir que està acabat d'urbanitzar el que és l'avinguda Sofia, aquesta gran avinguda que també donava un cert categoria al passeig. El passeig cap a l'estàtua també s'estava acabant d'urbanitzar, perquè cap a l'any 25 fins al 29 Martino també realitza com a arquitecte municipal el projecte d'urbanització de tot el que és fins a l'estàtua, perquè... a vegades els trams són importants.
0: Sí.
1: Perquè nosaltres...
0: L'any que ve fa 100 anys de què? Del passeig tal com...
1: Com el tenim ara.
0: Com el tenim ara.
1: Del 26... Sí, clar, hi ha trams, perquè és el que hem dit.
0: Primer del passeig de l'Avinguda Sofia en endavant?
1: Fins al Terramar. Però primer va haver una mica del de Terramar, perquè clar, que s'està urbanitzant Terramar, hi ha més tram fins a l'estàtua. Des de Terramar a l'estàtua. Ens quedava com un espai...
0: És a dir, que el passeig va néixer primer de Terramar cap a...
1: La idea de passeig i la necessitat és primer de Terramar cap a l'estat. Perquè la gent, per anar pel Vinyet, hi havia el camí fondo del Vinyet.
0: Sí
1: que la gent, evidentment, anava al Vinyet amunt i avall, i veus, però van pel camí fondo, el que ara seria l'avinguda del Vinyet, potser una mica més enrere, el carrer Mossèn Llopis, a per darrere és Mossèn Llopis, i agafava el camí fondo del Vinyet i s'hi anava constantment. És a dir, no és allò de dir, no, allà era tierra de nadie, no hi anava ningú, no.
0: Però és a dir, va néixer de la necessitat del Terramar.
1: I d'unir també el poble, el nucli antic, amb la nova construcció aquesta de Terramar, aquesta nova urbanització. Doncs en aquells terrenys hi ha un moment que es diu s'ha de construir alguna cosa i es demana permís per construir primer una piscina. Una piscina que serà una piscina municipal.
0: Tot això, repetim, d'aquesta mena d'acord entre Públic i USA, que era la propietària del Terramar.
1: Primer, la societat Turing Sitges és la primera a entrar en aquest projecte. És a dir, se'ls cedeix, l'Ajuntament li cedeix els terrenys i a l'any 30, el 26 de desembre de 1930, es posa la primera pedra. Però, evidentment...
0: Del que serà la piscina.
1: Del que serà la piscina, en principi, vale? I el patronat de turisme afegeix són unes 20.000 pessetes d'aquell moment, que eren diners.
0: Que era una quantitat.
1: Però la crisi econòmica arriba un moment... hem de pensar en les crisis. A nosaltres ens arriba més tard. Estem aprofitant encara la bona
0: economia, dels,
1: economia
0: anys 20.
1: Dels anys 20, perquè totes les tèxtils, sobretot, havien aturat la seva producció de roba per la persona del carrer i es dediquen sobretot a roba per les guerres, per enviar a Anglaterra, Alemanya, on sigui. Però, clar, quan les altres economies sorgeixen una altra vegada, l'economia catalana baixa i ens tornem a estabilitzar. És en aquest moment on els grans projectes que s'havien pensat es trenquen una mica. Però, clar, ja teníem posada la primera pedra. Ja teníem aquest inici, aquest projecte d'una piscina, que era important tenir una piscina, i torna a haver-hi una unió entre la Societat d'Atracción de Forasteros, el Turing Sitges i entre USA.
0: D'acord.
1: En aquest moment, entre USA ja, al febrer del 32... s'aconsegueixen aquests acords, és a dir, s'estan un any encara decidint amb la primera pedra posada, que tenim unes fotos de la primera pedra, però no tira endavant fins que USA entra, però amb una condició. Clar, USA era una empresa hotelera i que estava en Terramar.
0: Sí.
1: I li interessa, evidentment, no tenir una piscina municipal únicament, sinó que hi necessita algun establiment que li aporti. I és quan crea i demana instal·lar-hi un casino. I és aquest primer casino Playa d'Oro, que tots hem conegut, però que té una història molt bonica, aquest edifici. Aquest edifici ara és el que no existeix, i USA encarrega a Ramon Argilés, que és un arquitecte del GATPAC, molt important, que dissenyi aquest...
0: GATPAC, si no recordo malament, Grupo de Arquitectos Técnicos para Arquitectura Contemporánea.
1: Sí. I de Catalunya.
0: I de Catalunya.
1: També, perquè hi ha el GATPAC.
0: Hi ha el GATPAC i el GATPAC.
1: PAC, sí. Eh? I aquests li encarreguen a Ramon Argilés, finalment li encarreguen a ell la construcció d'aquest nou casino, que serà el
0: company de la piscina.
1: El company perfecte de la piscina.
0: És a dir, que tot plegat comença per la part, diríem, final. És a dir, si parlem de Kansas Club de Mar, si parlem de Pícnic Club de Mar i Kansas, comença pel final. Aquesta és la part més...
1: Tot i que podríem dir que comença a la part amb el que... Perquè el pícnic es deia el brollador. Hem de pensar que són... oblidem-nos del que és el Club de Mar del mig,
0: sí.
1: I tenim en aquest moment, d'aquest moment d'auge, tenim dos establiments importants.
0: El brollador?
1: Un és el brollador i l'altre serà el Casino Playa de Oro.
0: D'acord.
1: Podríem dir que potser, a part de la piscina, que hi ha, un dels primers seria el brollador. Perquè Miralles, tenim Francesc Miralles, però el que no és arquitecte, bueno, estic en aquest, ara ho estic més o menys investigant, perquè Miralles va viure a Sitges, va estar casat amb una sitgetana, arriba a Sitges en algun moment també com a arquitecte, però no pot signar.
0: Vaja.
1: Jo pensava... que sabia que havia estat a Argentina, que tenia treballs a Argentina, no el col·locava ben bé, perquè jo de l'any 30 ja sempre el tinc aquí, sempre el tinc entre Sitges i Barcelona, però fa uns dies a l'arxiu de Barcelona, a l'arxiu del COAC, del Col·legi d'Arquitectes, em van dir, ens han arribat unes carpetes d'un tal Miralles, que no sé, sabem si és arquitecte. És molt interessant perquè...

0: primers dibuixos de la piscina que els hauria fet en el seu moment amb Miralles, a Argentina.
1: No, quan arriba
0: aquí, Sitges, quan arriba aquí.
1: Per encàrrec del seu germà. El seu germà és més un home de negocis que arriba a Sitges i és el primer que lloga, que demana la concessió pels terrenys que estaven al costat del Pinar, que són els que ara coneixem com el Pícnic, que era el Brollador.
0: Entesos.
1: En aquest espai, sí, ell li fa dissenyar amb el seu germà, és a dir, li diu, pina cap aquí, i ja dissenya un edifici supermodern, racionalista, vidre obert al mar amb unes terrasses, que s'inicia, es fa, al mateix moment que també a Miralles li encarrega la piscina.
0: D'acord.
1: És a dir, hi ha com una continuïtat de tenir la piscina al mig com a espai municipal, perquè hem de pensar que també a l'any 32, abans de que s'inauguri ja sigui el casino, també fins i tot el Brollador, a l'any 32 la piscina ja entra en funcionament.
0: Uh-huh.
1: I és el que els primers nedadors són els del Club de Mar, natació de Sitges.
0: Per tant, d'alguna manera, Miralles ja estava darrere, tant de la piscina com del Brollador.
1: Del Brollador. També se li encarrega, en aquest moment, perquè sigui unitari, el casino Playa de Oro. Però, com hem dit, hi ha aquest Ramon Argelers, que comença, també té el títol d'arquitecte, comença a tenir un cert nom, encara molt just, a Barcelona, però té una molt bona idea, també. Hem de pensar que poc abans havia hagut l'Exposició Universal de Barcelona, l'any 29, amb uns edificis moderníssims, alguns van quedar, alguns s'han refet, molts van desaparèixer perquè eren estructures efímeres que al final és el que s'estava pensant a Sitges.
0: Uh-huh.
1: Perquè, com abans has dit també, aquests edificis que es construïen, començant pel Chiringuito, que ja el vam parlar o ja
0: sí,
1: el parlarem, aquests edificis eren efímers. Es col·locaven a sobre la sorra, sense cap mena de fonaments, amb el coneixement clar de que vindria un temporal qualsevol dia i se'ls emportaria, com ara les guinguetes que diuen aquests xiringuitos
0: sí.
1: Clar, què se li ocorreix amb aquest noi amb Argilés? Aprofitar, reaprofita. I reaprofita un dels pavellons més moderns que hi va haver en aquell moment, que era el de Txecoslovàquia, que era un pavelló de fusta racionalista, art déco, i aprofita part d'aquests.
0: És a dir, Argelers va pensar que part del pavelló de Txecoslovàquia de l'exposició de l'any 29 serviria de base pel casino Platja d'Or al costat de la piscina.
1: Al costat on ara tenim el Kansas. I tenim un edifici que per fotografies, si s'hagués conservat, era preciós. Unes línies rectes, podríem dir que Le Corbusier...
0: És a dir, abans dels anys 40, o abans de la guerra, el plantejament del front marítim de Sitges amb aquests edificis era absolutament diferent del que ens ha quedat.
1: Era absolutament diferent.
0: Diferent.
1: I una idea...
0: Una idea molt moderna, no?
1: Molt moderna, però que també hem de pensar que ells ho tenien molt clar, eren concessions. Concessions per X anys que ha passat aquests anys de concessió, aquests edificis s'havien d'eliminar. És a dir, no podien ser construccions cares, de materials de luxe per què.
0: D'acord.
1: També Sitges, com en tots els moments, tenia els seus moments de temporalitat, és a dir, estiu estaven a tope, hivern no hi havia ningú, aquests edificis no quedaven abandonats, però quan començava igual que ara el maig, tornaven les obres...
0: És a dir, hi havia convenciment que allò no eren estructures per sempre.
1: No és que hi hagués el convenciment perquè hi havia la llei.
0: Perquè
1: hi havia una llei o una normativa que deia a partir dels 15 anys fora.
0: Entenc, Beli, que l'única excepció a això era la piscina, que evidentment la piscina sí que havia de...
1: La piscina havia de durar.
0: Havia de mantenir-se, però ni el casino Platja d'Or ni el Brollador, res estava pensat perquè fossin unes estructures per durar
1: en
0: el temps.
1: En el principi no. Clar, fins abans de la guerra, ens hem de situar en aquests dos moments. Fins abans de la guerra, em sembla que els hi donen el 32 o el 30... Cap al 32 els hi dona el permís al germà de Josep Maria Miralles, a Francesc Miralles, això, el 32, i li diuen per 15 anys. Vale, és que ens hem d'anar entenent, perquè això també és un tema important, el de les concessions, que entenguem que estem parlant...
0: És a dir, aquest Brollador... Tenia un permís de 15 anys,
1: de 15
0: des del 32
1: anys.
0: Fins al 47.
1: Ell

0: El Francesc Miralles li encarrega al seu germà Josep Maria Miralles aquest edifici, el brollador, que tenim les fotografies, que també les podríeu... les tinc publicades, i la veritat és que són edificis que serien ja magnífics, i se li diu que serà per 15 anys. Què fa? Perquè altra gent també coneixerà. A Francesc Miralles, aquest brollador, el passa, la concessió, el passa amb un establiment que també estava molt de moda en aquell moment, que era l'Orxateria Valenciana. Sí. L'Orxateria Valenciana, que la trobàvem al passeig, a sota entre el carrer Bonaire i el carrer 2 de Maig.
1: D'acord.
0: O carrer 1 de Maig o carrer del Paquet. Això és un altre tema, ja parlarem. I passa la concessió, que seria fins l'any 47.
1: D'acord.
0: L'únic és que, com hem dit, arriba la guerra. I tots aquests edificis entre el 36, que encara estarien en concessió, que es trobaven en un moment d'auge, la piscina, les fotografies de la piscina abans de la guerra...
1: Amb una gentada.
0: Una gentada. Era el centre neuràlgic del poble, perquè ara diguem la piscina, no, era la gent de Sitges. Jo tinc fotografies de la meva besàvia, de les amigues de la meva besàvia, la meva àvia... És a dir, era el lloc de trobada de molta gent de Sitges, abans i després de la guerra. És un, jo crec que l'hem de defensar, perquè és un dels espais on més històries, potser no té molta història, però on més històries s'hi han forjat, s'hi poden explicar. És un espai important per tota la societat de Sitges.
1: I sobretot per aquell caire, una piscina municipal a primera línia de mar.
0: Que és una cosa, crec, que és molt necessària, per molt que gent tingui piscina a pocs metres, però és un espai importantíssim.
1: Per tant, el brollador estava fet, el casino estava fet...
0: I la piscina.
1: I la piscina.
0: I tenim tres edificis.
1: I amb això arribem a la guerra.
0: Esclata la guerra, per anar. Esclata la guerra, aquests edificis, com tot, pateixen greus conseqüències, i el pas dels anys també ha fet que aquests edificis efímers, recordem que eren a 15 anys, comencin a
1: degradar-se.
0: A degradar-se. Acaba la guerra, l'Ajuntament de Sitges es troba en una situació econòmica impossible de pagar i de sufragar tot el que es necessitava arreglar, tant la piscina, que es trobava fatal, en un estat de conservació dolent, però no, es demostra que després, en pocs temps, es torna a posar en funcionament. El brollador segueix, torna a obrir-se ja com també, ja diguem-se, l'Orxateria Valenciana, i torna a tenir un cert moviment, és a dir, l'arregla la persona que encara conserva la concessió, perquè encara hem de dir que fins ara era fins al 47, encara, és a dir...
1: Per tant, tenia la capacitat de poder-ho arreglar, sí, perquè la concessió continuava existint.
0: Però és el moment, en aquests anys 40, que la concessió canvia de nom. Passa de l'Eulogio González, que són els de Blas, que eren una família que van continuar-hi molts anys, però passen la concessió a... No, ell mateix, quan rep la concessió, canvia i fa un projecte nou. El brollador, que s'havia utilitzat com a primera Orxateria Valenciana, que és el que estem dient, vidres, és a dir, imagina't amb les explosions,
1: sí,
0: no va quedar res, és quan encarrega la reconstrucció d'aquest edifici.
1: Del brollador.
0: Clar, què es troba aquest senyor? Aquest senyor es troba que sap que l'any 47 se li acaba.
1: Se li acaba la concessió.
0: I es demana a l'Ajuntament una nova concessió que... diuen espera't un temps perquè s'han d'anar parlant per les altres concessions, perquè tot això eren com uns blocs, i posteriorment, quan li renoven la concessió, és quan ell encarrega de nou a Coder, un jove arquitecte que ha arribat a Sitges com a arquitecte municipal substituint a Martino, li encarrega el que ara coneixem ja com a PIM, però que en aquell moment encara és Orxateria Valenciana.
1: Però és a dir, l'actual pícnic que coneixem respon al projecte de Coderc que va fer quan els responsables de l'Orxateria Valenciana van demanar a l'Ajuntament l'ampliació de la concessió per fer un nou edifici que substituís el de l'antic brollador que havia quedat després de la guerra fet un desastre.
0: És a dir, aquí ja tenim el pícnic com el tenim ara.
1: D'acord.
0: És un establiment a part. Tenim el pícnic amb un establiment a part. La piscina que l'Ajuntament, és el que estem dient, no pot arreglar-la...
1: Pregunta, Beli, el pícnic va venir després dels temporals de l'any dels anys 40 o
0: no,
1: abans?
0: No, abans.
1: Abans.
0: L'únic que...
1: És a dir, quan va arribar aquell
0: 49,
1: temporal...
0: L'any 49, el temporal de l'any 49...
1: El pícnic ja estava allà,
0: El pícnic ja estava i rep poc, perquè és una construcció ja nova, pensada. Ara veiem el pícnic, quan tu passes per darrere del passeig del pícnic, veiem com un arc molt petit,
1: sí,
0: que no se l'acaba.
1: Però aquelles arcades cauen sobre la sorra.
0: Sustentaven sobre la sorra, ja era una idea diferent a la que teníem del primer xiringuito, perquè el xiringuito en aquest any 49 sí que queda destrossat, tot i que és nou, tot i que l'acaba de fer també l'acaba de fer també Coderre, és a dir, els dos els fa més o menys a la vegada, cap a l'any 43-44 fa els dos establiments. El xiringuito potser tenia més una idea efímera, perquè és el que estem dient, el xiringuito sí que se li acabava la concessió.
1: Sí.
0: I necessitava fer-ho com una petita i fa aquest petit... Clar, ara ens fa molta gràcia el xiringuito, però en aquell 44 eren fustes, quatre parets i...
1: Sí, sí, poca cosa més.
0: Cosa més. Què li passa? Que en aquest any 49, que estem fent un salt, però aquest any 49, quan
1: ve el temporal,
0: i s'emporta tot el que hi havia per davant, menys el pícnic, perquè ja era obra nova, una obra pensada a uns 15 anys més, potser, a uns anys més de... que al final es posen en 40 anys, em sembla que són 30 o 40 anys, fins a l'any 90, fins al... És a dir, que ja estan tranquils i han fet una obra nova al senyor de la Orxateria Valenciana. A l'haver-hi aquesta... al 49, aquesta gran destrossa, sí que diuen, nosaltres l'arreglarem, per exemple, el xiringuito, sempre i quan se'ns ampliï
1: la concessió,
0: perquè, si no, no invertirem.
1: D'acord.
0: I aquí és on hem anat allargant concessions. I el Kansas, clar, el Kansas ens trobem...
1: El casino Platja d'Or va quedar fet un desastre, també.
0: Desastre total. L'Ajuntament no pot assumir l'arreglar-lo perquè és impossible, perquè econòmicament Sitges en aquells moments, si arriben a assumir arreglar això, se'ls hi tiren a sobre. La piscina no la poden arreglar i és quan arriba el que diuen... la colònia, el senyor Barnils, que era el Casimiro Barnils, que tenia una casa preciosa...
1: Sí, que encara es pot veure.
0: Encara es pot veure, una de les més boniques, que diu cap als anys 40, és a dir, just a l'acabat la guerra, ells necessiten un lloc de trobada també, un lloc de vela, aquí sí, era un bon club de vela, que tenim també imatges, i demanen la concessió de tots els terrenys... Aquí és quan creen tots els terrenys que van des de l'Orxateria Valenciana
1: fins a la piscina. La part del mig.
0: La part del mig. I
1: és a dir, va ser el senyor Barnils el que va demanar...
0: El senyor Barnils Nils, és els que demanen...
1: Aquests terrenys que després serien el Club de Mar.
0: Sí.
1: Perquè tothom ens entengui.
0: El Club de Mar arribarà cap als anys 50. És a dir, en aquell moment... tenen unes grans terrasses, és un espai on la gent també, si la piscina torna a funcionar, és a dir, tenim totes aquelles terrasses on ja hauria ocupat el Club de Mar per ser ocupat pels... I a la part del que havia estat el casino, s'hi crea un petit edifici que, a l'espera de què s'hi podria fer, allà s'hi reuneixen.
1: D'acord.
0: I aquest sí que podríem dir que és el gen del Club de Mar. Val? Un Club de Mar que arribarà ja, com hem dit, a l'any 50. Un cop s'han ampliat concessions, perquè és el que us deia, quan ells van ampliant de 5 en 5, quan hi ha el 49,
1: el temporal,
0: els del xiringuito i els hi demanen 5 anys més. És a dir, ens col·loquem als 55.
1: Sí,
0: és a dir,
1: sí.
0: Tot va una mica així.
1: El Club de Mar es funda el 52 i a partir d'aquí...
0: Van construint edificis. A qui li encarreguen tots aquests edificis? Una altra vegada Miralles. De Miralles tenim uns dibuixos... Bueno, Miralles era un gran dibuixant i un aquarel·lista magnífic, i tenim la sort de conservar molts dels projectes que fa, tant pel Club de Mar, per l'edifici que serà el Club de Mar, com pel que coneixem com a Kansas, que en aquell moment també es coneixerà com a Nautilus. Hem d'anar pensant que tot aquest espai es converteix en una zona d'oci.
1: Sí, i per tant,
0: nocturn, diurn,
1: hi ha un munt de noms que es barregen aquí.
0: Ja l'any 42, acabada la guerra, ja creen el Clubito, que està al costat del Club Marítimo, que sí, seria, sí, que és aquest edifici encara...
1: Que s'escrivia així, eh? Club Guió Ito.
0: Sí, Club Ito, sí.
1: De Club Pequeñito.
0: I aquí comencen aquests petits establiments, que després hi haurà la galera, hi hauran molts més. Aquests petits establiments mostren la necessitat de crear
1: una zona d'oci. Per tant, Miralles rep l'encàrrec de fer l'edifici del Club de Mar?
0: També l'edifici del
1: de l'antic casino.
0: De l'antic casino, i és quan ens situaríem al 51, que és aquest any 51 quan a l'Ajuntament li concedeix la utilització de tots aquests espais, que sí, això és important perquè després hi ha un moment que se'n deslliuren d'uns quants, fins al 31/12/1990. I és aquí quan hi haurà un plantejament de si s'hauran d'ensorrar o no s'hauran d'ensorrar, que aquí és el problema. Pues comencen els projectes, es presenta una maqueta de com serà l'edifici i... com potser passaria anys més tard amb el projecte de, que també se'n podria parlar un dia, de posar un port a sota de l'església, sí, apareix el projecte d'un hotel. Un hotel a primera línia, un hotel, sí, amb moltes habitacions.
1: Comentes a la vora de 150 habitacions,
0: sí,
1: i 11 metres d'alçada, més o menys.
0: Sí, 150 habitacions, que en el solar de la Playa d'Oro, on ara tenim el Kansas, allà es tenia la idea...
1: de fer un hotel de 150 habitacions.
0: De 150 habitacions, amb l'alçada que fos, i només tenim constància que entre tots els socis del que hi ha Club de Mar, o sí, aquesta associació que es funda, va haver-hi una persona que va posar una mica el crit al cel. Sí, que era Manel Carbonell de Farga,
1: vaja,
0: que era nascut a Sitges, el 1900, i nebot del Carbonell Mussons, és a dir, de la Casa del Rellotge. Aquest és l'única persona que diu, esteu segurs del que anem a fer? Nosaltres crec que Sitges no pot tenir...
1: Es va arribar a dibuixar?
0: No. Nosaltres, jo no l'he trobat.
1: D'acord.
0: Es proposa.
1: A l'ECO
0: es va parlant de que s'ha proposat... potser,
1: la construcció d'un hotel?
0: Ara que hi penso, potser... en algun dels projectes que es guarden en aquestes caixes del COAC que posa Sitges i que jo he volgut col·locar a la Diagonal, clar, ara m'ho miraré avui, demanaré una altra visita.
1: A veure si hi ha...
0: Crec que no, perquè els he anat col·locant tots,
1: sí.
0: Però jo conèixer-lo no el coneixo. I mira que tenim una carpeta, una caixa, amb tots els dibuixos que fa Miralles, perquè en fa moltíssims. Tant pel Club de Mar com pel, com pel que seria el Kansas.
1: Vull dir que en el sentit de si la idea va avançar o es va quedar només
0: amb
1: una proposta.
0: Es va quedar amb una proposta, perquè també en aquell moment...
1: Ens ho imaginem i déu-n'hi-do,
0: T'imagines? És que bueno, hauria anat darrere
1: sí,
0: de tots.
1: Sí, tots, clar, tots haurien anat darrere.
0: Darrere. I és quan en aquell moment apareix un altre nom, que tenim el Club de Mar, que ja l'estan construint.
1: Sí.
0: Clar, ells ja veuen, tampoc són tan socis, no poden gestionar el Club de Mar, l'antigo Club Náutico, o el Marítimo, que és on hi havia.
1: Sí, sí.
0: I és quan te n'adones en els projectes aquests que va presentant Miralles, que en els primers projectes 52, Club de Mar, i fa el Club de Mar actual, més el Kansas, amb una unió, amb la piscina sempre al mig. Aquí hi haurien les vestuaris i aquí tal.
1: Sí, sí, sí.
0: I de cop i volta... canvia i posa projecte pel senyor Koch. El senyor Koch va ser un alemany que va venir a Sitges amb la seva mare, i ara l'estic també, aquest senyor l'estic intentant...
1: Aquí va passar mitja humanitat, per aquí.
0: Sí, aquest senyor arriba cap als anys 50,
1: sí,
0: lloga una de les cases que hi ha davant del Club de Mar, que li deien la Casa Kansas, que era el Kansas, per això després es dirà Kansas.
1: Oh, val? Per la casa que tenia davant.
0: Perquè tenia lloga una de les cases de les senyores Socies i de les senyores, aquestes senyores, que unes cases desaparegudes, que eren les Moreres, tal. Allà hi munta el primer hotelet, que es diu Hotel Kansas, que hi ha fotografies que es veu Hotel Kansas. Ell va a Alemanya, comença a agafar gent d'Alemanya i els porta cap aquí amb uns autobusos, i és quan veu que és un negoci. Què fa? Obre diverses dels clubs que han tingut fama en aquests anys, per exemple el Piccolo Mondo Mundo, que era un lloc de ball on ara hi ha el Calípolis,
1: sí,
0: ell també el crea, va obrint establiments i veu que tenir un establiment davant de mar és important. I és quan
1: un emprenedor es posa, vaja.
0: Es queda el club, el Kansas, que li diu Nautilus. Però, com tot va canviant, ho fem així més ràpid, el Nautilus hi posa, va agafant fama, la construeix, fa aquest edifici que a més amb aquestes terrasses, fa molta gràcia perquè en els primers projectes, on ara tenim la terrassa, miralles i posa zona de pista de patinatge, pista de juegos, pista de vòlei, és a dir, ja pensa en un lloc d'esports, un port de gaudi, no només de... És a dir, un lloc de trobada, no un lloc de tenir 40.000 taules i omplir-les.
1: Sí, sí, sí.
0: Sinó un espai on s'hi podies ballar, s'hi pogués patinar, que és una cosa que a mi m'al·lucinava, zona de terra per poder jugar. És a dir, tot el, hem de pensar que tot aquell espai...
1: És a dir,
0: espai,
1: Miralles projecte tot això?
0: Tot aquest projecte. Bastant igual del com tenim ara, només que ara hem anat, com s'han separat els establiments,
1: sí,
0: ens han anat posant murs de verds, murs de ferro...
1: Però és a dir, el projecte
0: trencat
1: de Miralles
0: és
1: era...
0: Unitari. És un projecte unitari. Un projecte unitari i sempre mirant a la platja, que també ens l'han trencat. És a dir, amb una baixada directament a l'aigua, a la sorra, ara et diuen no tenim passeig. No, no, però és que hem de pensar que tots aquests edificis eren a la sorra.
1: Orra.
0: I ara ens hem fet un passeig, hem aixecat, hem anat trencant, sí, sí, també. Quan diuen, volem
1: eliminar...
0: Que
1: és el passeig que cobreix els arcs del pícnic.
0: Del pícnic i també de la piscina.
1: I també de la
0: perquè
1: piscina.
0: Perquè la part de darrere de la piscina, sí, sí, amb aquelles formes corbes...
1: Tot allò anava a morir a la sorra.
0: Anava a morir a la sorra i tenia una... Bueno, tenia una continuïtat, que era aquesta continuïtat que crec que s'hauria de tornar a guanyar, que és, ara tu vas pel passeig, és un mur. Un mur. No saps què s'amaga darrere, si la cabanya, si el club de mar... Que... Clar, el que hem de fer és obrir, no tirar. Jo crec que hem de... Aquests edificis que anem, podem anar parlant-ne perquè el senyor Walter Koch el gestiona fins que el morir o el deixar els negocis li passa amb el Narcís, amb la persona que durant anys també va gestionar, com es deia... Ja el tinc, sí, ara
1: aquí, el Narcís Pardo.
0: El Narcís Pardo, és a dir, era un, el Narcís
1: sí,
0: era...
1: Tota la vida.
0: Tota la vida, però és que tota la vida va treballar va començar treballant de cambrer amb el senyor Koch, va durar... I després li passa la concessió, li passa com li deixa el lloguer, i anem continuant amb aquests edificis. A l'any 57 també és el senyor Matas, que agafa la concessió de nou i passa a ser el pícnic. És a dir, tots aquests edificis han anat evolucionant a mesura que han anat canviant les concessions. Que arribem en un segon, a l'any 90. L'any 90 és aquell moment crític, aquell moment que s'han acabat les concessions, que aquests edificis s'ha de decidir què s'ha de fer. L'Ajuntament tenia clar que eren edificis efímers, les primeres
1: i crec que ho dius també en l'article que l'any 68 l'Ajuntament havia plantejat ja que quan acabin les concessions s'ha acabat.
0: S'acaba.
1: Però després se'n va desdir d'això.
0: Bueno, són temes polítics, m'imagino, i pressions polítiques, perquè...
1: Però és a dir, a finals dels 60 l'Ajuntament semblava que tenia clar que
0: no
1: concessions acabades...
0: Perquè, clar, aquí, aquesta gent anava apretant. Que se m'acaba el 90.
1: Exacte.
0: No faré
1: sí,
0: obra.
1: Sí.
0: I van apretant. I clar, hi ha un moment que un ajuntament diu prou, a mi no m'apreteu més perquè jo quan s'acabi ho tiraré. Canvien els governs i amb noves idees o amb noves intencions, aquestes concessions no sé si s'allarguen, perquè tampoc ens ho han explicat, jo no he trobat que es vagin allargant, sinó que van haver-hi pròrrogues. Unes pròrrogues que ens porten el dia d'avui a tenir tres edificis que tres edificis i una piscina importantíssima que semblen com tres bolets que no tenen res a veure i que ens els volen tirar a terra o ens els volen fer desaparèixer.
1: O com a mínim l'Estat el que vol és recuperar la possessió d'aquest espai. Després ja en parlaríem.
0: Ja en parlaríem, crec que és important.
1: Però el més original és la piscina.
0: El que ens queda original és la piscina.
1: És la piscina.
0: Abans de la guerra tenim la piscina. I és un dels primers...
1: És a dir, la piscina d'aquí 7 anys o així farà 100 anys.
0: Fa 100 anys. La Maria Teresa, per nom
1: sí,
0: de la Teresa Benaprés, però a part, si ens hi fixem, la modernitat de la piscina és perquè a Barcelona, aquells anys 30... Puiggairal i arquitectes racionalistes importantíssims fan aquest tipus de piscina. Comencen. La nostra és piscina oberta a l'aire lliure amb totes les tècniques importantíssimes d'aquell moment, l'any 30, sí, per tenir una piscina
1: com cal.
0: Com cal. Amb unes llargades i unes amplituds que permetien que els del Club Natació, que també des del primer dia també hem de pensar que ja els han fet fora amb ells, però és que són el Club Natació, també ho explico als articles, el primer dia ja se'ls hi dona l'ocupació i de la part de baix
1: de la piscina.
0: De la piscina. És els que, a més, els hi queda claríssim, sempre la tindran. Els primers que han fet desaparèixer són els que l'Ajuntament, quan dona la concessió a USA, després als altres, al Club de Mar, sí, a tots, sempre tindran
1: aquella concessió.
0: Aquella concessió. El Club Natació.
1: Que havia nascut l'any 25, també, per tant, feia 5 anys de vida.
0: I ja demanaven aquest lloc on poder exercir. Sí. És a dir, són els primers que la demanen, els primers que l'ocupen i els primers que han desocupat. Però vull dir que la importància d'aquesta piscina és molta. És molta quan a Barcelona s'estan reivindicant aquests banys públics que es diuen del racionalisme. I nosaltres estem aquí, que si és una piscina del Club de Mar, que si no hi pot anar ningú, tenim una piscina municipal al mig del passeig, en una zona que igualment no s'hi podrà construir.
1: Ara, vista en perspectiva, i també pel que ens puguis matisar, el que s'ha tocat menys és la part de canses i piscina. El Club de Mar hi han hagut afegits i el pícnic també hi han hagut afegits.
0: Sí, però són fàcils, de
1: són
0: treure.
1: Són fàcils.
0: Vam fer un estudi fa uns anys amb un altre... Uns ajuntaments ens van demanar un estudi abans de fer tot el...
1: Ho dic perquè en el cas del Càncer, diguem-ne, l'edifici més o menys com va quedar és el que veiem ara.
0: Sí, és que a més és tot. A la part on ara hi ha la baixada cap a la platja de l'any, també aquell espai ja existia i tenim... No, si és fàcil recuperar. Tenim tres
1: edificis. El que s'ha afegit al Club de Mar és tota aquella part, suposo, d'alumini.
0: Que això es treu. És el que dic. L'important aquí és fer entendre aquí els nous, quan recuperin la seva propietat, la importància que tenim. Tres edificis patrimonialment importants. Un, potser no és el més maco. Gent em diu, ai, però a mi el pícnic no m'agrada. Però és la primera obra de Coderc. I a tot arreu s'estan matant per tenir obres de Coderc. A veure, és com Gaudí. Hi ha obres de Gaudí que potser no valien res, però que fins i tot, mira, gent, altres pobles estan inventant-se obres de Gaudí. Pues aquí tenim les dues...
1: Segurament perquè també ens queda molt amagada l'obra sencera.
0: Clar,
1: no?
0: Imagineu-se això net. Imagineu-se sense els afegits. Pues aquesta obra, tens una obra de Coderc a primera línia de mar, en bon estat de conservació. Tens també, que es podria recuperar, perquè si tu la mires des del mar, quan tu mires des del mar, i tornes una mica.
1: La vida és una altra.
0: La vida és una altra. Quan pots, vas fins a la... Nedes una mica i te'l mires des d'una boia, veus els tres edificis que tenen un sentit, que tenen una manera de no s'han posat això, no han posat un pic, un edifici.
1: Una continuïtat estètica.
0: No han posat una casa, un hotel.
1: Sí.
0: Tenen una continuïtat estètica que te n'adones que hi ha un projecte conjunt. Un projecte conjunt.
1: Per tant, no seria massa fora assenyat quan l'Estat diu... Bé, la sorra de...
0: No, clar que no. És que
1: si traguéssim aquella part de passeig...
0: Home, aquests edificis tornarien a tenir peu, tornarien a tocar terra, i potser tocant a terra tots refrescaríem el cap i podríem veure... Vull dir, potser a vegades posar els peus a terra i les idees se t'aclaren.
1: Aquell
0: passeig de darrere no té sentit.
1: El pícnic està pensat fins i tot perquè l'aigua passi per aquestes arcades.
0: Clar, aquestes arcades era perquè... És que és això que arquitectònicament... eren molt bons arquitectes, eren joves, però amb moltes idees, i havien viscut...
1: Coderc havia estat arquitecte municipal, no?
0: Sí, el Coderc arriba aquí just quan acaba la guerra d'arquitecte municipal en substitució de Martino, que per problemes, temes polítics, doncs porten a Coderc. Ara, el Coderc que coneixem ara no té res a veure amb el Coderc de l'any 40 aquí, és un noi superjove que acaba d'arribar també de la guerra, s'ha tret la carrera i el col·loquen i dins del que pot ser, que el pot criticar més o no, però és una persona que té unes idees molt modernes i que troba amb Sitges al laboratori i comença a fer aquestes petites... Tenim aquí mateix tot el carrer de la Davallada, moltes de les cases que havien estat per la guerra destrossades són les primeres obres que fa ell, les primeres reformes. I després tenim Miralles, que Miralles i Coderre es van trobant també al carrer. És que només que a la davallada t'hi trobes Miralles, Coderre, que no saps quin és cadascun. És a dir, tenim...
1: Miralles veu en Sitges una pista de proves, Coderre també la veu.
0: Clar, tots.
1: Mitjans fent el barco també veuen Sitges una pista.
0: Però és que Sitges tenim el racionalisme i tenim, bueno, és que a l'alemany, fa el Nuri Llarg, que és el mateix l'alemany ara que tothom està parlant, que si el nou el Molino a Barcelona, que l'han restaurat i torna, el Molino és de l'alemany, del mateix que va fer el Nuri Llarg. Clar, és que
1: aquí primera línia.
0: Clar, és que, bueno, que ara ja no el tenim, el Nuri Llarg.
1: Sí, sí, però queda ben poca cosa.
0: No queda res, però vull dir que teníem el Galíndez, és que jo la Xalet Navarra, però és que tenim obres precioses. I després ja ens n'anem a les obres de Coderre. Obres de Coderre que també, com tot, ara se n'ha restaurat una, la Garriga... No, la Garriga Nogués ja es va restaurar, s'ha restaurat la del que està gairebé tocant a l'Hotel Terramar, que va haver un moment que semblava que l'estaven aixecant. Ha crescut, bueno, això no sé, a vegades fan com aquests cotxes que passen de puf, que es fan grans, però clar, hem de pensar també que si volem conservar aquests edificis hi hem de posar-hi alguna cosa. I entre els errors arquitectònics de Coderre és que no feia fonaments. En aquestes cases, en les cases del carrer Sant Mus, la humitat els hi entra, que per això... Hem de pensar que a vegades sí que un Coderre sí, però si se li permet...
1: Però en una casa s'hi ha de poder viure.
0: S'hi ha de poder viure. I tenim això, tenim dos Coderres, tenim obres importantíssimes que sembla que es puguin eliminar d'una volada i s'han de lluitar. I com sempre dic, és important a les persones que signaran si s'eliminen, si s'enderroquen o no, explicar... com l'altre dia deies que he sortit al Mundo Deportivo, si vaig sortir però no per esport, sinó per dir que amb el coneixement s'arriba a l'estima i a l'estima el respecte. I amb el respecte potser a la conservació.
1: La decisió que sigui millor.
0: Jo només demano que a les persones que hagin de signar, no sé si volen els explico, pobres, però que entenguin que aquests tres edificis són edificis importants arquitectònicament, patrimonialment, històricament i socialment.
1: Per tant, només els faltaria, de fet, dit així, netejar de tot allò que es va afegint al seu moment.
0: Clar, jo ho veig, aquí ja és un tema, però clar, que jo a vegades dic que la gent diu, què faries? Dic, jo ho tinc claríssim. Un, el millor postor. Pensem que són diners... que anirà a nosaltres, no sé ara què estàs, no ho sé, no vull saber-ho, però en cas que tot això s'arregli, hem de pensar com a poble que aquests tres edificis, que són els més bons, els que estan en millor situació del nostre poble, són tres edificis que rebran una renta, uns diners que poden anar el primer mes a l'Ave Maria, a l'hospital, el segon mes a les escoles, el tercer mes a l'institut, és a dir... Si els hem de llogar, es lloguen, però no els podem tirar a terra. És que estem perdent tres edificis i tres arribades econòmiques importantíssimes en moments de els nens a les escoles no tenen equips. Pues els primers sis mesos amb el que... Vull dir, tenim tres superedificis.
1: 11 i 13 minuts en un minut només. Quan els vam pensar connectats sempre amb el mar.
0: Sempre.
1: És a dir, aquesta visió que alguns podem tenir. És que ara és un mur, això... No els van pensar mai perquè esdevinguessin un mur, sinó perquè fossin una connexió amb el mar.
0: És una connexió amb el mar. Tenien el seu bruc verd, això és per llei. Ara s'estem posant moltes coses, però per llei es pot posar el bruc verd, però no amb aquestes alçades de que no et vegi, no com a un club privat, ni com a un negoci privat, sinó un espai d'oci públic.
1: Beli, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fins a propera.

Acostant-nos a les 12 del migdia, amb Beli Artigues van parlar llargament de la història de Kansas Picnic i Club de Mar. Ple municipal avui, a partir de 3:45, i com el tren d'Olot, surt quan vol i arriba quan pot. A veure fins on arribem en el ple municipal, i demà el resum del ple municipal, les opinions dels portaveus, etc etc. O sigui que, una mica de bicarbonat, una mica d'una infusió, i a passar la tarda de la millor manera possible amb el ple municipal. Demà el saludem a partir de les 9 del matí, que en farem un repàs, com sempre, de la sessió d'avui. Bona tarda, fins demà.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Fet com? Pues amb un pla per...
2: Continuem amb la sessió d'aquest matí del debat de política general al Parlament de Catalunya. Salvador Illa està responent ara al grup dels comuns.
1: La mobilitat de futur és mobilitat elèctrica. El sector de la defensa, pues potser sí que ofereix alguna oportunitat. No per fer tanques. Entre altres raons, si m'ho permet, i no voldria tampoc obrir un capítol amb això, però deixem-ho dir perquè jo no estic segur que avui la guerra vagi de tanques. Crec que va de tecnologies duals. Jo crec que un dels majors bés que a vegades hem donat per descomptat i avui no tenim per descomptat és la pau. És la pau. I estic a favor, radicalment a favor de la pau. Ara, necessitem polítiques dissuasives. Justament per defensar la pau. És el meu pensament. És el meu pensament. I en aquest sentit, és veritat que hi ha, diguem-ne, una situació en el context europeu que cal seguir amb atenció. I deixem constatar que l'únic país, i crec que amb això vostè i jo considerem que ens en podem sentir orgullosos, que ha dit no al 5% del producte interior brut de l'àmbit de l'OTAN ha estat Espanya. Ha dit sí a complir els meus compromisos, però no a una xifra que no m'expliquen vostès i que tampoc sé per què servirà. Perquè sap vostè que Europa gasta 7 vegades més que Rússia en defensa i 3 vegades més que Xina en defensa? Però potser que comencem a parlar de com gastem coordinadament, no? Perquè, efectivament, els que diuen alegrament sí, sí, el 5%, vol dir que això hauran de retallar-ho o d'un altre costat, o hauran de pujar la fiscalitat, veurem aquí, o no sé com ho faran, o s'hauran d'endeutar, no? Però aquest és un debat que tampoc podem defugir. Jo, almenys, no ho vull defugir. Això és el món en el que vivim, i si volem formar part d'un espai públic compartit que es diu Europa, ahir ho deia, hem de ser-hi presents... Hem de voler influir, però això també ens compromet a ser responsables. Per això el nostre viatge amb el conseller Duc a Ucraïna. Perquè pots dir, a mi que hem... No, sí que ens hi va. Ens hi va molt. Com el desenllaç que hi hagi amb aquest conflicte, amb aquesta guerra, ens hi va molt. Com ho estan constatant dia a dia a Polònia, a Alemanya, a Estònia, a Lituània, a Letònia, a Àustria, a Suïssa, a Finlàndia... I aquí també ho notarem, no? Podria parlar-li també, i podria parlar, ni que sigui breument, d'educació. Bueno, efectivament, hem de refer un pacte, jo li agraeixo que vostè vingués. Sap que aquí tenim una... Crec que una... no tenim la mateixa posició. Tenim una posició diferent en matèria de l'escola d'iniciativa social o escola concertada. Jo crec que en aquest moment fan un paper també que els hi vull reconèixer. Però també amb altres coses crec que estem d'acord en repensar el model i vam tenir l'altre dia una reunió i hi ha un camí de treball que veurem on ens porta. No? En tot cas, jo agraeixo la seva predisposició a ser-hi. No? Vaig estar l'altre dia a Sabadell. Millora el dia a dia de la gent de Sabadell quan fem una cosa que portava 20 anys treballant-s'hi i que no havia acabat d'esrosa, que és que la caserna de la Guàrdia Civil passi a l'Ajuntament i l'Ajuntament a la Comissió Bilateral de Divendres la cedeixi a la Generalitat per poder ampliar el parc d'avui. Home, demà un ciutadà de Sabadell no veurà cap canvi en la seva vida en el parc Taulí. D'aquí uns anys, sí. Veurà que s'ha ampliat el parc Taulí amb la caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell. Bueno, això per això jo parlo de futur. Ara, també li puc dir avui que si vostè se'n va manar, com vaig anar jo l'altre dia, bastant com estava els de Balaguer, doncs veurà que els ciutadans del Manar i dels municipis covindants sí que han vist millorar la seva vida perquè tenen un nou centre d'atenció primària. I treballen 37 professionals. És el que té millor valoració, atenció, senyores diputats, a les Terres de Lleida, millor valoració de tot Catalunya, al cap del Manar. Deixi'm dir una cosa, no per mèrit meu, per mèrit de... És espectacular. És espectacular. Vagin vostès al Manar i mirin el centre d'atenció primària que hi ha allà. Quin és el repte? Això es repliqui a tot arreu. Però això ho estem fent amb 57 centres d'atenció primària. Però és espectacular. És senzillament... I miri que jo, de sanitat, home, no hi entenc tant com la consellera Pané, però una mica hi entenc. Perquè ha sigut ministre en un moment determinat, perquè és espectacular. És el país que jo vull. O com deia, el projecte de país és això. Que el Manar tinguin el centre d'atenció primària que tenen. És això. I que això ho pugui tenir tothom. Gent aplicada, amb unes valoracions bones, aplicant teràpies modernes, connectats amb l'Hospital Arnau. Llavors... I millora la vida de la gent, el que estem fent amb el clínic. Avui no, Però d'aquí 10 anys sí, perquè hi haurà un nou clínic. Que si no fem els passos que estem fent avui, no hi serà o el Trueta, o el Joan 23, o el Verge de la Cinta, o el nou Hospital de Tortosa. Bueno, això és el que deia el senyor Jové abans. Comencen uns, i a mi m'agradarà alguna d'aquestes coses, veure-les acabades, veure-les, espero veure-les, en fi, ser president quan estiguin a vegades, però si no, escolti'm, haurem fet el que hem de fer. Hi haurà qui decideixi els ciutadans de Catalunya, però haurem tirat el país endavant i haurem avançat, no? I jo sé que amb tot això vostè hi està d'acord i li agraeixo que, a més, no només hi estigui d'acord, sinó que hi contribueixin. I vull reconèixer això, perquè hi contribueixen facilitant que hi hagi un pressupost a Catalunya. Vostè m'exigeix que ho complim ràpid. Té raó. Té raó. I ho estem intentant fer amb els ritmes que comporta l'administració. Però, bueno, deixi'm dir també que el dia a dia va millorant. Ara, què està passant amb el cost de la vida? Bueno, doncs, escolti'm, quan governen els referents polítics d'aquests extremistes, doncs, trenquen el món. Trenquen el món. Trenquen el món. Per què puja el preu de l'energia? Doncs perquè el 30% de la capacitat de refinament de petroli a Rússia ha quedat anorreada pel conflicte amb Ucraïna i perquè l'accés d'Hormuz ara sembla que torna a estar obert, però amb uns preus molt encarits per les asseguradores i perquè hi ha un conflicte bèl·lic, i l'accés de Bab-el-Mandeb el mateix. Per una guerra. Per una guerra. Per una guerra. Una guerra que, a més, en fi, no vull estendre-m'hi perquè llavors em diuen per una guerra que sabem on t'ha portat. No? I a més, Venezuela, que m'ho quedo tot i em quedo petroli, mirin que tampoc no està resolent res. Pues això, efectivament, porta un increment del preu de l'energia i, com em diu a mi el meu company i amic Josep Borrell, cada vegada que parlo amb ell, aquí tindràs benzina cara, però tindràs benzina. Aquí tindràs aliments cars, però tindràs aliments. Però molta part del món, per l'increment de preu de fertilitzant, no tindran res per menjar. No tindran res per menjar. I això a mi que m'importa si visc a Catalunya. M'importa perquè si no tenen res per menjar faran el que faríem nosaltres si no tinguéssim res per menjar, que és anar a buscar el menjar on hi és. I desencadenarà... Per tant, això, per això és tan important aquesta, que compartim amb vostès i amb molts altres grups d'aquesta cambra aquest combat contra aquestes posicions d'extrema dreta que porten destrucció, retrocés i involució al món. Això és el que porta. El meu ànim és amb vostès de mà estesa, especialment en matèria d'habitatge. I dic sincerament. I per tant, aquí, jo crec que el més immediat que tenim, veurem també com queda divendres, veurem també què incorporen aquests, ho estem analitzant en matèria de compra especulativa, que algunes disposicions he pogut veure aquest matí ràpidament que incorpora, i veurem com això ho podem adaptar a Catalunya. Però la meva voluntat és, amb això, ser un cop més pioners i anar per davant de tothom. Moltes gràcies.
2: Acabar la intervenció del president Salvador Illa. Esperem si Jessica Albiach fa la rèplica corresponent.
3: Per fer la rèplica té la paraula la senyora diputada Jessica Albiach Satorres del grup parlamentari Comuns.
4: President, ha parlat de molts temes. Jo m'ensenyaré alguns, però començaria dient que després de la seva intervenció sembla que vostès se n'adonen que potser l'entrada a la OTAN no era massa bona idea i podem recuperar els cartells d'OTAN no. També li diré, jo crec que n'hi ha temes que evidentment porten el seu temps, n'hi ha temes que triguen, però també n'hi ha temps que vostès dilaten. Podrien haver posat més de 12 multes que, per cert, eren zero dissuasòries als que fan frau amb la llei d'habitatge i no ho han fet, 12 en 2 anys. Podrien haver posat en marxa la unitat antidesnonaments fa un any, que hauria d'estar en marxa. Podrien haver impulsat el Pacte Nacional per l'Educació quan van arribar al govern, perquè la situació de crisi educativa no és d'ara, és que ve de fa anys. Podrien garantir, jo crec que és un mínim, que la informació dels retards i dels trens fantasma de Rodalies arribi puntual, i això no està passant. Podrien revertir els processos de mercantilització de l'aigua, i no ho fan, al contrari, vostès privatitzen la gestió de l'aigua, i podrien destinar 430 milions que vostès posen a la variant d'Olot les Preses a climatitzar les escoles del nostre país i que els infants no estiguen a 35 graus cada dia quan arriba l'estiu. Per tant, n'hi ha coses que sí que és cert que necessiten el seu temps, però n'hi ha altres que vostès mateixos estan dilatant. Habitatge. Doncs mira, al final en la política d'habitatge se necessiten 4 pilars. El primer, sí, ampliar el parc públic. Això a vostès sembla que li agrada molt. La segona és rehabilitar. La tercera és fons d'emergència. Ahir vostès van anunciar que li posaven 25 milions, però és que li he de dir que ara mateix tenim a Catalunya 2.500 famílies que han estat desnonades i estan en les llistes d'espera d'emergència. Per tant, si fem els números, és que surten a 10.000 euros per cap. I la tercera pota és lluitar contra l'especulació. I aquesta, president, és la que a vostès més els costa. Però també li he de dir, sense aquesta pota, sense plantar cara als fons d'inversió, sense plantar cara als rendistes, la taula es cau. Per tant, construir està bé, comprar està bé. Però també li dic, en els últims 5 anys ha augmentat el preu de compravenda a Catalunya un 30%. Si vostès directament el que fan és, sense que el preu de compravenda estigui topat, es dediquen a comprar, estem posant-li més diners a la bombolla. Un altre tema, esperança tota, però també realisme. I la realitat és que en el nostre país no van millor els trens, no va millor la pobresa infantil, no va millor l'educació i no van millor les llistes d'espera en salut. Per tant, jo crec que també necessitem un punt de realisme. I també m'agradaria recuperar una idea que vostè ha situat avui, va situar ahir, pugna transcendental entre democràcia i autoritarisme, li va dir, la recupero perquè, a més, és que ja ens afecta directament, ens afecta en les nostres vides. Coincidim que n'hi ha un desafiament del nostre temps que és guanyar el dia a dia aquells que treballen per dominar la voluntat política de cada país, destruint la democràcia. I, a més, li diuen civilització, ja ho hem explicat abans. I quina eina utilitzen? La por. Estan creant un clima de terror i crec que faríem bé de no alimentar-lo. Perquè quan no escoltem que la intel·ligència artificial ens podria matar en 10 anys, veiem un genocidi en directe, ens parlen d'invasions i de gran reemplaçament, de rearmament, de com ens hem de preparar per la propera catàstrofe climàtica, per la propera apagada, per la propera pandèmia, i alhora ens desposseixen d'allò més bàsic, que és l'alimentació i la caça. I a més l'algoritme també va fent de les seues. Jo crec que aquí tots sabem que el que ens va apareixent a través de les xarxes socials, que no és casual. L'algoritme premia uns missatges i castiga uns altres. I què és el que premia? Doncs el qüestionament del vot femení, la defensa dels nacionalismes identitaris, l'odi a la immigració, si ets pobre és perquè no t'esforces, els rics estan fent búnkers a la Patagònia per poder escapar... Això és el que cada dia estem veient i estem rebent els catalans i les catalanes, i m'atreviria a dir que la ciutadania del món. Però si hi ha tot aquest còctel, cansats i sense temps, la salut mental va passant per la trituradora. La salut mental dels catalans i de les catalanes va passant per la trituradora. I a més alguns venen i diuen, no, és que n'hi ha molt d'absentisme laboral. Quan el que n'hi ha són 2,5 milions d'hores extra sense pagar, un frau als treballadors. I quan a més tenim un 34% de treballadors i de treballadores que no poden fer ni una setmana de vacances l'any. I ens diuen, gestiona la teua ansietat. I si no, ahí tens l'orfidel. I converteixen en individual un problema que és col·lectiu. I la salut mental torna a passar per la trituradora. Però clar, president, què passa quan aleshores tu dius, no? Vaig anar al psicòleg públic. I què és el que te trobes? 2 mesos per una primera visita. 6 mesos entre visites. Per anar al psiquiatre, què hem d'esperar? 45 dies. I pels casos greus, 16 dies. Pels casos greus que necessiten veure un psiquiatre. Jo no sé si entenen el que significa haver d'esperar 16 dies. Què fem, per tant? Perquè no tothom té 140 euros per 2 visites al mes, que és el que no te ve recomanant un psicòleg. Per tant, què li diem? Que s'espavile, que aguante, que es prenga alguna cosa, perquè la realitat és que el seu govern està naufragant en les llistes d'espera en general i en salut mental de manera descomunal. I ja s'ho he dit, al final la gent s'està sentint sola, donant la batalla per arribar a final del dia, per arribar a final del mes, i el que necessitem no són búnkers per escapar a la Patagònia, el que necessitem és un govern que agafi a la gent de la mà i li diga, no estàs sola en aquesta batalla i anem a guanyar aquests fons. Per tant, necessitem un país del que no vulguem escapar, sinó que tinga comunitat i un govern que posi la salut i la gent per davant. I torno a insistir, guanyar el dia a dia. I aquesta és la veritable batalla. No és migrant contra autòcton, són drets i treball contra especulació i privilegis. I per això, com deia Benet, qui viu a Catalunya no li diuen estranger per sempre, no li diuen convidats, és que són nous catalans. I a més n'hi ha una frase de Paco Candel que m'agrada molt, que jo crec que ho va resumir d'una manera molt potent. La catalanitat no és una qüestió de naixement, sinó de voluntat, no? Perquè Catalunya no és propietat privada i perquè és un projecte col·lectiu i en construcció. I per això, davant d'aquells que diuen que Catalunya no és un sol poble i no ho ha de ser, o sigui que aquí va lo fort, alguns diuen que Catalunya no és un sol poble i no ho ha de ser i que només saben fomentar l'odi, jo sí que voldria dir que els comuns estem orgullosos de la diversitat catalana i que a més a les nostres llistes de les municipals, a les properes eleccions municipals, els nostres candidats també ens omplin d'orgull, encara que es diguin moja, senyora Orriols. I fas el favor de deixar de criticar el moja de Figueres, perquè nosaltres estem molt orgulloses del moja de Figueres, de la Júlia, del Bilal, de la Montserrat o del Mamadou, perquè al final això és Catalunya. Persones, catalans i catalanes, amb orígens diferents, amb colors de pell diferents, amb religions diferents, que treballen per fer millor Catalunya i que a més la volen inclusiva, feminista i pròspera.
2: Ja
4: no entrem
2: si...
4: més temes, president, perquè ha parlat de moltíssims, però abans d'acabar sí que m'agradaria donar la benvinguda i agrair tota la feina que fan a les entitats que defensen el dret a l'avortament i també les entitats que defensen els drets sexuals i reproductius. I aquí el que necessitem és un govern i un Parlament que estiga del vostre costat, que vos agraïsca la feina i, sobretot, que vos defensa i vos protegisca. Moltes gràcies.
2: Veurem si hi ha rèplica de Salvador Illa.
3: Té la paraula el president de la Generalitat.
5: Moltes gràcies, senyor president, breument, per senyora Albiach, per agrair el seu sentit de país. Miri, el que ens fa grans a Catalunya és el que compartim. Aquí ens hi trobarem. Moltes gràcies.
3: Abans de suspendre...
2: Doncs, és aquí la sessió del matí del debat de política general que reprendrà a les 3 de la tarda amb les intervencions dels representants de la CUP, el grup mixt i el grup parlamentari del PSC. Després els grups registraran les propostes de resolució que es votaran demà dijous a la tarda. Anem ara amb altres qüestions.
6: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: Junts i el PNB no mantenen la incògnita sobre si donaran suport al decret amb les principals mesures d'habitatge que es votarà divendres al Congrés. Cap de les dues formacions revela encara què pensa fer, però el número 2 de Junts, Jordi Turull, apunta bé al matí de Catalunya Ràdio que li cal més temps per veure els detalls del decret.
7: Nosaltres ens movem pel rigor, no pels tòpics. I, per tant, què estem fent ara? Mirant tota la lletra petita que pugui haver-hi, perquè és molt que ens estem jugant amb això.
2: Des de Suma el ministre Ernest Urtasun, Picabé, l'Ulleta, Junts, són declaracions també al matí de Catalunya Ràdio.
8: I Junts per Catalunya ha inclòs coses al decret que tenen valor i que són importants i que s'hi poden sentir reflectits.
2: Qui sí que ha deixat clar que votaran és Esquerra. Oriol Junqueras apuntava també al matí de Catalunya Ràdio que donaran suport, tot i que el seu cap de files a Madrid, Gabriel Rufián, ho refredava.
9: Són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
10: Sé que des de Barcelona se dice eso.
11: Junqueras ha dicho eso hoy a la mañana. No.
10: Vamos a revisar hasta la última coma. Me da igual a quien contradigo, yo voy a leerlo hasta la última coma.
2: I avui també s'ha vist Junts, Félix Bolaños i Aitor Esteban, un símptoma que les coses poden acabar sortint bé pel govern espanyol. El primer dels decrets que s'ha publicat avui al Butlletí Oficial de l'Estat, cosa que permet conèixer la lletra petita i concretar els conductes als voltants dels anuncis fets en el Consell de Ministres, acota, per exemple, com s'aplicarà la prohibició de la compra especulativa dels anomenats fons voltor, que no serà generalitzada, sinó que es limitarà a determinats casos. O, en el cas de la suspensió dels desnonaments, les comunitats autònomes hauran de pagar el deute que els llogaters tinguin amb petits propietaris. La definició del decret per als fons voltor és la de tota entitat amb o sense personalitat jurídica que inclogui al seu objecte social l'adquisició d'habitatges. Aquestes entitats no tindran del tot prohibit comprar pisos, només els impedirà fer-ho per un preu inferior al 70% del valor de taxació. Aquesta mesura s'aplicarà fins al 31 de desembre del 2028. Aquests fons seran també els que no podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys sense cap mena de compensació. En canvi, sí que en rebran les persones físiques o jurídiques que es dediquin al lloguer accessible. El govern autonòmic de Torn haurà de pagar-los el deute dels inquilins si no els ofereix una alternativa habitacional i l'Estat compensarà després les comunitats. El decret també recupera la pròrroga extraordinària dels contractes que acabin abans del 31 de desembre de 2028. A més, es congelen les pujades de preu anuals pels pisos que tinguin un lloguer superior a l'índex de referència estatal. Si no el superen, les pujades estaran limitades a un màxim del 2%. Demà està previst que es publiqui el segon decret, el que preveu anar més enllà les pròrrogues dels contractes i penalitzar els propietaris que no les compleixin amb indemnitzacions de 12 mensualitats de lloguer. I mentrestant, un centenar de persones han passat la primera nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona pel dret a l'habitatge. La seva intenció és quedar-s'hi com a mínim fins divendres, que és el dia que el Congrés vagi a aprovar els dos decrets aprovats ahir pel Consell de Ministres, que us acabem d'explicar, i que consideren que es queden curts. També volen que els escoltin des del Parlament, on avui, ho heu sentit, continua el debat de política general. Anem a la plaça de Catalunya, Anna Escura.
12: Per al centenar de persones que han passat la nit a plaça Catalunya, el problema de l'habitatge va molt més enllà del decret Mari Carmen. En Marec ens ha explicat quines són les seves reivindicacions per Catalunya.
13: Volem que el govern activi un pla d'emergència habitacional per la gent que viu al carrer, igual que si hagués una dana o hagués un Covid, que aquesta gent tingui un pla d'emergència que els hi posi al centre.
12: L'Arteco també ha passat la nit aquí i té la intenció de quedar-se fins al final, que a hores d'ara no sabem quan serà. Té un missatge molt clar pels 135 diputats que ara mateix són al debat de política general al Parlament.
14: Que deixin de fer papers mullats, que deixin de donar-li vida als especuladors. No creiem en les solucions que ens estan plantejant des del Parlament, des de la Generalitat, des del Govern. Ens diuen moltes paraules i ens intenten dir mentides i ja no ens les creiem.
12: Ara al migdia està previst que se celebri una assemblea que ha de servir per definir objectius i establir grups de treball per repartir-se tasques, com per exemple la neteja.
2: Justament l'habitatge és el punt més feble dels drets socials, segons una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques. Només una de cada 10 persones creuen que està garantit per a tothom, a diferència de l'educació o la salut, que per més del 60% dels enquestats arriben a tots els ciutadans. Alhora, gairebé un 70% creuen que l'accés al primer habitatge empitjorarà en un futur. L'enquesta es va fer el 10 i el 17 de setembre, abans, per tant, del moviment social arran del desnonament de Mari Carmen i dels decrets del govern espanyol per intentar pal·liar la crisi de l'habitatge. I a tot això, l'Euríbor es dispara al setembre i assoleix el nivell màxim en 2 anys, cosa que tornarà a encarir les hipoteques, i la cosa no acabarà aquí, segons els experts. De moment, el principal indicador del mercat hipotecari tancarà aquest mes en el 3,2%, més d'un punt per sobre que no fa un any. Això farà que les revisions anuals de les hipoteques variables que tinguin en compte aquesta dada s'encareixin uns 100 euros mensuals de mitjana. Des de principis d'any que l'Euríbor ha anat augmentant, esperonat per les pujades dels tipus d'interès que el Banc Central Europeu ha aprovat per intentar frenar la inflació. Com que es dona per fet que tant aquest any com a principis de l'any que ve n'hi haurà més, els experts vaticinen que l'Euríbor pugui acostar-se al 4%. Ricard Garriga, fundador i director general de la plataforma hipotecària Trioteca.
15: No creiem que sobrepassi el 4, però sí que estigui 3 alt, arrossant el 4, segur, més que res, per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
2: Segons Garriga, els bancs estan apujant els tipus de les hipoteques fixes justament perquè preveuen que l'Euríbor continuï a l'alça. Gairebé falten uns 7 minuts per arribar a 2:15 del migdia. Una de cada 4 persones que viu al carrer va ser insultada o agredida per la seva situació de sensellarisme el 2025, fet que es coneix com aporofòbia, el rebuig a la pobresa. Ho diu un informe de la Fundació Arrels que apunta que aquestes discriminacions han augmentat els darrers anys, en part per l'auge dels discursos d'odi. Barcelona, Marriera.
16: Viure al carrer comporta de per si discriminacions o agressions. El 80% dels enquestats expliquen que alguna vegada han patit insults, amenaces o cops, i en alguns casos els agressors fan explícit que ho fan pel sol fet que la persona viu al carrer. Un exemple és el que va viure el José Luis Miralles, que ha estat 18 anys vivint al carrer.
17: Pero bueno, un día en la guagua entraron 5 chicos y bueno, empezaron a insultarme que si eres un mendigo de mierda, que si todas estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no? ¿Por qué simplemente, no? Eso dice, porque a mí no.
16: La directora d'Arrels, Bea Fernández, alerta que molts d'aquests casos no es denuncien per por o simplement perquè les víctimes creuen que no serveix de res. Per això demana a les administracions mesures per protegir el col·lectiu.
18: Tots aquests delictes i agressions es produeixen a l'espai públic, sobretot. No? Es produeixen perquè les persones estan vivint al carrer, no tenen un allotjament on estar. No? Per tant, donar respostes a la situació de sensellarisme d'aquestes persones és també prevenir la porofòbia i la victimització.
16: Assegura que arran del cas de la Rosario, la dona assassinada en un caixer automàtic el 2005, es va conèixer aquest tipus de violència i ara cal tenir més dades reals sobre el fenomen.
2: 5 minuts per 2:15.
6: Esport.
2: Eudald Serra, bon dia.
19: Bon dia. El davanter blaugrana Rafinha...

0: de la Roma. Pere Romeu recupera diverses jugadores, com ara la neerlandesa Van Aasten, que hi va rebre l'alta mèdica, o les jugadores que estaven jugant fins fa poc amb la selecció espanyola sub-20. El tècnic se centra només a guanyar la Roma i no pensar encara en el clàssic del cap de setmana.
1: Però si demà guanyem a camp rival contra la Roma, que és un gran equip, ja serien 6 punts de Champions, que ja és una passada endavant, evidentment, important, i si després afrontem amb garanties i energia el clàssic del diumenge, es pot fer camp nou amb la nostra gent, segur que serà una bona manera de tancar aquest primer període.
0: El partit entre la Roma i el Barça començarà a 6:45 i el podreu seguir en directe a la transmissió que en farem a la TDG de Catalunya Ràdio a partir de les 6. Lamine Yamal es va exhibir ahir a Sevilla amb 2 gols i 1 assistència en la victòria de la selecció espanyola de futbol sobre Croàcia per 4-1 en partit de la segona jornada de la Lliga de les Nacions. El blaugrana va ser elegit a més millor jugador del partit.
2: Hace un mes me decías que estaba mal, que estaba... que no sabías qué me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando, sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces tranquilo.
0: A més de Lamine Yamal, que va ser substituït a la meitat del segon temps, ahir també van ser titulars Pau Cubarsí i Fermín. També va formar part de l'11 inicial espanyol els catalans Marc Cucurella i Marc Pubill, que va marcar un gol. I a la segona part també van jugar els blaugranes Pedri i Rodri i el català del Liverpool Víctor Muñoz. Mentrestant, Livakovic va ser el porter titular de Croàcia. També ahir, a la Lliga de les Nacions, República Txeca 0, Anglaterra 2, amb un gol del blaugrana Anthony Gordon. I Eslovènia 2, Macedònia del Nord 0. El defensa de l'espanyol Derkusic va ser titular amb Eslovènia i va jugar 85 minuts.
3: Trescat Info.
0: En bàsquet, el Kitzenàs Manresa s'estrena aquesta tarda a l'Eurocup jugant a la pista del PAOK de Salònica a partir de 6:45. Del rival d'aquest vespre en parla el tècnic manresà Diego Ocampo.
4: Sapiguem de la dificultat, del nivell de l'equip, però no és qüestió de plorar. És qüestió de que és un repte. Hem de jugar molt millor que el dissabte, sobretot defensar bé la transició, l'1x1, i després en la defensa del perímetre, que hem d'entendre que no podem jugar al fall.
0: I a l'Eurolliga femenina, aquest vespre, a partir d'un 8:45, l'Uni Girona juga a Fontajau la classificació per la fase de grups de la màxima competició europea. L'equip que entrena Roberto Íñiguez s'enfrontarà a l'Enlab Konut de Turquia, a partit únic.
5: Estamos verdes, faltan mecanismos, pero sabiendo que el partido de miércoles es muy importante y da igual en qué momento del proceso estás, habrá que dar más y dar un paso adelante, ¿no? En las cosas que aunque no las tenemos, intentarlo con más corazón y sobre todo competir mejor de lo que hemos hecho en los últimos partidos.
0: D'altra banda, el Barça, que ahir va patir la primera derrota de la temporada a l'Eurolliga, després de perdre la pista del Dubai, viatja avui cap a Turquia, on divendres torna a tenir partit de competició europea a la pista del Besiktas d'Istanbul.
3: Trescat Info.
0: En vol el Freaking Granollers debuta aquest vespre a partir de 6:45 a la Lliga Europea. Ho farà a la pista del Flensburg Alemany, en parla el pivot vallesà Adrià Figueres.
6: Aquí hem de lluitar per estar entre aquests dos primers. Sabem que el Flensburg és clarament favorit, de fet és clarament favorit a guanyar la competició i nosaltres haurem de lluitar, doncs, evidentment, els punts que puguin contra Flensburg, però sobretot amb els altres dos rivals per estar per davant d'ells.
0: I en waterpolo aquest vespre, 8:45, l'Atlètic Barceloneta jugarà davant el Marsella a la final de la Supercopa Europea a la piscina de Sant Sebastià. Sentim el tècnic Fran Fernández.
7: Conseguir un títol europeo que tiene mucho mérito y que vienen aquí sin ningún tipo de presión. Vamos a ver, vienen con bajas y nunca sabes si eso es bueno o no. Nos obliga a pensar en qué nuevas situaciones van a tener que buscar para suplir estas ausencias. Es lo bonito del deporte, ¿no? Que te sientas y no sabes lo que va a pasar.
0: I en futbol sala, aquest vespre, 8:45, es juga el partit avançat de la Lliga entre el Barça i l'Oparrulo Gallec.

Són 2:15 del migdia, matí que hem dedicat pràcticament en exclusiva a oferir-vos la segona sessió del debat de política general al Parlament. Junts per Catalunya forçarà que el Parlament voti si reprova el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant aquesta segona sessió del debat de política general, ho ha dit la presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales. Mentrestant, Esquerra Republicana manté la col·laboració amb Illa si compleix. PP i Vox l'han acusat de demonitzar la dreta i l'extrema dreta, i els comuns l'han acusat de formar part més del problema que no pas de la solució en la qüestió de l'habitatge. El debat es reprendrà a les

0: 3 de la tarda amb la intervenció de la resta de grups que queden pendents, la CUP, el grup mixt i el grup parlamentari del PSC, i ho podreu seguir en directe aquí a 3Cat Info. I avui el Boletí Oficial de l'Estat publica el primer dels dos decrets d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres i l'anunciada prohibició de la compra especulativa i quede limitada a determinats casos. Només s'aplicarà quan els fons immobiliaris vulguin comprar habitatges per un preu inferior al 70% del seu valor de taxació. Per bé, Junts no han desvetllat el sentit del vot. A partir d'ara també us explicarem que el Tribunal Suprem autoritza l'administració Trump a reprendre la deportació de migrants a tercers països abans no emetir una sentència definitiva al desembre. Un tribunal inferior havia alertat que les deportacions vulneraven el dret dels migrants. I un concert de l'Escola de Montserrat, de l'Escolania de Montserrat, amb l'orgue que tocava el pare de Pau Casals, és un dels actes centrals de la celebració del 150è aniversari del naixement del músic que impulsa la fundació que porta el seu nom i l'Ajuntament del Vendrell. I en esports, Eudald, Rafinha torna cap a Barcelona i no jugarà el pròxim amistós amb el Brasil.
1: El davanter brasiler li farà més proves a l'arribar per saber quina lesió es va fer en el partit d'ahir davant Austràlia, en què va haver de ser substituït al descans. Els primers pronòstics parlen d'un edema a la cuixa dreta.
0: Tarda amb ruixats irregulars, localment d'intensitat moderada en punts propers a la muntanya i a l'extrem sud. La inestabilitat no s'ha acabat i serà protagonista en augment els propers dies. Avui hi haurà temperatures més altes al nord-est del país. Doncs bé, en aquest debat de política general que hem anat seguint, el president Salvador Illa ha proposat modificar el Codi Penal per endurir la tinença i l'exhibició d'armes de foc que comportaran sempre penes de presó efectiva. La reforma es presentarà a les Corts espanyoles com una iniciativa legislativa del Parlament i la defensaran 3 diputats de la Cambra Catalana. Ho ha anunciat, com dèiem, durant aquest debat de política general. Segons els Mossos d'Esquadra, el primer semestre d'aquest any s'han registrat una 70ena d'incidents amb armes de foc. És un 45% més que en el mateix període de l'any passat. Aquests fets han provocat 6 morts i 27 ferits. Segons dades del cos, entre el gener i el juny s'ha intervingut unes 180 armes, un 15% més que l'any passat, la majoria curtes. Això s'explica perquè tenen un preu més assequible i perquè hi ha més desinhibició a l'hora de fer-les servir. En aquest context, dèiem, el president Illa proposa duplicar les penes previstes fins ara i imposar les penes de presó per l'exhibició, tant si es disparen trets com si no, ja que s'elimina la rebaixa d'un grau si es demostra que no es volia fer servir amb finalitat il·lícita. Ho anunciava aquest matí.
2: Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i vicis d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i vicis d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues. No?
0: Fons de la presidència han explicat a 3Cat Info que el tràmit per portar la iniciativa legislativa a Madrid hauria d'estar enllestida durant el mes d'octubre. Canviem de qüestió, continuem parlant però d'habitatge. Junts i PNP mantenen la incògnita sobre si donaran suport al decret amb les principals mesures d'habitatge que es votarà divendres al Congrés dels Diputats. Cap de les dues formacions revela encara què pensa fer, però el número 2 de Junts, Jordi Turull, apuntava al matí de Catalunya Ràdio que li cal més temps per veure els detalls del decret.
3: Nosaltres ens movem pel rigor, no pels tòpics. I, per tant, què estem fent ara? Mirant tota la lletra petita que pugui haver-hi, perquè és molt que ens estem jugant amb això.
0: Des de sumar el ministre Ernest Urtasun picava l'ullet a Junts, qui sí que ha deixat clar que votaran a Esquerra. És Oriol Junqueras, que apuntava al matí que hi donaran suport, tot i que el seu cap de files a Madrid, Gabriel Rufián, després ho refredava.
4: Són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
5: Sé que des de Barcelona se dice eso.
6: Hoy a la mañana.
5: Vamos a revisar hasta la última coma. Me da igual a quien contradigo, yo lo voy a leerlo hasta la última coma.
0: Doncs bé, l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis vaticina que els decrets aprovats pel govern espanyol en habitatge comportaran la desaparició dels pisos de lloguer. Els promotors qualifiquen de voràgine legislativa al marge del sector privat les últimes iniciatives de l'executiu Barcelona, Joan García.
7: Dures crítiques dels promotors al govern espanyol a qui acusen de legislar només per a uns quants i no per a tothom. Dels últims decrets, bàsicament, consideren que compliquen la vida al 90% de propietaris del parc de lloguer. Per això, Xavier Vilajovana, president de l'associació, fa aquest vaticini.
8: La gent aguantarà que s'acabin els contractes, posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer. Sabeu què passa? Que s'està legislant per intentar corregir els efectes d'aquells que ostenten el 4% del mercat de lloguer d'aquest país.
7: Els promotors reclamen solucions estructurals, com ara modificar la llei del sòl per desbloquejar planejaments a mig fer que, segons diuen, contenen gairebé la meitat de l'oferta per habitatge protegit. L'associació farà els dies 7 i 8 d'octubre a Barcelona un congrés de l'habitatge amb la participació tant del sector públic com del privat.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més coses. El Ministeri de Defensa Espanyol ha remès a la Fiscalia i al jutjat de Guàrdia de Ceuta un informe d'Amnistia Internacional on es denuncien tortures i vexacions de militars a migrants. L'ONG considera que hi ha un patró de conducta per part dels soldats consistent en pallisses, assetjament, humiliacions, robatori de diners i confiscació i trencament de mòbils. En alguns casos, els militars ho van justificar dient que tenien ordres per fer que no se sentissin còmodes. Amnistia assenyala sobretot els membres de la Legió per intentar aclarir els fets al departament que dirigeix Margarita Robles, ha obert una investigació interna. L'informe, que arriba quan fa 2 mesos de l'entrada massiva de finals de juliol, es basa en entrevistes a 65 estrangers i reunions amb organitzacions, la Fiscalia i l'administració local. Amnistia considera que cada vegada es tendeix més a deshumanitzar els migrants mentre augmenten els discursos de l'odi i la desinformació. De fet, la delegació d'Amnistia explica que va rebre insults i assetjaments per part de militars. A l'àmbit internacional, Israel confirma que un vol amb destinació a aquest país procedent dels Emirats Àrabs Units s'ha desviat cap a l'Aràbia Saudita després d'emetre senyals d'emergència arran d'una baralla física entre els pilots. L'aparell, que transportava uns 150 passatgers israelians, hauria fet un descens sobtat i ràpid de 4.000 metres en menys de 30 segons abans de llançar un primer senyal d'emergència. Poc després ha enviat un segon senyal que indicava una possible interferència il·lícita. Una passatgera ha explicat després d'aterrar que s'han sentit crits abans que un home armat amb un ganivet hagi obligat un dels pilots a estirar-se a terra. Segons aquest testimoni, hi havia sang arreu de l'aeronau, una declaració consistent amb la fotografia difosa a les xarxes socials i suposadament feta des de l'interior de l'avió, que mostra la camisa d'un passatger amarada de sang. Els senyals d'emergència han desencadenat un important dispositiu de seguretat a Israel, país que no manté relacions diplomàtiques oficials amb l'Aràbia Saudita. El govern israelià assegura que la situació està sota control, que tots els passatgers es troben bé i que es treballa hores d'ara per repatriar-los. I l'administració de Donald Trump pot reprendre la deportació de migrants a tercers països mentre els magistrats del Tribunal Suprem examinen els arguments legals i emeten una sentència definitiva al desembre. La resolució emesa aquesta matinada per un alt tribunal dividit al respecte suposa una victòria provisional per un element clau de l'estratègia de deportacions massives del president nord-americà. Els magistrats han anunciat que revisaran a partir de la setmana que ve la sentència d'un tribunal inferior que determinava que les deportacions vulneren els drets del procés dels migrants. Però, de moment, aproven la petició que els va fer a la Casa Blanca la setmana passada perquè suspengués d'immediat l'aplicació d'aquella sentència. El Departament de Seguretat Nacional ha enviat des del febrer de l'any passat més de 25.000 migrants a tercers països, sobretot a l'Amèrica Llatina i l'Àfrica, segons els registres judicials.
9: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
0: La pujada del nivell del mar s'accelera a tot el món i ja és de més de 4 mil·límetres anuals. És una de les dades del desè informe sobre l'estat dels oceans de Copernicus, segons el qual el fenomen és especialment greu al Mediterrani Occidental, on hem passat dels 3 mil·límetres de pujada a l'any a gairebé 6,5. Més del doble en 2 dècades. La pujada del nivell del mar s'explica, entre altres factors, per l'increment de temperatura que fa que l'aigua s'expandeixi i ocupi més espai. En aquest sentit, l'informe constata un augment excepcional de la calor que absorbeixen els oceans. Calculen que el 2025 va ser l'equivalent a multiplicar per 40 tota l'energia que es va consumir al món aquell any. Aquest escalfament alimenta les onades de calor marina, provoca alteracions als ecosistemes i pot intensificar la potència de les tempestes. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat.
10: Quan tenim un oceà o un mar molt càlid, augmenta l'evaporació i quan hi ha condicions de molta inestabilitat, pot ser una dana, pot ser una depressió mediterrània, doncs el que fa és que té més energia. Per tant, pot créixer els núvols amb més vigor, amb més energia, i poden provocar aiguats.
0: L'escalfament global i en concret les onades de calor d'aquest estiu també expliquen un increment de la contaminació per ozó a tota Europa, fins al punt que s'han superat els valors límit per protegir la salut. Un informe que Copernicus també ha publicat avui alerta que gairebé la meitat de la població d'Europa ha estat exposada aquest any a nivells alts d'aquest contaminant. Catalunya és un dels indrets on el problema és més greu. Fins ara ha afectat sobretot la plana de Vic i el Prepirineu, però s'està estenent, com ens explica l'investigador del CSIC, Xavier Querol.
11: Quan la marinada no és potent, que en les onades de calor sol passar, aquesta massa d'aire que normalment se'n va cap a la plana de Vic i cap al Prepirineu, se queda estancada aquí. I llavors l'impacte d'ozó a l'àrea metropolitana és més gran.
0: Com a resultat d'això, s'estan detectant nivells elevats d'ozó troposfèric a Badalona, Mataró, el Garraf i a la mateixa ciutat de Barcelona.
9: 3CAT Info.
0: Les reserves d'activitats de lleure i colònies escolars han caigut un 80% aquest curs arran del conflicte entre els mestres i el Departament d'Educació. L'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, l'Educació i la Cultura avisa que aquesta caiguda farà que alguns negocis hagin de tancar i calculen que tot plegat provocarà prop de 3.000 acomiadaments. El gerent de l'associació, Pep Montes, demana un esforç al govern i als mestres per resoldre aquest conflicte. Són declaracions a 3CAT Info.
12: Ens han convertit en espectadors impotents d'aquesta situació. Nosaltres no entenem que reclamar millores al sistema educatiu, que efectivament compartim que són necessàries, s'estigui afectant d'una manera tan greu. Per tant, una acció de pressió com aquesta tan radical el que fa és abocar a les empreses en risc de fallida.
0: Hores d'ara, més de 1.300 centres educatius s'han adherit a iniciativa de no fer colònies ni tampoc sortides escolars. I aquest migdia a Lleida, davant de la delegació d'ensenyament, s'ha pogut sentir això.
13: Sortides i colònies amb condicions dignes. Sortides i colònies.
0: Són delegats sindicals d'USTEC, la CGT i la Intersindical que han denunciat pressions de les direccions dels centres educatius i del mateix departament per revertir la decisió dels claustres de no fer sortides ni colònies. Lleida, per Joan Álvarez.
14: En concret, els sindicats asseguren que han tingut coneixement de centres on algunes direccions estarien promovent noves votacions dels claustres de professors o buscant altres vies per revertir les decisions preses pels mestres. Sentim Rosa Aguilar d'USTEC a Lleida.
15: Les direccions doncs ara estan pressionant per a que els mateixos mestres i professors que han decidit no fer sortides de colònies doncs, reconsiderin fer-les, reben també consells per part de la inspecció per tal de que pressionin a dintre els claustres perquè reconsiderin i, a més, hi ha una pressió mediàtica.
14: Els sindicats que han accedit a l'interior de les oficines per registrar la denúncia reclamen a la direcció dels serveis territorials de Lleida i a la seva inspecció que donin instruccions clares a totes les direccions dels centres recordant l'obligació de respectar els acords dels claustres.
0: La Fundació Pau Casals i l'Ajuntament del Vendrell han revelat quines seran les dues actuacions centrals dels actes del 150è aniversari i del seu naixement. Són, d'una banda, un concert de l'Escolania de Montserrat amb l'orgue que tocava el pare de Pau Casals i, de l'altra, la interpretació de l'oratori al pessebre. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
16: Les veus de l'Escolania de Montserrat es fondran amb l'orgue de l'Església Parroquial del Vendrell el pròxim 23 d'octubre al vespre. Les entrades es poden comprar a partir d'aquest divendres online i presencialment. Té un significat especial el fet que és l'orgue barroc del segle XVIII, al qual Casals tenia molt afecte i el va arribar a tocar sent un nen perquè el seu pare en va ser l'organista. A banda d'aquest concert, el 29 de desembre, que és el dia en què Pau Casals va néixer, l'any 1876, hi haurà un gran concert a la mateixa església del Vendrell. En dona els detalls el director general de la Fundació, Jordi Pardo.
17: S'interpretarà l'oratori al pessebre, interpretat per orgue i cor. Una versió que vam revisar amb l'autorització i supervisió de la Marta Casals i a la que l'Antoni Rosmarbà, que és el degà dels directors d'orquestra d'Espanya, té 90 anys, però que està com una màquina, dirigirà l'assistència del Daniel Mestre, que és el director de la coral Càrmina, que interpretarà la part coral.
16: Els solistes seran la soprano Mireia Tarragó, la mezzosoprano Gemma Coma, el tenor David Alegret, el baríton Ferran Albric i el baix Germán de la Riba. L'organista serà Mercè Sánchez.
0: 3:15 del migdia, obrim àrea de servei. Captura la situació del trànsit i del transport públic. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
18: Bon dia, Carme. Ara mateix hi ha retencions a l'AP7 a Bellaterra en direcció a Girona, a la C-17 a Parets en sentit Barcelona i al Baix Ebre hi ha un vehicle avariat a l'AP7 a l'Ampolla que talla un carril en sentit sud. A més, a la carretera C-1415, la que connecta Cerdanyola amb Barcelona per Collserola, se circula en pas alternatiu per una esllavissada a Montflorit. Pel que fa al transport públic, hi ha retards a les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R4 per diverses incidències ja resoltes. Això és tot. Fins aquí la informació viària.
9: El temps.
0: Amb el Francesc Mauri.
19: Entrem en una tònica d'alta incertesa en el pronòstic. Els mapes ens donen diversos elements que ens faran recomanar que el pronòstic es segueixi a 12-24 hores com a màxim. De moment, aquesta tarda, ruixats irregulars, nuvolades a molts indrets, a l'extrem sud de Catalunya i a punts de muntanya és on la probabilitat de ruixat serà més alta, tot i que no la descartem a qualsevol punt del país, sempre de forma local. I de cara a demà, doncs, tindríem un matí semblant aquesta tarda o amb menys possibilitat de ruixats i d'algunes clarianes més, però de cara a la tarda, nit i matinada, els ruixats guanyarien intensitat, sempre irregulars i locals, i aquesta intensitat, l'abundància i la persistència es podria fer important de cara al vespre i la nit al terç sud de Catalunya.
9: Molta Trescat precaució. Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Mossos d'Esquadra, que han analitzat les imatges del cas de Roger Espanyol, asseguren al judici que l'escopeta que li va buidar l'ull va disparar una bala de goma, però que ho va fer apuntant a terra i amb poca visibilitat. Audiència de Barcelona, Anna Alfonso.
20: Els agents dels Mossos que han analitzat les gravacions d'aquell dia també constaten que l'impacte que va buidar un ull a Roger Espanyol ho va fer a una distància molt curta, de poc més de 14 metres, i que un mateix agent, que han pogut identificar, va disparar fins a 3 trets a la mateixa zona. Però a preguntes de la Fiscalia hi han afegit que el tret va ser apuntant a terra i que l'escopeter no tenia visibilitat.
21: En el momento de efectuar el disparo que termina lesionando a alguien, el agente, que el bocachero, tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
22: Sí, en el lado, en su parte derecha. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, dos agentes más.
20: Això podria servir a la defensa per posar en dubte que l'atac fos intencionat contra Espanyol, una intencionalitat que és una de les claus per condemnar l'escopeter i els altres tres agents jutjats aquests dies. A la sessió d'avui també ha declarat com a testimoni el fotògraf del Nacional, Sergi Alcázar, que era molt a prop de Roger Espanyol, quan els agents van disparar i que assegura que va sentir perfectament el tret. També nega que hi hagués un context de guerrilla urbana a la zona i diu que no va veure llançament de tanques ni d'objectes cap als agents de policia. El judici s'acabarà demà, precisament 1 d'octubre, tot just 9 anys després dels fets.
0: Un home de 93 anys ha reconegut avui a l'Audiència de Lleida haver agredit sexualment una dona amb discapacitat a Juner de les Garrigues i l'han condemnat a 2 anys de presó. També li haurà de pagar 6.000 euros d'indemnització. Lleida, està a la Busoms.
23: Els fets es remunten al desembre del 2022. Els tocaments de caràcter sexual van passar quan l'home va acompanyar la víctima fins a l'estació de trens després d'haver coincidit en un bar de Juneda. La condemna de 2 anys de presó i 5 més de llibertat vigilada ja és ferma perquè hi ha hagut un acord de conformitat entre la defensa de l'home, les acusacions exercides per la víctima i una fundació social, i també la Fiscalia, que abans del pacte, pel qual l'acusat admès els fets, demanava 5 anys de presó. Amb aquesta rebaixa, l'home, de 93 anys i que no tenia antecedents, amb tota probabilitat no haurà d'entrar en un centre penitenciari. En tot cas, la sentència també li prohibeix acostar-se a menys de 500 metres de la dona i comunicar-se amb ella durant 3 anys i que li pagui 6.000 euros d'indemnització.
0: L'Ajuntament de Barcelona demana a la DGT una moratòria en l'aplicació de la nova regulació semafòrica que ha d'entrar en vigor demà 1 d'octubre. La norma prohibeix el semàfor groc intermitent, que fins ara permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd per a vianants. Barcelona, David Àngela.
1: L'objectiu de la DGT és reduir els conflictes i la sinistralitat entre vehicles i usuaris vulnerables, com són els vianants i ciclistes, però l'Ajuntament de Barcelona adverteix que la seva aplicació congestionaria el trànsit rodat i també afectaria la fluidesa de vianants i ciclistes. Segons el consistori, a Barcelona hi ha 1.500 semàfors d'aquesta tipologia i 500 interseccions per bicicletes d'aquestes característiques. D'altra banda, la nova normativa de trànsit també estableix que els motoristes han de portar guants de protecció i calçat tancat. A diferència de la resta de l'Estat, el Servei Català de Trànsit manté la negativa de permetre la circulació de motos pel voral. Ramon Lamiel, el seu director, ho justifica en declaracions a aquesta emissora.
24: És un espai importantíssim de seguretat. En autoví
2: autovies, si bé això es permet fer en autopistes i autovies, en autovies circundants o del perímetre de Barcelona, al voral també hi circulen els ciclistes. Per tant, aquesta barreja de trànsit ciclistes motoristes no ens sembla adequada.
3: La normativa finalment permet que els motoristes utilitzin també intercomunicadors.
4: De podcast n'hi ha molts. Però només n'hi ha un que t'explica cada dia una notícia a fons, amb el temps que cal i amb les veus expertes de 3Cat Info.
6: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
4: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Els arqueòlegs descobreixen un segon conjunt termal de luxe a la vila romana del Collet de Sant Antoni de Calonge. Les campanyes fetes fins ara al jaciment havien permès descobrir una important i luxosa vila romana habitada des del segle I abans de Crist. Girona, Pau Bartrolí.
24: Els arqueòlegs han trobat noves evidències que certifiquen el luxe i la categoria de la vila romana ubicada en un turó de la vila de Sant Antoni de Calonge, a l'extrem nord de l'abadia de Palamós. Al sector oest, els arqueòlegs han desenterrat dues piscines que formen part d'un segon complex termal de la vila. El codirector de les excavacions, Roger Balzàs, en destaca la bona conservació.
25: A part dels tubs de plom, es conserven els bancs per seure en aquestes piscines, en aquestes grans banyeres, potser per dir-ho així, i també l'alçada de les parets, que conserven ben bé un metre i escaig d'alçada, estan molt ben conservades.
24: Per a pròximes campanyes queda pendent saber els usos d'aquestes piscines, si servien per contenir aigua freda, calenta o tèbia, i veure si el complex tenia més estances, com un vestuari. Els descobriments consoliden la idea que el jaciment, molt més gran del que es veu avui en dia, és el que s'anomena una vila mare, una gran vila residencial encarada a mar, on el luxe era molt important.
0: Pamplona acollirà la gala dels Premis Goya 2027 el 6 de febrer. Així ho ha anunciat aquest matí el president de l'Acadèmia de Cine Espanyola, Fernando Méndez Leite. La capital navarresa agafarà així el relleu a Barcelona, que va ser la seu de l'última edició dels guardons. La cerimònia manté el seu caràcter itinerant per portar la gran festa del cinema espanyol a diferents punts del territori. Durant l'anunci, Méndez Leite ha tingut un record pel cineasta Gonzalo Suárez, mort ahir als 92 anys, ha destacat el vincle de Navarra amb el cinema espanyol com a escenari de pel·lícules com Tasio o Ocho Apellidos Vascos i com a terra natal de professionals com Alfredo Landa o Naya Nimri. El 15 de desembre es faran públics els nominats als pròxims Premis Goya, en què La Bola Negra parteix com a màxima favorita, seguida de prop pel cert queridor de Rodrigo Sorogoyen. I ara parlem de música.
26: Si algun motiu hi havia...
27: És una d'aquelles que...
0: Gossos arrencarà una nova gira al Festival Estrenes de Girona per celebrar els 20 anys de la cançó Corren i actuaran el 30 d'abril a les escales de la Catedral i amb un concert doble a 7:45 i a les 10. Nacho Tarrés destaca bé que tenen un bon motiu per tornar a pujar als escenaris. Aquesta cançó és una de les clàssiques de Gossos. Com ja va avançar Catalunya Ràdio, la gira de celebració dels 20 anys de Corren els portarà a 12 localitats, però serà un tour puntual que no suposarà un disc nou ni una tornada indefinida als escenaris. Les entrades per als concerts de Gossos al Festival Estrenes es posaran a la venda demà a les 7 de la tarda. I encara us afegirem una altra qüestió, i és que el musical Mamma Mia arriba al Teatre Tívoli de Barcelona després de 3 anys d'exhibició a Madrid i més de 800.000 espectadors. És una producció en castellà de gran format, amb música en directe i un repartiment ple de noms catalans. Marc Ribas o Mireia Portes, que interpreta la Tània, una de les amigues de la dona. Mamma Mia estarà uns mesos al Teatre Tívoli i ja ha venut 60.000 entrades abans de l'estrena. I d'aquesta manera arribem a la informació esportiva.
6: Esport.
0: Eudald Serra, bon dia.
1: Bon dia. El davanter blaugrana Rafinha torna cap a Barcelona i no jugarà amb el Brasil el proper amistós previst per dissabte davant l'Índia. Per evitar riscos, el brasiler li farà més proves a l'arribar per saber la base exacta del que es va fer al partit d'ahir davant Austràlia, quan va haver de ser substituït al descans per culpa d'unes molèsties a la cuixa. Els primers pronòstics parlen d'un edema a la cuixa dreta. D'altra banda, el Barça femení afronta avui la segona jornada de la Champions, jugant al camp de la Roma. Pere Romeu recupera diverses jugadores, com ara la neerlandesa Van Aasten, que hi va rebre l'alta mèdica, o les jugadores que estaven jugant fins fa poc amb la selecció espanyola sub-20. El tècnic se centra només a guanyar la Roma i no pensar encara en el clàssic del proper cap de setmana.
5: Però si demà guanyem a camp rival contra la Roma, que és un gran equip, ja serien 6 punts de Champions, que ja és una passada endavant, evidentment, important, i si després afrontem amb garanties i energia el clàssic del diumenge, es pot fer Camp Nou amb la nostra gent, segur que serà una bona manera de tancar aquest primer període.
1: El partit entre la Roma i el Barça començarà a 6:45 i el podreu seguir en directe a la transmissió que en farem a la TDG de Catalunya Ràdio a partir de les 6.
9: 3CAT Info.
1: Lamine Yamal es va exhibir ahir a Sevilla amb 2 gols i 1 assistència en la victòria de la selecció espanyola sobre Croàcia per 4-1 en partit de la segona jornada de la Lliga de les Nacions. El blaugrana va ser elegit millor jugador del partit.
7: Hace un mes me decías que estaba mal, que estaba... que no sabías qué me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando, sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces tranquilo.
1: A més de Lamine Yamal, que va ser substituït a la meitat del segon temps, ahir també van ser titulars Pau Cubarsí i Fermín. També van formar part de l'11 inicial espanyol els catalans Marc Cucurella i Marc Pubill, que va marcar un gol a la segona part. També van jugar els blaugranes Pedri i Rodri i el català del Liverpool, Víctor Muñoz. Mentrestant, Livakovic va ser el porter titular de Croàcia. També ahir a la Lliga de les Nacions, República Txeca 0, Anglaterra 2, amb un gol del blaugrana Anthony Gordon, i Eslovènia 2, Macedònia del Nord 0. El defensa de l'espanyol Derkusic va ser titular amb Eslovènia i va jugar 85 minuts.
9: 3CAT Info.
1: En bàsquet, el Kitzenes Manresa s'estrena aquesta tarda a l'Eurocup jugant a la pista del PAOK de Salònica a partir de 6:45. Del rival d'aquest vespre en parla el tècnic manresà, Diego Campo.
8: Sapiguem de la dificultat, del nivell de l'equip, però no és qüestió de plorar. És qüestió de que és un repte, hem de jugar molt millor que el dissabte, sobretot defensar bé la transició, l'1x1, i després en la defensa del perímetre, que hem d'entendre que no podem jugar al fall.
1: I a l'Eurolliga femenina, aquest vespre a partir d'1:15, l'Uni Girona juga a Fontajaula classificació per la fase de grups de la màxima competició europea. L'equip que entrena Roberto Íñiguez s'enfrontarà a l'Enlab Konut de Turquia a partit únic.
10: Estamos verdes, faltan mecanismos, pero sabiendo que el partido de miércoles es muy importante y da igual en qué momento del proceso estás, habrá que dar más y dar un paso adelante, ¿no? En las cosas que aunque no las tenemos, intentarlo con más corazón y sobre todo competir mejor de lo que hemos hecho en los últimos partidos.
1: D'altra banda, el Barça, que ahir va patir la primera derrota de la temporada a l'Eurolliga després de perdre la pista del Dubai, viatja avui cap a Turquia, on divendres torna a tenir partit de competició europea a la pista del Besiktas d'Istanbul.
9: 3CAT Info.
1: En handbol, el Freiking Granollers debuta aquest vespre a 6:45 a la Lliga Europea, jugant a la pista del Flensburg alemany. En parla el pivot vallesà, Adrià Figueres.
11: Aquí hem de lluitar per estar entre aquests dos primers. Sabem que el Flensburg és clarament favorit. De fet, és clarament favorit a guanyar la competició. I nosaltres haurem de lluitar, doncs, evidentment, els punts que puguin contra Flensburg, però sobretot amb els altres dos rivals per estar per davant d'ells.
1: I en waterpolo, aquest vespre, 6:45, l'Atlètic Barceloneta jugarà davant del Marsella a la final de la Supercopa Europea a la piscina de Sant Sebastià de Barcelona. Sentim el tècnic dels mariners, Fran Fernández.
12: Conseguir un título europeo que tiene mucho mérito y que vienen aquí sin ningún tipo de presión. Vamos a ver, vienen con bajas y nunca sabes si eso es bueno o no. Nos obliga a pensar en qué nuevas situaciones van a tener que buscar para suplir estas ausencias. Es lo bonito del deporte, ¿no? Que te sientas y no sabes lo que va a pasar.
1: En futbol sala, aquest vespre, 6:45, es juga el partit avançat de la Lliga entre el Barça i l'Oparrulo gallec. I tornant al futbol, el Terrassa juga aquest vespre al camp del Sestao, partit dels quarts de final de la Copa Federació. Qui guanyi aconseguirà la classificació directa per la Copa del Rei, on s'enfrontarà a un equip de primera divisió. I el Rally del Marroc avui es disputa la segona etapa de 300 quilòmetres amb sortida i arribada a Zàgora. El nord-americà Ricky Brabec ha sortit com a líder en motos, mentre que el català Edgar Canet era tercer a la classificació. La general de cotxes l'encapçala el portuguès Joao Ferreira. Nani Roma i Àlex Aro són novens.
13: Junts, el PNB i Podem mantenen a l'aire, per motius oposats, el seu vot al decret d'habitatge aprovats ahir pel govern espanyol. Bon dia, són les dues.
14: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
13: Màxima incògnita hores d'ara sobre el futur dels dos decrets d'habitatge. El primer, el que inclou el gruix de les mesures, ha entrat avui en vigor. Mentre que el segon, el de les pròrrogues indefinides i que inclourà indemnitzacions dels propietaris que no justifiquin la no renovació de contractes, encara no s'ha publicat, Joan Bota.
15: Podem criticar que els decrets s'hagin trossejat i amenaça amb un tot o res. Esquerra Oriol Junqueras ha anunciat que votarien a favor dels dos textos, però just després Gabriel Rufián ho ha posat en dubte i Junts i el PNB s'estudien el primer decret, mentre es dona per fet que tombaran el segon, amb la incògnita de si algú tindrà temps d'acollir-s'hi.
13: Madrid, Tània Tàpia.
16: Res està fet encara, els partits es guarden les cartes, però els que són determinats, com PNB, Junts o Podem, no tanquen la porta a donar suport al decret, però reclamen més temps. La Moncloa és optimista, el gran paquet d'habitatge inclou mesures de Junts, també d'altres formacions, i confien que divendres el Congrés les avalarà. Avui, tant Sumar com PSOE dedicaven bones paraules als de Puigdemont. Isabel Rodríguez i Ernest Urtasun, són ministres.
17: Seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
18: I Junts per Catalunya ha inclòs coses al decret que tenen valor i que són importants i que s'hi poden sentir reflectits.
13: De seguida us detallem totes les mesures i la concreció de les possibilitats de cadascuna de sobreviure a la votació del divendres, que és el dia en què la plaça de Catalunya s'ha llevat amb una acampada pel dret d'habitatge que, a diferència de la de la Puerta del Sol de Madrid, aquí no està convocada pel sindicat de llogateres, Sant Escura.
19: Són un centenar de persones que tenen la intenció de quedar-se com a mínim fins divendres. A l'assemblea d'aquest vespre a les 9 ho acabaran de decidir. Paral·lelament, el sindicat de llogateres ha convocat una cassolada per demà a les 8 del vespre.
13: Per aquells que sí que van poder comprar un habitatge, avui també és notícia que l'Euribor s'ha disparat el mes de setembre, ha arribat al 3,2%.
15: Se situen màxims de 2 anys, cosa que tornarà a encarir les hipoteques. Els experts avisen que la tendència a l'alça es mantindrà.
13: I al Parlament de Catalunya, el president Salvador Illa proposa modificar el Codi Penal per endurir les penes per la tinença o l'exhibició d'armes.
15: És l'anunci del dia, el debat de política general, on Junts forçarà una votació per reprovar el president que no tirarà endavant perquè Esquerra ja ha avançat al matí de Catalunya Ràdio que no s'hi sumarà.
13: Parlament. Jordi i Marta Corbalan.
21: Sí, reprovar políticament la gestió d'un president de la Generalitat a mig mandat és un gest inusual al Parlament. La juntaire Mònica Sales ho justifica i el president hi treu importància.
27: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
28: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans. I la història, no tinc cap dubte ni cap inconvenient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
29: A diferència de Junts, els principals socis del govern, Esquerra i els Comuns, han mantingut la mà estesa al president Illa, però li han exigit avenços tangibles per sostenir el que queda de legislatura. El republicà Josep Maria Jové li ha reclamat que compleixi els acords d'investidura i ja sé que el viatge dels Comuns que no es quedi amb la feina mig fer.
30: Si està disposat a complir l'acord d'investidura i a defensar-ne la literalitat i l'esperit, nosaltres, com vostè sap, hi serem.
31: Vostè, per això, se queda amb la feina a mitges. Sempre, sempre a mig camí del que la gent necessita i on la gent espera que arribi.
13: I atenció també a això. Un avió que anava dels Emirats Àrabs cap a Israel ha aterrat d'emergència aquest matí a l'Aràbia Saudita per un incident entre els pilots de l'avió. Jerusalem, Jordi Brascó.
32: De moment, Israel ho investiga com a possible acte terrorista perquè tenen indicis que un dels pilots hauria atacat l'altre amb la intenció de segrestar l'avió. La baralla hauria alertat alguns passatgers que haurien reduït el pilot i aterrat l'aeronau sense més inconvenients. Els dos pilots ferits han estat traslladats a l'hospital.
13: I al Catalunya Migdia d'avui també us parlarem de semàfors i de colònies.
15: En el primer cas, per una norma de la DGT que obliga a canviar els semàfors en groc intermitent, que demanen precaució a moltes cruïlles per semàfors en verd o vermell per augmentar la seguretat. I en el segon cas, per l'avís de la patronal de les cases de colònies, que les reserves els han caigut un 80%. I també per les denúncies de l'USTEC de les pressions, diuen, del departament perquè abandonin aquesta protesta que té un gran impacte econòmic al sector privat.
13: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
33: Bon dia.
13: Rafinha torna a Barcelona.
33: Un cop arribi li faran més proves, però la Federació Brasilera ja ha dit que té un edema a la cuixa i que per això l'alliberen de l'últim amistós que havia de jugar amb el Brasil a l'Índia. Des de l'entorn del jugador asseguren, però, que Rafinha no té cap lesió i que només són molèsties. Avui a 6:45, Roma-Barça, segon partit de les Champions de les Blaugranes. Des de les 6 podreu seguir la transmissió a la TDG i sentirem el Catalunya Migdia a Lamine Yamal després de tornar a firmar una gran actuació en l'Espanya-Croàcia.
13: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
0: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però amb algunes aturades a l'N2 a Caldes de Malavella, direcció Girona per un accident, la C-17 a Parets del Vallès en direcció Barcelona, la Ronda A dalt entre Pedralbes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i d'altra banda la carretera d'Horta a Cerdanyola, la B-1415, encara es fa pas alternatiu per l'esllavissada d'ahir durant la tempesta a l'altura del barri de Montflorit. I a Rodalies, en retards a l'R2, R2 Nord i R4 per diverses incidències ja resoltes.
13: I ens falta el temps.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
13: Francesc Mauri, bon dia.
2: Bon dia.
13: Ahir vam tenir aiguats en alguns punts i avui continua la inestabilitat, no?
2: Sí, a més, amb sorpresa aquesta inestabilitat, perquè, de fet, l'escenari que hem tingut al matí, cap mapa dels d'ahir, cap, el preveia. Per tant, doncs, la sorpresa del matí ja l'hem tingut i entrem en 72-96 hores de molta, molta incertesa en el pronòstic. Consell número 1. Qualsevol aplicació mòbil, qualsevol previsió que digui quin temps farà divendres, dissabte i diumenge, no ens la creguem, perquè això pot canviar cada hora, cada 6 hores, cada 12 hores. Número 2, el pronòstic més fiable, 24 hores vista, i aquest és el que comentem, que ens podria portar alguns ruixats dispersos aquesta tarda, però sobretot més preocupants amb avisos taronja demà a la tarda i demà a la nit.
13: Doncs vaja, per refiar-nos del Francesc Mauri i dels meteoròlegs del 3CAT, que aquells sí que ens donen la previsió actualitzada. Gràcies, Francesc, bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
13: Les 2:07. Avui s'ha conegut la lletra petita dels decrets d'habitatge. L'un s'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat. L'altre també s'ha fet públic, tot i que es publicarà al BOE demà. Això ha permès saber que la prohibició de la compra especulativa dels anomenats fons voltor no serà generalitzada, sinó que es limitarà a determinats casos. També hem sabut que s'implica les comunitats autònomes en la suspensió dels desnonaments. El segon text, que és el que contempla la pròrroga automàtica dels contractes, preveu que, si els propietaris no compleixin, hauran d'indemnitzar amb un any de renda els llogaters. Aquest segon decret és el que més difícil té prosperar divendres al Congrés dels Diputats. Jordi Canal, bon dia.
3: Bon dia.
13: Anem a pams. Comencem pel primer decret, que és el que prohibeix la compra especulativa.
3: Sí, la definició del decret per als fons voltor, no els anomena així, és la de tota entitat amb o sense personalitat jurídica que inclogui el seu objecte social l'adquisició d'habitatges. Aquestes entitats no tindran del tot prohibit comprar pisos, només se'ls impedirà fer-ho per un preu inferior al 70% del valor de taxació. És una mesura que s'aplicarà fins al 31 de desembre de 2028. Aquests fons també seran els que no podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys sense cap mena de compensació. En canvi, sí que en rebran les persones físiques o jurídiques que es dediquin al lloguer assequible. Aquí és on hi ha aquesta implicació amb les comunitats. El govern autonòmic de Torn haurà de pagar-los el deute dels inquilins si no els ofereix una alternativa habitacional. L'Estat, però, compensarà després les comunitats.
13: El decret també recupera la pròrroga extraordinària dels contractes que va decaure el mes d'abril.
3: Si els llogaters amb contractes que acabin abans del 31 de desembre de 2028 poden demanar 2 anys extra. A més, es congelen les pujades de preu anuals per als pisos que tinguin un lloguer superior a l'índex de referència estatal. Si no el superen, les pujades estaran limitades un màxim del 2%. A més, la nova normativa introdueix mesures per regular el lloguer temporal i d'habitacions, tot i que a Catalunya hi ha normativa pròpia. Estableix un IVA del 10% als pisos turístics, que en molts casos n'estaven exempts, i fixa diverses reduccions i deduccions en la renda, tant per propietaris com per llogaters.
13: I demà està previst que es publiqui el segon decret, el que preveu anar més enllà en les pròrrogues dels contractes i penalitzar els propietaris que no les compleixin amb indemnitzacions de 12 mensuals de lloguer.
3: Segons el text, per norma general, els contractes es prorrogaran obligatòriament per 5 o 7 anys més, depenent de si el propietari és una persona o una empresa, cada vegada que vencin aquests contractes. Si algun propietari se salta aquesta obligació, haurà de pagar l'equivalent a un any de lloguer, que es calcularà d'acord amb els preus de l'índex de referència, no del contracte. En qualsevol cas, hi ha diverses excepcions que permeten no prorrogar el contracte sense pagar aquesta indemnització, com que el propietari necessiti l'habitatge per un familiar definitiu fins a segon grau de consanguinitat, que el llogater no hi visqui durant 6 mesos sense causa justificada o que l'inquilí sigui titular d'un altre habitatge al mateix municipi.
13: En qualsevol cas, l'aplicació de tots aquests decrets, els dos decrets, dependrà de si el Congrés dels Diputats els convalida o no divendres. I sobre això hi ha moltes incògnites. Junts per Catalunya i el PNB mantenen, per exemple, la seva incògnita, però no posen traves a l'aprovació del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar divendres. A l'espera de llegir el detall, les dues formacions, que són determinants, s'hi posen bé, i la Moncloa confia que podrà aprovar el primer decret i sortir reforçats en un moment d'agitació social al carrer. El que no té cap opció de prosperar és el segon decret, el de sumar, amb els lloguers indefinits. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
16: Bon dia, res està fet encara, però hi ha optimisme a la Moncloa perquè ni Junts ni el PNB es tanquen en banda. La formació de Carles Puigdemont es queixa de les formes. Un dels decrets encara no és ni el BOE, però la realitat és que moltes de les seves mesures que escoltaven estan incloses a la norma. Jordi Turull, per al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Nosaltres ens movem pel rigor, no pels tòpics. I, per tant, què estem fent ara? Mirant tota la lletra petita que pugui haver-hi, perquè és molt que ens estem jugant amb això.
16: També aplanen el camí des del PNB. El seu president, Aitor Esteban, s'ha deixat veure pel Congrés amb el ministre Félix Bolaños. Una imatge buscada, segons la Moncloa, i que mostra que les coses van bé. Tant des del PSOE com des de Sumar, cordialitat i bones paraules cap a Junts. Sentim Isabel Rodríguez i Ernest Urtà, són ministres.
17: Seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
18: I Junts per Catalunya ha inclòs coses al decret que tenen valor i que són importants i que s'hi poden sentir reflectits.
16: I Podem, doncs, es guarda les cartes. Demà es reuneix amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. Esquerra, Oriol Junqueras deixava clar des del Parlament que hi votaran a favor, però des de Madrid, Gabriel Rufián el contradeia.
5: Són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
6: Sé que des de Barcelona se dice eso.
7: Hoy a la mañana.
6: Vamos a revisar hasta la última coma. Me da igual a quien contradigo, yo voy a leerlo hasta la última coma.
16: Qui diu que ho té clar és el PP, que ja s'ha avançat en el seu vot, diu que serà un no rotund. Feijó qualifica el govern de trampós sense entrar a valorar les mesures.
13: Això pel que fa referència a la derivada política, podríem dir. Però, mentrestant, al carrer, les acampades s'estenen arreu del territori. A Barcelona, un centenar de persones ha passat la primera nit acampats a la plaça Catalunya i tenen previst quedar-s'hi fins divendres. El sindicat de llogateres, però, no ha liderat aquesta proposta, però celebra qualsevol tipus de protesta per exigir el dret de l'habitatge. El sindicat ha convocat una cassolada davant dels ajuntaments per demà al vespre i més manifestacions per dissabte. Anem a plaça Catalunya, Anna Escura.
19: Bon dia. La convocatòria, diuen, va ser personal i espontània i, com deies, no té el suport de cap sindicat d'habitatge. De fet, el sindicat de llogateres ha convocat una cassolada per demà a les 8 del vespre a la porta de l'Ajuntament de cada municipi. A plaça Catalunya, la majoria són joves implicats en la lluita social i en la defensa dels drets de les persones i tots, diuen, reconeixen com a propi el problema de l'habitatge. La intenció és quedar-se a plaça Catalunya com a mínim fins divendres, que és el dia en què es votaran els dos decrets al Congrés. La decisió l'acabaran de prendre aquest vespre a les 9. Per ells, el problema de l'habitatge va molt més enllà del decret Mari Carmen. En Marec ens ha explicat què reclamen per Catalunya.
8: Que deixin de fer papers mullats, que deixin de donar-li vida als especuladors. No creiem en les solucions que ens estan plantejant des del Parlament, des de la Generalitat, des del Govern. Ens diuen moltes paraules i ens intenten dir mentides i ja no ens les creiem.
19: L'Arteco, per la seva banda, ens ha dit quin és el missatge que esperen que arribi als polítics catalans.
10: Volem que el govern activi un pla d'emergència habitacional per la gent que viu al carrer, igual que si hagués una dana o hagués un Covid, que aquesta gent tingui un pla d'emergència que els hi posi al centre.
19: A l'Assemblea del Migdia s'han organitzat en comissions que es faran càrrec, entre d'altres, de la neteja de l'espai o del menjar. Per aquesta tarda han organitzat diversos tallers, una assemblea, una jam session i l'assemblea de les 9.
13: I mentrestant, l'Associació de Promotors i de Constructors d'Edificis alerta que els decrets del govern espanyol ja frenen projectes de lloguer i vaticina que comportaran la desaparició d'habitatges d'arrendament. Els promotors qualifiquen de voràgina legislativa al marge del sector privat les últimes iniciatives de l'executiu. Barcelona, Joan García.
11: Dures crítiques dels promotors al govern espanyol a qui acusen de legislar només per a uns quants i no per a tothom. Dos últims decrets, bàsicament, consideren que compliquen la vida al 90% de propietaris del parc de lloguer. Per això, Xavier Vilajovana, president de l'associació, fa aquest vaticí.
12: La gent aguantarà que s'acabin els contractes, posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid o molt ràpid, doncs aniran desapareixent
1: els pisos de lloguer. Sabeu què passa? Que s'està legislant per intentar corregir els efectes d'aquells que ostenten el 4% del mercat de lloguer d'aquest país.
14: Els promotors reclamen solucions estructurals, com ara modificar la llei del sòl per desbloquejar planejaments a mig fer que, segons diuen, contenen gairebé la meitat de l'oferta per habitatge protegit. L'associació farà els dies 7 i 8 d'octubre a Barcelona un congrés de l'habitatge amb la participació tant del sector públic com del privat.
13: I enmig de tot això, una constatació. L'habitatge és el dret social més feble, segons l'última enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Només un de cada 10 ciutadans creu que l'accés a un lloc per viure digne està garantit per totes les persones. En canvi, en sanitat o en educació són el 60% els que valoren que arriben a tothom, Pilar García.
20: Sí, ho he dit d'una altra manera. El 70% dels enquestats creuen que l'accés a l'habitatge només està a l'abast d'algunes persones i un 20% que no està garantit per a ningú. L'enquesta es va fer entre el 10 i el 17 de setembre, abans, per tant, del moviment social, arran al desnonament de la Mari Carmen i els decrets del govern espanyol per intentar pal·liar la crisi de l'habitatge. L'enquesta del CIS també pregunta pels impostos i 7 de cada 10 ciutadans creu que rep menys del que aporta les administracions públiques i que no paga més qui més té.
13: Estem parlant molt de lloguer, però l'habitatge també pot ser un problema per a aquells que tenen una hipoteca, especialment una hipoteca variable. L'Euribor ha tancat el mes de setembre el nivell més alt en dos anys, el 3,24%, cosa que encarirà uns 100 euros les quotes mensuals dels qui revisin el seu préstec amb aquest indicador, Laia Ortega.
33: Com que es dona per fet que tant aquest any com a principis del que ve el BCE tornarà a pujar els tipus d'interès, aquest indicador se seguirà inflant i fregarà, diuen els experts, el 4%. Així ho creu el fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga.
21: No creiem que sobrepassi el 4, però sí que estigui 3 alt, arrossant el 4, segur, més que res, per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
33: Segons Garriga, les hipoteques fixes, que ara són les més habituals, també pugen justament perquè els bancs, veient l'evolució de l'Euribor, també les estan encarint.
13: Mentrestant, el president Salvador Illa proposa modificar el Codi Penal per endurir la tinença i l'exhibició d'armes de foc, que comportaran sempre penes de presó efectiva. La reforma es presentarà a les Corts espanyoles com una iniciativa legislativa del Parlament i la defensaran tres diputats de la Cambra Catalana. Ho ha anunciat el president de la Generalitat durant el debat de política general. Aquesta proposta afectarà tant les armes de foc com les anomenades armes prohibides. Miquel Jarque, bon dia.
22: Molt bon dia.
13: Pel que fa a les armes de foc, en quin context ens trobem?
22: Doncs mira, els Mossos d'Esquadra ens expliquen que el primer semestre d'aquest any s'han registrat una setantena d'incidents amb armes de foc. És un 45% més que en el mateix període de l'any passat. Aquest fet ha provocat 6 morts i 27 ferits. Segons dades del cos, entre gener i juny s'han intervingut unes 180 armes, un 15% més que l'any passat. La majoria curtes. Això s'explica perquè tenen un preu més assequible i perquè hi ha més desinhibició a l'hora de fer-les servir. En aquest context, el president de la Generalitat proposa duplicar les penes previstes fins ara, imposar penes de presó per l'exhibició, tant si es disparen trets com si no, ja que s'elimina aquesta rebaixa que hi havia fins ara d'un grau si es demostra que no es volia fer servir amb una finalitat il·lícita. Ho ha anunciat el president Salvador Illa durant el debat de política general.
23: Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i vici d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i vici d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues. No?
22: I la marihuana. La proposta haurà de passar primer pel Parlament aquest octubre i per acabar votant-se definitivament al Congrés mesos enllà.
13: Doncs aquesta proposta del president Illa s'ha conegut al debat de política general. Estem a la segona jornada d'aquest debat amb les intervencions dels grups parlamentaris. Junts per Catalunya, que ha estat el primer grup de l'oposició, proposarà que el ple voti demà la reprovació del president Illa. És una iniciativa inusual al Parlament, amb poques opcions de prosperar, encara encara que Esquerra i els comuns, els socis preferents del govern, apugen també el to de l'exigència. Anem al Parlament. Jordi Corbalán, bon dia.
0: Sí, què tal? Bon dia. Amb el compte enrere per la tornada de l'exili del seu líder, Carles Puigdemont, Junts per Catalunya endureix el to contra el president Salvador Illa buscant polaritzar el debat. L'acusen d'ensorrar Catalunya. La líder juntaire al Parlament, Mònica Sales, ha etzibat el president que no és digne del càrrec i demana que la cambra el reprovi. Conscient que una reprovació no té a la pràctica conseqüències polítiques, el president acusa Junts d'exagerar i de presentar un escenari que no correspon a la realitat de Catalunya.
2: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Vostè no ha estat a l'altura d'aquesta institució. Amb la seva actitud, no és digne d'aquest càrrec. A Catalunya, desgovern i a Madrid, submissió.
3: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè en formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va. Si li sembla, deixem les qüestions de la dignitat a banda. I si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història, no tinc cap dubte, ni cap ingredient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
0: Malgrat aquest duel dialèctic, el president ha estès la mà al primer grup de l'oposició perquè se sumin a l'acord d'educació, al nou finançament i als decrets d'habitatge del govern espanyol.
13: Per la seva banda, els principals socis parlamentaris del govern, Esquerra Republicana i els comuns, han mantingut la mà estesa al president de la Generalitat, tot i que li han exigit avenços tangibles per sostenir el que queda de legislatura. Illa s'ha compromès, de nou, a complir tots els acords d'investidura i ha agraït als socis el seu sentit de país. Seguim al Parlament, ara, però, amb Marta Corbalán. Bon dia.
19: Hola, bon dia. A diferència de Junts, que ha trencat tots els ponts a Illa, Esquerra i els comuns li han mantingut la mà estesa, però sí que han apujat el to contra el president. Els republicans l'acusen de no tenir cap projecte de país, de falta de lideratge polític i de no tenir ambició ni nacional ni social. Tot i els retrets, el cap de files d'Esquerra al Parlament, Josep Maria Jové, ha mantingut una actitud de col·laboració amb Illa si compleix tots els acords i força el PSOE a complir-los. Illa s'hi ha compromès.
9: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres. Perquè sense complir els acords signats no podrà tenir-ne de nous i l'estabilitat que tant desitja trontollarà, perquè se li acaba el temps.
3: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura, que s'estan complint, estem aproximadament a meitat de mandat i tenim aproximadament una meitat dels acords ja complerts i treballant en la resta d'ells.
19: Els comuns han collat el president Illa, sobretot en habitatge, que és el seu principal cavall de batalla. La seva líder al Parlament, Jéssica Albiach, ha tingut un to especialment dur amb els socialistes i els acusen de no ser prou ambiciosos. Illa s'ha mostrat disposat a fer el que calgui per solucionar la crisi en l'habitatge i a posar sancions contundents a qui incompleixi la normativa.
15: Vostè s'ompli la boca parlant d'intervencionisme del mercat, però és que cada vegada que li diem que s'ha de tallar de socarrel la compra especulativa, vostès o posen excuses o resulta que li estremolen les cames.
3: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res i no em tremolarà les cames i no me'n tremolarà. Ara jo li dic que crec que podem dir, perquè és veritat, que som les comunitats de la comunitat autònoma que més està fent en habitatge.
19: Els comuns han defensat apujar els impostos als fons d'inversió que comprin molts habitatges i ho portaran demà a votació en una de les seves propostes del debat de política general.
13: I la resta de grups, Jordi, què ha dit al debat?
0: Doncs el líder del Partit Popular, Alejandro Fernández, i el president Salvador Illa s'han burxat mútuament amb el nou model de finançament.
3: A mi em sembla que vostè, que ha tingut a l'àmbit del seu partit el coratge d'enfrontar-se a qui ho volia defenestrar, que no és ni més ni menys que el senyor Feijó, aquest coratge que va tenir, per què no ho té per defensar el finançament de Catalunya?
24: Aquí l'únic que no té coratge per enfrontar-se a Pedro Sánchez és vostè, que viu sotmès fent d'utillero, de palanganero del senyor Sánchez.
0: I el líder parlamentari de Vox, Ignacio Garriga, i el president han mantingut un agre cara a cara.
25: Va muntar algun tipus d'estructura per espiar-nos? ¿Va a encargar algún tipo de leire en versión catalana para perseguir a nuestros hijos o directamente va a hablar con narcotraficantes para eliminarnos? Porque este es el retrato de su partido, señorilla.
3: Vostè és un mal educat. Vostè és un provocador. Vostè és un demagog. Només assenyava culpables. I això no és política. Això és odi amb un escó.
0: El debat es reprendrà d'aquí a poc més de mitja hora, a les 3 de la tarda, amb les intervencions dels representants de la CUP, Aliança Catalana i el PSC. Després, els grups registraran les propostes de resolució que es debatran i es votaran demà a la tarda.
13: A partir de les 3, com deia el Jordi, reprèn el debat i el podreu seguir íntegrament a 3cat Info. Ara, però, abans de la publicitat, una història d'allò més rocambolesca. Aquest matí s'ha desviat un vol que anava cap a Israel per la sospita que el copilot volia estavellar l'avió que duia 150 israelians a bord. Part de la tripulació l'ha reduït després que apunyalés el pilot i que l'aparell fes un descens sobtat de 4.000 metres en menys de 30 segons. Israel tracta l'incident com un atac terrorista. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
4: Bon dia. Encara hi ha moltes incògnites al voltant del que ha passat en el vol d'aquest matí de Fly Dubai, que viatjava de Dubai a Tel Aviv, però oficials de seguretat israelians admeten una certesa, que s'ha evitat un desastre de grans dimensions. El Mossad i el Shin Bet investiguen l'incident basant-se en la teoria que es tracta d'un intent de segrest fallit per part d'un dels dos pilots que hauria apunyalat l'altre per fer-se amb el control de l'aeronau. La baralla hauria alertat alguns dels passatgers que haurien intervingut per recuperar el control de l'avió, que en 30 segons ha perdut 4.000 metres d'alçada. Les autoritats de l'aeroport saudita de Tabuk, on s'ha produït l'aterratge d'emergència, informen que tant el pilot com el copilot estaven ferits i que han estat traslladats a un hospital. L'avió

0: música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia al musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Infla't de tant compra bé pel nostre aniversari amb megadescomptes cada dia, com el 30% en totes les xocolates i xocolatines, que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 30 de setembre, a Carrefour.
3: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
4: Grans batutes. Grans emocions.
5: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
4: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Correncis i molts més.
5: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
4: Entradesauditori.cat.
6: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
7: Viladrau.
6: Guissona.
7: Salou.
6: I si ens poden arribar al cor amb una avenida.
7: Només en quedaran 50. Torna
8: Soc i Seré.
9: Nova temporada de Soc i Seré. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
10: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liber és Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liber és Liber a Besalú.
11: Així és que vostès... M'han vingut a veure.
12: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
13: Catalunya migdia.
14: Falta un minut per arribar a 2:15. L'Ajuntament de Barcelona demana a la DGT una moratòria en l'aplicació de la nova regulació semafòrica que ha d'entrar en vigor demà 1 d'octubre. La norma prohibeix el semàfor groc intermitent que, fins ara, permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd pels vianants. Barcelona, David Àngela.
15: L'objectiu de la DGT és reduir els conflictes i la sinistralitat entre vehicles i usuaris vulnerables com són els vianants i ciclistes, però l'Ajuntament de Barcelona adverteix que la seva aplicació congestionaria el trànsit rodat i també afectaria la fluïdesa de vianants i ciclistes. Segons el Consistori, a Barcelona hi ha 1.500 semàfors d'aquesta tipologia i 500 interseccions per bicicletes d'aquestes característiques. D'altra banda, la nova normativa de trànsit també estableix que els motoristes han de portar guants de protecció i calçat tancat. A diferència de la resta de l'Estat, el Servei Català de Trànsit manté la negativa de permetre la circulació de motos pel voral. Ramon Lamiel, el seu director, ho justifica en declaracions a aquesta emissora.
16: És un espai importantíssim de seguretat. En autovies, si bé això es permet fer en autopistes i autovies, en autovies circundants o del perímetre de Barcelona, al voral també hi circulen els ciclistes. Per tant, aquesta barreja de trànsit ciclistes motoristes no ens sembla adequada.
15: La normativa finalment permet que els motoristes utilitzin també intercomunicadors.
14: En punt, 2:15 de la tarda. Les reserves d'activitats de lleure i de colònies escolars han caigut un 80% aquest curs arran del conflicte entre els mestres i el Departament d'Educació, que continua en punt mort. L'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, Educació i Cultura, la SELEC, avisa que aviat hi haurà algun negoci que haurà de tancar, Mònica Mas.
17: Sí, calculen que tot plegat provocarà prop de 3.000 acomiadaments, principalment en l'àmbit de les colònies a tot Catalunya. El gerent de la SELEC, Pep Montes, assegura que moltes petites i mitjanes empreses no tenen marge de maniobra i demanen tant al Departament d'Educació com als docents que busquin una sortida. N'ha parlat a Catalunya Ràdio.
18: En una acció de pressió com aquesta tan radical, el que fa és abocar a les empreses. Moltes entren en risc de fallida. Per això reclamem que tant el Departament d'Educació com el representant dels docents siguin raonables a l'hora de negociar i de buscar el diàleg que porti cap a un acord.
17: Davant d'aquesta situació, algunes associacions de pares d'alumnes, les AFAs, es plantegen organitzar al marge del Departament d'Educació les colònies i sortides, però això té un problema legal i és que no es poden fer dins l'horari lectiu. Des de la FA, que és la federació que les agrupa, l'Indon Gasull posa la pilota a la taulada també del govern.
19: Ho posa com una prioritat i estableix una negociació real i una

0: regulació per part del Departament d'Educació, per part del govern, per intentar garantir que aquestes colònies escolars es puguin seguir fent. I, per tant, creiem que és simplement un tema de voluntat política, de buscar.
1: A hores d'ara hi ha unes 1.360 escoles i instituts que s'han adherit a la iniciativa de no fer colònies ni sortides escolars.
2: Doncs precisament sobre això, aquest migdia a Lleida, delegats sindicals de l'USTEC, de la CGT i de la Intersindical han denunciat pressions del departament i també de les direccions dels centres per intentar revertir la decisió dels claustres de no fer sortides ni colònies. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: En concret, els sindicats asseguren que han tingut coneixement de centres on algunes direccions estarien promovent noves votacions dels claustres de professors o buscant altres vies per revertir les decisions preses pels mestres. Sentim Rosa Aguilar d'USTEC a Lleida.
4: Les direccions doncs, ara estan pressionant per a que els mateixos mestres i professors que han decidit no fer sortides de colònies doncs, reconsiderin fer-les, reben també consells per part de la inspecció per tal de que pressionin a dintre els claustres perquè reconsiderin i, a més, hi ha una pressió mediàtica.
3: Els sindicats que han accedit a l'interior de les oficines de la Delegació d'Ensenyament per registrar la denúncia reclamen a la direcció dels serveis territorials de Lleida i a la seva inspecció que donin instruccions clares a totes les direccions dels centres recordant l'obligació de respectar els acords dels claustres.
2: Els Mossos d'Esquadra, que han analitzat les imatges del cas Roger Espanyol, asseguren davant del jutge que l'escopeter de la Policia Nacional que li va buidar l'ull va disparar una bala de goma, però que ho va fer apuntant a terra i amb poca visibilitat. Audiència de Barcelona, Ana Alfonso.
5: Bon dia. Els Mossos que han analitzat les gravacions d'aquell dia també constaten que un mateix agent de la policia espanyola, que han pogut identificar, va disparar 3 trets i que el tercer va ser el que va buidar l'ull de Roger Espanyol. Va disparar des d'una distància molt curta, de poc més de 14 metres. A preguntes de la Fiscalia, els Mossos hi han afegit que el tret va ser apuntant a terra, no directament contra Espanyol, i que en aquell moment l'escopeter no tenia visibilitat.
6: El agente, que el bocachero, tiene alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, no, el campo de visión.
7: Sí, en el lado, en su parte derecha. Tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, 2 agentes más.
5: També han assegurat que l'impacte que va causar la lesió va ser d'una pilota de goma i no d'un altre tipus de projectil. El judici s'acabarà demà, 1 d'octubre, tot just 9 anys després dels fets.
2: I l'exèrcit espanyol torna a estar al punt de mira. Aquest cop pel comportament racista greu, amb tortures i amb robatoris inclosos als migrants de Ceuta. Ho ha destapat Amnistia Internacional 2 mesos després de l'entrada massiva en un informe que el mateix Ministeri de Defensa ha remès a la Fiscalia i al jutjat de Guàrdia de Ceuta. Albert Manyà, bon dia.
8: Bon dia.
2: Què diu aquest document?
8: Doncs conclou que hi ha un patró de conducta per part dels soldats espanyols consistent en pallisses, assetjaments, humiliacions, robatori de diners i confiscació i trencament de mòbils dels migrants. Es posen exemples de tortures i vexacions recollides a diversos testimonis entrevistats per l'ONG, una delegació, per cert, que també va rebre insults i assetjament per part dels militars. A un jove, per exemple, el van lligar i emmordassar, se'l van endur al maleter d'un cotxe. Després el van treure, li van pagar i el van llançar per un terraplè. Els soldats, preguntats pel seu comportament vers els migrants, van justificar-se dient que tenen ordres perquè no se sentin còmodes. Amnistia assenyala, sobretot, els membres de la Legió. Per intentar aclarir els fets, el departament que dirigeix Margarita Robles ha obert una investigació interna.
2: I una cosa més abans de la publicitat. Segona victòria, sonora victòria legal per l'administració Trump després que el Tribunal Suprem hagi resolt que poden reprendre la deportació de migrants a tercers països, almenys fins al desembre. La mesura esmena la sentència prèvia en sentit contrari d'un tribunal inferior i dona mans lliures a la Casa Blanca, que ja ha deportat més de 25.000 migrants a tercers països l'últim any i mig. Washington, Oriol Serra, bon dia.
9: Bon dia. Amb la decisió del Tribunal Suprem dels Estats Units, l'administració Trump disposa de com a mínim 2 mesos més per continuar engreixant el nombre de deportacions d'immigrants il·legals a tercers països i continuar amb l'agenda de deportacions massives del president nord-americà Donald Trump. Fins ara, segons recull el diari The New York Times, ja en suma més de 25.000. La decisió del tribunal no és ferma encara perquè el desembre hi ha previstes diverses audiències amb les parts implicades. Des de les organitzacions en defensa dels drets dels immigrants adverteixen que autoritzant les deportacions a països on les persones afectades no hi tenen cap lligam és una manera d'amenaçar-les i forçar-les a retornar voluntàriament als seus països d'origen. L'administració Trump manté acords amb països com Libèria, Guinea Equatorial, Costa Rica o Hondures, sovint països amb historials d'abusos dels drets humans que inclouen tortures a les seves presons.
2: Passant 6 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
10: Catalunya migdia. Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny, cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat. Passa i passarà a Barcelona. BTV. A peu de carrer.
11: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
12: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
13: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
14: Els catalans som fills de Grècia, de Roma i de Jerusalem, també. Mm-hmm. Aquestes tres grans cultures que ens han configurat com a poble mediterrani. I aquí tenim l'exemple més clar, que és Empúries.
13: 18a temporada.
15: Benet XVI, per mi, un gran papa, però vull dir, entenc, era un home forçat a ser papa.
13: El divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge, a les 9 del vespre. Catalunya migdia.
2: Passant 7 minuts de 2:15... El podcast en català es consolida després d'una dècada de creixement exponencial en què el nombre de produccions s'ha multiplicat gairebé per 20, segons que recull el primer anuari del podcast en català, Montse Mas.
16: L'any rècord va ser el 2024 amb 479 podcasts i gairebé 9.000 episodis. L'any següent, la tendència es va frenar amb la desaparició d'un 12% dels programes i un 10% dels episodis. Tot i aquest descens, ara es consoliden els projectes que publiquen menys, però dins d'un ecosistema més estable i amb una durada mitjana de 50 minuts per episodi. Pel que fa a l'estil, triomfen els programes sobre societat o cultura, seguits de música i humor. Catalunya concentra la major part de producció en català amb 247 podcasts i gairebé 4.500 episodis. Segons l'anuari, ara el repte és enfortir projectes de qualitat, construir comunitats i trobar models econòmics sostenibles per reforçar la presència del català a les xarxes.
2: I ara moda. La nova edició de la passarel·la de moda 080 de Barcelona tornarà al mes d'octubre a l'escenari marítim, que va estrenar el mes d'abril, la Marina Vela del Port Vell, amb nous espais i amb noves activitats. El programa de desfilades també incorpora una nòmina renovada de dissenyadors, Òscar Callau.
17: La 080 incorpora aquesta tardor una passarel·la més llarga ubicada en un espai industrial de la Marina Vela. Ens la descriu el director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, Moisès Rodríguez.
18: L'espai torna a ser a la Marina Vela ampliant escenaris. Ho fem amb un espai inhòspit que la gent no coneix, un espai brutalista, industrial, l'espai de la Marina Seca que la gent no coneix i que pensem que serà una gran novetat.
17: La 080 es presenta al món de la moda com l'aparador d'un sector econòmic que Catalunya té un miler d'empreses amb 80.000 treballadors i que ha facturat 17.500 milions d'euros. El director del Consorci de Moda també ha enumerat alguns dels dissenyadors que s'estrenaran al certamen.
18: Tenim novetats concretes. Tenim a l'Antonio Aquario, a Voltat, a Cripta, a La Mar, a Luis Gravil, Nouchik, a O'Barrett, a Pat Equilux, a So Human i a Surcana.
17: El programa de desfilades, xerrades i exposicions de moda tindrà lloc entre el dimarts 20 i el divendres 23 d'octubre.
2: I una cosa més. La Fundació Pau Casals i l'Ajuntament del Vendrell han revelat quines seran les dues actuacions centrals dels actes del 150è aniversari del naixement del músic. Són, d'una banda, un concert de l'Escolania de Montserrat amb l'orgue que tocava el pare de Pau Casals, i de l'altra, la interpretació de l'oratori El Pessebre.
13: Catalunya migdia.
2: Des d'ara i fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
19: Bona tarda.
2: Amb el recital de Lamine Yamal, el retorn de Rafinha i el partit de Champions del Barça.
19: Roma-Barça, a partir de 3:15 i des de les 6 podreu seguir la transmissió d'aquest partit a la TDG.

0: L'aturada de seleccions ha tingut el segon contratemps pel Barça, ja va tornar Eric per precaució fa uns dies, i ara torna a Barcelona Rafinha, però en principi Marcos García sense cap lesió greu.
1: El davanter del Barça, Rafinha, torna cap a Barcelona. No jugarà amb el Brasil el proper amistós, que és dissabte contra l'Índia, per evitar, com dius, riscos. Al brasiler li faran més proves quan arribi per saber l'abast exacte del que es va fer al partit d'ahir contra Austràlia. Recordeu, va ser substituït aleshores al descans, ens ho explicava ahir el Ramon Salmurri. Els primers pronòstics a la CBF parlen de molèsties, d'un edema a la cuixa dreta. L'entorn de Rafinha explica que no té cap lesió important.
0: I avui es juga el Roma-Barça, partit de Champions femenina. Les blaugranes que afronten la primera visita europea de la temporada i el tècnic Pere Romeu, que recupera efectius per aquest partit. La Roma, un rival que a priori és inferior al Barça. Ramon Salmurri.
2: Què tal, Laia? Bona tarda des de Roma. Sí, sí, és exactament això. O sigui, el Barça és clarament favorit en el partit d'avui contra la Roma, contra una Roma que, a més, ve d'empatar 0 contra l'Ubaina a la primera jornada. Però és cert que aquesta temporada l'equip de Pere Romeu se l'ha d'anar jutjant a cada pas que faci en aquesta Lliga de Campions. No per res, és el vigent campió i segurament un dels grans aspirants, però és un equip que ha patit certs canvis, canvis importants que afecten sobretot a la línia defensiva i que cal anar valorant el seu creixement a mesura que avança la competició. Per això, de cara al partit d'avui, és especialment significatiu el retorn de René Van Aasten, la central neerlandesa que acompanya a Irene Paredes a l'eix de la defensa, una futbolista que ha de ser molt important, i també d'Aixa al lateral dret. Aixa torna juntament amb les campiones del món sub-20, les quatre representants blaugranes, Aixa, Rosalía, Carles Julià i Noa Jiménez, que són reforços importants per un Pere Romeu que ha hagut de començar la temporada amb una plantilla una mica curta. A tot això, a l'hora del partit, a bona temperatura, 27 graus, no hi ha previsió de pluja, i serà molt important tenir aquesta profunditat de banqueta, perquè recordem que aquesta és una setmana de doble partit important pel Barça femení. D'un costat, avui a Roma, a 6:45 a l'estadi Tre Fontane, i de l'altre, diumenge a les 5 de la tarda, al Camp Nou, contra el Real Madrid.
0: Doncs aquest partit entre la Roma i el Barça, que començarà a 6:45, el podreu seguir en directe a la transmissió de la TDG a Catalunya Ràdio a partir de les 6. També a la Champions femenina, però a les 9 de la nit, destaquen dos partits més, el Benfica-Bayern de Munic i, sobretot, l'Olímpic de Lió-Chelsea. Lamine Yamal està sent el gran protagonista d'aquesta aturada de seleccions. Nova exhibició ahir a Sevilla del davanter del Barça, 2 gols i 1 assistència en la victòria de la selecció espanyola sobre Croàcia per 4-1. Roger Bosà.
3: Sí, va ser un altre espectacle del davanter del Barça, de nou protagonista, confirma que és el líder d'aquesta selecció espanyola, confirma que és ferm candidat a guanyar la pilota d'or. Ahir 2 gols i 1 assistència de l'extrem del Barça. El primer gol, com dissabte passat, al minut 2 de partit, després d'una bona jugada col·lectiva. Lamine va definir amb l'esquerra el pal llarg, una jugada marca de la casa. En el segon, el gol del català Marc Pubill, Lamine és qui fa la centrada, amb la dreta des de la banda dreta. I en el tercer gol, després d'una gran passada de Pedri a l'espai, afusella Livakovic, el seu company al Barça, trobant un forat entre el primer pal i el porter croat. Un dia més, el millor de la selecció espanyola, que enviava aquest missatge després del partit.
4: Hace un mes me decías que estaba mal, que no sabías qué me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando, sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces tranquilo. Bueno, estoy creciendo, al final me conociste con 16 años, entonces cada año pues iré mejorando, pero sobre todo por el bien del equipo.
3: Bé, el cert és que al vestidor de la selecció espanyola hi ha una clara unanimitat, la pilota d'or ha de ser per Lamine Yamal, ho pensa la majoria dels seus companys, el seleccionador Luis de la Fuente no es mulla tant perquè també hi ha altres jugadors espanyols que aspiren al guardó, però sí que es rendeix a l'estrella del Barça.
5: Ya sabéis que me gusta un poco destacar las individualidades, es que a veces es imposible hacerlo. Destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros, porque además es una persona... En la intimidad del grupo es muy querido. Estamos felices con él.
3: Lamine, que va jugar gairebé uns 70 minuts ahir en aquesta victòria de la selecció espanyola, 4-1 contra Croàcia. Cubarsí va jugar els 90 minuts, igual que contra Anglaterra. Del Barça és qui ho ha jugat tot fins ara. Pedri va tornar a ser suplent, va jugar l'última mitja hora. Rodri els últims 20 minuts. Descans ahir per Dani Olmo i va ser titular Fermín. Tots els blaugranes estan sans, estan bé, també els catalans. Completat ja el segon dels 4 partits que la selecció espanyola ha de jugar aquests dies en aquesta aturada, el pròxim aquest dissabte, Espanya-República Txeca a Oviedo.
0: Un apunt més de la selecció espanyola. Grimaldo deixa la concentració per precaució i el seu lloc l'ocupa Fran García. I a banda de l'Espanya-Croàcia, també ahir, a la Lliga de les Nacions, es va jugar el República Txeca 0, Anglaterra 2. I atenció, Marcos, amb la polèmica també que hi ha a Portugal amb Cristiano Ronaldo.
1: Sí, els partits d'ahir. Un gol del blaugrana Anthony Gordon en aquest partit de victòria anglesa. I també Eslovènia 2, Macedònia del Nord 0. El defensa de l'espanyol Der Kusic va jugar 85 minuts amb els eslovens. Però aquí hi ha el tema que deies. A la selecció de Portugal hi ha mala maror. El protagonista, no ho diries mai, és Cristiano Ronaldo. El davanter portuguès no està gens content perquè no va jugar ni un minut contra Noruega. Per primera vegada en 18 anys, Cristiano va ser suplent i no va jugar en un partit oficial en Portugal. Cristiano havia quedat amb el seleccionador Jorge Jesús, que tindria una mitja horeta, però finalment no li va donar ni un minut. A l'hotel de Malmö, on està concentrada Portugal, els companys periodistes han preguntat al seleccionador:
6: ¿Viste? ¿Se ha fotut con Cristiano ahí de no? No, pues sobre Cristiano del final del joc.
1: Lluny des de l'autocar. I parlo tots els dies i parlo tots els minuts. Imagina't, Jorge Jesús, que deu estar ja fart que li preguntin per això. A Cristiano ha piulat a xarxes amb un cor vermell i la bandera de Portugal. Els companys portuguesos diuen que això vol dir que s'estima el seu país. Ahir la nit, reunió de les dues parts a l'hotel de concentració. Pel mig, el president de la Federació Portuguesa, que s'ha desplaçat a Dinamarca només per això, i segons els companys de Portugal, ja ha baixat el suflé. Veurem si dura gaire aquest bon rotllo, perquè demà ja ho podràs comprovar. Demà al vespre, Dinamarca a Portugal.
0: I ahir, ja ho sabeu, a Catalunya Ràdio vam celebrar els 10 anys, les 10 temporades al Tot Costa, i un dels protagonistes va ser el president del Barça, Joan Laporta, que va repassar l'actualitat blaugrana i va explicar com està la relació amb el Real Madrid i també amb l'Atlètic de Madrid, Joan Fitó.
7: I crida l'atenció la diferència entre els dos clubs amb el Madrid. Explica Laporta que les relacions són inexistents, que amb tot el que envolta el cas Negreira, el Madrid ha traspassat una línia vermella. En canvi, ahir a Copenhagen, retrobament de Laporta amb Miguel Ángel Gilmarín. I vaja, tot l'enrenou amb Julián, doncs ja queda enrere.
8: El que no podem acceptar és segons quines afirmacions que són falses. Responem i plantem cara. A l'Atlètic de Madrid aquí ens hem vist amb el Miguel Ángel Gil, ens hem fet una abraçada perquè la bona relació que tenim des de fa molt temps pensàvem que no es podia trencar, sí que tenim a vegades desacords puntuals.
7: Més enllà de l'actualitat, ahir el Tot Costa va celebrar una dècada, 10 anys que han donat per molt, molts protagonistes, moltes entrevistes, i un nom, el del programa Tot Costa, un nom que també ha donat per molt i que ahir, entre tots els que el van escollir, en van voler reivindicar, sobretot, l'essència.
9: Què et sembla Tot Costa? Perquè, clar, el Pep sempre diu Tot Costa, i a més juguem una mica amb el cognom del Costa i tal. I a principi el Costa no ho veia clar.
10: Bueno, és aquesta resposta sempre negativa que
11: no, les coses. No, perquè és encara ara aquest imbècil que s'ha fet posar el nom del programa, que l'imbècil ja l'accepto com a part del joc, però que
7: el
11: no...
7: El Jordi Costa, que no volia posar el nom al Tot Costa, però que el Tot Costa s'escriu sempre en minúscula. Clar. Tot Costa, una dècada, ahir van celebrar aquests 10 anys, i un Tot Costa inspirat en Pep Guardiola. Ahir vam celebrar-ne els primers 10 anys, esperem que en siguin molts més.
11: I sobretot, fer-ho extensiu a tots els que han remat perquè aquest Tot Costa compleixi 10 anys. Esperem que en siguin alguns més. I sobretot, gràcies a vosaltres, els que hi sou cada dia a l'altra banda i ens escolteu. Quedem per dijous, amb més esports, amb més Tot Costa. Pep, què hi dius?
12: L'esport, tot ho sabem, Tot Costa.
0: Doncs una mica més de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
13: To be honest, the game didn't go as we played, but we fought together.
0: Com diu Gibson, el partit d'ahir a la pista del Dubai no va anar com volia el Barça.
14: Catalunya migdia.
15: Grans batutes. Grans emocions.
16: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
15: Adam Fischer, Klaus Mackeller. Teodor Currencis i molts més.
16: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
15: Entradesauditori.cat.
17: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
18: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
17: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
18: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
19: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
14: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
14: Som
15: 3CAT.
0: Doncs parlem de l'Eurolliga i d'aquesta derrota, Ernest Macià, del Barça, a la pista del Dubai, de l'equip de Xavi Pascual, 94-87.
11: Sí, una derrota contra un dels equips més difícils de la competició, un equip que més té Xavi Pascual i el seu staff, que coneixen perfectament el Barça, i es va notar, sobretot, el segon quart, quan els jugadors de la segona unitat de banqueta, en principi, sobretot Xenguelia, ex-Barça, doncs van marcar les diferències. A la segona part, el Barça va corregir errors, i és veritat que es va costar a 6 punts, que haguessin pogut ser 3 si entra un llançament de Brizuela al tram final, però finalment doncs va guanyar Dubai, i per tant el Barça suma la primera derrota d'aquest partit. El Barça és un equip en construcció, Alexander Sekulić al final del partit.
20: There are couple, there are things that...
21: Hi ha coses de les quals puc estar realment satisfet, però n'hi ha un parell que hem de millorar molt per poder ser millors. Una d'elles és saber aprofitar quan el rival està en bonus, anar més a la línia de tirs lliures i provocar més faltes, perquè avui el rival ha estat molt millor que nosaltres en aquest aspecte. Ells han anat 28 vegades a la línia i nosaltres només 8. Per tant, hem de trobar la manera d'arribar-hi més, de jugar una mica més agressiu en atac.
11: Veurem si el següent partit, que és aquesta setmana, és divendres a la pista del Besiktas, el Barça és capaç de fer-ho. Ara mateix, a la classificació de l'Eurolliga, tenim 4 entrenadors en equips d'Eurolliga. 2 han guanyat tots els 2 partits que han jugat fins ara, que és el Partizan de Joan Peñarroya i Xavi Pascual amb Dubai. I tenim, doncs, 2 entrenadors, Pedro Martínez amb el Madrid, que ahir va perdre, i la Virtus d'Àlex Mumbrú, doncs, que de moment han perdut els 2 partits que han jugat fins ara.
0: I a l'Eurocup, el Manresa avui ha de jugar contra el PAOK, i ahir ja explicaven que per la pluja ja ha tingut força problemes en el desplaçament que ha hagut de fer fins a Salònica.
11: Doncs sí, t'ho confirmo, i de fet han arribat aquest matí a Tessalònica a les 9, quan en realitat havien d'haver arribat ahir a les 7 de la tarda, aproximadament. Això ha fet doncs que aquest matí s'haguessin de llevar a les 5, anar a l'aeroport i, evidentment, no estan en condicions de jugar a la pista més difícil de tota l'Eurocup. Realment, aquest PAOK està fet a cop de talonari per jugar a Eurolliga l'any que ve, volen aconseguir guanyar en aquesta competició. Per tant, doncs, són els màxims favorits. No cal dir que afrontar-ho en les condicions que ho ha d'afrontar el Manresa, i encara sense Pierre Oriola, doncs, no són les millors.
0: Seguim parlant de bàsquet. Tot just acaba de començar el curs i l'Uni Girona podríem dir que ja es juga avui mitja temporada. L'equip gironí té una final a casa i a partit únic per passar a la fase de grups de l'Eurolliga. Xavi Soler.
22: Sí, juga contra l'Emblat Conocturt, que amb els comptes clars. Si guanya, jugarà la fase regular de l'Eurolliga. Si perd, anirà a l'Eurocup. Partit importantíssim, doncs, que arriba en unes alçades molt d'hora de la temporada. Ja ho reconeixia Roberto Iñiguez, i amb una baixa destacada com és la pivot francesa Axel Mercerón. Avui s'espera que Fontejau respongui a la crida que ha estat fent el club durant les últimes setmanes, i per si no n'hi ha prou, una de les capitanes de l'equip, Ainhoa López, ja vol destacar la importància que té aquest partit d'avui.
23: Per mi és crucial, i per tot l'equip i per tot el club, perquè al final depèn d'aquest partit estar a l'Eurolliga o no, i crec que el club no contempla, no, ni les jugadores no ser-hi, que l'equip ha de deixar-ho tot a la pista aquell dia per complir el primer objectiu de la temporada, i crec que el més important. Tenim la sort, no, de jugar-lo a casa, que això crec que ens enfortirà també tenint a la nostra afició.
22: Ara ho sentíem, com ho deia la Ainhoa López, el fet de ser cap de sèrie fa que l'Espart Girona es jugui a casa, Fontejau, aquest partit a eliminatòria única, a un partit que començarà a partir d'un quart de 9 del vespre.
0: I a Egipte, el Barça en vol descansa avui per afrontar la final del Mundial de Club, just després que ahir fessin Montserrat rècord anotador contra el Muntada marroquí.
2: I amb un marcador capicua, 51-15. Els de Carlos Ortega van superar Muntada en l'última jornada de la fase de grups. 12 gols de Dani Fernández, 11 d'Adrián Sola i 10 de Jorge Chicuza, en la segona millor marca col·legiadora del Barça al Mundial de Clubs. El lateral blaugrana, Tim Enguessant, creu que arriben bé a la final.
3: Pues el equipo está bien, estamos bien, creo que hemos hecho tres buenos partidos, contento de llegar a la final y con muchas ganas de empezar ya a jugar esta final.
2: El rival a la final és el Vespre hongarès, que va tancar la fase de grups també amb golejada ahir contra el Burgan de Kuwait per 44-19. El porter Nielsen, fins fa 3 mesos al Barça, no va jugar ahir amb el Vespre, però s'espera que estigui a punt per a la final. A la banqueta hi ha el també exblaugrana Xavi Pasqual. Una final del Mundial de Clubs, Barça-Vespre, que ha canviat d'hora. Serà demà, però en lloc de les 7, hora nostra, passa a les 8. A les 9 a Egipte, en directe per Esport 3.
0: I encara tenim una altra cita europea d'handbol avui, Montse. El Granollers debuta a la Lliga Europea en una pista mítica.
2: El Flens Arena de la ciutat alemanya de Flensburg, un dels pavellons més emblemàtics de la Lliga Alemanya i conegut com l'Infern del Nord per la seva pressió acústica i l'ambient intens de la seva afició. I així afronta el debut europeu l'extrem del Granollers, Pablo Urdangarín.
4: Tenemos todos pues mucha hambre de hacer una buena campaña en Europa y yo creo que todos estamos súper motivados para hacer algo grande en este club. Vamos a Flensburg con toda la ilusión, pero también con todas las ganas de demostrar que somos un equipo muy unido y que tenemos nuestras opciones.
2: El partit Flensburg-Granollers de la primera jornada de la Lliga Europea d'Handbol és a 6:45 de la tarda i en directe per a Esport 3.
0: L'Atlètic Barceloneta mirarà de mantenir aquest vespre l'hegemonia continental en waterpolo. Després d'aixecar el seu segon títol de Lliga de Campions al juny, el conjunt mariner pot alçar la Supercopa Europea de Vitovac.
5: L'Atlètic Barceloneta rep el Marsella francès a partir de 8:15 a la seva piscina, la de Sant Sebastià, amb l'opció d'alçar la seva segona Supercopa Europea, també. Campió de la Champions contra campió d'Eurocup a partit únic, amb l'equip francès, a més, que és un vell conegut dels de Fran Fernández. Sense anar més lluny, el Marsella va ser l'últim a guanyar els mariners a Europa. D'això, ara fa gairebé un any, encara que la condició de favorit recau a dia d'avui en el Barceloneta. D'aquesta pressió per guanyar en parla el jugador barceloní Marc Valls.
24: És un gran repte per nosaltres. Quan quedes campió, doncs, tens aquesta pressió que tothom et vol guanyar. Però afrontem amb la mateixa mentalitat que l'any passat, amb els mateixos objectius i amb ganes d'emportar-nos aquest primer gran títol, que crec que és molt important.
5: Al Marsella, per la seva banda, hi ha dos catalans. El nouvingut Marc Rodríguez, procedent del Mataró, i Marc Larumbe, que és baix avui per sanció. Per cert, que aquest vespre, d'altra banda, a la Lliga Femenina es juga el Catalunya-Mataró a les 9, corresponent a la jornada 3. El partit del cap de setmana s'avança perquè les barcelonines juguen dissabte a Atenes la Supercopa Europea, també, en el seu cas, contra l'Olympiacos grec.
0: Més apunts al dia. Amb el Marcos, 2 apunts a futbol. El Madrid anuncia que demà operen Raúl Asensio.
1: El central blanc té una fractura per estrès, diu el Madrid, a la tíbia de la cama dreta. Tot apunta que Asensio es perdrà entre 2 i 3 mesos de competició per aquesta baixa.
0: I el Terrassa, que té un partit en premi avui.
1: Sí, el Terrassa juga aquest vespre a les 7 al camp del Sestau. És partit de quarts de final de la Copa Federació. Qui guanyi aconsegueix classificació directa per la Copa del Rei i allà s'enfrontarà a un equip de primera. Aquest és el premi. Encara en futbol, a 8:15, Europa Femení contra Villarreal és partit de la Copa de la Reina.
0: I en futbol sala, aquest vespre, a 8:45, es juga el partit avançat de la Lliga.
1: Entre el Barça i l'Oparrulo gallec, el Barça, per cert, ha comunicat que Mateu Rodríguez té una lesió al tendó distal del bíceps femoral de la cuixa esquerra. Serà intervingut en els propers dies.
0: I el Rally al Marroc avui es disputa la segona etapa.
1: Sí, és de 300 quilòmetres, sortida i arribada a Zagora. El nord-americà Brabec ha sortit líder en motos. El català Edgar Canet, tercer a la classificació.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7, tot costa? No, avui no, que hi ha la TDG amb el Roma-Barça. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
25: Trescat Info.

0: Bona tarda, són les 3. Aquesta hora reprèn el debat de política general al Parlament amb les intervencions dels tres grups parlamentaris que falten, és a dir, la CUP, Aliança Catalana i el partit del govern del president Salvador Illa, el PSC. Al matí, Junts han endurit el to contra el president, forçarà una votació per reprovar el president, una iniciativa que té poques opcions de prosperar, encara que Esquerra i els Comuns també apugen les crítiques i li exigeixen avenços tangibles si vol esgotar la legislatura. En aquests moments comença, efectivament, aquesta segona part de la segona jornada del debat. I qui intervé és la diputada de la CUP, Laura Vega.
1: Desnonament, el marbre de la cuina. Saben el dolor immediat, les ganes de plorar per ràbia i de pena que suporta aquell paper. Saben quina olor fa el pànic, el fracàs. Han mirat mai els ulls, ara que es parla de mirar els ulls. Algú que després de tota la vida treballant el faran fora de casa seva, que sent que ha fallat, perquè jo sí. I els he vist baixar la mirada i sentir vergonya com si fos culpa seva. I a mi no em dona la santa gana que ningú en aquest país pensi que si el fan fora de casa seva perquè un fons voltor ha comprat el seu bloc i ara vol posar gent més rica, senti que és culpa seva. Les úniques culpes del problema de l'habitatge aquí es troben en llocs com aquest, que estan plens de catifes i de moquetes vermelles, en llocs com aquests i en ajuntaments, perquè el suïcidi de l'Olga a l'Hospitalet, el de la Núria i la seva germana a Barcelona, el de l'Àlex de Sabadell, el de tants altres que no coneixem el nom, que no compten, és responsabilitat directa per acció o omissió del que fem i el que no fem als ajuntaments. Pensin en això cada vegada que hagin de mirar algú que lluita per l'habitatge a la cara. Perquè qui cregui que en aquest país no tenim Mari Carmens no coneix el país, perquè en tant que en tenim. Tenim moltes. Tenim l'Adela, el Maria José, el Paco i la Rosario a Sant Ildefons, que junts sumen 250 anys vivint en aquell bloc. A mi l'Adela em va regalar quan vaig marxar de Sant Boi un ramillet de flors. I l'he vist aixecar sola, i sola és sola, els seus dos fills. I ara es vol fer fora un fons d'inversió, que és una filial de Cerberus, que va liderar el fill d'Aznar durant un temps, si recorden. Aznar, que va liberalitzar el sol i va pujar l'habitatge un 175% en 9 anys, i el que Convergència li va regalar els vots fins i tot quan no feien falta, que havia sigut precedit per Felipe González, que va acabar amb els contractes indefinits amb el decreto Boyer. I d'ells, a vostès, que per interessos o impotència permeten que quatre persones de Sant Ildefons passin por cada vegada que arriba al carter. La crisi de l'habitatge del 2008 no va ser una tempesta enviada pels déus, va ser producte de la política. El seu fons està vinculat al Sabadell, que no només va tenir part del rescat bancari, sinó que va comprar més de 10.000 milions d'euros públics per un sol euro, no sé si se'n recorden. Perquè si ets un banc, sí que existeixen els duros a quatre pessetes. Perquè si ets un fons voltor, també. Per això en aquest país surt més a compte comprar un bloc de pisos que un habitatge. I això és política pura i dura. Res diu que hagi de ser així. I per tant, és responsabilitat nostra. Per això cobren el que cobren. No per menjar canapés i fer discursets mentre la gent es deixa la pell perquè no facin fora ningú de casa seva. En només 5 mesos hem tingut més de 1.300 desnonaments a Catalunya. 713 en Brimo i Arro. Digui'm, president, per què la policia que paguem entre tots ha de fer fora catalans de casa seva i donar-li les claus a un fons d'inversió. Digui'm per què la policia que paguem entre tots no està defensant a veïns com l'Adela o el Paco. Perquè quan hi ha moviment immobiliari, que són coaccions, per què no s'està defensant els catalans? La policia podria entrar perfectament aquí. Això és seguretat. Perquè s'espien docents que estan lluitant perquè la canalla tingui una educació de qualitat i no s'espien consells d'administració i fons d'inversió que salten una vegada i una altra la llei. Perquè qui la paga és mentida, president. Per això els fons d'inversió toregen, com volen, la regulació d'habitatge d'aquest país. I posen lloguers per sobre de la llei. Posen pisos en temporada i habitacions de manera fraudulenta. I aquí no passa absolutament res. El decret de Mari Carmen trossellat com es trossegen els pisos en aquest país ha arribat després de mobilitzacions de centenars de milers de persones, no per motu propi del govern. Però només fa falta una trucada de Foment, on hi ha això, a la seva consellera de Salut, perquè arrambi contra el dret a la baixa dels treballadors. Han mirat mai als ulls algú que està demanant una alta per tornar a treballar malalt? Perquè això passa en aquest país una vegada i una altra les consultes, molt més, però és que molt més que el frau a les baixes mèdiques. I el dolor dels pacients s'enfronten cada dia metges i personal sanitari en aquest país. I ho fan després de guàrdies interminables, de deixar gent a passadissos, de no poder fer la seva feina com voldrien i sentir que la vocació pesa cada dia més. Perquè la distància entre Pedralbes i Nou Barris és tan gran que hi ha una diferència de 10 anys de vida. Però la distància entre les seves polítiques de salut i el que dicta la patronal és ínfima. Tant és així que ahir Foment demanava poder fer acomiadaments objectius a treballadors amb malalties de llarga durada o freqüents. I també ahir Ens enteràvem que ara els metges dels CAPs reben un avís quan visiten algú que ha agafat la baixa abans aquell any. No l'he escoltat parlar d'aquesta mesura, president. Jo m'he hagut d'enterar perquè tinc la sort de parlar amb els treballadors de la sanitat cada dia. No sé on estan els avisos del mòbil de les empreses que una vegada i una altra incompleixen les normatives de seguretat laboral, perquè seguim acumulant morts a la feina. A Catalunya anem a un de cada quatre dies. Ens els canten a l'inici de cada ple i no veig tanta preocupació. Així que ja em diran per què pesa més el cost d'una baixa laboral que el cost d'una vida. A Catalunya tenim mig milió d'hores extres no pagades cada setmana. A ningú se li acut que treballar tantíssimes hores. Reduir el temps de descans pot ser afecta que ens posem malalts. Ningú se li ha ocorrit això. Pensem fer res. Hi ha alguna alerta? Hi ha alertes quan tu vas a una empresa que està incomplint reiteradament els drets laborals? O per això no hi ha cap intervenció? Perquè ja em diran per què hem de gastar diners en pagar mútues que maltracten els treballadors, que estan encantades d'enviar-los a treballar malalts encara que empitjorin, en comptes de tenir una sanitat pública i de qualitat. Ja em diran per què el govern cal arrencar-li cada mesura en manifestacions de milers de persones que han de fer això quan acaben de treballar, i ja els dic jo que no és una alegria aprofitar el temps per anar a la manifestació quan podies estar amb la gent que estimes, i en canvi Foment no ha de fer més, no ha de fer manifestacions. Només s'ha de dir una barbaritat. Com que et puguin acomiadar i deixar-te al carrer com si fossis un gos, si tens un càncer o t'has rebentat l'esquena, perquè aquí tothom corri. I a la consellera de Salut m'agradaria dir-li clar i català: vergonya em faria ostentar un càrrec en un partit que es diu socialista i atacar així un dret tan fonamental pels treballadors. Porten tres, s'han hagut de retirar. Jo aspiro que retirin aquesta alerta, perquè és una falta de respecte als treballadors que estan malalts i a tots els sanitaris que ja saben quan han de donar una baixa. I espero que descansés tranquil·la durant la seva baixa. Si haguéssim comptat els dies com volia fer vostè, potser no hagués tornat al lloc on tenia, potser no hagués tornat a tenir un lloc on venia a treballar. La sanitat catalana es troba ara mateix en una cruïlla. O es privatitza i s'entrega a les multinacionals, o es gestiona de forma directa. La salut no pot ser un negoci, i cada vegada ho és més. Tot el que suposa prioritzar-ne el benefici privat i la gestió privada té com a conseqüència directa l'empitjorament de la qualitat del servei i de les condicions de treball de qui el presta. Per això esperem el suport de tots, tots els que parlin de serveis públics, tots els que parlin de sanitat pública, a l'ILP per blindar la sanitat, per auditar tots els serveis sanitaris, per emprendre les accions pertinents de reversió immediata de totes aquelles concessions que estiguin caducades. I aquí en aquest país tampoc el govern s'ha atrevit a mirar a la cara i a escoltar com pertoca als docents, perquè les seves demandes mereixen atenció, perquè ells són els que estan cada dia a primera fila a les aules, on el que veiem, que és també el resultat de PISA, és el resultat de tota l'absència de política que pateix aquest país des de fa massa anys. L'autoritat que necessiten els professors és que el govern entengui que el que demanen és condició sine qua non per una escola pública i de qualitat. Ràtios que permetin estar pels alumnes, perquè la realitat de les aules és un reflex de la realitat dels carrers. És l'ansietat dels desnonaments, és l'angoixa dels acomiadaments i tancaments d'empreses, és la impotència de la violència masclista, és la ràbia perquè el seu futur està cancel·lat. L'autoritat dels docents es desplega quan el govern escolta i dona els recursos on cal i quan la canalla pot respirar tranquil·la. I mentrestant, seguir mantenint un model d'escola concertada a costa de la pública i dels diners de tots és una vergonya. És una vergonya perquè és dir que hi ha nens que no s'han de mesclar amb uns altres. No serveix de res parlar aquí de que tothom és català i parlar de democràcia, perquè la democràcia es basa en la igualtat, i el sistema de concertada és dir-nos que no tots som iguals. Així que menys recursos a enviar policies i espiar professors, que honestament s'assembla bastant a unes imatges que podrien sortir al Nodo, i molt poc a una democràcia, i més recursos a les aules per fer una escola pública d'elit, perquè no només sigui un orgull, com és ara, els professors que cada dia ho donen tot, també sigui un orgull que entre tots construïm la millor de les educacions. Menys recursos a ruixar amb gas pebre els que es manifesten contra el genocidi a Palestina, i més recursos a investigar els cadellets de Vox que volen sortir de carrera contra els catalans. Els agrada molt dir que la CUP som els del no. Miri, nosaltres constantment arribem a acords. Arribem a acords amb el moviment pel dret a l'habitatge, amb els metges i sanitaris per la sanitat pública i de qualitat, amb els docents perquè l'educació pública sigui un orgull nacional. Arribem a acords amb els treballadors més precaris, els que sostenen els serveis socials d'aquest país, els que estan al costat de la gent, que les seves polítiques deixen a la intempèrie. Vam arribar a acords amb el govern de l'anterior legislatura, entre ells la energètica pública. Vostè té ara mateix els municipis en peu de guerra pel plàter. I no intenti escudar-se en una sort d'animbisme d'en el meu terreny no de l'àmbit rural. Posi sobre la taula el control públic dels recursos energètics, que no decideixin els que tallen la llum a persones grans i vulnerables en ple hivern, i com i quan fem la transició, sinó el poble català. I llavors segur que té moltíssims municipis encantats amb el plàter i ampliï l'energètica pública. perquè les cases on ja no es poden permetre mantenir la temperatura adequada ha passat del 8 al 21% en 4 anys i tots hem vist com la calor no es repartia igual per tots els barris d'aquest país. Cada vegada hi ha més cases on el fred cala fins als ossos i, en canvi, els beneficis del monopoli energètic pugen i pugen, però l'impost a les energètiques és l'infern fiscal. Per això es va votar en contra al Congreso. Clarament, els accionistes de Naturgy i Repsol ho estan passant fatal. I després els direm a les famílies que s'haurien d'haver esforçat més. I així no haurien de pillar amb por la factura a l'agost, quan s'estaven morint de calor, si han encès l'aire condicionat, si en tenen, o amb por a la llum del gener, perquè van tenir la gosadia d'encendre la calefacció. Però no estiguin cofolls, perquè és d'un absurd que només es pot permetre un faristol com aquest, perquè la vida real ningú toleraria, està en contra del canvi climàtic i voler ampliar l'aeroport. Els treballadors no necessiten més vols a l'altra banda del món. Els treballadors el que necessiten és poder agafar un tren sabent a quina hora passa i no haver d'anar com a llaunes de sardines. Perquè en aquest transport, en el tracte que els hi brinda la política, és on es veu si se'ls respecta amb la dignitat que es mereixen o no. I per suposat, Catalunya no necessita més turisme internacional, més igual si li diuen de qualitat o no. Catalunya necessita menys. I necessita que les vacances deixin de ser un problema i passin a ser un dret dels catalans a conèixer el seu país. Això és una bona política de turisme destinada als catalans. La resta és negoci encobert amb els diners que paguem tots els diputats que estem aquí. Conèixer un país i conèixer una llengua passa també per accedir a gaudir i participar de la creació de la seva cultura. Com pot ser que anar al cinema sigui tot un càlcul per una família de 4 membres? Com pot ser que milers i milers de catalans ni es plantegin poder accedir al Teatre Nacional de Catalunya? Per què milers d'adolescents no han vist mai els artistes que els agraden en concerts que promocionen festivals que paguem amb diners públics i amb taxes com la taxa turística? Per què tantíssims artistes, obrers de la cultura com Pepa Flores, han de viure en l'absoluta precarietat? Per què crear en català només pot ser per a uns pocs que o bé assumeixen aquest cost i precarietat o bé s'ho poden permetre? La política havia de ser el pa i les roses, president. El pa, sí, i també les roses, que parlant de pa, per cert, les fotitos amb sort en mandam i les promeses de supermercats públics són molt senzilles. El que és complicat és explicar per què aquí vota el seu partit una vegada i una altra contra aquesta proposta sense fer esmenes per dir ho haguessin canviat una miqueta. I ho sé perfectament perquè l'he presentada diverses voltes. I encara és bastant més complicat sostenir-li la mirada a una dona que davant la lleixa d'un supermercat pren una decisió que sap que no és la correcta, que és donar-li de menjar un menjar pitjor al seu fill perquè és el que pot pagar, perquè la derrota i la ràbia que conté aquell és minúscul d'escollir un menjar que no és el que li voldries donar a algú que estimes, no cap en aquesta sala. La distància entre el dolor d'aquesta mare i el dolor d'un pagès que s'ha de vendre el tros, que era del seu pare, que abans havia sigut del seu avi, perquè ara hi ha també grans fons d'inversió que compren aquests terrenys, és exactament el mateix dolor. El problema d'aquest país no és si ets de ciutat o de camp. El problema en aquest país és que a una punta i a una altra tenim voltors acaparant pisos i acaparant terres. I al mig, la pura impotència política que permet que grans distribuïdores s'emportin el tros més gran del pastís, deixant els pagesos assumir el gruix de la feina i el risc de la pèrdua de collites per 4 perres. I milers de famílies menjant menys i malament, perquè els preus són un escàndol. I això ho diuen els informes del Ministeri del Gobierno. Ara cada nou, i sempre, s'intenta dividir els treballadors des de l'essencialisme de si van néixer aquí o allà, com si la consciència política vingués amb el DNI, i ara que vostès, bastants partits, citaven l'11 de setembre a Sant Boi, permetrà que li expliqui que ma mare, que ens heu estat escoltant mentre neteja, una mica enfadada perquè ho fem a la tarda, ma mare ens explicava que el primer 11 de setembre sense dictadura a Sant Boi de Llobregat, aquest que tant citen i que tan poc veig a la política surt d'aquest Parlament, la seva àvia i altres veïnes del carrer havien cosit les senyeres que durien a la celebració i els vestits de mudar de la canalla. Que ella la va dur el meu avi, que no havia nascut aquí, però que es feia seva la diada i la lluita del poble català, i que anaven amb alguns pagesos del barri, i que recorda com aquells homes, endurits per la terra, aixecaven els punys passadament, com qui surt d'una llarga hivernada, mentre ploraven i cantaven els segadors. Han canviat moltíssimes coses des de l'11 de setembre a Sant Boi, que tant vostè com altres diputats han mencionat. Però m'agradaria dir-li una. Que el PSC en aquell moment considerava irrenunciable el dret a l'autodominació de Catalunya. I per això pensava ara que partia tenim debat sobre la terra i sobre l'habitatge, que al cap i a la fi no és tan diferent, que l'11 de setembre de l'any 34, mentre els propietaris de les terres i la Lliga Regionalista, que ara sembla que ve ressorgint, deien a la capital del reino que Catalunya ressorgiria netament espanyola, els sobrers i camperols exigien la col·lectivització de les terres i l'armament pel poble, per una república socialista catalana, perquè la distància entre els que acaparen per especular i els polítics que els hi permeten és minúscula. Perquè, igual que la distància entre els meus avis vinguts d'Andalusia i la d'aquells pagesos que portaven dècades i dècades a Sant Boi i que treballaven la terra amb la mateixa dedicació que ensenyaven o aprenien català a l'Ateneu. Nosaltres, cada 11 de setembre, homenatgem a Gustau Muñoz, un jove que no va néixer a Catalunya, però que van executar per defensar la seva llibertat. Per això, per nosaltres, tots els treballadors, els que la seva família porta aquí segles, els que porten dècades i els que porten dies, són catalans si ho volen ser. Aquesta és la idea de nació que tenim. La nostra no és una nació lluny sanguinis. La nostra no és una nació per dret de propietat. La nostra nació es construeix des de que l'estima i la lluita i la tradició no s'hereda, es conquereix. I ser hereus dels que van guardar de mà en mà i en boca el català, tot i la dictadura, i dels que, quan van acabar d'arribar amb ells, van lluitar perquè l'escola fos pública i en català, vol dir tres coses claríssimes. La primera, que davant de jutges amb pretensions de legisladors que ataquen la immersió lingüística no siguin més ells. És una vergonya que el principal mecanisme d'accés a la nostra llengua, que és l'escola pública, se'l posi en risc perquè es tremola davant dels jutges. Si no hem de tremolar per l'amnistia, que no tremolem tampoc pel català. La segona, donar els recursos necessaris perquè tothom el pugui aprendre encara que no tingui diners, encara que treballi moltíssimes hores. Ni l'horari laboral ni la renta poden ser un impediment per accedir a la llengua, perquè la vida és molt millor si coneixes el català, perquè hi ha moltes maneres d'expulsar la gent d'un país. I una pot ser intentant-los deportar, però l'altra és que no puguin formar part del dia a dia de la gran majoria de la població. I la tercera, que l'administració i l'àmbit públic assumeixin l'ús ordinari. No és acceptable que hi hagi persones que han suportat la dictadura, que han suportat no poder parlar públicament la seva llengua, que les han passat ben dures, i és una vergonya absoluta que s'han de trobar amb una administració pública o amb uns serveis públics que els obliguin a parlar el castellà mentre passegen per carrers on és més fàcil trobar comerços en anglès que la seva llengua. És una absoluta vergonya, vergonya, i no es pot permetre, perquè ser que pel que siga, se'ls sanciona tan poc als empresaris que incompleixen els drets lingüístics en aquest país com els fons voltors que incompleixen el dret a l'habitatge, perquè pel que siga, qui la fa, la paga, no aplica a qui decideix on vivim i en quina llengua. Si compartim que el que ha passat amb l'amnistia és una vergonya, si compartim que hi ha hagut tribunals que deliberadament han impedit que s'apliqués la llei, llavors compartirem que qui la fa, la paga. I per tant, és perfectament lícit que hi hagi una querella contra el Tribunal Suprem, contra el Tribunal Superior de Justícia i l'Audiència Nacional per no aplicar la llei d'amnistia amb tot el dolor que ha suposat i que encara suposa. Vostè ha dit que l'amnistia no és un punt d'arribada, sinó que és un punt de sortida, que es retorna a la política del que mai hauria d'haver sortit. No puc estar més d'acord, president, però sigui conscient que això s'ha de dur fins a les darreres conseqüències, com tot en democràcia. Perquè política es pot decidir, i que el poble català pugui decidir el seu futur sense que els apallissi la Policia Nacional, que són els mateixos que desnonaven també la Mari Carmen, sense que els mutili, com a rei espanyol, la Policia Nacional, perquè no hi ha diners per pagar que hagis perdut un ull, sense passar por, que és el contrari a la llibertat. Aquest país no serà lliure fins que no pugui decidir el seu futur. I això vol dir que nosaltres podem defensar la independència d'aquest país i que vostè pugui defensar que segueixi formant part del Regne d'Espanya. Però a hores d'ara, només vostè pot decidir. I dels darrers que ho vam intentar, només hem vist pallisses, por, multes, judicis, presons i exili. La democràcia ha d'arribar sempre fins a les darreres conseqüències. Nosaltres no fem olimpiades de drets. Nosaltres diem que tots els drets s'han de garantir si parlem de democràcia. Que tinguis dret a un habitatge, que tinguis dret a la salut, que tinguis dret a una escola i una sanitat pública, que tinguis dret a decidir el futur de la teva nació. S'ha de ser conseqüent i, per tant, ho serem amb tot. Perquè fins on arribi la democràcia, arribaran les raons per defensar-la. Estar al costat correcte de la història té un cost. A vegades, fins i tot, la pròpia vida. El president de la Generalitat, Lluís Companys, va pagar el preu més car. I tothom que trepitja aquest Parlament ha d'estar disposat a estar a la seva alçada, que no és ni més ni menys que l'alçada del poble que cada dia batalla per unes millors condicions. Els ha dit Josep Maria Jové, i ho repeteixo, deia Raymond Williams que la tasca és fer esperança possible, no l'esperança convincent. I en aquestes estem, perquè l'esperança de la gran majoria de la gent és el que es posen entre les dents per poder aguantar el dia a dia i per aguantar el dolor de les mandíbules, de serrar les dents davant de cada injustícia. Aquí no es rendirà ningú, si no es rendeix el poble. I el poble no es rendeix perquè sap que en els rituals de resistència que despleguen cada dia es comença a dibuixar el futur pel que lluitem. Per això, abans de cada llei, sempre hi ha hagut una pràctica. Per això, divendres es podrà discutir un petit pas endavant pel dret a l'habitatge a l'Estat, perquè hi ha hagut tantíssima i tantíssima gent que ha posat el seu cos, perquè policies com que els que ens apallissaven aquí i encara ens apallissen quan aturem desnonaments no puguin fer el que volen. És aquí on la quotidianitat ens ensenya allò sublim. És aquí on se'ns ensenya ja el país que pot ser possible, aquell pel que lluitem, aquell que tenim les institucions al servei del poble. No és una altra definició de democràcia. Aquesta seria una democràcia en la qual ens sobrarien les raons per defensar-la. Hem de començar per algun lloc, president. Jo li proposo perquè les paraules tinguin sentit. Si diu que s'ha d'intervenir al mercat de l'habitatge, intervenim al mercat de l'habitatge. Crèdits i ajudes per pagar preus que fixen els que acabaran pisos no és intervenir al mercat. Jo li he dit alguna vegada, la política han de ser els mecanismes complexos per aconseguir les coses més simples. El fet simple de tenir un lloc al que dir casa teva. El mecanisme complex passa, entre d'altres coses, pel següent. Prohibir absolutament la compra per especular. Acabar amb l'acumulació d'habitatge. Multar a qui incompleix la llei. Qui la fa, la paga. Fixar mecanismes per adquirir aquest habitatge a un preu no inflat per l'especulació. Adquirir l'habitatge sobrant per bastir una part d'habitatge públic digna. I així fer que la majoria de la població pugui viure amb garanties per tota la vida. No m'estigui inventant res. Són mecanismes que ja es van dur a terme a ciutats com Viena, que tenen pràcticament la meitat de la població en habitatges que tenen alguna forma de suport públic. I li dic alguna altra cosa. L'habitatge és un dret. I els drets passen per davant de qualsevol cosa. I si l'Estat espanyol, si els seus jutges i fiscals volen protegir la bandera, els rendistes i els rics, canviïn una altra vegada la policia nacional. Perquè li avanço que portem una proposta perquè tinguem el conjunt de competències que necessitem per fer l'habitatge un dret. Perquè a mi em resulta una mica insuportable tenir ministres del govern d'Espanya parlant de que si no es garanteix el dret d'habitatge és perquè hi ha comunitats autònomes que no el volen aplicar. Aquí no governa Ayuso. Aquí governa vostè. Però és evident que no tenim el conjunt de les competències relatives a l'habitatge. Doncs bé, decidim si volem avançar més. Perquè crec que la lluita contra el feixisme també és saber que si aquí hi ha les aritmètiques per tirar endavant, tirar endavant, i que cap persona es quedi sense casa. I també em dirigeixo amb això als diputats de Junts. Si parlen de la sobirania que ha de guanyar Catalunya, votin a favor d'aquesta proposta. Perquè és evident que no tenim aquestes competències. Perquè la democràcia també és que puguem decidir quines són les propostes d'habitatge que hem de tenir aquí. Jo espero que obrin en conseqüència el que diuen. D'altra banda, si s'està radicalment a favor de la pau, jo no sé què fem construint armes per vendre-les. Jo no sé què fem basant la indústria en el sector armamentístic. No sé com fem això quan cada dues setmanes hem de rebre al Parlament treballadors industrials de sectors productius que veuen impotència com les seves empreses tanquen. Produir allò que necessitem en temps de guerra econòmica és urgent, perquè de moment no ens han bombardejat. Però el que sí que ha passat és que ens han intentat aplicar arancels bestials i draconins contra els nostres productes. Per tant, potser primer, resiliència contra la guerra econòmica que tenim avui. I crec de veritat que no hem de tenir una política internacional basada en els interessos d'una Unió Europea capaç d'escanyar pagesos i pescadors, sumissa amb el BCE, que està pujant els tipus d'interès i destrossant la capacitat adquisitiva dels treballadors, tot i que d'això, per el que sigui, no sigui un tema que hagin de parlar les tertúlies. I que, per cert, a la vegada ha aprovat un ICE europeu. És encara més urgent trencar amb això. Defensem que en aquest país tothom és català. Doncs llavors no s'haurà de poder entrar a les cases de ningú. Jo no me n'amago. Considero Vox i Aliança a l'extrema dreta poc més que la versió contemporània dels que rapaven les dones, mataven jornalers i poetes i imposaven la barbària sang i foc. O els grans empresaris contra la conquesta de les 8 hores enviaven en perfecte català els pistolers contra els sindicalistes. Al final del dia, sota la meva opinió, gossada rabiosa d'aquells tan i tan rics que li poden posar preu a tot, fins i tot a la vida. I no importa per on comencen. Comencen per l'immigrant perquè és d'origen que aquí siguem tots de tota la vida, denominació d'origen de catalans. Segueixen per gais i lesbianes, perquè no són com han de ser, perquè no tenen prou fills per la causa nacional. Després, les dones que volen avortar, que no s'aixequen aquí per aplaudir que tinguem un dret així, perquè això és només per les riques que poden anar a Londres, perquè la caralla sigui pobra o que la desnonin no importa, però un fetus encara no existeix. Sí. Després les pensions i la gent gran, que no aporten prou. Després qui té alguna malaltia, que és un dispendi innecessari. Després els treballadors que volen drets i s'organitzen. Després els mestres i els poetes, i els actors, i els escriptors. I tots aquells que ensenyen als treballadors que són més que bèsties de càrrega i que tenen drets. I així, poquet a poquet, tothom que els obri a la seva economia macabra. Tothom que s'atreveix a mirar-los als ulls. La pregunta mai és si ets el primer. La pregunta és si ets l'últim. Per tant, són vassalls. Taki-toki, sempre i quan siguin poderosos. Cal defensar Catalunya sempre i quan no sigui davant de Trump i Netanyahu. I si pugen els arancels contra els països d'aquí, fem com que no passa res, no sigui que Trump s'enfadi. I encara més greu, no s'han posat mai al costat d'un català que estigui a punt de perdre la seva casa davant d'un fons d'inversió estranger. Perquè primer és de casa, menys els fons d'inversió. Per això el programa polític d'Aliança porten tombar el límit del preu del lloguer i facilitar la compra per inversors. Sembla que aquests no són invasors. Sembla que qui es queda tots els nostres pisos no són invasors. No tenen res a dir de que desnonin una àvia. No tenen res a dir de que suïcidés una catalana després de perdre la casa. Res. Perquè borden contra tothom, menys contra l'amo. Perquè són covards amb discursos incendiaris i mentides que volen dir que la culpa de que et desnonin és d'algú que va arribar del Pakistan i fa 10 anys i que treballa 12 hores en un queviure. Jo no conec ningú que li hagi comprat el bloc i pujat al lloguer una persona que treballa o hagi treballat 12 hores en un queviure, molt menys que hagi migrat del sud. No podem deixar que guanyin. No podem permetre que muntin una guerra civil entre catalans. Portin el temps que portin aquí. Però siguem conscients d'una cosa. Això només és possible si s'està al costat de la majoria del poble i no de la minoria que acumula pisos i riquesa. Això només és possible si en un país ric com a Catalunya, qui realment s'esforça cada dia pot viure dignament. En aquest debat de política en general, la pregunta no pot ser a qui mirem o no els ulls. La pregunta és si les seves polítiques són capaces de fer que la gent aixequi la mirada, perquè a hores d'ara, sempre i quan hi hagi riquesa acumulada i no estigui repartida entre els catalans, la pregunta que planarà una vegada i una altra és a qui es fa fora. A qui es fa fora per poder tenir un mínim? Això és el que subjau. No és que de cop la meitat del país s'hagi tornat racista. No és que de cop la meitat del país sigui una mala persona no disposada a compartir. És que els estem dient que el que hi ha és el que toca. I si no, s'ho mengin com sigui. Aquest és un problema. Això és falta de política. Això no és el que ha d'haver aquí. I per tant, antifeixisme? Sí, clar. Democràcia, evident, però per tothom. Gràcies.
0: Doncs aquesta ha estat la primera intervenció.

la seva formació política i la que vostè representa i la que represento jo tenim moltes diferències, alguns pocs punts en comú, però sobretot moltes diferències. Potser la principal, des del meu punt de vista, és que vostès assenyalen els problemes, assenyalen molts problemes, ha fet una, un repertori de problemes que hi ha al país, i el nostre enfocament, el meu i la meva formació política, per descomptat del meu govern, més que assenyalar problemes, és intentar resoldre'n algun. I ha capavat a Sant Boi, com jo vaig fer ahir també, i ho ha rememorat, doncs crec que la trajectòria de la meva formació política aquests darrers 50 anys acredita que alguns problemes hem resolt, hem millorat. I la seva formació política, bueno, crec que si em faig la comparació de la trajectòria de la meva formació amb la seva, malament crec que no sortim. Tot i que vostès governen. Governen a Girona, una ciutat important. I aquí també, diguem-ne, és la prova del nou, del realisme, del que és predicar i del que és repartir bevat. No? És a dir, el que és dir què farem i què farem i fer-ho. Però dit això, vaig a les qüestions que vostè ha mencionat, o algunes de les que ha mencionat, i les agrupo, si vostè em permet, en els dos eixos que configuren la visió de país que nosaltres tenim, prosperitat compartida. En la generació prosperitat tenim molt pocs punts en comú. Molt pocs punts en comú. Nosaltres no estem en contra, al contrari, volem que es generi prosperitat al país. No estem en contra de que la gent en generi de prosperitat, que en generi les empreses, que tenen un paper rellevant en generar prosperitat, i estem a favor, vull dir que amb totes les paraules, d'una economia de mercat. Perquè és el mecanisme que històricament s'ha demostrat més efectiu en generar prosperitat. Una economia de mercat, a vegades, quan convé, quan hi ha fallides de mercat, que hem de regular. I amb la generació de prosperitat, bueno, doncs malament no sortim. De moment, com a país, n'estem generant almenys més que els països del nostre entorn. Ha mencionat el turisme. El turisme representa al voltant del 12% de la prosperitat que genera Catalunya i és bo que seguim tenint prosperitat generada pel turisme. I és bo, a més, que seguim la vinya marcada en política turística, que és la de buscar més qualitat que quantitat. I jo això no hi veig, no només no hi veig problemes, o hi veig problemes que es podem anar abordant, i veig una font de generació de prosperitat amb la que estem d'acord i crec que s'està anant a la direcció correcta de desconcentrar en el calendari i de territorialitzar l'oferta turística del país.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: En connexió amb el Saló de Sessions de l'Ajuntament de Sitges, Ràdio Maricel us ofereix l'àudio de la sessió ordinària de ple municipal d'avui.
2: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
3: Bona tarda. Bé, començarem aquest ple ordinari que extraordinàriament aquesta vegada, com teníem diverses preguntes de la ciutadania, les hem dividit i algunes venen ara a primera hora, per això comencem mitja hora abans. A les 4 hem de començar, això sí, el ple ordinari, per això ara no estan encara ni intervenció ni secretaria, i en finalitzar el ple hi haurà més preguntes de veïns que també no han pogut venir en aquesta hora i per tant vindran més tard. Us aniré cridant per ordre que han arribat les preguntes aquí a l'Ajuntament. Us demano que us atenseu aquí en el micro. Teniu 3 minuts per explicar la vostra situació i nosaltres donarem resposta. Com bé sabeu, per altres vegades no hi ha rèplica. Per tant, després, el que passa és que després, jo sempre dic que després ens podem quedar a parlar tot el que vulgueu, però evidentment aquesta vegada després tenim el ple, per tant, ens hauríem de posar a finals del ple, que serà bastant més tard. Molt bé, doncs la primera persona és el senyor, encara que us digui el nom, després veniu aquí per la gravació i digueu el nom, si veniu en representació només vostra o en representació d'algú, i expliqueu el cas. Primer, el senyor Òscar Heredero Esteban. Endavant.
4: Hola, bona tarda a tothom. El meu nom és Òscar Heredero, sóc veí de les botigues de Sitges.

0: Sitges, del Ratpenat, i vinc amb la meva filla Alèxia, que ha començat aquest any el batxillerat a l'Escola Pia d'aquí de Sitges. Al febrer d'aquest any, em sembla que vaig venir al ple, no sé si va ser al febrer o al març, que començaven les obres de la R2 Sud per posar en antecedents de la situació que es podia donar de dificultat perquè una veïna de Sitges pogués venir a l'escola a Sitges. Vaig portar llavors un munt de decrets, d'igualtat, de drets de l'educació, etc. Avui no els he portat. La R2 Sud va finalitzar les obres. Funciona d'aquella manera. Ja, de moment que portem d'inici de curs, ja 3 dies he hagut jo de portar-la en cotxe perquè ja per circumstàncies no ha funcionat. Però després de començar hem descobert que el problema, més enllà de com va l'R2 Sud, és que una noia de 16 anys que va fer l'altre dia, per arribar al col·le a les 8 s'ha d'aixecar a les 5:30 del matí, sortir de casa a les 6:15, caminar per un espai sense llum durant 20 minuts per arribar a un autobús que no és de Sitges, que és de Castelldefels, que és el L94, agafar l'L94 a les 6:40 si surt a l'hora, per arribar a l'estació de platja de Castelldefels amb el temps suficient de poder agafar el tren que surt a les 7:11 per arribar a Sitges i poder arribar al col·le a les 8:10 del matí. A mi em sembla, s'ha enviat un vídeo que ha fet que, sisplau, la regidora del Margalló el fes arribar a les botigues, que em sembla que el teniu tots. Jo tinc més vídeos perquè ha gravat diversos, trobant-se amb porçant glaç al matí, la llum apagada. Em sembla que són circumstàncies que si ho veiem en un documental pensaria més que estàvem parlant de Burkina Faso o d'Angola que de Sitges, i em sembla que amb tots els drets que empara qualsevol ciutadà de Sitges no és correcte que una noia de 15 anys hagi de fer aquest periple per poder arribar al col·legi. Quan vaig comentar això al mes de febrer, la senyora alcaldessa va dir que era impossible posar un sistema de transport públic municipal pels veïns de les botigues i que era més rentable posar un taxi. I jo avui venia perquè li explicaré a la meva filla a quina hora arribarà el taxi a la porta de casa meva. Si li volen preguntar alguna cosa, ella també està aquí. I el que volem és la solució del taxi o qualsevol servei públic que li doni una opció de no haver de sortir de casa amb més de 2 hores d'abans de començar el col·le. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Passem al senyor Martínez, regidor de Mobilitat, per donar-li la resposta. Gràcies.
2: Sí, gràcies, senyora alcaldessa, totes i tots els que ens esteu seguint. Hola, Òscar, Alèxia. Bé, primer de tot, dic que entenem perfectament la situació i la dificultat que comporta, doncs que per a vosaltres, com a família de les botigues, que la vostra filla s'hagi de desplaçar doncs, fins a Sitges cada dia per venir a estudiar. I crec que és important començar per aquí. O sigui, darrere aquesta situació hi ha una família doncs, que planteja una dificultat real i que busca una solució per garantir que la seva filla doncs, pugui anar cada dia al seu centre educatiu. I realment dir-vos que empatitzo molt amb vosaltres perquè tinc dues filles i una precisament té 16 anys. Però també hem d'explicar doncs, amb claredat quines són les possibilitats que té el nostre Ajuntament. I comentar-vos doncs, bueno, que l'Ajuntament en aquest cas doncs, no pot concedir una ajuda econòmica específica per compensar el cost perquè les condicions d'aquest títol de transport formen part del sistema tarifari supramunicipal, com bé sabeu, i no depenen directament doncs, de nosaltres. Dit això, considerem que aquesta situació mereix ser revisada de debò perquè estem parlant d'una menor empadronada a Sitges, com deies tu, Òscar, que es desplaça a un centre educatiu del mateix municipi, però que, en fet de viure a les botigues, doncs es troba en un àmbit evidentment tarifari diferent. No? Per això, des de l'Ajuntament, doncs, podem fer una cosa que sí està al nostre abast, que és traslladar formalment aquest cas a l'ATM i a les administracions competents perquè estudiïn si es pot aquest cas i donar una resposta específica en situacions com aquesta, no només la vostra, sinó properes que puguin aparèixer. Per tant, no podem, com deia, assumir directament el cost mitjançant una ajuda municipal, que no ens correspon establir, però sí que podem acompanyar la família, acompanyar-vos a vosaltres, estudiar amb vosaltres quina és l'opció tarifària més adequada i, sobretot, reclamar davant de l'administració competent, que això ho farem de nou, que revisin aquest tipus de casos que són molt específics i molt concrets per la casuística que tenim nosaltres, com és el municipi de Sitges. Crec que aquesta és la manera responsable d'actuar. Evidentment, no prometem o no volem prometre allò que no es pot complir com a Ajuntament, perquè no està a la nostra abast, diguem-ne, i no és la nostra decisió, però tampoc podem limitar-nos a dir que no. Per tant, doncs, us escoltem, us acompanyem i, evidentment, doncs, com he dit, treballarem perquè es pugui donar resposta a la vostra situació en el breu temps possible, tant de bo sigui així. Gràcies.
1: No. Molt bé, jo li contestaré per escrit, si no. Gràcies. Passem ara al senyor José Pasalodos. Endavant. Ha de dir el seu nom perquè quedi gravat i la pregunta que ens vol fer.
3: Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es José Pasalodos y es relación al sistema de, bueno, a las playas, a limpieza de playas y servicios que presté. Bueno, era referente al servicio que presté de playas, de trabajar con las máquinas, reparaciones y tal, que llevo ya el año 2018 y el 2025 sin recibir los honorarios o las facturas. Y entonces pues quería más o menos saber qué es lo que pasa, qué ha pasado. He tenido reuniones, he llevado facturas a todos los sitios donde me han indicado. Han entrado, bueno, siempre excusas y estamos pues hasta este momento que ya no sé qué hacer. Llegar un momento que bueno, o mirar de ya por otras vías o qué es lo que se puede hacer.
1: Moltes gràcies. Estem al cas de la seva problemàtica. La senyora Guiu li respondrà des del Departament de Serveis Urbans.
4: I sobre, bueno, i platges, i platges. Crec que va vinculat a platges. És una qüestió totalment tècnica. On està aquest senyor? Aquí. És una qüestió totalment tècnica, el que sí que faré jo ara com a nova regidora, jo el trucaré, ens posarem en contacte, farem una reunió amb els tècnics i m'explicarà totes les reunions que ha tingut anteriorment i quina és la situació amb la qual es troba. No es preocupi que em posaré en contacte amb vostè. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Passem ara a la següent pregunta, que és el senyor Fernando Fuster Fabra. Fernández, endavant.
5: Bona tarda, alcaldessa, regidores, regidors. L'única raó que va demanar torn de paraula és que el dia 26 vaig presentar com a ciutadà resident a Sitges des de 2010 una petició per coneixement d'informació pública de com funciona la gerència de l'Ajuntament de Sitges. No és una petició personal, és un dret, però a més per mi és una responsabilitat també i un deure. Per què? Perquè sóc l'únic ciutadà de Catalunya representant Catalunya a govern obert. L'únic. Per tant, té el deure de fer arribar a la ciutadania de Sitges a nivell municipal tota la informació que tenim dret de tenir públicament localitzable a la web, sense dificultat. Per què? Perquè hi ha curiositat. És curiós que a 10 anys de tenir una gerència hi ha persones que no estan informades que tenim un equip de gerència. Això és lamentable, senyores. Llavors, vol que consti aquí i jo vaig presentar el document el dia 26, per tant, hi ha 30 dies. Si no, acudirem al GAIP. I un prec personal, demà és el Dia Internacional de les Persones Grans. Volíem que Sitges es adhereix al manifest que llegirem demà milers de persones a la plaça Sant Jaume. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Per respondre la regidora de Participació Ciutadana. Endavant, senyora Martí.
6: Hola, Fernando, bona tarda. Evidentment hem rebut la seva sol·licitud de dret d'accés a la informació pública. Recollirem tota la documentació que ens sol·licita i li donarem resposta en aquest temps que ens marca també la normativa. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Passem ara a l'última pregunta, que és de l'Andreu Bosch, Aiza. Endavant.
7: Bona tarda a tothom. Em dic Andreu Bosch i parlo en representació de l'AMA Garraf, Agrupació per la Protecció del Medi Ambient del Garraf. Primer de tot que vull dir és agrair a l'alcaldia la possibilitat que ens ha brindat de poder parlar en aquest torn de paraules al començament del ple i no al final com és ordinari, donat que aquest ple s'endevina molt llarg i per tant doncs, al final acabem molt cansats tots plegats. No? La meva intervenció fa referència al punt 14 de l'ordre del dia que diu aprovació de la declaració de l'existència d'un interès públic urbanístic per al municipi de Sitges, la proposta del Pla Director Urbanístic d'Ordenació de la Cimentera de Vallcarca. I jo vinc aquí per reivindicar un altre interès públic que pot ser conflictiu justament amb aquest interès públic. L'interès públic que des de l'Agrupació per la Protecció del Medi Ambient del Garraf defensem és la declaració del Parc del Garraf com a parc natural marítim i terrestre. I ens emparem en tota una sèrie d'actes polítics, jurídics i administratius que han tingut lloc al llarg d'aquests últims anys. El 30 de març de 2014, el ple d'aquest Ajuntament va aprovar un manifest per a aquesta declaració a favor. El novembre del 2014, fent-se ressò dels nou ajuntaments que tenen territori en el Parc Natural del Garraf, en el Parc del Garraf, el ple de la Diputació de Barcelona aprova per unanimitat aquest interès. I finalment, l'1 de juliol del 2015, la resolució 1085 del Parlament de Catalunya aprova per unanimitat el següent text. Diu, el Parlament de Catalunya insta el govern a promoure com més aviat millor i han passat 11 anys la declaració del massís del Garraf com a parc natural. Per tant, en base a tot això, jo que demano és que l'Ajuntament de Sitges sigui veu activa en la reivindicació que aquesta resolució del Parlament de Catalunya es faci efectiva. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Puc contestar jo? No, és que si no la Cristina també. Estic totalment d'acord. De fet, tal com dius, Andreu, fa molts anys que es parla d'això. De fet, jo he format part de diverses taules que parlàvem també amb Foix i amb tots els parcs per demanar que el Parc de Garraf agafi l'estatus de Parc Natural del Garraf i també després es va afegir el tema de que sigui també marítim i penso que seria una protecció encara més important de la que té actualment, per tant jo crec que sí que és molt necessari i de fet per part nostra evidentment que ens hi posarem i crec que també aquí el Consell Comarcal, aprofitant aquí que hi ha el seu president, crec que també ens hi hem de posar amb el Consell Comarcal perquè com bé has dit són diversos municipis els que tenim i de fet jo quasi sempre que ho he parlat això ho he parlat a través del Consell Comarcal, per tant segurament hauríem d'endegar unes noves trobades perquè és veritat que aquest tema almenys jo la resposta que tinc és que està com bastant aparcat o almenys a mi no m'ha arribat més informació des de fa bastant de temps i és cert, com has dit tu, que fa anys que es parlava moltíssim, per tant ho engegarem i tornarem a estar-hi a sobre. Moltes gràcies. Molt bé, doncs fins aquí són ni 45, fins aquí les preguntes que teníem abans. Fem la pausa i esperem a les 4 per reiniciar el ple. Que tingueu en compte que aquí segueix gravant, ho dic perquè ho tingueu en compte, pel canal de YouTube.
8: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: En connexió amb el Saló de Sessions de l'Ajuntament de Sitges, Ràdio Maricel us ofereix l'àudio de la sessió ordinària de ple municipal d'avui.
2: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

0: Bona tarda. Comencem el ple ordinari d'aquest mes de setembre. Comencem amb el primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'esborrany de l'acte número 9 de la sessió ordinària de data 29 de juliol de 2026. Si no hi ha res, la donem per aprovada, per sentiment. El segon punt és l'aprovació de l'esborrany de l'acte número 10 de la sessió extraordinària que es va fer amb data 17 de setembre de 2026. Alguna observació? No? Doncs la donem també per aprovada. Passem ara al punt número 3. És l'actualització del nomenament dels representants de l'Ajuntament als òrgans col·legiats. Per parlar d'aquest punt, senyor Oliver, sí?
1: Gràcies, alcaldessa. Bé, el que portem és l'actualització d'aquests nomenaments que, com recorden vostès, es va aprovar al ple a inici de legislatura i, donat els canvis que hi ha hagut a govern, és purament una actualització dels responsables, dels representants amb diferents òrgans. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Senyor Rubí.
2: Bona tarda, gràcies, il·lustríssima. Des de Fets per Sitges votarem en contra d'aquest punt i volem explicar el motiu. El nostre vot no va en contra cap a les persones que avui es proposen com a representants ni qüestionem que formalment s'estigui aplicant els reglaments actualment vigents, no? Però el que qüestionem és que es mantingui pràcticament el mateix esquema de representació en els diferents òrgans col·legiats sense adaptar-ho a la nova realitat política d'aquest Ajuntament. La realitat política del consistori ha canviat. Avui el govern està format per 7 regidors i els altres 14 no en formen part. Des de Fets per Sitges creiem que aquesta nova correlació també s'hauria de reflectir en la composició i representació dels diferents òrgans col·legiats. I malgrat aquest canvi substancial continuem reproduint unes composicions pensades a una realitat política molt diferent. Ho veiem, per exemple, en consells on s'incorporen 4 regidors de govern a més d'un representant de cada grup municipal. En d'altres, la presidència i l'alcaldia s'afegeixen diverses regidories de govern com a membres nats abans d'incorporar representació dels grups. Pot ser reglamentari, però des de Fets per Sitges no considerem que avui reflecteixi adequadament la proporcionalitat política real d'aquest consistori. Hi ha una qüestió també que volem posar sobre la taula, que hem fet reiteradament. Els grups formats per un únic regidor tenim l'obligació de participar en el ple, en comissions, en múltiples consells municipals, però no tenim la possibilitat de repartir aquesta responsabilitat entre diversos regidors. El mateix document mostra reiteradament, per exemple, el nostre cas, que Fets per Sitges disposa d'un únic representant, mentre altres grups en poden designar titulars i suplents. I nosaltres no tenim una dedicació executiva al govern. Per sort tenim la nostra feina, la nostra activitat professional fora d'aquest Ajuntament. Per això proposem que s'estudiï una revisió dels reglaments dels consells municipals perquè allà on jurídicament sigui possible i es tractin d'òrganes estrictament consultius, els grups puguin designar una persona acreditada o un suplent que els representi una proposta que els representi una persona acreditada. Ja ho vam demanar la legislatura passada i evidentment allà on la llei exigeix la condició d'un regidor o quan es tracti d'exercir un vot reservat als càrrecs electes, entenem que aquesta representació no es pot delegar. Per tant, el nostre vot serà contrari perquè no volem limitar-nos a actualitzar noms dins d'un model que considerem que ja no respon a la realitat política actual. Demanem que aquesta nova correlació també es tingui en compte quan es defineixi la representació i participació dels diferents òrgans municipals. Moltes gràcies.
0: Gràcies, senyor Van Gorkon. Endavant.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tothom. Bé, no és la primera vegada que durant aquest mandat hem de modificar els nomenaments dels representants municipals en els òrgans col·legiats. De fet, ja diria que ho hem fet diverses actualitzacions com a conseqüència de canvis de carteres, regidories i responsabilitats dins del govern. I nosaltres creiem que aquesta situació al final no és anecdòtica, no? Quan durant un mandat es produeixen tants canvis en les responsabilitats polítiques, això doncs acaba tenint conseqüències en el funcionament de l'Ajuntament, i perquè canviar sovint els responsables doncs implica també canviar els interlocutors, tornar a explicar els projectes, modificar les dinàmiques de treball i al final generar una discontinuïtat o una incertesa que acaben patint doncs les entitats i col·lectius de la vila. Per tant, doncs, més enllà d'aquest acord concret, creiem que aquesta nova modificació és també una imatge de la inestabilitat d'aquest govern municipal. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Senyor Gasulla.
4: Sí, bona tarda. Disculpi per no haver demanat abans el torn, però escoltant les paraules del senyor Rubí, doncs li donem totalment la raó. És a dir, no és a rei muerto, rei puesto. És a dir, hi ha una proporcionalitat que no es correspon amb la realitat en aquests moments del plenari. Per tant, nosaltres també votarem en contra. Gràcies.
0: Moltes gràcies. No hi ha més paraules. Doncs passarem a la votació. És el punt 3, actualització del nomenament dels representants de l'Ajuntament als òrgans col·legiats. Vots a favor?
5: 7 vots a favor.
0: Vots en contra?
5: Nou vots en contra.
0: Abstencions?
5: 5 abstencions. El punt no queda aprovat.
0: Molt bé, moltes gràcies. Passem al següent punt. És el punt número 4, que és l'aprovació del compte general de l'exercici 2025 integrat pels comptes de l'Ajuntament de Sitges i dels seus ens dependents. Només, senyor Oliver.
1: Sí, molt breument, senyora alcaldessa. Bé, portem avui l'aprovació del compte general del 2025, integra els comptes de l'Ajuntament per donar compliment a les obligacions de l'Ajuntament envers els òrgans de control i de forma especial a la sindicatura de comptes. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Alguna paraula en aquest punt? Senyor Rubí.
2: Moltes gràcies, il·lustríssima. Des de Fets per Sitges votarem en contra del compte general del 2025. I volem començar deixant molt clar que aquest vot no és una crítica a la feina dels serveis tècnics, d'intervenció ni de comptabilitat. Els comptes han estat formulats, revisats i informats favorablement. I reconeixem la feina que hi ha al darrere. La nostra discrepància és política i de gestió. Perquè una cosa és que els números quadrin i una altra cosa molt diferent és que ja si han estat capaç de fer que aquest govern amb aquests recursos han pogut fer el que tocava per la seva disponibilitat. L'Ajuntament tanca el 2025 amb més de 50 milions d'euros de fons líquid i amb un romanent de tresoreria de gairebé 37 milions i mig. Quan l'any anterior passaven els 31. Al mateix temps, el pressupost definitiu de despeses era de 82 milions i les obligacions reconegudes van quedar aproximadament en 56. Però hi ha una dada que a nosaltres és especialment significatiu, que són les inversions reals. Hi havia més de 18,1 milions d'euros de crèdit definitiu, mentre que les obligacions reconegudes només van ser d'un 4,4 milions. Aquesta és per nosaltres una de les fotografies més clares de la gestió del seu govern, perquè tampoc podem argumentar que el problema sigui la manca de recursos o l'endeutament, que el mateix expedient ja ens diu i ens situa el deute viu consolidat amb el 0% i la capacitat de finançament sobre els 6,7 milions d'euros. Per tant, la qüestió no és només quants diners té l'Ajuntament, sinó quina capacitat política té el govern per convertir aquests recursos en projectes, serveis i actuacions executades. I aquesta situació no es pot desvincular del fet que el 2026 continua en funcionament, continuen vostès funcionant amb un pressupost general prorrogat en lloc d'un pressupost aprovat en l'exercici. Planificar, prioritzar, impulsar els expedients i executar les inversions també forma part de governar. I quan parlem d'àmbits com els d'equipaments municipals, habitatge, la via pública, la seguretat ciutadana, la neteja, les instal·lacions esportives o el manteniment o les franges perimetrals, creiem que els recursos públics han de tenir la màxima capacitat possible per transformar-ne en actuacions reals. Per això no podem valorar positivament una gestió que acaba l'exercici incrementant el romanent mentre una part molt important de les inversions pressupostades queden sense executar. Insistim, això no és una crítica als tècnics que elaboren i comptabilitzen aquests comptes. És una valoració sobre la gestió política de qui governa. Fixa les prioritats i té la responsabilitat de fer avançar els projectes. Per aquest motiu, el vot de Fets per Sitges serà el contrari. Moltes gràcies.
0: Més paraules? No? Doncs passem a la votació. Recordem que estem en el punt número 4, aprovació del compte general de l'exercici 2025 integrat pels comptes de l'Ajuntament de Sitges i dels seus ens dependents. Vots a favor?
5: 10 vots a favor.
0: Vots en contra.
5: 2 vots en contra.
0: Abstencions.
5: Sí, 9 abstencions. El punt queda aprovat.
0: Molt bé, moltes gràcies. Continuem ara amb el punt número 5. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit del pressupost general prorrogat 2026 de l'Ajuntament de Sitges, número 15C/26, mitjançant crèdit extraordinari. El regidor d'Hisenda, senyor Oliver, endavant.
1: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, portem aquest punt, una sol·licitud de romanent de 44.165 euros per l'adquisició d'un vehicle per la brigada municipal, un vehicle que actualment està en renting i hi ha aquesta oportunitat d'exercir el dret de compra un cop acabat el període de renting. Un cop escoltats i atesos els raonaments dels serveis tècnics, els hi presentem aquesta sol·licitud de romanent. 44.165 euros per destinar a la compra d'aquest vehicle per la brigada. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Senyora García.
6: Gràcies, senyora alcaldessa, i bona tarda a tothom. Bé, des del Partit Popular volem posar el focus en una qüestió que és la de cada ple, i és la planificació pressupostària, la no planificació pressupostària que té aquest govern. Avui porten a aprovació una modificació de crèdit de 44.165 euros perquè l'Ajuntament doncs pugui assumir la compra d'un vehicle de la brigada que actualment està en règim de renting, com explicava el regidor. I per tant, la qüestió que nosaltres ens plantegem és per què aquesta despesa no estava prevista, senyor regidor, adequadament. Estem treballant amb un pressupost prorrogat del 2025 i una vegada més doncs hem d'acudir amb una modificació de crèdit i el romanent de tresoreria per incorporar una despesa que no tenia crèdit disponible. Nosaltres no qüestionem la necessitat que la brigada disposi del vehicle, faltaria més. El que qüestionem és la seva planificació. Un govern ha de preveure les seves necessitats, ordenar les prioritats i evitar haver d'anar corregint el seu pressupost ple rere ple. Per això, des del Partit Popular, demanem més previsió, més planificació i, sobretot, una explicació clara de les seves prioritats en l'ús del romanent municipal. Per aquests motius, nosaltres no votarem a favor.
0: Moltes gràcies. Més paraules? Senyor Rubí.
2: Moltes gràcies, il·lustríssima. Nosaltres, des de Fets per Sitges, votarem a favor d'aquesta modificació de crèdit. Ho fem perquè sempre hem defensat la brigada municipal professional, efectiva i dotada de mitjans propis, i hem estat coherents en la defensa de la gestió directa dels serveis municipals. En aquest cas, la modificació permet destinar 44.165 euros a exercir l'opció de compra d'un camió amb cistella que ja utilitza la brigada municipal. Entenem, per tant, que facilitar aquest vehicle passi a formar part dels mitjans municipals és coherent amb el model de brigada que nosaltres, des de Fets per Sitges, sempre hem defensat. Això no treu que continuem reclamant més planificació pressupostària, perquè una actuació vinculada a un contracte ja existent acaba requerint una modificació de crèdit sobre un pressupost prorrogat. I des de Fets per Sitges continuem treballant per defensar uns serveis públics municipals forts i amb recursos propis, davant d'una tendència malaurada cap a l'externalització que nosaltres no compartim, que és el seu model de govern. Creiem que una brigada municipal ben dimensionada, professional i amb els mitjans necessaris és una garantia de servei públic i de capacitat de resposta directa a l'Ajuntament. Per coherència amb aquest posicionament, el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies.
0: Gràcies. Més paraules? Sí, no l'havia vist, perdó. Senyor Gilabert.
7: Sí, muchas gracias, alcaldesa. Bien, otra vez más nos vienen aquí con una modificación de crédito al no tener un presupuesto. Es cierto de que falta planificación. De hecho, a este gobierno municipal le falta de todo tipo de proyecto, incluso de cualquier tipo de coherencia a la hora de gobernar. Pero aún es más. A esto entendemos que es una situación sobrevenida. Ha coincidido que ahora finaliza el periodo de renting, y desde Vox siempre hemos mostrado y manifestado nuestro apoyo a la brigada. Nosotros, ya lo hemos dicho muchas veces, consideramos que este es uno de los peores gobiernos municipales que ha tenido Sitges, pero no le vamos a hacer pagar a los ciudadanos las carencias y el mal gobierno que estamos padeciendo. Por eso ya anunciamos que votaremos a favor.
0: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Bielsa.
8: Sí, bona tarda, gràcies alcaldessa. Des de Junts per Sitges ens abstindrem amb aquesta modificació de crèdit. Bueno, entenem que si és una eina o que pot facilitar i que ajudarà pues, el dia a dia a la brigada municipal, pues, per això el nostre vot serà abstenció. Però deixin que els hi faci un prec, ja que parlem de grues. No? Ara que ens trobem en una situació que sembla que, com ja han dit molts dels nostres partits, no? Vostès no treballen, el pressupost no s'executa, cada any hi ha un gran increment al romanent, és a dir, podríem dir que l'Ajuntament quasi els diners ens surten per les orelles pel fet que vostès no treballen o pressuposten malament. Llavors deixem que els hi faci aquest prec, no? pel que vam viure la nit de foc, no? Doncs potser que posin fil a l'agulla i que tinguem una grua municipal que pugui estar operativa les 24 hores al dia. Ja no només és l'anècdota de la nit del foc, perquè al final això mira, vam sortir als mitjans i el que penso que fa veure és una misèria més per Sitges o d'aquest govern, no? De vostès. És perquè hi ha molts ciutadans que poden patir aquests problemes de la grua municipal. Recordem que està operativa normalment fins a les 10 de la nit, els caps de setmana a les tardes no està operativa. Si hi ha una emergència molt greu s'ha de llogar un servei a fora, o si no la pròpia policia agafa la grua i anar a retirar qualsevol vehicle. Pues, per això els demanaria que posin fil a l'agulla i també arreglin aquesta problemàtica. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Senyor Oliver, per respondre.
1: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, jo començaré donant la raó a la regidora García, que no senti un precedent, regidora, però sí, la planificació és fonamental i les prioritats s'han de treballar amb temps i tenir en compte. I com bé diu vostè i altres regidors, no tenim pressupost. Ho repeteixo, cada ple que treuen vostès el tema, no vam aconseguir aprovar el pressupost, però com més els diré no, per això ens aturem i seguim invertint i demanant aquestes modificacions de crèdit sempre que tenim una oportunitat d'invertir a la nostra vila. Agrair el vot favorable del regidor Gilabert i Rubí i recordar que hem aprovat prop de 22 milions d'euros amb diferents inversions de romanent i això també ha estat gràcies a tots vostès que han votat, els que han votat a favor. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt? No? Passarem a la votació. És el punt número 5. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit del pressupost general prorrogat 2026 de l'Ajuntament de Sitges, número 15C/26, mitjançant crèdit extraordinari. Vots a favor?
5: Tretze vots a favor.
0: Vots en contra?
5: Cap vot en contra.
0: Abstencions?
5: Vuit abstencions. El punt queda aprovat.
0: Molt bé, passem al següent punt, que és el punt número 6. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit del pressupost general prorrogat 2026 de l'Ajuntament de Sitges, número 16C/26, mitjançant crèdit extraordinari. Senyor Oliver, endavant.
1: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, amb aquest punt presentem una sol·licitud de modificació de crèdit de 135.235 euros, sol·licitada per la Regidoria de Cultura per poder executar 3 actuacions de millora amb equipaments culturals municipals. S'ha rebut una subvenció de la Diputació per actuar amb diferents equipaments i aquestes actuacions, que ara els hi detallaré, l'aportació de la Diputació és prop del 25%, 24,70%, i el que estem sol·licitant és la resta, la quantitat que falta per poder-ho dur a terme. Concretament, les actuacions que volem tirar endavant són el mercat vell, canviar el paviment per un import de 39.400 euros, dels quals tenim concedits 9.700 per la Diputació. La segona actuació és a l'auditori de Miramar, també canviar el paviment, el terra, una actuació pressupostada amb 60.155 euros, pels quals tenim concedits per part de la Diputació 14.876. I la tercera i darrera actuació és l'ascensor de Miramar. També l'edifici de Miramar, saben vostès que té un ascensor que bé, que toca canvi. El pressupost que tenim és de 80.112 euros i tenim concedits per part de la Diputació 19.800 euros. És per això que la sol·licitud que presentem de romanent és de 135.324 euros. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Senyora García.
6: Bé, doncs en la mateixa línia que el punt anterior, nosaltres no qüestionem la necessitat de que el Miramar i el Mercat Vell s'hagin de fer aquestes actuacions de manteniment, faltaria més. El que qüestionem una altra vegada doncs, és la seva planificació pressupostària, doncs, que és nefasta, doncs, donat sobretot partint del fet de que vostès no han estat capaços de tenir un pressupost per enguany. No? Per tant, hem de tornar a utilitzar el romanent per incorporar aquesta despesa que no estava prevista. I per tant no es tracta només de si l'obra és necessària o no, sinó de si aquesta és la millor manera de planificar i de gestionar els recursos de tots els lleidatans. Per tant, també en aquest punt ens abstindrem.
0: Més paraules? Senyor Rubí.
2: Moltes gràcies, il·lustríssima. Nosaltres ens abstindrem en aquest punt. No qüestionem la necessitat de les actuacions, però entenem perfectament la importància de millorar equipaments culturals com pot ser el Miramar i el Mercat Vell i el que ha comentat vostè també el de l'ascensor, especialment quan parlem d'accessibilitat, seguretat i conservació. El que ens genera reserves és novament la seva gestió i la seva manca de previsió pressupostària. Estem parlant d'unes actuacions que acaben requerint gairebé 135.000 euros de romanent municipal mitjançant una nova modificació de crèdit que avui ens porten a aprovació. Per nosaltres això torna a posar en manifest una manera de gestionar basada massa sovint en anar corregint i incorporant necessitats durant l'exercici en lloc de treballar amb una planificació pressupostària pròpia, clara i ordenada. Per tant, no votarem en contra d'unes actuacions que considerem necessàries, però tampoc donarem un vot favorable a la manera com s'està gestionant pressupostadament vostès el nostre pressupost. Per aquest motiu, el nostre vot serà una abstenció. Moltes gràcies.
0: Més paraules, senyor Gilabert.
7: Sí, muchas gracias, alcaldesa. Bien, como se puede ver, no es que falte planificación, es que realmente muchas veces este gobierno no tiene sentido lo que realiza. A diferencia del punto anterior, en el cual se produce un vencimiento de un renting y se tiene que tomar una decisión, este punto, esta decisión la podían haber tomado con mucha anterioridad. De hecho, lo que se va a utilizar, y ustedes alegan de que hay unas subvenciones, es el plan de cooperación de las redes de gobiernos locales de la Diputación de Barcelona 2024-2027. O sea, esto lo podían haber traído anteriormente, cuando incluso en el periodo en el cual ustedes tuvieron un presupuesto. Ahora lo traen, entiendo yo, porque se tienen que realizar estas obras, no lo ponemos en duda, porque son obras de mejora para toda la ciudadanía. Pero de hecho, demuestra y certifica su nefasta gestión. Como he dicho anteriormente, Vox nunca va a poner impedimentos que lo tengan que pagar los ciudadanos. Por eso nos vamos a abstener.
0: Més paraules, senyor Duau.
9: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres votarem a favor perquè complim els pactes. Votem a favor del què, però tenim dubtes de com es fan les coses en aquest govern. Votem a favor, creiem que ens quedem curts perquè hi ha altres equipaments que estan fets un desastre, sense anar més lluny, l'espai Festes fa aigües per tot arreu. Reclamem doncs, que s'hi posin una mica i que facin la feina que toca. Moltes gràcies.
0: Més paraules? Senyor Duau.
10: Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom i a les persones que també ens segueixen per les xarxes. Nosaltres tornarem a recuperar allò que vam comentar en el seu moment quan es van portar l'adequació del casal d'avis de Pau Casals. Vostès estan fent aquí una operació de xapa i pintura sense resoldre el problema. Sabem que el que significa Miramar, sabem l'ús cultural que hem de destinar a Miramar i han estat incapaços de presentar un pla integral aprofitant aquestes subvencions que la Diputació destina i a més tinguem present que Miramar és un equipament que la Diputació de Barcelona ens l'ha cedit a 25 anys i que és molt fàcil trobar maneres de col·laborar per posar al dia aquest equipament i no ens limitem a canviar l'ascensor perquè no és ni ascensor, que jo recordi, crec que estava com a elevador, i a canviar el terra de l'auditori, que fa vergonya. En el seu moment els hi vam comentar que vostès eren com Pepe Gotera i Otilio, vull dir, és que tornen a fer el mateix i sabem que tornarà a passar. Mira,

0: més calent a l'aigüera. Sisplau, deixin de fer operacions de xapa i pintura i, sisplau, facin intervencions integrals per posar al dia els equipaments culturals. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Oliver.
2: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, donaré resposta d'una manera conjunta perquè segurament no coneixen vostès exactament com funciona aquest tipus de subvenció i aquest tipus d'inversions que ens arriben. Despesa no prevista, senyora García, senyor Rubí, senyor Gelabert, no es pot planificar. L'únic que ha fet aquest ajuntament i aquest regidor és aprofitar una convocatòria que apareix, presentar-se a la convocatòria i en el moment que ens és concedida acudir a aquest ple, explicar-ho i demanar de romanent la quantitat pendent per poder assolir aquestes tres inversions. Senyor Tubau, agrair el seu vot a favor, però les coses es fan d'aquesta manera, aprofitant aquestes subvencions en el moment que apareixen. I a la regidora Tubau, el Mercat Vell donarà un pas endavant amb aquest canvi de paviment i no té un poc ús, té un ús anava a dir intensiu al llarg de tot l'any. No sé si ho creu vostè oportú, a precs i preguntes pot presentar a vostè la sol·licitud de que li fem arribar a l'ús que té el mercat municipal i quan el rebi podrem compartir-ho amb la resta de plens del Mercat Vell, perdó. Gràcies.
1: Tenim un segon torn de paraules, més paraules en aquest punt. Senyor Gelabert.
3: Sí, muchas gracias, alcaldesa. A ver, señor Oliver, no quiera dejar a los demás como si no tuviésemos conocimiento de cómo funcionan las subvenciones de la Diputación de Barcelona. Esta subvención se podía haber solicitado en el ejercicio anterior. Se podía haber solicitado porque es el plan de 2024-2027 y ustedes podían haber optado anteriormente a las subvenciones de la red de charcha local. Si han optado ahora es porque realmente no tenían ni siquiera la capacidad para haber optado anteriormente, porque igual eran ustedes los que no tenían ni conocimiento que podían optar. Esa es la realidad. Ustedes, como no tenían conocimiento, se han dado cuenta que ahora han tenido el conocimiento de que pueden optar. Pero realmente este plan ya existía desde el inicio de esta legislatura. Entonces, no quiera hacer ver que ustedes son los que tienen conocimiento y el resto de los grupos municipales son los que no tienen conocimiento. Porque este plan ya existe y ya podían haber optado a este plan durante el transcurso, bueno, desde el 2024.
1: Més paraules, senyora Tubau.
0: Senyor Oliver, recordem, a veure, parlem de les subvencions de la Diputació de Barcelona. Escolti'm, insistim, la propietat de Miramar és de la Diputació de Barcelona. Si vostès haguessin tingut la feina feta, podrien haver preparat una intervenció integral per posar a punt a Miramar, no per fer aquestes intervencions de pedaços. I a més encara m'ho posa, miri, ara, aprofitant que avui hi tenim els representants d'una de les entitats històriques d'aquest poble, del Retiro, doncs dir-los que tant el Prado com el Retiro han de complir amb tota la normativa que vostès demanen en relació a les barreres arquitectòniques. En aquest sentit, on està l'actuació perquè Miramar es puguin suprimir i no hi hagin barreres arquitectòniques? Gràcies.
1: Moltes gràcies. Senyor Oliver, per tancar.
2: Gràcies, senyora alcaldessa. No entrarem en una discussió amb el regidor de Vox. En fi, és convocatòria 26-27, no seguiré discutint amb vostè. I en referència a la senyora Tubau, bé, actuem ara a Miramar, que tenim l'oportunitat, probablement perquè durant molts anys moltes altres regidores tampoc ho van fer. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Abans de la votació, no, només recordar que senyor Gelabert demostra, ho sento, però aquí demostra que no té coneixement de la política municipal, de l'administració, ho sento, però li he de remarcar, però dir a tots vostès, que

0: Tots vostès van votar que no al pressupost. Estem posant diners, sí, del romanent per millorar molts equipaments, perquè ho hem de fer així perquè no tenim pressupost. I no tenim pressupost perquè tots vostès que ara estan dient que falten diners i que no ho teníem preparat, no ho teníem previst, si han votat tots que no al pressupost. Tots han votat que no perquè no estaven d'acord. I ara resulta que sí, que feien falta tants diners. Doncs potser que una altra vegada s'ho pensin abans de votar que no al pressupost. Passem a la votació d'aquest punt, que era, recordem, el punt número 6. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit del pressupost general prorrogat 2026 de l'Ajuntament de Sitges, número 16CE/26, mitjançant crèdit extraordinari. Vots a favor.
1: Tretze vots a favor.
0: Vots en contra.
1: Cap vot en contra.
0: Abstencions.
1: Vuit abstencions. El punt queda aprovat.
0: Moltes gràcies. Passem al punt número 7, que és l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit del pressupost general prorrogat 2026 de l'Ajuntament de Sitges, número 17CE/26 i 13SC/26, mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Senyor Oliver, endavant.
2: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, portem amb aquest darrer sol·licitud de modificació de crèdit dues aportacions extraordinàries destinades al Casino Pla de Sobrense i a la Societat Recreativa El Retiro. Dues entitats socials i culturals que formen part de la història i de la identitat de la nostra vila. Les dues tenen un paper fonamental a la vida cultural del municipi. Les seves sales d'actes, teatre i cinema són espais que Sitges necessita per desenvolupar una part important, transcendental, de la seva activitat cultural. Per això, el suport municipal a aquestes entitats és una aposta per preservar uns equipaments que tenen una funció cultural i social d'interès general. Al llarg dels darrers anys, tant el Prado com el Retiro han hagut de fer importants inversions per adequar les seves instal·lacions a les normatives actuals. I ho han fet amb recursos propis i també amb el suport de diferents administracions. L'Ajuntament també hi ha contribuït i l'any passat cadascuna de les entitats va rebre 100.000 euros per atendre les obres al marge de la subvenció ordinària anual. Aquest any, però, les necessitats no són exactament les mateixes. En el cas del Retiro, proposem una aportació proporcional a les necessitats que presenta actualment l'entitat. Les obres encara no han finalitzat i el seu saló teatre no està operatiu. Aquesta situació fa necessari un esforç extraordinari i immediat. L'aportació municipal proposada és de 300.000 euros i contribuirà a completar les actuacions necessàries. Per altra banda, tenim el Prado, on les obres estan molt més avançades i la seva sala ja està en funcionament. Això no vol dir que no hi hagi inversions pendents i que no necessiti el suport de l'Ajuntament, però la seva situació permet distribuir aquest suport amb el temps. Per aquest motiu, proposem ara una aportació pel Prado de 150.000 euros. Però vull afegir una qüestió important. Aquest suport al Prado no acaba aquí. Està previst fer una nova aportació extraordinària de 150.000 euros durant els primers mesos de l'any 27. Per tant, no estem parlant de donar més suport a una entitat que a una altra. Estem donant resposta a dues situacions diferents i en moments diferents. La igualtat de tracte no significa necessàriament donar sempre el mateix import en el mateix moment. Significa actuar amb criteris objectius i justificats. I això és el que proposem avui. Volem que el Retiro pugui completar les seves obres i recuperar plenament la seva activitat i volem que el Prado pugui continuar consolidant i millorant les seves instal·lacions. Perquè amb això estarem tots d'acord. Donar suport a aquestes dues entitats és donar suport a la cultura, a la vida social i al patrimoni de Sitges. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Senyora García.
3: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Vull començar saludant el senyor Núñez i el senyor Garrigó en representació del Retiro i del Prado, respectivament. El Partit Popular votarem favorablement en aquest punt de l'ordre del dia. I ho fem perquè considerem que tant el Casino Prado com el Retiro doncs, formen part del patrimoni cultural i associatiu de Sitges i perquè entenem que les actuacions de millora dels seus edificis són del tot necessàries per garantir la continuïtat de les activitats que es desenvolupen en aquests dos edificis. Però votar a favor d'aquest expedient per part del Partit Popular no significa donar un xec en blanc al govern municipal. Estem parlant de 450.000 euros de recursos municipals provenents del romanent de tresoreria, 150.000 al Casino Prado i 300.000 al Retiro, com vostè explicava, senyor regidor. Però jo li vull recordar que el Partit Popular vam presentar una esmena en el pressupost de la Generalitat de 1,5 milions d'euros per acabar la primera fase i començar la segona fase d'aquestes obres tan necessàries, i Esquerra Republicana i el Partit Socialista van votar en contra d'aquesta esmena. Ni tan sols la van voler negociar, ni la xifra, ni la partida, ni el concepte. Vostès no van voler ni tan sols negociar aquests diners que el Partit Popular demanaven precisament per acabar la primera fase de les obres i començar la segona. Vostès, Esquerra Republicana i el Partit Socialista. Per tant, el nostre vot serà favorable. Al Partit Popular diem el que és assenyat aquí, allà i on sigui, i arreu, senyor regidor, perquè considerem que Sitges no es pot permetre... Senyor García, ¿puedo continuar? Gràcies. Considerem que Sitges no es pot permetre que unes actuacions necessàries pel seu patrimoni cultural i per dues entitats tan vinculades a la vida del municipi quedin bloquejades per una qüestió de males polítiques de vostès. Però també volem deixar molt clar que aquest vot favorable no avala la manera com el govern està planificant el seu pressupost. Per tant, votarem a favor de Sitges, del seu patrimoni i de la continuïtat d'aquestes dues activitats culturals. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt? Senyor Rubí.
4: Moltes gràcies, il·lustríssima. Nosaltres, des de Fets per Sitges, votarem favorablement en aquest punt. Perquè avui estem parlant de dues entitats que formen part indiscutible del teixit associatiu cultural i social de la nostra vila, com és el Casino Prado, Sugurense, i la Societat Recreativa El Retiro. Dues entitats centenàries que cadascuna de la seva identitat han contribuït durant generacions a mantenir viva la cultura popular, les tradicions i la vida associativa. La modificació que avui aprovem preveu 150.000 euros al Casino Prado per les obres de reforma i millora del seu edifici i 300.000 euros per al Retiro per les noves obres de millora del seu edifici patrimonial. Ara, amb la seva exposició, senyor Oliver, no entenem perquè si volen també equiparar les dues entitats no se'ls fa la mateixa quantia a les dues i ho han de fer a començaments de l'any que ve. Amb aquesta puntualització que els volia fer, permeteu que es faci una menció especial avui al Retiro. No? I ho dic des de la meva vinculació a una altra entitat històrica de Sitges, perquè crec que saber reconèixer la feina dels altres també forma part d'aquesta manera tan nostra d'entendre la vida associativa de la nostra vila. I crec que avui és just reconèixer especialment la valentia de la Junta del Retiro. L'any 2022 els socis van aprovar la reforma del Saló Teatre i durant el 23 la Junta va buscar un finançament necessari i al gener del 2024 l'entitat va assumir una hipoteca de 800.000 euros per poder començar a fer la realitat aquest projecte. I això té molt de mèrit, perquè és molt fàcil donar suport a un projecte que ja s'està acabant o està a punt d'acabar. El difícil és creure-hi quan només era un projecte sobre el paper. Quan apareixen els dubtes, quan hi ha gent que et diu que no sortirà bé o quan tirar endavant comporta riscos, responsabilitat i segurament que moltes nits sense poder dormir. Però aquesta Junta i el Retiro hi va creure. I de vegades passa que els primers que et diuen que el somni és impossible els tens més a prop del que voldries. Però precisament aquí és on apareix la convicció, la perseverança i la il·lusió. Hi ha una escena de la pel·lícula En busca de la felicitat que ho resumeix molt bé, on Will Smith li diu al seu fill: si tens un somni, l'has de protegir. Hi ha persones que, com no són capaces de fer alguna cosa, et diran que tu tampoc pots fer-la. Si vols alguna cosa, ves, busca-la i punt. Crec que aquest projecte també parla d'això, de tenir un somni, de creure-hi quan no tothom hi creu o hi creia, de perseverar i de treballar fins que aquest somni comença a convertir-se en una realitat. Avui l'Ajuntament, que som tots, hi contribueix. Perquè quan el Retiro avança, igual que avança el Prado, no hi guanya només una entitat ni els seus socis, hi guanya tots Sitges. Per tot això i per la nostra defensa del teixit associatiu i cultural de la vila, el vot de Fets per Sitges serà favorable. Moltes gràcies.
0: Més paraules, senyor Gilabert.
5: Sí, muchas gracias, alcaldesa. Bueno, ya tengo que ver y tengo que observar que tampoco conoce usted muy bien cómo funciona la política municipal, ya que en el punto anterior no saben ni discernir de un plan que va para toda una legislatura las convocatorias que se hacen año tras año. Pero bueno, dejémoslo estar porque así nos va. Respecto al punto, de hecho, en este punto yo considero que se da poco, que realmente se tendría que dar más de 300.000 y más de 150.000. Por un motivo muy sencillo, el Prado y el Retiro no solamente son dos entidades del pueblo, son dos entidades del pueblo y para el pueblo. No hay que olvidar que gran parte de todos los acontecimientos, o sea, ahora tenemos el Festival de Cine, gran parte se hacen en estos dos centros, en estas dos entidades culturales. De hecho, Sitges tiene una gran ventaja con el Prado y con el Retiro. Y la gran ventaja es que gran parte de su vida cultural tiene unos espacios físicos de un alto nivel arquitectónico y de un alto nivel que le puede dar un cierto empaque a este municipio, a nuestra vila, por un motivo muy sencillo, porque se realizan precisamente en el Prado y en el Retiro. De hecho, en ese aspecto somos envidiables, y somos envidiables en tanto en cuanto incluso no es necesario tener un exclusivo salón para que se organicen eventos. ¿Por qué? Porque ya están el Prado y el Retiro, que van a dar mucho, mucho más empaque, ya sea cultural y de todo tipo, en todos los festivales y eventos que se organicen en Sitges. Por eso entendemos de que no se da una subvención a dos entidades del municipio. Serán dos entidades que forman parte de la actividad cultural del municipio y que incluso son los que suplen no la falta de carencia que tiene el municipio en equipamientos, sino que suplen esos equipamientos que precisamente ya están, ya existen y son centenarios, como es el Prado y el Retiro. Por lo que, sin ningún género de dudas, Vox, aunque sea ante este gobierno, porque esto no es una cuestión de gobierno, esto es una cuestión de pueblo, va a votar a favor.
0: Més paraules? Senyor Tubau.
6: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, des de Guanyem Sitges celebrem que s'hagi portat aquesta modificació. Crec que més val arribar tard que no arribi. També ens agrada doncs, que s'hagi dit i hi hagi el compromís de donar 150.000 euros més al Prado a principis d'any. Crec que les dues entitats s'ho mereixen. Crec que cal més acompanyament a les entitats. Potser durant tot aquest procés del Retiro no hem sabut estar al costat de l'entitat les vegades que ha calgut. Amb aquests 300.000 euros segurament i els 150 no és suficient. L'Ajuntament ha de seguir apostant per les entitats perquè Sitges és diferent. I Sitges, allà on no arriba l'Ajuntament o la institució, i arriben les entitats. Moltes gràcies.
0: Més paraules, senyora Gasulla.
7: Sí, moltes gràcies. Senyor Oliver, vostè dona aquesta resposta en relació al Prado perquè li han arribat crítiques, perquè òbviament, avui per ser senyora García, que jo sàpiga no hi ha cap representant del Prado, que jo sàpiga, fins a, jo sé, tots són del Retiro. I això tampoc és menor, és a dir, jo crec que amb tota la bona voluntat, segurament, a nosaltres no ens ha agradat les formes, aquesta diferència entre una entitat i una altra, que vostès ara, i ara rectificaré el meu comentari, vostès ara doncs, fan això d'excusatio non petita, accusatio manifesta, rectifiquen i diuen que efectivament doncs, faran doncs, aquesta equiparació amb els diners que se'ls pot donar també en el Prado. Nosaltres votarem a favor. I votarem a favor i pensem a més que el Prado doncs, no hauria de patir aquesta situació. Sap el senyor Tubau que vam estar parlant amb la presidenta del Prado que estava emprenyada el dia de Santa Tecla. Estava emprenyada per les formes en tot cas. Però aplaudim que s'hagi fet aquest compromís públic i en tot cas nosaltres el que sí que ens preocupa i vull treure aquest tema és que l'any vinent el Festival de Cinema compleix 60 anys. I és un tema molt preocupant perquè no pot esperar un any més sense una sala com el Retiro. Ha d'estar a disposició del festival perquè correm el perill de que el festival marxi. Moltes gràcies.
0: Més paraules, senyor García.
8: Sí, gràcies, alcaldessa. Primer de tot, en nom del nostre grup del PSC, volia felicitar a la senyora Gallardo per ser nomenament com a diputada al Parlament de Catalunya avui fa una setmana d'aquest nomenament i per nosaltres és molt important poder tenir més persones de la vila en els llocs de decisió del país i ja que no ho ha fet ningú en tot el ple aquest, ja ho han fet nosaltres al Consell Comarcal, volíem demostrar des del PSC el reconeixement a la senyora Gallardo per ser un nomenament. I ara volem parlar d'algunes... Vosaltres heu de venir més, que faci la pelota aquesta gent, perquè això és l'hòstia. Ja ho dic, heu de venir més aquí al ple perquè s'escolten unes coses que fa tremolar de vegades, sobretot l'equilibri que ha tingut que fer el senyor Oliver per una entitat i l'altra, per contentar una entitat i l'altra. Jo he parlat de les dues entitats aquests dies i m'han explicat la realitat i compro aquest relat. I compren aquesta realitat, si cap problema, segur que el Prado podrà presentar l'any 27 alguna proposta i el govern compensarà aquesta diferència que avui tirarà endavant perquè tots els regidors que estem aquí votarem a favor perquè ningú tindrà el valor, per dir-ho d'alguna manera, de votar en contra, sobretot estan vostès aquí. Però com deia la senyora García, parlem també del populisme de la senyora García que cada vegada més sembla una becària de l'ultradreta quan ve aquí aquest plenari a dir algunes barbaritats. Ara, una de les barbaritats que ha dit és que el PSC Esquerra van votar en contra d'una proposta del PP per donar 1 milió, no sé quants milions d'euros al Retiro i al Prado. Segurament que ho va fer, estic segur que ho va fer i que va ser la senyora García la que ho va proposar, la que va posar sobre la taula. No tinc cap dubte, la senyora García està molt implicada en el poble i sobretot amb el Retiro i el Prado, però la senyora García va votar en contra del pressupost de la Generalitat de Catalunya. I estic segur que no va votar en contra del pressupost de la Generalitat de Catalunya, de la mà de Vox, d'Aliança i de la CUP, per posar tres exemples. Estic segur que no va votar en contra del pressupost de la Generalitat de Catalunya d'aquest any perquè no s'aprovés aquest punt. En tot cas, se'l pot aclarir ella si té la capacitat per aclarir-lo. Però ja que estem parlant de populisme, senyora García, votarà vostè a favor de protegir el dret de l'habitatge? Demanarà al seu grup que voti els decrets que s'estan parlant a Madrid perquè ninguna persona més tingui que passar la nit al carrer per no tenir accés a un habitatge? Això són temes importants també, com el Retiro i el Prado, i són coses que vostè, com a diputat del Parlament de Catalunya i una persona que és referent dintre del PP de Catalunya, segurament podrà traslladar als seus companys de Madrid. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Gallardo.
9: Moltes gràcies, molt bona tarda a tothom, senyor García, moltíssimes gràcies per el seu reconeixement i per contribuir a que hi hagi respecte institucional també en aquest Ajuntament. Mirin, a mi jo no porto aquesta intervenció escrita perquè la porto molt a dintre, volia saludar primer el president del Retiro, el senyor Francho Núñez i els membres de la Junta, el senyor Ricard Vicente i el senyor Garrigó per acompanyar-nos aquesta tarda. Em consta que el Prado no hi és per qüestions d'agenda perquè no era possible que avui la seva presidenta pogués ser aquí presencialment. Aquesta és la història, senyor Oliver, d'un despropòsit i de la mentida més gran que es pugui explicar en aquest Ajuntament. I a mi em sap molt de greu, ja li avanço, no em podran acusar de populisme perquè tot el que diré aquesta tarda ho diré fonamentat en proves que, a més, els sitgetans poden veure en un vídeo que acabem de penjar fa poca estona just abans de començar aquest ple. Tenen molta barra. Per cert, volia dir-li també, senyor Oliver, si em permet, un consell. A Sitges nosaltres tenim el Prado i el Retiro. El Prado i el Retiro estan a Madrid. és una qüestió de formes, però jo crec que som l'Ajuntament i també està bé que tinguem en compte com de veritat diem el nom de les entitats, els sitgetans i les sitgetanes i els que en som socis des de fa molts anys i ens les estimem. Miri, si vostès creies de veritat tot això que ha dit avui aquí, ja porta uns quants anys sent regidor d'aquest Ajuntament i de Cultura, d'aquí una setmana el Festival Internacional de Cinema podria celebrar-se també al Retiro. El que està vostè dient aquí és un text que vostè s'ha fet o li han ajudat a fer i que és absolutament reactiu, perquè aquests diners que avui vostè dona al Retiro, que donarem tots al Retiro, els estan donant per pressions i reactivament. Vostès no tenen cap full de ruta i vostès mai s'han cregut l'acompanyament real a les entitats. Farem una miqueta de memòria. Juliol del 2024. El president del Retiro ens convoca a tot el consistori a l'entitat per explicar-nos i ensenyar-nos com està la qüestió i dir-nos molt obertament que necessiten diners i demanar-nos també molt obertament que utilitzem el romanent per poder fer una aportació. Estem parlant de fa més de 2 anys quan la situació es preveia que seria crítica i que no podíem deixar perdre doncs, el festival i moltes altres coses de les que passen en el dia a dia d'aquesta entitat. Què va passar aleshores? Al cap d'una setmana vam tenir un ple ordinari en aquest Ajuntament, juliol del 2024. Els hi recomano que recuperin en aquest vídeo que els hi dic la intervenció de la seva predecessora, la senyora Carme Almirall, amb un seguit de mentides, mentides i mentides, dient que era impossible utilitzar el romanent per fer aquestes aportacions. El que és increïble, senyora Carbonell, el que... Vale, molt bé, doncs deixi'm acabar, sisplau.
0: No l'interrompo. No,
9: està gravat, vull dir, clar, no, que no es podia utilitzar i a més em va acusar, diem-me, que s'havia de ser molt creatiu per pensar que el romanent es podria utilitzar per pagar unes obres privades. Està gravat i vostès, ara mateix, quan vulguin, ho poden utilitzar. Després de tot això, en aquell moment aquest grup municipal continuava treballant i personalment jo ostentava la responsabilitat com a presidenta del Consell Comarcal del Garraf i vaig tenir la voluntat de poder aprofitar uns recursos econòmics que venien de la Diputació de Barcelona per abocar-los directament a les entitats. Van ser 360.000 euros. Ha de saber el poble de Sitges que el que va fer la seva alcaldessa, lluny de trucar i dir que bé, que com s'havien aconseguit aquests diners o que estava d'acord, intentar per mar, terra i aire que des del Consell Comarcal no poguéssim donar aquests diners al Prado i al Retiro. Va intentar de totes les maneres que aquests diners no arribessin. Afortunadament no se'n van sortir i finalment després d'uns mesos Prado i Retiro van rebre aquests diners. Però després d'això ells van continuar fent, doncs, si em permeten, aquestes engrunes. No van fer res més i els problemes continuaven per tirar endavant i complir terminis amb les obres i la planificació que portava al Retiro. I ara ja passo una miqueta més endavant. Ens traslladem només a l'abril d'aquest any, quan encara hi havia la possibilitat de poder acabar les obres en un termini que permetés desenvolupar tots aquests esdeveniments. En aquell moment, quan vostès estaven dient que tots són molt dolents i que vostès són molt bons perquè no tenen pressupost, des d'aquest plenari, aquí, des d'aquest mateix lloc, jo mateixa li vaig demanar formalment que destinés 500.000 euros a cadascuna de les entitats. Ho vam dir en sessió plenària i vam enviar una carta a tots dos presidents de les entitats posant-nos a disposició per treballar aquest mig milió d'euros per cadascuna de les entitats. Senyor Oliver, encara estem esperant una resposta de tot això. I ara vostès, perquè els hi han demanat i reactivament, donen aquests diners que acompanyem, però que no han tingut la mínima alçada política d'aixecar el telèfon, de generar una conversa sobre el grup majoritari d'aquest consistori que va generar aquesta proposta. Aquesta és la seva manera de governar Sitges. Vostès no s'estimen a ningú, s'estimen a vostès mateixos. Afortunadament, avui el Prado i el Retiro tindran diners i encara tinc altres coses a dir que utilitzaré al segon torn d'intervenció. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Anava a contestar el senyor Oliver, però evidentment per al·lusions directes. És molt curiós que avui estem aquí en un ple que hauríem d'estar molt contents perquè Retiro rebrà 300.000 euros i els necessita amb urgència i per això ho hem portat ara amb urgència, és veritat, i el Prado 150.000 més que rebrà després de parlar, evidentment, amb la presidenta i justificant els diners públics que es posen en aquestes entitats, perquè recordem que és diner públic. Però bé, la senyora Gallardo, com sempre, que té aquesta obsessió. Jo sempre dic, jo no sé què li he fet jo, potser sí que sé el que li he fet, però que sempre tingui el meu nom a la boca i que sempre estigui... Resulta que tot és culpa meva. O sigui, ara rebran aquests diners, però és culpa, sobretot, de meva. És una bona notícia. I sí, i tant que sí. Recordo perfectament una presentació que es va fer al Retiro. La Carme Almirall, en aquell moment, era regidora d'Hisenda i teníem un altre interventor. S'ha deixat aquesta coseta, que és una tonteria, però era important. Teníem una altra persona a la intervenció general que en aquell moment ens va dir que no es podia utilitzar el romanent. I com nosaltres som responsables, doncs actuem amb responsabilitat. I ara tenim una altra persona a intervenció que ens ha deixat fer aquesta tramitació i que ho agraïm moltíssim. I el Retiro també ha parlat moltíssim precisament amb els habilitats i també hi estan, i em consta, molt agraïts perquè saben que els hi han donat la mà i que han estat al seu costat. Per tant, nosaltres fem les coses quan les podem fer. I no tirem tiros a la lluna i fem... I exacte, m'agrada que hagi dit que vostè se'n va anar a la Diputació i va fer un xou amb un ram de flors i no ens va dir res, evidentment, a nosaltres. Va anar directament a la Diputació a demanar uns diners per a unes entitats quan això no es pot fer, perquè les diputacions van a través dels ajuntaments. Però cap problema, jo feliç i contenta que els hi rebessin diners, i tant que sí. Però evidentment la Diputació ens va dir, ens ha creat amb un problema, és clar que sí, i m'agradaria veure-ho. Jo sé que va haver-hi molt de temps que aquests diners no els podien cobrar, no perquè no els podien pagar, però perquè es va fer malament. I quan les coses es fan malament i de manera irresponsable, doncs després va deixant problemes arrastrats. Quan les coses es fan bé, com ara, que hem agafat del romanent, quan els habilitats ens diuen ara ho pots fer, pots agafar 300.000 euros, per què no hem posat 600.000, per què no hem posat 1 milió, per què no posem 3 milions d'euros? Clar que sí, pues perquè tenim responsabilitat i tenim unes finances, com hem repetit moltes vegades, molt sanejades i molt correctes, i això és un orgull, perquè no tot arreu són així. Per tant, es fan les coses quan es poden fer, quan es fan correctament i quan es fan de manera responsable. I no acusem a ningú. I avui estem contentíssims. Que el Retiro rebi 300.000 euros, que el Prado rebi 150.000, que més endavant rebi 150.000 més, i tot el que puguem fer ho farem. I totes les entitats que necessiten diners que en puguin rebre també. I per això preparem un pressupost i l'any que ve aprovem un pressupost i podem posar 200.000 euros més a cada, o 300.000 euros més a cada entitat. Vinga, si aprovem els pressupostos no hi haurà problemes. Si no, hem d'anar fent aquestes coses, sí, és veritat, després, més tard, llavors m'he d'escoltar aquí, és que aneu molt tard, home, si no tenim ni un pressupost. Els hi recordo que en el pressupost ordinari, abans de que hagués demanat ningú, hi anaven 200.000 euros per les entitats, i vostès van votar que no. I vostès, que no és el grup majoritari, perquè aquí som tres grups que tenim quatre regidors, vostès van votar que no a la subvenció ordinària, la de 90.000 euros que és per aixecar la persiana, van votar en contra. I ara hem d'escoltar aquí, que, home, encara gràcies a vostè a tot el que ha fet. Home, per favor. Avui estem contentíssimes de que unes entitats tan importants com el Retiro i el Prado, que són el cor de Sitges, que tenen més de 100 anys, més de 150, i per tant, que evidentment que són el cor de Sitges, avui puguin rebre aquests diners i n'estem superorgulloses, i a més, perquè ho farem bé, d'una manera correcta, que ningú podrà vindre després a dir-nos ei, aquí vas fer això i no ho vas fer correctament. Ho fem amb tot el sentit del món, i així que moltíssimes gràcies també per acompanyar-nos. I ara tenim un segon torn de paraules. Endavant. Senyora García.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, doncs el que hauria de ser una bona notícia i és que el Retiro i el Prado doncs rebran aquests diners, s'està convertint en una guerra política absolutament absurda. Sí que em permetran doncs el lapsus que he tingut inicialment doncs de veure un representant del Prado en el públic on no hi era, no? Però bueno, en qualsevol cas doncs jo ja el veia i evidentment doncs no hi és. Però repeteixo, doncs saludar el senyor Núñez i el senyor Garrigó en representació del Retiro. Però, senyor García, yo entiendo que a usted le cueste mucho justificar su voto en contra de la enmienda del Partido Popular. Lo que presentó el Partido Popular fue una enmienda, no una propuesta. Usted no entiende ese lenguaje, pero estaría bien que lo estudiara antes de utilizarlo. Entiendo que le cueste mucho hoy justificar el voto en contra de su partido. Esquerra Republicana, repito, también votó en contra. Y eso fue así. Usted no estaba, no se lo han explicado, usted no lo ha mirado, no lo ha leído, lo desconoce y por tanto viene aquí pues pontificando una tontería absurda, como ha dicho, ¿no? No sé qué ha dicho exactamente de que la señora García del Partido Popular es una persona del Partido Popular de Cataluña, evidentemente soy una persona del Partido Popular, y que no sabía si yo tendría, no sé cómo lo ha dicho, si yo tendría capacidad para explicar no sé qué. Mire, yo no sé si tengo capacidad o no. Yo lo que sí le puedo decir es que yo soy diputada en el Parlamento de Cataluña y usted no será ni candidato en el Ayuntamiento de Sitges.
0: Més paraules per parlar de Prado i Retiro. Senyor Rubí.
4: Sí, moltes gràcies, il·lustríssima. La culpa la té la senyora Gallardo, és que clar, es presenta com a diputada i ja està, ja s'encens totes les alarmes. A favor de la veritat, no seré jo que defensi la senyora Carmen Almirall, perquè segurament si dic el que penso em faran fora d'aquest plenari, però sí que és veritat que nosaltres prèviament quan van iniciar les obres ens vam reunir nosaltres des de Fets per Sitges amb els representants del Retiro I sí que és veritat que en aquell moment secretaria i intervenció no veien cap de les fórmules per poder treure diners ni de pressupostos ni de romanent. I no és que sigui jo qui, torno a repetir, defensi l'actuació de la senyora Carmen Almirall, però penso que és de rebut avui dir-ho, perquè nosaltres també vam buscar fórmules en el seu moment i legalment en aquell moment no es podia fer. I me n'alegro doncs, aquest debat, que és, me n'alegro més pel Prado, perquè clar, ara resulta que, bueno, que veus la jugada, que jo, siguent soci del Prado, m'acabo d'entrar ara, que són 150.000 euros que al final ells fan aquest pegote, i que avui almenys de ser una cosa de tots alegrar-nos, de ficar-nos tots les medalles i més quan tenim aquesta la junta que avui i felicitar-nos, que i ser queda bien, que nos gusta tanto, que en este pueblo quedar tan bien delante de todos, pues acabem amb una bronca. I jo penso que la culpa és del senyor Gallardo perquè avui pues, ha dit això de ser diputada i bueno, penso que ha encripat bastant els nervis a la gent d'aquí, de l'hemicicle. Simplement afegir-me les paraules del senyor García, a felicitar-la perquè també he tingut un lapsus de tanta informació que tenim. Moltes gràcies.
0: Més paraules en aquest punt, senyor Gilabert.
5: Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Bé, per puntualitzar i rebaixar la tensió, avui estem en un dia que tenim d'estar tots contents per la quantitat de diners que rebran tant el Prado com el Retiro. Però li vull fer dues puntualitzacions. En primer lloc, amb aquest consistori no n'hi ha tres grups amb quatre regidors. No n'hi ha. N'hi ha en tot cas dos, però no n'hi ha tres grups amb quatre regidors. I en segon lloc, li agafo la paraula. Vostè ho ha dit, i perquè les paraules no se les porti al vent, encara està temps de presentar un projecte de pressupostos i vinga, presenti un pressupost amb 300.000 euros pel Prado i 300.000 euros pel Retiro. Des de Vox ens comprometem a estudiar-ho, que de fet tindria de ser la seva obligació, però li agafo la paraula. Facin una proposta de pressupost amb 300.000 euros pel Prado i 300.000 euros pel Retiro perquè puguin entre si pugui estar llest amb màxima rapidesa.
0: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Tubau.
6: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, una mica amb la línia del que deia la companya Eva García, no en fem una guerra política d'això, posem-nos a treballar, posem-nos al costat de les entitats. Jo conec personalment, a part de la Junta del Retiro, sé com ho han passat, sé que han estat dies sense dormir, sé que han estat doncs molts mals de caps i a vegades va bé empatitzar una mica i posar-se al lloc dels altres. L'únic que demano és que ens posem a treballar tots plegats, no només govern, sinó també la resta del plenari i que al final tant Prado com el Retiro doncs en puguin sortir reforçats d'aquesta feina conjunta. Moltes gràcies.
0: Més paraules, senyora Pérez.
10: Mirem d'acabar-ho bé, tots els plens ens miren, però avui tenim convidats especials. A mi m'agradaria agrair al Prado la seva feina de formiga per sostenir aquell meravellós teatre que tenen i per la feina sostinguda en la cultura popular. I igualment el Retiro per la valentia de recuperar aquell saló magnífic que acabarà preciosament i el disfrutarem tots molt i també per la promoció de la cultura que feu des de l'entitat, així que moltes gràcies, estem avui al vostre costat i ho seguirem estant.
0: Gràcies, senyora Gallardo.
9: Moltes gràcies. L'he vist una mica nerviosa per estar tan contenta. La veritat és que em sap greu que hagi respost amb aquesta irritabilitat. En qualsevol cas, la nostra obligació és explicar quin ha estat el nostre camí. Nosaltres estem contents perquè a nosaltres, i miro els ulls, ningú ens pot qüestionar l'acompanyament i jo crec que tots sabem i compartim com han anat les coses. A partir d'aquí el temps, les circumstàncies i els fets són els que són i tota la resta doncs, evidentment ens tenen acostumats a dir concrecions, si li sap greu que digui mentides perquè n'ha dit més d'una que li han hagut de corregir, per cert, altres grups. És un gran dia perquè hem de recordar-nos que tenim el gran privilegi i la gran sort de que les nostres dues entitats de referència siguin Creu de Sant Jordi. Tenim el privilegi que les nostres dues entitats de referència estiguin dintre dels poquíssims cinemes centenaris que queden encara a Catalunya i esperem que el Retiro pugui recuperar ben aviat aquesta condició. I des de Junts per Sitges, doncs, simplement dir-los que ens hi trobaran en aquests moments d'agraïment i ens trobaran també, com ells saben, en els moments de discussió en els que hem de parlar de la manera com nosaltres creiem que s'han de fer les coses. I ens sap molt de greu que el Prado s'hagi disgustat perquè ni tan sols s'havia comentat ni compartit com es faria aquesta aportació econòmica. Així ens ho va explicar la presidenta del Prado, perquè la nostra obligació era parlar amb ella, i tots els partits que estem aquí representats saben perfectament l'enuig i el disgust que va tenir el Prado perquè les coses no es van fer bé, i malgrat que sigui un dia de satisfacció, és també el moment per explicar-les, perquè així són i nosaltres no anirem amb subterfugis. Evidentment, vostè, alcaldessa, ara dirà que fa les coses molt ben fetes, quan tots sabem que efectivament estem a molt pocs mesos de les eleccions municipals. Aquest ajuntament té molts diners i vostès el que faran, doncs, com es demostrarà més endavant també en aquest ple, és intentar comprar una voluntat darrere l'altra. Afortunadament, nosaltres creiem molt en la intel·ligència dels sitgetans i les sitgetanes, i evidentment creiem també molt en les nostres entitats, en el Prado i en el Retiro. Us donem l'enhorabona i un cop més les gràcies per aquesta feina valuosíssima que feu cada dia. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor Oliver, per tancar.
2: Gràcies per tancar. Bé, jo em quedo amb les paraules de la regidora Elisabet Pérez. Mirem-ho d'acabar bé, això, no? Jo crec que coincideixo amb tota la resta de grups que ens estem felicitant perquè les dues entitats puguin rebre aquesta important aportació per part de tot l'Ajuntament, com deia el regidor Rubí. I insistir un cop més per acabar, si hem actuat d'aquesta manera i l'aportació del Prado ha de ser més progressiva, és purament per responsabilitat amb les finances. Venim uns anys enrere en què aquestes aportacions no es podien fer. Actualment es poden fer, però es poden fer amb responsabilitat. Si algú pensa que a 8, 9, 10 mesos, ja no ho sé, de les eleccions, correríem el risc de rebre la bronca que hem rebut per part de tots els grups de l'oposició per no portar les dues aportacions similars en el mateix temps, doncs simplement ha estat per responsabilitat amb les finances, amb els diners públics. Acabo insistint, agraint també l'esforç de les dues entitats i felicitant-nos tots perquè puguin rebre aquestes aportacions. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Doncs passarem a la votació. Estem en el punt número 7, que diu aprovació de l'expedient de modificació de crèdit del pressupost general prorrogat 2026 de l'Ajuntament de Sitges, número 17C/26 i 13SC/26, mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Vots a favor?
1: S'aprova per unanimitat.
0: Moltes gràcies. Visca el Prado i visca el Retiro. Continuem amb el punt número 8, que és l'aprovació de l'actualització del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Sitges. Senyor Oliver.
2: Gràcies, senyora alcaldessa. Ara sí, molt breument. Saben vostès que el mes de juny es va aprovar, dintre de l'ordre del dia, el punt 6è, que era un canvi d'assignació de partida pel Banc dels Aliments entre Creu Roja i Càritas. Aquest és el motiu pel qual ara presentem aquesta actualització del Pla Estratègic de Subvencions. Gràcies.
0: Paraules en aquest punt? No? Doncs passem a la votació. Punt número 8. Aprovació de l'actualització del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Sitges. Vots a favor?
1: Sí, 14 vots a favor.
0: Vots en contra?
1: Cap vot en contra.
0: Abstencions?
1: 7 abstencions. El punt queda aprovat.
0: Molt bé, moltes gràcies. Passem ara a la regidoria de Recursos Humans. El punt número 9, que diu el següent. Aprovació de l'actualització del sistema d'avaluació de l'acompliment aprovat pel ple ordinari de data 28 de maig del 2018, modificat pel ple ordinari de data 30 de juny de 2021. Per parlar d'aquest punt, el regidor Martínez, de Recursos Humans. Endavant.
11: Gràcies, senyora alcaldessa. Doncs bé, avui portem aquests dos punts molt importants i que passaré a continuació a explicar. El primer, que és l'actualització de l'avaluació de compliment, comentar que actualment tenim un sistema d'avaluació d'objectius de l'1 de juliol al 30 de juny de l'any següent i que a dia d'avui l'import màxim que es pot assolir són 1.466,44 €. Amb l'aprovació de l'actualització del sistema passarem a avaluar objectius d'any natural de l'1 de gener al 31 de desembre. I prèviament consensuat i treballat amb els sindicats, aquest import que s'assolirà o es podrà assolir seran de 3.500 € el primer any d'avaluació, que serà el 2027. Tots els empleats i empleades de l'Ajuntament establiran, conjuntament amb els comandaments, els objectius anuals per cada any natural. Els primers objectius, com deia, s'establiran el 2027 i seran avaluats a final d'any. S'abonaran en la mesura del possible el mes de maig de l'any següent. I, com deia, la quantia màxima a rebre per empleat o empleada serà de 3.500 €. I pel que fa a la carrera horitzontal, dir que per tots els llocs que no tenen topat el nivell de destí, s'estableix un sistema de carrera horitzontal que vol dir el següent. Quan durant 2 anys l'empleat o empleada tingui el resultat de 75% o més en l'avaluació de l'acompliment, assolirà el nivell de destí superior al que té, d'acord amb el preu que s'estableix a la llei de pressupostos. Tenen dret els empleats de les categories A1 i A2. La resta de treballadors estan topats ja des del 2007. Dic que els A1 estan al nivell de destí 26 i poden pujar en 8 anys al nivell de destí 30, que és el tope. Això representa o representaria un increment de 4.737 € aproximadament després dels 8 anys, després de 8 anys dels resultats per sobre del 75% en l'avaluació de l'acompliment. En aquest punt, o els A1 poden ara mateix tenir 32 persones que hi tenen dret. I els A2, que estan al nivell de destí 25 i poden pujar en 2 anys al nivell de destí 26, que és el tope, i que representen 1.379 € aproximats després de 2 anys de resultat per sobre del 75% de l'avaluació de compliment, dir que aquí hi ha 60 persones, empleats, empleades, que tenen dret. Per tant, el que vull remarcar és que no estem parlant simplement d'incrementar retribucions, sinó que estem establint mecanismes per reconèixer el treball, incentivar el compromís i donar perspectiva de carrera professional dins de l'Ajuntament. I això és fonamental també pel futur. Si volem retenir els bons professionals que tenim i alhora aconseguir que nous professionals qualificats vulguin venir a treballar a l'Ajuntament de Sitges, hem d'oferir unes condicions competitives, estabilitat i possibilitats de desenvolupament professional. I crec que haver-ho pogut acordar amb els 3 sindicats demostra que quan hi ha diàleg, negociació i voluntat d'arribar a acords, podem avançar en una administració més forta i preparada per donar resposta a les necessitats del nostre municipi. Gràcies.
0: Moltes gràcies, regidor. Paraules en aquest punt. Senyora García.
3: Primer vull preguntar si ha fet els 2 punts de manera conjunta, el 9 i el 10, els ha fet els 2, però els ha presentat els 2. Ha explicat els 2. Ah, vale. Ha explicat els 2. Vale,
0: ha explicat els 2. Fallo meu de no llegir l'altre, que el número 10 era l'aprovació del sistema de carrera horitzontal de l'Ajuntament de Sitges, però la votació es pot fer separada. O sigui, aquí hi ha l'aprovació de l'actualització del sistema d'avaluació de l'acompliment i, per altra banda, l'aprovació del sistema de carrera horitzontal. Endavant, senyora García.
3: Bé, doncs, nosaltres abans d'emetre el vot volem fer algunes preguntes en relació als 2 punts, ja que vostè els ha explicat de manera conjunta. Volem saber quin és el cost econòmic màxim anual que pot representar aquest complement de productivitat per l'Ajuntament si tots els empleats susceptibles d'avaluació doncs, obtinguessin els 3.500 €. Si vostès tenen un càlcul previst de quina xifra podria ser. Després també quants treballadors estan inclosos actualment en aquest sistema i quin és el nombre màxim de persones que podrien percebre aquest complement que vostès han calculat. També volem conèixer ens pot explicar quina part de les aportacions dels representants sindicals durant la negociació del sistema s'han incorporat finalment en el text i quines propostes s'han rebutjat. És a dir, quines són les qüestions que s'han acceptat i quines són les qüestions que el govern no ha acceptat. També volem conèixer quina previsió econòmica concreta té el govern pels anys 27 i 28 i quina justificació té que els efectes econòmics del sistema es projectin fins al 2028. Voldríem saber, senyor Martínez, si es poden comprometre avui vostès a facilitar en aquest grup municipal, un cop finalitzat el primer període d'avaluació, el nombre de treballadors avaluants, el nombre de persones que han percebut el complement i el cost total que ha tingut això per l'Ajuntament. També volem conèixer quines garanties té l'Ajuntament de que aquesta avaluació que es faci serà objectiva realment. Quines evidències tenen per aportar que ha de portar, diguem-ne, un superior per justificar que un treballador, per exemple, tingui un 7 i no un 5 en conceptes com qualitat, com iniciativa, com treball en equip, com rendiment, de quina manera vostès poden justificar que això serà un mètode realment objectiu. I ja per acabar, també volíem saber, senyor Martínez, com s'han calculat aquests 1.500 euros del període transitori i els 3.500 anuals, de quina manera ho han calculat, perquè no és exactament la meitat, parlem de 6 mesos contra 12, però la xifra no és el 50%. I quin indicador utilitzarà l'Ajuntament per demostrar d'aquí a 2 anys, per exemple, que aquest sistema ha millorat realment el rendiment i no simplement ha modificat el repartiment d'aquest complement. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Continuem les preguntes. De totes maneres, advertir-los que fa una setmana vam fer una informativa i és una llàstima perquè allà venen els tècnics i és el moment que s'han de fer aquestes preguntes, nosaltres contestem i vostè quan ve aquí ja ho sap tot això. Ara preguntar-li tot això amb el regidor és evident que no ho pot tenir al cap i que és una llàstima perquè ara podríem estar parlant exactament del que se li contesta. I venen expressament els tècnics a les informatives precisament per informar. Senyor Rubí.
4: Moltes gràcies, senyora Ilustríssima. No sé, senyora García, per què porta els deures fets? Consellera Correix pregunta aquestes coses. Home, sigui una mica més seriosa, no? Sobre el punt 9, des de Fets per Sitges volem començar reconeixent que aquesta proposta que avui ens porten a ple és fruit d'un procés de negociació amb els representants dels treballadors municipals i respectem, evidentment, aquest procés. De fet, l'acord va ser assolit per la mesa de negociació dels informes de secretaria i la gerència són favorables. També compartim un principi d'esforç extraordinari, la iniciativa i l'assoliment dels resultats poden i han de ser reconeguts. Però precisament perquè estem parlant d'un complement de productivitat, en genera un dubte important. Hem d'evitar que allò que està pensat per premiar un rendiment especial acabi convertint-se en una pràctica, en una retribució gairebé generalitzada per complir simplement amb les funcions ordinàries del seu lloc de treball. I això ho diem, no ho diem nosaltres, el mateix informe de gerència adverteix que en 40 punts sobre 56 es pot arribar al 100% i el complement, que pot arribar als 3.500 euros, i que si aquesta és la majoria dels treballadors arribarem fàcilment amb aquesta puntuació. El sistema pot deixar de diferenciar adequadament qui realment assumeix un esforç o una responsabilitat superior si tots arriben al topall màxim. A més, el mateix informe reconeix que l'Ajuntament encara no disposa de prou indicadors quantitatius per mesurar objectivament qüestions com el temps de resposta, els expedients resolts o les incidències ateses i alerta del risc de la subjectivitat i les avaluacions complaents. I finalment hi ha una qüestió de prudència pressupostària. Estem assumint un nou model amb efectes econòmics futurs mentre l'Ajuntament continua treballant amb el pressupost 2025 prorrogat pel 2026. La documentació preveu que l'impacte addicional del nou sistema s'haurà d'incorporar als pressupostos futurs i utilitza una previsió que podria situar, li responc senyora García, aproximadament sobre 1,4 milions d'euros pel 2028, segons els nostres números. Per tant, les nostres reserves no són contra els treballadors municipals ni contra el reconeixement a la seva feina. Són sobre si el sistema està avui prou madur, prou objectivat i prou planificat perquè la productivitat sigui realment productivitat. Per aquest motiu, el nostre vot des de Fets per Sitges serà una abstenció. Moltes gràcies.
0: Més paraules, senyor Gilabert.
12: Sí, muchas gracias, alcaldesa. Bueno, en primer lugar, es cierto que asistimos a las comisiones informativas y es cierto que podemos hacer preguntas. Es que ya se hacen preguntas. Sí, sí que se hacen preguntas. sí que se hacen preguntas, por lo menos este regidor formula preguntas. Pero una cuestión, aquí no se viene solamente a votar. Yo, de hecho, nunca tengo predeterminado mi voto, porque yo lo que quiero escuchar es a ustedes los proponentes. Y a mí me gusta saber, cuando se formulan preguntas, qué respuesta se van a dar a esas preguntas. Esto no es una sala que vienen aquí, traen una serie de puntos y ya uno se sabe lo que van a votar, sí o no. No, no, esto no funciona así. Esto lo que como funciona es que ustedes, que son el gobierno, tienen que persuadir, convencer, para que la oposición pueda votar a favor los puntos que ustedes traen al plenario y no escudarse en los técnicos. Ya sabemos que este es un gobierno municipal en el cual tú te tienes que dirigir a los técnicos para saber algo. No sabes, porque si no, no te van a dar nunca respuesta desde los concejales de gobierno. Es verdad, es verdad. Pero entendemos de que es necesario que se den las explicaciones oportunas en el pleno. Entre otras cosas, porque yo en este momento todavía no sé lo que voy a votar. Y no lo sé por un motivo muy sencillo. Aparte de las preguntas que ha formulado la señora Eva García, ¿tienen ustedes dispuestos algún tipo de control, ya que la evaluación la va a hacer el superior jerárquico, para que no se formule ningún tipo de favoritismo? Porque claro, se puede dar la situación de que el superior jerárquico, que es el que tiene relación con sus subordinados, quiera favorecer a alguno de sus subordinados y a otros no, por una cuestión de relación personal. Claro, como el que va a hacer la evaluación va a ser ese superior jerárquico, pues va a estar en su mano favorecer o perjudicar a alguno de sus subordinados. Entendemos que son cuestiones que se tienen que dirimir y si las tienen que dar respuesta, principalmente usted, alcaldesa, que es la presidenta de este gobierno municipal, y subsidiariamente el regidor. Y entendemos que todas estas cuestiones se tienen que explicar y tienen que atender a las preguntas que formulen el resto de regidores.
0: Molt bé, moltes gràcies. Més paraules. Senyor García.
8: Sí, senyora alcaldessa, el que no saben ara si he de fer les meves dues intervencions una darrere l'altra o com ho fem? Jo tinc intervenció en cadascú dels punts que he de fer.
0: Els votem separats, sí, sí, si vols,
8: separat,
0: sí. Sí, sí, parlem
8: del
0: primer.
8: Estem
0: punts. Parlant del primer, entenc, no?
8: Del primer.
0: Dels dos? No,
8: no sé,
0: ell
8: no
0: ha fet l'explicació dels dos.
8: Vale.
0: Però si voleu parlar ara del primer,
8: i
0: votem
8: del segon.
0: I després del segon, com vale. Vulgueu.
8: Bé, doncs començo. El nostre grup donarà suport a aquesta proposta d'actualització del sistema d'avaluació de l'acompliment dels treballadors i treballadores municipals. Ho fem perquè compartim el principi de fons: una administració pública moderna ha de poder reconèixer l'esforç, la iniciativa, la qualitat de la feina i, sobretot, l'assoliment d'objectius mesurables. La proposta incorpora precisament objectius individuals i de departament i estableix un sistema anual d'avaluació. També valorem positivament que no arribem a aquest ple des del no-res. El document recull un procés negociador a la representació sindical i assenyala que el text definitiu va ser revisat i consensuat a la mesa de negociació de matèries comunes recentment. Ara bé, donar-hi suport no significa deixar de veure alguns aspectes que al nostre entendre requeriran seguiment i una aplicació especialment rigorosa. El primer és garantir la màxima objectivitat de l'avaluació. Hi ha criteris fàcilment mesurables, especialment l'assoliment dels objectius, però també descriptors més interpretables, com interès, la iniciativa, el treball en equip o la disposició davant d'activitats extraordinàries. El sistema estableix puntuacions i preveu una avaluació conjunta amb el superior jeràrquic. Per això serà fonamental que els criteris s'apliquin de manera homogènia entre els departaments. No haurien de permetre que dues persones amb comportaments professionals equivalents obtinguin resultats diferents simplement perquè depenen de comandaments amb criteris més o menys exigents. El segon punt és la definició dels objectius. El document estableix que el responsable de cada àrea o departament els fixaran tenint en compte les possibilitats reals d'assoliment, el personal i els mitjans disponibles i que els treballadors i les treballadores han de conèixer abans de començar l'any. Això sembla correcte, però caldrà ser exigents. Calen objectius concrets, realistes, verificables i comparables, perquè una avaluació només és justa si les regles de joc són clares abans de començar. També caldrà observar com funciona el mecanisme de discrepàncies. En cas de desacord, el sistema pondera l'autoavaluació en un 40% i la del superior jeràrquic en un 60%. I només quan la diferència sigui de 20 punts o més, és traslladada automàticament al comitè per revisar l'avaluació final. Comitè aquest que, a més, té encomanada l'atenció de les reclamacions. Aquí demanem especialment traçabilitat, criteris comuns i capacitat real de revisió, perquè estem parlant d'una avaluació que té conseqüències econòmiques. I precisament aquesta és una de les altres qüestions rellevants. La quantia màxima prevista és de 3.500 euros per empleat, vinculada al grau d'assoliment, i el mateix expedient deixa clar que el compliment no és fix, periòdic, ni genera un dret individual adquirit. Finalment, convindrà fer un seguiment específic de l'aplicació durant la transició. Per al període de l'1 de juliol al 31 de desembre de 2026 s'estableix una avaliació específica amb un màxim de 1.500 euros, mentre que a partir de 2027 el nou sistema s'aplicarà ja sobre l'any complet. Per tant, votarem favorablement, encara que creiem que n'hi ha punts encara que poden generar alguna discrepància, i us oferim a treballar-los conjuntament amb la representació sindical. Moltes gràcies.
0: Gràcies, senyora Tuau.
13: Gràcies. Nosaltres no entrarem en el fons tècnic, però sí que ens preocupen certs aspectes. Veiem que hi ha punts que estan verds en el sentit de que, vull dir, enguany començarem a aplicar-ho, i això estem tenint clar que començarem a

0: està fent, doncs aquesta negociació per tal de poder actualitzar aquesta actualització d'aquest compliment del sistema de productivitat, doncs segurament s'hauria d'haver pogut treballar abans. Però pensem que els moments són complexes. En aquests moments, vull dir, la darrera actualització s'havia fet el 2021. Veiem també que en aquests moments cada vegada doncs, la inflació doncs, guanya terreny i els sous dels treballadors i treballadores cada vegada doncs, tenen més valor, menys valor. Per tant, doncs, pensem que volem una excel·lència dins d'aquesta casa des de l'àmbit dels treballadors públics i la manera de poder-ho avaluar i incentivar-ho és aquesta. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Martínez, per respondre.
2: Sí, gràcies. Faré una

0: Gràcies, senyora alcaldessa. Doncs faré una resposta conjunta perquè entenc que així donaré resposta a totes les preguntes que s'han anat fent. Com deia la senyora alcaldessa, sí que és cert que a les informatives sí que hi ha grups o regidors que pregunten, però com deia, són aspectes molt tècnics que aprofitant que estan els tècnics assistint, doncs seria adequat doncs, que es puguin preguntar i a més doncs, així tindrien tota la informació, no en el moment, a lo millor, però sí després. Comentar-los també doncs, bueno, que preguntaven quin és l'import. Hi ha un increment de 800.000 euros més que actualment, que són 2.400.000 euros, per tant 800 euros més d'aquests d'increment de lo que s'està ara diguem-ne que abonant, no? Hi poden optar tots els treballadors i comentar doncs això, que cada any es definiran els objectius dels mateixos conjuntament amb els seus caps. Quan s'acabi l'any, com deia abans a la meva explicació, doncs es valoraran aquests objectius conjuntament, seran objectius valorables i mesurables i estarà tot registrat i validat dins un sistema informàtic, vull dir que es podrà, diguem-ne que consultar. També dir i informar doncs, que els sindicats a l'hora de la negociació doncs, ens demanaven un import de 4.000 euros i amb la negociació doncs, es va acordar doncs, que en lloc de 4.000 euros doncs, arribar o acordar aquests 3.500 i bé, diguem que estem molt, molt satisfets per aquest consens, per aquesta negociació i evidentment en el cas que hi hagués en algun moment discrepàncies importants, doncs, com no podria ser d'altra manera, doncs es porta a la mesa general, es tracta allà i es torna a consensuar i es torna a arribar a acords per tal de millorar doncs, tot el procés de valoració. Gràcies.
1: Com queden dos minuts, només afegir i per respondre una mica. Ara farem l'altra ronda. Quan parlen de que són temes tècnics o no tècnics, evidentment per nosaltres són temes, alguns són molt tècnics, ell ha dit que sí, que això té un cost de 800.000 euros, però hi ha moltes altres coses que de 400 treballadors és impossible saber els A1, els A2, el que faran, la valoració exacta, són molt tècnics i això, com he dit, com he repetit, es porta a la informativa i hi ha 11 documents penjats, vostè diu que aquí vol escoltar, però té 11 documents penjats que parlen precisament de tot aquest punt. Però jo els dic, aquí al ple, jo crec que el que venim a fer és la nostra posició política davant d'això. Per què portem nosaltres això políticament? Per què ho portem? Primer, perquè evidentment volem millorar les condicions laborals, perquè creiem, com s'ha dit, que hem de millorar, hem de retenir el talent que tenim i hem de millorar per atraure talent i per això hem de pujar els sous, perquè si no se'ns en van altres ajuntaments, evidentment. I perquè penso que les condicions laborals estan en un moment que s'han de millorar. Això políticament és el que nosaltres pensem. Tècnicament, evidentment, doncs, com ha dit ell, hi haurà un aplicatiu que els anirà seguint, els directors d'àrea o les persones que siguin faran les valoracions, després es mesurarà amb tothom, es parlarà amb sindicats, hi ha moltes fórmules i de fet en aquests 11 documents jo crec que està bastant explicat com es valorarà en cada cas. Però la part política, que crec que és l'important que parlem aquí en el ple, és per què volem fer això. Doncs ho volem fer

0: per millorar les condicions laborals, perquè fa temps que no es milloren les condicions laborals de l'Ajuntament de Sitges i perquè nosaltres creiem que ara és el moment. Passem ara a la segona ronda de paraules. Senyora García.
1: Bé, gràcies, senyora alcaldessa. Vostè ens recomana que vinguem als plens a votar. No? Arribem aquí, aixequem la mà o no, sí o no, blanc o negre, i ja està. Doncs miri, al Partit Popular no li farem cas en aquest punt. El Partit Popular venim a debatre, a preguntar, a escoltar respostes. Senyora alcaldessa, seva, sí, política, evidentment, però per fer un posicionament polític hem de conèixer les dades, hem de conèixer el que el regidor ens pugui explicar, que és el representant també de Recursos Humans, que jo sàpiga. Sí, senyora Guiu, no sé per què no para de parlar. Ja. Doncs respecti els que estem parlant. Miri, senyor Martínez, no m'ha contestat la majoria de coses. M'ha contestat allò que vostè pensava que li preguntarien alguns grups, però jo li he demanat pel cost econòmic màxim anual. M'ha dit que hi havia un increment previst de 800.000 euros aproximadament, però no m'ha parlat del cost econòmic màxim anual. En relació també a la diferència de 1.500 euros per 6 mesos i 3.500 per tot un any, tampoc m'ho ha sabut explicar. Per quin motiu? Tampoc no m'ha dit quines aportacions dels representants sindicals van ser rebutjades i quines s'han incorporat en el document. D'això no ha parlat. Suposo que no pensava que li preguntaria a ningú i per tant no ho portava preparat. Tampoc m'ha contestat de l'objectivitat dels criteris. Com s'avaluarà això? Qui tindrà la capacitat? Com vostès donaran fe de que aquesta avaluació, aquests criteris seran realment objectius? Espero doncs aquest segon torn tenir una mica més d'èxit en la seva resposta. Repeteixo, jo no he vingut només a votar, jo vull saber el que vostès doncs pensen fer perquè no els hi marxin tants treballadors com estan marxant en aquests moments, ni tinguin tanta gent de baixa com tenen en aquests moments, no? Per tant, expliqui'ns el perquè, expliqui'ns com ho pensen fer tot això, doncs més enllà d'intentar vendre una mica més de fum com estem acostumats a que facin vostès.
0: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Rubí.
2: Gràcies, il·lustríssima. Quan vostè diu de fer política, la realitat és que la veurem el 2028 amb un increment substancial del pressupost. I vostès avui, jo penso que a les portes de la situació que es troben, i jo la sensació que he tingut amb les reunions amb els sindicats, els tenien contents. I penso que això ha sigut un pacte que vostè ha volgut cedir amb els treballadors perquè no li montin un pitote com fa dos mesos i pico estaven a punt de liar-li amb un ple municipal per la seva incompetència, senyor David. Aleshores, han posat avui una mica de... i ha intentat que això sigui una bassa d'oli. Assumeixen aquestes corresponsabilitats, hipotequen el 2028 amb el pressupost sota el nostre topall, potser parla de 800.000 euros, nosaltres entenem que aniran a màxims i estem parlant d'un 1,4 milions d'euros d'increment perquè a vostè no li posin la cara vermella un cop més en un ple municipal als sindicats, perquè la sensació que tenia aquest regidor, i segurament puc parlar en nom de molts portaveus, no és la sensació que avui ens dona aquí de cordialitat amb els sindicats i amb els treballadors de l'Ajuntament. Moltes gràcies.
0: Més paraules, senyor Gilabert.
3: Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Bé, hi ha qüestions que no són clares, però jo li encoratjo perquè, com li he dit abans, presenti un pressupost. Presenti un pressupost del que ha dit abans de les subvencions al Pla del Retiro i presenti un pressupost amb totes aquestes qüestions que quedi reflectit en el pressupost, que encara està a temps. Presenti un pressupost i parli amb tots els grups i allà és on farem política. On farem política en negociar punt per punt aquest nou pressupost que necessita Sitges. Llavors ja no hauran tants modificacions de crèdit ni tindran tantes qüestions. I quan més consensuat sigui, millor, perquè probablement n'hi hagi un nou govern a la meitat del 2027. Llavors, jo li encoratjo per això, perquè clar, aquí estem fent un càlculs per unes quantitats de diners que no seran solament per aquest any, sinó seran fins i tot fins al 2028. Llavors jo li encoratjo perquè presenti un pressupost. Encara té temps, té gairebé 2 mesos, no, gairebé no, té 3 mesos. octubre, novembre i desembre. Jo li encoratjo. En aquest punt en concret, Vox s'abstindrà, i s'abstindrà per una qüestió molt senzilla. Perquè nosaltres creiem que si s'ha consensuat amb els treballadors i sí que és veritat que necessitava una avaluació i que la productivitat no fos una xifra i fora i que la cobressin tots, sinó que es té de premiar a l'esforç i precisament, com diu el seu nom, la productivitat. I el que no tenim clar és com es faran aquesta avaluació. És veritat que sobre el paper ho posa, és veritat, però de manera efectiva i que no hi hagi cap mena de discriminació d'uns treballadors cap a altres, ja sigui de manera sectorial o ja sigui de manera vertical, no ho veiem clar. Però en qualsevol cas no votarem en contra.
0: Més paraules? Senyora Tuau.
4: Bé, nosaltres hem començat la nostra intervenció dient que veiem que aquest dictamen que porten avui doncs està verd i que força verd, però bé, sabem de la situació que han patit els sindicats, sabem de les dificultats que també han passat a l'hora de negociar, sabem també, perquè ens ho han vingut a comunicar, perquè ens hi hem reunit amb ells també, les dificultats que han tingut a l'hora de plantejar les millores salarials. I en aquest sentit, doncs nosaltres també els hi demanem, perquè si ho demanem per escrit no rebem la informació, doncs que ens facin arribar, sisplau, les taules salarials de l'Ajuntament de Sitges, i ens agradaria també que ens facin, perquè vostès tenen accés a totes aquestes dades, que ens facin arribar, per exemple, la de municipis com Vilanova, Castelldefels, Gavà i Vilafranca. Pensem que aquestes dades són molt interessants i ens serviran molt per poder veure cap on hem d'avançar i què ens trobarem que el 2028. Per altra banda, també hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció i no m'havia fixat fins aquest migdia. Per què l'informe que acompanya aquest dictamen està signat pel gerent i no el signa ni la directora de l'àrea o la cap del departament? Aquesta pregunta sí que li faig a vostè, senyor regidor.
0: Moltes gràcies, senyor Martínez, que per què està signat pel gerent, diu, no? Entès? Perdó, a quin document es feia referència? Amb els dos punts 11. Quin document? No, pot obrir.
4: L'informe justificatiu, ara el buscaré, però vull dir, jo l'he vist que estava signat pel gerent, la justificació d'aquesta proposta d'acord.
0: Bé, repassarem els 11 documents, si no. Endavant, senyor Martínez.
5: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Doncs bé, per respondre bàsicament així amb els punts més importants del que han comentat, el cost anual és d'1.400.000 euros. Els objectius es revisaran en 360 graus i es validaran abans de certificar resultats, inclosos amb els sindicats. Comentar que els 1.500 euros del període transitori és un entremig entre els 600 d'ara, que són 6 mesos, i els 1.750 dels 6 mesos en el nou sistema, i així es fa perquè és molt més a prop del nou sistema per compensar el període transitori, i dir que només es valoraran els objectius escrits, si s'han complert o no. Val, gràcies.
0: Moltes gràcies. Ja hem fet les dues torns de pregunta en el punt 9. Anem a votar el punt 9, que és l'aprovació de l'actualització del sistema d'avaluació de l'acompliment aprovat pel ple ordinari el 28 de maig del 2018 i que va ser modificat pel ple ordinari el 30 de juny del 21. Vots a favor?

0: 17 vots a favor.
1: Vots en contra?
0: Cap vot en contra.
1: Abstencions?
0: 4 abstencions. El punt queda aprovat.
1: Moltes gràcies. Passem ara en el punt número 10, que era l'aprovació del sistema de carrera horitzontal de l'Ajuntament de Sitges. Si vol afegir alguna cosa, regidor Martínez, si no, si volen afegir algun punt. Sí, però dic que si vostès volen, perquè alguns han dit que només parlaven del punt número 9, paraules en aquest punt. Senyor Rubí.
2: Moltes gràcies, il·lustríssima. Des de Fets per Sitges ens abstindrem en aquest punt i ho fem per coherència amb el posicionament anterior que acabem d'expressar. No qüestionem el dret dels treballadors municipals a disposar d'una carrera professional ni de la possibilitat de progressar sense haver de canviar necessàriament de lloc de treball. Precisament això és el que regula aquesta proposta, la progressió per trams vinculada al nivell de destinació. La nostra reserva és sobre el mecanisme concret que s'utilitzarà per determinar aquesta progressió. Per avançar el tram, el sistema exigeix obtenir durant 2 anys consecutius un assoliment igual o superior al 75% dels objectius individuals. I aquesta progressió tindrà conseqüències retributives permanents sobre el complement de destinació amb els primers efectes previstos a partir del 2029. Per tant, les reserves que acabem d'expressar sobre el sistema d'avaluació de compliment tenen encara més pes en aquest punt, perquè aquí aquella avaluació deixa de tenir només efectes sobre una productivitat anual i passa a condicionar la progressió professional futura. A més, en la documentació que se'ns representa, no consta una projecció econòmica completa de l'impacte acumulat d'aquest sistema. Quants treballadors podrien progressar, quin cost anual tindria o quina avaluació pressupostària podria representar a mesura que es consolidin els nous trams. Per això, i en coherència amb el punt anterior, no votarem en contra del dret a la carrera professional dels treballadors municipals, però tampoc podem donar un vot favorable al sistema tal i com avui ens l'han plantejat. I el nostre vot, torno a repetir, serà una abstenció. Moltes gràcies.
1: Més paraules? Senyor García.
3: Gràcies, alcaldessa. Com deien abans, el nostre grup votarà favorablement aquesta proposta per implantar el sistema de carrera horitzontal a l'Ajuntament de Sitges. I ho fem perquè creiem que és un pas important en la política de recursos humans de la nostra administració. La carrera professional no hauria de significar necessàriament haver de canviar de lloc de treball, a fer referència abans a la senyora Tubau, o assumir una nova responsabilitat per poder progressar. Precisament, el sistema que portem avui a aprovació permet avançar professionalment dins del mateix lloc de treball mitjançant una progressió per nivells vinculada a l'avaluació de l'acompliment. Això ens sembla una bona orientació, reconèixer l'experiència, incentivar la millora professional i valorar la feina ben feta. Però també volem posar en valor que la proposta no s'ha plantejat unilateralment. L'expedient recull que hi ha hagut un procés de negociació amb la representació sindical i una revisió i consens del document en el marc de la mesa de negociació. Ara bé, igual que deien en parlar del sistema d'avaluació de l'acompliment, el suport a la proposta ha d'anar acompanyat d'una aplicació rigorosa, equitativa i transparent. El primer element que caldrà seguir de prop és precisament la vinculació entre la carrera professional i l'avaluació. La proposta estableix que per progressar un nivell caldrà obtenir un assoliment del 75% o superior als objectius individuals durant 2 anys consecutius, a més de complir la resta de requisits establerts. Això reforça encara més una qüestió que considerem essencial. Els objectius individuals han de ser clars, realistes i mesurables, però també homogenis en el seu nivell d'exigència. Perquè si l'avaluació determina no només un complement anual, sinó també la possibilitat de progressar professionalment, hem d'eliminar qualsevol tentació de diferenciar criteris entre departaments i comandaments. El segon element és garantir la igualtat d'oportunitats. La carrera professional ha de premiar el mèrit i l'acompliment, però també ha de garantir que les persones disposin de condicions raonablement equiparables per poder assolir els objectius que se'ls fixin. I hem de tenir present que no estem parlant només d'un reconeixement simbòlic. La progressió implica pujar un nivell de complement de destinació i, per tant, incorporar un efecte retributiu mensual. El sistema preveu que els primers efectes es produiran el 2029 en efectes retroactius a l'ús de gener d'aquest any, però que compleix els requisits derivats de les avaluacions del 27 i el 28. Per això considerem important que durant aquests primers anys es faci un seguiment acurat del funcionament del sistema i que, si l'experiència posa manifest disfuncions o desigualtats, tinguem capacitat per corregir-les. perquè una administració que exigeix professionalitat als seus treballadors i treballadores també ha de ser capaç de reconèixer aquesta professionalitat i oferir perspectives de progrés, i perquè creiem que les dues propostes que tractem avui, avaluació de compliment i carrera horitzontal, han format part d'una mateixa filosofia: millorar l'organització, reconèixer les persones i, com a conseqüència, millorar el servei que presten a la ciutadania. Per aquests motius hi votarem favorablement. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules, senyora Tubau.
4: Sí, bé, nosaltres continuem dient, també, com ens ha passat amb el punt anterior de l'avaluació, doncs que trobem verd el dictamen que ens porten, però no ho posarem pals a les rodes. Des d'aquest grup municipal tenim molt clar, i així ho veiem, que l'actualització i la millora de les carreres professionals dels treballadors públics doncs són essencials i són obligació de qualsevol administració pública. Per tant, tot allò que sigui millorar les condicions i que els treballadors no hagin d'anar fent fent carreres verticals, sinó que implementar la carrera horitzontal, tot això fa que la pròpia organització doncs millori els seus serveis. Gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies. Només dic que abans penso que l'informe que deia, és el, si és el 9.5, és l'informe de gerència i ve signat per gerència, perquè el fa el gerent, que té les competències en organització, i per tant l'ha de signar com un informe de gerència, evidentment el firma el gerent. I per altra cosa també li voldria dir que, si ho he entès bé, vostè ens ha demanat una comparativa dels ajuntaments de Ribes o Vilanova dels salaris, perquè em sembla que havia dit això,
4: no.
1: Si no ho fa pregs i preguntes.
4: No, he aprofitat aquest punt precisament perquè si no després no ens passen la informació. Vilanova i la Geltrú, Castelldefels, Gavà i Vilafranca.
1: Per això,
4: gràcies.
1: Precisament, doncs això que demana li diré, que, amb carinyo, que això s'ha de buscar vostè. Si els recursos públics de l'Ajuntament de Sitges s'han de dedicar a buscar... Jo els hi puc parlar de l'Ajuntament de Sitges, però vostè és un partit polític que ho pot demanar amb tots aquests ajuntaments. Només faltaria que la nostra gent de recursos humans s'hagi de dedicar a buscar tots els sous de tota la comarca. Tenen prou feina com per fer altres coses. Per tant, jo li puc contestar, però li diré que utilitzi els seus recursos, no els recursos públics de l'Ajuntament de Sitges. Doncs passem ara a la votació. Ara estàvem en el punt número 10. Diu el següent: aprovació del sistema de carrera horitzontal de l'Ajuntament de Sitges. Vots a favor.
0: Sí. 17 vots a favor.
1: Vots en contra.
0: Cap vot en contra.
1: Abstencions.
0: 4 abstencions. El punt queda aprovat.
1: Moltes gràcies. Passem ara a la regidoria de projectes i obres. No, ja l'hem votat. Ara. Sí, sisplau, mireu el sistema de refrigeració, que quan hem començat funcionava i ara sembla que no funciona. Per tant, el reviseu. Passem ara al punt 11, que és l'aprovació inicial del projecte de transformació i renaturalització de l'espai exterior i de construcció d'una coberta sobre les postes centrals de bàsquet de l'escola Miquel Utrillo. Per parlar d'aquest punt, el regidor Martínez, de Projectes i Obres. Endavant.
5: Gràcies, alcaldessa. Bé, portem avui aprovació inicial aquest projecte de transformació de l'espai exterior de l'escola Miquel Utrillo a un projecte esperançador, però sobretot un projecte coordinat. Deixi'm que matitzi per què el tema de projecte coordinat. És un projecte que hem impulsat des de la regidoria de projectes i obres i des del govern, però sobretot que hem donat peu a col·laborar als principals afectats. Entre ells, sobretot, l'escola Miquel Utrillo i el Club Bàsquet Sitges, ja que són els màxims demandants de la zona. Aquest projecte és un projecte que abarca el màxim possible el que seria aquesta modificació. No és només una coberta. És una coberta, és un canvi de paviment, és una naturalització en favor de l'escola, és una instal·lació d'un nou rec, és una instal·lació d'una nova sortida d'aigües residuals i una millora substancial de tota la part exterior del pati. Dit això, si em permeten recuperar una miqueta l'històrica, és un projecte que va impulsar en el seu dia el regidor Monasterio, un projecte que vam veure que necessitava també la participació dels seus implicats, com he dit abans, un projecte que vam decidir coordinar amb l'escola Miquel Utrillo, juntament amb, en aquell moment, la regidora d'Educació, la senyora Carme Gasulla, a la qual li agraï les primeres reunions que hem tingut en contacte amb Miquel Utrillo, i al qual vam començar a aquest projecte. Aquest projecte és un projecte que avui portem aquí perquè ha estat avalat pels seus principals usuaris, avalat per l'Escola Miquel Utrillo i el seu consell escolar i avalat pel Club Bàsquet Sitges i les demandes que depenia. Dit això, esperem que aquest punt vagi endavant, així que moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Senyora Alonso.
6: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, finalment ja tenim l'aprovació inicial d'aquest projecte tan esperat per l'Escola Miquel Utrillo, pel Bàsquet Sitges i per tota la nostra vila. Esperem que la seva execució, no, quan arribi, no es faci eterna. I mentre pensaven vostès i estaven elaborant aquest projecte de transformació i renaturalització de la pista de bàsquet, van tenir potser algun pensament per fer alguna cosa similar a la pista poliesportiva de les botigues? Perquè ja que ara que vostès ja estan en modo campanya amb els seus vídeos i les fotos per tota la vila, han pensat també potser venir a fer-se fotos i vídeos a la nostra pista de les botigues? No sé què és el que vindran a prometre'ns a nosaltres, els veïns i les veïnes de les botigues, el de sempre i que no han complert mai, però que sabem que queda molt bonic quan l'escriuen al seu full de campanya. Esperem que aquest projecte tiri endavant i que se'n recordin, com sempre, del nostre barri a les botigues. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules? Aquí hi havia. Senyor Rubí.
2: Moltes gràcies, il·lustríssima. Des de Fets Passitges votarem favorablement amb aquest projecte i ho farem perquè considerem que la cobertura de les pistes del Miquel Utrillo és una actuació molt necessària, llargament esperada i que representarà una millora important tant per l'escola com per les entitats i activitats esportives que utilitzen aquestes instal·lacions. També volem posar especialment en valor la renaturalització del pati. El projecte planteja crear espais més vius, amb més vegetació i ombra, més possibilitats de joc i nous espais d'aprenentatge a l'exterior. Creiem que és un bon criteri i que en aquest sentit l'escola també hi guanyarà clarament. El mateix projecte parla d'enriquir el lloc lliure, diversificar els ambients i generar nous espais educatius en contacte amb la natura. Abans d'entrar en consideracions que volem fer, també voldria deixar constància del nostre reconeixement al tècnic responsable de l'Ajuntament que ha facilitat el desenvolupament d'aquest projecte i especialment agrair la seva disponibilitat amb aquest regidor, la predisposició a explicar-ne els detalls, resoldre dubtes i facilitar la informació necessària. Creiem que aquesta és la manera de treballar entre els serveis tècnics i els representants polítics és positiva i permet que les aportacions que es facin en coneixement i amb una bona voluntat constructiva. Dit això, aquest reconeixement a la feina tècnica no impedeix que des del punt de vista polític siguem crítics amb la gestió dels terminis d'aquest projecte. Parlem d'una actuació que ja estava damunt de la taula l'any 2023. Al gener del 2024, l'aprovació inicial del projecte es va retirar del ple per incorporar unes propostes que havien d'arribar des de la regidoria que encapçalava el senyor Monasterio. I gairebé 3 anys després ens arriba el nou projecte. Des de Fets Passitges considerem que el govern no ha estat prou dirigent en la tramitació i aquesta demora té avui una conseqüència econòmica que no podem ignorar. Si comparem exactament els mateixos conceptes, el que són fonaments, estructura, coberta i tancaments, el juliol del 2023 representaven 593.000 euros i el juliol del 2026 ens n'anem a 830.000 euros. És una diferència de més de 245.000 euros, aproximadament un increment del 41% del pressupost inicial. No confonem aquesta comparació amb el pressupost total del projecte, que és més ampli, que ja que incorpora la renaturalització i altres actuacions i que arriba al 1.200.000 euros. Però la realitat és que aquesta obra no es va executar en aquells 4 capítols que estaven pressupostats amb 593.000 euros i avui aquests mateixos conceptes els tenim pressupostats amb 838.000 euros. I 245.000 euros són molts diners. Són recursos que es podrien haver contribuït a afrontar altres necessitats del mateix, per exemple, Miquel Utrillo, com per exemple avançar la cobertura d'una de les dues pistes que encara quedaran descobertes o afrontar la necessària remodelació del gimnàs de l'escola, millorant també els vestidors i els lavabos perquè puguin donar un millor servei a les activitats escolars i extraesportives. Precisament perquè ara farem una inversió molt important i perquè volem que quedi ben resolta, presentarem una sèrie d'al·legacions i volem deixar avui constància en seu plenària. La primera és que volem que previnguin punts de corrent de llum permanents, protegits i funcionals en la zona esportiva, pensant en marcadors electrònics, taula d'anotadors, megafonia i altres necessitats presents i futurs de l'espai. La segona, que presentem que s'estudiï la màxima funcionalitat esportiva de l'espai, concretament la possibilitat de disposar d'una pista longitudinal reglamentària compatible amb les tres que se'ns proposa, que són transversals. I la tercera, que es faci una valoració acústica de la futura coberta. La mateixa memòria estableix que serà una coberta metàl·lica sense tractament acústic ni aïllament tèrmic. Creiem que cal estudiar abans de construir-la el comportament acústic amb tres pistes funcionant simultàniament, amb pilotes, crits, xiulets i eventual megafonia, i també l'impacte de la pluja sobre la cobertura. Per tant, nosaltres votarem favorablement. Celebrem que finalment aquest projecte avanci. Valorem positivament la renaturalització i la millora que representarà per l'Escola Miguel Utrillo i el reconeixement a la feina i la disponibilitat dels serveis tècnics. Però també deixem constància de la nostra crítica a la gestió dels terminis. Quan una actuació necessària es demora durant anys, no només perdem el temps, també podem perdre capacitat d'inversió per afrontar altres necessitats del municipi. I per acabar, li vull fer una pregunta al senyor regidor. Quin full de ruta tenen previst un cop aprovada, si entenem que s'aprovarà aquest dictamen, quin full de ruta i quines... com ho volen desenvolupar i els terminis. Moltes gràcies.
1: Gràcies. Més paraules. Senyor Gilabert.
7: Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Bé, per no fer-me massa extensiu, la clau l'ha dit el senyor Rubí amb la seva última intervenció. Quin full de ruta n'hi ha per portar a terme, perquè sigui executiu, aquest pla? Perquè bé, ara aprovem una aprovació inicial, però si llegim el detall, es necessita aquí que es faci una prescripció, una licitació. I quant de temps tenen previst perquè això al final estigui fet? Perquè ara fem una aprovació que és un pas necessari, però no és en realitat el pas definitiu, és el pas que es necessita per continuar. Però quant temps tenen previst en què això pugui estar fet? I quin full de ruta és el que tenen vostès estipulat? Votarem a favor.
1: Senyor Tuau.
8: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres des de Guanyem Sitges votarem a favor, com no podia ser d'altra manera, però sí que hi ha coses que encerten, bueno, que ens fan dubtar, no? Primerament, aquest projecte o un de similar es va presentar el 2023. Aleshores, no tenia el vistiplau de la comunitat educativa i es va retirar. Ara, a pocs mesos de les eleccions, es torna a presentar, vale? Fan un gran vídeo, felicitats pel vídeo que han fet, i veiem que falten concreció, falta concreció en tot l'estudi, en tot el projecte, perquè hi hauran uns vestuaris nous, es faran més vestuaris per atendre les necessitats dels clubs esportius que puguin anar allà a les hores extraescolars. El manteniment, qui durà a terme aquest manteniment? Perquè precisament el manteniment dels espais públics d'aquest ajuntament a vegades deixa molt que desitjar. Tot això ho tenen dintre d'aquest projecte, d'aquest estudi? Bé, només volia fer incís a aquestes qüestions i aviam si ens ho poden resoldre. I ja per acabar, els tempos no han estat els adequats. Venen aquí, ens ho presenten a unes comissions informatives, després van de pressa i corrents allà a presentar-ho a les escoles. No sabem si s'ha parlat amb les AMPAs o no, se'ls ha ensenyat. Bé, em reservo l'opinió de com han anat tots els tempos. Moltes gràcies.
1: Més paraules? Senyora Gasulla.
9: Sí, moltes gràcies. Gràcies, regidor, per les seves paraules d'agraïment. Miri, la intervenció que vam fer aleshores amb el regidor Martínez va ser justament això que deia vostè, no? Coordinar les parts implicades i posar-nos a disposició tant de l'escola Utrillo com del bàsquet, perquè calia buscar una solució, perquè tots volem un nou equipament esportiu i un nou i que a més estigui integrat en el projecte educatiu del centre. El que no volem és que sigui una altra cosa, volem que sigui un equipament. Però clar, vostè m'ha deixat una mica preocupada, no? Perquè diu que està avalat per l'escola Utrillo i pel bàsquet Sitges. Li formaré una pregunta, de fet és una pregunta que formulo al regidor d'Educació. Està avalat pel Departament d'Educació aquest projecte? M'agradaria que en contestessin. Moltes gràcies.
1: Més paraules? Senyor Roig.
10: Sí, gràcies, alcaldessa. Nosaltres avui votarem a favor d'aquest projecte i ho fem perquè ja s'ha dit, no? Però finalment creiem que s'ha arribat a un projecte que pot ser positiu per tothom, per l'escola Miquel Utrillo, pel bàsquet Sitges i pel conjunt del municipi. I dic finalment perquè ja s'ha comentat, però volem reiterar, no? que també és important explicar com s'ha arribat fins aquí, no? Aquesta és una proposta que portava Esquerra al seu programa electoral el 2023 i que el gener del 24 vam tenir aquest ple un primer intent de portar aquest projecte endavant sense el consens necessari amb els agents implicats. En aquell moment hi va haver-hi pressió per part de l'escola, de l'AFA i també de diferents grups polítics perquè s'aturés aquella manera de fer les coses. I finalment el punt va ser retirat del ple, o sigui, ja havia passat informatives i ja havia arribat al ple, estava la convocatòria del ple de gener del 24. Nosaltres des del principi ho hem tingut clar i jo, a més, tot i ser pare del bàsquet, sempre els hem dit el mateix, si l'escola no veu aquest projecte, nosaltres no el recolzarem. Perquè una instal·lació que es fa dins del recinte escolar no pot plantejar-se només pensant en qui la pot utilitzar per entrenar, calia escoltar l'escola, entendre què necessitava i buscar aquesta inversió servís per millorar també el dia a dia de l'escola. I això és precisament el que s'ha fet finalment. L'escola ha pogut incorporar el projecte de renaturalització del pati, que era una de les seves demandes, i això fa que el projecte ja no sigui simplement posar una coberta sobre unes pistes de bàsquet totalment necessària. Ara hi ha un projecte que pot aportar valor a les dues parts. El bàsquet tindrà l'espai cobert molt necessari, com he dit, històricament demandat per poder utilitzar pels entrenaments i sobretot els dies de pluja i mal temps. I l'escola tindrà un pati amb més espais naturals, arbres, vegetació i zones d'activitat. Un pati renaturalitzat no és simplement un espai que queda més bonic, un pati que queda més bonic. Pot ajudar a reduir l'impacte de la calor, afavoreix les zones d'ombres, també afavoreix la biodiversitat i crear espais d'aprenentatge. I també té una dimensió pedagògica important, no? Permet als infants que tinguin contacte amb la natura puguin observar processos naturals i treballar aspectes ambientals. Per tant, en aquest punt creiem que el projecte ha millorat molt respecte al que es plantejava inicialment. Ara bé, també volem assenyalar les oportunitats que s'han perdut pel camí, no? Ja s'ha dit del tema econòmic, a l'augment del tema econòmic del projecte, però creiem que una important és s'ha perdut un punt important de fer un avanç en sostenibilitat. Aquest govern es presenta sovint com un govern verd i compromès amb la sostenibilitat i tenim una coberta d'uns 1.200 metres quadrats. Creiem que aquesta era una oportunitat evident per estudiar, per exemple, una coberta fotovoltaica. Una instal·lació d'aquest tipus podria permetre generar energia renovable, reduir despesa energètica i a llarg termini i també reduir les emissions associades al consum elèctric de la mateixa escola. I a més, no, diguem, en una escola tindria un component pedagògic interessant, no, convertir la pròpia instal·lació en una eina perquè els alumnes puguin entendre com es genera energia, què és l'autoconsum, quins beneficis té la transició energètica. Per tant, no diguem que el projecte no sigui sostenible, diguem que podia haver estat molt més sostenible. I la segona oportunitat perduda és els recursos econòmics, no només per l'increment de preus, sinó perquè durant aquests 2 anys i mig hi ha hagut convocatòries específiques per equipaments esportius que podien haver estat una via de finançament per un projecte com aquest. La Diputació de Barcelona va aprovar a finals del 24 un programa per finançar obres i actuacions de reforma i la mateixa Generalitat també va posar en marxa el Pla de Xoc per la millora de la xarxa bàsica d'instal·lacions públiques, d'instal·lacions esportives públiques, amb 120 milions d'euros. Si haguéssim tingut el projecte definit, consensuat i preparat a temps, haguéssim pogut optar aquests recursos. I aquí és on la precipitació inicial i la dilatació posterior en el temps ha tingut conseqüències. No només hem trigat més per arribar al projecte, també hem deixat passar finestres de finançament que podien haver ajudat a reduir el cost ara, el cost que ara haurà d'assumir l'Ajuntament. I això també és una pèrdua d'oportunitats. I també volem insistir en una qüestió, la informació i els temps. Ens sembla positiu que finalment l'Ajuntament, l'Escola i el Bàsquet Sitges hagin treballat conjuntament, però costa entendre que hagi calgut més de 3 anys des de l'anunci electoral i més de 2 i mig des d'aquell primer intent per arribar a un projecte que sigui treballat entre les tres parts. Les coses, quan es fan amb diàleg, normalment funcionen millor. Això sembla que és una mostra allò d'avui. I també creiem que haguessin hagut de disposar nosaltres o tota la comunitat dels renders i de la informació gràfica suficient per valorar com quedarà una actuació d'aquesta dimensió. Estem parlant d'una inversió important i creiem que és raonable, més enllà dels plànols, que sí que evidentment estan en el projecte, però sí uns renders clars per veure què es vol construir. Dit això, no volem que aquestes qüestions acabin, bueno, acabarem en el segon punt, si us sembla.
1: D'acord. Senyor Bielsa.
11: Gràcies, alcaldessa. Bé, primer de tot, des de Junts per Sitges volem donar la benvinguda als membres, al president i als membres del Club Bàsquet Sitges que ens acompanyen aquesta tarda. Bé, el nostre vot en aquesta aprovació inicial serà afirmatiu. Creiem que és una demanda que des del Club Bàsquet Sitges porta molt de temps fent-la. Vostès ara actuen degut a la carta que van fer els Reis des del Club Bàsquet Sitges, perquè si no vostès no haguessin actuat. Això ho portaven al programa electoral. El 24 van tenir que retirar el punt just abans de començar el ple. I bueno, doncs ara, com que el Club Bàsquet Sitges va fer aquesta demanda, aquesta carta als Reis, i vostès ara, com hem dit abans, disposen dels diners que disposa aquest Ajuntament, doncs ara tiraran això endavant. Però deixem que els digui una cosa. Vostès ens alliçonen, vostès ens renyen, i vostès són aquí els que no treballen. Sitges és un descabell, tots som merders, però vostès no ho veuen, que tots som merders, que tot el que toquen ho destrossen. Vostès no veuen el dèficit que tenim amb equipaments, i ara el Club Bàsquet Sitges que va estar fent les reivindicacions, tenim la Blanca Subur, que ara mateix ha tornat a fer un comunicat, tenim el camp de l'hoquei, tenim el Club Natació, com està, on estan els diners de la venda del Club Natació? Després portarem aquí una modificació de la pastilla del costat, que és una pastilla d'equipaments. Com està la venda? On estan aquells 2.400.000 que havien de servir per ajudar les entitats? I tot és el mateix. I llavors venen aquí i culpen a l'oposició. Doncs no ens culpin, perquè quan tenen pressupost no l'executen. Executen un 68%. I la resta els hi sobra i se'n va cap a romanent. I perquè la gent ho entengui, quan no s'executa el pressupost és perquè vostès no treballen, perquè vostès no porten a terme allò que van pressupostar. I quan no tenen pressupost, culpen a l'oposició si no els aprovem les modificacions de crèdit. Vostès sempre venen aquí a plorar i el que vostès no fan és treballar. I Sitges necessita que es treballi. I a part d'aquestes pistes, doncs celebrem que aquestes pistes, però si parlem directament amb el bàsquet Sitges, necessitarem ja del nou pavelló. On està aquest nou pavelló? Hem de fer una pluja d'idees per fer un nou pavelló? Escoltin, mirin de tirar aquest projecte endavant, busquin el finançament i fem-lo, perquè Sitges el necessita. I ja els hi hem dit molts cops, i senyor regidor, perdoni que li digui, senyor regidor d'Esports, quan m'hem canviat el regidor Monasterio, i li tinc que dir perquè és així, en converses amb la Blanca Subur estaven molt contents de les primeres reunions que van tenir vostès. Ells veien que es podia arribar a un acord i a un consens. I així ho van transmetre a Junts per Sitges i jo li vaig dir a vostè en una reunió que vam tenir. Però no ens quedem amb aquestes bones paraules i bones intencions, perquè no avancem i la problemàtica la tenim. I ara sí, culpi'ns, que si això, que l'oposició, som tan dolents. Però el resum, i els hi torno a dir, és que vostès no treballen. Moltes gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies. Dani, vols contestar? Jo sí, també, sí. Si no...
5: Bé, intentaré una miqueta contestar a tothom. Senyor Alonso, primer, bé, quan, si més no, jo personalment, quan treballo en un projecte, em focalitzo en un projecte i no em penso en 40.000 a l'hora. Evidentment que hi ha diferents llocs, diferents elements de tot el poble de Sitges que han de ser revisats, que han de ser millorats, Un d'aquests és les pistes de les botigues, però si estic centralitzat en acabar aquest projecte amb Miquel Utrillo, no penso en altres projectes, sinó jo vaig per projectes i anem treballant un a un de la manera més focalitzada possible. El senyor Rubí, el que comentava de tota la línia temporal, de que gent es tira enrere, bàsicament això és perquè en el seu dia no va haver-hi un acord amb educació, és a dir, educació, perdoneu, Escola Miquel Utrillo, no estava d'acord amb aquest projecte i per això s'ha fet aquesta progressió en la qual hi ha hagut aquestes reunions mantingudes per arribar a un consens total que comentava al principi. Evidentment això ha tingut una repercussió econòmica, al final l'augment dels preus per desgràcia ens afecta a tots i justament un dels preus més elevats a nivell de materials a dia d'avui és l'acer, i l'acer és la part principal de la coberta metàl·lica. També agrair-li sobretot les al·legacions. Les al·legacions són constructives i positives per millorar qualsevol projecte, i junto a la pregunta del full de ruta juntament amb la pregunta del senyor Gilabert. El nostre full de ruta és clar. A dia d'avui, si portem aquest projecte a aprovació inicial, és perquè la nostra intenció és que aquesta obra es pugui portar a terme a l'estiu que ve, al juny de 2027. Lligo això amb la pregunta del senyor Tubau. Dir-li al senyor Tubau que, sincerament, jo no treballo pensant en les eleccions, ni com anirien les eleccions, ni que això estigui a pocs mesos de les eleccions. A mi m'és sumament diferent. És molt possiblement que dins del consistori hi hagin altres persones, i són aquestes persones les que inicien l'obra. Possiblement no sigui jo com a regidor de projectes i obres, o sí, però si més no deixarem un projecte aprovat, que això és el més important. En quant al manteniment, aquí li ha de donar la raó. El manteniment, un cop acabat el projecte, s'ha de mantenir la mateixa línia. És una qüestió que també tenim sobre la taula, és a dir, qualsevol projecte que nosaltres portem endavant va juntament lligat amb un manteniment permanent. A la senyora Gasulla, de nou agrair-li la bona predisposició en el dia com a regidora d'Educació. Respecte a l'avaluació de la regidoria d'Educació, bé, això sí que li he de comentar, el dia de la reunió amb el Consell Escolar, el senyor Martínez també hi era, juntament amb tècnics d'Educació. És a dir, la regidoria d'Educació com a tal avala aquest projecte, doncs l'han vist i l'han revisat. Respecte a la intervenció del senyor Roig, evidentment, com diu molt bé i em sumo a les seves paraules, aquesta estructura està dintre d'un recinte escolar, evidentment havíem de fer aquest contacte amb l'escola i per això s'ha fet aquesta dinàmica. Evidentment també podrien haver-hi altres evolucions, com una manera més sostenible, com bé comenta, això també, igual que el senyor Rubí, l'encoratjo al període d'al·legacions, si així vol el PSC, de presentar al·legacions pel tema. I respecte al senyor Bielsa, sí, això ve a demandes del club, evidentment que va a demandes del club, però com vostè diu de la suposada carta als Reis, coincideix en el mateix període que jo entro en aquest govern i per això jo impulso aquest projecte des d'aquell dia, d'acord?
12: És que el exregidor d'Educació vol contestar exactament a la pregunta de la senyora Gasulla, perquè sí que té resposta.
7: Gràcies, sí, completaré la resposta a la senyora Gasulla. Com a regidor d'Educació, en el seu moment vaig rebre el vistiplau de serveis territorials del Penedès, el Vendrell, amb aquest projecte condicionat a l'acord de fer-ho de la mà de l'escola, de l'AMPA i de la direcció de l'escola, i així és com s'ha fet. Gràcies.
12: Tornem a deixar un segon torn de paraules. Endavant. Senyora Alonso.
6: Gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Martínez, la seva regidoria ha tingut gairebé 3 anys i mig per pensar en les botigues. Vale? No li estic parlant només d'ara que estan fent aquest projecte. I ja que vostè parla de llistes, m'agradaria saber en quina llista, en quina posició està fer alguna cosa a nivell esportiu a les botigues de Sitges. Gràcies.
12: Més paraules, senyor Rubí.
2: No. Sí? Sí, jo sé, gràcies, il·lustríssima. Jo seré molt breu. Jo ara mateix, si m'ho permeten, perquè no vegin que ja tinc les al·legacions fetes, aleshores les entraré ara per portal i els enviaré una còpia a vostè, senyora Vallesa, li enviaré una còpia de les al·legacions perquè entenem que això té pressa i el que no volem és retrasar el projecte. I també li faig un prec, senyora il·lustríssima, he vist que el senyor del bàsquet vol parlar a l'acabar el ple. Jo penso que si s'ha d'esperar que acabi el ple, si quan acabi aquest punt, que m'imagino que vol parlar sobre aquest tema, vol fer la intervenció que li permeti expressar-se, perquè d'aquesta manera no li donarà les 10 de la nit. Moltes gràcies.
1: Més paraules, senyor Tubau.
8: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, ara ja tenim aquest projecte, s'aprovarà inicialment, però el problema està en el mentrestant. Fins que arribi aquest projecte, què? Hem tingut queixes, vam anar a parlar amb el bàsquet, ens van dir que hi havia moments que estaven la pista, doncs hi havia basalts, que hi havia pedres, que algunes vegades inclús era impracticable. Què farem mentrestant? Això una cosa, i després arrel del comunicat de la Blanca Subur, doncs des de Guanyem Sitges, i crec que com els altres partits estem molt preocupats perquè es dirà que hi hauran nens i nenes que no podran fer a futbol. Com ho pensem solucionar? Fa 20 anys, bueno, fa 30 anys érem la meitat de població Sitges, hi havia dos camps de futbol. Ara mateix segueixin havent-hi dos camps de futbol. Moltes gràcies.
1: Més paraules, senyora Gasulla.
9: Sí, no m'ha entès el regidor de projectes i obres, i en tot cas m'ha contestat l'antic regidor. Jo em dirigia al regidor actual. Sí, però és que jo li faig la pregunta al regidor. Vostès han enviat el projecte al Departament d'Educació? El projecte actual, que és el que portem a aprovació? No que tingués l'okay anterior. Ho dic perquè les recomanacions, que són les obligacions que fa el mateix Departament d'Educació i Formació Professional, diu, entre d'altres coses, que els elements com a porxos, protecció solar requeriran un projecte redactat per un tècnic competent que haurà de justificar el compliment de la normativa urbanística municipal i caldrà l'aprovació del projecte per part del Departament d'Educació. Jo el que demano és si vostès han enviat el projecte al Departament d'Educació, no que si estan d'acord o no, sinó si han enviat aquest projecte, perquè llavors no sé què estem fent aquí. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Roig.
10: Sí, gràcies. No, per acabar, deixar clar, no, que nosaltres no amb les qüestions que hem comentat abans no volem que acabin impedint que el projecte es faci. El nostre criteri com a Partit Socialista sempre és el mateix: donem suport als projectes que assumin, que tinguin criteri i que millori la qualitat de vida dels sitgetans i les sitgetanes. I aquest projecte, com ha quedat plantejat ara, suma, no? Per això esperem que es pugui començar el proper estiu i que no ens trobem d'aquí uns mesos amb retards, modificacions o excuses que facin impossible executar-lo en els terminis previstos, perquè sincerament veient els tempos als quals ens té acostumat aquest govern, doncs tenim molts dubtes, però bueno, esperem que no sigui. Però si finalment es construeix, serà una bona notícia, nosaltres serem els primers en celebrar-ho. Per tant, un projecte que considerem acceptable i que ha millorat molt gràcies al diàleg amb l'escola Microtri i el Bàsquet Sitges, però que també demostra que amb més visió, especialment en matèria de sostenibilitat i de planificació, podia haver estat un projecte encara millor. Nosaltres hi votarem a favor i esperem que aquesta vegada, després de tant de temps, passem definitivament una mica dels anuncis ja als fets. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor Bielsa.
11: Sí, gràcies, alcaldessa. Llàstima, regidor Martínez, que no va arribar abans, perquè avui tots els clubs esportius tindrien les instal·lacions més al dia, no? Escolti'm, deixin que els permeti, els hi posaré un exemple per una mica del que jo els estava explicant abans i el que fan vostès o de la manera que vostès actuen i treballen. Vam tenir el cas del Club Natació. Des d'aquest es va fer una moció amb aquest ple que nosaltres els vam demanar de retenir l'equipament. Vostès s'hi van negar. Van dir que no, que era impossible, i s'hi van negar, que havia de sortir subhasta. Perfecte, va sortir subhasta. I els he preguntat si hem cobrat els diners, com està això. Però això és a part, no és el que els vull dir ara. Ara els vull posar un exemple. Allà dintre hi havia una secció dintre el Club Natació, que eren els federats, els de la natació. No? Vostès, aquesta gent, i és així, o l'antic regidor, els van encoratjar, els van enredar, els van utilitzar, pel que el que dèiem l'oposició, nosaltres érem bojos, que no, que ells es mantinguessin ferms, que vostès, allò estaria obert en dos dies, que hi hauria un comprador i vostès i ells podrien nedar allà dintre. Això no ha sigut així. Portem ja el temps que portem i vostès ara tenen que actuar com actuen, tard i malament, perquè l'altre dia la Junta de Govern Local van tenir que portar 45.000 euros
13: Pregunta'ns-hi amb els clubs esportius d'aquí Sitges quina subvenció reben a l'any. 45.000 euros per llogar un espai per poder nedar aquests nedadors. Quan ja n'hem perdut pel camí esportistes, com vam perdre les de la rítmica i els de natació que han anat marxant. Però tornem aquí al que els estic dient jo ara. Vostès els van enredar. Els van dir que el Club Natació tornarien a obrir, que sí, que els hi deixarien allà un espai, no pateixin, no sé què, no sé quantos. Pues això no ha sigut així. I ara ho estem pagant, i vostès ho paguen. I aquí calla, perquè no ho porten això per ple. Eh? Si hem d'ajudar amb aquest club nou que s'ha creat, i els altres clubs històrics que hi ha aquí, o com era el Club Natació, no valia res la seva història? Ara no, clar, van agafar aquests pobres nois, un entrenador, crea un club nou, i ara, clar, els hi hem d'anar portant, perquè si no pateixen també aquesta manca d'espais que pateixen tots els clubs esportius de Sitges. Pues aquesta és la seva manera de fer i de treballar. Moltes gràcies.
12: Moltes gràcies. Senyor Bielsa, jo ho entenc perquè sempre fa el mateix vostè. Estem parlant de la coberta del Miquel Utrillo, i vostè sempre ha de parlar del que sigui, però que no sigui del tema. Un tema que és bo, per cert, que és maco, que és un bon projecte, que és engrescador, que tothom està dient, per què aneu tan lents? Doncs precisament per això, perquè si comencen a posar pals a les rodes i el primer dia que ho portem aquí, malament. Parla del natació, una hora parlant del natació. Encara m'estranya que no m'hagi parlat del Club de Mar, de Rodalies, dels autobusos o del canvi climàtic. Per favor, estem parlant de la coberta. Després té sis minuts. Després té sis minuts per fer pregs i preguntes. Tenen sis minuts. Tota aquesta pregunta, després li demanaré que me les facin, perquè si no estem perdent el temps aquí. Senyor Martínez, respongui en les preguntes que li han fet en el tema que estem votant avui aquí i que portem al ple.
5: Sí, gràcies. Primer de tot, senyor Alonso, jo no faig llistes ni preferències, és a dir, per mi tot està al mateix nivell, l'únic que el departament arriba on arriba i anem construint els projectes al ritme que poden els treballadors, no els podem forçar més. Agrair al senyor Rubí que tingui les delegacions al dia, això ens ajuda molt Gràcies. Això ens ajuda molt a avançar tots els tempos per a poder arribar bé a l'obra del juny. Mentrestant, què, senyor Tubau? Mentrestant, doncs, com diu, hi ha un problema de l'espai actual. Hem posat un reforç de neteja. Sabem que els dies que plou, els dies que es mou molta sorra, no és suficient. Seguirem treballant, seguirem mantenint i seguirem evolucionant. A tots els altres, donar-los gràcies. I si un petit matís al senyor Bielsa de la intervenció anterior, evidentment que el següent serà el nou pavelló, és que no deixarem de treballar. El següent punt és anar pel pavelló i anar més endavant i seguir creant projectes i seguir treballant. Res més, el tema de Blanca Subur no tindria temps com per abarcar-lo, si volen ens podem trobar.
12: Preguntes, que ho preguntin i contestes. Exacte. Senyor Martínez, que volia dir alguna cosa.
14: Sí, senyor Grasulla, no, com té tantes ganes que li contesti jo. Doncs bé, quan s'aprovi projecte, s'enviarà a la Generalitat, amb les converses que s'han tingut amb ells serà així, i em sorprèn perquè fa dos mesos que vostè era regidora d'Educació i entenc que estaria darrere de la situació de com anava el projecte i de com anava tot. Moltes gràcies.
12: Quan estigui aprovat. Molt bé, moltes gràcies. Ara passarem a la votació. Hem repetit la història, hem portat diners pel Prado i Retiro, que era una boníssima notícia, i aquí sembla que s'acabi el món i que tot sigui horrorós i que tot sigui terrible, i ara el mateix. Portem una proposta molt bona que ajudarà al bàsquet, però també ajudarà a l'escola. És una proposta bona i tot són crítiques, tot és horrible i tot és fatal. El full de ruta és molt important. Molts de vostès han demanat el full de ruta. Per què es porta ara? Com ha dit el regidor, al juny això haurien de començar aquestes obres, però abans del juny han de fer la còpia de material i abans d'això portarem aquí una modificació de crèdit del romanent que tothom haurà de votar per tirar endavant, perquè es necessitaran diners i després diran, van tard. Doncs quan tinguem el projecte amb les al·legacions que es facin, tot això té un termini, com més anem maturant més trigarà i quan estigui resolt definitivament es demanarà el crèdit per poder tirar endavant. I això, tant de bo, ho pugui inaugurar el govern que ve. Per tant, les eleccions, com ha dit el senyor Martínez, sincerament, quina importància té? Si comencen al juny, jo estaré superfeliç, sigui qui sigui l'alcalde o l'alcaldessa, d'anar allà, tant de bo, perquè al setembre han d'acabar, perquè si no es fan entre el juny i el setembre, s'haurà de passar l'any següent. Llavors sí que és un drama. Per tant, sí que haurem de córrer i espero que tot el que han dit aquí tots, que posaran totes les eines perquè això vagi ràpid, per això l'hem portat. I no vull acabar sense donar les gràcies al Jaume Monasterio, el regidor, que va ser l'impulsor i que no es va poder fer en el seu moment, precisament, i sí, tenen raó, perquè no es va arribar a un acord amb la comunitat educativa. Segurament vam voler córrer per fer-ho perquè hi havia una necessitat urgent del bàsquet. És veritat. Ara hem parlat
1: amb la comunitat educativa. Ara la comunitat educativa, com ha dit el regidor, tots estan d'acord, fan una renaturalització de l'espai. Per tant, home, és una boníssima notícia que aquí esports, educació, tothom es posa d'acord per un projecte important. El que ens demana la gent és que nosaltres també ens posem tots d'acord per tirar-ho endavant. Per tant, passarem ara a la votació. Això és el punt 11, que és aprovació inicial del projecte de transformació i renaturalització de l'espai exterior i de construcció d'una coberta sobre les postes centrals del bàsquet de l'escola Miquel Utrillo. Vots a favor?
0: S'aprova per unanimitat.
1: Moltes gràcies. Farem ara una pausa de 10 minuts, d'acord? Gràcies.

0: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
1: Perdó, secretària. Perdó. Abans de començar, donarem un minut al Pau Simó i llavors diré que comença el ple, d'acord? Ara no estem dins del ple. Encara estem dins la pausa. Senyor Simó, endavant.

0: ¿Sí? ¿Me senten? ¿Sí? Bueno, muchas gracias, señora alcaldesa. Abans de... Senyora alcaldessa, moltes gràcies per deixar-me ara parlar, però abans de llegir el que ja tenia preparat, els tempos que hem parlat són molt importants. Aquesta obra tindria, ha de començar quan acabi l'escola, perquè mentre no hi hagi escola se pugui fer la coberta. Hi ha temps. I sempre dic una cosa que dic a Lleida, la meva terra natal, se va fer el pavelló de Barris Nous, de 5.000 espectadors, i es va fer en 3 mesos. Per què? Perquè estava tot preparat i era entre acabar un campionat i començar l'altre. Dit això, benvolguda alcaldessa, regidores i regidors, em dirigeixo a tots vostès en nom propi i en representació del Bàsquet Sitges per expressar el nostre més sincer agraïment per la recent aprovació del projecte pel cobriment de les pistes de l'escola Miguel Utrillo. Volem manifestar la nostra satisfacció en veure que l'Ajuntament ha recollit aquesta demanda i ha mostrat una gran sensibilitat vers les necessitats del nostre municipi. Aquesta decisió suposa, entre altres, un impuls per al foment de l'esport i ajudarà a reduir les mancances que pateix la vila en instal·lacions esportives. Som conscients de l'esforç de planificació i la gestió de recursos que implica aquesta iniciativa. Per això, volem reconèixer públicament el compromís de tot l'equip de govern, de la resta del consistori, de la comunitat educativa de l'Escola Miguel Utrillo i dels tècnics municipals que han fet possible tirar endavant aquest projecte. Restem a la seva disposició per a qualsevol col·laboració que consideren oportuna durant el desenvolupament de les obres, amb l'objectiu compartit de fer aquestes instal·lacions un espai de referència per a tothom. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Doncs ara reprenem el ple ordinari després de la pausa i passem ara a la regidoria d'Urbanisme i Territori. El punt número 12, que diu el següent: aprovació inicial de la modificació puntual número XL del pla d'ordenació 50, perdó, del pla d'ordenació urbanística municipal, normativa urbanística i ordenances de l'edificació de Sitges. Com a regidora d'Urbanisme faré l'explicació corresponent en aquest punt. Per fer una mica de intentarem resumir-ho perquè és un tema força tècnic i força complexa. Aquesta és una modificació. Aquí a Sitges, evidentment, hi ha el pla d'ordenació municipal, que és el que diguem el POUM, que es va fer el 2006. Aquesta modificació, que és una modificació d'aquest pla general que es va fer en el seu moment, l'objectiu bàsic que té és sobretot posar al dia tota una sèrie d'aspectes que al llarg dels anys, des del 2006, ja fa 20 anys, doncs és necessari actualitzar. Des de la seva entrada en vigor, el POUM, com he dit, ha constituït un instrument bàsic d'ordenació urbanística de tot el territori, de tot el municipi de Sitges, establint, evidentment, el marc normatiu que ha permès desenvolupar els diferents processos del planejament derivat, que se'n diu. Al llarg del temps, l'experiència també, sobretot dels professionals també de l'Ajuntament de Sitges, l'experiència acumulada al llarg dels anys fa que aquest planejament ha evidenciat, evidentment, determinades previsions normatives que presenten mancances. Ara es veu que hi ha anat canviant la normativa i nosaltres ens hem quedat endarrere, diguem, imprecisions o a vegades dificultats interpretatives que dificulten la seva aplicació, que sigui d'una manera homogènia. Igualment, també, com dic, no? L'evolució en general de la normativa urbanística, la normativa sectorial i la normativa tècnica posterior al 2006 ha fet que hi hagin diversos canvis. I en aquest període també s'han aprovat, a més, noves disposicions en matèria d'urbanisme, en matèria d'edificació, en matèria d'accessibilitat, que ha canviat moltíssim amb els anys, en matèria d'eficiència energètica, que ha canviat moltíssim en els últims anys, sostenibilitat, en seguretat, en activitats i en protecció sobretot del medi urbà. Per tant, tots aquests canvis evidentment ens comporten moltes problemàtiques a l'hora doncs, senzillament de fer planejament urbanístic, fins i tot d'aprovar llicències urbanístiques o de promocionar també l'activitat econòmica de Sitges. No? Per tant, aquí portem una sèrie de punts que són modificacions. Com he dit, és una modificació puntual i el que portem aquí és una aprovació inicial. Això vol dir que si finalment això queda aprovat, que recordo que perquè sigui aprovat es necessita una majoria absoluta, per tant es necessiten 11 vots sí de positius, diguem, perquè és una majoria absoluta, si això es tira endavant, aleshores hi ha, com és aprovació inicial, hi ha un període de delegacions que evidentment s'hauran d'acollir i després d'aquestes al·legacions, que també entenem que seran força interessants perquè aquí sobretot entenem que hi ha un treball molt tècnic, després hi ha una aprovació provisional i després hi ha una aprovació definitiva per la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. Per tant, és un procés llarg, però un cop això estigui que es pugui tirar endavant, doncs resoldrà aquestes incidències o tot aquest decalatge que hi ha hagut des del 2006 fins a data d'avui. Resumint molt breument els punts que aporten, només dic el títol de cada punt, porta, entre d'altres, el tractament dels edificis en situació de volum disconforme, això sobretot és per aquells edificis o aquelles aprovacions que es van fer abans del 2006, que amb l'aprovació del POM van quedar ja malament i per tant aquestes també s'haurien de resoldre. El tractament que es fa dels usos en les plantes soterranis, en els soterranis, la regulació de l'ús de les cobertes en edificis d'ús hoteler, la flexibilització dels tràmits administratius per implantar usos comercials a les plantes baixes del sòl resultant de l'àmbit del pla parcial del sector de la Plana Est. Això és tota la zona nova de la Plana Est, doncs té moltes dificultats, per exemple, per crear comerç. No? I amb aquestes modificacions doncs, es podrien crear comerços. La interpretació sobre l'aplicació de les condicions d'edificació en façanes a carrer Corbes, és a dir, a carrers que no són quadriculats, també hi ha dificultats. Les condicions d'edificació, això és d'una clau concreta urbanística, de la clau 15R. L'aplicació d'usos admesos o compatibles, també és molt important els usos compatibles, per exemple, no? Qualsevol ús que sigui industrial, que sigui comerç, que sigui d'habitatge, doncs hi ha moltes normatives que ara mateix no ens ho permeten fer. O en els equipaments compartir usos, les alçades mínimes dels locals comercials al casc antic, també és una regulació molt antiga i actualment també per promocionar l'activitat econòmica, moltes vegades hi ha molts propietaris que volen utilitzar algun local en el casc antic i no poden perquè tenen unes alçades mínimes, les condicions d'establiment en el municipi dels locals d'ús recreatiu, també és important perquè en l'àmbit de l'ús recreatiu també hi ha moltes limitacions. La regulació de la intervenció administrativa en l'ús del sòl i l'edificació, que això també és a través de l'ordenança que tenim, que és l'ORPIA, que és l'ordenança que vam aprovar fa un temps, hi ha una disconformitat, diguem, amb tota una sèrie d'articles, no? Per tant, són diferents punts, diferents aspectes, per exemple, aspectes que nosaltres creiem importants. Per exemple, poder actualitzar la sala de vetlles de l'Hospital Sant Joan. Actualment no es pot utilitzar la sala de vetlles perquè urbanísticament no es pot permetre. O fer, com hem dit, comerços a la zona de la Plana Est. O, per exemple, adaptar actualment els pàrquings, perquè els cotxes són actualment més grans que fa 20 anys i hi ha unes mesures que no quadren. És a dir, són petites o no tan petites modificacions que millorarien molt la vida de bastanta gent, però sobretot per promocionar l'activitat econòmica, l'activitat comercial i també l'activitat en l'àmbit de la construcció. Per tant, el que portem són tots aquests punts que alguns de vostès havien dit, home, i per què ho portem tot de cop? Perquè bé, perquè això és, com es diu, és una modificació puntual del POM i entre la seva aprovació inicial i la seva provisional, aquí s'han de demanar tot d'informes, els sectorials, vol dir aquí segurament ha de dir alguna cosa medi ambient, a lo millor l'ACA, a lo millor carreteres, i això s'ha de fer amb un volum important de canvis, perquè evidentment donar un, això doncs, evidentment no seria gens eficient ni gens eficaç. I per això i tot i així, nosaltres pensem que es faran al·legacions i al·legacions podran continuar. És un document, evidentment sempre s'ha dit que és viu, en algun moment o altre l'havíem de tancar, però podríem estar així molt de temps perquè modificacions se'n poden fer moltes. Al igual que segurament, seguríssim, que hi haurà un moment, potser, que ens haurem de replantejar de fer una modificació general del POUM, perquè és del 2006, però evidentment això sí que són paraules molt grans que necessiten consensos molt amplis i necessiten també molts anys. I aquí hi ha alguns aspectes d'aquests que milloraran, com he dit, l'activitat econòmica o l'activitat de construcció urbanísticament, que hi ha molta gent realment que està a l'espera de que això tiri endavant. Dic que això és una modificació urbanística, d'usos o urbanística, pura i dura. Per què ho dic això? Perquè això no té res a veure, o no, o poc té a veure amb l'activitat. Una cosa és que nosaltres ara diguem que els soterranis o que en aquesta zona es podran fer comerços i una altra és que després es doni una llicència d'activitat que haurà de complir amb les normatives d'activitat i que és una altra cosa, diguem, és un altre esgraó. Ara és només urbanísticament el que estem parlant. Per tant, portem aquí l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal 20 relativa a la normativa urbanística d'ordenances d'edificació del POU. Paraules en aquest punt? Senyor Alonso.
2: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, possiblement algunes d'aquestes modificacions del POU realment són necessàries, però així, senyora Carbonell, considerem que no es fan les coses. Han tingut prou temps per presentar puntualment cada una de les modificacions o bé agrupades en blocs, facilitant el debat i possibilitant la millora de cada punt. Perquè parlar de volums disconformes, usos comercials dels baixos a la plana és, usos compatibles, els pàrquings, les terrasses hoteleres, és més o menys com quan vostès ens presenten un conjunt d'aprovacions que no lliguen dintre d'una modificació de crèdit i que s'ha d'aprovar sí o no sense poder discernir i sense poder rebre les coses. Nosaltres farem un vot en contra i nosaltres sí pensem que seria més eficaç fer bloc amb aquests apartats. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules. Senyora García.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres considerem que aquesta modificació puntual del POM, com vostè explicava, incorpora massa canvis, modificacions diverses i amb efectes, a més, molt importants sobre el municipi, com per donar-hi suport sense un debat més profund. No estem parlant només d'una actualització tècnica de la normativa. La proposta doncs, modifica, entre d'altres qüestions, les possibilitats d'habitatges bifamiliars, els usos de les plantes soterrànies, els usos de les cobertes, determinats usos hotelers, els tràmits urbanístics a la plana est i la regulació dels establiments recreatius musicals. Per tant, volem saber, en primer lloc, quin serà l'impacte real d'aquestes modificacions sobre el model urbà, sobre la convivència veïnal, la densitat residencial i el paisatge també de Sitges. També considerem necessari explicar millor com s'han valorat les aportacions dels ciutadans i per què algunes qüestions plantejades durant la tramitació inicial han estat, diguem-ne, descartades. Per aquests motius, nosaltres no qüestionem que el POUM s'hagi d'actualitzar, és evident, vostè ho explicava, ja té molts anys, però més de 20 anys. Considerem que el contingut d'aquesta modificació requereix més debat, més explicacions i garanties abans de donar suport definitiu. Per això nosaltres ens abstindrem. I també fins i tot no hi estem d'acord i fins i tot posem en dubte diguem, la seva legalitat de la disposició transitòria 1 que diu que qualsevol petició de llicència sol·licitada amb anterioritat a l'aprovació i no resolta abans de l'aprovació els hi serà d'aplicació aquesta modificació. Nosaltres entenem que s'hauria d'aplicar a les sol·licituds posteriors a l'aprovació d'aquesta modificació del POUM i no pas a totes les que hi hagin en aquests moments en tramitació. També volem acabar doncs, agraint el suport, l'ajuda, la col·laboració de la senyora López Feliu, del senyor Cortés, que han estat diguem, doncs, sempre al peu del canó contestant totes aquelles qüestions que des del Partit Popular els hi hem preguntat i volem donar les gràcies doncs, en aquesta col·laboració seva. Però en tot cas, el Partit Popular ens abstindrem en aquesta modificació.
1: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Rubí.
4: Moltes gràcies, il·lustríssima. Des de Fets per Sitges volem començar reconeixent la feina tècnica que hi ha darrere d'aquesta modificació del PUM i també que l'expedient compta amb els informes favorables corresponents. No posem en qüestió ni la feina dels tècnics municipals ni la viabilitat jurídica d'aquesta tramitació. De fet, si avui les diferents modificacions que integren aquest dictamen viguessin punt per punt, a moltes d'elles probablement podríem votar favorablement. Hi ha actualitzacions, aclariments normatius i simplificacions administratives que entenem i que considerem raonables. Però avui no podem votar-les separadament. Se'ns demana un únic vot sobre tot el conjunt. I dins d'aquest conjunt hi ha tres qüestions de fons que ens generen dubtes importants i que políticament no compartim. La primera és la regulació dels terrats dels establiments hotelers. La modificació permet expressament que les cobertes dels hotels puguin incorporar usos de bar i restauració, espais de salut i activitat física, sales d'actes obertes, solàriums o piscines. Evidentment, aquestes activitats hauran de complir la normativa acústica, ambiental i d'activitats. Però nosaltres hem de pensar que també Sitges, que ja està construït, i els veïns i veïnes que viuen al costat dels hotels. Una coberta que incorpora restauració o activitat pot significar més intensitat d'ús, més concurrència i potencialment més afectació sobre el descans i la convivència. I en aquest àmbit creiem que cal ser especialment prudents. La segona qüestió és la introducció de l'habitatge aparionat o bifamiliar en la clau 14. Coneixem l'argument de l'informe tècnic que no augmenta la densitat urbanística prevista perquè la superfície d'aquestes parcel·les ja permetia teòricament més d'un habitatge en el que és facilitar-ne una altra tipologia edificatòria. Però nosaltres també mirem l'efecte pràctic. Si una parcel·la que avui té una única casa ocupada per una família passa a poder-la materialitzar en dos habitatges, en aquella finca podem passar en la realitat d'una llar a dues. Això pot significar més població resident, més vehicles i més demanda sobre els serveis i les infraestructures. I creiem que aquest impacte real mereix una valoració més profunda. I la tercera qüestió és Masalva i la defensa del sòl industrial. El mateix document reconeix que els sectors de Masalva constitueix l'única concentració de sòl del municipi destinada a usos industrials, comercials i de serveis. I destaca precisament que la seva situació allunyada del nucli residencial afavoreix el desenvolupament de l'activitat industrial i de serveis. Per Sitges, això és un actiu que hem de protegir. Considerem que Sitges necessita preservar espais on al futur es puguin implantar activitats industrials i productives. Ampliar progressivament els usos terciaris en l'únic àmbit de concentració industrial per reduir a mig i llarg termini les possibilitats de disposar de sòl per atraure noves activitats econòmiques i possibles inversions. Per tant, el nostre vot no és un vot en contra de tota la feina que conté aquesta modificació. Hi ha molts punts que compartim. Però una modificació del POM no només valorem si una determinada regulació és jurídicament possible, també hem de valorar quin model de municipi volem construir. I en aquests tres àmbits, la protecció del descans i la convivència dels veïns davant de nous usos hotelers, l'impacte real sobre la densitat residencial i la defensa del sòl industrial de Sitges, tenim discrepàncies i dubtes prou importants. Si aquests punts es poguessin votar separadament, el nostre posicionament seria diferent en molts d'ells. Però com avui hem de votar el dictamen en el seu conjunt, el vot de Fets per Sitges serà contrari. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Gilabert.
5: Sí, muchas gracias, alcaldesa. Desde Vox consideramos que es necesaria la modificación que se va a realizar al POM. De hecho, no es más, nosotros consideramos que se queda corto, que se deberían introducir más cuestiones. Es verdad que hay cuestiones que pueden ser controvertidas, pero, como he repetido en multitud de ocasiones, no va a ser por Vox que este municipio llegue a la parálisis. Como el voto de abstención es equivalente a un voto negativo, desde Vox vamos a votar favorablemente para que se puedan llevar a cabo las modificaciones que se consideran que son pertinentes y a posteriori formaremos alegaciones. Consideramos que hay muchas cuestiones en las que han intervenido el resto de compañeros que yo creo que están llevando a una confusión, porque no es que queden prohibidas las actividades, por ejemplo, industriales en Masalva. Lo que pasa es que se abre el abanico a otras actividades. Aún es más, en Masalva a día de hoy, la mayor actividad que hay de carácter comercial es la de carácter deportivo, que son gimnasios. Si se abren para otras actividades, también lo consideramos oportuno. Así como que se adecúen los hoteles a la nueva realidad que hay, así como que tuvimos aquí, que todos estábamos de acuerdo, a que la bolera se pudiese llevar a cabo y tuviese la licencia sin que tuviese esas cortapisas y esa problemática. Con este POM, todas esas cuestiones se podrían arreglar. Por lo que entendemos que, y ya desde nuestro criterio, que se queda corto y que ya se debería profundizar más, vamos a votar a favor y a posteriori formularemos alegaciones.
1: Més paraules, senyor Tobau.
6: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, des de Guanyem Sitges doncs votarem a favor. Hem preparat després unes esmenes que les presentarem més endavant i agrair també doncs a la Mercè i al Carles doncs el suport en aquest tema. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, més paraules. Senyora Gasulla.
7: Sí, moltes gràcies. A banda de que coincidim, no, que realment amb un expedient d'aquestes característiques no és raonable donar suport a algunes modificacions i que haguem d'assumir necessàriament totes les altres, doncs nosaltres encara tenim una objecció de fons molt més important. Una modificació de POM d'aquest abast també era una oportunitat per donar resposta als reptes de Sitges. I no es tracta d'una modificació concebuda per donar resposta als principals reptes de Sitges. L'emergència habitacional i climàtica, la manca de serveis i equipaments públics, la pressió turística, la mobilitat obligada, la preservació del sòl productiu, únicament vostè ha fet una introducció a l'alcaldessa dient que millora la vida de les persones, però el cert és que la memòria social es limita a afirmar que no es modifica el nombre d'habitatges ni les reserves d'habitatge protegit. Per nosaltres això és del tot insuficient. Estem parlant d'una modificació que flexibilitza els usos i que pot permetre un aprofitament més intens dels edificis. Sobretot perquè nosaltres entenem l'urbanisme no com una simple eina d'adaptació a les demandes del mercat immobiliari, hoteler i comercial. Ha de servir per governar les transformacions de la ciutat, orientar-les cap a l'interès general, i això vol dir prioritzar l'habitatge assequible, residència habitual, l'adaptació climàtica, el dret al descans, etc. I per això nosaltres pensem que es queda curt i necessita actualitzar la seva normativa, però sobretot necessita decidir democràticament quin model de ciutat vol per als pròxims anys. No es pot anar modificant peça a peça un POM del 2006 mentre queda fora del debat l'emergència habitacional, la pressió turística, la crisi climàtica, la mobilitat i els equipaments i la cohesió de barris. I també en relació al que fa referència a la participació. Per nosaltres és insuficient la participació perquè participació real vol dir informació comprensible, debat entre barris. Donar aquesta informació amb una publicació no és suficient. Si, en definitiva, que la gent pugui saber què és el que està acceptant i per què no s'accepta. És a dir, ha d'haver haver aquesta participació real. Com deia, és cert que hi ha hagut aquesta consulta pública prèvia, publicada, em sembla que el febrer del 2023, però la participació formal no és necessàriament una participació real. Necessitem alguna cosa més perquè estem parlant d'una modificació que afecta usos hotelers, comercial, residencial, recreatius i sòl productiu. No es tracta només si un article està ben redactat, no només si una distància és de X metres o XB, sinó quins sitges volem, si volem més pressió turística o més habitatge i, sobretot, el més important, qui participa en aquestes decisions. Per nosaltres aquesta participació doncs ha de ser encara més intensa. Per aquest motiu, el nostre posicionament és que vostès haurien de retirar aquesta proposta, però si no és així, el nostre vot serà desfavorable. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules? Sí, senyor García.
8: Gràcies, alcaldessa. Ja avancem que el nostre grup votarà favorablement aquesta modificació puntual del POUM. I ho farem des d'una convicció molt clara. Ordenar una vila és governar-la. I governar també significa tenir una normativa clara, actualitzada i capaç de donar resposta a la realitat de Sitges. El nostre POM acumula molts anys d'aplicació. Durant aquest temps hem detectat preceptes que generen interpretacions diferents, regulacions que han quedat desactualitzades i noves necessitats econòmiques i socials que requereixen respostes més precises. Aquesta modificació vol corregir aquestes situacions, reforçar la seguretat jurídica i facilitar una aplicació homogènia de les normes sense alterar el model territorial ni la classificació del sòl. I això és important. Avui no estem canviant el model de Sitges. Estem posant ordre en les normes existents actualment i que creiem necessari actualitzar-les i adaptar-les. I posar ordre no vol dir prohibir. Vol dir determinar qui es pot fer, on es pot fer i sota quines condicions. Tenim un exemple molt clar en l'àmbit econòmic i empresarials, els hotels. Sitges és una vila turística. Els nostres establiments hotelers han de poder evolucionar, modernitzar-se i oferir serveis complementaris. La proposta concreta a aquests usos permet, per exemple, que la restauració pugui donar servei també a les persones que no estan allotjades, però estableix alhora una garantia essencial. Aquests serveis continuen vinculats a l'hotel i no poden convertir-se en activitats autònomes al marge de l'activitat principal. El mateix principi s'aplica a les cobertes hoteleres. Possibilitat d'activitat, sí, però amb regulació, integració urbana, protecció del paisatge, convivència i respecte al descans del veïnat. Aquesta és la nostra manera d'entendre l'activitat econòmica, ni posar obstacles innecessaris ni donar xecs en blanc. Regles clares i iguals per a tothom. I aquest mateix principi serveix per una realitat completament diferent, els serveis de caràcter social. Aquesta modificació permet també ampliar i concretar els usos complementaris dels equipaments i posa un exemple especialment clar, la sala de velles vinculada a l'Hospital de Sant Joan, com a un ús complementari d'un equipament sanitari i assistencial. És un bon exemple perquè evidencia que l'urbanisme no tracta només de metres quadrats i edificis. L'urbanisme també tracta de necessitats humanes, serveis i qualitat de vida. Hotels i sala de velles representen realitats molt diferents. Una té la dimensió principalment empresarial i l'altra una dimensió eminentment social. Però totes dues demostren exactament el mateix. Una bona normativa ha de protegir l'interès general sense impedir que la ciutat evolucioni. Hi ha una altra qüestió que hem de deixar molt clara. Els informes conclouen que aquesta reorganització i flexibilització d'usos no comporta un increment de la edificabilitat ni de l'aprofitament urbanístic. La Secretaria ha informat favorablement a l'aprovació inicial i la intervenció ha elaborat informes de conformitat. Per tant, no estem aprovant construir més, estem aprovant ordenar millor l'activitat econòmica, els serveis i la convivència i donar més seguretat jurídica tant a la ciutadania com a la mateixa administració. Per això, com hem dit a l'inici, votarem favorablement.
9: Gràcies, senyora Gallardo.
10: Moltes gràcies. Bé, alcaldessa i regidora d'Urbanisme, nosaltres estem una mica preocupats perquè, per una banda, queda molt clar, és a dir, aquí hi ha tota una feina tècnica que l'equip tècnic d'aquest Ajuntament ha posat al nostre abast, que ens han explicat tantes vegades com ha estat necessari, però miri, alcaldessa, nosaltres som dels que pensem que l'urbanisme és segurament una de les principals eines polítiques que hi ha en qualsevol municipi, i és que vostè aquí avui s'ha limitat a parlar-nos de normativa urbanística, tècnica, i ens ha fet una lectura de l'índex del que comporta aquest decret. Per cert, també volia dir-li que m'aclarís, si us plau, perquè per nosaltres el punt que es porta avui a aprovació sembla que no és el mateix que vostè concebeix, almenys tenim codis de lectura diferent, perquè avui ja parlem d'una aprovació inicial de l'expedient del decret 40. XL, expliqui'm vostè si això és un XL, és un 40. Clar, ja ens sembla que les formes, perquè parla del número 40. No ho sé, que ens aclareixin això. Estem parlant del decret número 40 i vostè fa tota l'estona de referència a XL. Ja entenem que és una cosa extra large i molt complexa perquè hi ha moltes modificacions, però clar, si és un expedient... No, no, clar, però és que no és avui, eh? Tots els dies estan dient vostès XL.
11: XL són números romans. Són números romans, és X, és veritat que és 10 i L que és 50.
10: Ja ho sé, ja. Bueno, dit això, que no és una qüestió de forma, però és igual, volíem deixar clar perquè entenem que també és important. Com li deia, no estem sentint res, a dir, ho han reiterat a més a més ara també el regidor del PSC. És un exemple segurament que està molt bé, el de la sala de velles de Sant Joan, que no ens agrada anar-hi, però que malauradament tots trobem a faltar des de fa temps, doncs, per la seva proximitat i facilitat de les persones grans, per la seva intimitat, per moltes coses. Però miri, alcaldessa, jo crec que vostè hauria d'explicar alguna cosa més del que pretén dibuixar aquest expedient i aquesta modificació més enllà de l'índex de la llista de qüestions tècniques. I ens preocupa molt que estigui passant això. Quin és el Sitges que vostè vol? És que no li hem sentit ni un sol relat polític. En un municipi que, com molts d'altres, però segurament aquest més que d'altres, està entomant el repte d'un creixement de població ingent i que no para dia a dia, mes a mes i any en any. I vostè, l'única cosa que ens ha dit és que hi ha una necessitat normativa i tècnica, però no ens ha dibuixat els Sitges del futur que vostè pensa pel que fa referència als equipaments. Però a més és que això no ho diem nosaltres. Vostè fa molt pocs dies ha tingut una reunió amb uns veïns de la Plana. Sàpiga, senyora alcaldessa, que van marxar molt preocupats. Són veïns que li van venir a preguntar coses concretes de la seva prospecció, objectiu i visió de futur un cop estessin construïts l'HPO que està planificat en aquell espai. I vostè no els hi va saber respondre, no els hi va dir res, els va dir que el que hi havia als plànols que vostè no ho sabia, que no sé què. Clar, no pot ser que uns veïns que a més en molts casos han vingut aquí a viure fa poc vulguin parlar del futur del que preveuen els serveis d'aquest municipi i vostè no contesti. I avui ens ha donat una mica l'evidència de que vostè no sap quin Sitges vol pel futur. I després s'enfada quan nosaltres fiscalitzem i li diem segons quines coses. Però és que ens està demostrant a cada moment que tots són pedaços. I vostè avui porta aquest ple, aquest punt, perquè tècnicament és insostenible que els equips tècnics d'aquesta casa puguin avançar si no hi ha aquestes modificacions, perquè han d'entomar totes les demandes del sector privat que venen aquí. I a més vostè, i per mi això és el més greu, ha estat incapaç de parlar directament amb els partits de l'oposició, almenys amb el nostre, que encara que vostè li sàpiga greu és el partit majoritari d'aquest consistori, i parlar directament. El que ha fet és enviar els tercers a que ens truquessin per pressionar. Si vol li faig la llista de la gent a la que vostè ha enviat que em truqués, perquè vostè no ha tingut la decència o l'alçada política de trucar i dir, senyors de Junts, anem a parlar perquè això, això, això, ara ens dirà lo dels hotels, lo dels rooftops, tot. Aquesta és la seva manera de fer política, senyora Carbonell. Per tant, avui es tirarà endavant una necessitat tècnica, sí, sense, amb una ceguesa política absoluta quan vostè té a les mans una eina urbanística de primer ordre. Afortunadament, ara feia dies que no ho sentíem, des que la senyora Almirall no hi era, aquest és un document viu i es pot modular en el futur. Nosaltres volem facilitar la vida d'aquells que tenen projectes, però evidentment qüestionar la seva incapacitat per parlar del futur, del present i del futur del nostre municipi. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Bé, per donar resposta, mira, començarem al revés. Començarem per la senyora Gallardo. Entenc que em sap greu dir-li, però jo suposo que vostè no s'ha llegit bé el document perquè no sé què està dient. El senyor García ha dit una cosa que crec que resumeix perfectament. És una modificació puntual, no és un canvi de sistema ni un canvi, és una modificació puntual perquè portem 20 anys amb el mateix pla urbanístic. No anem a fer un Sitges nou, no anem a canviar absolutament, són tècnics i hem fet bastantes reunions precisament per parlar d'això. Això ho anàvem a portar el mes de juliol, ens van fer retirar aquest document perquè van dir que necessitaven més temps i ho entenc perquè és veritat que és un tema complex, però no té res a veure en canviar el model, no parlem de models. Canviar el model, quina política tenim? Miri, la política que tenim, per exemple, és aturar les llicències en l'àmbit turístic. Això és el que hem fet, això sí, hem fet una suspensió de totes les llicències hoteleres. Això sí que és polític. Una mica també amb la visió que deia la senyora Gasulla. La senyora Gasulla, per cert, que fins no fa tant també va ser regidora d'Urbanisme i m'ha estat parlant com si aquí, quan vostè va treballar aquesta XL, vostè sap perfectament el que és. I ara vostè m'està dient que hem d'obrir el POM. Jo estaria disposada, i tant que sí, obrir el POM, però no té res a veure. Obrir el POM sí que és anar a buscar més terreny per HPO, anar a buscar més terreny industrial, anar a buscar el que vulguem. Obrir el pla general, evidentment, és una eina que jo crec que s'hauria de fer amb un nou govern, no acabant una legislatura, perquè és un tema que pot durar anys, i si no, mirin el que va trigar el del 2006. Per tant, estem parlant d'una modificació puntual, que és el que... I per cert, agraeixo moltíssim als grups que votaran que sí. Per què? Perquè el que estem fent és el que hem de fer en política. Millorar la vida de la gent. Fer actuacions que siguin realment útils a la gent i que realment es puguin posar a terme el més aviat possible. Si ara volem fer una modificació de POM perquè els soterranis puguin fer una activitat, doncs perdoneu, però no podem estar 5 anys a la gent dient-li no, d'aquí 5 anys ja podràs obrir la botiga. Aquesta modificació... que per cert, fa molt, molt de temps que estan treballant al Departament Tècnic, molt de temps, o sigui, per mi, aquí sí que diria, ja va tard, doncs sí, per mi havia d'estar ja aprovada a l'any passat o a l'altre, perquè hi ha molta gent que està pendent d'això, i perquè a més els serveis tècnics també pateixen molt, perquè no ho tenim aprovat. És una modificació puntual, no augmenta la densitat, no augmenta el volum d'habitatges, no hi haurà més soroll, o més... això ho dirà la llicència d'activitat. Si un hotel vol fer una activitat en la seva part alta de l'hotel, primer haurà de passar per la llicència d'activitat, haurà de passar pels controls de soroll, haurà de fer la memòria acústica, haurà de passar pel control de bombers, com qualsevol activitat. Per tant, és una modificació puntual urbanística que millorarà molt, molt la vida de moltes persones en el sentit d'activitat econòmica i en el sentit de tenir aturada durant tants anys amb aquests canvis. Perdoneu, però és que això precisament és una modificació útil, que penso que és el que la gent et demana, que sigui útil i sigui ràpid. Podem fer una dissertació de que anem a parlar de l'urbanisme? Hombre, i tant que sí, i el planejament urbanístic ara mateix, i s'ha de canviar moltíssimes coses a Sitges, seguríssim, perquè així tenim, no?, un poble amb moltíssim habitatge residencial, amb molt poc terreny per HPO, tenim problemàtiques per posar habitatge social, tenim problemàtiques perquè vingui indústria, perquè no tenim terreny industrial, però el que portem aquí és una modificació puntual, puntual, perquè es pugui tirar endavant. I per cert, algunes coses que havien dit també, no ho sé, no estic segura, però si no ho confirmarem, a través d'al·legacions potser també es pot fer, el de la disposició transitòria, crec que deia, evidentment ara hi ha un temps d'al·legacions que segur que se'n faran, segur que de l'àmbit del sector urbanístic ens faran al·legacions i per tant enriquirem més aquest document que penso que és el que ha de ser. Fem un segon torn de paraules, endavant. Senyora García, no? Senyora García.
3: Sí, en relació justament a això que em contestava ara al final de la disposició transitòria primera, que jo li deia, clar, a mi m'agradaria saber quants expedients hi ha en aquests moments en tràmit, en tramitació, per saber com i a quanta gent pot afectar positiva o negativament totes aquestes modificacions, perquè segons el que avui es modificarà, doncs això tindrà efecte retroactiu i per tant quanta gent amb un expedient en aquests moments obert doncs els hi pot beneficiar o perjudicar d'alguna manera, no? Per tant, crec que aquesta pregunta que jo faig és ben de sentit comú i per tant, no sé, jo crec que alcaldessa que vostè hauria de donar-me alguna resposta, doncs perquè crec que no és una qüestió menor, és que l'afectació que pot tenir és important. Per tant, a quanta gent, diguem-ne quants privats o quanta gent doncs que té en aquests moments un expedient obert o una llicència demanada, a quanta gent afectarà?
1: Més preguntes, senyor Rubí.
4: Jo bàsicament per aclarir els tres punts, que segurament amb les 15 propostes o així estaríem d'acord, però hi ha tres que ens preocupa molt, que sobretot els terrats, els establiments hotelers, que quedi clar. Senyor de la CUP, diferència entre edificabilitat i densitat, ojo, perquè aquí a la clau 14 passem d'una parcel·la reconeguda de 800 metres quadrats que poden fer dues de 400, pensi-ho. I després la defensa que hem fet nosaltres de reservar un espai de sòl industrial que creiem que potencialment pot atraure inversors aquí a Sitges. Bàsicament aquestes tres coses. Moltes gràcies.
1: Gràcies. Més paraules? Senyor Tuau.
6: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres hem facilitat el tràmit i com bé he dit, farem al·legacions. Una altra cosa, aquí el tema està que Sitges necessita un pom nou i és un meló que ja haguéssim hagut d'obrir. És així, a Vilanova ho estan fent, ho han fet i Sitges ho necessita. No sé si aquesta legislatura era l'adequada per fer-ho, perquè veient com ha anat tot, no sé si ens n'haguéssim en sortit, però sí que demanem que la propera legislatura, els que estigueu, jo no hi seré, espero que hi hagi un altre company o companya, agafeu el toro per les banyes i tirem endavant amb aquest tema. No podem estar amb un punt tan caduc com el que tenim. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules, senyora Gasulla.
7: Sí, senyora alcaldessa, he estat regidora d'Urbanisme i precisament per això el que avui votem és el que porta vostè com a regidora d'Urbanisme i com al govern present, no el que jo tenia sota la meva direcció. Ho dic perquè recorda que he estat regidora d'Urbanisme i precisament per això conec perfectament quin és l'urbanisme de Sitges. I nosaltres el que diem, i tenim dret a discrepar de vostè, per cert, com molts de nosaltres, és que després de 20 anys, el POM acumula modificacions, interpretacions, correccions. Potser el que toca és deixar de modificar, de treballar peça a peça i ordenar aquest puzzle a través d'un terrafós que permeti clarament saber quina és la normativa vigent i fer aquesta revisió integral, com deia el senyor Tubau, una visió de ciutat i una participació ciutadana real. I nosaltres no diem que no s'hagin de

0: reduïda, però en canvi nosaltres pensem que s'ha de mantenir un pla especial per als usos hotelers assistencials de restauració significativa o de gran afluència que puguin alterar el caràcter residencial del sector. I com aquestes en tenim unes quantes, però també estem algunes d'altres a favor. Per tant, podem discrepar, discreparem, i es tracta d'això. El que no podem tolerar és que acaba de que opinem diferent, haguem de sentir la seva bronca. Per tant, nosaltres hem demanat la retirada, estem disposats a treballar punt per punt. I si no és així, el nostre vot serà contrari.
1: Més paraules? Senyora Gallardo, entenc.
2: Gràcies, alcaldessa. Ens sap molt de greu perquè efectivament, ara ho deia la regidora Gasulla, vostè fum bronques tota l'estona i miri, és que es posa vostè en els peus a la galleda, és que amb aquesta intervenció que ha fet responent a les nostres, jo crec que encara ha quedat més evident que no sabem del que estem parlant, és a dir, si se sap, li han passat la documentació com la que tenim nosaltres tècnicament, però continua sent incapaç de fer-nos un relat. És més, l'únic relat polític que he sentit en aquest debat ha estat per part dels companys de l'oposició, parlant ara la senyora Gasulla parlava d'un cas concret vinculat a l'activitat hotelera no menor en aquest municipi. I una altra cosa que s'ha qüestionat, i també li volia preguntar, perquè vostè sempre diu que està molt orgullosa de tot el que fa, que igual en algun moment podria dir i admetre que s'ha equivocat, nosaltres li hem reclamat més d'una vegada, ens vam cansar de reclamar-li perquè sabem que no escolta i no té respecte per l'oposició, però quan es parlava de la participació, vostè pel camí del mig, i no sabem exactament per quin motiu, per agri segurament serà, es va carregar a la Comissió Municipal d'Urbanisme, que era una eina de participació. Tenim comissions de tot, però aquesta no, perquè vostès van considerar el Consell, perdona, una comissió, el Consell Municipal d'Urbanisme. Tenim consells i territori, tenim consells per tot, però aquests vostès van considerar que no era necessari, que vostès ja en tenien prou amb vostès mateixos i no calia escoltar els sectors afectats en la modificació d'aquest àmbit en el nostre municipi. No ho sé, miri, nosaltres no serem els que demà no li puguem dir al director del Melià que no podrà fer un rooftop, que significaria que hi ha molts grups que no poden fer activitat aquí. No pateixi. I el trucaré jo, no cal que li digui més que ens truqui ningú, que ja tenim relació. No serem els que no li direm a les famílies que estan esperant per que resolgui el tema bifamiliar, que puguin fer la partició dels seus habitatges, perquè ja entenem que aquesta gent té una emergència. Però és que a vostè li toca fer una altra cosa, alcaldessa, a banda de llegir l'índex tècnic d'una una modificació urbanística, i això és exactament el que ha vingut a fer vostè aquí, i ens correspon a nosaltres dir-li que vostè no ha tingut, no té ni tindrà projecte per a aquest poble, i avui amb l'àmbit urbanístic ho ha demostrat planíssimament. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Bé, per tancar el torn de paraules, preguntaven a qui afecta, jo exactament el número de les activitats, de les persones, dels projectes, evidentment no el sé, perquè pot ser molt gran, però a qui afectis és en positiu. És a dir, el Melià, per exemple, que ho dèiem, no pot fer l'obra que vol fer perquè no li permet fer la normativa. Els soterranis que volen fer alguna cosa no ho poden fer actualment perquè no ho permet la normativa. Vull dir que no és restrictiva, al contrari, és afavoridora aquesta modificació puntual. La modificació puntual que portem del pla del POM, del pla general, que com hem dit, són punts, evidentment que els que s'han llegit perquè la gent sàpiga una miqueta de què estem parlant, però és molt tècnic parlar de que les mides dels cotxes doncs ara són més grans que abans i per tant una plaça d'aparcament ha de mesurar més que fa 20 anys, tampoc és tan estrany de dir, que hi ha zones que tots són residencials perquè el POM del 2006 es pensava potser que allà no seria absolutament residencial i ara es necessita comerç, doncs tampoc és tan estrany. És adaptar-se, senzillament. Després de 20 anys cal una adaptació i al final és per la millora, com he dit, tota la gent que té volums disconformes, que tenen edificis o el que fos, que es va aprovar abans del 2006 i no poden fer res perquè estan amb una mena d'irregularitat que no es pot tirar endavant. Per tant, aquestes petites, aquesta puntual modificació, doncs, evidentment millorarà molt la vida d'algunes persones i d'algunes activitats. Passem doncs a la votació. És aprovació inicial de la modificació puntual número 40, XL, és números romans, XL no és una talla, diguem, són números romans, del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, Normativa Urbanística i Ordenances de l'Edificació de Sitges. Vots a favor?

0: Luismi, Luismi.
1: Sí, 17 vots a favor.
0: Vots en contra.
1: 4 vots en contra.
0: Abstencions? Ja estan.
1: Una abstenció. Per tant, 17? Tenim 16 vots a favor, 4 en contra i una abstenció. Queda aprovat.
0: Abstenció, sí? No, no ho veus. Ah, vale, vale. Doncs moltes gràcies. Passem ara al següent punt, que és el punt número 13, que és l'aprovació definitiva del Pla Especial Urbanístic de Concreció d'Usos i Paràmetres d'Ordenació de l'equipament situat al passeig Isaac Albéniz 10, sector Vallpineda. Per explicar aquest punt, també com a regidora d'Urbanisme, això és un pla especial que, tal com diu l'actual pla, el POUM, que hem parlat ara tant, el Pla d'Ordenació Urbanística, diu que per delimitar o per concretar usos en qualsevol terreny s'ha de fer un pla especial, i això és el que vam fer. I aquest pla especial es va aprovar, perquè tal com diu la normativa, es va aprovar per Junta de Govern Local. És a dir, aquí hi ha una petició d'uns privats, diguem, no?, que demanen que es faci aquest pla especial perquè volen desenvolupar el que sigui, no?, en un terreny concret. Per tant, aquesta gent van demanar aquesta petició, i aquest pla especial, que exactament es situa a la parcel·la de forma triangular situada a cantonada passeig Isaac Albéniz 10-24 i avinguda del mestre Manuel de Falla 21-23, que això és el sector Pau 17 de Vallpineda, és la zona al costat justament del Club Natació. Això es va, com he dit, es va aprovar per Junta de Govern Local inicialment. Es va acordar en aquell moment també fer una informació pública d'això, que no van haver-hi al·legacions, i per tant el que portem avui precisament és aprovar definitivament, com dic, aquest pla especial urbanístic de concreció dels usos i paràmetres d'ordenació de l'equipament situat en aquest lloc que hem comentat, publicar aquest acord definitiu del pla especial i evidentment lliurar una còpia al Departament d'Urbanisme. Per tant, aquest és un pas que s'ha de fer, perquè així ho diu el nostre pla general, que qualsevol pla especial que ha de concretar qualsevol terreny que ha de concretar uns usos ha de passar primer per l'aprovació d'un pla especial. Paraules en aquest punt? Senyor Gilabert.
2: Sí, muchas gracias, alcaldesa. En primer lugar, podría y le agradecería que fuese más explícita. ¿Más explícita en qué sentido? En explicitar más a qué va destinado este terreno, qué tiene que ver con que sea estrictamente colindante con el antiguo, con el Club Natación, si tiene alguna vinculación, si va a tener algún tipo de vinculación el Club Natación con la aprobación de este terreno y aprobación del uso, si cabría en cualquier caso hacer una permuta de uso, porque entonces nos podríamos encontrar aquí ante una situación que no tendríamos, que no estaría prevista, y entendemos que es de una importancia que no se le ha dado la relevancia que debería tener, porque ¿qué sentido tiene que al lado de un equipamiento deportivo se apruebe un terreno para un uso deportivo, cuando precisamente el equipamiento deportivo que hay es de una dimensión considerable, que es el Club Natació Sitges? Pero es que aún es más. A todo esto tenemos que añadir que también no nos huele bien que cómo es posible que una vez transcurrido ya un tiempo prudencial desde que se hizo la paga y señal de la subasta, todavía no se haya hecho efectiva la totalidad de la subasta, del precio de la subasta. Y aún es más, si todo lo sumas, ¿qué sentido tiene que ahora venga aprobación, la aprobación de este terreno, que es justo colindante a las instalaciones del Club Natación Sitges? Yo entiendo que esto necesitaría una explicación a mayor abundamiento. Entre otras cosas, porque esto lo tenemos que nosotros, como dice, en las comisiones informativas, lo tenemos que detectar nosotros, tenemos que tirar de los técnicos que son los que nos explican precisamente la situación en la que se encuentra, cuál es exactamente la parcela. Pero por parte del Gobierno municipal no tenemos ninguna explicación. Y nos gustaría que usted nos explicase, ya en su condición de alcaldesa y en su condición de regidora de urbanismo, qué sentido tiene esto y qué finalidad va a tener. Y por qué en este caso sí que se ha plegado a las peticiones del privado que lo solicita. Y si este privado que lo solicita tiene algún tipo de vinculación con la empresa que ha adquirido las instalaciones del Club Natación Sitges.
0: Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt. Senyor Van Gorkum.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, avui ens demanen aprovar un pla per fer possible un futur equipament esportiu privat, però abans de votar volem tenir totes les garanties. Els informes municipals diuen que el pla es pot aprovar, tot i que la finca forma part del Pau 17 Vall Pineda, no? Però també deixen clar que encara s'han de resoldre passos importants dins d'aquest, del Pau 17, com ordenar definitivament les finques i completar les cessions pendents. Per tant, avui avancem el pla, però el projecte doncs, encara no es pot executar. I seria aquí on ens agradaria demanar transparència amb aquests tràmits pendents i volem saber si hi ha algun procediment judicial obert relacionat amb el Pau 17 i si pot afectar aquesta finca o el pla que avui votem. Per això doncs, demanaríem això, no? Aquestes dues preguntes, si hi ha algun procediment judicial pendent que pugui afectar aquesta aprovació o si hi ha alguna decisió judicial que pugui limitar o condicionar el que l'Ajuntament vol aprovar. A més, i s'ha comentat, estem parlant d'un espai colindant el que és el Club Natació Sitges. Ja sé que em remetre a precs i preguntes, però també insistir en què està passant exactament amb l'operació relacionada amb el Club Natació. En quin punt es troba i sobretot què ha passat amb els recursos econòmics derivats d'aquella operació i quina és la situació actual relacionada també amb l'espai del punt que ens ocupa. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Més preguntes? Senyora Gasulla.
4: Sí, perdó, perquè m'he tornat a reenganxar amb el que deia senyor Van Gorkum. Sí, a mi també m'agradaria preguntar quina afectació té l'aprovació de la reparcel·lació del Pau 17 de Vallpineda, perquè està pendent novament de tirar endavant i en quin punt està, perquè anem a aprovar doncs, aquest punt que d'alguna manera o una altra doncs, està relacionat. Gràcies.
0: Més paraules? No? Ah, és que hem saltat aquí, perdó. Jo els hi responc. Actualment no té res a veure el que anem a fer aquí amb la natació. No té res a veure. Però sí que l'empresa que ha demanat això, que ho va demanar 25 de juliol del 2023, va entrar al registre, això és una empresa que ha fet cases allà. Ho poden veure, allà hi ha un cartell molt gran i és una empresa que ha fet diverses cases. I ells volien un equipament esportiu privat al costat d'aquestes cases. Quan va sortir l'oferta del Club Natació, aquesta empresa es van presentar dues empreses, si se'n recorden, aquesta i la que va guanyar. Per tant, ara ja no té res a veure, perquè al final aquests són uns privats que com no van guanyar han dit pues farem l'equipament que ja volíem, ja teníem pensat fer, però ara es desvincula totalment del natació. Això parlant del que anem a provar avui. I en relació al que deia de Vallpineda, com bé saben, Vallpineda és una d'aquelles coses que també hem heredat i hem intentat resoldre. Vallpineda fa no sé quants anys es va fer Vallpineda, però en el seu moment no es va fer la reparcel·lació. Fa, no sé, 30 anys, 40, no sé quants anys. La qüestió és que a dia d'avui no està la reparcel·lació feta. Llavors hem fet el canvi de sistema, que és per poder fer, i ara s'està fent la reparcel·lació. I està en un punt bastant final, però és veritat que aquí hi ha moltíssims, moltíssims veïns que tots han fet recursos, tots han fet al·legacions i per tant encara no està finalitzat perquè encara penso que quedava algun últim recurs. Per tant, si això s'aprova, si això ara s'aprova aquest pla especial, aquesta gent no podrà iniciar obres fins que no tinguem Vallpineda resolt. Això ho saben, això ho sap tothom, perquè entre altres coses tothom que viu a Vallpineda està pendent també d'aquest canvi de sistema i això ho saben. Però això no afecta, la qüestió és que al final aquests són uns privats que poden desenvolupar això I que el que estem fent és normativament complir amb la llei. El que diu el POM diu, escolta, per fer això has de fer un pla especial, ell ho han demanat correctament, ho poden tirar endavant, ho poden fer, però quan vulguin iniciar obres, que ara no volen iniciar obres, ara només és el pla especial, quan vulguin iniciar unes obres, evidentment el canvi de sistema i la reparcel·lació haurà d'estar acabada. Amb el tema que diuen de natació, com bé saben, va guanyar una altra empresa, va donar una paga i senyal, que la tenim, i ara han demanat una sèrie de més documents, hi ha com una mena de dubtes de l'IVA, si, temes fiscals, que per això han retrasat més la compra final, però nosaltres tenim la paga i senyal. Si aquesta gent es tirés enrere, que es pare... nosaltres tenim un dipòsit, una paga i senyal que no podem retornar. A nosaltres diuen que no, que han de tirar endavant, però han volgut concretar més un tema de fiscalitat. I fins que no tinguem això no podem anar al notari a signar-ho. Però això ja depèn una mica de nosaltres i d'ells, això és veritat. Perquè ara ja estem amb un mica ultimàtum, això és veritat. Però entenem que ara ja, un cop ja es van presentar aquesta gent i ho van perdre, ara no té res a veure. El pla especial aquest és per fer un equipament esportiu quan ells vulguin, ara es farà el pla especial. Ara només estem fent urbanísticament, d'aquí que demanin un projecte del que volen fer i d'aquí que demanin les obres, això encara una llicència d'obres, això encara ha de passar bastant de temps. Fem un segon torn de paraules per si hi ha algun dubte.
2: ¿Y usted no ha tenido en cuenta que desde el Ayuntamiento de Sitges cómo se puede tolerar que vaya a haber en dos parcelas contiguas, dos equipamientos deportivos? ¿Usted no considera que aquí hay algo extraño? Porque si usted lo mira en su conjunto, aquí hay algo extraño. Para empezar, un licitador que dice que sí, que se quiere hacer, que se quiere quedar con el Club Natación Sitges. Y se lo queda, y hace una paga y señal. Pero luego, por una cuestión que es trivial, porque al fin y al cabo la fiscalidad suele ser clara y todas estas empresas tienen abogados fiscalistas, especialistas en la materia y lo saben muy bien. Pero luego para que se apruebe definitivamente una parcela que sea para un equipamiento deportivo. Vamos a tener dos parcelas con una que ya existe un equipamiento deportivo preexistente y luego otra parcela que va a ir otro equipamiento deportivo. No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido ni por zona ni por actividad. Ni por actividad. No, señora Carbonell. Si la dificultad que tenía el Club Natación Sitges precisamente era la captación de socios porque tenían que hacer un desplazamiento y más con el crecimiento que ha tenido de clubes deportivos a día de hoy, más dificultad tendrán para la captación de socios. Esto es evidente. ¿Cabe la posibilidad de que estén esperando de que se apruebe, y por eso le estoy preguntando, que se apruebe este plan definitivo, para luego solicitar del Club Natación Sitges la desafección para que no sea club deportivo? ¿Por qué no cabe la posibilidad? Ellos lo pueden solicitar. Claro, ellos lo pueden solicitar. Y yo entiendo que el ayuntamiento está cuanto menos con los ojos tapados. Yo en un principio iba a votar a favor, se lo digo en serio, pero después de ver el debate y después de estudiar la documentación, como es algo que no veo en absoluto claro, porque encima las explicaciones que dieron ustedes, tanto en junta de portavoces como en las comisiones informativas, fueron parca en palabras y parca en los hechos. De hecho, ha tenido que ser cada regidor que ha tenido que mirar y ha tenido que hacer las consultas pertinentes para darse cuenta, y es verdad que salen en el plano, es verdad, pero no es una cosa menor que se va a aprobar definitivamente un terreno para un equipamiento deportivo que es colindante con un equipamiento deportivo que ha sido un equipamiento deportivo que el ayuntamiento ha sacado a subasta y que esa subasta a día de hoy no se ha materializado. Por lo que entendemos nosotros que la opacidad que ha llevado a cabo todo este proceso, desde el Grupo Municipal de Vox, no podemos votar a favor.
0: Més paraules. Senyor Van Gorkum.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, al final, estem parlant d'un fons d'inversió, vull dir, que vol fer aquesta modificació, parlant clar, i tenim tots la documentació. No sé, senyora alcaldessa, nosaltres, que com més informació hem rebut ara, més ens ha preocupat aquesta modificació. No ens ha tranquil·litzat la seva resposta. Primer, pel que ja sabíem, però bueno, que hem constatat, que no podem començar fins que Vallpineda quedi resolt. Per tant, no entenem, quan porta tant de temps, vostè ha dit, no? Que no portar-ho ara i portar-ho amb tanta urgència. Per tant, és una modificació que, si més no, creiem innecessària a dia d'avui. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Jo crec que estan barrejant temes aquí. Això és un privat que ho pot fer, que el POM diu, ens obliga a la llei. El POM diu, has de fer un pla especial i vol fer un equipament esportiu privat. El club natació és ús esportiu o educatiu. No és només esportiu, és ús esportiu o educatiu. Allà al costat tenim el terreny del Patxà, que també estan bellugant-se i també estan demanant. Aquest any, no sé si aquest any, però en els últims anys, a Sitges han obert, no sé, diria com a 30 gimnàs, 30 equipaments esportius diferents. Sí, hi ha molta demanda d'equipament esportiu. Jo entenc que aquesta gent, abans de posar un negoci, fan un estudi econòmic de si fa falta o no. Home, allà han anat a viure més de 4.000 persones. A mi tampoc em sembla tan estrany que algú vulgui fer un equipament esportiu diferent, però tenim un equipament esportiu al Passeig Vilanova, tenim equipaments esportius a Poruelles que han obert com dos o tres, tenim moltíssims equipaments. A mi tampoc em sembla tan estrany. Que ara veuen que aquí hi ha un... Bueno, sí, aquests es van presentar, tampoc em sembla tan estrany. Sincerament, aquesta gent va fer unes cases allà, doncs potser a mi hauria agradat que no haguessin fet aquestes cases, però el POM permetia fer allà unes cases. Hi ha unes cases darrere dels nostres habitatges d'HPO, hi ha una sèrie de cases que són d'aquesta mateixa gent, que després hi havien pensat en un espai del terreny fer un equipament esportiu privat. Ja ho veurem. Ja ho veurem, perquè d'aquí a que demani llicència, d'aquí que es faci, pues poden passar moltes coses. Però no vulguem aquí ara enverinar que això té que veure amb el club. No té res a veure. Ara, actualment no té res a veure. I potser el Patxà qui diu, jo no sé urbanísticament ni quin ús té, però sí que sé que ho han comprat una gent i que allà volen fer oficines. Pues jo què sé, no ho sé. Si la normativa ho permet fer actualment, fins que no ho canviem, doncs ja es veurà. Però aquesta gent que volien fer allà un equipament esportiu fa molts anys que ho deien, sincerament. I jo crec que és al revés. Aquesta gent volia fer un equipament esportiu i quan es van enterar que el club natació estava en venda van dir que allà, doncs potser no l'hem de fer perquè ja en podem comprar un. Podria ser, no m'estrany. Però com no l'han pogut comprar han dit, doncs tornem enrere i fem-lo. No m'estranya gens. Però no té res a veure, entenc, el club natació o l'equipament que és esportiu i educatiu, recordem-ho, amb un equipament esportiu privat que jo crec que vol donar resposta a tota la demanda de la plana, que hi ha, la veritat, un volum importantíssim de gent que ha anat a viure allà. A mi tampoc em sembla tan desorbitat. Ara, això sí, vull dir, si no, com hem dit abans, doncs canviem el POM i canviem el que vulguin, però actualment és necessari actuar d'aquesta manera i se l'ha d'atorgar i aquesta gent té tot el dret i si no també té el dret, evidentment, a posar un recurs en això. Doncs, bueno, passem a la votació d'aquest punt, que ja hem parlat i ja hem fet els dos torns de paraula. Recordem que és el punt 13. És l'aprovació definitiva del Pla Especial Urbanístic de Concreció d'Usos i Paràmetres d'Ordenació d'Equipament situat al Passeig Isaac Albéniz 10, sector Vallpineda. Vots a favor?
1: Deu vots a favor.
0: Vots en contra?
1: Dos vots en contra.
0: Abstencions?
1: Nou abstencions. El punt queda aprovat.
0: Moltes gràcies. Passem ara al punt número 14, que és l'aprovació de la declaració de l'existència d'un interès públic urbanístic pel municipi de Sitges, la proposta de pla director urbanístic d'ordenació de la cimentera de Vallcarca. Com bé saben, a la cimentera de Vallcarca hi ha molt de temps que hi ha els propietaris actuals del terreny de Vallcarca tenen un projecte per tirar endavant en aquell espai. Fa molt de temps que, com he dit, que intenten tirar endavant aquest projecte, que és un projecte complex perquè està en un lloc que és un terreny industrial. Recordem que Vallcarca és un terreny industrial, que actualment hi ha una fàbrica i que darrere no, hi ha la pedrera. Per tant, per fer aquesta transformació que volen fer, ho han explicat i em consta que ho han explicat també amb tots els partits, diferents partits polítics, aquest projecte. Ells mateixos, els propietaris, van decidir anar directament a la Generalitat, perquè per un projecte d'aquests es pot fer a través de l'Ajuntament o es pot demanar directament a la Generalitat. Com és un projecte molt complex i molt gran i de molta transformació, van decidir anar directament a la Generalitat. I per anar a la Generalitat el que han de fer és un pla director urbanístic d'ordenació de la cimentera de Vallcarca. El 24 de novembre del 2025, els propietaris de Vallcarca van entrar aquest document a la Generalitat per demanar que comenci aquest pla director d'urbanístic. Que entrar això només vol dir que la Generalitat comenci a mirar-s'ho, si realment allà es pot fer aquesta transformació, si el projecte que ells volen fer s'adequa a les necessitats, en fi, és un procés molt llarg, només és entrar-ho directament a la Generalitat. En aquell moment la Generalitat ens va demanar, al gener d'aquest any, del 2026, ens van entrar un escrit, la Direcció General d'Urbanisme, on diu exactament que s'informi per part de l'Ajuntament de Sitges sobre els efectes que podria tenir aquesta proposta d'aquest pla director. És normal, la Generalitat diu, vull saber què pensa l'Ajuntament de Sitges abans de començar a fer alguna cosa. I en aquell moment, en compliment d'aquest requeriment, es va emetre un informe tècnico-jurídic sobre la proposta de formulació aquesta, que els tècnics del departament van fer un informe tècnic-jurídic contestant exactament aquesta pregunta. El juliol del 2026, la Comissió de Territori de Catalunya ens va dir, no ens serveix només un informe tècnic-jurídic, el que volem, exactament ens va dir l'Ajuntament, volem que adopti un acord de ple en el qual es manifesti expressament si considera que la proposta del pla director urbanístic de la cimentera de Vallcarca resulta d'interès pels interessos públics urbanístics del municipi i que aquest acord es trameti a l'òrgan corresponent de la Generalitat. És a dir, després d'aquest pas ens van dir no, volem que el ple diguem, es signifiqui i voti que els hi sembla que això estigui o comenci a tramitar la Generalitat, el pla director. Per tant, a petició de la Generalitat, portem aquest dictamen en el ple i nosaltres sí que, a banda de la pregunta que ens ha fet la Generalitat, hem cregut convenient afegir alguna proposta més, algun acord més, sobretot perquè quedi constància que el que avui s'aprovi aquí o no s'aprovi, senzillament és que, si s'aprova, estem dient que estem d'acord que la Generalitat comenci a preguntar-se o a treballar amb un pla director que transformi Vallcarca, que la transformació de Vallcarca pot ser de moltes maneres. Pot ser des de a fer habitatge, a fer un sector econòmic, a fer un parc natural. És a dir, la transformació de Vallcarca pot tenir moltes diferents opcions. Nosaltres diguem, volíem que quedés clar que no és que l'Ajuntament aquí ara digui que estem absolutament d'acord amb la proposta que fa el privat o estem absolutament en contra de la proposta que fa el privat. Per què? Perquè aquesta proposta que agafarà la Generalitat, aquest pla director, haurà de consultar a totes les sectorials, haurà de consultar a Medi Ambient, si això és possible, haurà de consultar a Carreteres, si això es pot fer, haurà de consultar a l'ACA, a ENA, a tots els sectors. I nosaltres, quan tinguem aquesta informació, és quan el ple podrà dir si està d'acord o no. Perquè, evidentment, davant d'aquesta proposta, si algú diu doncs, que doncs aquí hi ha masses habitatges o n'hi ha massa pocs, o aquí la riera que volen passar pel mig doncs, no és l'adequada, o el que sigui, en aquell moment és quan realment l'Ajuntament, evidentment, també li demanaran veu. Per això nosaltres hem posat algun punt més. I també perquè a petició també de molts dels grups que esteu aquí s'ha demanat diverses vegades que sobretot s'ha de fer participació ciutadana. Per què? Perquè volem que la gent amb una transformació tan gran com és Vallcarca digui la seva. La gent de Sitges, evidentment, digui la seva. Per tant, llegiré els punts que portem a votació. Primer, tal com ens ha demanat la Generalitat, declarar l'existència d'un interès públic en la transformació i regeneració de l'àmbit de la cimentera de Vallcarca i, en conseqüència, manifestar que la proposta de formulació del Pla Director Urbanístic d'Ordenació de la cimentera de Vallcarca resulta d'interès pels interessos públics urbanístics del municipi els efectes d'iniciar-ne la tramitació i el seu estudi de conformitat amb l'article 83.4 del text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya. Això és literalment el que ens demanava la Generalitat. Hem afegit un segon punt que diu fer constar expressament que la documentació presentada en aquesta fase té caràcter orientatiu i de proposta inicial per obrir el debat i que el model d'ordenació de l'àmbit, els usos i la seva mixtura, les seves intensitats i els seus paràmetres, no queda validat per aquest acord i es concretarà durant la tramitació del pla a partir dels estudis i informes sectorials, tal com he dit, corresponents. Quan tinguem aquests informes és quan es podrà, quan es podrem significar. Tercer punt, que també l'hem afegit, fer constar que l'Ajuntament conserva íntegrament, això és força important, l'Ajuntament conserva íntegrament la seva potestat decisòria en totes les fases posteriors del procediment, la informació pública, l'audiència, és a dir, en les quals podrà formular les esmenes i les condicions que consideri oportunes. És a dir, aquí també estem defensant, evidentment, l'autonomia municipal i la decisió municipal. Quart, instar a l'alcaldessa a la creació i constitució per decret de la comissió de seguiment del pla director urbanístic. Aquí també hem afegit que volem que hi hagi una comissió formada per tots nosaltres i per a qui vulguem afegir per fer un seguiment, perquè cada vegada que la Generalitat ens digui doncs ara ha arribat aquest paper o ara ens han consultat això, que aquesta comissió es pugui reunir i ho pugui debatre i ho pugui parlar. Aquest decret haurà de contenir com a mínim, no? Aquí hem posat el que mínim hauria de contenir, que és l'objecte i les competències de la comissió de seguiment que formarem, el seguiment del nou model urbà, el seguiment del nou teixit residencial, la fiscalització ambiental, el seguiment i impuls de l'habitatge de protecció de l'HPO, el seguiment de la reducció de l'àmbit industrial, això és l'àmbit industrial perquè la proposta redueix l'àmbit industrial perquè el guanyi el parc, diguem. I la transparència i la participació ciutadana. És a dir, aquesta és una comissió de seguiment important per estar al dia de tot el que succeeixi. I per últim, també manifestar, el cinquè punt, manifestar el compromís de l'Ajuntament de dur a terme una consulta pública en el marc d'un procés participatiu, d'un procés de participació ciutadana que acompanyi la definició del model d'ordenació de l'àmbit, complementari dels tràmits preceptius i sobretot fent d'informació pública i d'audiència legalment previstos, sobretot escoltar la ciutadania què en pensa i que també pugui fer un seguiment la ciutadania. Per tant, el que portem a votació no és només la pregunta que en el seu moment ens ha fet la Generalitat de Catalunya i que evidentment ho hem de traslladar, sinó que hem afegit, i crec que és important, aquesta autonomia municipal, aquesta comissió de seguiment i aquesta participació ciutadana. Paraules en aquest punt? Senyora Alonso.
5: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Perdó. Bueno, ara fa 4 anys la senyora Carbonell es feia fotos amb els privats que volen especular Vallcarca, perquè en realitat en aquest projecte que està aquí mig amagat hi ha 4.000 vivendes de construcció a la zona de Vallcarca i és el projecte que està sobre la taula i és del que tothom parla. Deia jo que ja necessitava fer creure al poble que hi havia grans projectes per Sitges, grans projectes especulatius amb guanys dubtosos, senyora Carbonell, molt dubtosos per la vila de Sitges. La realitat és que a Vallcarca el primer que cal fer és un acompliment als convenis d'aquest Ajuntament i acabar amb l'activitat extractiva, com s'ha de fer a les pedreres que encerclen tot el poble del Garraf. Fa més de 100 anys, senyora Carbonell, ja estic parlant, li agradaria que em mirés, gràcies. Fa més de 100 anys que Sitges contribueix amb els seus àrids al desenvolupament de l'àrea metropolitana i ja ha arribat el moment que pensem en nosaltres en gaudir plenament de l'espai natural que ens envolta, tant terrestre com marítim. El segon que cal fer és desmantellar la planta de ciment i descontaminar l'espai i implementar el pla de reestructuració de la pedrera. Vallcarca és una oportunitat per Sitges, ho és, però no ha de ser en cap cas l'oportunitat perquè un privat especuli destrossant més el nostre litoral. No sé vostès què pretenen, no sé què volen fer potser un segon barri a les botigues allà a Vallcarca, perquè jo no em puc imaginar que vostès diuen que faran un procés participatiu perquè la gent de Vallcarca i espero que de tot Sitges pugui determinar el futur d'aquí, però tenim un projecte de 4.000 vivendes més que res perquè a mi i a tots els senyors que estan aquí de l'oposició ens ha trucat al despatx d'arquitectura que construeix per explicar-nos les benaventures i les ganàncies que tindrà Vallcarca si es construeix això. O sigui que no ens digui que vostè està pel tema de Vallcarca, no em digui que vostè està en contra d'això perquè vostè fa 4 anys estava fent fotos amb aquest senyor que és un especulador i vostè fins fa poc estava recolzant aquest projecte. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Demano una mica d'educació també. Més paraules? El senyor García.
6: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, avui finalment som aquí en aquest ple doncs, debatent, finalment, dic, el futur de la cimentera de Vallcarca i dic finalment perquè si fos per vostè, senyora alcaldessa, doncs aquest debat continuaria in eternum sense venir en el ple. Vostè va retirar aquest punt del ple passat, del ple de juny, van intentar doncs, despatxar-ho d'una manera absolutament ridícula i és amb un simple donar compte d'un ple amb una, també i d'una comissió informativa, però la jugada doncs, li va sortir malament i va venir la Generalitat a dir-li que vostè no ho feia bé i que a veure si feia el favor de fer les coses com se'ls estava demanant. I per què tenien tanta por de portar avui aquest debat? Doncs perquè aquest expedient despulla la veritat d'aquest govern i és la desídia, la inacció històrica i els apriorismes ideològics que tenen uns partits que prefereixen tenir Vallcarca degradat i abandonat abans que permetre que generin riquesa i progressi també i que hi hagi progrés per Sitges. Perquè miri, el pom de Sitges doncs, es va aprovar l'any 2006, com abans es deia, fa 20 anys ja, però quina ha estat la gestió d'aquest govern i també dels seus predecessors de les esquerres? Doncs el no res absolut, inacció total. Vostès no han mogut ni un sol paper per resoldre el problema de Vallcarca. I ara que ve una proposta de formulació d'un pla director urbanístic, doncs, en lloc de rebre la inversió amb els braços oberts i posar-se a liderar el disseny de la mà dels promotors i de la Generalitat, resulta que vostès s'atrinxeren darrere de prejudicis i apriorismes ideològics contra la iniciativa privada i contra qualsevol mena de creixement. Vostè avui, quan ha presentat aquest punt, semblava que estava demanant perdó. És que ha sigut bueno, absolutament ridícul. Demana perdó vostè per finalment haver de portar aquest ple i sobretot que tothom tingui clar, sisplau, que només votem, no, escolti'm, la gent sap perfectament el que es votarà i vostè no ha de demanar perdó, o sí, ha de demanar perdó per haver trigat tant en portar aquest debat en aquest ple. Miri, jo li deia apriorismes, però escolti'm, és que l'apriorisme de la falta de concreció. Miri, critiquen que el model econòmic no té operadors identificats o que falten estudis de demanda desagregats. Escolti, és que estem en una fase inicial de formulació. És que aquest document és per començar a parlar, a negociar, a treballar, a dir el que volem i el que no. Si no volem 2.700, no 4.000. Si no volem 2.700, doncs no sé quantes volem. 700, perquè després ens queixem que no hi ha habitatge, que no hi ha sol, que ningú construeix. Escolti, hi ve un privat i vol construir i vostès no el deixen. Perquè clar, un privat ja de per se és dolent. La paraula privat a vostès els hi sona doncs, a dimoni. L'apriorisme contra l'habitatge i el creixement. Sitges té una problemàtica sagnant d'accés a l'habitatge per l'increment de preus, cosa que és conegut de tothom. Aquest projecte posa sobre la taula, com deia, 2.700 habitatges, amb una reserva del 40% d'HPO i la meitat en règim de lloguer. Això supera i de bastant el mínim legal. I quina és la seva objecció, per tant, senyora alcaldessa? Miri, i l'excusa també que ens posen dels serveis públics. Diuen que un nou barri pot col·lapsar els serveis municipals, però és que resulta que aquest PDU, precisament per ser una actuació d'interès supramunicipal, obre les portes a mecanismes de finançament i coordinació superiors per construir equipaments públics que no només servirien per Vallcarca, sinó que corregirien els dèficits històrics que tenen els veïns de les botigues i del Garraf, que saben perfectament i que avui ens acompanyen i saben i pateixen aquesta manca d'equipaments que tenen. I això els donaria resposta en part a les seves problemàtiques. Vostès es queixen, senyora alcaldessa, de la pressió de serveis a Vallcarca, però resulta que tenen el nucli de Sitges absolutament desequilibrat en equipaments per la seva pròpia deixadesa. Nosaltres votarem a favor de la inversió i els demano que abandonin els apriorismes, abandonin la por al privat. El privat no és dolent. Afortunadament, gràcies als privats, podem avançar com a societat. I deixin enrere, senyora Carbonell, la mandra política que els ha mantingut molts anys de braços creuats davant les 48 hectàrees degradades de Vallcarca. Sitges necessita oportunitats econòmiques, innovació tecnològica, impuls del sector audiovisual i habitatge protegit real. Per tant, el nostre suport en aquest projecte a començar a parlar, a començar a negociar, però evidentment a que sigui una realitat. Moltes gràcies.
0: Més paraules en aquest punt. Sí. Senyor Rubí, me recordo mai. Senyor Rubí?
7: Sí. Moltes gràcies, il·lustríssima. Des de Fets per Sitges votarem favorablement en aquest punt. I ho fem perquè avui no estem aprovant, com ha dit definitivament, com serà Vallcarca, ni validant encara els usos, les densitats o els paràmetres concrets. El que fem és reconèixer que hi ha un interès públic en estudiar la transformació i la regeneració d'aquest àmbit i permetre que la tramitació continuï. Per nosaltres, Sitges no pot renunciar a estudiar una oportunitat d'aquesta dimensió. Entenem el litoral sitgetà com una franja connectada des de les botigues Garraf, Vallcarca fins a Sitges i a una connexió a Vilanova. I dins d'aquesta visió, Vallcarca pot ser una peça important per generar habitatge, activitat econòmica, llocs de treball, nous recursos i espais de valor mediambiental. La proposta planteja precisament una combinació d'usos residencials, activitat econòmica, innovació i espais lliures. Tot i que encara hi ha molts aspectes que s'han de concretar i aquí és on volem estar nosaltres. Volem que Sitges sigui escoltat i tingui la capacitat d'incidència. Treballarem futures propostes per posar-hi el nostre accent en l'economia, biodiversitat, habitatge, convivència i retorn real per la vila. El mateix acord garanteix que l'Ajuntament podrà formular esmenes i condicions durant les fases posteriors i preveu una comissió de seguiment amb participació dels grups municipals. Per tant, per nosaltres avui no es tracta de donar un xec en blanc, es tracta de decidir si volem estudiar el futur de Vallcarca o resignar-nos a mantenir la situació de degradació que es troba actualment Vallcarca. Nosaltres apostem per estudiar aquesta oportunitat amb ambició, prudència i sobretot amb visió de futur. I el nostre vot, torno a repetir, serà favorablement. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Gilabert.
2: Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Realmente, para haber traído esto, lo podía haber traído ya hace un año, porque hemos perdido un tiempo que es fundamental. Aún es más, los inversores que quieren tirar para adelante este proyecto ya incluso se están empezando a cansar y pueden llevarse este proyecto de Sitges. Este es un proyecto que cuando se habla de que Sitges tiene un problema de vivienda, es cierto, sí, es cierto, Sitges tiene un problema de vivienda, aquí tiene vivienda privada y en régimen de protección oficial. Sitges tiene un problema de monocultivo de actividad económica. Sitges, como se dice muchas veces, esta es la crítica, solamente se dedica toda su actividad económica al turismo. En cierta manera puede ser cierto, pero aquí lo que se está hablando es un plató cinematográfico marino que solamente existe uno en Europa. Se está hablando de empresas de nueva tecnología, se está hablando de que nuestros jóvenes y nuestros mayores puedan tener ofertas y puestos de trabajo precisamente en el municipio. Se está hablando de una oportunidad, de un plan que Sitges no puede dejar perder. Aquí lo único que entiendo yo que vamos a votar es que se estudie si se vota a favor. Pero todo este tiempo que ha pasado, en el que ya se le avisó, porque había un calendario estipulado, y usted, alcaldesa, lo que hizo es derivarlo a la Generalitat, patada al lado, para no tenerlo que debatir aquí. Esto es lo que se ha hecho. Cuando se hizo la primera exposición, venían los tiempos marcados y el calendario marcado. Y ahora, ¿sabe dónde estamos? En lo que teníamos que haber hecho hace un año y medio. Esta es la realidad. Vamos con un año y medio de retraso desde que nos hicieron la primera presentación a todos los regidores. Es evidente que desde el Grupo Municipal de Vox, en defensa de que haya más oportunidades, más industria, más vivienda y más empleo para todos los sitgetanos, desde Vox votaremos a favor.
0: Més paraules, senyor Tubau.
8: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, des de Guanyem Sitges CUP votarem en contra d'aquesta proposta del pilotasso de Vallcarca. I volem explicar per què ben bé. Comencem per una cosa que compartim. La cimentera de Vallcarca, un espai és un espai que necessita una transformació. Ningú defensa que l'actual situació d'abandonament hagi de ser en el seu futur. Però una cosa és recuperar Vallcarca i una altra és donar per fet recuperar Vallcarca, que significa construir-hi una nova ciutat residencial de 2.700 habitatges. I precisament per això ens preocupa que avui se'ns demani declarar que aquest projecte és d'interès públic per a Sitges. Perquè si llegim l'informe tècnic municipal, ens trobem que una realitat força diferent de la que transmet la proposta. L'informe ens diu que encara no sabem prou bé si el model econòmic és viable, que no està prou demostrada la demanda real de les activitats que s'hi volen implantar, que tampoc està prou acreditat quants llocs de treball generarà i qui s'hi pugui consolidar realment un teixit econòmic. I quan parla de model urbanístic, l'informe assenyala problemes d'accessibilitat, mobilitat i connexió amb la resta del municipi. També diu aquest nou àmbit que podria acabar depenent de Sitges per als seus serveis, equipaments i de mobilitat. I això ens preocupa especialment, perquè Sitges ja té dificultats per garantir els equipaments i els serveis que necessita la seva població actual. Ho sabem al nucli de Sitges, però també ho sabem especialment als veïns de Garraf i de les botigues. I l'informe municipal ens diu precisament que encara cal estudiar si l'Ajuntament té capacitat per prestar els serveis necessaris a un desenvolupament d'aquesta magnitud. També diu que les previsions de creixement residencials no estan prou contrastades amb la demanda real i fins i tot qüestiona que estigui prou justificada la dimensió supramunicipal del projecte i la seva capacitat de funcionar realment com una centralitat territorial. Per això les conclusions de l'informe són especialment significatives. Ens diu que abans de continuar cal aprofundir substancialment en 5 qüestions: el model de ciutat compacta i sostenible, la integració de Vallcarca amb el territori, la viabilitat econòmica del projecte, la capacitat de l'Ajuntament per prestar serveis i com s'executarà tot aquest model. Dit de manera senzilla, encara hi ha massa preguntes importants sense resposta. I nosaltres creiem que no té sentit declarar ara aquest projecte que és d'interès públic quan el mateix Ajuntament ens diu que aquests aspectes encara no estan prou acreditats. Perquè, a més, estem parlant de Sitges. La població s'ha duplicat aproximadament 30 anys. Hem passat d'uns 16.000 habitants a més de 32.000. I davant d'això, nosaltres no creiem que la resposta hagi de ser continuar fent créixer el municipi amb milers de nous habitatges. No podem abordar el problema de l'habitatge simplement construint més i més, especialment en un municipi sotmès a una forta pressió turística i immobiliària. Vallcarca és, a més, un espai extraordinari des del punt de vista ambiental i paisatgístic dins del Parc del Garraf. I aquí nosaltres volem fer una proposta diferent. La nostra primera opció hauria de ser estudiar la renaturalització de Vallcarca, recuperar l'espai degradat, restaurar els ecosistemes, recuperar el paisatge i els espais naturals i convertir una antiga zona industrial en una gran espai de valor ambiental per al municipi i per al conjunt del Garraf. I si tècnicament, ambientalment o econòmicament això no fos viable en la seva totalitat, estudiaríem altres alternatives sostenibles amb activitat econòmica compatible amb l'entorn, equipaments o usos que responguin a necessitats reals del territori. Però no començar pel final. Primer hem de preguntar-nos què necessita Sitges, què pot assumir Sitges i què podem fer per recuperar Vallcarca sense repetir el model de creixement que ens ha portat fins aquí. Hi ha una altra qüestió que considerem fonamental, la ciutadania. La proposta del govern parla de fer una consulta pública. Nosaltres considerem que per una operació d'aquesta magnitud això no és suficient. Estem parlant d'una decisió que pot condicionar Sitges durant dècades. Per això proposem que, si finalment aquest procés continua i existeix una proposta d'ordenació prou concreta, es dugui a terme una consulta popular per via de referèndum, amb caràcter vinculant en els temes legalment previstos i d'acord amb el règim de reglament de participació ciutadana de Sitges. No volem una participació ciutadana per explicar a la ciutadania una decisió que ja està presa. Volem que la ciutadania pugui decidir sobre el futur de Vallcarca. Per tot això, votarem en contra d'aquesta proposta. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Més paraules, senyora Gasulla.
4: Bé, una cosa és declarar d'interès públic la regeneració de Vallcarca, que més o menys tots coincidim, i una altra molt diferent és declarar d'interès públic el model concret de PDU que tenim avui sobre la taula i nosaltres diem clarament que no podem fer aquesta segona cosa. No podem declarar interès públic un model que encara no ha estat suficientment validat i estudiat i que no ha estat comparat amb alternatives, pel qual el mateix informe municipal, com deia el company Tubau, reconeix que hi ha elements estructurals que necessiten aprofundiment. Per tant, que quedi clar, no qüestionem que Vallcarca s'hagi de transformar, qüestionem que avui puguem afirmar que aquesta és la transformació d'interès públic que necessita Vallcarca i és una diferència per nosaltres fonamental, perquè no és qualsevol cosa. Estem parlant d'un gest polític, és donar-li una legitimitat política que pot condicionar tot el que vingui després. I nosaltres no volem que el ple doni per decidit allò que precisament encara s'ha d'estudiar. Davant d'una operació d'aquesta magnitud, la pregunta no pot ser només quants habitatges hi haurà. La pregunta és per què aquest model, per què aquesta intensitat, quins impactes tindrà, quines alternatives tenim i quin retorn tindrà cap a la ciutadania. Si un canvi urbanístic genera un increment extraordinari del valor privat d'uns terrenys, l'interès públic no pot ser simplement el relat que acompanya aquesta operació. L'interès públic s'ha de demostrar, s'ha de concretar i s'ha de garantir. I avui nosaltres considerem que això encara no està prou acreditat. I ens preocupa especialment que es vulgui parlar d'un nou model urbà, d'un nou sector, d'un nou teixit residencial, quan al mateix temps se'ns diu que el model encara no està validat. Si el model encara no està validat, no el podem declarar d'interès públic, és tan senzill com això. No podem dir que el model està obert i al mateix temps actuar políticament com si ja estigués decidit. Això no és participar. Això és d'una forma administrativa, una decisió abans que el debat polític i ciutadà s'hagi produït. I nosaltres no volem aquest tipus de participació ciutadana per explicar millor un projecte ja decidit. Volem una participació abans de decidir. Volem que la ciutadania pugui comparar alternatives. Volem saber què passa si reduïm la intensitat residencial, què passa si prioritzem altres usos, què passa si fem aquesta comparativa amb altres dades. Per això necessitem aquestes dades amb auditories ambientals independents, amb anàlisi hídrica i energètica independent, amb una auditoria econòmica que expliqui les plusvàlues, els costos de l'operació, amb estudis de mobilitat, patrimoni, impacte territorial i sobretot, informació independent. Per això nosaltres, en lloc d'una comissió de seguiment, el que proposem, una comissió de seguiment que té com a finalitat i està concebuda per supervisar l'execució d'un projecte establert, nosaltres pensem que és molt més adient una comissió especial d'estudi sobre el futur de Vallcarca. Sobretot perquè la comissió de seguiment del PDU ja accepta com d'interès públic i no estem en aquesta fase de seguir un projecte. Estem en la fase de decidir quin projecte volem i això és exactament el que hauria de fer aquesta comissió. Estudiar, comparar, escoltar i avaluar. I finalment elevar a aquest ple una proposta amb diverses alternatives que podem decidir amb tota la informació. L'interès públic no es proclama perquè un projecte ens sembla interessant. L'interès públic s'ha d'acreditar. Avui, amb la informació que tenim, nosaltres no podem acreditar que aquest model concret sigui l'únic, ni el necessari ni el més adient pel futur de Vallcarca. Per això no li podem donar l'aval en aquestes alçades. Precisament perquè Vallcarca és una oportunitat extraordinària, volem evitar que aquesta oportunitat es converteixi en una operació immobiliària presentada sota el llenguatge de l'emergència habitacional, la sostenibilitat i la innovació. Volem que hi hagi transformació, però que aquesta realment sigui d'interès públic. Que valorem si aquest és el millor emplaçament per fer habitatge, que hi hagi retorn públic del que he dit anteriorment, que hi hagi restauració ambiental real, que es protegeixi la riera, el litoral, el parc del Garraf, que es garanteixi l'aigua, l'energia, la mobilitat, que es preservi el patrimoni industrial, la memòria obrera i que les condicions siguin vinculants. Perquè si avui declarem d'interès públic aquest model i demà descobrim que les infraestructures no són suficients o que els recursos hídrics no estan garantits, que l'impacte ambiental és superior al previst o que existien alternatives millors, què és el que estem fent avui? Estem intentant corregir una decisió que políticament ja haurem avalat i nosaltres no creiem que sigui el que hem de fer avui. Per això la nostra posició és molt clara, sí a estudiar i regenerar Vallcarca, sí a buscar un futur per aquest espai, però no a declarar avui d'interès públic aquest model concret. Primer estudis, alternatives, participació i garanties. I després, quan tinguem tota aquesta informació, que sigui aquest ple, qui decideixi quin model és realment d'interès públic. Perquè una cosa és declarar que Vallcarca té interès públic i una altra és donar carta blanca a un model urbanístic concret i avui nosaltres no estem disposats a confondre una cosa amb l'altra. També aprofito per dir-li a la senyora García que fa exactament, jo diria que uns 15 anys, el PP va estar governant justament en Sitges Grup Independent i Convergència i Unió, per tant aquí hi havia més vinculació política. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Més paraules? Senyora Pérez.
9: Gràcies, senyora alcaldessa. Coincidim en algunes coses de les que ha dit avui, senyora alcaldessa, però nosaltres tenim la capacitat de posicionar-nos sobre el model que volem a Vallecarca. Abans d'entrar en matèria, al nostre grup ens agradaria aclarir alguns aspectes. Per una banda, llegim a la documentació del ple la constatació d'un fet que ja van posar de manifest en el seu moment, quan van presentar al ple un informe que no servia de res. O sigui que el govern té per costum recriminar a l'oposició que sobrecarreguem administrativament quan fem segons quines demandes i vostès en el seu moment van fer tot un expedient de ple que no va servir absolutament per res i com a conseqüència un segon que és el que debatem avui. El segon punt que voldríem aclarir és respecte del que estem a punt de votar. L'Ajuntament demana a la Generalitat que defineixi què podrà fer, què es podrà fer a Vallcarca. Posteriorment, tal com entenem, el municipi podrà concretar encara més les activitats a la zona, per tant estem a l'inici d'un camí que encara no és definitiu. També és molt important explicar que el ple manté tota la capacitat de decisió i el govern conserva la potestat d'esmenar, condicionar i rebutjar el que calgui. El nostre grup votarà a favor d'aquest punt perquè entenem que el model extractiu ha d'acabar i la transformació d'aquella zona pot suposar una oportunitat pel municipi. Ara bé, el que volem allà no és qualsevol cosa i el model el tenim molt clar. No volem un nou nucli residencial sense cap mena de serveis a la ciutadania. Creiem que a Vallcarca s'hi ha de fer exclusivament activitat econòmica. No volem habitatges, tampoc d'HPO, perquè allà no hi ha serveis i està aïllat de la resta del municipi. I es podria viure com un desterrament el fet que et toqui un pis en aquella localització. Per altra banda, també hi ha el risc que si els habitatges són del mercat lliure facin augmentar encara més el preu del metre quadrat del municipi. Pel que fa a l'activitat econòmica, aquesta no pot anar físicament més enllà del que actualment ocupen les edificacions industrials. Respecte a l'entorn natural, que quan acabi l'activitat extractiva haurà d'estar renaturalitzat tota la part de les pedreres, s'ha de protegir i conservar, tant el marí com el terrestre. I aquest no pot patir les conseqüències de l'activitat econòmica que allà s'hi faci. Volem recuperar els espais naturals, protegir el nostre territori i ampliar el valor ambiental del parc al voltant de Vallcarca. Volem generar activitat econòmica, ocupació i futur, però no a qualsevol preu. Pel que fa al procediment d'aprovació del projecte que definirà exactament què s'hi podrà fer a Vallcarca, demanem que es faci un procés de participació ciutadana vinculant, en el que la ciutadania del municipi, de forma sobradament informada, pugui decidir si la proposta ha d'anar endavant o no. Exigim que aquesta activitat aporti més del que traurà del nostre municipi. Acceptem l'activitat econòmica però amb condicions. Qui ha de definir què es fa a Vallcarca ha de ser el govern municipal, amb el recolzament de la ciutadania. El procediment ha de ser àmpliament reflexionat i informat. Avui diem sí a obrir el debat, però no donem carta blanca a ningú. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Gallardo.
10: Moltes gràcies. Bé, nosaltres ja li avancem que ens posicionarem favorablement en aquest punt. El que passa és que per nosaltres aquest moment és complex. És complex de referir-nos sense que es posi més nerviós del que s'ha posat avui en aquest ple, perquè és molt greu la seva no postura, el seu no posicionament polític en un tema tan important pel nostre municipi com el futur de Vallcarca és d'una gravetat immensa. Miri, vostè avui en un període de tres ocasions ha intentat allò de manera intensa qüestionar-nos, especialment a mi, diu que sí, jo tinc una fixació. Jo abans de continuar li vull dir dues coses. Tinc una obligació, jo especialment, Mònica Gallardo, de fiscalitzar-la a vostè, de fiscalitzar l'obra de govern. I sap què passa? Que quan un porta 3 anys fiscalitzant el despropòsit, hi ha moments que és molt complicat. I a més, vostè menteix tota l'estona, senyora Carbonell. Avui ens està demostrant claríssimament davant dels ciutadans de Sitges que estan suportant aquest ple, segurament en molts moments insuportable pel que ens està mirant de fora, els està demostrant que vostè no té cap projecte, que vostè està aquí enganxada, que ha llegit aquest expedient com un tràmit administratiu, que és el que ha volgut vostè resoldre per no entomar realment el que ha d'entomar i el que ha de liderar com a alcaldessa de Sitges. De veritat vostè creu que després de 7 anys d'alcaldessa vostè no ens ha de dir res més, que la Generalitat ens demana, que nosaltres els hi hem dit, que hem afegit, però senyora alcaldessa, què vol vostè pel futur de Vallcarca? Vallcarca, de veritat que és incapaç de dir-nos penso, somio, anhelo, crec, m'agradaria que... Res de tot això. Portem 7 anys suportant clixés ideològics que no fan més que portar-nos pel pedregar. I vostè mateixa ha dit la transformació que volen fer. I vostè, senyora Carbonell, què vol fer? És la primera vegada a la història que un pla director ve de mans de privats. I ve de mans de privats perquè vostès no han tingut cap tipus d'interès, han defugit de totes les maneres que han pogut al debat públic d'aquesta qüestió, fugint d'estudi. Parlant que una altra vegada de sostenibilitat, en aquest cas ja no hi ha equipaments que ens puguin tirar a terra, però clar, si la seva sostenibilitat és la que hem viscut aquest cap de setmana, doncs ens fa molt patir. Per tant, nosaltres, encara que som dels que pensem que hi ha moltíssims matisos a parlar del projecte o de la proposta que fa aquest grup inversor, que per cert, sembla que estiguem parlant de coses obscures, al final són els mateixos que en aquests moments tenen la propietat i l'antiga explotació de la fàbrica de les Pedreres. Per tant, vull dir, no estem parlant d'aquest procediment estrany. Però vostè encara no ha dit que

0: Una fama, en fi, tenim una fama al Departament de Territori de la Generalitat que a mi a vegades em fa vergonya quan em venen a comentar alguna cosa. I vostè sap que vam intentar, bueno, no sé allò, passar l'expedient de qualsevol manera. Ja n'hi ha prou. I a més és que nosaltres, i jo no li penso consentir més que diem mentides i que diguem il·legalitats. El que no consentiré jo és que vostè em digui com ha fet en el punt del retiro dient que nosaltres vam cometre una il·legalitat dient que portàvem uns diners que no podíem portar i no sé què. Prou, senyora Carbonell. Prou de tirar patades cap endavant perquè té entre mans qüestions molt importants pel futur d'aquest poble. Si a vostè no li interessa, a la resta sí, i l'hem de fiscalitzar i hem de saber què vol fer perquè ens fa molt patir. Qualsevol cosa en les seves mans és un perill i vostè ho està demostrant dia a dia. Avui no he tingut ni una sola paraula de relat i de projecte per futur de Sitges. Ni una. Ni parlant de Vallpineda, ni parlant de res. És que de res. Només s'ha passat el ple atacant-nos a nosaltres. Atacant-nos a nosaltres. I ara ens dirà que dic mentides. Ja n'hi ha prou, senyora Carbonell. Digui que vostè no ho té clar i digui, mira, és que no ho tinc clar. No, soc una alcaldessa que fa 7 anys que estic aquí i no tinc clar què vull o em fa por dir el que vull. Però no comenci a utilitzar termes administratius perquè aquí la trista i dura realitat és que hem perdut 7 anys d'un govern que no té projecte i avui ho està demostrant amb un tema molt important i capdalt pel futur del nostre municipi. És igual que renaturalitzi, és igual que s'industrialitzi, però en qualsevol cas alguna cosa s'ha de fer exactament al contrari de la seva manera de treballar. No fer res de res, no fos cas que ens estresséssim. I hem de denunciar aquesta situació perquè és molt greu. Molt, molt greu el que està passant en aquest poble en les seves mans, amb qualsevol projecte, amb Vallcarca, amb el litoral, amb el Club Natació, amb el passeig de les botigues i amb tot el que tenen entre mans. Prou, afortunadament, el temps s'acaba. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Estem parlant de Vallcarca. Senyora Gallardo, sap quin és el seu projecte? Dir-me mentirosa. M'ha dit mentidera? No sé. Com a 30 vegades en aquest ple, com sempre. Jo no li diré que vostè és una mentirosa, el que sí que li diré és que falta la veritat moltes vegades. Però bé, és el seu projecte i és el seu objectiu, doncs fantàstic. És l'únic que ha dit, jo sí que no he escoltat cap projecte de vostè, només he escoltat ets una mentirosa, ets una mentirosa, és l'únic que he escoltat. Anem a parlar de la proposta que portem de Vallcarca. Primer, ho dic perquè també una mica per la gent que ens escolta o que està a casa mirant el ple. El dictamen aquest que portem no estem votant el model. No estem votant el model que volem a Vallcarca. De fet, si algú ha escoltat al principi la senyora Alonso i després la senyora García, ha sigut molt curiós perquè la senyora Alonso m'ha dit que jo ho defenso a mort, que m'he fet fotos i que he sortit a tot arreu defensant això, i llavors ha sortit la senyora García i ha dit i a vostè li fa vergonya portar això i s'amaga perquè vostè no ho vol portar. O sigui, si algú està escoltant això i no sap de què va, no saben exactament de què estem parlant, perquè aquí uns estan dient que ho defenso a mort i uns altres estan dient que m'avergonyeixo i que m'amago sota les pedres, en fi. No estem votant el model. Estem fent el que la Generalitat ens ha demanat. La Generalitat ens ha demanat que el ple es posicioni i estem fent el que diu la Generalitat. Ens sap molt de greu perquè més d'algú de vostès han dit portes molt de temps aquí sense fer res. Home, això ho van demanar el 17 de gener. El 17 de gener la Generalitat va fer una pregunta i el Departament Tècnic d'Urbanisme, no, home, es va esforçar bastant fent un document que jo crec que és força important, tècnic jurídic, que ajuda força al que s'està parlant. No hem estat perdent el temps. Aquí hi ha gent que ha treballat, que no els agradi el que diuen o que no els agradi aquest informe, doncs vale. Però no diguem que no han fet res, perquè precisament han estat treballant, precisament es va fer aquest informe. I després, el juliol del 2026, la Generalitat ens va dir no, porta al ple aquesta pregunta, i és el que estem fent. I nosaltres, com no estem votant el model, estem dient que la Generalitat engegui aquest PDU. Tampoc podem dir ara que si estem d'acord o no estem d'acord. Precisament, si no ho engeguen, no ho sabrem mai. Alguns de vostès han dit, bueno, doncs ja ho preguntarem i ja anirem. No, no, si la Generalitat no diu alguna cosa, potser la Generalitat ho engega i diu, doncs aquí no es pot fer res. No ho sabem encara. No estem votant el model. La proposta que estem portant és el que he llegit, els punts que he llegit, que és el que ens demana la Generalitat. Per tant, entenc i perfectament que alguns podem estar molt d'acord, altres no poden estar d'acord, però no estem votant el model. I això vull que quedi clar. I jo en cap cas he demanat perdó. Jo el que he dit, amb prudència, això és un tema important per Sitges, amb prudència, jo vull escoltar a tothom i respecto les opinions de tothom. Jo entenc que el Partit Popular potser no vol escoltar, depèn d'aquí, però jo sí que vull escoltar a tothom i amb prudència portem aquest document que ens ha demanat la Generalitat i que a més nosaltres afegim per responsabilitat i per prudència

0: doncs que ens signifiquem més enllà de la pregunta que ens fa la Generalitat. I ja està, i quan arribi la Generalitat, doncs ja dirà, i com crearem, si això s'aprova, com crearem una taula de seguiment, doncs podem fer les preguntes que calguin. Però repeteixo, no estem votant el model, eh? No estem votant el model. Aquí només estem votant que això arribi a la Generalitat i iniciï aquest pla director urbanístic, que respecto perfectament qui digui, pues jo no vull que ho iniciï, pues exacte, per això ho portem a votació. Qui vulgui que això comenci, pues que voti que sí, i qui vulgui que això ni tan sols s'iniciï, que voti que no, i ja està. No, és una actuació absolutament normal i democràtica. I perdoneu que repeteixi, eh? Aquí hi ha un informe tècnic jurídic que va portar un temps, home, i un respecte també per la gent que l'ha fet, perquè evidentment que sí que és important. Tenim un segon torn de paraules. Endavant. Senyora Alonso.
1: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, jo és la primera vegada i que em congratulo que el senyor Tubau i jo quasi generalment estem a pols oposats. L'altre dia vam estar parlant per telèfon i bastant de temps amb una conversa molt agradable. Estem d'acord amb això. Jo el que voldria puntualitzar i el que els voldria dir és al marge de si aquest projecte anirà on anirà, si serà un projecte d'urbanització amb vivendes o serà un projecte d'urbanització en forma de ciutat de negoci, per dir-ho d'alguna forma, que han comentat també uns companys, pensem en una sèrie de coses molt importants que es necessitaran. A veure, què és el que passarà amb l'aigua, per exemple, tant si posem vivendes, urbanitzacions de vivendes, com si posem locals de negoci o una ciutat de negoci, es necessitarà aigua potable, aigua de boca. Llavors, perdó, no aigua de boca, aigua pues, per les dutxes, etc. D'on vindrà això? D'una desalinitzadora. On es posarà? Allà a Vallcarca. Quina dimensió té una desalinitzadora aproximadament per 2.700 vivendes cada vegada que es facin? Pues gairebé serà tan gran com Vallcarca. Llavors tenim un problema. Al marge d'això, les aigües residuals, és que no està preparat. Deixem Vallcarca com fa 100 anys, desmantellem tot el que hi ha, la cimentera, tot, tornem a renaturalitzar, exigim que aquestes empreses que han estat fent extraccions d'àrid durant tants anys inverteixin els 30 milions d'euros que es van comprometre i que tenen signats i que deixin en pau Vallcarca i que deixin en pau els veïns de la zona que ja bastant han patit i patim tots. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Més paraules, senyora Gasulla.
2: No.
0: Ah, no, senyora García.
3: Senyora alcaldessa, no faci aquest joc tan trist de que sí, respecte per la que tinguem respecte per la gent que ha fet l'informe. Home, tot el respecte del món, gràcies a Déu tenim els tècnics en aquest ajuntament. És que si no fos per ells, bueno, aniríem, no sé, aniríem amb una espardenya i no sé com aniríem. Gràcies a Déu que tenim tècnics, però escolti'm, no faci aquest joc tan brut. Jo els respecto absolutament, repeteixo, sort tenim d'ells, no? Diu vostè, és que sí que ha demanat perdó. Vostè s'està justificant, ja no sap quines paraules fer servir per explicar que finalment és que realment és que l'estaven apretant tant que a vostè li han posat un ultimàtum. Senyora alcaldessa, expliqui la veritat. Més enllà de que vostè fes fotos no sé quan fa o el que sigui, vostè fa molts anys que l'estan perseguint perquè presenti això. I això ho sabem tots els partits, eh? Tots. Se l'està perseguint perquè vostè s'està escaquejant amb aquest projecte, perquè no vol donar la cara, perquè no té consens en el seu govern, perquè no té ni govern ara ja. Clar, és que llavors és que no com ha de portar? Però a vostè li han posat un ultimàtum. 30 de setembre. Si això el 30 de setembre no passava per aquest ple, senyora alcaldessa, marxaven d'aquí. Home, no, diguem, no cal dir-ho tan clar, o sí? O sí? I per tant ara no vingui doncs, que la seva voluntat és que... No. I vostè ha demanat perdó perquè està obligada a portar-ho, perquè ja no sap per on sortir-se'n. I diu també... mira, és que vostè ho ha explicat com si fos el barri Sésamo, això. I clar, estem parlant d'un projecte de 450 milions d'euros que pot donar lloc a milers de persones. A milers de persones. Que les 2.700 habitatges inicials previstos els volen negociar, perfecte, fantàstic, probablement aquesta no és la xifra que necessitem, però escolti'm, no s'escaquegi d'això, que és un projecte d'un abast extraordinari, d'unes dimensions terribles, i vostès, que són tan verds i tan ecologistes i tan no sé què, doncs bueno, doncs escolti'm, 30 de setembre, eh? Obligada a portar-ho i no ens digui que la Generalitat ara resulta que al cap de no sé quan és que ens ha dit que ai, ara és que resulta que hem de posar... No, per favor, siguem una mica més seriosos. Vostè és l'alcaldessa d'un municipi de 35.000 habitants, amb una inversió, amb uns promotors que té, que li estan dient que tenen un projecte interessantíssim. I fa anys que li van a darrere. I vostè, ai, mira, el barri Sésamo, no? Home, sincerament, sincerament, jo crec que com a sitxatans mereixem una alcaldessa que estigui a l'alçada també d'aquestes circumstàncies.
0: Més paraules, senyor Gilabert. Yep.
2: Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Però és veritat, és que vostè ha estat marejat. Però també li diré una cosa, i la Generalitat també. Perquè aquí el que ha passat és que vostè per la inacció no ha fet res. Llavors li ha passat la pilota a la Generalitat i la Generalitat tampoc ha pres cap decisió i ara li ha tornat a vostè la pilota. Però vostè té de prendre una decisió. I aquesta decisió ha vingut en l'últim moment. En l'últim moment. Avui és l'últim dia. Avui, si no es pren una decisió, que no és cap decisió vinculant, és una decisió de que això continuï el seu estudi i la seva tramitació. Perquè si avui no s'aprova això, se'n van. I quan diuen, no, és que volem que continuï igual o que es retornalitzi, què volen fer? Que es mantingui una cementera? Algú ha passat pel Barcarca? De veritat volen que això quedi així? De veritat que no? De veritat que es vol una transformació i una transformació tecnològica, una transformació que sigui de creació de llocs de treball, una transformació que creï habitatge i una transformació que creï també serveis? I senyor Alonso, quan vostè diu, no, és que d'on vindrà l'aigua? No, l'aigua, la llum, el gas... Vostè quan veu un solar, vostè veu allà aigua? Vostè veu allà llum? Vostè veu allà gas? No sé d'on surti vostè, perquè jo no he vist mai, en cap promoció urbanística que ja estiguin les instal·lacions d'aigua, de gas i de llum. Per què? Perquè això és una de les qüestions que es tenen de fer de la urbanització. M'explico o no? Llavors, el que vostè ara s'ha apuntat aquí a un discurs que no porta enlloc, que no porta enlloc. El que passa és que jo crec que a vostè, tirant de Vallcarca cap a Sitges, no li interessa res.
0: Més paraules, senyor Tobau.
4: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, continuant una mica amb el fil d'abans, no? Com podrem donar serveis a Vallcarca si no són capaces de donar serveis a botigues, a Garraf i altres barris de Sitges? Vull dir, és que no hi ha per on agafar-ho. I mirin, tenim una oportunitat. Una oportunitat de, com deia abans l'Andreu Bosch, de tenir un parc natural sense cimentera ni pedreres incorporant al litoral al parc, o un macroprojecte especulatiu amb platós per allà enmig que se semblarà més a Marinador que una altra cosa. I després una altra cosa, fem una consulta vinculant, s'ha de fer una consulta vinculant sobre aquest projecte. Per altra banda, també ens agradaria el posicionament del govern. Volem saber què pensa el govern. O estan al costat bo de la història, o sigui, amb les esquerres de debò, o estan a favor del pelotasso. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Més paraules, senyora Gasullà.
5: Sí, moltes gràcies. No, potser jo no vaig errada, però ara li donaré un aclariment que ens van fer ahir, justament. El punt es diu aprovació de la declaració de l'existència d'un interès públic urbanístic per al municipi de Sitges de la proposta, no d'una proposta, sinó de la proposta, que és aquesta que portem. Però davant del dubte, alcaldessa, jo li voldria dir, ahir directament amb el senyor Artigas li van preguntar, si féssim un canvi de PDU, què passaria amb tot el procediment? Vam posar com a feres, perquè van dir, evidentment, el procés s'aturaria i tornaria enrere. Per tant, no anem a aprovar un PDU qualsevol, anem a aprovar aquesta proposta. Per tant, vostè no està dient la veritat. Qualsevol cas, nosaltres el que diem és el següent. Nosaltres pensem que la comissió no es pot limitar a introduir ajustos a una proposta presentada. Ha de contemplar diferents escenaris de futur, des d'una alternativa centrada a la restauració ambiental i patrimonial, un parc de memòria industrial i una porta al parc del Garraf, un model basat en l'economia verda, una opció que sigui mixta amb activitat econòmica, però una reformulació profunda d'aquest PDU, sobretot perquè nosaltres... Aquesta és la proposta que es porta a l'aprovació, que es declari d'interès públic. I a més... Torno a insistir, es tracta de saber quin model de Vallcarca respon millor al que és l'interès general. I com deia, la participació ciutadana ha de ser amb un compromís municipal d'impulsar un procés que està molt bé i que està molt bé que l'hagin incorporat, però ha de tenir lloc mentre les alternatives encara estiguin obertes. No hauria de limitar-se a presentar un projecte definit i recollir-ne observacions. La ciutadania hauria de poder conèixer diferents escenaris, els costos, els beneficis, les conseqüències ambientals i territorials, quin model d'habitatge es planteja en aquest PDU. En fi, un procés que es podia estructurar en diferents fases i estem donant alternatives. Per tant, nosaltres, evidentment, votarem en contra en tots els arguments que hem donat. Gràcies.
0: Més paraules, senyor García.
6: Sí, aquí tothom té informació, tothom ha parlat, però la realitat és que quantes reunions han tingut vostès per parlar d'aquest tema a la Generalitat de Catalunya? Quantes vegades s'han reunit vostès amb el govern per parlar d'aquest tema? Mira, nosaltres no estem per salvar el govern ni molt menys, però hem de fer memòria i hem de parlar clar del que ha passat. A l'inici del 2024 es va presentar un projecte, recordaran vostès, alguns de vostès estaven en aquest projecte, aquesta presentació de fer un centre d'esbastellament de vaixells aquí, al govern d'Esquerra Republicana, de Pere Aragonès. Es va anunciar un projecte de desguace de barcos en Vallcarca. I això es va autorar, es va dir que no i va quedar en un calaix. Després, al setembre del 24, es va fer una altra proposta per part dels promotors actuals. Nosaltres tenim tres projectes que han presentat els promotors actuals des del 24 fins ara. Tres projectes totalment diferencials. I nosaltres hem fet quatre reunions, la darrera, l'1 de setembre, amb el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya per parlar d'aquest tema. I el que estem parlant aquí és de dir-li a la Generalitat que presenti una proposta a l'Ajuntament, que és el que té que decidir. No estem parlant de cap projecte en concret, cap, ni d'habitatge, ni de platons, ni de res. No estem parlant d'això, estem parlant de demanar-li a la Generalitat per part dels grups que aprovin aquesta proposta, que faci un projecte, un pla director urbanístic en aquest espai. I en aquest director urbanístic es podrà presentar aquest projecte o qualsevol altre. I després la Generalitat farà una proposta a l'Ajuntament. I serà l'Ajuntament, no el govern, com ha dit, no sé que està un dels meus companys, no serà el govern, serà l'Ajuntament el que decideixi si tira endavant aquest projecte que passi a la Generalitat. I això sí que estem parlant avui, no estem parlant de res més. No estem parlant ni d'habitatge, ni de quants pisos d'APO, ni de platons, ni d'aigua, ni de llum, ni de res. Estem parlant de demanar-li a la Generalitat que faci un pla director urbanístic perquè l'Ajuntament de Sitges no té capacitat de fer un PDU d'aquesta magnitud. I aquesta és la realitat, i no donem més voltes. Estem parlant d'això, de demanar a la Generalitat que faci la feina que des de Sitges no podem fer. I a partir d'aquí, una vegada que això estigui acabat, que passaran 1, 2, 3, 6 mesos, un any, 2 anys, ja parlarem i ja decidirem. El que estiguin, senyor Tobau, que segurament vostè i jo no estarem, el que estiguin, ja decidiran. Però estem parlant d'això, no estem parlant de res més. No estem parlant de res més. I quan volem parlar i si necessitem informació, el que hem de fer és anar a buscar-la. Si aquest govern no dona la informació... Tant vostè, senyora Gallardo, com jo, podem anar a la Generalitat i que la tindrem. I vostè, senyora García, també. Segur. Si aquest govern no dona la informació, ja anirem a buscar-la. I això és el que hem de posar sobre la taula. Perquè al final que cadascú dels grups que estan aquí està dient una història diferent. Aquí han sortit aigua, han sortit pisos, han sortit platons, han sortit no sé quantes coses. Però no estem parlant d'això. Estem parlant de dir a la Generalitat que faci la feina. La feina que nosaltres no podem fer. Aquesta és la realitat. Res més. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Més paraules... Més paraules, Jan? No? No, perquè si no anirem a al·lusions per al·lusions. Doncs, per tancar, tornem a dir, no estem votant el model. Evidentment, el govern, si ho porta això, és perquè votarà a favor, si no, no el portaríem. I tornem a repetir. A mi ningú m'ha fet un ultimàtum. A mi m'estranya que hi hagi partits polítics que funcionin a través d'ultimàtums que els fan els privats. Aquí tothom hauria de treballar per l'interès general, no perquè algú et faci un ultimàtum. Per què ho portem això aquí? Ho torno a repetir per si no ha quedat clar. El 16 de juliol del 2026 va tenir entrada un ofici de la Comissió Territorial de Catalunya que requeria a l'Ajuntament que adopti un acord de ple. El 16 de juliol la Generalitat ens ho va dir. Home, tampoc és tan... Si ho portem, perquè ho portem? Si ho portem tard, perquè ho portem tard? Si ho portem aviat, perquè ho portes ara? A veure, el 16 de juliol ens ho van demanar. Home, potser el 30 de juliol l'haguessin pogut portar? Home, era una mica just. Ja no ens donava temps perquè la informativa és entremig. A l'agost és inhàbil, ho hem portat al primer ple que ho podíem portar, però no perquè ningú m'ha dit que el 30 de setembre, perquè igual anava a l'octubre, perquè ens ha donat temps de portar-ho ara. Fantàstic. Com ha dit, és que és exactament això. El que estem dient, i evidentment, un privat, el propietari, pot demanar el PDU, pot demanar que allà farà el que vulgui, el que sigui, el que vulgui no, el que li deixin fer. Perquè a més qualsevol modificació del planejament urbanístic ha de passar per un ple. O és que es pensen que això entrarà demà i demà començaran a fer obres? Això, vamos, això ha de passar per un ple, la planificació urbanística, la modificació urbanística. Nosaltres, el ple de l'Ajuntament és qui decideix. No ho decideix cap privat ni ningú que faci ultimàtums, només faltaria. Aquí començaran. Nosaltres sí que estem d'acord perquè la Generalitat ens ho ha demanat. Clar que podria dir, mira, és igual, m'ho ha donat la Generalitat, no ho portaré. No, jo crec que tinc la responsabilitat que si la Generalitat m'ho demana, de portar-ho en un ple. I evidentment el govern votarà que sí, perquè si no, no ho portaria en un ple. I perquè entenem que això, que comenci a caminar, que s'ho comencin a mirar, i ja diran en algun moment. Vostès pensen que quan comencin a demanar les sectorials amb un informe negatiu de medi ambient, diran, ah, és igual, i això tirarà endavant? O amb un informe negatiu d'habitatge o de qui sigui? S'ha de fer, o sigui, hi ha moltíssima tramitació, com ha dit el senyor García. Jo no sé fins a quin punt aquí, qui ho veurà, això del ple municipal. Per tant, no estem parlant del model, no estem aprovant ja el que es farà avui a Vallcarca, estem demanant, com alguns també han dit, que comenci aquest pla director i, evidentment, alguns o algunes estem d'acord que a Vallcarca alguna cosa s'ha de fer, perquè actualment hi ha una fàbrica que s'està caient a trossos i evidentment, jo personalment penso que no és bo per Sitges i que no és bo per ningú. Dit això, passem a la votació d'aquest punt. Que recordem que això és... Un moment, que no sé on el tinc. És el punt... Mare meva. El punt número 14. Falten totes. Que diu el següent. Aprovació de la declaració de l'existència d'un interès públic urbanístic pel municipi de Sitges, la proposta de pla director urbanístic d'ordenació de la cimentera de Vallcarca. Vots a favor.
7: Vots a favor.
0: Vots en contra.
7: 4 vots en contra.
0: Abstencions.
7: Cap. La proposta queda aprovada.
0: Ah, perdó. Moltes gràcies. Farem una aturada ara de 10 minuts. Gràcies.

0: A veure. Ah, tu, au. No reprenem el ple, perquè farem com abans, que hem deixat parlar, perquè de fet ens queden 8 mocions i per tant ens falten unes 3 o 4 hores de ple encara. Ens han demanat els veïns de les dues que han vingut a parlar si podíem parlar abans. Recordo que després sí que hi ha encara alguna altra persona que havia demanat la paraula, que no sé si està aquí. No? No. Per tant, potser sí que haurem d'esperar. Per tant, fora del ple, deixem que, tal com diu el Ron, deixem que ells facin la pregunta que volien fer. Els recordo que primer han de parlar... Tenim aquí el micro? Vale. Han de parlar aquí en el micròfon, han de dir el seu nom, si, amb qui representen, si ven representació d'algú. Tenen 3 minuts aproximats, si en principi demanem que es compleixi, 3 minuts per exposar la seva pregunta. Nosaltres contestarem. I no hi ha dret a rèplica, ho dic perquè llavors no... I llavors després reprendrem el ple allà on l'hem deixat. Jo tenia aquí anotada la pregunta que volíem fer, però... Bueno, endavant. Endavant la persona que vulgui fer la pregunta. Digui el nom, més que res perquè quedi gravat, el nom i en qui representa.
1: Començo jo? Sí.
0: Bueno,
1: hi havia 5 persones, em sembla.
0: No, és que només heu demanat el de les botigues. Clar, els altres vindran, han dit que vindran al final del ple.
1: Vale.
0: Sí, sí, no, tenim 2, no, 5 no, han vingut ja al matí. Ai, a les
2: 3
0: i mitja.
2: De...
0: Ens queda una persona, la Mònica Leiva, que crec que no hi és, no? Per tant, haurem d'esperar quan acabem el ple. Vale, doncs endavant.
3: Hola, sóc el Javier Valdés, sóc el president de la Federació de Veïns d'Associacions de les Botigues de Sitges. I bueno, nosaltres el que volem saber és, bueno, les botigues crònicament, històricament, tenim una deficiència d'infraestructures, de serveis, ara tenim el tema del passeig marítim que està parat i no tenim cap informació ni se l'espera de moment perquè no portem setmanes amb el passeig marítim arriba. I volem saber què passa amb les nostres escoles, els nostres nens, si poden anar si podrem, la gent de botigues pot anar a l'escola lliurement perdoneu, que m'he posat nerviós. tenen un accés a un servei d'escolar, de transport, de taxi, si això es podrà millorar. Tenim problemes de connexió amb el casc, amb el nucli. Perdona, és que estem una mica baix, em costa. Es pot pujar, perquè si no estic així i ja m'està costant. Que estic mirant cap avall. Vale. Vale, gràcies. Bueno, més que prou, bueno, el que estàvem dient, volem tenir les botigues crònicament no tenim els serveis ni les inversions que necessitem. Volem saber si els polítics d'alguna vegada comenceu a parlar constructivament, no a variar-los sempre, en no aportar solucions a un barri que portem anys i anys i anys demanant serveis molt bàsics, com a vegades que hem demanat zona blaves durant les obres i no s'han tingut perquè dieu que no hi ha diners, o s'han demanat neteja de les zones que després de les danes i després de les diferents tormentes pues, tenim fang que tenim des de l'any passat, des de la dana d'octubre, tenim clavegueram que no està operatiu perquè està ple de sorra, de plantes, tenim vegetació pròpia, hi ha una fauna als clavegueram de les botigues que portem ja des de l'any passat amb l'última dana demanant, en aquesta dana hem tingut ara tormenta i els clavegueram no funcionàvem, o sigui, tampoc tenim inversió en clavegueram útil perquè el que tenim és un de drenatge, no hi ha clavegueram connectat a les botigues, mai s'ha fet una inversió per arreglar aquest tema. Tenim una parada de MET d'autobús que la tenim al CF2 perquè l'altra l'han posat al repenat, que la gent de cadira de rodes no pot accedir, tenim veïns amb cadires de rodes que no poden ni accedir a la platja perquè no hi ha accessos, ni poden accedir a les parades d'autobús perquè tampoc el camí que hi ha, que és de terra, amb arbres, amb rames, amb ferros, és impossible de fer una bona. Tampoc té aquestes parades no tenen tampoc una protecció solar, no tenen per asseure's, la gent s'acumula quan plou el fang que hi ha a aquesta zona. Pues bueno, falta una miqueta més de que intenteu fer una miqueta més de criteri a les botigues. També com esteu veient, hi ha un moviment que vol fer que les botigues se'n vagi a Castelldefels. Això crec que és culpa de tots els polítics que esteu aquí avui. Sí, al final el fracàs polític que heu tingut ha fet que els veïns no vegin altra solució que no sigui anar-se cap a Castelldefels. Per mi això és una autocrítica que hauríeu de fer de per què hem arribat a aquest punt. Va, pues ja està. Sí.
0: Just, moltes gràcies. Bé, de... Bé, evidentment, jo tenia notat que el que us interessava avui, el que veníeu a parlar era els veïns de les botigues volen expressar el nostre malestar per l'aturada de les obres del passeig marítim, volem informació actualitzada de l'estat de la licitació i demanar que reprenguin el més aviat possible. Això és el que m'he preparat jo. Entenc totes les demés reivindicacions i que en són moltíssimes i evidentment seguirem parlant i podeu venir en qualsevol ple i amb la gent de la plataforma Castelldefels, però Castelldefels també hem parlat, vull dir que cap problema de reunir-nos quan vulgueu. Com bé sabeu, aquestes obres, és veritat, s'han aturat. En el moment que va passar, nosaltres, quan ens ho va comunicar des de la demarcació de costes, nosaltres immediatament vam preguntar, perquè ens ho van dir per no un mitjà molt per WhatsApp, diguem, vam dir què passa, que està tot aturat, i ens van dir no, és veritat que tenim problemes administratius, i vaig demanar que m'ho passessin per escrit, i evidentment em van dir el que ja hem dit algunes vegades i hem tret una nota de premsa explicant-ho. El que ha passat és que les obres aquestes es feien amb uns fons europeus, igual que el tram que vam fer nosaltres, que nosaltres el vam fer i vam complir, diguem. Aquesta obra el 30 de juny havia d'estar acabada perquè els fons europeus, si el 30 de juny no compleixes, o has de tornar els diners o has d'aturar-ho. Ells en aquest cas han aturat les obres. Per què? Perquè ara han de fer una tramitació nova, han de disposar d'una partida pressupostària diferent als fons europeus i per tant això estaven acabades. Quan ens van dir això, evidentment que ens va molestar molt perquè és una obra que ja, amb el que ha costat que la fessin, doncs és una obra que no estem molt satisfets de com ha anat al final, però vam demanar al Ministeri que vingués algú a explicar-ho exactament què estava passant i ens van confirmar que vindria la senyora, l'Anna Fernández, que és la persona que ha estat allà cada dia amb les obres i que és la enginyera, la que porta l'obra, i ens van, en principi ens van dir que cap problema, que vindria, però després, tal com us vaig comunicar, a últim moment es van retirar i van dir com no sabem quin dia tornaran a reanudar-se les obres, no volem venir a donar explicacions fins que no les tinguem més clares. I així mateix m'ho van dir per escrit, vull dir, no és que per si algú diu que no, que menteixo, que no dic la veritat, és per escrit. Que avui, i de veritat que tinc també el WhatsApp, avui, evidentment, ahir, jo ja vaig estar intentant contactar, però avui he pogut contactar amb el secretari d'Estat, el senyor Hugo Morán, i precisament per diverses coses de costes, perquè tenim bastants problemes amb el Miteco, i precisament li hem dit aquest tema. I m'ha dit que això no va per Consell de Ministres, imagineu. No és que vagi el passeig de les botigues, va el tema del canvi, de que com és un fons europeu, ara ho hem de canviar. I ara, bueno, ara no, però aquesta tarda, ara fa molt poc, perquè jo li he preguntat aquest matí a la demarcació de costes, li he dit, teniu novetats? Perquè l'he parlat amb el senyor Morán, que semblava que em deia que això possiblement es podria arreglar, li he preguntat si tenia novetats, no m'ho deia, i ara mateix m'acaba de... Bueno, ara no, me l'ha passat exactament a les 20:22, o sigui, fa una hora, me ha dicho la Aurora, parece que sí, que hay buenas noticias desde Madrid, que podemos ya empezar a reanudar la obra, arreglando todos los papeles, la obra de las botigas, y en cuanto sepa el día exacto, te lo digo. O sigui, que les obres es tornen, han pogut solventar el tema aquest, que és un tema administratiu pur i dur. És, jo ho feia amb aquests diners i ara ho he de fer amb uns altres diners, i per tant, jo això ho entenc perfectament, la tramitació és complexa i és diversa, però almenys ens han garantit que ja ha passat pel Consell de Ministres, que ho han autoritzat, perquè a mi em feia una mica de por això, sincerament, quan em va dir, és que no sabem quan es reanudaran, em feia una mica de por. Per tant, ara, bueno, aquesta tarda mateix ens ho han confirmat. De fet, és veritat que jo amb el secretari d'Estat li he dit, escolta'm, jo tinc aquí un problema de fa temps, aquesta obra està costant moltíssim, he de donar una resposta ja, i bé, almenys han anat ràpids. Per tant, de seguida que em diguin el dia, que comencen, ells em diuen que podem empezar ja per reanudar l'obra. A mi em van dir que ells, la seva intenció, evidentment, era acabar abans que acabés l'any. El que passa és que, bueno, ara em feia una mica de por, però jo entenc que aquestes obres han d'acabar abans que acabi l'any i estarem a sobre com hem estat sempre. D'acord? I seguim parlant. Sí. per WhatsApp o per correu i ni que siguin dius, ok, d'acord? Moltes gràcies. És la senyora Leiva? Vol parlar ara? No, home, hem deixat a tothom parlar abans avui ja, perquè ens falten moltes mocions, ens falta com 3 o 4 hores de ple. Ara no estem en el ple. No? Ho fem? Vinga. Per això, vinga.
2: Gràcies. Vale?
0: Bueno. Bé, vostè ja sap... Vostè ja sap com funciona, perquè crec que ha vingut alguna altra vegada, no? Diu el nom, a qui representa, 3 minuts per parlar, contestem i no hi ha rèplica. Eh? Com? No t'entenc ara. Ah, sí, sí, sí.
2: Okay.
0: Esperem a que marxin...
2: Bueno. Ah, sí. Sí, sí, cap problema.
0: Baixem el volum, si no, no l'escoltem bé.
2: Ja? Hola. Soc la Mònica Leiva, represento el que és el veïnat del carrer Carreta amb un cent Fèlix Clarà. És una pregunta repetitiva cada ple de l'Ajuntament i li demanem sempre el mateix, claritat, sinceritat i cap mentida. ¿Vale? Nosaltres ens agradaria saber com està ara i que ens digués la veritat en quin punt tenim la sauna. Jo vaig mantenir una conversa amb el propietari de la sauna, fins i tot vaig entrar dins, em va ensenyar a la primera planta. He de dir-li que de gimnàs té ben poc, perquè va comprar, perdó, però 3 bancs d'aquests, possiblement que compres al Decathlon i el pots posar a l'habitació de casa teva. Llavors, estant allà parlant amb ell, van venir pues, com 2 vegades uns senyors preguntant per la sauna, no pel gimnàs. ¿Vale? Llavors, per molt que ell deia que ara el punt que estaven era que tancaven perquè volien que un jutge els digués si podien obrir com gimnàs, no com sauna, la gent allà va a lo que va. M'agradaria també saber en quin punt estem, des que aquest dilluns passat van entrar al local, va tenir que venir la policia. Actualment està precintat, però amb els panys de la porta sense res, o sigui, sense precintar, amb la qual potser, com vostè va comentar en l'últim ple, potser han anat a recollir el bolso, no ho sé. ¿Vale? Llavors, una cosa que personalment em va fer molt de mal va ser que vinculés aquest tipus de negoci a gent malalta de càncer, molt lleig, ¿vale? Molt lleig. Llavors, jo no crec que una sauna estigui perquè vagin gent malalta. Ho trobo una falta de respecte bestial, però bestial. Llavors, José sí que em va comentar que havien exercit el que era el dret a la compra del local, sí que va comentar que sí que ell es retiraria si el veïnat no el volíem, però que tinguéssim en compte a qui li vendria el local. Llavors trobo una cosa molt delicada, però molt delicada. Ja li dic, m'agradaria saber en quin punt està l'Ajuntament i sobretot digui'ns la veritat, perquè sembla que ens vengui fum a tots i tots estem contínuament vigilant aquell carrer, tots. O sigui, jo crec que fem més feina de la que fan vostès, que és zero. Zero. Vale? Llavors, no sé què més dir-li. Això, veritat, sisplau.
0: Una consulta només. Quan ha dit això, que he parlat amb el propietari, és que no ho he entès molt bé. Amb el propietari.
2: Amb el propietari.
0: Però amb els llogaters també, entenc.
2: No. O sigui, els llogaters,
0: quan va entrar dintre, va entrar...
2: Els llogaters, o sigui, a mi em van agafar al carrer.
0: Els llogaters o el propietari?
2: Els que eren llogaters ara són propietaris.
0: Ah, sí?
2: Sí. Llavors jo venia de passejar el meu gos, em va dir el meu nom, em va dir, Mònica, vull parlar amb tu, estic parlant amb tots els veïns del carrer i els vull ensenyar la sauna. Llavors, va dir al local. Jo vaig anar a casa meva a deixar el gos i vaig entrar a la sauna. Llavors, per això, o sigui, només vaig veure la primera planta, que en teoria és és on pot fer el negoci. Però bueno, crec que vostès haurien d'haver fet la visita cultural, no? O sigui, per saber com està tot. Llavors havien retirat el que eren els seients d'avió, els havien deixat en un racó i han comprat, ja li dic, de Decathlon o on sigui, bueno, tres bancs. Sí que em van dir que havien agafat i havien obert al juny per silenci administratiu de l'Ajuntament. Vale? I que havien fet classes de zumba, que òbviament habran zumbao, però no fan la zumba que fem tots normalment. Vale? Què més li puc dir? Ah, jo li vaig dir, li vaig aconsellar que sisplau obrissin un gimnàs normal, que possiblement aniria amb els veïns allà. Em va dir que, bueno, que obriria com a gimnàs sempre i quan no molestés estar al costat d'un gay. Perdó, jo no tinc cap problema amb estar al costat d'un gay. Jo el problema el tinc que això sigui un niu de drogues i de prostitució. Jo personalment no estic acostumada a viure entre això. Qui ho estigui, de conya, que s'ho emporti a sota de casa seva. O sigui, però al costat de casa meva, no.
4: Moltes gràcies. A veure, ara li contestarà la regidora. Dir-li una cosa, vostè diu no em digueu mentides, tot el que li diguem nosaltres està per escrit. Vostè com a veïna té dret a demanar la informació aquesta, tot està per escrit. Quan ha anat la inspectora a mirar-ho, quan hem l'ordre de precinta, tot... No, però jo li dic, el que li diguem nosaltres, tot el que li diguem està per escrit, tot, perquè l'administració no fa res. Si jo li dic que la inspectora ha anat, i ha vist el que ha vist, està apuntat i està escrit, i ha dit tal dia va anar i va veure això, i vostè, i li recomano com a veïna i com a persona interessada, pot demanar i pot sol·licitar informació de tot el que hem fet, i tot el que diguem aquí és el que tenim escrit, per això dic que no ens ho inventem ni són mentires, perquè està per escrit, d'acord? La regidora li dirà en quin moment està.
5: Ups, ara. Bona nit, més que bona tarda. Gràcies per la seva paciència, són les 21:25, però bueno, li donarem resposta. Jo voldria fer-li un petit resum de totes les actuacions que s'han fet. Voldria recordar les dues inspeccions policials que es van fer a les instal·lacions, en les quals es van detectar l'ús d'espais i instal·lacions no autoritzades, com a una sauna i un bany turc. I es van fer les actes corresponents i formen part de l'expedient. Posteriorment, en revisar la documentació que van presentar per iniciar una nova activitat com a gimnàs, els serveis tècnics hi van detectar deficiències molt importants i per aquest motiu, el 17 de juliol es va deixar sense efecte la comunicació d'activitat i es va ordenar el cessament immediat, 17 de juliol. El titular va presentar un recurs i posteriorment va comunicar el cessament voluntari de l'activitat no autoritzada. Llavors, finalment, el 7 d'agost, es va precintar el local que actualment es troba tancat. Els serveis tècnics jurídics estan estudiant la documentació presentada perquè van fer un recurs. Pel que fa a l'activitat, cal recordar que una sauna, i volem recordar-ho una vegada més, no està admesa urbanísticament en aquest emplaçament, mentre que un gimnàs sí que ho està. Per tant, si el titular vol obrir un gimnàs, haurà de complir tots els requisits tècnics i legals exigibles, inclòs l'aïllament acústic. Tot i que el local està precintat, es pot autoritzar un aixecament temporal del precinte per un motiu justificat, que és el que va succeir aquest dilluns quan es van fer totes les proves d'aïllament de so i s'ha tornat un altre cop a precintar. I crec que queda només un veí per fer la prova perquè aquest dilluns no hi era. Correcte. Bueno, jo no ho volia dir, però vull dir que aquesta informació, vull dir, nosaltres ens hem posat en contacte amb cadascú dels veïns per arribar, per quedar en un acord quin dia podíem fer aquesta prova. I tornem al mateix, està precintat, torna a estar precintat. I aquesta actuació, sobretot, de comprovació, no implica autoritzar l'activitat de gimnàs. I en aquest punt són molt clars. Si posteriorment es comprova que l'activitat que es desenvolupa no correspon a la comunicada o autoritzada, l'Ajuntament actuarà d'acord amb la normativa, amb el corresponent cessament de l'activitat, precinte de les instal·lacions i, si s'escau, incoacció de l'expedient sancionador. I aquesta és la situació a dia d'avui, 30 de setembre.
4: Vale, gràcies, Cristina. No hi ha dret a rèplica, com hem dit, però que quedi clar que el que la sauna, que deien que no era sauna, però que sí que era sauna, evidentment no ho poden fer. Han demanat una petició nova de gimnàs. No tenen encara la llicència d'activitat perquè han de complir amb tota una sèrie de requeriments, però és que, a més, els obligarem a restituir tota aquella obra que van fer sense permís, que això és un altre expedient, diguem. Vull dir que, bueno, que això va per llarg, però no tenen llicència d'activitat i n'hi ha un precinte, és veritat, i és veritat que encara que estigui precintat, si un vol entrar, vol demanar no sé què, però és per fer unes coses concretes, evidentment no per obrir. No poden obrir un precinte per, diguem, perdó, però per la cara, perquè això evidentment els podríem sancionar, però que quedi clar que la llicència d'activitat encara no està admesa perquè no han complert per ser gimnàs i que han de restituir totes les obres que van fer de manera il·legal, que això serà l'altre expedient. D'acord? Vale. Segur. Moltes gràcies. Molt bé. Avisem a la interventora. Ah, comencem? Molt bé. Doncs continuem amb el ple ordinari. Continuem en el punt on ens havíem quedat, que és... les propostes dels grups polítics municipals. Comencem pel punt número 15. Proposta d'acord que presenta el grup municipal socialista a l'Ajuntament de Sitges de suport a la ciutadania de Ceuta i de reclamació d'un pla integral d'ajudes al govern d'Espanya. Per parlar d'aquest punt, senyor García.
6: Gràcies, alcaldessa, regidors, regidores. Presentem aquesta proposta des d'una convicció molt senzilla. Darrere de qualsevol crisi migratòria hi ha persones. I quan parlem de persones, el primer límit de qualsevol política ha de ser sempre la dignitat humana. Parlem de persones que arriben en situacions desesperades. Parlem de persones que han perdut la vida intentant creuar una frontera. I parlem també de la ciutadania de Ceuta, que té dret a viure amb normalitat, amb seguretat i amb uns serveis públics capaços de respondre davant d'una situació extraordinària. I una cosa no es creu l'altra. Defensar els drets humans no significa renunciar a l'ordre, la legalitat ni al control de les fronteres. I defensar la legalitat i les fronteres no ens autoritza a deshumanitzar les persones que intenten travessar-les. Aquest és l'equilibri.

0: sobre les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Tenen una feina extraordinàriament difícil, mereixen tot el nostre suport i necessiten disposar dels recursos necessaris per complir-la. Garantir la frontera, preservar la seguretat i protegir la ciutadania i actuar sempre dins de la legalitat i de respecte als drets fonamentals no són objectius contradictoris, són obligacions pròpies d'un estat democràtic. La resposta, per tant, no pot ser ni mirar cap a una altra banda ni convertir aquesta tragèdia en combustible pel discurs de l'odi. Ni frontera sense control ni persona sense drets. Aquesta és la posició que defensem i per aquest motiu proposem al ple de Sitges els següents acords. Primer, expressar tota la nostra solidaritat i suport al poble de Ceuta i al seu govern que està patint les conseqüències dels greus incidents provocats durant el dia 30 i 32 de juliol per l'entrada il·legal massiva de milers de persones migrants. Segon, mostrar el condol i solidaritat a les famílies de les persones mortes intentant creuar la frontera i rebutjar qualsevol discurs d'odi, xenòfob o racista que instrumentalitzi el patiment humà. Tercer, traslladar el nostre suport a les forces i cossos de seguretat de l'Estat, així com a totes les institucions, organismes i serveis públics que estan treballant per allotjar i donar resposta a la crisi migratòria que estem patint al poble de Ceuta. I ara el punt quart, n'hi ha una senyora secretària alcaldessa, n'hi ha una proposta de modificació del grup dels comuns, de Verds en Comú de Sitges. Llegeixo, una proposta, ja la passarem per escrit.
1: És una esmena.
0: Una esmena, el punt número quart. Ja el passarem per escrit. El que diu aquesta esmena és instar el govern d'Espanya a reforçar en caràcter urgent els recursos humans, econòmics i tècnics destinats a la ciutat autònoma de Ceuta i als serveis públics que han d'afrontar aquesta situació d'emergència, així com a garantir els drets humans, la protecció internacional, la normativa aplicable i una política d'acollida digna amb mecanismes de repartiment solidari i corresponsable, especialment pel que fa als infants, adolescents i no acompanyats.
1: A veure,
0: després passarien...
1: Perdó.
0: Al punt cinquè. Aquest és el punt quart. Ho passarem per escrit, aquesta proposta d'esmena. Exactament. El punt cinquè insta la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i a que totes les accions de suport de Ceuta siguin consensuades pels seus òrgans de govern i a la participació de totes les forces polítiques, garantint la unitat d'acció del municipalisme. I si s'ha de dar aquesta proposta, d'acord, a la delegació de govern de Catalunya, a la presidència de la ciutat autònoma, a la Federació de Ceuta, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i a les entitats municipalistes de Catalunya, FMC i ACM. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Senyora García.
2: Gràcies, senyora alcaldessa. No acabo d'entendre això de fer una esmena aquí en Botxa i, a més, nosaltres la desconeixem. És evident que votarien de tota la moció en contra, senyor García. Vull dir que m'és igual l'esmena que vostès tinguin, però no em sembla seriós, perquè altres grups sí que ho hem fet i ho han fet bé. Miri, a mi me parece, senyor Luis Miguel García, me parece d'un cinismo brutal que ustedes, el Partido Socialista de Sitges, presenten esta moción. Es que hay que tener la cara muy dura. Ustedes instan al gobierno de España a hacer no sé qué, pero vamos a ver, cuando son ustedes los únicos y exclusivamente los responsables de la invasión de Ceuta, no hablemos de, mira, hace dos meses hoy, no, ni crisis humanitaria, no, es una invasión de invasores, una invasión de invasores. Y la solidaridad que usted pide, vamos a ver, tengan un poco de vergüenza, la solidaridad tiene que ser con los 80.000 ceutíes que están sufriendo cada día en sus propias carnes el resultado de esta invasión de invasores. La solidaridad tiene que ser con los 80.000 ciudadanos que vivían tranquilamente en Ceuta. La solidaridad tiene que ser con los médicos, con los enfermeros que sufren directamente cada día los efectos de estos invasores. Y la solidaridad tiene que ser también con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Municipal, Guardia Civil y Policía Nacional, que están sufriendo por culpa de sus políticas migratorias desastrosas. Ustedes sabían lo que iba a pasar, estaban avisados todos los servicios de inteligencia, el señor Pedro Sánchez sabía lo que iba a pasar, ustedes se han cargado a los que les dijeron, a los que les advirtieron de lo que iba a pasar, los han hecho dimitir. Y por cierto, si tanto les preocupa y tanta solidaridad quiere hacer ver hoy que tiene... ¿Dónde estaban ustedes el día 2 de septiembre? ¿Dónde estaban? Aquí abajo no había ni un solo socialista, ni uno. No tenían ustedes vergüenza de aparecer por ahí. Ahora me dirá que es que, claro, la Federación de Municipios y Provincias, presidida por una alcaldesa del Partido Popular, la alcaldesa de Jerez, pues convocó estas concentraciones de manera unilateral y sin que ustedes estuvieran de acuerdo. Oiga, sí, sí, señor Roch, pues mire, 82 alcaldes socialistas salieron a manifestarse, ¿eh? 82 alcaldes socialistas.

0: socialistas, ¿dónde estaban ustedes? Porque también hay alcaldes socialistas que tienen todavía vergüenza y dignidad. Todavía queda alguno. Esos 82. Por tanto, menos demagogia, señor García. Es que es de un cinismo brutal que ustedes nos traigan esto aquí hoy. Es que son ustedes los responsables de lo que está pasando en Ceuta. Y ustedes además lo sabían. Hace 2 meses que pasó, pero ustedes con anterioridad lo sabían. Se les advirtió. Ustedes decían al presidente Vivas que no llamara más, que era muy pesado. Hoy ha declarado el señor Vivas en la audiencia y así lo ha dicho. Llamó 10 veces a Moncloa, 10 veces, y le dijeron, oye, no seas tan pesado, que el presidente Pedro Sánchez está haciendo la maleta para irse a la mareta, no le molestes más. Vergüenza le tendría que dar, señor García, traer esta moción aquí hoy.
1: Moltes gràcies. Més paraules? Señor Gilabert.
2: Sí, muchas gracias, alcaldesa. Esto parece una broma de mal gusto. Y no me extraña la enmienda que ha efectuado, ¿eh? No me extraña, porque ¿qué es lo que ha suprimido? Defender la soberanía territorial de Ceuta. Esto es lo que ha suprimido usted con su enmienda. Pero hay una cuestión que hay que tener en consideración. Esto no es ni una crisis migratoria, esto es una invasión. Y una invasión que tiene responsables. Y responsables que no dice Vox, responsables que lo está investigando la justicia, lo está investigando la Audiencia Nacional. Pero es que aún es más, ya hay algún imputado. ¿Sabe cuál es el único imputado que hay aquí? ¿Sabe quién? El delegado del Gobierno Socialista. El delegado del Gobierno Socialista en Ceuta, que dejó por un mentiroso a su jefe de gabinete cuando ya había comunicado que sí que tenían todos los avisos del Servicio de Información del Ejército de Tierra y de los Servicios de Información del CNI y de la Guardia Civil. Ahora ha dimitido también el delegado del Gobierno de Ceuta. ¿Y sabe lo que ha dicho con su dimisión? Que sí que es cierto que sí y que lo había transmitido. Porque aquí hay un responsable y ese responsable se llama Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, ¿qué le debe a Marruecos que ha permitido esta invasión? ¿Qué le debe? La soberanía de España no se decide ni en Marruecos, ni en Estados Unidos, ni en Rusia, ni en Israel, ni en ningún país del mundo. La soberanía de España se decide en España y lo que necesitamos es un presidente que defienda la soberanía de España. Y ustedes, socialistas, y a mí no me gusta nunca personalizar en una persona en concreto y nunca lo haré, de hecho, lo que han suprimido con esta enmienda es precisamente eso, no defender la soberanía. Es lo que acaba de hacer el portavoz socialista del PSC de Sitges. España no puede estar en esta situación en la que su soberanía está atacada continuamente. Y continuamente por dejación de funciones del gobierno del Partido Socialista, que es el mayor valedor de las invasiones que estamos sufriendo. Porque no es la primera invasión que tiene España. En el 2021, no recuerdo ahora si era abril o mayo del 2021, ya tuvimos una invasión en Melilla. Ya tuvimos una invasión de más de 10.000 personas enviadas por Marruecos. Enviadas por Marruecos que el propio Reino de Marruecos reconoció por el reconocimiento y el cambio de la tradicional política internacional española del reconocimiento del Sáhara sobre soberanía marroquí. Y eso lo hizo Pedro Sánchez. Ustedes están cometiendo, no ustedes los tres representantes del Partido Socialista, sino el Partido Socialista está cometiendo un alto de alta traición a España. Y la cabeza de ello es Pedro Sánchez Castejón. Un traïdor de tomo i lomo.
1: Més paraules, senyor Tubau.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Per nosaltres aquesta moció no ens acaba d'agradar, creiem que es queda curta i hi ha alguns acords que no ens acaben de fer el pes. El que està passant a Ceuta és una crisi humanitària, on no respecten els drets de les persones migrants, on se'ls persegueix i on inclús se'ls agredeix per intentar que tornin al seu lloc d'origen. Això està passant en molts casos amb menors, uns menors no acompanyats, que són la vora d'uns 3.000 i que l'estat espanyol té l'obligació d'acollir. I no només els no acompanyats, les famílies amb menors també les hem d'acollir a la península. Agradi o no agradi, i si parlem de dones o noies migrants, la situació encara és molt més difícil i complicada. I repeteixo, això no és un problema territorial o de seguretat territorial o d'invasió, com diu l'extrema dreta. Estem parlant d'una crisi humanitària. Des de Guanyen Sitges creiem que s'ha d'acollir a tota persona que fugi de conflictes armats, com és el cas dels migrants que venen del Sudan, les persones LGTBI que escapen dels seus països o les múltiples minories que són maltractades. Tots aquests casos són, o almenys des dels valors humans de l'esquerra, haurien de ser casos que portessin a la legalització d'aquestes persones a l'Estat espanyol i, per tant, a Europa. I també demanem a l'Ajuntament que, com a institució, s'ofereixi Sitges com a vila acollidora per una possible acollida en algun centre, casa o pis per a refugiats migrants menors d'edat. I la pregunta que deixo a l'aire és la següent. Malgrat les diferències que existeixen, per què si vam legalitzar per un any a l'Estat espanyol més de 350.000 persones ucraïneses i ara, amb l'actual crisi humanitària a Ceuta, no s'està fent? Deixo aquí la pregunta. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules? No? Doncs, senyor García.
4: Sí, no tenia pensat intervenir, però mira, senyora Eva García, vostè ha demostrat tenir poca elegància avui, poca elegància. Perquè té dues vegades poca elegància. Mire, jo mai li falto el respecte, mai l'insulto, mai l'aixeco la veu, i vostè ho sap. Vostè no té cap dret per dir si jo tinc vergonya o no tinc vergonya, però què pensa vostè que és? Què pensa vostè que és? Tinc més vergonya jo que vostè d'aquí al Besòs anar i tornar. Molta més. Què pensa vostè que és? Mire, jo puc pensar que vostè és una mamporrera de Vox i no li diré mai. No li diré mamporrera de Vox i no li diré mai. No li diré mai. Però vostè s'està posant a l'alçada del seu company de la dreta i mai millor dit. Mire, vostè pot votar el que vulgui, el que li doni la gana. Però no torni a dir que nosaltres no tenim vergonya. Això no li permetré en aquest plenari mai més. El govern es pot equivocar i nosaltres estem suficientment capacitats per dir al govern d'Espanya que s'ha equivocat. I li diem al govern d'Espanya que s'ha equivocat. No ens amaguem, no som sectaris. No ens amaguem. El govern d'Espanya s'ha equivocat i nosaltres estem al costat del poble de Ceuta i del govern de Ceuta. I això que ha dit vostè, que li van dir pesado al president Vives de Ceuta, és mentira. I ho ha dit ell. Ho ha dit ell. Va ser una frase feta. Ho ha dit ell. I després le busco les declaracions. Ho ha dit ell. El president Vives. No, va ser una manera de parlar. Bueno, en la seva llengua fue una manera de hablar. Lo ha dicho él, si le pasaré las declaraciones luego. Però mai més en aquest saló plenari torni a dir vostè que el meu grup o jo no tenim vergonya. Això no le permetré mai més. No, que ho sàpiga. No le permetré mai més. Però que aleshores, encara que em costi baixar el fang, baixaré per estar al seu nivell. Moltes gràcies.
1: Una segona ronda d'un minut. Senyora García.
0: És que el regidor García, doncs, hi hem vist l'explicació que dona, doncs, en els meus arguments. Simplement atacar i dir que jo he dit, no sé, sí, jo he dit que no tenia vergonya. I tornaré a dir. És que és veritat. És un posicionament polític. I ho repeteixo. On estaven vostès el dia 2? Si estan tan a favor del poble de Ceuta i tan en contra del govern del Pedro Sánchez, vostès també van rebre la carta per no assistir a les concentracions que es van fer a totes les viles, no? Repeteixo, 82 alcaldes socialistes sí que ho van fer. Si vostès estaven en contra del govern d'Espanya, per què no van venir? Es van amagar. I avui no té explicació vostè, no té justificació del per què. Per això m'ataca i bueno, em diu que no em permetrà. Que no em permetrà? Però què vol dir? En un punt anterior, senyor García, vostè ha dit que jo no sabia explicar no sé què. Un comentari masclista i repugnant. Però jo no he dit res, he pensat bueno, que digui missa. No? I ara vostè m'ataca d'aquesta manera? És que vostè no té arguments per justificar. És que és d'un cinisme polític portar aquesta moció?
1: Moltes gràcies. Més paraules?
5: Sí.
1: Senyor Gilabert.
2: Reflexione, señor García, pero si usted en el punto quinto ya dice que todas las acciones de apoyo a Ceuta siguen consensuadas por sus órganos de gobierno y con la participación de todas las fuerzas políticas, pero si sus propios diputados en la Asamblea de Ceuta dicen que Pedro Sánchez ha tolerado la invasión, y lo dicen los propios socialistas, pero se ha salido en todas las televisiones, si es una invasión clara y cada vez se va investigando más y todo apunta a Pedro Sánchez. Por eso la Audiencia Nacional ha abierto este procedimiento, porque se abrieron dos. Uno en el juzgado de instrucción número 6 de Ceuta, que imputó al delegado del Gobierno y se ha inhibido a la Audiencia Nacional porque la jueza de la Audiencia Nacional lo que dice es que esto se tiene que investigar porque puede haber delitos de alta traición. Y cada vez es más evidente, aún es más, porque el Gobierno socialista ni siquiera se dignó hacerse el sorprendido. Lo que hizo fue, en primer lugar, defender a Marruecos y luego como si no hubiese pasado
1: nada. Moltes gràcies. Senyor García, per tancar.
4: Sí. Senyora García, parlem de fotos. ¿Cuántas manifestaciones del 8M ha estado usted aquí en el en aquel saló de plens? Las trobades del 8M, las manifestaciones del 8M, porque la manifestación de la Pride sí que va a venir usted, va a hacer va a hacer la foto usted allí al Kansas, a la pancarta, va a hacer la foto y va a desaparecer. Va a venir, va a hacer la foto y va a desaparecer. Porque yo no vaig... Usted sabe que no va a venir. Yo le vais a decir, te haces la foto y te vas corriendo. No se acuerda, tiene poca memoria. Busque fotos de ese día. No, pero mire, yo no le digo dónde estamos nosotros el día 2 de septiembre. Estamos trabajando, los tres. Y le vais a decir, es que le vais a decir, estaban trabajando los tres, porque nosotros trabajamos también. Nosotros no busquen la foto, no busquen el discurso fácil, señora García. Gracias.
1: Moltes gràcies. Doncs passarem a la votació. Recordem que és la número 15, la proposta d'acord que presenta el grup municipal socialista a l'Ajuntament de Sitges de suport a la ciutadania de Ceuta i de reclamació d'un pla integral d'ajudes al govern d'Espanya. Vots a favor.
5: Tretze vots a favor.
1: Vots en contra.
5: Dos vots en contra.
1: Abstencions.
5: Cinc abstencions. La moció queda aprovada.
1: Moltes gràcies. Passem al número 16, que és la proposta d'acord del grup polític municipal de Guanyem Sitges per abordar el sensellarisme a escala de vegueria i impulsar una resposta coordinada. Senyor Tubau, endavant.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, abans de tot, m'agradaria fer una pregunta a la secretària. Cal que llegeixi tota la moció o amb els acords n'hi hauria prou?
1: Perdó.
3: Val. Bé, això és una moció que ve de Provegueria Penedès, que ens ha passat l'Àngels Parés, i bé, tracta del sensellarisme. L'heu pogut llegir, jo crec que s'ha passat a altres ajuntaments, i si us sembla bé, doncs passo a comentar els acords. Acord 1. Crear una taula de treball sobre el sensellarisme i exclusió residencial a escala de vegueria del Penedès, amb la participació dels ajuntaments, consells comarcals, la Generalitat de Catalunya, entitats socials, professionals de l'àmbit social, sanitari i d'habitatge i altres agents implicats, amb l'objectiu de compartir, diagnosi, coordinar recursos i definir una estratègia territorial comuna. Segon, instar els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya a accelerar la tramitació i aprovació de la proposició de llei per fer front al sensellarisme, amb la finalitat de garantir un marc normatiu estable que reconegui el dret a un espai residencial digne i reforci les obligacions de les administracions públiques en aquesta matèria. Tercer, estudiar la viabilitat tècnica, jurídica, econòmica i territorial d'un espai mancomunat d'atenció al sensellarisme a escala de vegueria, concebut com un recurs compartit entre administracions que pugui oferir acollida, estabilització, orientació social i itineraris de recuperació per a les persones en situació d'exclusió residencial severa. Quart, sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona i a la Diputació de Tarragona el suport tècnic i econòmic necessari per impulsar aquesta resposta territorial, així com per reforçar els serveis socials municipals, els equips de carrer, recursos d'urgència i els programes d'accés a l'habitatge estable. Cinquè, promoure la cooperació entre municipis, consells comarcals i entitats socials de la vegueria del Penedès per recuperar les respostes fragmentades i avançar cap a un model coordinat, preventiu i orientat a la garantia dels drets. Sisè, incorporar l'habitatge com a central de les polítiques de prevenció del sensellarisme, impulsant mesures que afavoreixen l'accés a l'habitatge assequible, la mobilització d'habitatge públic i privat amb finalitat social i prevenció de situacions d'exclusió residencial. I setè, traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Consells Comarcals de l'Alt Penedès, Baix Penedès, el Garraf i l'Anoia, els ajuntaments de la Vegueria del Penedès, a la Fundació Pro Penedès, a l'Associació Pro Vegueria Penedès, a Res Fundació, a Creu Roja i a les entitats socials del territori que treballen en l'àmbit del sensellarisme i l'exclusió residencial. Faig una breu explicació. Des de Guanyem Sitges anunciem que votarem a favor perquè la presentem, però sovint es tendeix això ja s'ha agradat, eh? Sovint es tendeix a associar el sensellarisme únicament a les grans ciutats, però les dades recents ens fan posar en alerta que Sitges tenim 53 persones identificades en situació de sensellarisme. Això representa un 0,16 de la nostra població, una proporció que per sobre de la mitjana de la nostra vegueria, que és el 0,13%, i superior a la majoria de municipis del nostre entorn. Aquesta no és una xifra abstracta, són 53 veïns i veïnes que pateixen de forma més extrema la vulnerabilitat social i d'exclusió residencial. A Sitges coneixem bé les tensions del mercat de l'habitatge, la pressió turística, l'encariment dels lloguers i la manca d'un parc d'habitatge assequible suficient empenyen cada vegada més a les famílies i persones vulnerables al límit. El sensellarisme no és un problema de tensió social i d'emergència, és abans de tot una conseqüència directa de la crisi de l'habitatge. Per això compartim plenament que la prevenció de l'exclusió residencial i del dret a una llar digna han de ser l'eix central de les nostres polítiques. Votem a favor d'aquesta moció perquè implica dur a determinacions concretes i necessàries, perquè Sitges no pot mirar cap a una altra banda. Assumir la responsabilitat passa per coordinar-nos amb els municipis, veïns i combatre la precarietat residencial des de la cooperació i la garantia de drets. Moltes gràcies. Faig esment que aquesta moció la presenta Pro Vegueria Penedès. L'hem presentat a nosaltres, com hagués pogut ser Esquerra, que s'adhereix, i ho han fet a altres municipis. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Passem ara a paraules. Senyora García. Ah, no. Sí, senyora García.
0: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres votarem en contra d'aquesta moció perquè ens neguem a acceptar que la solució d'aquest problema estructural passi per crear més burocràcia, més comissions i més xiringuitos polítics, perquè aquesta moció és el manual perfecte de l'esquerra per no resoldre un problema real que tenim. Demanen crear una taula de treball, muntar un nou espai mancomunat, afegir més estructures administratives a escala de vegueria. Nosaltres creiem que les 53 persones sense llar que registra Sitges, segons les dades del síndic de greuges del 2026, no necessiten que aquest ajuntament gasti els diners públics per crear fòrums de debat ni per reunir polítics i assessors a escala Penedès per compartir, diguem-ne, diagnòstics entre cometes. El que necessiten aquestes persones són recursos directes, eficaços i urgents pels serveis socials municipals que ja existeixen i que probablement no es fan servir per allò que és per aquell objectiu que tenen. No? Aquesta moció és més el reconeixement explícit de l'absolut fracàs de les seves polítiques. L'increment de l'exclusió residencial en el 2026 no és un fenomen meteorològic inevitable, sinó que és la conseqüència de les polítiques intervencionistes en matèria d'habitatge. Porten anys aprovant lleis d'habitatge que asfixien el mercat i persegueixen el propietari, que generen inseguretat jurídica i que, a més, protegeixen l'ocupació il·legal. El resultat del seu sectarisme ideològic està a la vista i el fruit és el resultat d'aquesta moció. Nosaltres creiem que la millor política social és la creació d'ocupació, la seguretat jurídica i el foment real de l'habitatge públic, atraient la inversió i no espantant-lo. Per tant, Sitges no necessita més parxos burocràtics supramunicipals per camuflar la seva incapacitat de gestió de l'esquerra d'aquest país. Gràcies.
1: Més paraules, senyor Gilabert.
2: Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Senyor Tobau, aquesta és la mateixa moció que va presentar Esquerra al Consell Comarcal. És la mateixa. I es té de fer les següents puntualitzacions. Diré el mateix que va dir el grup comarcal de Vox. Això en realitat és un brindis al sol. En realitat el que diuen és crear una taula de treball, és crear més burocràcia, en cap solució. Però a mi el que li diuen seriosament, el que em sobta és que vostè ha votat en contra de la modificació del POM XXL perquè posava en dubte que poguessi tindre... No, vostè no. Les altres esquerres, l'Iniciativa en Comú. Però han votat en contra de Vallcarca. Han votat en contra de Vallcarca, que ja va destinat també a habitatge. Jo li encoratjo a que faci una esmena perquè vagi allà un alberg per a persones sense llar. Faci una esmena, no? Quan tinc el temps d'esmena és seria necessari que Vallcarca fossi un alberg per a persones sense llar. Perquè és impossible donar resposta a les persones sense llar i no tindre suficient habitatge, que no tenen ni suficient habitatge els joves que resideixen a Sitges. Els de Vox Sitges faran el mateix que van fer amb el Consell Comarcal del Consell Comarcal del Garraf. Ens abstindrem per una situació molt senzilla. Considerem que totes les mesures que venen aquí són inútils, que no tenen cap eficàcia pràctica. El que passa que si aquesta moció, aquesta proposta d'acord serveix per tindre en consideració un problema i una problemàtica que existeix de veritat, doncs considerem que es té de posar el focus en aquesta problemàtica. Totes les mesures que vostè i tots els acords que venen aquí reflectits no serveixen per res. En revés, el que fan és enredarir tota la problemàtica, perquè no hi hagi ja 53 persones sense llar. És que quan es faci tot això, el que vostè diu, hauran 150. El que es tenen de fer és mesures, i les mesures es tenen de fer construint habitatge, donar solucions a aquestes persones, perquè aquestes persones igual tenen d'estar tutelades per l'administració o per les seves famílies, i anar a residir on resideixen les seves famílies. I no aquest brindis al sol que vostès han fet.
1: Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt? Senyora Pérez.
6: Gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Tobau, el nostre grup votarà a favor d'aquesta moció, malgrat no estem d'acord al 100%, creiem que és una proposta escaient i sobradament fonamentada amb la realitat socioeconòmica que vivim. En primer lloc, i per ser molt breu, li diré que valdria més la pena que articulessin els acords a través de la Mancomunitat, que és una institució que ja està creada i amb experiència en la gestió compartida de serveis. Per altra banda, també deixar de manifest que el model residencial compartit ja hauria d'estar superat i s'hauria de caminar cap al model que proposa l'allotjament primer. En definitiva, diem sí al què, no al com, però per les circumstàncies, com deia, socioeconòmiques, votarem a favor.
1: Moltes gràcies. Senyor Martínez, senyora Tobau.
7: El sensellarisme, gràcies alcaldessa, el sensellarisme a Sitges presenta algunes característiques diferencials respecte al conjunt de la vegueria del Penedès, és a dir, de la resta de comarques com el Penedès, el Baix Penedès, l'Anoia i el Garraf, i altres municipis del Garraf. Sitges és un dels municipis del Garraf que ha desenvolupat un abordatge específic del sensellarisme i, evidentment, els factors que influeixen al sensellarisme a Sitges estan molt ben identificats, com és el cost molt elevat de l'habitatge i del lloguer, la presència del turisme, que, evidentment, sempre genera més dificultats per accedir a l'habitatge, a l'atracció de població flotant i mobilitat entre municipis costaners i, finalment, el clima, un clima relativament favorable durant tot l'any que pot facilitar la permanència de persones en carrer en comparació amb altres zones d'interior. La problemàtica és comuna a tota la vegueria, però amb intensitat i perfils molt diferents dins de la mateixa vegueria. Tenim el cas del Garraf, la nostra comarca, que on Sitges i Vilanova doncs, són les poblacions que tenen major pressió residencial i, evidentment, aquesta manca d'habitatge assequible és un dels factors que determina l'exclusió residencial i el creixement dels casos de sensellarisme. Tenim fenòmens molt diferents en l'Alt i el Baix Penedès, on la mateixa singularitat que tenen de poblacions i municipis molt més petits fa que sigui molt menys visible al carrer, però que existeix també una part important de sensellarisme ocult que trobem doncs, amb temes d'infrahabitatges, persones rellogades, ocupacions, etc. Municipis com el Vendrell doncs, també estan experimentant un augment de la vulnerabilitat i sobretot també vinculat al mateix tema, vull dir que és el creixement i l'encariment de l'habitatge i sobretot el creixement poblacional que els darrers anys doncs, la vegueria i totes les seves comarques doncs, estem patint. Per tant, les institucions del territori això ho tenim identificat i cal donar-hi doncs, una resposta a aquest fenomen. Les entitats i administracions de la vegueria del Penedès coincideixen que el sensellarisme ha augmentat en aquests anys, principalment per això, com insistíem, per l'augment també de població que ha patit aquesta vegueria. I el que sí que volem dir és que des de Sitges a un municipi, el municipi de la vegueria que presenta és el municipi de la vegueria que presenta una major exposició als factors de riscos associats al mercat immobiliari i per tant els cal que ho tinguem present.
1: Gràcies. Senyor Martínez, crec que volia afegir alguna cosa.
8: Gràcies, senyora alcaldessa. No diria el senyor Tubol que Sitges grup independent, Sitges GIR, s'adhereix a la moció.
1: Molt bé, i per part del govern, la regidora, endavant.
9: Sí, bueno, els dos grups de govern ens adherim a la moció i per tant votarem favorablement. Considerem que el sensellarisme és una de les expressions més greus de la desigualtat i que garantir una vida digna ha de ser una responsabilitat de totes les administracions. És una realitat complexa que no es pot abordar només des dels serveis socials. Intervenen l'accés a l'habitatge, la precarietat econòmica i laboral, la salut, la manca de xarxa familiar o comunitària i moltes altres situacions personals. Per això és necessari treballar de manera coordinada entre ajuntaments, consells comarcals, Generalitat, Diputació i les diferents entitats socials. Els nostres serveis municipals de serveis socials disposem d'un circuit específic d'atenció i seguiment de les persones en situació de sensellarisme, amb professionals de referència i un servei especialitat que treballa directament al carrer. Consisteix en una educadora social, una integradora social, dos habitatges vinculats al projecte, atenció al carrer de dilluns a divendres, matí i tarda i capacitat de resposta en situacions d'urgència. L'equip fa detecció, vinculació, seguiment i acompanyament de les persones i treballa coordinadament amb els serveis socials, policia local, serveis sanitaris, Càritas i Creu Roja. L'atenció no consisteix només en donar una resposta d'emergència, també disposem de recursos per cobrir necessitats bàsiques, com dutxes públiques, menjador social, Càritas, i ens dona suport en gestions mèdiques, documentació i tràmits socials. També mantenim viu el cens de les persones que pernocten al carrer i activem mesures específiques davant de situacions de fred i calor extremes. Per tant, intentem fer un acompanyament continuat i no només una intervenció puntual. Dit això, compartim plenament una de les idees principals de la moció. El sensellarisme no es pot abordar només municipi a municipi. Hi ha recursos per la seva dimensió o especialització. Difícilment podem assumir individualment pels ajuntaments. Sitges ja ha participat a les taules de treball impulsades pel síndic de Greuges i ha traslladat a la Generalitat la necessitat que aquests espais vagin acompanyats de recursos i finançament i capacitat real d'actuació. Per això considerem positiva la proposta de fer un estudi tècnic i jurídic econòmic territorial per a la seva viabilitat. També considerem especialment important impulsar una taula de treball a escala de vegueria i estudiar la viabilitat d'un recurs mancomunat que ofereixi acollida, estabilització i itineraris de recuperació. Alhora cal continuar situant l'accés a l'habitatge digne al centre de totes les polítiques de prevenció. Per això considerem que qualsevol nova iniciativa supramunicipal ha de servir per complementar i reforçar els recursos que ja existeixen, millorar els circuits de derivació, compartir coneixement i garantir alternatives residencials estables. I sobretot cal que aquesta coordinació es tradueixi en respostes concretes per a les persones.
1: Gràcies, regidora. Senyor Tubau, per tancar el primer torn.
3: Bé, només a respondre al senyor Gilabert que un dels problemes del sensellarisme és precisament el sistema capitalista que fa evident les desigualtats, val? I cada vegada doncs, uns som més rics i els altres cada vegada som més pobres. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Hi ha un segon torn, si algú vol utilitzar. Senyor Gilabert.
2: El problema de las personas sin hogar, señor Tobau, no es el capitalismo. El problema de las personas sin hogar suele ser acompañado de malas decisiones que se han tomado en su vida, de problemas de adicciones, de abandonos y de situaciones en la vida que les han dado reveses. Ese es el gran problema que tienen las personas sin hogar. Y de situaciones en las cuales España no debería permitir, como personas que vienen aquí sin oficio ni beneficio y que luego se quedan aquí y están en la calle. Y a esas personas lo que habría que hacer es reemigrarlas. Esos son los cuatro problemas graves que tienen las personas que están sin hogar. Hay tres cuestiones que afectan a cualquier persona que haya venido, que esté en este país y que se haya dado circunstancias en la vida, y hay otras que han venido y no tienen ni oficio ni beneficio y están en este país. Estas son las cuatro situaciones. Y las soluciones que ustedes dan son, le digo la verdad, son totalmente ineficaces e ineficientes.
1: Moltes gràcies, no hi ha més paraules. Ah, sí, senyora Pérez, endavant.
6: Senyor Tubau, des del coneixement li diré que les persones arriben a situació de carrer, algunes vegades per motius personals, la majoria de vegades, moltes d'elles per motius estructurals, per mancances del sistema i per errors del sistema, per manca d'habitatge assequible, mil coses. Per tant, insistim en la pertinença d'aquesta moció. Passa igual una mica amb la salut mental, no? Que es culpa i es responsabilitza cada un del seu problema de salut mental, quan al voltant de nosaltres sempre hi ha un entorn social que ens pot fer emmalaltir. És el mateix cas que les persones que viuen en situació de sense llar, que a vegades també també pateixen problemes de salut mental. Per tant, felicitem aquesta moció i insisteixo que la votarem a favor. Moltes
1: gràcies, senyor Tubau, per tancar.
3: Moltes gràcies, senyora alcaldessa, ja per acabar. Aquí fa uns anys hi havia un projecte de fer un alberg, val? Pel sensellarisme, i recordo que no va haver-hi la suficientment valentia en aquest consistori de tirar-se endavant. I és una llàstima, perquè al final aquest projecte no es va poder dur a terme. Moltes gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies. Doncs passem a la votació. Recordem que és el punt número 16 i que en aquesta moció s'ha afegit als grups d'Esquerra Republicana de Catalunya i Sitges Grup Independent. Diu, proposta d'acord del grup polític municipal de Guanyem Sitges per abordar el sensellarisme a escala de vegueria i impulsar una resposta coordinada. Vots a favor.
5: Són 17 vots a favor.
1: Vots en contra?
5: Cap vot en contra.
1: Abstencions?
5: Dues abstencions, disculpi, són 18 vots a favor, cap en contra i dues abstencions.
1: Moltes gràcies. Passem ara al punt número 17. Proposta d'acord del grup polític municipal de Guanyem per la defensa i l'esforç i el reforç dels punts lila i per unes festes lliures de masclisme, racisme, xenofòbia i feixisme. Per defensar aquest punt, senyor Tubau, endavant.
3: Puc resumir o va bé?
1: Pots fer el que vulguis en l'explicació.
3: Moltes gràcies. Avui presentem aquesta moció des del grup municipal de Guanyem Sitges CUP perquè creiem fermament que les nostres festes populars, el carnaval, les barraques, la festa major, Santa Tecla o les festes de barris, han de ser espais lliures, segurs i de convivència per a tothom. Sitges disposa des de 2025 d'un protocol contra les violències sexuals i LGTBI-fòbiques i volem ratificar que és urgent desplegar-lo en tots els recursos humans, materials i de seguretat necessaris per garantir-ne el funcionament. Els fets d'aquest estiu de 2026 han demostrat que els mateixos serveis encarregats de protegir la ciutadania s'han convertit en objectiu d'agressions. A les barraques de Sitges, el punt lila va patir actituds intimidatòries, burles i el trencament de la carpa, havent de suspendre l'activitat. A la festa major es van produir nous incidents que van obligar de nou a interrompre el servei. Això no és un fet aïllat, ho hem vist recentment també a municipis com Navàs o Manresa. Quan un punt lila s'ha de tancar per manca de seguretat, es deixa desprotegides dels professionals que hi treballen i es priva la ciutadania d'un recurs essencial en el moment de màxima necessitat. Per tot plegat, demanem el ple d'adopció d'uns acords clars. Resumint, els acords diuen a reconeixement i seguretat, declarar els punts liles com a servei essencial i protegir la seguretat i continuïtat de les seves professionals, a un pla de contingència i circuits ràpids, establir protocols d'actuació ràpida amb diversos professionals, així com un pla que permeti reubicar o reprendre el servei immediatament si hi ha una incidència com les que hem viscut recentment, suport a les entitats i més pressupost, augmentar la partida pressupostària que l'Ajuntament pugui assumir directament el cost i la gestió dels punts lliures de festes organitzades per entitats o barris que ho sol·liciten, i avaluar per millorar, fer un balanç d'ofici sobre les incidències d'aquest 2026 per identificar clarament com reforçar la coordinació, la ubicació i la seguretat de cares propers esdeveniments i festes. Davant del masclisme, el racisme, la LGTBI-fòbia i els discursos d'odi, aquest Ajuntament ha de mostrar un compromís clar en defensa dels drets humans, la igualtat i la convivència i no fer ni un pas enrere. Cal garantir espais lliures d'agressions i discriminacions. Volem unes festes lliures i segures. És per això que demanem el vot favorable a tots els grups municipals en aquesta moció que avui us presentem. Gràcies. També vull fer esment a Fets per Sitges, ja que ha fet unes esmenes en els acords que estan dintre de la moció. També a la senyora Pérez, que em va trucar i em va fer alguna pregunta. I després em sembla que la senyora Lila també volia dir una cosa, no sé si la dirà finalment. I bé, moltes gràcies als que heu ajudat doncs, a fer més rica aquesta moció.
1: Moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Senyora García.
0: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres votarem en contra d'aquesta moció perquè entenem que la seguretat de tots els ciutadans i molt especialment de les dones doncs és una qüestió massa seriosa com per deixar-ho en mans de carpes, de voluntarisme ideològic i de protocols partidistes. Aquesta moció que presenta el grup de la CUP, de Guanyem, diuen que estan alarmats perquè durant les barraques i la festa major d'aquest estiu els propis punts lila van patir incidents, burles i fins i tot van haver de tancar. Per tant, senyor Tobà, vostès demanen davant d'això doncs, més diners públics, més partides pressupostàries i plans de contingència per protegir els punts de seguretat d'aquests propis punts lila. Però escolti'm, no es donen compte vostès de l'absurditat d'aquesta situació? Resulta que estem debatent com protegir un dispositiu que se suposa que ha de protegir en els altres. O sigui, hem de protegir el que protegeix. Perquè si un punt lila doncs, no és capaç de garantir ni la seva pròpia seguretat, com pot ser un recurs essencial per protegir a les dones d'aquest municipi? La realitat és que vostès es neguen a veure que els punts lila doncs, han fracassat com a model de seguretat. Són xiringuitos ideològics col·locats de cara a la galeria que no tenen capacitat real de prevenció ni d'autoritat per aturar un delicte. No són agents de l'autoritat, no tenen formació policial i l'únic que aconsegueixen és duplicar circuits i crear confusió en moments de risc. La seguretat no s'aconsegueix posant una carpa de determinats colors a la platja, sinó que s'aconsegueix posant més agents uniformats en el carrer amb millor il·luminació i amb un suport decidit a qui realment té la competència d'actuar, en lloc de prohibir a la nostra policia doncs, que faci la seva feina pel centre de Sitges. Des del Partit Popular ho tenim molt clar, senyor Tubau, total suport a les víctimes, faltaria més, però veiem que les carpes lila doncs, no són la solució. El que necessita Sitges és que es deixin de fer gesticulacions polítiques, que s'eliminin aquestes despeses inútils, o si més no, que s'ha demostrat que no són útils, i que aquests diners serveixin per reforçar la plantilla de la nostra policia local i per coordinar operatius efectius amb els Mossos d'Esquadra. Qui deté a l'agressor és la policia, no és un pamflet informatiu d'una carpa. Gràcies.
1: Més paraules, sisplau. Senyor Gilabert.
2: Sí, muchas gracias, alcaldesa. Sí, señor Tobau, efectivamente, y no quiero reiterarme mucho. Los puntos lilas y todas las empresas que gestionan los puntos lilas son chiringuitos gestionados por amigos precisamente de la CUP o de Esquerra o de los comunes. Pero los que se llevan la palma es el Partido Socialista, que ya ha visto cuando se llevan la gran parte de los contratos. Sí, sí, así ha sido, así ha sido. Así ha sido. De hecho, aún es más, es que hay hasta condenadas. No vamos aquí a decir cuestiones de vamos, sí, sí, vamos. Más puntos lilas, más pasta para el Partido Socialista y más pasta para los comunes. Nada más hay que ver el grupo este Cúrcuma, ¿no? La cooperativa Cúrcuma, que habla mucho de transparencia. Pues tienen transparencia la justita, ¿eh? Porque desde el año 22 no presentan las cuentas en su página web y hacen gala de ser transparentes. ¿Sabe para qué sirve un punto lila? Absolutamente para nada. Para hacer un tipo de propaganda de género que precisamente lo que hace es estar ahí con una carpita para pum pum para facturar a los ayuntamientos. Es curioso, ¿eh? También que la cooperativa esta Cúrcuma, casi todos los ayuntamientos, casi todos, sobre todo su mayor cliente, ¿cuál es? El Ayuntamiento de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona. ¿Por qué? ¿Y usted ve alguna vez que algún punto lila haya resuelto algo? ¿Alguna noticia? ¿Alguien sabe de que algún punto lila haya resuelto? No existe. Nosotros lo que decimos es, no este, sino todos los puntos lilas tienen que desaparecer y no gastar las administraciones dinero en chorradas y dineros en chiringuitos de carácter ideológico. Aún es más, señor Tobau, ¿usted sabe lo que le alarma realmente a la población de Sitges? ¿Sabe de qué está harta la población de Sitges? Del festivalillo este que se llama Barracas, que están del sonido y de las molestias que les produce la música a altas horas de la madrugada, están todos hartos. Todos hartos. Pero es que no diga usted, señora Elizabeth, porque el Partido Socialista sabe lo que ha hecho en Tarragona. Ha quitado las barracas de Tarragona. O sea, a usted. Ustedes lo que pasa es que realmente no se preocupan de los sitgetanos. Ustedes lo que se preocupan, ¿sabe de qué es? De generar cada vez más chiringuitos y más vientres agradecidos para luego tener un censo electoral que les vote a ustedes por una cuestión muy sencilla. Sí, sí, es una red clientelar que está haciendo la izquierda. No lo digo yo, o sea, lo dicen multitud de estudios. Pero no se preocupen, porque ya queda poco para este despilfarro que está asumiendo. Sí, sí, queda poco para este despilfarro. ¿Quiere tener usted educación? Usted pide educación y usted es el que menos educación tiene. Usted no tiene educación porque no deja hablar, me están aquí interrumpiendo constantemente. Los puntos lilas no sirven para nada, ni son eficaces ni son eficientes y es un despilfarro económico para todos los ciudadanos.
1: Més paraules. Senyora Pérez, endavant.
6: Gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Tubau, és evident que votarem a favor d'aquesta moció. I jo tenia unes paraules que ara llegiré, però miri, li vaig a dir una cosa. Jo vaig estar a Barracas i moltes altres persones, disfrutant, perquè diguéssim que estar de festa de tant en un poble doncs està bé també de tant en tant. I quan jo arribo a una festa, em va passar també la de Cases Noves, i veig el punt lila, penso, mira, si em passa a mi alguna cosa, que m'han passat coses, quan jo he sortit de festa, ara i des que era jove, bastantes coses, agressions sexuals, tocaments no desitjats, aquest tipus de coses passen a l'espai públic, ens passen a les dones, els hi passen al col·lectiu LGTBI, li passa a la gent racialitzada, passen. Quan aquestes coses passen, la policia no la tens a la porta de la discoteca ni la tens a peu d'escenari.
10: La tens allà per on t'has entrat tu al concert. I quan tu entres allà dius, vale, si passa alguna cosa aniré aquí. Si em passa a mi o si li passa a la persona del costat. I aquestes coses no s'arreglen amb més policia ni amb més violència, s'arreglen amb més educació, deixant que la gent violenti a altres, deixant de fer que la gent violenti altres persones i es senti amb el dret de tocar o d'agredir amb altres persones. I per això són els punts liles, perquè quan aquestes coses passin, tinguem on anar a recolzar-nos i on ens acompanyin i que ens diguin què hem de fer, perquè tu et poses nerviós, perquè tu no saps exactament si fotre una hòstia amb l'altre o què fer. M'explico? I ara passaré a llegir el que tenia escrit. Els punts lila, com deia, es van crear perquè moltes persones que ens sentim insegures a l'espai públic. Tot això es veu agreujat per l'aparició d'odiadors professionals que estan en contra d'aquests serveis i que els violenten i agredeixen, sembrant així odi i atacant la convivència. Ens trobem davant d'uns fets que cada cop són més evidents. Altaveus políticament interessats que proclamen l'augment dels delictes, quan estadísticament això no se sustenta, i que alhora aquests mateixos col·lectius són els que promouen accions violentes amb un clar contingut ideològic. Són accions clarament intencionades i planificades que han de ser parades amb actuacions de caire penal. El que ha passat en les darreres agressions d'odi és que les persones que estan treballant al punt lila no volen denunciar per motius comprensibles. Davant d'això, creiem que el govern ha de posar les mesures necessàries perquè prosperin les denúncies encara que les professionals no les vulguin posar. Per la seguretat de tothom, no podem tenir persones agressives i violentes al nostre entorn. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules? Senyora Gallardo.
11: Moltes gràcies. Bé, a veure com fem aquest plantejament perquè s'entengui una mica el que nosaltres considerem i quin és el nostre posicionament, perquè malauradament, senyor Tubau, vostè sap que d'aquesta qüestió dels punts liles en vam haver de parlar més d'una ocasió de dos, quan vam ser coneixedors de les agressions que hi va haver coincidint amb la celebració de barraques. El problema no és qüestionar els punts liles, que en els seus fonaments i en la seva filosofia són absolutament fantàstics i necessaris, i seria fantàstic que no haguessin d'existir. El problema és que vostès aquí, que han fet un seguit de posicionaments ideològics, ens han demostrat, senyora García, que a l'hora de la veritat vostès políticament no han fet res. Vostè creu que és normal que estem avui a dia, estem pràcticament al mes d'octubre, de veritat que vostè com a regidora i des que l'alcaldessa més feminista de la història del món mundial d'aquest poble no han pogut fer res després de les agressions que es van patir a Sitges, primer per barraques, després per festa major i després resulta que ens assabentem que ja havia hagut fets similars a les cases noves, al carnaval i no sé quantes vegades més, i vostès amb tanta tranquil·litat ens diuen que sí, que parlen amb l'empresa i que estan esperant l'informe, encara no l'hem vist l'informe. És a dir, la senyora Pérez ho ha explicat, és a dir, hem de posar totes les eines perquè hi hagi una denúncia, els protocols d'assetjament i totes les polítiques per erradicar aquestes males pràctiques, aquesta desgràcia de comportaments que tenen algunes persones, diuen que és molt important denunciar. Per tant, quina garantia ens estan donant a nosaltres aquests punts que quan ells mateixos estan agredits no fan res? Podem entendre, tot i que qüestiono, senyora Pérez, que les treballadores, perquè són treballadores, no són voluntàries, no vulguin denunciar, però de cap manera que l'empresa estigui mirant no sé on, i si està mirant cap a algun lloc ja ens ho diran, perquè l'informe nosaltres no l'hem vist, només hem vist dades i dades i dades, però l'actuació que vostès han fet com a contractants d'aquest servei encara no l'hem vist, senyora García, i ens sembla molt greu. Per tant, nosaltres creiem molt fermament que vostès no estan legitimades per parlar de feminisme, perquè a l'hora de la veritat vostès no estan fent res. I miri, sobre el tema dels voluntaris i el tipus de perfil de persones que han d'estar en aquests punts d'atenció, crec que ens ho hem de prendre una mica més seriosament. Just fa una setmana vaig tenir l'oportunitat d'estar al costat del president de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia a Barcelona, al Parlament de Catalunya, i presentaven la seva memòria anual. I una de les consideracions que feia era que si ens creiem de veritat aquestes polítiques per erradicar les violències de qualsevol condició, el que no podíem fer era llegar al voluntariat aquest tipus d'actuacions. Això no ho diem nosaltres, ho diu una persona amb solvència contrastada que a més ha vingut més d'una ocasió a Sitges i que vostès l'han vist, el senyor Eugeni Rodríguez.
1: Moltes
11: per tant, fem-nos-ho mirar, utilitzaré la paraula al segon torn.
1: Exacte, tenim un altre punt. Regidora, per donar resposta, endavant. Bueno, resposta a la moció. Gràcies.
9: Sí, sí. Bueno, evidentment que votarem a favor d'aquesta moció. És important explicar que Sitges ja està treballant en la línia que tenim aquest protocol de, sobre violències sexuals i LGTBI-fòbiques i per tant aquest protocol és un document viu i ho hem reforçat. El nostre repte és continuar desplegant-lo, revisant-lo, reforçant-lo i adaptar-lo a les noves situacions que es van produint. Arran dels incidents que hem viscut, hem actuat, hem reforçat i, en primer lloc, la seguretat de les professionals del Punt Lila, que per nosaltres és una prioritat. Durant barraques i festa major es van produir aquestes situacions d'hostilitat i es va aplicar el protocol intern de protecció i cures. Quan va ser necessari es va finalitzar l'acte abans del servei. Es va finalitzar el servei abans de l'horari previst per protegir les professionals. I vull deixar clar que en cap moment es va plantejar de deixar sense servei el Punt Lila durant tota la festa. A partir d'aquí també hem treballat en un pla de contingència. Si per qualsevol circumstància la carpa del Punt Lila no pot continuar, hem de poder habilitar un espai segur alternatiu i garantir l'atenció, sempre posant per davant la seguretat de les professionals, valorant en aquests casos, valorant molt bé aquests casos. I també voldria dir que davant del darulls, agressions o qualsevol situació que comprometi la integritat de les professionals del Punt Lila o la seguretat de les persones participants, estem vulnerant també aturar immediatament per part dels responsables competents l'activitat festiva de l'espai. Tota l'activitat festiva fins que la situació es normalitzi i els responsables de la seguretat determinin que es donen les condicions necessàries per reprendre-la amb garanties. També hem intensificat i reforçat la coordinació entre la policia local, els Mossos d'Esquadra, els serveis municipals, entre les comissions de festes, els serveis d'emergència. També pel que fa als recursos, ja hi ha una cobertura prevista per Carnaval, dels punts liles, Carnaval, Barraques, Festa Major i Santa Tecla. I està previst ampliar progressivament les hores del servei. Malauradament s'ha d'ampliar, sí. I llavors intentarem donar més cobertura, sobretot a festes de barri. Aquesta feina no la podem fer només des de l'Ajuntament. Les entitats també tenen una força fonamental. Aquí no hi ha cap voluntariat. Es dona formació a les entitats. Fins ara s'havia fet així les festes de barri. Formació gratuïta i amb material gratuït. Això s'ha fet, per tant, ara davant d'aquests fets incrementarem amb un 20% la licitació que tenim dels punts liles i intentarem col·locar punts liles en festes de barri.
1: Moltes gràcies, senyor Tubau, per tancar el primer torn.
9: No he acabat.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, no sé si fa falta que parli perquè la senyora Pérez ja ho ha dit tot i molt bé. Jo crec, senyora Lila, que cal professionalitzar-ho. Està molt bé que hi hagin voluntaris, que es fa informacions a les entitats, però crec que tal i com està la cosa ho hem de professionalitzar tot. Aquest servei s'ha de donar, aquest servei és essencial i bé, em deixa tranquil si la cosa s'està treballant. Amb el senyor de Vox, no sé si contestar, perquè bueno, diu coses que no toquen i és que vostè ho prohibiria tot, prohibiria els punts liles, prohibiria les barraques i també, si pogués, prohibiria els comuns, a la CUP i uns quants partits més d'aquí. I es quedaria sol vostè. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Hi ha un segon torn de paraula. Senyora Gallardo. Perdó, un moment. A veure, senyor Gilabert. Vinga.
2: Sí, muchas gracias, alcaldesa. No, yo al revés, no prohibiría nada, pero lo que le digo es que de los 60.000 euros que están presupuestados a día de hoy para abonar a la cooperativa Cúrcuma, que es para hacer frente a los puntos lilas, yo le digo que no debería ir ni un duro y que esos 60.000 euros serían para la ampliación de la policía local, incluso le diría más, para agentes cívicos de seguridad o para equipamiento de la guardia de la policía local, que está muy necesitada, que eso realmente sí que brindan y sí que velan por nuestra seguridad, y no unos puntos que son totalmente inútiles y que no sirven absolutamente para nada. Sí, para facturar dinero a las administraciones públicas y que están nutridos todos, porque es uno de los pocos sectores en el mundo, hay sectores que usted puede ver bares y hay de todas las ideologías, uno de los pocos sectores en el mundo que son extractivos de las administraciones públicas son los puntos lilas, que son todos de extrema izquierda o de izquierda.
1: Més paraules, senyora Pérez, endavant.

0: reforçant policia no seria la manera seria educació, però quan un fa una agressió i la persona agredida no vol denunciar pel que sigui, i aquest és un servei públic que volem defensar, el que els hi proposem és que posin policies als punts liles perquè puguin ser ells els que denunciïn els fets violents i així puguem acabar amb aquesta persecució ideològica dels punts liles. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora Gallardo.
2: Senyora García, no m'ha contestat a cap de les preguntes que li he fet. Per tant, queda clar que dos mesos després vostès no han fet cap tràmit perquè es denunciïn les agressions que va patir el punt Lila durant les barraques i moltes altres vegades. I clar, que em preocupa moltíssim, per tant, estan demostrant que el seu és un postureig que encara estigui reiterant que el pes l'hem de donar a les entitats i que els tenen més formació. És a dir, de veritat, les entitats prou feina tenen ja en organitzar les festes, professionalitzin, si us plau, professionalitzin, perquè el que estan demanant els professionals i els observatoris, els recomano que es llegeixin la memòria de l'observatori contra la LGBTfòbia, que es llegeixin des del que diuen, han de professionalitzar-se, no serveix donar la càrrega de responsabilitat a les entitats. Com a dona, com a mare, com a tia, com a amiga, facin el favor, perquè en aquests moments a mi no em donen cap tipus de seguretat tal i com estan organitzats. Aquesta, malauradament, és la realitat. I la seva resposta em deixa encara molt més intranquil·la. Vostè diu, no, formi-se'n més i ho arreglin més. Senyora, vostè pot fer alguna cosa, és regidora d'aquest Ajuntament. Faci perquè es denunciï el que va passar a Sitges. Si no, no ens els creiem. Gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies. Puc contestar jo mateixa des del govern sobre la denúncia que s'ha fet que com a Ajuntament. Està en mans de la defensa jurídica, li passarem per escrit, senyora Gallardo, que veig que té tant interès. Jo només voldria dir, volia donar les gràcies a Guanyem per portar aquesta moció en aquest ple, perquè treu el pitjor de la dreta i l'extrema dreta. Alguns diuen unes barbaritats que sincerament m'ha fet mal de panxa escoltar algunes coses, altres aprofitant, perquè així em carrego el govern i aprofito. Per tant, gràcies per portar aquesta moció, perquè ha tret el pitjor d'algunes persones. Que posin en dubte, alguns ho neguen obertament i altres posen en dubtes els punts liles. I per tant, penso que està bé que de tant en tant treguin allò, no la puteta blanca, sinó la puteta negra que té la dreta i l'extrema dreta, que aquí n'hi ha uns quants. Així que gràcies, Guanyem. Senyor Tubau, per tancar, i passem a la votació.
3: Ja per tancar, donar les gràcies també al Servei Municipal, bueno, al Departament d'Igualtat, perquè sé de bona tinta que bé, no ho deuen haver passat amb tota la problemàtica i que estan fent una feina fantàstica. Vale? I el que sí que ens agradaria demanar és, una vegada tinguin els informes de tot el que va passar, que ens els facin arribar. Jo crec que per treure conclusions tots plegats és necessari tenir aquests informes i això, que ens els facin arribar. I moltes gràcies als grups que donaran suport a la moció.
1: Moltes gràcies. Doncs passem a la votació. Estem en el punt número 17.
4: Alcaldessa, en tot cas, votem conjuntament, si els sembla, la moció amb l'esmena incorporada.
1: Ah, d'acord. Votem la moció amb l'esmena, amb les esmenes que s'han incorporat, si no hi ha inconvenient. Aleshores, és la proposta d'acord del grup polític municipal de Guanyem per la defensa i el reforç dels punts lila i per unes festes lliures de masclisme, racisme, xenofòbia i feixisme. Vots a favor?
4: 18 vots a favor.
1: Vots en contra?
4: 2 vots en contra.
1: Abstencions?
4: Cap.
1: Ja està.
4: La moció queda aprovada.
1: Moltes gràcies. Passem ara a la proposta d'acord número 18. És la proposta d'acord del grup polític municipal Verds en Comú Podem per la reprovació del primer tinent d'alcaldessa i regidor David Martínez Lluís. Senyora Gasulla, entenc. Endavant.
5: Bona nit, alcaldessa. Presentaré jo la moció. Avui portem a ple una proposta de reprovació política que neix d'uns fets concrets i d'una successió de situacions que considerem que han de ser valorats per aquest ple. Per això creiem que és important explicar-les amb ordre, perquè no estem parlant d'un únic fet aïllat, sinó d'una seqüència que comença aquí, en aquest mateix ple, al mes de juliol, i que continua durant els mesos d'agost i setembre. Ho intentaré resumir en tres qüestions. La primera té a veure amb la dedicació i el seguiment de les responsabilitats de govern. Vostè, senyor Martínez, és primer tinent d'alcaldessa amb 5 àrees delegades, entre elles governació amb una dedicació del 100%. Doncs bé, com he dit abans, en el darrer ple del mes de juliol es van plantejar públicament dubtes sobre la seva dedicació i sobretot sobre el seguiment de la seva responsabilitat.

0: habilitats. Nosaltres hem deixat clar que no diem que una agenda pública sigui un registre de jornada, no ho és, però sí que creiem que un responsable polític amb aquestes responsabilitats ha de mostrar presència, seguiment, coordinació i direcció política. I especialment quan parlem de governació, ja que en aquell mateix ple se li van formular preguntes molt concretes. Preguntes com quins efectius policials hi havia previstos, quan havia tingut la darrera reunió de coordinació amb la policia local, quines directrius polítiques s'havien donat davant les necessitats de l'estiu i altres preguntes que cap no van obtenir respostes concretes. I aquí arribem a la segona qüestió. Unes setmanes després, la matina del 24 d'agost, festa major, Sitges viu uns greus aldarulls sense precedents. Van obrir telenotícies, diaris digitals, premsa, baralles, llançament d'objectes contra la policia, barricades, contenidors incendiats, destrosses a negocis i a la via pública, una situació que va afectar el desenvolupament de la mateixa festa major, que va haver d'endarrerir i modificar el seu recorregut fins que es van poder garantir unes condicions adequades de seguretat. I aquí també volem ser molt clars. La responsabilitat d'aquests actes violents és de les persones que els van protagonitzar. No li atribuïm al regidor cap d'aquests actes. Però una cosa és la responsabilitat directa dels aldarulls i una altra és la responsabilitat política sobre la planificació, la previsió i la coordinació dels recursos de seguretat. I aquesta responsabilitat sí que correspon a governació. Especialment quan després dels incidents representants sindicals de la policia van denunciar públicament una insuficiència d'efectius i la situació de risc en què s'havien trobat els agents. Tots aquests fets ens generen, i no només a nosaltres, molts dubtes que no s'han resolt. I més tenint en compte totes les qüestions que ja s'havien plantejat, com he dit abans, en el ple de juliol, abans de la festa major. Per no parlar de la manca d'informació i explicacions el dia 24 i posteriors, per això ja estem acostumats. I aquí arribem a la tercera qüestió. Després del que havia passat per festa major, era evident que calia revisar el dispositiu i preparar amb especial atenció el darrer esdeveniment festiu de l'estiu, Santa Tecla. Suposadament, i segons van anunciar les xarxes socials de l'Ajuntament, es va convocar una reunió específica per analitzar els incidents, reforçar els mecanismes preventius i preparar el dispositiu de seguretat de Santa Tecla. I en aquesta reunió, precisament destinada a abordar una situació directament relacionada amb les responsabilitats de governació, vostè, senyor Martínez, que és el responsable polític d'aquesta àrea, no hi va assistir personalment. I nosaltres considerem que això és políticament rellevant. Perquè no estem parlant d'una reunió qualsevol, estem parlant d'una reunió convocada després d'uns greus incidents per revisar què havia passat i per preparar el dispositiu de seguretat del següent gran esdeveniment de la vila. Per tant, no estem parlant d'un fet aïllat, estem parlant d'una seqüència. Primer, qüestions sobre la dedicació, el seguiment i la presència política. Segon, preguntes concretes sobre la planificació policial que ja s'havien formulat abans de Sant Bartomeu i uns greus incidents durant festa major. I tercer, una reunió posterior per revisar aquests fets i preparar Santa Tecla a la qual no assisteix el responsable polític de governació. I és la suma d'aquests elements la que ens porta avui a plantejar aquesta reprovació. Perquè governar no és només tenir una delegació, és estar, fer seguiment, anticipar problemes, coordinar recursos i sobretot assumir responsabilitats polítiques quan alguna cosa no funciona com hauria de funcionar. Per tant, això és el que demanem avui en aquest ple, ja que considerem que els fets exposats justifiquen que es faci aquesta valoració política i que es demani una reorganització de les competències de governació. Passaré ara a llegir els acords de la moció. Primer, reprovar políticament el primer tinent d'alcaldessa, David Martínez Lluís, per la manca de dedicació, seguiment i implicació en l'exercici de les responsabilitats de govern que té delegades, d'acord amb els fets exposats en aquesta proposta d'acord. Segon, reprovar específicament la seva gestió com a regidor de governació per les mancances de planificació, previsió, seguiment i direcció política evidenciades en relació amb el dispositiu de seguretat de la Festa Major de Sant Bartomeu i pels fets posteriors exposats en aquesta proposta d'acord. Tercer, manifestar la pèrdua de confiança política en David Martínez Lluís per continuar exercint les responsabilitats delegades en matèria de governació. Quart, instar a l'alcaldessa de Sitges a retirar al regidor David Martínez Lluís les competències delegades en matèria de governació i a procedir a la seva reorganització dins del govern municipal. I cinquè, traslladar els presents acords al regidor afectat i als grups municipals de l'Ajuntament de Sitges. Moltes gràcies.
1: Paraules en aquest punt. Senyor Alonso. Gràcies, senyora alcaldessa. Intentaré ser breu. Bueno, a tot el que parla la moció, la qual nosaltres des d'aquí recolzem, i afegint que el senyor Martínez també és regidor de mobilitat, voldrien afegir també el desgavell, la inacció, la falta d'ajut, empatia, implicació i feina al barri de les Botigues arrel de les obres del passeig marítim. Ens han deixat amb una única línia de bus cap a Barcelona, que s'ha d'anar a buscar a quasi 100 metres de les vivendes més properes. Els horaris ja no quadren amb les sortides del tren. Hem demanat ajut per als grans problemes de mobilitat, tant a peu com en vehicle, des del mes passat de març, i no ha fet res. Hem demanat acotar les entrades als carrers als no residents durant els caps de setmana, sobretot a l'estiu, i encara n'hi han contestat. Li hem fet fer arribar maquetes, dibuixos, escrits. Sempre ens deia que sí, que ho mirava, i no era veritat. No va fer res. Hem demanat el suposat informe que, segons vostè, havia de fer la policia i mai l'hem vist. Van demanar una zona verda per als residents i se'ns va negar, al·legant que no tenien personal i que això, la pintura, s'havia de licitar. Pintar, de veritat, marques d'estacionament al terra s'ha de licitar? També ens va mentir quan ens va dir que prohibirien de zones d'aparcament per als veïns i veïnes durant les obres del passeig. I després ens va dir que això ho havia de fer el Ministeri, que l'obra era d'ells. Hem cridat a la policia alertant que grans vehicles i fins i tot embarcacions de més de 7 metres en remolc han intentat entrar al carrer Ferrocarril i s'han quedat encallades. Hem patit durant mesos i mesos cotxes, camions, formigoneres, patinets i altres vehicles en sentit contrari de la marxa circulant pel passeig marítim amb el perill que comporta, perquè no estava correctament senyalitzat i la gent no ho veia. I vostè no ha fet res. No ha tingut la mínima intenció d'ajudar al meu barri de les Botigues i no pot negar absolutament res del que li estic dient perquè sempre se l'ha informat de tot el que estava passant. Fotos, vídeos, escrits. I vostè no només... Només va venir una vegada i m'imagino ja cansat de tanta queixa per part nostra i al marge de passejar-lo nosaltres per tot el barri i ensenyar-li tots els problemes que van ser relatat, no ha fet res. Quatre fotos i res més. De veritat li dic que Sitges no es mereix un regidor com vostè. Moltes gràcies.
2: Més paraules, senyora García.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el Partit Popular votarem a favor de la reprovació i del cessament de primer tinent d'alcaldessa David Martínez Lluís. I ho farem per estricta higiene democràtica, per responsabilitat amb la seguretat dels nostres veïns i perquè els fets demostren que Sitges té un regidor de governació absent de les seves obligacions més elementals. Agraïm al grup proposant d'aquesta moció doncs, que plasmi en el text de la mateixa el que va passar en el mes de juliol, i és que aquesta regidora doncs, va interpel·lar directament en el regidor Martínez i li vaig demanar, senyor Martínez, li vaig preguntar directament doncs, amb preguntes molt clares i molt concretes, exigint-li respostes immediates sobre quins serveis policials hi havia previstos per l'estiu, sobre quants efectius estaven disponibles al cap de setmana i també aquella mateixa nit quanta gent tenia vostè responsable en el carrer, quants policies tenia vostè en el carrer aquella mateixa nit i quan s'havia reunit amb els comandaments de la policia local per donar les directrius polítiques de la temporada i quina havia sigut la seva resposta. Escolti'm, i aquell dia no ens va contestar absolutament res, però resulta que després ens ha fet arribar la resposta i la resposta doncs, encara ens dona més la raó, perquè vostè directament em diu Eva García, té vostè raó, perquè la resposta és que és de traca. O sigui, és de traca. Ens ve a dir que tot el que jo li estic demanant és competència de la Junta de Seguretat. Llavors, de què serveix vostè, senyor regidor? Aquesta és la resposta que vostè m'ha donat. I clar, no ens va contestar res aquell dia, ni tampoc ha estat capaç de contestar-ho per escrit, perquè desconeix el funcionament de la policia local, del treball diari, el desconeix completament. No sap quants agents patrullen, desconeix com estan organitzats els torns de la plantilla. És incapaç de dissenyar una planificació política elemental i de la seva obligació. Vostè no coordina res, absolutament res. No fa dispositius, s'ha convertit en una rèmora per la seguretat del municipi. Vostè estava de vacances en plena temporada, senyor regidor, i aquesta alarmant manca de previsió i aquesta deixadesa de funcions que nosaltres, que el Partit Popular, vam denunciar públicament en el mes de juliol, doncs va tenir conseqüències nefastes la nit de Sant Bartomeu, la matinada del 24 d'agost, coincidint amb la festa major. Sitges va patir uns greus incidents d'ordre públic, baralles, barricades, contenidors cremats, i els representants sindicals de la policia van denunciar públicament la insuficiència d'efectius i la situació de risc extrem en què es van trobar els agents que hi van haver d'intervenir. I vostè, callat, incapaç de planificar, de gestionar ni de reaccionar a posteriori. Tampoc, capaç, incapaç completament. Miri, però és que la desatenció política seva no es va quedar aquí. Després del caos de Sant Bartomeu es convoca una reunió d'urgència per fer el seguiment de Santa Tecla i vostè ni assisteix a la reunió. De veritat, o sigui, vostè això ho veu normal? De veritat que ho veu normal? És que és una deixadesa de funcions gravíssima, senyor regidor. Miri, vostè té una dedicació exclusiva del 100%. No considera prioritari assistir a una reunió justament de planificació de seguretat després d'una nit d'aldarulls com havien patit? Perquè si no sap quins són els torns, si no coordina els dispositius, ni tan sols es presenta a les reunions que es fan, què fa vostè exactament? Ens
2: després
3: ho pot explicar?
2: Després tenim un segon torn de paraules. Més paraules, senyor Rubí.
4: Moltes gràcies, il·lustríssima. Des de Fets per Sitges volem posar primer en context una qüestió que ja venim plantejant des de fa uns mesos, no? Abans que arribés aquesta proposta de reprovació, nosaltres ja vam aportar públicament al ple els dubtes que tenien sobre la dedicació, el seguiment i l'exercici de les responsabilitats del primer tinent d'alcaldessa. Ho van fer quan consideraven que existien prou elements per demanar explicacions i aquesta mateixa proposta deixa constància de la nostra intervenció i part de les dades que vam exposar. Per tant, ara que altres formacions des de sensibilitats polítiques diferents també qüestionen aspectes de la seva gestió, nosaltres ens reafirmem en allò que ja vam manifestar aleshores. I voldria fer una reflexió. En els anys que porto en aquest ple, arribar a plantejar formalment la reprovació d'un regidor no és una qüestió menor. És una de les expressions més severes de pèrdua de confiança política que pot manifestar un plenari. Quan qüestionaments semblants sobre la dedicació, el seguiment, la planificació i la direcció política arriben des de formacions de sensibilitats diferents, ja no es pot reduir a una discrepància puntual, personal o partidista. Estem davant d'una preocupació política que ha traspassat un únic grup municipal i que com a mínim hauria de provocar una reflexió profunda tant per part del regidor com del mateix govern. I aquí és important separar les coses, no estem fent un judici personal, estem valorant l'exercici d'unes responsabilitats polítiques concretes. Estem parlant del primer tinent d'alcaldessa amb una dedicació del 100% responsable de governació, mobilitat, educació, infància i joventut i recursos humans. I també volem separar clarament les responsabilitats pels incidents produïts. Els actes violents són responsabilitat exclusiva de les persones que els protagonitzen. Però això és compatible amb exigir responsabilitats polítiques sobre la planificació, la previsió, el seguiment i la coordinació dels recursos municipals de seguretat. A més, aquesta proposta incorpora altres elements posteriors que també mereixen ser valorats, com els interrogants sobre la planificació del dispositiu de Festa Major i l'absència del responsable de governació en una reunió posterior de coordinació per preparar Santa Tecla. Per tant, el nostre posicionament no neix avui ni respon simplement al fet que una altra formació presenti aquesta proposta. És coherent amb la posició que Fets per Sitges ja havia defensat públicament abans que aquesta reprovació arribés avui al ple. I avui, davant el conjunt d'elements exposats i mantenint aquesta coherència, Fets per Sitges votarà favorablement a la reprovació. Creiem que una decisió d'aquesta naturalesa no hauria de ser ignorada ni banalitzada. Hauria de servir sobretot per reflexionar sobre com estan exercint unes responsabilitats de govern que són importants per a Sitges. Moltes gràcies.
2: Més paraules, senyor Gilabert.
5: Muchas gracias, alcaldesa. Bien, en primer lugar tenemos que hacer mención a quién ha sido el proponente de la moción. A nosotros nos sorprende, y nos sorprende porque consideramos de que hay un punto de venganza, hay un punto vengativo. Hay un punto vengativo porque no podemos olvidar que los comunes hasta hace escasamente dos meses estaban en este gobierno municipal y estaban y no formularon ninguna crítica en el seno del gobierno municipal, por lo menos de carácter pública, y ninguna crítica formularon al señor David Martínez. por lo que entendemos de que incluso puede haber alguna intención espuria. Yo entiendo que el señor Rubí la formulase o la señora García la formulase porque continuamente han formulado estas críticas, pero el proponente, que hasta recientemente estaba en el gobierno con el en este gobierno municipal, pues puede parecer que tiene un sentimiento de venganza. Y de venganza porque es verdad que hubieron unos artículos en la prensa de algunos miembros del partido en los cuales pues querían evitar a toda costa que la alcaldía la tuviese una persona de los comunes. Y entonces se dirige ahora todo el foco al regidor del grupo, de Sitges Grup Independent. También respecto a lo que ha manifestado la regidora del Margalló, no adscrita, yo le quería recordar que muchas de las problemáticas que usted ha comentado no vienen de ahora, vienen de la anterior legislatura. Y le quiero recordar que ¿sabe de qué partido era el concejal de Gobernación en la anterior legislatura? Del Margalló. ¿Sabe lo que hizo el Margalló estando en el gobierno municipal con la señora Aurora Carbonell? ¿Sabe lo que hizo? Nada. ¿Sabe lo que solventó? Nada. Entonces, usted lo que no puede es venir a señalar. Sí que es cierto que este gobierno municipal es una auténtica catástrofe. Es una auténtica catástrofe. Pero a mí no me gusta personalizar en un regidor en concreto. Porque no existe un gobierno municipal que funciona bien y el que falla es un regidor. Cuando fallan, fallan todos los regidores. Algunos con mayor o menor intensidad. Pero es evidente que este gobierno municipal no funciona. Y no funciona porque no ha sido eficaz ni eficiente en ninguno de los objetivos que venía marcados. Yo entiendo que lo procedente es reprobar a todo el gobierno municipal. Y entiendo que lo procedente fue el apoyo que recibió este humilde regidor cuando reprobó al gobierno por parte de la señora Eva García y por parte del Nacho Rubí, por una cuestión de coherencia. Porque realmente lo que se quiere hacer ahora es señalar a un regidor de un gobierno municipal, cuando lo que se tiene que señalar, y no habrá que decirlo todos los días, es que este gobierno municipal es un auténtico desastre. Y aquí, en todas las áreas se han cometido errores de este gobierno municipal, en todas. De hecho, empezando por la alcaldesa, que realmente, y no hay que olvidar, es el que tiene las competencias de gobernación, porque las competencias que tiene el regidor son competencias delegadas.
2: Més paraules, senyor Tubau.
6: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres no podem votar a favor d'aquesta moció. De fet, ens abstindrem. Val? Creiem que per reprovar algú doncs, s'ha d'haver fet alguna cosa molt greu, com pot ser pues, com alguna de les animalades que de tant en tant diu el senyor Gilabert o coses per l'estil, però crec que no és el cas de que ens ocupa del senyor David Martínez. Que es va fer malament la gestió de la crisi de seguretat? Sí, és evident, no es va fer de la millor manera. Que es treballa malament, no es treballa o es treballa poc? Nosaltres això ja ho sabíem i és aquest un dels motius del que no, per sort, no vam entrar en el govern en el seu dia. De totes maneres, a nosaltres això crec que reprovant a una persona, jo crec que això deixa una taca de cara al futur. I d'aquí uns mesos hi haurà unes eleccions i depèn de si tira endavant o no, això pot ser una barrera a l'hora de fer pactes postelectorals. Moltes gràcies.
2: Més paraules. Senyor García.
7: Avui, versen com ho poden Sitges, es demana reprovar el regidor David Martín de Lluís i nosaltres no es amagarem. Si hi ha hagut errors en governació, s'han d'assumir. Si ha faltat planificació, s'ha de corregir. I si David Martín de Lluís, com a responsable polític de governació, ha de donar explicacions, que les doni. Totes, i sense excusa, i no tan sols a nosaltres, sinó a la ciutadania. Aquesta proposta qüestiona la seva dedicació, planificació i direcció política. Recorda els greus incidents de la nit de Sant Bartomeu i assenyala fins i tot la seva absència en una reunió posterior de preparació de l'expositiu de Santa Tecla i amb tot això, senyor Martínez, no farem una defensa corporativa del que no s'hagi fet bé. Però tampoc participarem en una cerimònia d'amnèsia col·lectiva, perquè la pregunta avui no és només què ha fet malament David Martínez Lluís. La pregunta és on eren els que avui volen reprovar mentre tot això passava. Recordem que fins fa molt poques setmanes tant la senyora Gasulla com el senyor Martínez compartien govern i aquesta circumstància canvia bastant el relat. Perquè resulta fascinant comprovar la velocitat que alguns passen de les juntes de govern al Tribunal de la Santa Inquisició. Així, ahir, socis i agafats de la maneta, avui culpable de tots els mals, perquè deixem d'enganyar la gent, això no ve pel salt de l'ús de la matina del 24 d'agost, això ve del mateix dia que vostès van signar el seu acord de govern fa ara poc més de 3 anys. I quina casualitat que la lucidesa en alguns arribi sempre després de perdre la cadira del govern. I no, senyors i senyores, si David Martínez ha gestionat malament i no tenim cap dubte, ha d'assumir la seva responsabilitat i si no ho fa, l'alcaldessa ho ha de cessar. Però qui ha format part d'un govern també és coprotagonista de la seva trajectòria política, almenys en allò que va compartir i avalar. I precisament la moció diu que una reprovació serveix per valorar l'exercici de les responsabilitats de govern. Perfecte. Valorar-les, però valorar-les totes. Perquè si els problemes eren tan greus, tan evidents i tan incompatibles amb el bon govern com ara ens expliquen, per què no van actuar abans, des del govern? I si no eren tan greus aleshores, encara és més senzill, perquè ara sí que ho són. Nosaltres exigim al David Martínez Lluís que assumeix els seus errors, però no convertirem una reprovació en un judici retrospectiu redactat per qui pretén esborrar la seva pròpia signatura de l'etapa compartida. Governar deixa empremta, també quan un abandona el govern, senyores i senyors de Verge en Comú Podem Sitges. Nosaltres no podem avalar l'amnèsia selectiva de la mateixa forma que no es pot canviar tan fàcilment la memòria. Gràcies.
2: Més paraules, senyora Tomau.
8: Gràcies, alcaldessa. Des de Junts per Sitges compartim bona part del que s'exposa en aquesta moció. El govern municipal ha de donar explicacions i assumir responsabilitats quan la gestió no funciona. Però també creiem que cal parlar clar. Ens consta una mica d'entendre que un partit que ha estat al govern fins fa només 2 mesos ara presenti una moció denunciant una situació que nosaltres fa molt temps que venim denunciant. Des de Junts per Sitges ja feia anys que sabien que aquest mandat havia nascut mort. Tenim un govern en minoria, sense direcció política i amb una capacitat de gestió molt qüestionable. Nosaltres compartim la reprovació cap al regidor David Martínez per la seva deixadesa de funcions i per la seva poca dedicació a les responsabilitats institucionals, polítiques i de gestió. Però no es pot formar part d'un govern durant anys i quan se'n surt descobrir de cop que el govern no funciona. Perquè per nosaltres el problema no és només d'un regidor, el problema és d'un govern que no governa, que arriba tard als problemes i que no dona les respostes al que Sitges necessita. I aquesta responsabilitat és del conjunt del govern, però també ho és de qui va facilitar el govern. Perquè aquesta situació de col·lapse i desgavell que patim a Sitges és total. Nosaltres fa temps que ho diem, avui simplement alguns sembla que ho acabin de descobrir. Junts per Sitges, el passat 31 d'agost, van presentar una bateria de preguntes relacionades amb els fets del tot reprobables ocorreguts la nit de Festa Major. Evidentment, ningú ens ha respost. Aquestes preguntes van anar adreçades a l'alcaldessa, al regidor de Governació i a l'inspector de la policia local. Preguntàvem des de on estava, quin era el dispositiu, què havia passat amb els punts liles, temes com la venda de begudes alcohòliques als menors i què s'està fent i com s'inspecciona els establiments i botigues de conveniència per controlar aquesta possible venda d'alcohol de menors. Temes com que es van establir controls d'accés de persones a la zona on se celebrava la revetlla, etcètera, etcètera, etcètera. Ja diem, vam entrar un total de 15 preguntes. Evidentment, a 30 de setembre no hem rebut res, de res, de res. Aquest és el tractament i com es governa a Sitges.
2: Senyor Martínez, per donar resposta. No? Perdó? Ai, per donar resposta, perdó. Hi ha algú més ha de parlar? Senyor Martínez, per de part del govern. Només dic com té referència A la pregunta que ha fet la senyora Tubau se li va enviar resposta, notificat el 17 de setembre, i li ha expirat perquè no ha obert el document. També va fer una bateria de preguntes al Partit Socialista, que sí que l'ha obert, i també eren 20 preguntes. Però la de Junts per Sitges està expirada perquè si no s'obre el correu electrònic s'anul·la. Endavant, senyor Martínez.
9: Gràcies, senyora alcaldessa. Doncs vull començar dient que la meva feina no són només les reunions que apareixen en un calendari. També són coordinacions, converses amb tècnics i comandaments, seguiment de serveis, gestió d'incidències i presa de decisions. I permetin-me una certa ironia. Si mesurem la dedicació d'un regidor pel que apareix a l'agenda, hauríem d'aplicar exactament el mateix criteri a tothom, perquè la seva agenda, senyora Gasulla, em dirigeixo a vostè, quan formava part del govern, tampoc reflectia tota la seva activitat i en cap cas negaré que no treballava. Els Verds en Comú Podem han format part del govern municipal fins fa molt poc. Per tant, coneixen perfectament el funcionament de l'Ajuntament, els recursos disponibles, les dificultats de gestionar una àrea com governació i les responsabilitats dels diferents comandaments. I per això la pregunta és molt senzilla. Si tot això que avui denuncien era tan greu, per què no ho van denunciar amb aquesta contundència quan formaven part del govern? Quan eren al govern compartien responsabilitats i decisions. Ara, des de l'oposició, sembla que tot allò que abans era una responsabilitat compartida s'hagi convertit en una responsabilitat exclusiva meva. Potser perquè necessitaven els nostres vots per ser alcaldessa? Recordo que em va oferir diferents regidories i en cap cas em va demanar que deixés la meva competència de la governació. I em torno a preguntar, vostè estava fent un paper per justificar no ser alcaldessa o estava disposada a tot per arribar-hi? Estic molt content que no sigui alcaldessa, ja que és una persona que rancorosa. I això, i no recordo, i li recordo que no és la primera vegada que deixa de costat els seus socis de govern, o els seus socis, en aquest cas. Què ha canviat? La realitat de Sitges o la seva posició política? Una cosa tinc molt clara, assumeixo plenament les meves responsabilitats com a primer tinent d'alcaldessa i com a regidor de Governació, Mobilitat, Educació, Infància i Joventut i Recursos Humans. Són àrees importants que requereixen dedicació i treballo cada dia. Jo no mesuro la meva feina pel nombre d'actes que apareixen en una agenda, la mesuro per la feina que faig i pels resultats que aconseguim. Pel que fa a Governació i la Policia Local, sóc el responsable polític de l'àrea, però no el comandament operatiu del cos. Hi ha una estructura professional en comandaments que tenen les seves responsabilitats. La meva funció és marcar prioritats, facilitar recursos, coordinar, fer seguiment i prendre les decisions corresponents al govern. I sobre els incidents de Sant Bartomeu, sóc el primer en reconèixer que van ser fets greus i que cal analitzar-los. Però també hem de ser rigorosos. Els responsables dels actes violents són les persones que els van protagonitzar. Governar no significa garantir que mai hi haurà incidents. Significa planificar, actuar quan passen i, si cal, revisar i millorar la resposta com es va fer. Jo assumiré sempre les meves responsabilitats. Si cal revisar dispositius, els revisem. Si cal millorar coordinacions, les millorem. Però demano rigor, coherència i responsabilitat, perquè Sitges no necessita guerres polítiques ni desgast personal. Necessita que treballem per resoldre els problemes de la ciutadania i aquesta continuarà sent la meva prioritat.
2: Moltes gràcies, senyor Ripoll, per tancar aquest primer torn.
0: Senyor Martínez, jo esperava que em contestés a mi, perquè la intervenció l'he fet jo, sincerament. Em deixa parlar, si us plau? Jo l'he escoltat atentament, no es posi nerviós. Això no és personal ni té a veure amb la sortida del govern. De fet, vostè sap perfectament que quan formàvem part del govern ja havíem demanat alguna vegada a l'alcaldessa intervencions. Sí, la crítica la fèiem de portes a dins, perquè som un soci lleial. Ara parlem d'uns fets molt concrets que comencen el mes de juliol i arriben al dia d'avui que creiem que com a mínim mereixen la valoració d'aquest plenari. I ara esperem que des de la posició d'oposició se'ns faci més cas que el que ens feia abans. Venim a parlar de vostè com a responsable polític. Per tant, el que esperàvem era que es parlés de la seva gestió, de les seves decisions, de les mesures que ha impulsat. Miri, li faré unes preguntes molt concretes. Ens pot enumerar tres mesures concretes que vostè hagi impulsat personalment com a regidor de Governació durant aquest mandat? No mesures que hagi impulsat l'Ajuntament, no que hagin impulsat els CAPs, que hagi impulsat vostè. Segona, quantes reunions de treball ha mantingut aquest any amb els comandaments de la policia? I sobretot, quins acords concrets han sortit? Perquè parlar de coordinació és molt fàcil. El que volem saber és quina coordinació hi ha hagut, quines decisions han pres i quin seguiment n'ha fet vostè. Tercera, d'aquests acords, quants s'han executat i quants continuen pendents? Quarta, després dels fets concrets de la matinada de Sant Bartomeu, quines decisions concretes va prendre vostè personalment com a responsable de governació i en quin moment les va prendre? i quines mesures ha impulsat vostè després perquè una situació similar no es torni a produir? Perquè després de Festa Major es va convocar una reunió de coordinació per preparar Santa Tecla i revisar el dispositiu. I l'Ajuntament va anunciar mesures com el reforç dels efectius, la vigilància de drons, canvis en la gestió dels residus de vidre. Per tant, la pregunta és molt senzilla. Quina d'aquestes mesures va impulsar vostè directament? Quina no existia abans? Alguna d'aquestes decisions són fruits directament de la seva iniciativa com a regidor de Governació? I una última pregunta, perquè crec que és molt important. Per què no va assistir a aquella reunió de Santa Tecla? Perquè això no és un fet concret, no és una interpretació, no és una opinió. Hi havia una reunió convocada per analitzar els incidents i vostè no hi va assistir. I després del que havia passat, nosaltres considerem legítim preguntar-nos per què. Gràcies.
2: Tenim un segon torn de paraules, per tothom. Ja ha fet una paraula. Sí, sí. Clar, és una moció. Sí, sí, ell ha tancat el primer torn. Ara hi ha un torn d'un minut cada un. Senyora García.
3: Bé, jo la veritat és que em dono per satisfeta si contesta totes les preguntes que li ha fet el regidor, perquè jo li vaig fer el ple de juliol i no em va contestar cap. Però en qualsevol cas, si li contesta al regidor Ripoll i em diu a mi, per exemple, aquesta nit quanta gent té vostè al carrer i què estan fent exactament, doncs bé, pensaré que, bueno, que potser s'ha posat les piles en algun moment. Diu vostè que marca prioritats, que coordina, que organitza dispositius. Això no és veritat. Això és mentida, però no ho diem nosaltres, això ho diu la policia mateix. Membres de la policia diuen que això no és veritat, que ni se'n recorden de la cara que fa vostè, que la comissaria fa temps que no sap ni on està la porta. Escolti'm, no ho diem nosaltres, ho diu la policia, ho diuen membres de la policia. Escolti'm, la realitat el desmenteix completament. És que a mi, no sé, m'importa poc de qui vingui aquesta moció, qui la presenti. A mi em costa creure també, senyor Martínez, que internament en aquest govern, quan els comuns també hi eren, a mi em costa molt de creure que no tingués vostè també retrets internament a les reunions de govern.
2: Moltes
3: em costa
2: gràcies.
3: Molt de creure.
2: Un minut més. Qui vol parlar més? Senyor Gilabert.
5: Sí, muchas gracias, alcaldesa. Bueno, señor Tobau, usted, visto que me ha nombrado a mí, usted sí que solicitó al inicio de esta legislatura la reprobación de un regidor. ¿No se acuerda? Solicitó la reprobación del señor García. ¿No se acuerda cuando presentaron la moción esta de condena porque la CUP les llenó de pegatina a su sede y que usted tuvo un momento que dijo, no, solicito la reprobación del señor García? ¿Se acuerda o no se acuerda? Entonces no diga que usted también ha solicitado reprobaciones para ahora hacerse el estupendo, porque la CUP fue el primero que solicitó una reprobación en este pleno. Acuérdese. Segundo lugar, Vox será coherente, como siempre en todas sus acciones, gusten o no gusten. Vox presentó una moción de reprobación de este gobierno, a la totalidad de este gobierno, a la alcaldesa y a todos sus regidores. Y lo que no puede hacer es no votar a favor de una reprobación de este tipo, porque consideramos que este gobierno no funciona en absoluto en ninguno de los aspectos, en ninguna área. Lo que pasa es que no queremos personalizar, pero es una reprobación formal para todo
2: Molt
5: el gobierno.
2: Bé. Tenemos un minuto más paraules. Señor Tuam.
8: Gràcies. A veure, senyor Martínez, vostè creu que resol els problemes de la ciutadania amb la seva gestió? Vostè ho té clar? Doncs li repeteixo, vostè creu que resol els problemes de la ciutadania amb la seva gestió? Vostè està content amb el que vostè durant tots aquests 3 anys i pico ha fet com a govern? Realment és que és com inclús una mica insultant. Sabem que segurament això no servirà de res, però per nosaltres aquest tema és un tema de coherència política i després del tot el que portem en més de 3 anys de mandat, pensem que vostè és mereixedor d'aquesta reprovació. Alcaldessa, només dir-li que quan una notificació està vençuda no passa res, la notificació sempre està en la carpeta, li recordo com sempre.
2: Moltes gràcies, senyor Martínez.
9: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, ràpidament, perquè no tinc gaire temps, dir-li que durant aquest mandat hem posat en funcionament l'app Sitges Alert, hem posat en funcionament les càmeres lectores de matrícula, de videoprotecció, estem treballant amb eines noves com el JamePol, NextPol. Totes aquestes decisions esperen com a govern, com a regidoria de governació, consensuades, perquè es treballa en equip, i és un treball en equip. I nosaltres com a govern liderem, però és evident que els cossos, els cossos de la policia local, l'inspector, subinspector, conjuntament amb altres cossos i forces de seguretat, doncs treballen per millorar la tecnologia. Una altra cosa que hem fet, mantenir la plantilla al 100%. Clar que ens agradaria incrementar-la, però l'estem mantenint al 100%. Ara hem fet una bossa que s'han presentat 202 aspirants per a gent. I com que no tinc gaire més temps, vol que li digui on estava el dia de la reunió? Doncs amb la meva mare a l'hospital. Per tant, i penso que hi ha tècnics que poden ocupar el meu lloc perfectament. Gràcies.
2: Moltes gràcies, senyor Ripoll, per tancar.
0: Sí, per tancar, miri, senyor Martínez, respecte a l'última resposta que m'ha donat, és una llàstima perquè amb el lío que porta amb l'agenda, doncs, és tan senzill com no posar res. I estarà millor com estava abans no posant res, perquè el dia 1 posava que el dia 1 i 2 estava de vacances i després va canviar i resulta que el dia de la reunió a les 2 de la tarda estava a l'espai jove. Vostè aclareixi la seva agenda i així no hi haurà aquests malentesos. Em sap molt de greu perquè no m'ha enumerat cap decisió política. Cap ni una. Cap ni una. M'ha dit projectes, coses, però personals seves, cap ni una. Només per tancar, jo tornaré a l'ou del Rubell, com se sol dir. Nosaltres considerem que vostè té una responsabilitat política que no consisteix només en tenir una competència atribuïda. Consisteix a anticipar-se, a fer seguiment i a prendre decisions. I quan les coses no funcionen, a donar explicacions i assumir responsabilitats. I esperem que aquest ple ara valori aquesta proposta d'acord. Moltes gràcies.
2: Molt bé, moltes gràcies. Passem a la votació. Recordem que estem a la proposta en el punt número 18. Proposta d'acord del grup polític municipal Verds en Comú Podem per la reprovació del primer tinent d'alcaldessa i regidor David Martínez Lluís. Vots a favor.
10: Nou vots a favor.
2: Vots en contra.
10: 7 vots en contra.
2: Abstencions.
10: Quatre abstencions. La moció queda aprovada.
2: Moltes gràcies. Passem ara a la proposta número 19. Recordem, només vull recordar, perquè veig que són les 23:13, només recordar que a les 12 automàticament el ple queda parat i les propostes que quedin pendents, tot el que quedi pendent passarà al mes següent, al ple següent. Podem allargar mitja hora més, si voleu, però depenent de com estiguem, a les 12, tal com diu el reglament, és així. Passem ara al... aviso perquè ja no queda massa. Proposta número 19, proposta d'acord del grup polític municipal de Vox per la defensa de la sobirania, independència i integritat territorial d'Espanya. Senyor Gilabert, endavant.
5: Sí, muchas gracias, alcaldesa. Yep. Los pasados días 30 y 31 de julio, Ceuta sufrió una entrada masiva y regular de decenas de miles de personas. Más o menos se cuantifican en 80.000 procedentes de Marruecos. Este episodio es un episodio de guerra híbrida y se considera una invasión. De hecho, hasta el mismo gobierno ya lo ha considerado como tal. No sé cuál viene la sorpresa cuando se quiere calificar esta situación como de fenómeno migratorio. Ha sido una invasión en el contexto de una guerra híbrida. Desde Vox también señalamos de que se están produciendo en otras partes del territorio español una invasión migratoria, como está sucediendo en las Islas Baleares, en Andalucía, en las Canarias y en Murcia. Básicamente, de hecho, en toda la costa del Mediterráneo. No estamos ante un problema migratorio, y esto es lo que quieren hacer ver ustedes. No estamos ante tal. Estamos ante un episodio de extrema gravedad y que está afectando a la soberanía nacional. El Partido Socialista es culpable de esta situación. Ya se pueden reír ahora porque yo creo que ríen de vergüenza, y esa vergüenza de considerar y que cada día que pasa que el responsable de esta situación, ya sea por acción o por omisión, ha sido el presidente del Gobierno y todo su Consejo de Ministros. De hecho, como he mencionado anteriormente, la Audiencia Nacional está investigando todos estos hechos y la Audiencia Nacional ya tiene a un investigado, que es el delegado del Gobierno, el cual, falseando la situación, dijo que a él no había recibido ninguna información y que no la había comunicado al Gobierno de la Nación. Su jefe de gabinete, que dimitió, dijo que él había comunicado y que se lo había comunicado al delegado del Gobierno. Y el delegado del Gobierno, después de dimitir, ha manifestado que se lo había manifestado al Consejo de Ministros y al presidente del Gobierno. Un Gobierno que conocía de la situación que se estaba preparando, tal como rezan todos los informes. Y No sabemos todavía si por acción o por omisión, pero todos estos hechos se están depurando. Vox va más allá y considera que se tiene que autorizar al Congreso de los Diputados, a las Cortes, para que se aplique el artículo 102.2 de la Constitución española para depurar ante la Sala del Tribunal Supremo las responsabilidades penales que corresponden al presidente del Gobierno y a los demás miembros del Ejecutivo por las acciones u omisiones susceptibles de contribuir traición o delitos contra la seguridad del Estado cometidos en el ejercicio de sus funciones. No es una cuestión ni una elucubración que haga este humilde regidor. Es una cuestión que ya está sub judice, ya está en la Audiencia Nacional, que es la que ha... en la que ha requerido toda la competencia después de haberse inhibido el juzgado de instrucción número 6 de Ceuta. Y que probablemente la Audiencia Nacional, según cómo avance la instrucción, pueda ir a parar al Tribunal Supremo. Se ha de indicar que España debe responder con firmeza como Estado soberano y defender sin complejo la integridad de todo su territorio nacional. Marruecos no puede seguir disfrutando de tratados de amistad, cooperación privilegiada, ayudas, fondos o preferencias mientras agreda a nuestras fronteras y cuestione la soberanía española. Las familias españolas, los ceutíes, tienen derecho a que se restablezca inmediatamente la seguridad y libertad en sus calles. Y no ante un gobierno como es el Gobierno de la Nación, que les ha dejado tirados y dejados de la mano de Dios. De hecho, cada día se pueden ver manifestaciones, ya sean programas, en prensa escrita, de ciudadanos de Ceuta, que denuncian esta situación. Por este motivo, el Grupo Municipal de Vox solicita que se aprueben los siguientes acuerdos. Primero, el Pleno del Ayuntamiento de Sitges reafirma que Ceuta y Melilla son irrevocablemente territorio español y que su soberanía no es negociable ni está sometida a discusión. Y que cualquier ataque contra cualquiera de estas ciudades españolas constituye un ataque contra toda España. Segundo, condenar la invasión y el ataque mediante actos de guerra híbrida por parte del Reino de Marruecos contra España. Tercero, manifestar el total apoyo y la plena solidaridad con las familias españolas de Ceuta y Melilla, así como el reconocimiento a los militares, guardias civiles, policías y demás servidores públicos destinados en Ceuta que están afrontando la invasión de la ciudad. Y cuarto, manifestar que a juicio del Pleno del Ayuntamiento de Sitges concurren los presupuestos constitucionales y legales para instar al Parlamento a promover de inmediato la iniciativa prevista en el artículo 102.2 de la Constitución española para depurar ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo las responsabilidades penales que correspondan al presidente del Gobierno y a los demás miembros del Ejecutivo por acciones o omisiones susceptibles de constituir traición o delitos contra la seguridad del Estado cometidos en el ejercicio de sus funciones.
2: Paraules en aquest punt. Senyora García.
3: Gracias, señora alcaldesa. Gracias, señor Gilabert, por la presentación de esta moción. De alguna manera, ya la hemos tratado antes, a partir de una moción presentada por el Partido Socialista con un cinismo político absoluto, un partido que es culpable, responsable y únicamente y directa y únicamente responsable de esta invasión. De hecho, hasta Pedro Sánchez el primer día lo calificó como invasión. Luego ya se fue de vacaciones y ya cambió el relato, pero el primer día su explicación es que era una invasión en toda regla y por tanto, esta es la situación desgraciadamente que sufren los ceutíes. Aquí, señores socialistas, se está muy bien a 1,000 kilómetros y aquí tranquilitos en Sitges, pero las 80,000 personas que están sufriendo los efectos de esta invasión en la ciudad de Ceuta pues no están tan tranquilos como están ustedes aquí. Yo añadiría la solidaridad, evidentemente, con los más de 80,000 habitantes de Ceuta, con los sanitarios, lo he dicho antes, pero lo quiero repetir, con los sanitarios, con los médicos, con los enfermeros que sufren cada día los efectos sanitarios lamentables, graves y gravísimos que sufren por estas personas que continúan invadiendo y que continúan molestando y estorbando el funcionamiento normal de una ciudad como es la de Ceuta. También el apoyo y la solidaridad con la Policía Municipal, con la Guardia Civil, con la Policía Nacional, con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y exigir el retorno de todas las personas que quedan, miles. El Gobierno de España no sabe ni cuántas entraron, ni cuántas quedan, ni cuántas salieron, pero en cualquier caso la gente de allí, desgraciadamente, que los sufren, sí que los tienen aproximadamente contados y por tanto de exigir el retorno de esos miles de invasores que quedan en la ciudad. Y también me gustaría escuchar la intervención del Grupo Socialista porque este pasado sábado, dos invasores violaron brutalmente a una niña menor en la ciudad de Ceuta. Y de esto no les he oído a ustedes nada. Y por tanto, las más de 37, 38 creo que son ya agresiones sexuales que sufren las mujeres y que tampoco he oído a ninguna feminista de estas de pancarta de ustedes, ninguna, nadie ha salido a manifestarse contra lo que están sufriendo las mujeres y las niñas ceutíes en estos momentos y por tanto nuestra solidaridad, como no puede ser de otra manera, también con estas familias, con estas mujeres y con las familias de estas niñas. En cualquier caso, Ceuta y Melilla son y serán siempre ciudades tan españolas como Sitges y su integridad territorial ni se negocia, ni se vende, ni se discute ante las pretensiones de terceros países que algún día sabremos exactamente qué es lo que esconden, qué es lo que saben de algún teléfono móvil del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.
2: Més paraules, senyor Rubí.
4: Gràcies, il·lustríssima. Miri, jo portava el ple treballat, m'imagino com la resta de companys, i a moltes de les mocions que hem fet propostes m'hi he estalviat de parlar. Que sap la companya Helena, que Helena va explicar, miri, porto-t'ho per escrit, perquè pensava que tots posaríem de la nostra part per agilitzar avui aquest ple, no? Però he vist l'egoisme que tenim tots. I ara llegiré el que jo tenia pensat, que era la primera intervenció amb la moció del senyor del Partit Socialista, i que volia fer extensa també a la moció del senyor de Vox. I com veig que no hem posat tots de la nostra part i jo m'hi he estalviat moltes intervencions que m'hagués agradat i entenia que amb el vot ja quedava el nostre posicionament reflectat, doncs ara llegiré. És molt curt, però utilitzaré el temps que em queda. Des de Fets per Sitges ens abstindrem amb aquestes dues propostes d'acord, l'acord del Partit Socialista i la que ens presenta Vox. Ho fem per coherència amb una posició que hem mantingut sempre. Som una formació municipalista i entenem el ple de l'Ajuntament de Sitges ha de centrar els seus debats i els seus acords en aquelles qüestions que afecten directament al nostre municipi, al nostre territori o a les persones que viuen a Sitges. Avui ens han presentat dues propostes diferents sobre la situació de Ceuta. Una centrada en qüestions de sobirania integral territorial i una altra en el suport de la ciutadania de Ceuta i la reclamació dels recursos al govern d'Espanya. Això no significa que considerem que aquestes qüestions no siguin importants ni que siguin indiferents davant les persones afectades. Simplement entenem que hi ha altres institucions i altres fòrums polítics competents per abordar i decidir aquestes matèries. Nosaltres creiem en un ple municipal centrat en allò que correspon a Sitges i en les decisions sobre les quals aquest Ajuntament té una capacitat real d'actuació. Per coherència amb aquest pensament municipalista i sense entrar a valorar el fons de la cap de les dues propostes, continuem amb el nostre vot d'abstenció, com hem fet amb la primera proposta del Partit Socialista i amb la que fem amb el de Vox. Moltes gràcies.
2: Més paraules? Senyor García.
7: Bé, votarem rotundament en contra d'aquesta proposta. No perquè neguem que la immigració irregular sigui un problema que exigeix política, gestió de fronteres i cooperació internacional. Precisament perquè és un problema seriós, ens neguem a convertir un drama humà en propaganda de guerra. La proposta parla d'invasió, de guerra híbrida, d'un atac contra Espanya i reclama mobilitzar instruments de seguretat nacional i defensa. Aquest llenguatge és bel·licista, guerra civilista i profundament irresponsable i presenta persones migrants com una amenaça col·lectiva quan darrere de la immigració irregular hi ha persones, moltes en situacions dramàtiques, que continuen sent titulars de drets humans. Però la proposta va encara més lluny. Pretén que el ple de Sitges declari que concorren els pressupostos per exigir responsabilitats penals al president i als membres del govern per traïció o delictes contra la seguretat de l'Estat, invocant l'article 102.2 de la Constitució. Doncs jurídicament convé llegir la Constitució sencera i l'article 102.2 reserva aquesta iniciativa a una quarta part dels membres del Congrés, no del Parlament, i exigeix després la majoria absoluta del Congrés. Vostès a Madrid, entre els dos grups, PP i Vox, tenen més de 88 diputats, poden tirar endavant sense que el ple de Sitges tingui que dir alguna cosa més. El ple municipal no és una sala penal, ni aquest Ajuntament és el Congrés dels Diputats. I encara més important, Espanya es constitueix constitucionalment com un estat social i democràtic de dret, fonamentat en la llibertat, la justícia i la igualtat i el pluralisme polític. Nosaltres no comprarem un relat que converteixi la vulnerabilitat humana en enemic, la frontera en trinxera i la immigració en una guerra. I permetin que acabi una ironia amarga. Curiosa bruixa la moral la seva. Els hi costa veure la violència masclista a la cantonada, els hi costa mirar el genocidi que està patint el poble de Gaza i els hi costa veure els abusos contra immigrants a les fronteres nord-americanes. Però quan arriben persones desesperades a una frontera europea, aleshores sí, de cop hi veuen una invasió i una guerra. Nosaltres hi veiem una altra cosa. Un enorme drama humà que requereix legalitat, responsabilitat, cooperació i drets humans, no programes de guerra. Per això votarem no, com fem sempre a les propostes que venen de les formacions ultras, però en aquesta ocasió aquest no és encara més contundent. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies. Hi ha més preguntes? No? Senyor Gilabert?
5: Sí, muchas gracias, alcaldesa. No, no estamos ante un hecho migratorio. Estamos ante una orquestación, ante una coordinación de un asalto y violación de nuestras fronteras. 80.000 personas no se ponen de acuerdo, en la frontera de Marruecos para migrar hacia el país vecino. No, eso no. Es una invasión. Y esa invasión se produce y no ha sido denunciada, ya ha sido autorizada, ya sea por acción o por omisión, por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Todo el mundo sabe que su teléfono fue infectado por Marruecos. La errática política internacional que está llevando, que está debilitando cada vez más a España, en la cual incluso lo que había sido tradicional dentro de la política internacional española, como defender el Sáhara, de hecho, ¿qué ha hecho Pedro Sánchez? Se lo ha entregado a Marruecos. Pedro Sánchez es el vasallo de Marruecos. Es un lacayo de Marruecos y está al servicio de Marruecos. Y él puede vender. No sea maleducado y no interrumpa, que luego usted quiere dar lecciones, ni haga gestos que son de mala educación. Conserve la compostura y las formas, señor García. Pues bien, ante esta situación solo cabe una respuesta contundente. Y esta respuesta contundente, Vox considera que se debe dar desde todos los municipios de España. Y desde todos los municipios de España, como bien ha dicho la señora García, el 2 de septiembre se produjo una manifestación, un acto, una concentración en defensa de Ceuta en las puertas de este ayuntamiento. Sobre todo se echó a faltar al Partido Socialista y no estaban trabajando. No engaña a nadie que ustedes estaban trabajando desde las 7 de la tarde hasta las 9. Pues si estaban trabajando, estarían planeando alguna maldad y alguna malicia. Que no interrumpa, señor García, que no sea maleducado, que tiene muy malas costumbres y muy mala educación. No interrumpa. Que el Partido Socialista, yo entiendo que debe estar muy nervioso, porque es a ojos de todos los españoles, incluso de votantes socialistas, el mayor traidor que existe a España y a la democracia. Y por eso, desde el Grupo Municipal de Vox, solicitamos que se apruebe. De los partidos separatistas no esperamos nada, porque de hecho ni creen en la soberanía y la territorialidad de España. Pero el Partido Socialista hoy ha llegado al extremo de aceptar una enmienda que ha retirado de su propia moción defender la soberanía española. Eso es el Partido Socialista, el que está siempre al servicio de los enemigos de España, el que está, a día de hoy, al servicio de Marruecos y que su sultán es el rey Mohamed VI.
2: Hi ha una altra segona ronda d'un minut, si algú més vol parlar. Si no voleu parlar, passem a la votació. No? Passem a la votació? Doncs vinga. Número 19. Proposta d'acord del grup polític municipal de Vox. Espera, deixeu. Vinga. Proposta d'acord del grup polític municipal de Vox per la defensa de la sobirania, la independència i la integritat territorial d'Espanya. Vots a favor.
10: Dos vots a favor.
2: Vots en contra.
10: Disset vots en contra.
2: Abstencions.
10: Una abstenció. La moció no queda aprovada.
2: Molt bé, moltes gràcies. Continuem amb la proposta número 20. Proposta d'acord del grup municipal del Partit Popular de Sitges per accelerar i reforçar el manteniment de les franges de protecció contra incendis forestals. Senyora García.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el Partit Popular portem aquesta moció que entenem que és d'urgència i de responsabilitat veïnal, una iniciativa que neix amb una voluntat clara de consens i de servei públic perquè la seguretat de les famílies de Sitges davant del foc no hauria de tenir cap mena de color polític. Sitges és un municipi amb un entorn natural privilegiat, però que ens converteix en una zona extraordinàriament sensible en el risc d'incendi forestal per la nostra proximitat immediata amb el parc del Garraf i per l'existència de molts barris en contacte directe amb la massa forestal. Estem parlant de veïns de Quinmar, la Llevantina, Montgavina, Ratpenat i de Garraf 2, famílies que viuen en la coneguda

0: ha de ser una política estructural, planificada, transparent i permanent durant tot l'any. Per això demanem el vot favorable en aquesta moció, que proposem acords molt concrets i necessaris. En primer lloc, i el resumeixo, planificació i transparència. Demanem que s'elabori i es faci públic abans de la temporada de màxim risc un calendari actualitzat i accessible de les actuacions de neteja i poda de les franges. Els veïns han de conèixer exactament què s'ha executat, què és el que està pendent i quan passarà l'Ajuntament a netejar el seu perímetre. En segon lloc, demanem criteris tècnics de prioritat. Cal prioritzar les actuacions basant-se en el risc real per les persones i pels habitatges, seguint sempre les indicacions dels serveis d'emergència i l'estat de la vegetació i no per criteris d'improvisació. En tercer lloc, coordinació efectiva i operativa, coordinació de veritat i col·laboració institucional amb la Generalitat, amb la Diputació, amb els bombers, agents rurals, ADFs i comunitats i associacions de propietaris també. Passar de la burocràcia a l'acció. Fa menys d'un any, aquest ple va aprovar finalment el Duprocim després de molts anys que vostès no complissin amb la seva obligació, que era de tenir-lo. Però fa menys d'un any finalment es va aprovar un document, el Duprocim, que és molt complet perquè no pot quedar tancat en un calaix com un simple tràmit administratiu, que és el que està passant actualment. Per tant, demanem que s'impulsin accions formatives i informatives per a tots els actors implicats, des de la policia local, ADFs i Protecció Civil, fins a les associacions de veïns, per garantir que aquest pla d'emergència sigui realment operatiu si algun dia el necessiten. En aquests moments, la gent que l'ha de fer servir no sap ni on està, ni saben ni tenen formació per desenvolupar aquest document. Miri, senyors del govern, els demanem celeritat en l'execució d'aquestes neteges, sempre adaptades evidentment a disponibilitats pressupostàries i contractuals. No estem fent una crítica destructiva, estem aportant solucions i demanant un compromís ferm d'aquest plenari per fer de Sitges un municipi més segur i sobretot més preparat per situacions de risc com són els incendis forestals, perquè la millor extinció és una bona prevenció. I la neteja de les nostres franges forestals és la primera línia de defensa de les vides i el patrimoni dels nostres veïns. Vull agrair l'aportació que ha fet el regidor Nacho Rubí de Fets per Sitges, una aportació que s'ha introduït com una esmena i que ha servit doncs, per enriquir el redactat inicial de la mateixa.
1: Moltes gràcies. Entenem que hi havia esmenes que ja s'han sentit, s'han de... Les entenem ja... Digues, senyora, perdó.
2: Com al mateix cas, la senyora García va presentar unes esmenes després de la informativa i si ho consideren podem fer votació única com al mateix cas anterior.
1: Per tant, votem ja amb les esmenes, no? Estem dient? O amb l'esmena, que ja l'ha dit, no? Entenc? Val. Molt bé. Ha dit quina era l'esmena exactament?
0: La vaig passar ahir a tots els portaveus.
1: Però perquè quedi, perquè com no ho votem...
0: Sí, passar el document a secretaria també.
1: Sí, sí, però perquè quedi que estem d'acord amb l'esmena, entenc, no?
0: Doncs tothom la té.
1: Bueno, doncs si ningú té cap inconvenient, l'acceptem així.
3: Una pregunta, perquè
1: m'ho ha dit la secretària, abans també m'ho han dit, amb l'esmena del PSC, perdó.
0: Disculpi, alcaldessa, l'esmena del PSC era in voce.
1: Esmena que havíem tingut, totes les mocions heu tingut esmenes i moltes hem dit que si havien arribat, que no passa res, que si estem tots d'acord, a mi és el que em diu la secretària, però no passa res.
0: Però jo la vaig passar en temps i forma.
1: Però també li hem dit
0: amb el
1: Partit Socialista també li hem dit i en Guanyem també li hem dit perquè hi havia una esmena i també ho hem dit, les acceptem, doncs jo dic que sí, doncs ja està, cap problema. Vinga, paraules en aquesta proposta d'acord. Senyora Alonso.
4: Sí, gràcies senyora alcaldessa. Nosaltres votarem a favor d'aquesta proposta d'acord. De nou parlem de les franges de protecció i de nou tenim la sensació que com és norma la caça per escombrar i la sensació de que quan es fa alguna cosa es fa mitges o malament. Com ha succeït a les botigues, on s'ha fet la neteja de la Riera Vallbona a mitges, com hem pogut constatar en decret d'alcaldia que certifica que s'han deixat d'executar uns 30.000 euros d'un projecte pressupostat amb 83.000, i s'han deixat d'executar atès que no s'ha netejat la part de la muntanya de la Riera.

0: Era la part de dalt, la zona que és part de la franja forestal del Ratpenat i de Vallbona, una zona amb un sotabosc molt brut i ple d'arbres caiguts. Llavors voldríem saber, senyora Guiu, per què no s'ha fet aquesta feina cabdal en la protecció del veïnat contra els incendis. I de nou plantegem que cal parlar amb el veí, amb el municipi veí de Sant Pere de Ribes, que jo hem dit alguna vegada, per tal de poder portar a la planta de biomassa la matèria prima resultant de les neteges per posteriorment ser utilitzada a les calderes dels equipaments municipals. Moltes gràcies.
1: Més paraules, senyor Rubí.
2: Moltes gràcies. Des de Fets Passitges, evidentment, votarem a favor d'aquesta proposta i ho farem perquè la prevenció dels incendis forestals i el manteniment de les franges és una qüestió que considerem prioritària. I no és una preocupació nova d'aquest grup. Ja el novembre de 2025 vam aportar al ple una proposta que defensava una política estructural planificada i permanent en aquesta matèria. Per tant, compartim bona part del plantejament de la moció, que és planificar les actuacions, establir criteris objectius de priorització, informar els veïns, mantenir les franges de manera periòdica i reforçar la coordinació entre administracions. La proposta també estableix un calendari anual i una revisió global de l'estat de les franges. Des de Fets per Sitges vam fer dues aportacions a aquesta proposta i agraïm, com no, al Partit Popular que n'hagi incorporat com a mínim una, que a més de coordinar-nos amb la Generalitat, la Diputació i la resta d'administracions i serveis implicats, es busqui activament un suport tècnic i econòmic supramunicipal per poder planificar i executar aquestes actuacions. L'altra aportació, finalment, no ha estat incorporada, on nosaltres proposàvem estudiar un model municipal de gestió compartida que permetés que amb totes les garanties jurídiques, tècniques i pressupostàries facilitar l'actuació municipal en aquells casos en què les obligacions de manteniment no s'estiguessin complint. I nosaltres continuem pensant que aquesta és una línia que val la pena estudiar. Evidentment existeixen obligacions dels propietaris, però quan parlem de prevenció d'incendis també parlem de seguretat col·lectiva. I davant d'una situació de risc creiem que l'Ajuntament ha de disposar de les eines necessàries perquè una franja que no manté adequadament no acabi convertir-se en un problema per al conjunt dels veïns i les veïnes. Que aquesta aportació no s'hagi incorporat no ens impedeix reconèixer que la proposta avança en la direcció que compartim. Al final el que ens importa és que les franges s'executin, es mantinguin, es planifiquin amb temps i comptin amb els recursos necessaris per protegir les persones, els habitatges i el nostre entorn. Per això mantenim també la nostra proposta sobre la taula per continuar treballant en un futur, Fets per Sitges votarà favorablement. Moltes gràcies.
1: Més paraules en aquest punt, senyor Gilabert.
3: Sí, muchas gracias, alcaldesa. Señora García, es de agradecer esta moción que acaba usted de presentar. Bueno, que acaba no, que la presentó en su día y que estamos y que la estamos debatiendo ahora mismo. Se debe recordar, y esto yo entiendo que este gobierno municipal debería tomar nota, una de las quejas fundamentales que manifestó el presidente de la Asociación de Vecinos de Quintmar era precisamente esta situación que se estaba dando y se está dando en muchas partes de nuestro municipio. Yo entiendo que ha hecho muy bien porque así recuerda la obligación que tiene este gobierno municipal de efectuar este control y del mantenimiento de las franjas de protección contra los incendios forestales. Y más teniendo en cuenta la morfología que tiene nuestro municipio. Por lo que, como no puede tener ningún tipo de duda, el Grupo Municipal de Vox votará a favor.
1: Moltes gràcies. Més paraules? Senyor García.
4: Gràcies, alcaldessa. Nosaltres ens abstindrem en aquesta moció, però volem començar deixant una qüestió absolutament clara. No tenim cap discrepància en el fons de la proposta. Compartir la necessitat de mantenir les franges de protecció, planificar les actuacions, establir prioritats objectives, reforçar la coordinació amb els serveis d'emergència i treballar permanentment en prevenció. La nostra abstenció respon a una consideració diferent. Creiem que aquesta és una política que hem d'abordar municipalment, però també territorialment, per una raó molt senzilla. El foc no entén de termes municipals. Precisament tenim damunt la taula una iniciativa de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud adreçada al Consell Comarcal del Garraf per impulsar als municipis de la comarca la senyalització de les vies principals de les urbanitzacions facilitant l'accés dels equips d'emergència i les eventuals evacuacions. Olivella ja és el president, que els mateixos bombers posen com a exemple i ara proposen estendre el criteri al conjunt del Garraf. Aquesta és l'escala que nosaltres volem reforçar. L'Ajuntament ha de complir les seves responsabilitats, evidentment, però el Consell Comarcal del Garraf pot ser un espai útil de cooperació perquè els municipis comparteixen criteris i coordinació respectant sempre les competències municipals. El mateix model comarcal català està constituït sobre els principis de voluntariat i col·laboració amb els municipis. Per tant, insisteixo, no ens abstindrem perquè considerem equivocada la proposta del PP. Ens abstindrem perquè volem anar més enllà, de la franja de cada urbanització a la prevenció territorial, del terme municipal a la coordinació comarcal i de les actuacions aïllades a una estratègia compartida entre ajuntaments, bombers de la Generalitat i el Consell Comarcal del Garraf. En prevenció d'incendis, sumar administracions no dilueix responsabilitats, multiplica capacitats. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Senyora Gallardo.
5: Moltes gràcies. Res, simplement una intervenció breu per dir que votarem afirmativament aquesta moció. Jo l'encoratjo, senyor García, que des del Consell Comarcal es pugui fer aquesta feina de coordinació. El que passa és que aquí estem en una situació en la que, si d'entrada ja no hem sigut capaços ni de complir els paràmetres mínims, perquè ara em surten les paraules, és a dir, les passes mínimes que s'havien de fer, la veritat és que jo el felicitaré públicament si vostè aconsegueix que això es reactivi i que puguem fer allò, un impuls des de qualsevol administració supramunicipal, perquè és un exemple més de la inacció i de la deixadesa absoluta. Jo crec que aquest govern encara no és conscient de primer l'obligatorietat i després del perill que suposa no tirar endavant amb aquest tipus d'actuació. Res més, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Per part del govern, li avanço que votarem que sí, no només perquè estem absolutament d'acord, sinó perquè la majoria de coses és el que s'està fent i l'altra majoria de coses és per llei. I també agraïm moltíssim fins ara les actuacions a dia d'avui que hem d'agrair que hem passat un bon estiu, gràcies també a la feina que s'ha fet. Senyora Guiu, endavant.
6: Gràcies, senyora alcaldessa. Des del govern municipal compartim plenament la necessitat de continuar treballant en la prevenció dels incendis forestals i especialment en el manteniment de les franges de protecció de les urbanitzacions i zones residencials. L'Ajuntament ja treballa en la planificació i manteniment d'aquestes franges amb actuacions programades i criteris tècnics. Actualment tenim previst el manteniment, com han dit, de forma bianual, de Quimmar, Llevantina, Bongavina, Rapanat i Garraf 2. A més, s'està tramitant l'aprovació de nous plànols de les franges de protecció forestal que permetran incorporar zones on fins ara no s'havia fet gestió forestal, com Santa Bàrbara, Massalva o Garraf. Ara mateix estan estudiant les al·legacions presentades. Aquest any també s'ha fet gestió forestal a la Riera de Vallbona, a la zona de Rapanat, Vallbona, i per donar compliment al Pla de Prevenció d'Incendis Forestals, aquest mes d'octubre s'executaran les obres de millora dels guals de la Riera de Vallcarca dins del Parc Natural del Garraf. És important explicar també que aquestes actuacions estan condicionades per les limitacions ambientals i de seguretat. En determinades zones, com Ratpenat i el nucli de Garraf, no es pot actuar entre l'1 de gener i el 31 d'agost per la nidificació de l'àliga cuabarrada, mesos previs al període del risc. En altres espais, els períodes de nidificació i l'alt risc d'incendi també limiten els treballs. A la pràctica, això concentra bona part dels treballs forestals autoritzats entre el 16 de setembre i el 31 de desembre. I és una qüestió que hem de tenir presents quan parlem de planificar i de la prevenció. Per tant, el debat no ha de ser si el govern està a favor o en contra de fer prevenció d'incendis. Això és evident. El que hem de garantir és que les actuacions es facin en criteris tècnics i prioritzant les zones amb més risc. També considerem fonamental millorar la informació als veïns i la coordinació amb la Generalitat, Diputació, bombers, agents rurals i associacions veïnals. La prevenció és una responsabilitat compartida. I pel que fa al DOPROCIM, volem recordar també que és una eina viva i operativa, no només un document administratiu, i que ja s'han iniciat accions per donar-lo a conèixer, amb informació a la web, xerrades, presentacions als grups actuants i contacte amb les associacions veïnals. Per tant, des de govern podem coincidir amb l'objectiu general de la moció, però també volem posar en valor que moltes de les actuacions que planteja ja formen part del treball que s'està fent des de l'Ajuntament. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora García.
7: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, vull donar les gràcies a tots els grups que han mostrat el seu vot favorable. L'abstenció del grup socialista no l'acabo d'entendre, perquè deia el regidor García doncs, que això havia de ser un d'àmbit comarcal. De fet, aquesta és l'esmena introduïda pel grup de Fets per Sitges, que demana afegir no només coordinació, sinó també la recerca de suport tècnic i econòmic de Diputació i Generalitat. Vostè, senyor García, ho centra tot en el Consell Comarcal del Garraf, però res que resulta que les botigues i Garraf doncs, tenen al costat a Castelldefels, que no és Garraf, sinó que és Baix Llobregat. Per tant, escolti'm, tinguem una mica d'alçada de mires i tinguem en compte que això ha de ser una política no només comarcal, perquè al final estem tocant una altra comarca, no? Per tant, la seva abstenció jo crec que, bueno, doncs que obeeix el fet que vostè doncs ens parli amb el barret del Consell Comarcal i no pas del regidor de Sitges. En qualsevol cas, agraeixo la seva abstenció amb la tarda que portem i gràcies a tothom.
1: Moltes gràcies. Hi ha un segon torn de paraules, un minut. Algú més vol afegir alguna cosa? Senyor García.
4: Senyora García, ja li vaig traslladar abans del ple que s'estendíem en aquest punt. No hem canviat d'opinió, li vaig dir que s'estendíem. Mire, evidentment que parlem d'actuacions diferents, eh? Precisament aquest és el nostre argument. Una cosa són les franges perimetrals i les obligacions que corresponen als seus responsables i una altra els accessos, les rutes d'emergència, l'evacuació, la coordinació territorial. I d'això s'ha de parlar també, no tan sols una part, s'ha de parlar d'un tot. Estem parlant del parc natural, o del parc del Garraf en aquest cas, i segurament treballarem perquè sigui parc natural del Garraf. Però el risc és el mateix. I no podem combatre mirant-la com una peça de manera aïllada. Els mateixos bombers de la Generalitat, avui, a la reunió que hem tingut avui al Consell Comarcal, la taula de seguiment del Servei Medi Natural i Litoral, us han explicat, han plantejat al Consell Comarcal una actuació coordinada als diferents municipis de la comarca per facilitar la mobilitat de l'equip d'emergència i les evacuacions. I això també consta en el tema de les franges perimetrals dels municipis. Per tant, no estem confonent competències, estem proposant una mirada més global, que cadascú compleixi les seves obligacions, sens dubte, però després hem de pujar un graó, pensant en urbanització connectada als municipis coordinats i una estratègia de prevenció del Garraf en conjunt. El cap de servei d'emergència sempre es posa un exemple. Si un dia n'hi ha un incendi al parc natural, esperem que no, al parc del Garraf, esperem que no. Si algun dia tenim un incendi i ve la UME, no sap per on entrar ni per on sortir. No. Els bombers d'aquí del Garraf sí que saben, coneixen les entrades i les sortides del parc, la UME no el coneixeria. Per tant, això és el que estem parlant, de fer una actuació global a la Diputació tot el parc natural. I com ja li vaig avançar abans d'iniciar el ple, nosaltres estindrem en aquesta proposta. I no busque cap fantasma ni cap cosa oscura, és una abstenció per aquest tema, res més.
1: Alguna paraula més? Ja, el temps. No, jo només voldria afegir que, evidentment, el poble de Garraf i les botigues pertanyen a la comarca del Garraf, per tant, pertanyen al Consell Comarcal. I només jo volia afegir també agrair la feina de protecció civil de l'Ajuntament, del tècnic que tenim, que precisament, com ha comentat una mica per sobre la regidora, però sí que està fent una feina molt activa, fins i tot en aquelles zones que no hi ha ni tan sols cap obligació de tenir, però sí que està actuant amb totes les, en fent un estudi molt rigorós per tindre les zones d'evacuació ben delimitades, només per afegir-ho. Senyora García?
7: No tenia pensat intervenir, però vostè ha fet un comentari doncs, que no sé, suposo que no m'entès bé. Jo el que he volgut dir, o el que he dit, és que les botigues i Garraf i el poble del Garraf pertanyen al Garraf, evidentment, però estan colindant amb Castelldefels, que és Baix Llobregat. Per tant, geogràficament, estan tocant amb una altra comarca. És evident que són Sitges, home. No, senyor García, relaxi's. No li estic parlant a vostè. Estic parlant a l'alcaldessa que acaba de dir que que les botigues i Garraf 2 eren Sitges, eren Garraf, me faltaria més. Però jo el que he volgut dir és que estan tocant, que la muntanya colinda està tocant amb una altra comarca, que és el Baix Llobregat, Castelldefels.
1: Però jo deia que la gestió és del Consell Comarcal,
7: clar,
1: del Garraf.
7: Sí, exacte.
1: Sí,
7: sí, ja ho he dit.
1: I també toquem amb Vilanova.
7: Per això jo demano Diputació i Generalitat que s'han de coordinar.
1: Molt bé. Alguna aportació més? No? Ja està, no? Passem a la votació. Bé, estàvem al punt número 20. Proposta d'acord del grup municipal del Partit Popular de Sitges per accelerar i reforçar el manteniment de les franges de protecció contra incendis forestals. Vots a favor.
8: Disset vots a favor. Disset vots a favor. Sí.
1: Vots en contra.
8: Cap.
1: Abstencions?
8: 3. La moció queda aprovada.
1: Molt bé, moltes gràcies. Molt bé, estem a 7 minuts de les 12. Jo proposo parar aquí al ple perquè evidentment no ens donarà temps a les dues propostes de Corcanyà ni les donacions de compte, que entenc que també passaran en el següent ple. Queden pendents dos, passar automàticament les dues mocions, les donacions de compte i evidentment els pregs i preguntes. No? Per tant, senyora Gasulla.
9: Sí, com veiem venir que passaria això, nosaltres retirarem aquesta moció, no la portarem al ple d'octubre, ja que sí els demanem és que compleixin la llei, perquè crec que és el que marca la moció, i que posin aquesta línia de treball, perquè evidentment a l'octubre ja no hi ha temps. Moltes gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies, doncs la retirem. I finalitzem el ple. Moltes gràcies, bona nit.

0: Esports.
1: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
2: Victòria i golejada del Barça al camp de la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions femenina. Els gols els han fet Graham Hansen, un parell, dos més de Pina, un altre d'Eva Payor i d'Oladipo en pròpia porta. Segona victòria, segona golejada de l'equip de Pere Romeu en aquesta edició de la Champions. Les blaugranes ja han marcat 11 gols en dos partits. Sentim justament el tècnic blaugrana satisfet amb les seves jugadores.
3: Volíem un partit com l'hem fet, un partit de control, un partit de molt passe, un partit on les nostres migcampistes no paressin de tocar la pilota, que ens sentéssim bé el partit. Crec que ha sortit tot una mica com volíem, així que només podem dir paraules positives al partit d'avui.
2: En l'altre partit destacat de la jornada, París 2, Arsenal 2. Diumenge arriba el clàssic de Lliga a les 5 de la tarda. El Barça rebrà el Madrid al Camp Nou. Encara en clau blaugrana, el davanter del Barça, Rafinha, ha tornat a Barcelona i no jugarà amb el Brasil el pròxim amistós davant l'Índia. Quan arribi, el brasiler li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta des del partit contra Austràlia. Els primers pronòstics parlen d'un edema. El Madrid, per la seva banda, ha anunciat que aquest dijous operaran Raúl Asensio d'una fractura per estrès de la tíbia de la cama dreta. Tot apunta que Asensio es perdrà els pròxims 2 o 3 mesos de competició. I encara en futbol, Cristiano Ronaldo ha abandonat la concentració de Portugal després que aquest dimecres hi ha hagut una reunió a tres bandes entre el president de la federació, Pedro Proença, el seleccionador, Jorge Jesús, i el mateix Cristiano. Tot plegat perquè el jugador no va acceptar de bon grat no jugar ni un minut diumenge davant de Noruega. Dimarts ja no es va entrenar amb la resta de l'equip i aquest dimecres ha decidit deixar la concentració.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Per la mare de bàsquet, el Kitsanàs Manresa ha perdut a la pista del PAOK de Salònica 93-78 en el debut dels manresans a l'Eurocup. Sentim el tècnic Diego Ocampo.
4: Sabem del nivell de l'Eurocup, ja que la vam disputar la temporada passada i vam gaudir-ne i patir-ne el nivell dels equips. I suposo que el nivell s'està incrementant, de manera que per a nosaltres és un repte i una oportunitat de millora. És molt millor haver jugat aquí que no pas haver estat entrenant a Manresa, per descomptat. No es pot comparar.
2: D'altra banda, l'Espart Girona ha quedat fora de l'Eurolliga femenina. Les gironines han perdut davant l'Emlak Konut de Turquia en una eliminatòria a partit únic a Fontejau per 69-81. Sentim la jugadora de l'Uni, Ainhoa López, molt decebuda amb la derrota.
5: Òbviament afectarà, això no és indiferent pel club, per les jugadores, moltes que han vingut per l'Eurolliga. Ara tenim el següent repte, la Lliga comença, ara no estem a Eurolliga, estarem a Eurocup, i l'equip ha d'anar a totes les competicions on estigui.
0: 3CAT Info.
2: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa Europea després de guanyar el Marsella a la piscina de Sant Sebastià per 10-8. Sentim les valoracions del segon entrenador dels mariners, Víctor González.
6: Un títol és un títol, costi o no costi, no és només el partit d'avui, sinó tota la feina que hi ha al darrere, que és molta. Sí que és veritat que ens hem marxat en un moment de 4, hem tingut diverses ocasions per marxar-nos de 5, no ha sigut d'així, i després els dos últims quarts ens hem quedat una mica encallats en atac. Ho sabíem que era un equip molt dur, físicament molt, molt potent. Si sap millor o pitjor, la veritat és que és un títol i tots saben igual de bé.
2: D'altra banda, el Freaking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'handbol. Els vallesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31. Per la seva banda, el Barça juga aquest dijous la final del Mundial de Clubs d'handbol a Egipte contra el Vesprem hongarès entrenat per Xavi Pascual. En parla el jugador blaugrana Timotei Engesan.
7: Conocemos bien este equipo, hemos jugado contra ellos el año pasado. Conocemos este equipo, es un equipo que está en forma, que está jugando bien. Conocemos también jugadores, entrenadores también. No, será un partidazo, igual que el año pasado. Y nosotros, bueno, estamos trabajando, hemos hecho buena fase de grupo y a tope para esta final.
2: Tornem a parlar de futbol perquè el Terrassa ha perdut per 4-1 al camp del Sestao, partit dels quarts de final de la Copa Federació. L'equip basc aconsegueix d'aquesta manera la classificació directa per la Copa del Rei. I encara en futbol, l'Europa femení ha golejat per 4-0 el Villarreal en partit de la segona eliminatòria de la Copa de la Reina.
0: 3CAT Info.

0: Són les 12.
1: L'oposició i els aliats parlamentaris de Salvador Illa carreguen fort contra el president en la segona sessió de debat de política general. Junts demana reprovar el cap de l'executiu, mentre que Esquerra i els comuns li reclamen que desencalli les carpetes pendents. L'habitatge centra en moltes de les propostes dels partits que es votaran aquest dijous a la cloenda del debat. El govern anuncia la creació de 20.000 noves places de residències per als propers 4 anys. Es construiran 15 geriàtrics i s'invertiran més de 800 milions d'euros. Les patronals de les residències asseguren que la xifra no és suficient i que gran part d'aquestes places anunciades no seran noves perquè passaran de la concertada a la pública. Els decrets d'habitatge no tenen garantit el suport dels grups perquè el Congrés els convalidi aquest divendres. Junts considera que els textos són decebedors, però no aclareix el sentit del seu vot. També mantenen la incògnita des del PNB. La Moncloa confia que s'aprovaran el gruix de les mesures. El segon decret, que recull la pròrroga indefinida dels lloguers, es dona per fet, però que ha de caure. L'Euribor tanca al setembre al 3,24%, el nivell més alt en 2 anys. Això encarirà uns 100 euros al mes de mitjana les hipoteques variables que el tinguin de referència. Els experts vaticinen que continuarà pujant i que acabarà l'any fregant el 4%. Israel investiga com a atac terrorista l'intent de segrest d'un avió que volava Tel Aviv per part del copilot. L'aparell ha estat desviat a l'Aràbia Saudita. Els passatgers han explicat que l'agressor ha apunyalat el pilot i que els mateixos viatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i fer aterrar l'aparell. I divendres arrenca la temporada de l'Auditori amb un increment inusual d'espectadors. Ja s'han venut una quarta part de les entrades d'una temporada que l'OBC encara amb ambició musical.
2: Esports. El Barça ha golejat la Roma per 0-6 a la segona jornada de la Champions femenina. Mentrestant, el davanter blaugrana Rafinha torna cap a Barcelona, no jugarà amb el Brasil el proper amistós i els propers dies li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que té. A l'Eurocup masculina de bàsquet, el Manresa ha perdut a la pista del PAOK. També ha caigut l'Uni Girona a casa davant l'Elmak Konut de Turquia i no jugarà l'Eurolliga femenina aquesta temporada. I l'Atlètic Barceloneta s'ha endut la Supercopa Europea de Waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
1: I per agafar el temps, comença un nou mes, l'octubre, i es manté la inestabilitat dels últims dies. Durant el matí s'esperen pluges a la costa central i daurada. Els ruixats s'estendran i s'intensificaran a tot el país, si bé s'espera que siguin localment torrencials al Prepirineu i al sud del país. Protecció Civil ha activat, en fase d'alerta, el Pla Inuncat.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament, tant de l'oposició com dels socis d'investidura. Junts ha suspès de dalt a baix el govern, mentre que Esquerra i els comuns han exigit al president que es posi les piles amb els acords pendents de complir. L'habitatge ha tornat a centrar bona part del ple. Parlament, Àlex Giral Robert.
3: Per Junts, Salvador Illa ha enfonsat Catalunya i no és digne del càrrec. Per això, la seva líder a la cambra, Mònica Sales, ha demanat suports per reprovar-lo, una mesura poc habitual i a la qual el president ha tret ferro.
4: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. A Catalunya, desgovern, i a Madrid, submissió.
5: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història, no tinc cap dubte ni cap inconvenient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
3: La desaprovació d'Illa, en principi, no prosperarà perquè els seus aliats parlamentaris ho impediran. Tot i això, tant Esquerra com els comuns han estat molt crítics amb el cap de l'executiu i li han reclamat que posi fil a l'agulla amb les mesures pactades que encara no s'han materialitzat. Sentim el republicà Josep Maria Jové, Jèssica Albiach dels comuns i les respectives rèpliques d'Illa.
6: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
5: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura. Tenim aproximadament una meitat dels acords ja complerts i treballant en la resta d'ells.
7: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita i on la gent espera que arribi.
5: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res i no em tremolarà les cames i no m'han tremolat.
3: La CUP també ha acusat Illa de falta d'ambició en habitatge. I mentre que el PP ha posat l'accent a demanar rebaixes fiscals, Vox ha titllat els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència.
1: El debat de política general es reprèn aquest dijous a la tarda amb el debat final i cada grup ja ha presentat les seves conclusions per sotmetre-les a votació del Parlament. Repassem amb l'Albert Prat quines són les propostes principals de cada partit.
0: A més de reprovar el president, Junts torna a insistir que les conselleres Niubó i Parlon han de plegar. I en matèria d'habitatge, els de Puigdemont insisteixen que s'ha d'exigir un mínim de temps al municipi per accedir a un pis de protecció oficial, una proposta que també porta el PP. Igual que Junts, Esquerra demana el reconeixement de l'autodeterminació i el referèndum justament quan aquest dijous és 1 d'octubre. I els comuns exigeixen al govern que posi en marxa la unitat antidesnonaments, que ja va amb un any de retard, i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. La CUP vol que el Parlament reprovi tota la gestió del govern i Vox vol que les competències en interior, justícia, salut i educació es retornin a l'Estat. Aliança Catalana, per la seva banda, proposa que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de qualsevol acte oficial del govern.
1: En aquest debat de política general, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha anunciat la creació en els pròxims 4 anys de 20.000 places residencials noves per a gent gran i per a persones amb discapacitat. L'anunci inclou la construcció de 15 noves residències públiques. Ara bé, la majoria de noves places provindran del sector privat. Un terç de les places privades existents es convertiran en concertades. Així ho advertia en declaracions al Catalunya Nit la copresidenta de Dignara, la patronal sense ànim de lucre de l'atenció a les persones grans. Montserrat Falcó.
8: Pot semblar que des de la Generalitat es construiran 15.000 places i no és això el que ens estan dient. Ens estan dient que posaran 15.000 places, les reconvertiran a públiques, però que en aquest moment ja estan acollint a persones aquestes places, o sigui, ja estan ocupades i aquestes persones ja estan rebent recursos públics.
1: Segons el govern, avui hi ha 18.000 persones esperant una plaça de residència pública. L'executiu s'havia compromès a crear unes 6.000 places durant aquesta legislatura i assegura que n'ha creat unes 4.000. Des de la patronal de les residències, l'ACRA, la portaveu, Cinta Pascual, assegura en declaracions a 3CatInfo que no n'hi ha prou.
9: No falten 10.000, ni 7.000, ni 20.000. Falten 38.000 places. Per tant, la inversió i l'infrafinançament que actualment tenim a Catalunya és molt gran. Per tant, qualsevol, insisteixo, millora, benvinguda, però és insuficient.
1: El pla del govern suposarà una inversió addicional de 878 milions d'euros.
10: 3CAT Info.
1: Tot plegat, mentre el govern espanyol encara no té lligats els suports per a l'aprovació del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar divendres al Congrés. Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets. La Moncloa, però, confia a poder aprovar el paquet principal de mesures. Més difícil de tirar endavant és el segon decret que recull les propostes de sumar amb els lloguers indefinits. El PP ja ha anunciat que hi votarà en contra i els decrets d'habitatge han monopolitzat la sessió de control al Congrés tant dins de l'hemicicle com fora, als passadissos. Madrid, Àngels Lafuente.
11: El govern no té a hores d'ara garantit salvar els dos decrets lleis, però la Moncloa respira un cert optimisme, tot i les paraules de Míriam Nogueras. La portaveu de Junts avisa Pedro Sánchez que el decret és decebedor i preocupant, però evita definir el vot de la formació.
12: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
11: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant per tirar endavant els decrets. Pedro Sánchez n'és conscient, defensa que encara hi ha marge per negociar i no vol ni pensar que el decret decaigui.
13: Usted ya me está diciendo que me ponga en el peor de los escenarios. Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
11: En tot cas, ni Junts ni el PNB es tanquen en banda, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Els nacionalistes bascos estan analitzant els textos i fins i tot el seu màxim dirigent, Aitor Esteban, s'ha traslladat fins a Madrid per parlar amb el govern espanyol. I des d'Esquerra, Oriol Junqueras deixava clar des del Parlament que hi votaran a favor, però des de Madrid, Gabriel Rufián el contradeia.
14: Són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
15: Sé que des de Barcelona se dice eso. Me da igual a quien contradigo, yo lo voy a leerlo hasta l'última coma.
11: Més crítiques Podem es reuniran amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. Ione Belarra.
16: Yo creo que lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
11: Qui ja ho té clar és el PP, que ja ha avançat que votarà en contra dels decrets. Sense entrar a valorar les mesures, Feijóo qualifica el govern de trampós.
1: Aquests decrets que ha aprovat el govern espanyol recuperen la pròrroga indefinida dels contractes i preveuen que els propietaris hagin d'indemnitzar els llogaters si no els renoven sense un motiu justificat. Repassem el detall dels decrets amb Teresa Sales i Rafael de Ribot.
17: Pròrrogues obligatòries.
18: Per norma general, els contractes es prorrogaran obligatòriament per 5 o 7 anys més, depenent de si el propietari és una persona o una empresa.
17: Sancions.
18: Si el propietari se salta aquesta obligació, haurà de pagar l'equivalent a un any de lloguer, que es calcularà d'acord amb els preus de l'índex de referència. Es considera causa justificada per trencar la relació contractual que el propietari necessiti l'habitatge per un familiar de fins a segon grau, que el llogater no hi visqui durant 6 mesos o que l'inquilí tingui un altre habitatge al mateix municipi. Així recull en el decret llei que està previst que es publiqui el BOE aquest dijous i que difícilment tindrà prou suports per ser convalidat al Congrés.
17: Fons voltor.
18: A l'altre decret llei, el que ja ha recollit el BOE aquest dimecres, s'evita parlar de fons voltor en el punt sobre la compra especulativa i es refereix a les operacions que faci tota entitat amb personalitat jurídica o sense que inclogui en el seu objecte social l'adquisició d'habitatges. Aquestes entitats no tindran del tot prohibit comprar pisos, només se'ls impedirà fer-ho per un preu inferior al 70% del valor de taxació. Aquesta mesura s'aplicarà fins al 31 de desembre del 2028.
17: Desnonaments.
18: Aquests fons també seran els que no podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys sense cap mena de compensació. En canvi, sí que en rebran les persones físiques o jurídiques que es dediquin al lloguer assequible. El govern autonòmic, de torn, els haurà de pagar el deute dels inquilins i, si no els ofereix una alternativa habitacional, l'Estat compensarà després les comunitats.
17: Incentius.
18: Es proposa bonificacions del 100% de l'IRPF a qui mantingui el preu del lloguer d'acord amb l'índex de referència. També hi haurà préstecs de 50.000 euros a retornar en 10 anys, un cop liquidada la hipoteca, sense interessos ni comissions per comprar un pis. Això sí, queda per més endavant fixar els detalls dels beneficiaris.
1: Doncs bé, segons assegura l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis, aquests decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol ja estan frenant projectes de lloguer. El president de l'associació, Xavier Vilajoana, afirma que la voràgine legislativa comportarà la desaparició dels habitatges de lloguer.
19: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests demà ja estaran posats al mercat de la compraventa. Un problema menys, per ara, però un problema que tindrem a futur. Els que ja estan, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
1: Els promotors reclamen solucions estructurals, com ara modificar la llei del sòl per desbloquejar planejaments a mig fer, que asseguren que reserven la meitat de l'oferta a habitatge protegit. El cas és que la crisi de l'habitatge ja està afectant de ple l'economia i la competitivitat del país. Pimec assegura que 6 de cada 10 petites i mitjanes empreses de Catalunya tenen dificultats per cobrir llocs de treball perquè la gent no troba pisos assequibles a prop de la feina. Aquest dimecres s'han celebrat els Premis Pimec en una gala al Palau Sant Jordi que ha presidit Salvador Illa. Barcelona, Sara Riera.
20: Els empresaris demanen que les administracions no perdin de vista que el problema principal d'aquesta crisi és la falta d'habitatge. El president de Pimec, Antoni Canyete, creu que la protecció de les persones vulnerables no pot anar en detriment dels propietaris, perquè hi ha el risc real que s'acabi reduint encara més al mercat de lloguer.
21: El 63% de les empreses tenen dificultats de trobar treballadors per culpa del preu de l'habitatge que expulsa o no li dona capacitat de poder treballar. També és un problema de competitivitat i també és un problema social i econòmic. Per tant, demanem consensos que realment no posem o reduïm l'oferta.
20: Per cert, que la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, que també ha assistit a aquesta gala, ha explicat que amb la regularització extraordinària de migrants que va fer el govern espanyol, Catalunya ha incorporat fins ara 80.000 llocs de feina.
1: I enmig de tot plegat, l'Euríbor ha tancat al setembre el 3,24%, el nivell més alt en 2 anys, cosa que encarirà uns 100 euros les quotes mensuals dels qui revisin la hipoteca amb aquest indicador. L'augment de la inflació fa preveure que els tipus d'interès continuïn pujant. Per això els experts vaticinen que l'Euríbor, que és l'índex més utilitzat per revisar els préstecs hipotecaris variables, acabi fregant el 4%. Així ho creu el fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga.
22: No creiem que sobrepassi el 4, però sí que estigui 3 alt, arrossant el 4, segur, més que res, per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
1: Segons Garriga, les hipoteques fixes, que ara són les més habituals, també pugen justament perquè els bancs, veient l'evolució de l'Euríbor, també les estan encarint.
10: El temps.
1: Moment ara de repassar la previsió meteorològica amb en Néstor Gómez.
2: Comencem un nou mes, aquest dia 1 d'octubre, amb inestabilitat. De fet, s'espera que els ruixats ja apareguin a partir de mig matí aproximadament cap a la costa central Costa Daurada i, en canvi, es mantingui una miqueta més tranquil el dia cap a les comarques del Prepirineu o a les comarques de Lleida. Una tranquil·litat que no durarà pas gaire, perquè a mesura que avancin les hores, el que tindrem és una forta inestabilitat. S'esperen ruixats que guanyaran terreny al llarg de la tarda a pràcticament tot el país, si bé poden ser intensos o localment torrencials al Prepirineu, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Situació complicada especialment cap al sud, o més preocupant, la que haurem de vigilar una mica més, perquè les pluges del sud no marxaran durant la nit ni matinada de dijous a divendres. I tot aquest panorama de núvols a partir del migdia farà que les temperatures es quedin una miqueta més curtes.
1: Precisament, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant la previsió de pluges torrencials per aquest dijous a diversos punts del país, que ara comentava en Néstor. Segons les previsions del Servei Meteorològic, les tempestes podran superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran a partir del matí les comarques del litoral de Tarragona i del sud de Barcelona i s'estendran durant la tarda a l'interior i al sud del país. De moment, el grau d'intensitat i perill se situa en un 4 sobre 6 i per això no s'ha establert cap restricció. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, recorda, però, que cal ser molt prudents perquè la situació pot ser com la d'aquest dimarts.
4: Encara aquesta atmosfera continua carregada d'aquesta manera, amb molta energia. Per tant, doncs, quan entra un front, té aquestes condicions que troba de que pot tenir aquesta crescuda de nuvolades que poden portar precipitacions puntualment intenses i encara estem amb aquesta atmosfera d'aquesta manera.
1: L'Agència Catalana de l'Aigua també centra l'atenció a les Terres de l'Ebre perquè l'orografia de la zona pot afavorir acumulacions d'aigua en punts elevats que facin créixer de cops rius i rieres. I també al País Valencià hi ha previsió de pluja molt intensa. Una desena de municipis han suspès les classes. València, Marta García.
6: És per això que este mateix dimecres ja s'han pres diverses mesures en algunes localitats, com Torrent o València, on l'activitat a l'aire lliure ha quedat suspès a partir d'este dijous al migdia i s'han suspès també les classes en alguns centres educatius. Les precipitacions podrien ser molt intenses de manera puntual i arribar acompanyades de tempestes fortes amb ratxes de vent importants. Afectaran pràcticament el prelitoral i litoral de tot el País Valencià. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
23: Però és un aviso naranja que va afectar a la provincia de Castellón, a la provincia de Valencia y al litoral norte de la provincia de Alicante. Estamos hablando de una situación potencialmente muy adversa, es decir, estamos en un umbral de aviso naranja de AMET, pero probablemente pueda ser que suba a un aviso rojo porque estamos en los límites.
6: La previsió situa els moments més delicats des d'este dijous al migdia fins a les primeres hores del divendres. Les autoritats recomanen evitar desplaçaments innecessaris, pujar a pisos superiors si se produeixen inundacions i mantindre's informats per canals oficials.
1: Més qüestions. Israel investiga com a atac terrorista l'inèdit incident que ha obligat a desviar a l'Aràbia Saudita un avió que volava entre Dubai i Tel Aviv. El govern sosté que el copilot ha apunyalat el pilot amb la intenció de segrestar l'aeronau i estavellar-la. Els passatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i l'avió ha pogut aterrar. Jerusalem, Jordi Brascó.
24: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai ja són a casa després d'haver aterrat a l'aeroport de Ben Gurion procedents de l'Aràbia Saudita, on el primer avió en què viatjaven ha hagut d'aterrar d'emergència. El motiu, segons el mateix primer ministre israelí Benjamin Netanyahu, és un intent de segrest de l'aeronau per part del copilot, que hauria apunyalat el capità amb la intenció d'estavellar l'avió i matar els prop de 180 passatgers, la majoria israelians. El capità, obrint la porta de la cabina, i diversos passatgers, com el Yaniv, ho han evitat.
25: Quan he entrat, l'atacant era damunt dels instruments de vol, entre els dos seients. Els pilots no eren els seus seients. Un era a terra i l'altre damunt dels instruments. Estava destrossant els sistemes. L'he subjectat, li he fet una clau d'estrangulació i l'he estirat cap enfora.
24: Israel ho investiga com a atac terrorista, un atac al qual el ministre de Defensa Israel Katz hi afegeix l'adjectiu de jihadista. Si bé els motius que han portat el copilot a actuar d'aquesta manera encara es desconeixen. De moment, l'home està sent interrogat per les autoritats saudites. Fly Dubai, per la seva part, ha suspès els vols a Israel mentre esclareix què va passar. Des del govern israelià informen que incrementaran els controls de tots els pilots que hagin de pilotar un avió cap a Israel.
1: El primer ministre britànic, Andy Burnham, ha admès per primera vegada que hi ha indicis sòlids de la participació de l'Iran en el suposat atac terrorista frustrat del cap de setmana passat a prop d'una base militar que el Regne Unit utilitza conjuntament amb els Estats Units. Cinc joves britànics van ser detinguts i posteriorment deixats en llibertat amb càrrecs. Burnham ho ha explicat en una entrevista a la BBC.
0: Tenim indicis sòlids que l'Iran va participar en el que va passar a la base militar de Fireford. Però encara hi ha una investigació en marxa complexa. I, per descomptat, estem treballant amb els col·legues dels Estats Units. With our colleagues in the
1: United States of America. Dilluns, l'ambaixada iraniana al Regne Unit va negar qualsevol implicació de Teheran. I encara en plan internacional, Rússia amenaça d'utilitzar armes nuclears contra els països de l'OTAN si els aliats decideixen bloquejar la comunicació entre Moscou i l'enclavament rus de Kaliningrad, una regió separada de la resta de Rússia i encerclada per països de l'OTAN. El Kremlin denuncia provocacions militars d'Occident en aquesta zona estratègica, però l'Aliança Atlàntica nega que hi hagi cap interès. Brussel·les, Bruno Fortiamires.
3: Rússia avisa que hi ha un alt risc de guerra, però el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que ells mai atacarien primer. We are defensive
5: alliance. Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res.
3: I treu ferro a les advertències del Kremlin. Diu que Putin és conscient que el seu exèrcit perdria una guerra oberta amb l'OTAN. Sigui com sigui, aquest xoc arriba en un moment de tensió al Mar Bàltic, just al lloc on es troba l'enclavament rus de Kaliningrad. Segons l'agència Reuters, aquest estiu, avions de guerra aliats van fer exercicis militars a prop de Kaliningrad, cosa que demostra que serien capaços d'aïllar la zona. L'OTAN, però, nega que cap de les seves maniobres pretengui amenaçar Rússia.
1: Des del Kremlin, el seu portaveu, Dmitri Peskov, ha afirmat que en cas d'atac extern, l'ús d'armament nuclear estarà contemplat a la legislació russa.
7: És del tot natural que els nostres diplomàtics intentin recordar als sectors més exaltats d'Europa quins són els documents de referència que estableixen la nostra posició sobre aquesta qüestió.
10: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.

0: L'ambició musical impulsada per l'augment d'interès del públic marquen la nova temporada de l'Auditori, que comença divendres. Un creixement reforçat pel moment òptim que viu l'Orquestra Simfònica de Barcelona, segons explica el seu director, Marc Ruiz.
1: Abans que comenci la temporada, l'Auditori ja ha venut un 25% més d'entrades per actuacions de l'OBC respecte a l'any passat i un 36% més d'entrades per a l'Auditori en general. I els abonats es mantenen prop dels 4.600. El director de l'Auditori, Víctor Medem, creu que una de les raons és la programació.
2: És el lloc ideal per aficionar-se al món simfònic. Per què? Perquè som, diguem-ne, l'orquestra del país que fa programes més variats. És a dir, fem big repertoire, but tots els concerts sempre hi ha una cosa a descobrir.
1: Un exemple és el concert inaugural d'aquest cap de setmana, amb la setena de Beethoven, el concert per a piano i orquestra número 2 de Chopin i el concertino per a orquestra de corda de Robert Gerhard. Ludovic Morló arrencarà així la seva cinquena temporada com a director titular de l'OBC.
3: Gairebé no hem de parlar. Sabem com ajudar-nos els uns als altres per treure el millor del que volem portar al públic. És com qualsevol relació. Si la gestiones bé, creix d'una manera que no té preu.
1: Gerhard també serà protagonista d'aquesta temporada perquè es farà la primera bienal dedicada al compositor ballenc.
2: És el compositor més important català del segle XX i molta gent no el coneix. Això no pot ser. Sabem que és molt difícil la seva música, sabem que és d'una gran complexitat. Això és igual. Ens hem de posar com a objectiu que sigui el Miró de la música.
1: L'OBC completarà la integral dedicada a Ravel i arrencarà un nou projecte amb obres de Prokófiev.
0: Esports. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
4: A la Champions femenina, el Barça ha golejat la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la competició europea. Els gols, dos de Graham, dos de Pina, un de Papayor i un altre d'Oladipo en pròpia porta. Segona victòria i segona golejada de les blaugranes en aquesta edició de la Champions. De moment, 11 gols en dos partits i líders a la classificació. Graham Hansen explica que han millorat les sensacions que arrossegaven de partits anteriors.
5: Bueno, mucho mejor controlado el partido. Nuestro mediocampo estaba haciendo lo que tocaba a cualquier momento. No pedían casi ni un balón. Es un lujo estar jugando con ellas cuando juegan así. Los goles, muy bien. Y creo que todo el mundo se va de este partido con mejores sensaciones que hemos tenido los últimos dos partidos que ganamos, pero sensaciones mejores.
4: I després de la Champions, diumenge arriba el clàssic de Lliga a les 5 de la tarda entre el Barça i el Madrid, en aquest cas al Camp Nou. El davanter del Barça, Rafinha, torna a Barcelona i no jugarà amb el Brasil el pròxim amistós davant l'Índia. Quan arribi, el brasiler li farà més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta d'ençà del partit contra Austràlia. Els primers pronòstics parlen d'un edema. L'Espanyol continua treballant aquests dies especialment l'aspecte físic amb la mirada posada en l'amistós de divendres contra l'Ipswich anglès. N'ha parlat el central Unai Núñez als mitjans del club.
6: La Premier es muy exigente, juegan a ritmos muy altos, cada vez tienen más dominio de balón y si le añades pues las cualidades físicas que tienen ellos, pues bueno, son partidos complicados y el del viernes pues va a ser algo parecido o superior a los que hemos tenido en pretemporada.
4: Mentrestant, el Madrid ha anunciat que aquest dijous operaran Raúl Asensio d'una fractura per estrès a la tíbia de la cama dreta. Tot apunta que el central blanc es perdrà els pròxims 2 o 3 mesos de competició.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En bàsquet, el Kitsanàs Manresa ha perdut a la pista del PAOK de Salònica per 93-78 en el debut dels manresans a l'Eurocup. Sentim el tècnic de l'equip del Bages, Diego Ocampo.
8: Estem convençuts que hem jugat un gran partit. El pla de partit era el correcte i l'hem executat molt bé. Hem defensat molt bé. Hem fallat també, això sí, algunes penetracions, alguns tirs lliures i alguns triples quan estàvem alliberats. I al final del partit això et penalitza quan jugues contra un equip com el PAOK de Salònica. Però hem persistit durant l'enfrontament i hem estat capaços de competir.
4: D'altra banda, l'Espart Girona ha quedat fora de l'Eurolliga femenina. Les gironines han perdut davant l'Emlak Konut de Turquia en una eliminatòria a partit únic que s'ha jugat a Fontejau. Han perdut per 69-81. Sentim Ainhoa López.
9: Crec que és evident que era l'objectiu prioritari, no?, d'aquesta temporada, tornar a l'Eurolliga. Aquesta afició i aquest club s'ho mereix després de la temporada passada que vam fer i assolir. ara ja no podem canviar aquest resultat i haurem de pensar en lo següent, però primer haurem de pair, òbviament, aquest resultat perquè la pretemporada en si era tota focalitzada en això.
4: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa Europea després de guanyar el Marsella a la piscina de Sant Sebastià per 10-8. Sentim les valoracions que han fet el segon entrenador dels mariners, Víctor González.
10: Sí que és veritat que crec que el Marsella, quan s'ha vist amb els quatre baix, ha augmentat un punt l'agressivitat i, bueno, anaven molt durs al contacte, molt forts. Això ha fet, jo crec, que ens haguéssim de reordenar una mica, no?, mentalment. Crec que ens n'hem sortit molt bé, al final hem mantingut molt bé la calma. Ho hem guanyat defensant, que això teníem clar que havia de ser així, i molt content, la veritat.
4: I el Freaking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'handbol. Els vallesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31. Sentim el tècnic, Antonio Rama.
11: A grans trets, orgullós per la feina de l'equip i per com s'ha plantejat i com han respost. Havíem plantejat amb defensa oberta des del principi, també teníem clar que ens podrien atacar amb 7 contra 6 i volíem mantenir aquesta 5-1, però jo penso que això els hi feia mal i ens ha sortit molt bé. Molt bé la primera part, la gent ha aguantat. I en atac també, jo penso que a nivell d'efectivitat d'atac hem estat molt bé.
4: I encara en bola, el Barça juga aquest dijous la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès, equip que entrena Xavi Pascual. Acabem amb una nota de futbol sala. El Barça ha guanyat per 6-1 el partit avançat de la 7a jornada de Lliga davant de l'Oparrulo gallec al Palau Blaugrana.

0: A aquesta hora repassem les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que l'oposició i els aliats parlamentaris de Salvador Illa carreguen fort contra el president en la segona sessió del debat de política general. Junts demana reprovar el cap de l'executiu, mentre que Esquerra i els comuns li reclamen que desencalli les carpetes pendents. L'habitatge centra moltes de les propostes dels partits que es votaran aquest dijous a la cloenda del debat. I els decrets d'habitatge no tenen garantit el suport dels grups perquè el Congrés els convalidi aquest divendres. Junts considera que els textos són decebedors, però no aclareix el sentit del seu vot. També mantenen la incògnita des del PNB. La Moncloa confia que s'aprovaran el gruix de les mesures. El segon decret, que recull la pròrroga indefinida dels lloguers, es dona per fet, però que decaurà. I de seguida us explicarem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, proposa endurir les penes per exhibició o tinença il·lícita d'armes. La proposta, que haurà de passar pel Congrés, on s'ha de reformar el Codi Penal, arriba després que aquest any hagin augmentat un 45% els incidents amb armes de foc. Els ajuntaments de Barcelona i Tarragona volen demanar a la DGT una moratòria per la nova regulació de semàfors que entra en vigor aquest dijous. La norma prohibeix que coincideixi el semàfor en taronja intermitent per als vehicles amb el semàfor verd per als vianants. I un concert de l'Escolania de Montserrat i una interpretació de l'oratori al Pessebre seran els dos actes centrals del 150è aniversari del naixement de Pau Casals. L'Escolania actuarà amb l'acompanyament de l'orgue barroc de l'església del Vendrell, que havia tocat Casals quan era petit. Als esports, què destaquem, Sergi?
1: Doncs el Barça ha golejat la Roma per 0-6 a la segona jornada de la Champions femenina. Mentrestant, el blaugrana Rafinha torna cap a Barcelona en els propers dies. Li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que té a la cuixa dreta.
0: I pel que fa al temps, comença un nou mes, l'octubre, i es manté la inestabilitat dels últims dies. Durant el matí s'esperen pluges a la costa central i daurada, els ruixats s'estendran i s'intensificaran a tot el país, si bé s'espera que siguin localment torrencials al Prepirineu i al sud del país. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta al Pla Inuncat.

0: La seva líder a la cambra, Mònica Sales, ha demanat suports per reprovar-lo, una mesura poc habitual i a la qual el president ha tret ferro.
1: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. A Catalunya, desgovern, i a Madrid, submissió.
2: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història, no tinc cap dubte ni cap inconvenient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
0: La desaprovació d'Illa, en principi, no prosperarà perquè els seus aliats parlamentaris ho impediran. Tot i això, tant Esquerra com els comuns han estat molt crítics amb el cap de l'executiu i li han reclamat que posi fil a l'agulla amb les mesures pactades que encara no s'han materialitzat. Sentim el republicà Josep Maria Jové, Jèssica Albiach dels comuns i les respectives rèpliques d'Illa.
3: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
2: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura. Tenim aproximadament una meitat dels acords ja complerts i treballant en la resta d'ells.
4: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita i on la gent espera que arribi.
2: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res i no em tremolaran les cames i no m'han tremolat.
0: La CUP també ha acusat Illa de falta d'ambició en habitatge. I mentre que el PP ha posat l'accent a demanar rebaixes fiscals, Vox ha titllat els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència.
5: Això mentre el govern espanyol encara no té lligats tots els suports per l'aprovació del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar divendres al Congrés. Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets. La Moncloa, però, confia a poder aprovar el paquet principal de mesures. Més difícil de tirar endavant és el segon decret que recull les propostes de Sumar amb els lloguers indefinits. El PP ja ha anunciat que hi votarà en contra. Els decrets d'habitatge han monopolitzat la sessió de control del Congrés tant dins de l'hemicicle com fora, als passadissos. Madrid, Àngels Lafuente.
6: El govern no té a hores d'ara garantit salvar els dos decrets de lleis, però la Moncloa respira un cert optimisme, tot i les paraules de Míriam Nogueras. La portaveu de Junts avisa Pedro Sánchez que el decret és decebedor i preocupant, però evita definir el vot de la formació.
7: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
6: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant per tirar endavant els decrets. Pedro Sánchez n'és conscient, defensa que encara hi ha marge per negociar i no vol ni pensar que el decret decaigui.
8: Usted ya me está diciendo que me ponga en el peor de los escenarios. Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
6: En tot cas, ni Junts ni el PNB es tanquen en banda, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Els nacionalistes bascos estan analitzant els textos i fins i tot el seu màxim dirigent, Aitor Esteban, s'ha traslladat fins a Madrid per parlar amb el govern espanyol. I des d'Esquerra, Oriol Junqueras deixava clar des del Parlament que hi votaran a favor, però des de Madrid, Gabriel Rufián el contradeia.
9: Són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
10: Sé que des de Barcelona se dice eso, me da igual a quien contradigo, yo lo voy a leerlo hasta l'última coma.
6: Més crítiques Podem es reuniran amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. Ione Belarra.
11: Yo creo que lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
6: Qui ja ho té clar és el PP, que ja ha avançat que votarà en contra dels decrets. Sense entrar a valorar les mesures, Feijóo qualifica el govern de trampós.
5: Tot això mentre continua la mobilització als carrers. Unes 200 persones passen la nit a la plaça de Catalunya de Barcelona per reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. Els integrants de l'acampada han decidit quedar-s'hi fins al cap de setmana, coincidint amb les manifestacions convocades arreu de l'Estat. A la plaça de Catalunya hi ha en Vicent Mifsud.
12: De la desena de tendes de la primera nit s'ha passat a més de 70 i la intenció inicial dels acampats és mantenir-s'hi almenys fins després del debat del Congrés, com explica Arteco, un dels seus portaveus.
13: Com a mínim fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades i també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
12: Els concentrats consideren que els decrets del govern són un pas molt menut, que deixa molts col·lectius desemparats per aconseguir un habitatge digne i han denunciat els últims suïcidis vinculats amb desnonaments a Catalunya.
14: Los suicidios son asesinatos. Los suicidios son asesinatos.
12: Els concentrats consideren que almenys un dels decrets no sortirà endavant i caldrà continuar la mobilització.
5: I unes 200 persones convocades pel Sindicat d'Habitatge de Tarragona i Reus s'han concentrat a les portes de la subdelegació del govern espanyol a Tarragona. La gran majoria eren joves que reclamen solucions per poder accedir a un habitatge. El portaveu del Sindicat d'Habitatge de Tarragona, Joan Nadal, diu que el perfil dels afectats ha canviat

0: molt en els últims anys.
1: Si fa 5 anys gestionàvem un 80% dels casos d'ocupació, ara el nostre 80% són tot lloguers. Són tot lloguers que ens venen per culpa dels rendistes, per culpa dels contractes abusius.
0: Els manifestants han tancat l'acte tallant la plaça Imperial Tàrraco i han emplaçat tots els assistents a participar en la manifestació de dissabte a l'Hospitalet de Llobregat. Precisament, el Sindicat d'Habitatge de l'Hospitalet de Llobregat ha denunciat un altre suïcidi a la ciutat, en aquest cas d'un home a qui li van notificar que no li renovarien el contracte del local on treballava. Segons els Mossos d'Esquadra, es tracta d'un home de 60 anys que tenia un negoci al carrer Martí Blasi. Ell vivia en un habitatge a Bellvitge, però ocasionalment es quedava a dormir a la botiga. Aquest dimecres al migdia, un amic ha alertat al 112 que des de dimarts hi havia la persiana del local mitja baixada i que li resultava estrany. Quan els Mossos hi han arribat, han trobat el cos de l'home sense vida, sense indicis de criminalitat, i han explicat que es tracta d'un cas de suïcidi, sense confirmar-ne però els motius. Segons el Sindicat d'Habitatge de la ciutat, la propietat del local l'havia avisat que l'havia d'abandonar perquè no li renovaven el contracte. A l'Ajuntament de l'Hospitalet, però, no li consta cap ordre de desnonament. La investigació policial continua oberta.
2: 3CAT Info.
0: El govern vol endurir les penes per exhibició i tinença il·lícita d'armes de foc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet la proposta des del Parlament amb l'objectiu que qui tingui o ensenyi una arma de foc de manera il·legal acabi entrant a la presó. Actualment, alguns d'aquests delictes estan castigats amb penes d'un a tres anys de presó i això fa que en moltes ocasions els delinqüents no hagin d'ingressar a cap centre penitenciari. Salvador Illa proposa que les penes superin els dos anys.
3: Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i vícita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i vícita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
0: Segons els Mossos d'Esquadra, el primer semestre d'aquest any s'han registrat una setantena d'incidents amb armes de foc. És un 45% més que en el mateix període de l'any passat. Aquests fets han provocat 6 morts i 27 ferits. També s'han decomissat 180 armes, un 15% més que l'any passat. La reforma es presentarà a les Corts Espanyoles, que és on s'ha de modificar el Codi Penal, i la defensaran 3 diputats de la Cambra Catalana. La previsió és que la proposta estigui enllestida durant el mes d'octubre. Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra, que han analitzat les imatges del cas de Roger Espanyol, asseguren davant del jutge que l'escopeter que li va buidar l'ull va disparar una bala de goma, però que ho va fer apuntant a terra i amb poca visibilitat. A la tercera sessió del judici a l'Audiència de Barcelona, els Mossos han assenyalat l'agent de la policia espanyola que han pogut identificar com a autor del tret. Va disparar des d'una distància molt curta, de poc més de 14 metres, i a preguntes de la fiscalia han afegit que el tret va ser apuntant a terra, no directament contra Espanyol, i que l'escopeter no tenia una bona visibilitat.
4: El agente, que el bocachero, tiene alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
5: Sí, tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, dos agentes más, otro agente que va en su dirección.
0: Per la seva banda, els metges forenses han apuntat que la lesió d'Espanyol és compatible amb l'impacte d'una bala de goma.
6: Aquest objecte, clar, hauria d'haver tingut una gran intensitat en la seva projecció. Hauria actuat com un projectil.
0: El judici s'acabarà aquest dijous, precisament l'1 d'octubre.
2: 3CAT Info.
0: El Ministeri de Defensa investigarà possibles maltractaments de militars espanyols a migrants de Ceuta després d'una denúncia d'Amnistia Internacional. El departament que lidera Margarita Robles obrirà una investigació interna i enviarà a la Fiscalia i al jutjat de Guàrdia de Ceuta un informe de l'ONG que denuncia pallisses i assetjament als migrants per part dels soldats. Segons l'organització, quan els militars se'ls va preguntar per aquest comportament, es van justificar dient que seguien ordres perquè no se sentin còmodes. Des de la crisi de Ceuta també n'ha parlat aquest dimecres a la trobada entre Emmanuel Macron i Pedro Sánchez a la Moncloa. Macron s'ha solidaritzat amb Sánchez i ha demanat a Europa solucions per evitar un nou episodi com aquest.
7: Hem de reforçar les nostres operacions europees i, per tant, la resposta al que va passar no és una invectiva a curt termini ni una humiliació pública. Solidaritat europea, responsabilitat europea.
0: Aquest dimecres s'han complert 2 mesos de l'entrada massiva a Ceuta. I els Estats Units retallaran un 20% dels càrrecs militars i introduiran unitats robotitzades a l'exèrcit. El secretari de la guerra, Pete Hegseth, ha anunciat els plans de defensa pels pròxims anys, que passen per recuperar el magnat Elon Musk al Departament de Guerra Electrònica. Washington, Oriol Serra.
8: El secretari de Defensa, autoanomenat de guerra dels Estats Units, Pete Hegseth, ha aprofitat el discurs anual davant l'exèrcit, conegut com a State of the Force, l'estat de la força, per justificar la retallada de milers de militars del rang a l'exèrcit dels Estats Units. Hegseth ha afirmat que s'ha acabat el temps per a gent estranya, transsexuals i grassos, i ha anunciat la robotització de l'exèrcit amb les primeres unitats autònomes controlades per la intel·ligència artificial. Superintel·ligència, segons el vocabulari propi de l'administració. Administració Trump. Hegseth també ha anunciat que alguns dels líders tecnològics del país treballaran en l'àmbit de la guerra electrònica. Un d'ells serà Elon Musk, co-liderant el departament.
9: Necessitem coneixement institucional i trajectòries professionals per una nova generació de guerrers autònoms. Per això avui, amb el Comandament de Combat Autònom, OTAWARCOM, institucionalitzem i impulsem l'era de la intel·ligència artificial, de la robòtica i els sistemes autònoms amb l'objectiu de guanyar.
8: El secretari de Defensa també ha anunciat la creació de plantes elèctriques independents per a les bases militars nord-americanes i la reintroducció de capelles perquè la fe torni a il·luminar el cos militar dels Estats Units.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un home de 93 anys ha reconegut aquest dimecres haver agredit sexualment una dona amb discapacitat a Juneda, a les Garrigues. L'Audiència de Lleida l'ha condemnat a 2 anys de presó. Lleida, Júlia Albacar.
10: L'home ha reconegut els fets i per això se l'ha condemnat a 2 anys de presó i 5 més de llibertat vigilada. Abans del pacte entre les acusacions i la defensa, la fiscalia li demanava 5 anys de presó. A més de rebaixa, l'home, que no tenia antecedents, amb tota probabilitat no haurà d'entrar en un centre penitenciari. A banda, haurà de pagar 6.000 euros d'indemnització i té prohibit acostar-se a menys de 500 metres de la dona, ni tampoc s'hi podrà comunicar durant 3 anys. Els fets van passar el 2022, quan, després de coincidir en un bar a Juneda, l'home va acompanyar la dona a l'estació de trens i li va fer tocaments.
0: I abans del temps us expliquem que una de cada 4 persones que viuen al carrer a Barcelona ha estat insultada o agredida per la seva situació de sensellarisme, fet que es coneix com a porofòbia, el rebuig de la pobresa. Ho diu un informe de la Fundació Arrels elaborat el 2025 que apunta que aquestes discriminacions han augmentat els últims anys en part per l'auge dels discursos d'odi.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
11: Comencem un nou mes, aquest dia 1 d'octubre, amb inestabilitat. De fet, s'espera que els ruixats ja apareguin a partir de mig matí aproximadament cap a la costa central Costa Daurada i, en canvi, es mantingui una miqueta més tranquil el dia cap a les comarques del Prepirineu o a les comarques de Lleida. Una tranquil·litat que no durarà pas gaire, perquè a mesura que avancin les hores, el que tindrem és una forta inestabilitat. S'esperen ruixats que guanyaran terreny al llarg de la tarda a pràcticament tot el país, si bé poden ser intensos o localment torrencials al Prepirineu, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Situació complicada especialment cap al sud, o més preocupant, la que haurem de vigilar una mica més, perquè les pluges del sud no marxaran durant la nit ni matinada de dijous a divendres. I tot aquest panorama de núvols a partir del migdia farà que les temperatures es quedin una miqueta més curtes.
0: I encara relacionat amb la meteorologia, l'últim informe de Copernicus alerta que la pujada del nivell del mar s'està accelerant i ho ha fet especialment al Mediterrani Occidental, Montse Poblet.
12: Constata que a nivell global el nivell del mar ja puja 4 mil·límetres l'any i al Mediterrani més de 6, més del doble que fa 2 dècades. La pujada del nivell del mar s'explica, entre d'altres factors, per l'increment de temperatura que fa que l'aigua s'expandeixi i ocupi més espai, i això està passant a un ritme mai vist. El 2025 els oceans van absorbir una quantitat de calor equivalent a multiplicar per 40 tota l'energia que es va consumir al món en aquell any. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat i ens parla d'un dels efectes que això té per nosaltres.
13: Quan tenim un oceà o un mar molt càlid, augmenta l'evaporació i quan hi ha condicions d'inestabilitat, pot ser una dana, pot ser una depressió mediterrània, doncs el que fa és que té més energia. Per tant, pot créixer els núvols amb més vigor, amb més energia, i poden provocar aiguats.
12: De l'escalfament també se'n deriva la pèrdua de biodiversitat que, segons Copernicus, podem trobar a tots els mars del planeta.
2: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Barcelona i el de Tarragona volen demanar una moratòria a la DGT per la nova regulació dels semàfors que ha d'entrar en vigor aquest dijous. La norma prohibeix el semàfor taronja intermitent que fins ara permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd per als vianants. A partir d'ara, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles l'hauran de detenir en vermell i s'hauran d'aturar. L'Ajuntament de Barcelona demana criteris clars per aplicar la norma i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit rodat i també afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes. Assegura que a la ciutat hi ha 1.500 semàfors d'aquesta tipologia i 500 interseccions per a bicicletes d'aquestes característiques. Altres municipis, com l'Hospitalet de Llobregat, estan fent les adaptacions a contrarrellotge i lamenten no haver disposat de més temps. Per la seva banda, l'Ajuntament de Badalona assegura que ho aplicarà, però de manera progressiva. Més coses. Els sindicats d'ensenyament d'USTEC, la CGT i la Intersindical han denunciat a Lleida pressions del departament i de les direccions dels centres per revertir la decisió dels professors de no fer sortides ni colònies, tot plegat en el marc del conflicte que mantenen amb el govern. Lleida, Pere Joan Álvarez.
14: Els sindicats asseguren que han tingut coneixement de centres on algunes direccions estarien promovent noves votacions dels claustres de professors o buscant altres vies per revertir les decisions preses pels mestres. Sentim Rosa Aguilar, d'USTEC a Lleida.
15: Les direccions doncs, ara estan pressionant perquè els mateixos mestres i professors que han decidit no fer sortides de colònies doncs, reconsiderin fer-les, reben també consells per part de la inspecció per tal de que pressionin a dintre els claustres perquè reconsiderin i, a més, hi ha una pressió mediàtica.
14: Els sindicats reclamen a la direcció dels serveis territorials de Lleida i a la seva inspecció que donin instruccions clares a totes les direccions dels centres recordant l'obligació de respectar els acords dels claustres. A hores d'ara, a Catalunya hi ha unes 1.360 escoles i instituts que s'han adherit a la iniciativa de no fer colònies ni sortides escolars. Així, les reserves d'aquest tipus d'activitats han caigut un 80% aquest curs, un fet que pot provocar el tancament d'alguna d'aquestes empreses.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El 150è aniversari del naixement del músic Pau Casals entra en la seva fase central i ho fa amb dos concerts que tindran lloc els pròxims mesos. Són un concert de l'Escolania de Montserrat i la interpretació de l'oratori al Pessebre. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
16: El pròxim 23 d'octubre els protagonistes seran l'Escolania de Montserrat i l'orgue barroc de l'Església Parroquial del Vendrell, que Pau Casals va arribar a tocar de petit quan el seu pare n'era l'organista. Les entrades es poden comprar aquest divendres tant online com presencialment. L'altre gran concert serà el 20 de desembre amb l'oratori El Pessebre, que té la música de Pau Casals i la lletra de Joan Alavedra. Tindrà aquestes característiques que assenyala Jordi Pardo, director general de la Fundació Pau Casals.
17: Una versió que vam revisar amb l'autorització i supervisió de la Marta Casals i a la que l'Antoni Ros Marvà, que és el degà dels directors d'orquestra d'Espanya, té 90 anys, però que està com una màquina, dirigirà amb l'assistència del Daniel Mestre, que és el director de la coral Càrdina, que interpretarà la part coral.
16: Els solistes seran la soprano Mireia Tarragó, la mezzosoprano Gemma Coma, el tenor David Alegret, el baríton Ferran Albric i el baix Germán de la Riba. L'organista serà Mercè Sánchez.

0: Josep Maria Miró torna al TNC amb El Cadell, una obra sobre l'herència i el llegat que vol ser un homenatge a les tietes. Aquesta tragèdia rural contemporània i catalana es podrà veure fins a l'1 de novembre a la Sala Petita. Marta Vives.
1: Cada text de Josep Maria Miró és un tresor. L'autor d'obres com El principi d'Arquímedes o El cos més bonic que s'haurà trobat mai o La majordoma acaba d'estrenar El Cadell, un homenatge a la figura de l'hereu, el llegat i la tradició. Miró ens ha parlat de tots els seus referents literaris.
2: Des de Santiago Rossinyol, jo dic que hi ha alguna cosa amb què aquesta és la meva auca del senyor Esteve Pagesa, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha alguna cosa de la Víctor Català, que té un monòleg que és La tieta, hi ha Guimarà, hi ha Benet i Jornet, que té Testament.
1: I sobre l'escenari, tot d'actrius de gran solidesa amb qui ell mateix ha compartit projectes, des de la Rosa Renom a la Màrcia Cisteró, passant per l'Alba Pujol, la Lourdes Barba, l'Aurea Márquez o en Roberto G. Alonso, que sostenen, esgarrapen i malden per no ser condemnades a l'oblit. I també Marta Rida en tots els papers masculins. I una Mercè Arànega que, quan surt a l'escenari, omple de llum, ironia i veritat tota la foscor i el dolor de la història. És ella qui posa veu a l'homenatge a les tietes que ha volgut fer Miró.
2: Una figura que a vegades s'ha menys tingut, s'ha pensat que aquestes senyores són carriclones, que són beates. En tot cas, aquestes dones tietes potser són propietàries d'una determinada forma de viure, potser han renunciat a algunes coses per no viure o per no poder viure com els agradaria viure.
1: Miró ha escrit una obra transcendent de la que ens sentirem a parlar, per la literatura de les seves paraules, per la profunditat de la història, per l'excel·lència de l'ús de la llengua i perquè ens fa pensar sobre qui som i d'on venim i, per tant, de la nostra identitat.
0: Júlia Colom, aquí sentim de fons, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'emporten els principals reconeixements dels Premis Enderroc de la Música Balear. També s'han fet públics avui els finalistes als Premis de la Votació Popular i Xanguito, Maria Jaume i Pitxolines són els que acumulen més nominacions. Pel que fa als premis que decideix la crítica, Júlia Colom s'ha emportat el premi al millor disc per Paradís. Els crítics, en canvi, creuen que Maria Jaume és l'artista de l'any pel disc Sant Domingo Forever, mentre que el premi especial del jurat ha anat a parar a L'aigua no cansa, de Maria del Mar Bonet. La crítica també ha guardonat Anna Ferrer amb el premi al millor disc de folk per Pa, Joan Miguel Oliver s'emporta el premi al millor disc de cançó per Ruïssos i Carme Vives el de millor disc revelació per Expressions temporals. Aquests són els principals guardons que s'entregaran en la gala que es farà el 18 de novembre al Teatre Principal de Palma. A més, se sabrà qui guanya els premis que atorga la votació popular i que estan dividits en 10 categories amb 33 artistes nominats.

0: Esports.
1: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
2: Victòria i golejada del Barça al camp de la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions femenina. Els gols els han fet Graham Hansen, un parell, dos més de Pina, un altre d'Eva Payor i d'Oladipo en pròpia porta. Segona victòria, segona golejada de l'equip de Pere Romeu en aquesta edició de la Champions. Les blaugranes ja han marcat 11 gols en dos partits. Sentim justament el tècnic blaugrana satisfet amb les seves jugadores.
3: Volíem un partit com l'hem fet, un partit de control, un partit de molt passe, un partit on les nostres migcampistes no paressin de tocar la pilota, que ens assentessin bé el partit. Crec que ha sortit tot una mica com volíem, així que només podem dir paraules positives al partit d'avui.
2: En l'altre partit destacat de la jornada, París 2, Arsenal 2. Diumenge arriba el Clàssic de Lliga a les 5 de la tarda. El Barça rebrà el Madrid al Camp Nou. Encara en clau blaugrana, el davanter del Barça, Rafinha, tornat a Barcelona i no jugarà amb el Brasil el pròxim amistós davant l'Índia. Quan arribi, el brasiler li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta des del partit contra Austràlia. Els primers pronòstics parlen d'un edema. El Madrid, per la seva banda, ha anunciat que aquest dijous operaran Raúl Asensio d'una fractura per estrès a la tíbia de la cama dreta. Tot apunta que Asensio es perdrà els pròxims 2 o 3 mesos de competició. I encara en futbol, Cristiano Ronaldo ha abandonat la concentració de Portugal després que aquest dimecres hi ha hagut una reunió a tres bandes entre el president de la federació, Pedro Proença, el seleccionador, Jorge Jesús, i el mateix Cristiano. Tot plegat perquè el jugador no va acceptar de bon grat no jugar ni un minut diumenge davant de Noruega. Dimarts ja no es va entrenar amb la resta de l'equip i aquest dimecres ha decidit deixar la concentració.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Per la mare de bàsquet, el Kitsanàs Manresa ha perdut a la pista del Pauc de Salònica 93-78 en el debut dels manresans a l'Eurocup. Sentim el tècnic Diego Ocampo.
4: Sabem del nivell de l'Eurocup, ja que la vam disputar la temporada passada i vam gaudir-ne i patir-ne el nivell dels equips. I suposo que el nivell s'està incrementant, de manera que per a nosaltres és un repte i una oportunitat de millora. És molt millor haver jugat aquí que no pas haver estat entrenant a Manresa, per descomptat. No es pot comparar.
2: D'altra banda, l'Espart Girona ha quedat fora de l'Eurolliga femenina. Les gironines han perdut davant l'Emlak Konut de Turquia en una eliminatòria a partit únic a Fontejau per 69-81. Sentim la jugadora de l'Uni, Ainhoa López, molt decebuda amb la derrota.
5: Òbviament afectarà, això no és indiferent pel club, per les jugadores, moltes que han vingut per l'Eurolliga. Ara tenim el següent repte, la Lliga comença, ara no estem a Eurolliga, estarem a Eurocup, i l'equip ha d'anar a totes les competicions on estigui.
0: 3CAT Info.
2: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa Europea després de guanyar el Marsella a la piscina de Sant Sebastià per 10-8. Sentim les valoracions del segon entrenador dels mariners, Víctor González.
6: Un títol és un títol, costi o no costi, no és només el partit d'avui, sinó tota la feina que hi ha al darrere, que és molta. Sí que és veritat que ens hem marxat en un moment de 4, hem tingut diverses ocasions per marxar-nos de 5, no ha sigut d'així, i després els dos últims quarts ens hem quedat una mica encallats en atac. Ho sabíem que era un equip molt dur, físicament molt, molt potent. Si sap millor o pitjor, la veritat és que és un títol i tots saben igual de bé.
2: D'altra banda, el Freaking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'handbol. Els vallesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31. Per la seva banda, el Barça juga aquest dijous la final del Mundial de Clubs d'handbol a Egipte contra el Vesprem hongarès entrenat per Xavi Pascual. En parla el jugador blaugrana Timotei Engesan.
7: Conocemos bien este equipo, hemos jugado contra ellos el año pasado. Conocemos este equipo, es un equipo que está en forma, que está jugando bien. Conocemos también jugadores, entrenadores también. No, será un partidazo, igual que el año pasado. Y nosotros, bueno, estamos trabajando, hemos hecho buena fase de grupo y a tope para esta final.
2: Tornem a parlar de futbol perquè el Terrassa ha perdut per 4-1 al camp del Sestao, partit dels quarts de final de la Copa Federació. L'equip basc aconsegueix d'aquesta manera la classificació directa per la Copa del Rei. I encara en futbol, l'Europa femení ha golejat per 4-0 el Villarreal en partit de la segona eliminatòria de la Copa de la Reina.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Es la una.
1: L'oposició i els aliats parlamentaris de Salvador Illa carreguen fort contra el president en la segona sessió de debat de política general. Junts demana reprovar el cap de l'executiu, mentre que Esquerra i els comuns li reclamen que desencalli les carpetes pendents. L'habitatge centra en moltes de les propostes dels partits que es votaran aquest dijous a la cloenda del debat. El govern anuncia la creació de 20.000 noves places de residències per als propers 4 anys. Es construiran 15 geriàtrics i s'invertiran més de 800 milions d'euros. Les patronals de les residències asseguren que la xifra no és suficient i que gran part d'aquestes places anunciades no seran noves perquè passaran de la concertada a la pública. Els decrets d'habitatge no tenen garantit el suport dels grups perquè el Congrés els convalidi aquest divendres. Junts considera que els textos són decebedors, però no aclareix el sentit del seu vot. També mantenen la incògnita des del PNB. La Moncloa confia que s'aprovaran el gruix de les mesures. El segon decret, que recull la pròrroga indefinida dels lloguers, es dona per fet, però que decaurà. L'Euribor tanca al setembre al 3,24%, el nivell més alt en 2 anys. Això encarirà uns 100 euros al mes de mitjana les hipoteques variables que el tinguin de referència. Els experts vaticinen que continuarà pujant i que acabarà l'any fregant el 4%. Israel investiga com a atac terrorista l'intent de segrest d'un avió que volava Tel Aviv per part del copilot. L'aparell ha estat desviat a l'Aràbia Saudita. Els passatgers han explicat que l'agressor ha apunyalat el pilot i que els mateixos viatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i fer aterrar l'aparell. I divendres arrenca la temporada de l'Auditori amb un increment inusual d'espectadors. Ja s'han venut una quarta part de les entrades d'una temporada que l'OBC encara amb ambició musical.
2: Esports. El Barça ha golejat la Roma per 0-6 a la segona jornada de la Champions femenina. Mentrestant, el davanter blaugrana Rafinha torna cap a Barcelona, no jugarà amb el Brasil el proper amistós i els propers dies li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que té. A l'Eurocup masculina de bàsquet, el Manresa ha perdut a la pista del PAOK. També ha caigut l'Uni Girona a casa davant l'Elmak Konut de Turquia i no jugarà l'Eurolliga femenina aquesta temporada. I l'Atlètic Barceloneta s'ha endut la Supercopa Europea de Waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
1: I per agafar el temps, comença un nou mes, l'octubre, i es manté la inestabilitat dels últims dies. Durant el matí s'esperen pluges a la costa central i daurada. Els ruixats s'estendran i s'intensificaran a tot el país, si bé s'espera que siguin localment torrencials al Prepirineu i al sud del país. Protecció Civil ha activat, en fase d'alerta, el Pla Inuncat.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament, tant de l'oposició com dels socis d'investidura. Junts ha suspès de dalt a baix el govern, mentre que Esquerra i els comuns han exigit al president que es posi les piles amb els acords pendents de complir. L'habitatge ha tornat a centrar bona part del ple. Parlament, Àlex Giral Robert.
3: Per Junts, Salvador Illa ha enfonsat Catalunya i no és digne del càrrec. Per això, la seva líder a la cambra, Mònica Sales, ha demanat suports per reprovar-lo, una mesura poc habitual i a la qual el president ha tret ferro.
4: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. A Catalunya, desgovern i a Madrid, submissió.
5: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història, no tinc cap dubte ni cap inconvenient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
3: La desaprovació d'Illa, en principi, no prosperarà perquè els seus aliats parlamentaris ho impediran. Tot i això, tant Esquerra com els comuns han estat molt crítics amb el cap de l'executiu i li han reclamat que posi fil a l'agulla amb les mesures pactades que encara no s'han materialitzat. Sentim el republicà Josep Maria Jové, Jèssica Albiach dels comuns i les respectives rèpliques d'Illa.
6: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
5: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura. Tenim aproximadament una meitat dels acords ja complerts i treballant en la resta d'ells.
7: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita i on la gent espera que arribi.
5: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res i no em tremolaran les cames i no m'han tremolat.
3: La CUP també ha acusat Illa de falta d'ambició en habitatge. I mentre que el PP ha posat l'accent a demanar rebaixes fiscals, Vox ha titllat els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència.
1: El debat de política general es reprèn aquest dijous a la tarda amb el debat final i cada grup ja ha presentat les seves conclusions per sotmetre-les a votació del Parlament. Repassem amb l'Albert Prat quines són les propostes principals de cada partit.
0: A més de reprovar el president, Junts torna a insistir que les conselleres Niubó i Parlon han de plegar. I en matèria d'habitatge, els de Puigdemont insisteixen que s'ha d'exigir un mínim de temps al municipi per accedir a un pis de protecció oficial, una proposta que també porta el PP. Igual que Junts, Esquerra demana el reconeixement de l'autodeterminació i el referèndum justament quan aquest dijous és 1 d'octubre. I els comuns exigeixen al govern que posi en marxa la unitat antidesnonaments, que ja va amb un any de retard, i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. La CUP vol que el Parlament reprovi tota la gestió del govern i Vox vol que les competències en interior, justícia, salut i educació es retornin a l'Estat. Aliança Catalana, per la seva banda, proposa que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de qualsevol acte oficial del govern.
1: En aquest debat de política general, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha anunciat la creació en els pròxims 4 anys de 20.000 places residencials noves per a gent gran i per a persones amb discapacitat. L'anunci inclou la construcció de 15 noves residències públiques. Ara bé, la majoria de noves places provindran del sector privat. Un terç de les places privades existents es convertiran en concertades. Així ho advertia en declaracions al Catalunya Nit la copresidenta de Dignara, la patronal sense ànim de lucre de l'atenció a les persones grans. Montserrat Falguera.
8: Pot semblar que des de la Generalitat es construiran 15.000 places. I no és això el que ens estan dient. Ens estan dient que posaran 15.000 places, les reconvertiran a públiques. Però que en aquest moment ja estan acollint a persones aquestes places, o sigui, ja estan ocupades, i aquestes persones ja estan rebent recursos públics.
1: Segons el govern, avui hi ha 18.000 persones esperant una plaça de residència pública. L'executiu s'havia compromès a crear unes 6.000 places durant aquesta legislatura i assegura que n'ha creat unes 4.000. Des de la patronal de les residències, l'ACRA, la portaveu, Cinta Pasqual, assegura en declaracions a 3CatInfo que no n'hi ha prou.
9: No falten 10.000, ni 7.000, ni 20.000. Falten 38.000 places. Per tant, la inversió i l'infrafinançament que actualment tenim a Catalunya és molt gran. Per tant, qualsevol, insisteixo, millora, benvinguda, però és insuficient.
1: El pla del govern suposarà una inversió addicional de 878 milions d'euros.
10: 3CAT Info.
1: Tot plegat, mentre el govern espanyol encara no té lligats els suports per a l'aprovació del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar divendres al Congrés. Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets. La Moncloa, però, confia a poder aprovar el paquet principal de mesures. Més difícil de tirar endavant és el segon decret que recull les propostes de Sumar amb els lloguers indefinits. El PP ja ha anunciat que hi votarà en contra i els decrets d'habitatge han monopolitzat la sessió de control al Congrés tant dins de l'hemicicle com fora, als passadissos. Madrid, Àngels Lafuente.
11: El govern no té a hores d'ara garantit salvar els dos decrets de lleis, però la Moncloa respira un cert optimisme, tot i les paraules de Míriam Nogueras. La portaveu de Junts avisa Pedro Sánchez que el decret és decebedor i preocupant, però evita definir el vot de la formació.
12: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
11: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant per tirar endavant els decrets. Pedro Sánchez n'és conscient, defensa que encara hi ha marge per negociar i no vol ni pensar que el decret decaigui.
13: Usted ya me está diciendo que me ponga en el peor de los escenarios. Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
11: En tot cas, ni Junts ni el PNB es tanquen en banda, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Els nacionalistes bascos estan analitzant els textos i fins i tot el seu màxim dirigent, Aitor Esteban, s'ha traslladat fins a Madrid per parlar amb el govern espanyol. I des d'Esquerra, Oriol Junqueras deixava clar des del Parlament que hi votaran a favor, però des de Madrid, Gabriel Rufián el contradeia.
14: Són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
15: Sé que des de Barcelona se dice eso. Me da igual a quien contradigo, yo lo voy a leerlo hasta l'última coma.
11: Més crítiques Podem es reuniran amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. Ione Belarra.
16: Yo creo que lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
11: Qui ja ho té clar és el PP, que ja ha avançat que votarà en contra dels decrets. Sense entrar a valorar les mesures, Feijóo qualifica el govern de trampós.
1: Aquests decrets que ha aprovat el govern espanyol recuperen la pròrroga indefinida dels contractes i preveuen que els propietaris hagin d'indemnitzar els llogaters si no els renoven sense un motiu justificat. Repassem el detall dels decrets amb Teresa Sales i Rafael de Ribot.
17: Pròrrogues obligatòries.
18: Per norma general, els contractes es prorrogaran obligatòriament per 5 o 7 anys més, depenent de si el propietari és una persona o una empresa.
17: Sancions.
18: Si el propietari se salta aquesta obligació, haurà de pagar l'equivalent a un any de lloguer, que es calcularà d'acord amb els preus de l'índex de referència. Es considera causa justificada per trencar la relació contractual que el propietari necessiti l'habitatge per un familiar de fins a segon grau, que el llogater no hi visqui durant 6 mesos o que l'inquilí tingui un altre habitatge al mateix municipi. Així recull en el decret llei que està previst que es publiqui el BOE aquest dijous i que difícilment tindrà prou suports per ser convalidat al Congrés.
17: Fons voltor.
18: A l'altre decret llei, el que ja ha recollit el BOE aquest dimecres, s'evita parlar de fons voltor en el punt sobre la compra especulativa i es refereix a les operacions que faci tota entitat amb personalitat jurídica o sense que inclogui en el seu objecte social l'adquisició d'habitatges. Aquestes entitats no tindran del tot prohibit comprar pisos, només se'ls impedirà fer-ho per un preu inferior al 70% del valor de taxació. Aquesta mesura s'aplicarà fins al 31 de desembre del 2028.
17: Desnonaments.
18: Aquests fons també seran els que no podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys sense cap mena de compensació. En canvi, sí que en rebran les persones físiques o jurídiques que es dediquin al lloguer assequible. El govern autonòmic, de torn, els haurà de pagar el deute dels inquilins i, si no els ofereix una alternativa habitacional, l'Estat compensarà després les comunitats.
17: Incentius.
18: Es proposa bonificacions del 100% de l'IRPF que mantingui el preu del lloguer d'acord amb l'índex de referència. També hi haurà préstecs de 50.000 euros a retornar en 10 anys, un cop liquidada la hipoteca, sense interessos ni comissions per comprar un pis. Això sí, queda per més endavant fixar els detalls dels beneficiaris.
1: Doncs bé, segons assegura l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis, aquests decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol ja estan frenant projectes de lloguer. El president de l'associació, Xavier Vilajoana, afirma que la voràgine legislativa comportarà la desaparició dels habitatges de lloguer.
19: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests demà ja estaran posats al mercat de la compraventa. Un problema menys per ara, però un problema que tindrem a futur. Els que ja estan, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
1: Els promotors reclamen solucions estructurals, com ara modificar la llei del sòl per desbloquejar planejaments a mig fer, que asseguren que reserven la meitat de l'oferta a habitatge protegit. El cas és que la crisi de l'habitatge ja està afectant de ple l'economia i la competitivitat del país. Pimec assegura que 6 de cada 10 petites i mitjanes empreses de Catalunya tenen dificultats per cobrir llocs de treball perquè la gent no troba pisos assequibles a prop de la feina. Aquest dimecres s'han celebrat els Premis Pimec en una gala al Palau Sant Jordi que ha presidit Salvador Illa. Barcelona, Sara Riera.
20: Els empresaris demanen que les administracions no perdin de vista que el problema principal d'aquesta crisi és la falta d'habitatge. El president de Pimec, Antoni Canyete, creu que la protecció de les persones vulnerables no pot anar en detriment dels propietaris, perquè hi ha el risc real que s'acabi reduint encara més al mercat de lloguer.
21: El 63% de les empreses tenen dificultats de trobar treballadors per culpa del preu de l'habitatge que expulsa o no li dona capacitat de poder treballar. També és un problema de competitivitat i també és un problema social i econòmic. Per tant, demanem consensos que realment no posem o reduïm l'oferta.
20: Per cert, que la ministra d'Inclusió, Alma Saiz, que també ha assistit a aquesta gala, ha explicat que amb la regularització extraordinària de migrants que va fer el govern espanyol, Catalunya ha incorporat fins ara 80.000 llocs de feina.
1: I enmig de tot plegat, l'Euríbor ha tancat al setembre el 3,24%, el nivell més alt en 2 anys, cosa que encarirà uns 100 euros les quotes mensuals dels qui revisin la hipoteca amb aquest indicador. L'augment de la inflació fa preveure que els tipus d'interès continuïn pujant. Per això els experts vaticinen que l'Euríbor, que és l'índex més utilitzat per revisar els préstecs hipotecaris variables, acabi fregant el 4%. Així ho creu el fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga.
22: No creiem que sobrepassi el 4, però sí que estigui 3 alt, arrossant el 4, segur, més que res, per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
1: Segons Garriga, les hipoteques fixes, que ara són les més habituals, també pugen justament perquè els bancs, veient l'evolució de l'Euríbor, també les estan encarint.
10: El temps.
1: Moment ara de repassar la previsió meteorològica amb en Néstor Gómez.
2: Comencem un nou mes, aquest dia 1 d'octubre, amb inestabilitat. De fet, s'espera que els ruixats ja apareguin a partir de mig matí aproximadament cap a la costa central, Costa Daurada, i, en canvi, es mantingui una miqueta més tranquil el dia cap a les comarques del Prepirineu o a les comarques de Lleida. Una tranquil·litat que no durarà pas gaire, perquè a mesura que avancin les hores, el que tindrem és una forta inestabilitat. S'esperen ruixats que guanyaran terreny al llarg de la tarda a pràcticament tot el país, si bé poden ser intensos o localment torrencials al Prepirineu, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Situació complicada especialment cap al sud, o més preocupant, la que haurem de vigilar una mica més, perquè les pluges del sud no marxaran durant la nit ni matinada de dijous a divendres. I tot aquest panorama de núvols a partir del migdia farà que les temperatures es quedin una miqueta més curtes.
1: Precisament, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió de pluges torrencials per aquest dijous a diversos punts del país, que ara comentava en Néstor. Segons les previsions del Servei Meteorològic, les tempestes podran superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran a partir del matí les comarques del litoral de Tarragona i del sud de Barcelona i s'estendran durant la tarda a l'interior i al sud del país. De moment, el grau d'intensitat i perill se situa en un 4 sobre 6 i per això no s'ha establert cap restricció. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, recorda, però, que cal ser molt prudents perquè la situació pot ser com la d'aquest dimarts.
4: Encara aquesta atmosfera continua carregada d'aquesta manera, amb molta energia. Per tant, doncs, quan entra un front, té aquestes condicions que troba de que pot tenir aquesta crescuda de nuvolades que poden portar precipitacions puntualment intenses i encara estem amb aquesta atmosfera d'aquesta manera.
1: L'Agència Catalana de l'Aigua també centra l'atenció a les Terres de l'Ebre perquè l'orografia de la zona pot afavorir acumulacions d'aigua en punts elevats que facin créixer de cops rius i rieres. I també al País Valencià hi ha previsió de pluja molt intensa. Una desena de municipis han suspès les classes. València, Marta García.
6: És per això que este mateix dimecres ja s'han pres diverses mesures en algunes localitats, com Torrent o València, on l'activitat a l'aire lliure ha quedat suspesa a partir d'este dijous al migdia i s'han suspès també les classes en alguns centres educatius. Les precipitacions podrien ser molt intenses de manera puntual i arribar acompanyades de tempestes fortes amb ratxes de vent importants. Afectaran pràcticament el prelitoral i litoral de tot el País Valencià. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
23: Però és un avís naranja que va afectar a la provincia de Castellón, a la provincia de Valencia y al litoral norte de la provincia de Alicante. Estamos hablando de una situación potencialmente muy adversa. Es decir, estamos en un umbral de aviso naranja de AMET, pero probablemente pueda ser que suba a un aviso rojo porque estamos en los límites.
6: La previsió situa els moments més delicats des d'este dijous al migdia fins a les primeres hores del divendres. Les autoritats recomanen evitar desplaçaments innecessaris, pujar a pisos superiors si se produeixen inundacions i mantindre's informats per canals oficials.
1: Més qüestions. Israel investiga com a atac terrorista l'inèdit incident que ha obligat a desviar a l'Aràbia Saudita un avió que volava entre Dubai i Tel Aviv. El govern sosté que el copilot ha apunyalat el pilot amb la intenció de segrestar l'aeronau i estavellar-la. Els passatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i l'avió ha pogut aterrar. Jerusalem, Jordi Brascó.
24: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai ja són a casa després d'haver aterrat a l'aeroport de Ben Gurion procedents de l'Aràbia Saudita, on el primer avió en què viatjaven ha hagut d'aterrar d'emergència. El motiu, segons el mateix primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, és un intent de segrest de l'aeronau per part del copilot, que hauria apunyalat el capità amb la intenció d'estavellar l'avió i matar els prop de 180 passatgers, la majoria israelians. El capità, obrint la porta de la cabina, i diversos passatgers, com el Yaniv, ho han evitat.
25: Quan he entrat, l'atacant era damunt dels instruments de vol, entre els dos seients. Els pilots no eren els seus seients. Un era a terra i l'altre damunt dels instruments. Estava destrossant els sistemes. L'he subjectat, li he fet una clau d'estrangulació i l'he estirat cap enfora.
24: Israel ho investiga com a atac terrorista, un atac al qual el ministre de Defensa Israel Katz hi afegeix l'adjectiu de jihadista. Si bé els motius que han portat el copilot a actuar d'aquesta manera encara es desconeixen. De moment, l'home està sent interrogat per les autoritats saudites. Fly Dubai, per la seva part, ha suspès els vols a Israel mentre esclareix què va passar. Des del govern israelià informen que incrementaran els controls de tots els pilots que hagin de pilotar un avió cap a Israel.
1: El primer ministre britànic, Andy Burnham, ha admès per primera vegada que hi ha indicis sòlids de la participació de l'Iran en el suposat atac terrorista frustrat del cap de setmana passat a prop d'una base militar que el Regne Unit utilitza conjuntament amb els Estats Units. 5 joves britànics van ser detinguts i posteriorment deixats en llibertat amb càrrecs. Burnham ho ha explicat en una entrevista a la BBC. There are strong
18: indications that tenim indicis sòlids que l'Iran va participar en el que va passar a la base militar de Fireford. Però encara hi ha una investigació en marxa complexa. I, per descomptat, estem treballant amb els col·legues dels Estats Units. With our colleagues in the
1: United States of America. Dilluns, l'ambaixada iraniana al Regne Unit va negar qualsevol implicació de Teheran. I encara en plan internacional, Rússia amenaça d'utilitzar armes nuclears contra els països de l'OTAN si els aliats decideixen bloquejar la comunicació entre Moscou i l'enclavament rus de Kaliningrad, una regió separada de la resta de Rússia i encerclada per països de l'OTAN. El Kremlin denuncia provocacions militars d'Occident en aquesta zona estratègica, però l'Aliança Atlàntica nega que hi hagi cap interès. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
0: Rússia avisa que hi ha un alt risc de guerra, però el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que ells mai atacarien primer. We are defensive
3: alliance. Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res.
0: I treu ferro a les advertències del Kremlin. Diu que Putin és conscient que el seu exèrcit perdria una guerra oberta amb l'OTAN. Sigui com sigui, aquest xoc arriba en un moment de tensió al mar Bàltic, just al lloc on es troba l'enclavament rus de Kaliningrad. Segons l'agència Reuters, aquest estiu, avions de guerra aliats van fer exercicis militars a prop de Kaliningrad, cosa que demostra que serien capaços d'aïllar la zona. L'OTAN, però, nega que cap de les seves maniobres pretengui amenaçar Rússia.
1: Des del Kremlin, el seu portaveu, Dmitri Peskov, ha afirmat que en cas d'atac extern, l'ús d'armament nuclear estarà contemplat a la legislació russa.
5: És del tot natural que els nostres diplomàtics intentin recordar als sectors més exaltats d'Europa quins són els documents de referència que estableixen la nostra posició sobre aquesta qüestió.
10: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.

0: L'ambició musical impulsada per l'augment d'interès del públic marquen la nova temporada de l'Auditori, que comença divendres. Un creixement reforçat pel moment òptim que viu l'Orquestra Simfònica de Barcelona, segons explica el seu director, Marc Ruiz.
1: Abans que comenci la temporada, l'Auditori ja ha venut un 25% més d'entrades per actuacions de l'OBC respecte a l'any passat i un 36% més d'entrades per a l'Auditori en general. I els abonats es mantenen prop dels 4.600. El director de l'Auditori, Víctor Medem, creu que una de les raons és la programació.
2: És el lloc ideal per aficionar-se al món simfònic. Per què? Perquè som, diguem-ne, l'orquestra del país que fa programes més variats. És a dir, fem big repertoire, but tots els concerts sempre hi ha una cosa a descobrir.
1: Un exemple és el concert inaugural d'aquest cap de setmana, amb la setena de Beethoven, el concert per a piano i orquestra número 2 de Chopin i el concertino per a orquestra de corda de Robert Gerhard. Ludovic Morló arrencarà així la seva cinquena temporada com a director titular de l'OBC.
3: Gairebé no hem de parlar. Sabem com ajudar-nos els uns als altres per treure el millor del que volem portar al públic. És com qualsevol relació. Si la gestiones bé, creix d'una manera que no té preu.
1: Gerhard també serà protagonista d'aquesta temporada perquè es farà la primera bienal dedicada al compositor ballet.
2: És el compositor més important català del segle XX i molta gent no el coneix. Això no pot ser. Sabem que és molt difícil la seva música, sabem que és d'una gran complexitat. Això és igual. Ens hem de posar com a objectiu que sigui el miró de la música.
1: L'OBC completarà la integral dedicada a Ravel i arrencarà un nou projecte amb obres de Prokófiev.
0: Esports. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
4: A la Champions femenina, el Barça ha golejat la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la competició europea. Els gols, dos de Graham, dos de Pina, un de Papayor i un altre d'Oladipo en pròpia porta. Segona victòria i segona golejada de les blaugranes en aquesta edició de la Champions. De moment, 11 gols en dos partits i líders a la classificació. Graham Hansen explica que han millorat les sensacions que arrossegaven de partits anteriors.
5: Bueno, mucho mejor controlado el partido. El nuestro mediocampo estaba haciendo lo que tocaba a cualquier momento. No pedían casi ni un balón. Es un lujo estar jugando con ellas cuando juegan así. Los goles, muy bien. Y creo que todo el mundo se va de este partido con mejores sensaciones que hemos tenido los últimos dos partidos que ganamos, pero sensaciones mejores.
4: I després de la Champions, diumenge arriba el clàssic de Lliga a les 5 de la tarda entre el Barça i el Madrid, en aquest cas al Camp Nou. El davanter del Barça, Rafinha, torna a Barcelona i no jugarà amb el Brasil el pròxim amistós davant l'Índia. Quan arribi, el brasiler li farà més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta d'ençà del partit contra Austràlia. Els primers pronòstics parlen d'un edema. L'Espanyol continua treballant aquests dies especialment l'aspecte físic amb la mirada posada en l'amistós de divendres contra l'Ipswich anglès. N'ha parlat el central Unai Núñez als mitjans del club.
6: La Premier es muy exigente, juegan a ritmos muy altos, cada vez tienen más dominio de balón y si le añades pues las cualidades físicas que tienen ellos, pues bueno, son partidos complicados y el del viernes pues va a ser algo parecido o superior a los que hemos tenido en pretemporada.
4: Mentrestant, el Madrid ha anunciat que aquest dijous operaran Raúl Asensio d'una fractura per estrès a la tíbia de la cama dreta. Tot apunta que el central blanc es perdrà els pròxims 2 o 3 mesos de competició.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En bàsquet, el Kitsanàs Manresa ha perdut a la pista del PAOK de Salònica per 93-78 en el debut dels manresans a l'Eurocup. Sentim el tècnic de l'equip del Bages, Diego Ocampo.
8: Estem convençuts que hem jugat un gran partit. El pla de partit era el correcte i l'hem executat molt bé. Hem defensat molt bé. Hem fallat també, això sí, algunes penetracions, alguns tirs lliures i alguns triples quan estàvem alliberats. I al final del partit això et penalitza quan jugues contra un equip com el PAOK de Salònica. Però hem persistit durant l'enfrontament i hem estat capaços de competir.
4: D'altra banda, l'Espart Girona ha quedat fora de l'Eurolliga femenina. Les gironines han perdut davant l'Emlak Konut de Turquia en una eliminatòria a partit únic que s'ha jugat a Fontejau. Han perdut per 69-81. Sentim Ainhoa López.
9: Crec que és evident que era l'objectiu prioritari, no?, d'aquesta temporada, tornar a l'Eurolliga. Aquesta afició i aquest club s'ho mereix després de la temporada passada que vam fer i assolir. ara ja no podem canviar aquest resultat i haurem de pensar en lo següent, però primer haurem de pair, òbviament, aquest resultat perquè la pretemporada en si era tota focalitzada en això.
4: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa Europea després de guanyar el Marsella a la piscina de Sant Sebastià per 10-8. Sentim les valoracions que han fet el segon entrenador dels mariners, Víctor González.
10: Sí que és veritat que crec que el Marsella, quan s'ha vist amb els quatre baix, ha augmentat un punt l'agressivitat i, bueno, anaven molt durs al contacte, molt forts. Això ha fet, jo crec, que ens haguéssim de reordenar una mica, no?, mentalment. Crec que ens n'hem sortit molt bé, al final hem mantingut molt bé la calma. Ho hem guanyat defensant, que això teníem clar que havia de ser així, i molt content, la veritat.
4: I el Freaking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'handbol. Els vallesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31. Sentim el tècnic, Antonio Rama.
11: A grans trets, orgullós per la feina de l'equip i per com s'ha plantejat i com han respost. Havíem plantejat amb defensa oberta des del principi, també teníem clar que ens podrien atacar amb 7 contra 6 i volíem mantenir aquesta 5-1, perquè jo penso que això els hi feia mal i ens ha sortit molt bé. Molt bé la primera part, la gent ha aguantat i en atac també. Jo penso que a nivell d'efectivitat d'atac hem estat molt bé.
4: I encara en handbol, el Barça juga aquest dijous la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès, equip que entrena Xavi Pascual. Acabem amb una nota de futbol sala. El Barça ha guanyat per 6-1 el partit avançat de la 7a jornada de Lliga davant de l'Oparrulo gallec al Palau Blaugrana.

0: A aquesta hora repassem les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que l'oposició i els aliats parlamentaris de Salvador Illa carreguen fort contra el president en la segona sessió del debat de política general. Junts demana reprovar el cap de l'executiu, mentre que Esquerra i els comuns li reclamen que desencalli les carpetes pendents. L'habitatge centra moltes de les propostes dels partits que es votaran aquest dijous a la cloenda del debat. I els decrets d'habitatge no tenen garantit el suport dels grups perquè el Congrés els convalidi aquest divendres. Junts considera que els textos són decebedors, però no aclareix el sentit del seu vot. També mantenen la incògnita des del PNB. La Moncloa confia que s'aprovaran el gruix de les mesures. El segon decret, que recull la pròrroga indefinida dels lloguers, es dona per fet, però que decaurà. I de seguida us explicarem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, proposa endurir les penes per exhibició o tinença il·lícita d'armes. La proposta, que haurà de passar pel Congrés, on s'ha de reformar el Codi Penal, arriba després que aquest any hagin augmentat un 45% els incidents amb armes de foc. Els ajuntaments de Barcelona i Tarragona volen demanar a la DGT una moratòria per la nova regulació de semàfors que entra en vigor aquest dijous. La norma prohibeix que coincideixi el semàfor en taronja intermitent per als vehicles amb el semàfor verd per als vianants. I un concert de l'Escolania de Montserrat i una interpretació de l'oratori al Pessebre seran els dos actes centrals del 150è aniversari del naixement de Pau Casals. L'Escolania actuarà amb l'acompanyament de l'orgue barroc de l'església del Vendrell, que havia tocat Casals quan era petit. Als esports, què destaquem, Sergi?
1: Doncs el Barça ha golejat la Roma per 0-6 a la segona jornada de la Champions femenina. Mentrestant, el blaugrana Rafinha torna cap a Barcelona en els propers dies. Li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que té a la cuixa dreta.
0: I pel que fa al temps, comença un nou mes, l'octubre, i es manté la inestabilitat dels últims dies. Durant el matí s'esperen pluges a la costa central i daurada, els ruixats s'estendran i s'intensificaran a tot el país, si bé s'espera que siguin localment torrencials al Prepirineu i al sud del país. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta al Pla Inuncat. Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament, tant de l'oposició com dels socis d'investidura. Junts ha suspès de dalt a baix el govern, mentre que Esquerra i els comuns han exigit al president que es posi les piles amb els acords pendents de complir. L'habitatge ha tornat a centrar bona part del ple. Parlament, Àlex Giral Robert.
2: Per Junts, Salvador Illa ha enfonsat Catalunya i no és digne del càrrec. Per això, la seva líder a la cambra, Mònica Sales, ha demanat suports per reprovar-lo, una mesura poc habitual i a la qual el president ha tret ferro.
3: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. A Catalunya desgovernada.

0: Perquè se li acaba el temps.
1: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura. Tenim aproximadament una meitat dels acords ja complerts i treballant en la resta d'ells.
2: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita i on la gent espera que arribi.
1: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res i no em tremolarà les cames i no m'han tremolat.
3: La CUP també ha acusat Illa de falta d'ambició en habitatge. I mentre que el PP ha posat l'accent a demanar rebaixes fiscals, Vox ha titllat els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència.
4: Això mentre el govern espanyol encara no té lligats tots els suports per l'aprovació del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar divendres al Congrés. Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets. La Moncloa, però, confia a poder aprovar el paquet principal de mesures. Més difícil de tirar endavant és el segon decret que recull les propostes de Sumar amb els lloguers indefinits. El PP ja ha anunciat que hi votarà en contra. Els decrets d'habitatge han monopolitzat la sessió de control del Congrés tant dins de l'hemicicle com fora, als passadissos. Madrid, Àngels Lafuente.
5: El govern no té a hores d'ara garantit salvar els dos decrets lleis, però la Moncloa respira un cert optimisme, tot i les paraules de Míriam Nogueras. La portaveu de Junts avisa Pedro Sánchez que el decret és decebedor i preocupant, però evita definir el vot de la formació.
6: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
5: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant per tirar endavant els decrets. Pedro Sánchez n'és conscient, defensa que encara hi ha marge per negociar i no vol ni pensar que el decret decaigui.
7: Usted ya me está diciendo que me ponga en el peor de los escenarios. Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
5: En tot cas, ni Junts ni el PNB es tanquen en banda, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Els nacionalistes bascos estan analitzant els textos i fins i tot el seu màxim dirigent, Aitor Esteban, s'ha traslladat fins a Madrid per parlar amb el govern espanyol. I des d'Esquerra, Oriol Junqueras deixava clar des del Parlament que hi votaran a favor, però des de Madrid, Gabriel Rufián el contradeia.
8: Són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
9: Sé que des de Barcelona se dice eso. Me da igual a quien contradigo, yo lo voy a leerlo hasta l'última coma.
5: Més crítiques Podem es reuniran amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. Ione Belarra.
10: Yo creo que lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
5: Qui ja ho té clar és el PP, que ja ha avançat que votarà en contra dels decrets. Sense entrar a valorar les mesures, Feijóo qualifica el govern de trampós.
4: Tot això mentre continua la mobilització als carrers. Unes 200 persones passen la nit a la plaça de Catalunya de Barcelona per reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. Els integrants de l'acampada han decidit quedar-s'hi fins al cap de setmana, coincidint amb les manifestacions convocades arreu de l'Estat. A la plaça de Catalunya hi ha en Vicent Mifsud.
11: De la desena de tendes de la primera nit s'ha passat a més de 70 i la intenció inicial dels acampats és mantenir-s'hi almenys fins després del debat del Congrés, com explica Arteco, un dels seus portaveus.
12: Com a mínim fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades i també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
11: Els concentrats consideren que els decrets del govern són un pas molt menut que deixa molts col·lectius desemparats per aconseguir un habitatge digne i han denunciat els últims suïcidis vinculats amb desnonaments a Catalunya.
13: Los suicidios son asesinatos. Los suicidios son asesinatos.
11: Els concentrats consideren que almenys un dels decrets no sortirà endavant i caldrà continuar la mobilització.
4: I unes 200 persones convocades pel Sindicat d'Habitatge de Tarragona i Reus s'han concentrat a les portes de la subdelegació del govern espanyol a Tarragona. La gran majoria eren joves que reclamen solucions per poder accedir a un habitatge. El portaveu del Sindicat d'Habitatge de Tarragona, Joan Nadal, diu que el perfil dels afectats ha canviat molt en els últims anys.
14: Si fa 5 anys gestionàvem un 80% dels casos d'ocupació, ara el nostre 80% són tot lloguers, són tot lloguers que ens venen per culpa dels rendistes, per culpa dels contractes abusius.
4: Els manifestants han tancat l'acte tallant la plaça Imperial Tàrraco i han emplaçat tots els assistents a participar en la manifestació de dissabte a l'Hospitalet de Llobregat. Precisament, el Sindicat d'Habitatge de l'Hospitalet de Llobregat ha denunciat un altre suïcidi a la ciutat, en aquest cas d'un home a qui li van notificar que no li renovarien el contracte del local on treballava. Segons els Mossos d'Esquadra, es tracta d'un home de 60 anys que tenia un negoci al carrer Martí Blasi. Ell vivia en un habitatge a Bellvitge, però ocasionalment es quedava a dormir.

0: a la botiga. Aquest dimecres al migdia, una mica ha alertat el 112 que des de dimarts hi havia la persiana del local mitja baixada i que li resultava estrany. Quan els Mossos hi han arribat, han trobat el cos de l'home sense vida, sense indicis de criminalitat, i han explicat que es tracta d'un cas de suïcidi, sense confirmar-ne però els motius. Segons el Sindicat d'Habitatge de la ciutat, la propietat del local l'havia avisat que l'havia d'abandonar perquè no li renovaven el contracte. A l'Ajuntament de l'Hospitalet, però, no li consta cap ordre de desnonament. La investigació policial continua oberta.
1: 3CAT Info.
0: El govern vol endurir les penes per exhibició i tinença il·lícita d'armes de foc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet la proposta des del Parlament amb l'objectiu que qui tingui o ensenyi una arma de foc de manera il·legal acabi entrant a la presó. Actualment, alguns d'aquests delictes estan castigats amb penes d'un a tres anys de presó i això fa que en moltes ocasions els delinqüents no hagin d'ingressar a cap centre penitenciari. Salvador Illa proposa que les penes superin els dos anys.
2: Saben vostès que la normativa vigent el nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i vícita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i vícita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
0: Segons els Mossos d'Esquadra, el primer semestre d'aquest any s'han registrat una setantena d'incidents amb armes de foc. És un 45% més que en el mateix període de l'any passat. Aquests fets han provocat 6 morts i 27 ferits. També s'han decomissat 180 armes, un 15% més que l'any passat. La reforma es presentarà a les Corts Espanyoles, que és on s'ha de modificar el Codi Penal, i la defensaran 3 diputats de la Cambra Catalana. La previsió és que la proposta estigui enllestida durant el mes d'octubre. Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra, que han analitzat les imatges del cas de Roger Espanyol, asseguren davant del jutge que l'escopeter que li va buidar l'ull va disparar una bala de goma, però que ho va fer apuntant a terra i amb poca visibilitat. A la tercera sessió del judici a l'Audiència de Barcelona, els Mossos han assenyalat l'agent de la policia espanyola que han pogut identificar com a autor del tret. Va disparar des d'una distància molt curta, de poc més de 14 metres, i a preguntes de la fiscalia han afegit que el tret va ser apuntant a terra, no directament contra Espanyol, y que el escopeter no tenía una buena visibilidad.
3: El agente, que el bocachero, tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
4: Sí, tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, dos agentes más, otro agente que va en su dirección.
0: Per la seva banda, els metges forenses han apuntat que la lesió d'Espanyol és compatible amb l'impacte d'una bala de goma.
5: Aquest objecte, clar, hauria d'haver tingut una gran intensitat en la seva projecció. Hauria actuat com un projectil.
0: El judici s'acabarà aquest dijous, precisament l'1 d'octubre.
1: 3CAT Info.
0: El Ministeri de Defensa investigarà possibles maltractaments de militars espanyols a migrants de Ceuta després d'una denúncia d'Amnistia Internacional. El departament que lidera Margarita Robles obrirà una investigació interna i enviarà a la Fiscalia i al Jutjat de Guàrdia de Ceuta un informe de l'ONG que denuncia pallisses i assetjament als migrants per part dels soldats. Segons l'organització, quan als militars se'ls va preguntar per aquest comportament, es van justificar dient que seguien ordres perquè no se sentin còmodes. Des de la crisi de Ceuta també n'ha parlat aquest dimecres a la trobada entre Emmanuel Macron i Pedro Sánchez a la Moncloa. Macron s'ha solidaritzat amb Sánchez i ha demanat a Europa solucions per evitar un nou episodi com aquest.
6: Hem de reforçar les nostres operacions europees i, per tant, la resposta al que va passar no és una invectiva a curt termini ni una humiliació pública. Solidaritat europea, responsabilitat europea.
0: Aquest dimecres s'han complert 2 mesos de l'entrada massiva a Ceuta. I els Estats Units retallaran un 20% dels càrrecs militars i introduiran unitats robotitzades a l'exèrcit. El secretari de la guerra, Pete Hegseth, ha anunciat els plans de defensa pels pròxims anys, que passen per recuperar el magnat Elon Musk al Departament de Guerra Electrònica. Washington, Oriol Serra.
7: El secretari de Defensa, autoanomenat de guerra dels Estats Units, Pete Hegseth, ha aprofitat el discurs anual davant l'exèrcit, conegut com a State of the Force, l'estat de la força, per justificar la retallada de milers de militars del rang a l'exèrcit dels Estats Units. Hegseth ha afirmat que s'ha acabat el temps per a gent estranya, transsexuals i grassos, i ha anunciat la robotització de l'exèrcit amb les primeres unitats autònomes controlades per la intel·ligència artificial. Superintel·ligència, segons el vocabulari propi de l'administració. Administració Trump. Hegseth també ha anunciat que alguns dels líders tecnològics del país treballaran en l'àmbit de la guerra electrònica. Un d'ells serà Elon Musk, que lideraran el departament.
8: Necessitem coneixement institucional i trajectòries professionals per a una nova generació de guerrers autònoms. Per això avui, amb el Comandament de Combat Autònom, OTAWARCOM, institucionalitzem i impulsem l'era de la intel·ligència artificial, de la robòtica i els sistemes autònoms amb l'objectiu de guanyar.
7: El secretari de Defensa també ha anunciat la creació de plantes elèctriques independents per a les bases militars nord-americanes i la reintroducció de capelles perquè la fe torni a il·luminar el cos militar dels Estats Units.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un home de 93 anys ha reconegut aquest dimecres haver agredit sexualment una dona amb discapacitat a Juneda, a les Garrigues. L'Audiència de Lleida l'ha condemnat a 2 anys de presó. Lleida, Júlia Albacar.
9: L'home ha reconegut els fets i per això se l'ha condemnat a 2 anys de presó i 5 més de llibertat vigilada. Abans del pacte entre les acusacions i la defensa, la fiscalia li demanava 5 anys de presó. A més de rebaixa, l'home, que no tenia antecedents, amb tota probabilitat no haurà d'entrar en un centre penitenciari. A banda, haurà de pagar 6.000 euros d'indemnització i té prohibit acostar-se a menys de 500 metres de la dona, ni tampoc s'hi podrà comunicar durant 3 anys. Els fets van passar el 2022, quan, després de coincidir en un bar a Juneda, l'home va acompanyar la dona a l'estació de trens i li va fer tocaments.
0: I abans del temps us expliquem que una de cada 4 persones que viuen al carrer a Barcelona ha estat insultada o agredida per la seva situació de sensellarisme, fet que es coneix com a porofòbia, el rebuig de la pobresa. Ho diu un informe de la Fundació Arrels elaborat el 2025 que apunta que aquestes discriminacions han augmentat els últims anys en part per l'auge dels discursos d'odi.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
10: Comencem un nou mes, aquest dia 1 d'octubre, amb inestabilitat. De fet, s'espera que els ruixats ja apareguin a partir de mig matí aproximadament cap a la costa central, Costa Daurada, i, en canvi, es mantingui una miqueta més tranquil el dia cap a les comarques del Prepirineu o a les comarques de Lleida. Una tranquil·litat que no durarà pas gaire, perquè a mesura que avancin les hores, el que tindrem és una forta inestabilitat. S'esperen ruixats que guanyaran terreny al llarg de la tarda a pràcticament tot el país, si bé poden ser intensos o localment torrencials al Prepirineu, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Situació complicada especialment cap al sud, o més preocupant, la que haurem de vigilar una mica més, perquè les pluges del sud no marxaran durant la nit ni matinada de dijous a divendres. I tot aquest panorama de núvols a partir del migdia farà que les temperatures es quedin una miqueta més curtes.
0: I encara relacionat amb la meteorologia, l'últim informe de Copernicus alerta que la pujada del nivell del mar s'està accelerant i ho ha fet especialment al Mediterrani Occidental, Montse Poblet.
11: Constata que a nivell global el nivell del mar ja puja 4 mil·límetres l'any i al Mediterrani més de 6, més del doble que fa 2 dècades. La pujada del nivell del mar s'explica, entre d'altres factors, per l'increment de temperatura que fa que l'aigua s'expandeixi i ocupi més espai, i això està passant a un ritme mai vist. El 2025 els oceans van absorbir una quantitat de calor equivalent a multiplicar per 40 tota l'energia que es va consumir al món en aquell any. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat i ens parla d'un dels efectes que això té per nosaltres.
12: Quan tenim un oceà o un mar molt càlid, augmenta l'evaporació, i quan hi ha condicions d'inestabilitat, pot ser una dana, pot ser una depressió mediterrània, doncs el que fa és que té més energia. Per tant, pot créixer els núvols amb més vigor, amb més energia, i poden provocar aiguats.
11: De l'escalfament també se'n deriva la pèrdua de biodiversitat que, segons Copernicus, podem trobar a tots els mars del planeta.
1: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Barcelona i el de Tarragona volen demanar una moratòria a la DGT per la nova regulació dels semàfors que ha d'entrar en vigor aquest dijous. La norma prohibeix el semàfor taronja intermitent que fins ara permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd per als vianants. A partir d'ara, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles l'hauran de detenir en vermell i s'hauran d'aturar. L'Ajuntament de Barcelona demana criteris clars per aplicar la norma i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit rodat i també afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes. Assegura que a la ciutat hi ha 1.500 semàfors d'aquesta tipologia i 500 interseccions per a bicicletes d'aquestes característiques. Altres municipis, com l'Hospitalet de Llobregat, estan fent les adaptacions a contrarrellotge i lamenten no haver disposat de més temps. Per la seva banda, l'Ajuntament de Badalona assegura que ho aplicarà, però de manera progressiva. Més coses. Els sindicats d'ensenyament d'USTEC, la CGT i la Intersindical han denunciat a Lleida pressions del departament i de les direccions dels centres per revertir la decisió dels professors de no fer sortides ni colònies, tot plegat en el marc del conflicte que mantenen amb el govern. Lleida, Pere Joan Álvarez.
13: Els sindicats asseguren que han tingut coneixement de centres on algunes direccions estarien promovent noves votacions dels claustres de professors o buscant altres vies per revertir les decisions preses pels mestres. Sentim Rosa Aguilar, d'USTEC a Lleida.
14: Les direccions doncs, ara estan pressionant per a que els mateixos mestres i professors que han decidit no fer sortides de colònies doncs, reconsiderin fer-les, reben també consells per part de la inspecció per tal de que pressionin a dintre els claustres perquè reconsiderin i, a més, hi ha una pressió mediàtica.
13: Els sindicats reclamen a la direcció dels serveis territorials de Lleida i a la seva inspecció que donin instruccions clares a totes les direccions dels centres, recordant l'obligació de respectar els acords dels claustres. A hores d'ara, a Catalunya hi ha unes 1.360 escoles i instituts que s'han adherit a la iniciativa de no fer colònies ni sortides escolars. Així, les reserves d'aquest tipus d'activitats han caigut un 80% aquest curs, un fet que pot provocar el tancament d'alguna d'aquestes empreses.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El 150è aniversari del naixement del músic Pau Casals entra en la seva fase central i ho fa amb dos concerts que tindran lloc els pròxims mesos. Són un concert de l'Escolania de Montserrat i la interpretació de l'oratori al Pessebre. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
15: El pròxim 23 d'octubre els protagonistes seran l'Escolania de Montserrat i l'orgue barroc de l'Església Parroquial del Vendrell, que Pau Casals va arribar a tocar de petit quan el seu pare n'era l'organista. Les entrades es poden comprar aquest divendres tant online com presencialment. L'altre gran concert serà el 20 de desembre amb l'oratori El Pessebre, que té la música de Pau Casals i la lletra de Joan Alavedra. Tindrà aquestes característiques que assenyala Jordi Pardo, director general de la Fundació Pau Casals.
16: Una versió que vam revisar amb l'autorització i supervisió de la Marta Casals i a la que l'Antoni Ros Marvà, que és el degà dels directors d'orquestra d'Espanya, té 90 anys, però que està com una màquina, dirigirà amb l'assistència del Daniel Mestre, que és el director de la coral Càrdina, que interpretarà la part coral.
15: Els solistes seran la soprano Mireia Tarragó, la mezzosoprano Gemma Coma, el tenor David Alegret, el baríton Ferran Albric i el baix Germán de la Riba. L'organista serà Mercè Sánchez.

0: Josep Maria Miró torna al TNC amb El Cadell, una obra sobre l'herència i el llegat que vol ser un homenatge a les tietes. Aquesta tragèdia rural contemporània i catalana es podrà veure fins a l'1 de novembre a la Sala Petita. Marta Vives.
1: Cada text de Josep Maria Miró és un tresor. L'autor d'obres com El principi d'Arquímedes o El cos més bonic que s'haurà trobat mai o La majordoma acaba d'estrenar El Cadell, un homenatge a la figura de l'hereu, el llegat i la tradició. Miró ens ha parlat de tots els seus referents literaris.
2: Des de Santiago Rossinyol, jo dic que hi ha alguna cosa amb què aquesta és la meva auca del senyor Esteve Pagesa, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha alguna cosa de la Víctor Català, que té un monòleg que és La tieta, hi ha Guimarà, hi ha Benet i Jornet, que té Testament.
1: I sobre l'escenari, tot d'actrius de gran solidesa amb qui ell mateix ha compartit projectes, des de la Rosa Renom a la Màrcia Cisteró, passant per l'Alba Pujol, la Lourdes Barba, l'Aurea Márquez o en Roberto G. Alonso, que sostenen, esgarrapen i malden per no ser condemnades a l'oblit. I també Marta Rida en tots els papers masculins. I una Mercè Arànega que, quan surt a l'escenari, omple de llum, ironia i veritat tota la foscor i el dolor de la història. És ella qui posa veu a l'homenatge a les tietes que ha volgut fer Miró.
2: Una figura que a vegades s'ha menys tingut, s'ha pensat que aquestes senyores són carriclones, que són beates. En tot cas, aquestes dones tietes potser són propietàries d'una determinada forma de viure, potser han renunciat a algunes coses per no viure o per no poder viure com els agradaria viure.
1: Miró ha escrit una obra transcendent de la que ens sentirem a parlar, per la literatura de les seves paraules, per la profunditat de la història, per l'excel·lència de l'ús de la llengua i perquè ens fa pensar sobre qui som i d'on venim i, per tant, de la nostra identitat.
0: Júlia Colom, aquí sentim de fons, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'emporten els principals reconeixements dels Premis Enderroc de la Música Balear. També s'han fet públics avui els finalistes als Premis de la Votació Popular i Xanguito, Maria Jaume i Pitxolines són els que acumulen més nominacions. Pel que fa als premis que decideix la crítica, Júlia Colom s'ha emportat el premi al millor disc per Paradís. Els crítics, en canvi, creuen que Maria Jaume és l'artista de l'any pel disc Sant Domingo Forever, mentre que el premi especial del jurat ha anat a parar a L'aigua no cansa, de Maria del Mar Bonet. La crítica també ha guardonat Anna Ferrer amb el premi al millor disc de folk per Pa, Joan Miquel Oliver s'emporta el premi al millor disc de cançó per Ruïssos i Carme Vives el de millor disc revelació per Expressions temporals. Aquests són els principals guardons que s'entregaran en la gala que es farà el 18 de novembre al Teatre Principal de Palma. A més, se sabrà qui guanya els premis que atorga la votació popular i que estan dividits en 10 categories amb 33 artistes nominats.

0: Esports.
1: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
2: Victòria i golejada del Barça al camp de la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions femenina. Els gols els han fet Graham Hansen, un parell, dos més de Pina, un altre d'Eva Payor i d'Oladipo en pròpia porta. Segona victòria, segona golejada de l'equip de Pere Romeu en aquesta edició de la Champions. Les blaugranes ja han marcat 11 gols en dos partits. Sentim justament el tècnic blaugrana satisfet amb les seves jugadores.
3: Volíem un partit com l'hem fet, un partit de control, un partit de molt passe, un partit on les nostres migcampistes no paressin de tocar la pilota, que ens assentéssim bé el partit. Crec que ha sortit tot una mica com volíem, així que només podem dir paraules positives al partit d'avui.
2: En l'altre partit destacat de la jornada, París 2, Arsenal 2. Diumenge arriba el clàssic de Lliga, a les 5 de la tarda, el Barça rebrà el Madrid al Camp Nou. Encara en clau blaugrana, el davanter del Barça, Rafinha, tornat a Barcelona i no jugarà amb el Brasil el pròxim amistós davant l'Índia. Quan arribi, el brasiler li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta des del partit contra Austràlia. Els primers pronòstics parlen d'un edema. El Madrid, per la seva banda, ha anunciat que aquest dijous operaran Raúl Asensio d'una fractura per estrès de la tíbia de la cama dreta. Tot apunta que Asensio es perdrà els pròxims 2 o 3 mesos de competició. I encara en futbol, Cristiano Ronaldo ha abandonat la concentració de Portugal després que aquest dimecres hi ha hagut una reunió a tres bandes entre el president de la federació, Pedro Proença, el seleccionador, Jorge Jesús, i el mateix Cristiano. Tot plegat perquè el jugador no va acceptar de bon grat no jugar ni un minut diumenge davant de Noruega. Dimarts ja no es va entrenar amb la resta de l'equip i aquest dimecres ha decidit deixar la concentració.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Per la mare de bàsquet, el Kids Anas Manresa ha perdut a la pista del PAOK de Salònica 93-78 en el debut dels manresans a l'Eurocup. Sentim el tècnic Diego Ocampo.
4: Sabem del nivell de l'Eurocup, ja que la vam disputar la temporada passada i vam gaudir-ne i patir-ne el nivell dels equips. I suposo que el nivell s'està incrementant, de manera que per a nosaltres és un repte i una oportunitat de millora. És molt millor haver jugat aquí que no pas haver estat entrenant a Manresa, per descomptat. No es pot comparar.
2: D'altra banda, l'Espart Girona ha quedat fora de l'Eurolliga femenina. Les gironines han perdut davant l'Emlak Konut de Turquia en una eliminatòria a partit únic a Fontejau per 69-81. Sentim la jugadora de l'Uni, Ainhoa López, molt decebuda amb la derrota.
5: Òbviament afectarà, això no és indiferent pel club, per les jugadores, moltes que han vingut per l'Eurolliga. Ara tenim el següent repte, la Lliga comença, ara no estem a Euro i estarem a Eurocup, i l'equip ha d'anar a totes les competicions on estigui.
0: 3CAT Info.
2: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa Europea després de guanyar el Marsella a la piscina de Sant Sebastià per 10-8. Sentim les valoracions del segon entrenador dels mariners, Víctor González.
6: Un títol és un títol, costi o no costi, no és només el partit d'avui, sinó tota la feina que hi ha al darrere, que és molta. Sí que és veritat que ens hem marxat en un moment de 4, hem tingut diverses ocasions per marxar-nos de 5, no ha sigut d'així, i després els dos últims quarts ens hem quedat una mica encallats en atac. Ho sabíem que era un equip molt dur, físicament molt, molt potent. Si sap millor o pitjor, la veritat és que és un títol i tots saben igual de bé.
2: D'altra banda, el Freaking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'handbol. Els vallesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31. Per la seva banda, el Barça juga aquest dijous la final del Mundial de Clubs d'handbol a Egipte contra el Vespre hongarès entrenat per Xavi Pascual. En parla el jugador blaugrana Timotei Enguessan.
7: Conocemos bien este equipo, hemos jugado contra ellos el año pasado. Conocemos este equipo, es un equipo que está en forma, que está jugando bien. Conocemos también jugadores, entrenadores también. No, será un partidazo, igual que el año pasado. Y nosotros, bueno, estamos trabajando, hemos hecho buena fase de grupo y a tope para esta final.
2: Tornem a parlar de futbol perquè el Terrassa ha perdut per 4-1 al camp del Sestao, partit dels quarts de final de la Copa Federació. L'equip basc aconsegueix d'aquesta manera la classificació directa per la Copa del Rei. I encara en futbol, l'Europa femení ha golejat per 4-0 el Villarreal en partit de la segona eliminatòria de la Copa de la Reina.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Són les dues.
1: L'oposició i els aliats parlamentaris de Salvador Illa carreguen fort contra el president en la segona sessió de debat de política general. Junts demana reprovar el cap de l'executiu, mentre que Esquerra i els comuns li reclamen que desencalli les carpetes pendents. L'habitatge centra en moltes de les propostes dels partits que es votaran aquest dijous a la cloenda del debat. El govern anuncia la creació de 20.000 noves places de residències per als propers 4 anys. Es construiran 15 geriàtrics i s'invertiran més de 800 milions d'euros. Les patronals de les residències asseguren que la xifra no és suficient i que gran part d'aquestes places anunciades no seran noves perquè passaran de la concertada a la pública. Els decrets d'habitatge no tenen garantit el suport dels grups perquè el Congrés els convalidi aquest divendres. Junts considera que els textos són decebedors, però no aclareix el sentit del seu vot. També mantenen la incògnita des del PNB. La Moncloa confia que s'aprovaran el gruix de les mesures. El segon decret, que recull la pròrroga indefinida dels lloguers, es dona per fet, però que ha de caure. L'Euribor tanca al setembre al 3,24%, el nivell més alt en 2 anys. Això encarirà uns 100 euros al mes de mitjana les hipoteques variables que el tinguin de referència. Els experts vaticinen que continuarà pujant i que acabarà l'any fregant el 4%. Israel investiga com a atac terrorista l'intent de segrest d'un avió que volava a Tel Aviv per part del copilot. L'aparell ha estat desviat a l'Aràbia Saudita. Els passatgers han explicat que l'agressor ha apunyalat el pilot i que els mateixos viatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i fer aterrar l'aparell. I divendres arrenca la temporada de l'Auditori amb un increment inusual d'espectadors. Ja s'han venut una quarta part de les entrades d'una temporada que l'OBC encara amb ambició musical.
2: Esports. El Barça ha golejat la Roma per 0-6 a la segona jornada de la Champions femenina. Mentrestant, el davanter blaugrana Rafinha torna cap a Barcelona, no jugarà amb el Brasil el proper amistós i els propers dies li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que té. A l'Eurocup masculina de bàsquet, el Manresa ha perdut a la pista del PAOK. També ha caigut l'Uni Girona a casa davant l'Elmak Konut de Turquia i no jugarà l'Eurolliga femenina aquesta temporada. I l'Atlètic Barceloneta s'ha endut la Supercopa Europea de Waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
1: I va agafar el temps, comença un nou mes, l'octubre, i es manté la inestabilitat dels últims dies. Durant el matí s'esperen pluges a la costa central i daurada. Els ruixats s'estendran i s'intensificaran a tot el país, si bé s'espera que siguin localment torrencials al Prepirineu i al sud del país. Protecció Civil ha activat, en fase d'alerta, el Pla Inuncat.
0: 3Cat Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament, tant de l'oposició com dels socis d'investidura. Junts ha suspès de dalt a baix el govern, mentre que Esquerra i els comuns han exigit al president que es posi les piles amb els acords pendents de complir. L'habitatge ha tornat a centrar bona part del ple. Parlament, Àlex Giral Robert.
3: Per Junts, Salvador Illa ha enfonsat Catalunya i no és digne del càrrec. Per això, la seva líder a la cambra, Mònica Sales, ha demanat suports per reprovar-lo.